0: també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del Papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAMP Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
0: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: I el quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys.
2: Fins aquí les notícies.
3: Imagineu-vos que feu un pas incorrecte i entreu en un món subterrani, totalment buit, on no ha estat mai ningú, amb sales i passadissos infinits que no porten enlloc i d'on no es pot sortir.
4: Aquest és el punt de partida de Backrooms, una pel·lícula que s'ha convertit en la gran sorpresa de l'any, sobretot perquè surt d'uns vídeos de YouTube que va fer un noi de 16 anys. Aquests vídeos, ara convertits en pel·lícula, han arrasat a la taquilla dels Estats Units. Aquest divendres s'estrena aquí i a la Finestra Indiscreta us explicarem si realment és tan immersiva com diuen. També parlarem d'un clàssic com El Cabo del Miedo, que torna en forma de sèrie protagonitzada per Javier Bardem.
3: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio. Catalunya
5: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
6: Aviam què passarà avui.
7: Però només no t'has d'esperar un any, si em poso unes cares, clar, i dic, home, dic, jo per només per tenir aquesta fusta que faig la tapa, per tenir-la a punt, has d'esperar 15 anys.
8: Hòstia. 15 anys?
7: Sí, sí.
8: Per què?
7: Els luthiers comprem fusta i la guardem. Ja.
9: Hòstia, boníssim, eh? Martí Romero.
10: El Martí, jo el conec, el Martí.
9: Ah, sí?
10: Sí, era veí dels meus pares.
9: Ah, sí? Sí. Explicaré coses xules, eh?
6: Ah, i ens has de parlar del tobogan, sisplau.
10: Va, avui va, parlarem del tobogan.
9: Ets, que arriba el jefe.
11: Déu vos guard!
12: I visca el Guanya!

0: La Renaixença.
1: Avui començaré, més que per la història de l'objecte, per l'origen etimològic de la paraula tobogan.
2: Ah, interessant.
3: Ve del català, Peyu.
2: Com es queda d'anar si no?
3: Del sí. Català, bé. No. Sí, perquè el primer que vam fer devia ser un tubo gran.
1: Sí.
3: I la canalla baixava pel tub.
2: Tubo gran. Baixem pel tubo gran.
3: Baixem pel tubo gran.
2: Llavors un no devia saber què dir la R.
3: No.
2: El tubo gran.
3: Això ve d'aquí.
2: Ja va quedar el tubo gran.
3: Tubo gran.
1: No és una mala teoria.
4: No, a mi m'agrada.
1: És a dir, que però no té absolutament res a veure amb el que heu dit, la realitat.
2: Bueno.
1: Tubo gran ve d'una altra cosa. Ens hem de situar al Canadà. Els nadius de la zona parlaven una llengua que es diu algonquí. I en algonquí la paraula tubo gran es feia servir per designar un tipus de trineu. Ah. Era un trineu fet amb uns taulons encorbats que recorden els tobogans que veiem ara als parcs infantils. Eren trineus que, bueno, eren tirats per gossos, però que també feien servir per baixar, per lliscar per la neu muntanya avall.
3: S'entén.
1: A sobre del tobogan.
3: Molt bé.
1: Diguéssim.
3: Mm-hmm. Molt bé, molt bé.
1: El tobogan, com el coneixem ara, apareix al segle XX. Molt perillosos, per cert, aquells que són d'acer inoxidable. Al pic de l'agost, a les 3 de la tarda. Allò agafa una temperatura. Hi ha gent que diu que si fots un ou allà a sobre, es fa un ou ferrat.
2: Bueno.
1: Jo no m'ho crec, però jo crec que fots un ou allà a sobre i s'evapora, perquè allò està a 300 graus.
2: Tu baixes amb pantalons curts, els ferrats són els teus, eh?
1: Home, sí. Sempre hi havia un idiota amb els tobogans, també, o sigui que intentava pujar per la part que es baixa.
2: Ah, sí, noi.
5: A mi m'agradava fer això.
1: Ah, t'agradava
5: fer això? Sí, m'agradava molt.
1: A mi m'agradava baixar just quan pujava l'idiota i plantar-li els peus a la cara. Que es puja per l'escala, idiota! Ai, senyor.
5: Ja està.
1: En fi, el primer tobogan...
5: No sé per què parlo.
1: Sap greu, Àlex, no t'ho vaig fer mai a tu perquè no ens coneixies.
5: No
1: anàvem als mateixos parcs infantils.
5: No.
1: A mi, el primer tobogan, deia... El primer tobogan infantil l'inventa Charles Wickstead, un anglès.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: Sí, el 1921 va crear un parc amb jocs infantils que, per cert, actualment encara és un parc d'atraccions a un parell d'hores al nord de Londres, que es diu Wickstead Park.
3: Si sí, senyor. Ah. Sí, senyor, clar que sí.
2: Si voleu anar-hi, dius.
1: Si voleu anar-hi, aneu-hi al parc.
4: Anem-hi.
2: Emprenyis.
1: No, jo us ho explico, va, si voleu anar-hi.
4: Estàs molt agressiu avui, Pei.
1: No, no.
4: Entre el que li has fet a l'Àlex.
1: A l'Àlex no li has...
4: No.
1: Jo no li he fet res. No. Jo he dit que en la gent com l'Àlex li feia una cosa. Sí. A l'Àlex, personalment...
2: Merescut. Ara estàs donant una adreça d'un parc, i sí. Jo tenia ganes d'anar-hi, sí. I dius, si vols anar-hi, vés-hi. Tu has dit amb un to, vull dir, imbècil.
1: No.
2: Passar les ganes.
4: Està acabant la temporada i aquí comencen a volar els ganivets. Sí.
3: Mai no hi ha hagut bon ambient.
1: No. Això és com sopa de cabra, això.
4: Exacte.
1: Aquí venim a treballar i prou.
4: I cadascú a casa seva,
3: tu. Bueno, hi ha encara alguns,
1: Alguns que no treballen gaire.
4: Aquí us aguanto.
2: Ara m'he de comprar una moto.
1: Sí.
2: Com el de sopa de cabra.
1: Voleu seguir el guió, sisplau? Estàvem parlant del tobogan.
3: Sí, jo també volia... Sí.
1: Què volies dir?
3: No, collons, que inventar un tobogan. Això sí que és ben parit.
1: És maco.
3: Saps? En lloc de pensar en calés i a fotre negoci, pensar en la diversió de les criatures.
1: També és veritat que la mateixa empresa aquesta del Charles Wickstead, durant la Primera Guerra Mundial, va fabricar municions. Però vaja... Bueno. Ah, potser amb la munició que fabricava va deixar uns quants nens i criatures sense cames, bueno. Però uns altres també s'ho van passar bé amb el tobogan, tu. Llums i ombres.
2: Ara.
1: Escolta'm, ara. Tu. A l'altra banda de l'Atlàntic, amb molt poc temps de diferència, s'inventa el tobogan aquàtic, a Minnesota, 33 metres de desnivell.
2: A mi aquí sí que no m'hi trobareu pas,
1: no,
2: a mi, eh?
1: Hòstia,
2: a mi...
1: No, jo ficar-me a puestos on hi ha gent que s'ha pixat, no.
4: No, que no s'hi pixa. La gent agafa, se'n va fins al lavabo, que està normalment a 100 metres.
1: La temperatura aquella de la piscina petita, per petita que sigui, no s'aconsegueix només amb els rajos del sol, allò.
4: Sí, que és pel sol.
1: Sí, i tant. El que us deia, si els tobogans d'aigua ara els trobeu perillosos, el primer que es va inventar a Minnesota, nano...
3: Aquest era el de 33 metres, eh?
1: Correcte, era una bestiesa. Eren 33 metres de desnivell que feies enfilat en una mena de trineu.
3: Sí.
1: I quan arribaves baix sorties disparat i caies dins un llac.
4: Fantàstic.
1: Sí. És que els tobogans abans eren més ben
2: parits.
4: N'hi ha de nens d'aquests que també surten disparats, segons el que pesa el nen.
1: A mi m'agradaven els que hi havia als restaurants, que hi havia publicitat de xocolates Torres, normalment. Que normal, eren de ferro, ben rovellats. Tenies l'emoció de la baixada i l'emoció d'agafar el tètanos. Doble aventura. Carles Juriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un luthier especialitzat en la construcció d'instruments de música antiga i tradicional. Si existís una màquina del temps, segur que el trobador Cerverí de Girona li hauria fet més d'un encàrrec. Així que si voleu fer un viatge als sons del passat, haureu de visitar el seu taller a Sabadell, on treballa la fusta amb precisió mil·limètrica.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Martí Romero!

0: Martí, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui, aviam, jo esmorzo dues vegades. Preciso. Jo primer, quan em llevo, em desdejuno.
0: Sí.
1: Amb un got de llet, amb cacau, d'aquell que es dissol de pressa,
0: sí.
1: No del que fa grumolls.
0: Ah. Eh? Hi ha dues marques sí. Conegudes.
1: Després treballem un parell d'horetes
0: sí.
1: Al taller i després de 10 a 11 ens anem
0: a menjar fort.
1: A menjar fort i, bueno, un entrepà...
0: Sí.
1: Una cerveseta, ara sense alcohol.
0: Sí. Ara, eh?
1: Ara, sí, abans era... Ara ja ens hem de cuidar una mica. I després un cafetó.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, Martí, tu ets luthier,
1: sí.
0: Però a més de ser luthier, no fas guitarres convencionals. És com si haguessis nascut a una època equivocada, no? Fas instruments d'altres temps.
1: Bé, jo precisaria dir que jo faig instruments que no es venen a les botigues.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Quan una vegada prens, dius, vull ser això, i et dediques a destrossar instruments, al
0: sí.
1: Principi...
0: Perquè com hi arribes aquí, tu, Martí?
1: Doncs
0: quan decideixes fer-te luthier?
1: Aviam, jo primer vaig ser músic, una miqueta...
0: Instrument?
1: Sí, vaig estudiar violí...
0: Violí.
1: Després vam muntar algunes orquestines i tal, i després vam entrar a fer una mica de música antiga... i parlo de 40 i pico d'anys enrere, i vam trobar que els instruments que necessitàvem no
0: hi eren.
1: Ni eren, ni les venien, i no és com ara que per internet es compra de tot, i sí. Se sap de tot, no? Allà abans res. I volíem un instrument que es diu tamborí de cordes, i al final vaig dir, saps què, doncs ja me'l faré jo. Havia treballat una mica la fusta, i després, esclar, dius, on puc anar a aprendre d'això? Doncs aquest país...
0: Enlloc.
1: Enlloc. I ara continuem igual.
2: Ai, coi.
1: Enlloc de res.
0: O sigui, no pots dir, si vols ser luthier, no hi ha una escola de luthiers a Catalunya.
1: O ets autodidacte, o te n'has d'anar fora, i esclar, això també costa i surt més car, no?
0: Uh-huh.
1: Però, bueno, després jo, el més proper que hi havia a l'ofici era estudiar fusteria.
0: Clar.
1: Me'n vaig anar a l'Escola Industrial de Sabadell, vaig fer tots els cursos de grau superior de fusteria, i amb allò, i provant moltes coses, bueno, i escoltant, i fixant-se molt en altres, no?
0: Uh-huh.
1: Doncs mica en mica vas fent, i clar, després anàvem a tocar, ja feia de luthier i de músic, i anàvem a tocar, oi, d'on t'has tret això, no? Pues mira, m'ho he fet jo. Oi, fes en un, que ara t'olot una vegada, ja, vinga, ja t'ho pagarem, que tal, i bueno, i qui fa un cistell fa un cova.
0: Sí.
1: I ja està, i t'embranques, i al final, doncs...
0: I aquí estem.
1: Aquí estem.
0: A la Renaixença. Un dels instruments que has construït és la viola de roda. Quines particularitats té per la gent que no ho coneix? Què és la viola de roda?
1: La viola de roda és un instrument molt mecànic, És un instrument que... consisteix en una roda
0: uh-huh.
1: que va enresinada com si fos l'arquet d'un violí i porta un eix i un manubri.
0: Mira, aquí et veiem tocant-la.
1: Sí, exacte. I té un teclat amb el qual podem modificar les cordes, les cantrelles, les que fan melodia, i després porta unes cordes que són bordons, que fan un so continu, i porta un bordó especial, que és aquest que fa l'estacato, nyac, nyac, nyac, com que és un so molt circular,
0: sí.
1: És com la gaita.
0: Sí.
1: És com una gaita amb cordes.
0: Un so continu, digues.
1: Sí.
0: Qui la va inventar, la viola de roda? Això és català, això?
1: No.
0: Llàstima.
1: Cap allà l'any 1000 apareix a Centro Europa. Els alemanys diuen que ho van inventar ells.
3: Ui, deixa.
1: Això ho diuen ells, no?
3: Que portin proves.
1: Sí, i esclar, aviam, era un instrument... Aquest que estic tocant
0: sí.
1: És un instrument... Bueno, és una còpia d'un instrument del barroc francès entre el segle XVII i el segle XVIII, però abans l'instrument era molt més espartà i molt més senzill.
0: Uh-huh.
1: Mica en mica es va millorant.
0: Instruments actuals, com la guitarra de l'Arnau, per exemple, ens la podries valorar?
1: Bueno, la guitarra de l'Arnau és una Fender Highway, em sembla que és.
3: Sí, si ho sap.
1: I deu ser...
3: No ho sé ni jo, això.
1: Deu ser... D'això n'han fet dos models.
3: Està...
1: Aquest és el...
3: Molta música tradicional, però mira'l. Sí. Això fa poc que va sortir, això.
1: Sí, hi ha... Aquest és la Dreadnought. I després hi ha la Parlor.
3: Sembla que sí.
1: Aquesta és amb tapa de cova i l'altra és amb tapa d'avet, que és com s'acostuma a fer totes les tapes de tots els instruments.
0: Us han caigut els ous a terra, ara, tots, eh? Aquí amb la guitarra de l'Arnau, escolta.
1: La Laia de la Laia sé que la seva gralla és d'en Francesc Sanz, perquè ho ha dit. Que l'he preguntat, eh?
0: Correcte.
1: Món del Vent ja és un altre... Us
0: coneixeu espai. Entre lutiers o no?
1: Sí, bueno, més o menys de tant en tant fem alguna trobadeta sí. i...
0: N'hi ha molts a Catalunya? Quants lutiers hi poden haver?
1: O no, si no estem...
0: No esteu agremiats, no hi ha un gremi de lutiers.
1: No, a més, hi ha molt, molt, molt mal... Home, no diré mal ambient, no?
3: Molt cago, mal ambient.
2: Mira com aquí, que no ens aguantem.
1: Tot i que avui en dia se sap tot, sí. i hi ha per YouTube, veus tots els tutorials que vulguis sí. i tal, encara hi ha gent que insisteix en el secret professional.
2: Bueno,
1: no?
2: Sí, eh?
1: I moltes coses no te les explico perquè és secret.
0: Clar, clar.
1: Jo no he tingut mai cap pèrdua de al contrari, jo al meu taller hi tinc gent.
0: Que venen a veure com treballes.
1: No, venen a aprendre.
0: Clar.
2: Clar.
1: Sí, sí.
0: Bueno, ja és la gràcia
2: perquè,
0: també.
2: Perquè no? Tens successor?
1: Doncs de moment no.
2: Doncs clar, mira, doncs cal tenir aprenents, perquè si no això es fa
1: sí, gran. Sí, sí, mira, sí.
0: Des d'aquí podem
3: però
0: fer la crida.
3: Però què vols dir? Ja és que sembla que li desitgis la mort en aquest
2: no.
3: home.
2: No, home, no, però escolta...
0: Però si hi ha gent jove que a vegades no saben a què dedicar-se sí. a la vida, t'agrada el món de la fusteria, t'agrada el món de la música, doncs el món del lutier... Pots guanyar la vida fent de lutier?
1: Home, pots malviure de moment fent
2: bueno,
1: de lutier.
2: Bueno, com amb moltes
1: no.
2: altres
0: no, coses. No ho estem
1: no.
0: venent gaire
1: no, no, bé. No, no, gaire bé. No. No, aviam, el que passa és això. Si entres dins l'instrument estrella és una guitarra.
3: Yeah.
1: Ara, quanta gent fa guitarres? Una pila.
0: Clar.
1: Quan hi ha una indústria darrere la guitarra que pressiona moltíssim i fa instruments molt bons, com això mateix, que és fantàstica aquesta guitarra, a uns preus molt assequibles.
0: Clar. Perquè el tipus d'instruments que fas tu, llavors, quins clients et venen? Qui t'encarrega instruments?
1: Aviam, normalment a mi m'encarrega gent que fa música antiga, que fa música tradicional, sobretot. I, és clar. No són molts clients, però tampoc som tants que fem aquests articles, no? Vull dir que estem una miqueta compensadets. De tota manera, jo també he estat docent
0: sí.
1: i he combinat sempre la docència amb el taller, no? Ara ja estic jubilat com a docent i només em dedico
0: al taller.
1: Al taller prou.
0: Hem vist la viola de roda i avui ens has portat un altre instrument molt curiós, que a veure si el podem entrar, que el veurem en directe.
3: A veure.
0: És un instrument que es diu níquel arpa, si
1: níquel arpa.
0: No m'equivoco. Atenció, molta fusta, unes cordes.
2: Wow.
0: Explica'ns una mica d'on t'apareix això, d'on és típic, què és aquest instrument?
1: Bueno, aquest instrument és un instrument nòrdic. Ai, que se m'enganxa. Normalment, aquest és l'instrument nacional de Suècia.
0: D'acord.
1: Eh?
0: La níquel arpa.
1: Sí, de la mateixa manera que aquí tocam la guitarra, els suecs els hi dona per tocar això.
0: Mira, és del fred, això.
1: Eh? I allà, doncs, allà és molt conegut, s'ensenya a les escoles, apareixen els bitllets de banc, fins i tot. I allà és un instrument molt conegut. Aquí,
0: és com un violí amb moltes coses, no?
1: És un violí gros.
0: Sí.
1: Sí. Es toca amb arquet, igual que un violí, un arquet més curtet que seria un violí. I el que es diferencia és que la mà esquerra, que normalment nosaltres apretaríem, pinçaríem les cordes en el mànec d'una guitarra o en el mànec d'un violí, aquí tenim...
0: Tecles,
1: un registre de tecles. Tenim tres cordes que fan melodia i cada corda té el seu registre de tecles i cada tecle el que fa és tallar la corda en el punt precís que seria un traste d'una guitarra.
0: Sí.
1: Ens
0: faries una demostració sí. de níquel arpa?
1: Un incís. A part de les cordes melòdiques em porta moltes de finetes que estan aquí entremig,
0: sí.
1: que són unes cordes que no es toquen.
3: Ah, mira.
1: Però que ressonen per un efecte físic que es diu simpatia.
0: Mira.
1: Són cordes simpàtiques.
0: Sí. És com funciona el Tenim... Juliana Manfeld.
4: Sí. Sí. Sí. Jo no dic res i va dir, jo sóc simpàtic.
0: És per simpatia.
1: Tenim 12 cordes simpàtiques, tantes com notes té una octava cromàtica musical.
0: Mm-hmm.
1: Això vol dir que...
0: Sí, jo vaig fent que sí, no pateixi.
1: Sí. Això vol dir que faci la nota que faci en aquest instrument, doncs sempre hi haurà una o dues cordes que elles soles es posaran en ressonància sense haver-les de tocar.
4: Per simpàtiques.
0: Per simpàtiques.
1: Per això són simpàtiques, perquè no ens donen feina. Aviam, una cosa senzilla.

0: ¡Bravo!
1: Ara s'ha desfotut una copa de vi calent.
2: M'ha vingut com un sentiment de suec. No sé, hòstia, sona molt bé.
3: Bueno, doncs mira, aquesta Nickel Arpa precisament la vaig construir per un senyor de Reus,
2: mira,
3: que al final no la va voler.
4: Ah, hòstia. Què em dius?
2: Oh. Els de Reus, Laia, què? Sí.
4: És que clar, què n'hem de dir?
3: Sí.
2: Escolta, i...
3: Com la va encarregar i no, pues no la va voler.
5: Home, va pagar algú?
1: Què val, això?
2: Una mica de paga i senyal, o no te va fer paga i senyal?
3: Sí, però jo prefereixo que em tornin l'instrument. Sí. I els hi torno els diners.
6: Es pot saber el nom, Martí?
2: No.
1: Què val això, Martí?
2: Què pot valdre, això, aquest instrument?
3: Aquest instrument val sobre uns 1.700, 1.800 euros.
2: Un jo hagués dit que era més car, eh?
3: I es triga 9 mesos.
2: Hòstia,
3: com una criatura.
7: Poca surt, això.
8: És baratíssim pel que és, això.
2: Clar.
3: És molt barat.
7: Poca surt, els números.
2: Puja el preu.
7: Puja
2: el preu, Martí, home, 9 mesos.
1: Necessites un representant, Martí.
3: Mira, una viola de roda, jo almenys trigo un any en fer-ne una.
8: Val una viola de roda? Jo això sé que estic molt interessat.
3: Depèn. El model més senzillat, com aquest que havíem vist abans, doncs sobre uns 2.500...
5: Arnau!
1: 2000. Ja te la compraré, això.
3: I després, més amunt, eh?
1: Ah.
3: Sí. El que passa que a la gent, quan els diem... Oh, però mira, t'has d'esperar un mes o t'has d'esperar un any... La gent posa unes cares i dic... Home, dic, jo només per tenir aquesta fusta que faig la tapa, per tenir-la a punt, has d'esperar 15 anys.
2: 15 anys?
3: Sí.
2: Per què?
3: Els lutiers comprem fusta i la guardem.
2: Perquè ha de ser ben seca.
3: Perquè la cèl·lula de la fusta és viva durant molts anys. Clar. I es va encongint la fusta. I fins al cap de 10, entre 10, 12, 15 anys, és quan s'estabilitza.
2: O sigui, és important
3: i després la pots treballar i saps que no vindrà un estiu sec i se t'escardarà o se't torçarà el mànec o alguna cosa d'aquestes, no?
1: Fusta d'allà a la mola no serveix?
3: Eh?
1: Allà la mola, la fusta d'allà la mola no serveix? No tenim res de bolla.
3: Allà quasi bé no hi ha ni arpa.
2: A part d'aquest de Reus que no es va quedar l'instrument, al final, recordes algun encàrrec curiós?
3: Vaig tenir un encàrrec d'un senyor que em va demanar una lira i va precisar com les que tocava Nerón.
2: Carai.
3: És aquell quadre del Nerón tocant la lira i Roma incendiant-se, doncs volia una lira d'allò. Li vaig fer un projecte, li vaig presentar, em va dir que val, que sí, i em va dir, diu, quan la tinguis feta, diu, me l'hauries d'enviar, diu, perquè jo no visc a Sabadell. Dic, bueno. I em dono les dates, jo l'embolico ben embolicat i te l'envio. I em dona una adreça i em diu, això és el penal de Huelva.
2: Hòstia,
3: sí.
2: Ostres,
3: a la
2: presó.
3: Sí, però resultava que era el metge de la presó i volia fer coses amb musicoteràpia i tal. I, esclar, li vaig enviar un mes de juliol, però me'n vaig anar de vacances i vaig estar al tanto de la premsa, dic, aviam si surt aquí incendio en el penal de Huelva, i trobo aquell amb un llençol. La lira, no?
2: La lira. Sí. O sigui, pot ser que hi hagi presos de Huelva que hagin après a tocar la lira amb una lira teva.
3: Ah, doncs igual sí.
2: Mira,
3: doncs alguna cosa. Quan vaig tornar de vacances em vaig trobar un missatge al contestador, encara que hi havia contestadors, i em deia, em felicitava, perquè molt bé, que tal, i que me'n demanaria més.
2: Mira.
3: No, mai més em vam saber res.
6: Li van cardar la lira pel cap.
9: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Martí, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
10: Vega!
2: La paraula d'avui és martingala. A. Martingala. Es diu de la masturbació, normalment masculina.
1: Aquell meu fill no para, tu. Ahir vaig entrar al lavabo i me'l vaig trobar allà fotent-se una martingala. Matí i tarda, eh? Al final quedarà ben cego.
2: B. Martingala. Sinònim de trampa, engany.
11: Me van trucar per telèfon i em van dir que m'havia tocat un Mercedes, tu. Que només s'havia de pagar la matrícula. Els hi vaig ingressar 800 euros i al final es veu que era una martingala.
2: Molt bé, també, Fel.
11: Sí.
2: C. Martingala. Es diu d'aquella gala o cerimònia organitzada per persones d'una tendència política concreta que no tira cap a l'esquerra, normalment.
4: No es pot saber, però es veu que cada mes els de Vox i els del PP organitzen una martingala en un hotel de Barcelona i donen canapés gratis perquè la gent els voti.
2: A, B o C, Martí?
3: Doncs, home, hem fet referència al meu nom, és la B.
2: La B és... La B, correcte! Oh! T'emportes la llengonissa.
3: Més concretament, una martingala eren com unes malles que es posaven per la gent que tenia cama fina.
2: Sí.
3: Doncs es posaven com uns... Com ara es posen postissos als pits i tal.
2: Sí.
3: Doncs eren, posaven uns gruixos per tenir les cames...
2: Més grosses.
4: Més fornides.
2: Llavors, d'aquí ve l'engany, no?
3: D'aquí ve l'engany.
2: Fer veure que...
3: Una cosa que no és gaire lícita.
2: Hòstia. Et queden ratos lliures per venir a fer de...
4: De tertulià.
2: De guionista. Mercè, avui dedicàvem el capítol... Al tobogan.
4: Al tobogan. Us volia parlar d'un tobogan en concret.
2: Sí.
4: És un tobogan aquàtic i és el més alt i més ràpid del món.
2: Ah.
4: Un tobogan que permet agafar els 100 km per hora.
2: Bon, 100 km.
11: Calla, Maneica. No pot ser això.
4: És que no us creieu res.
11: Home, és que dius unes bestieses a ratos.
4: Ja no, és de veritat.
0: On dius que està això, Mercè?
4: És als Estats Units, a Kansas City, concretament.
7: A casa d'aquí?
4: Del City.
11: A Kansas City.
4: A Kansas City. El tobogan en qüestió...
7: Perdoneu.
2: Estàs perdonat, Xuriguera.
4: Es diu Barrucht.
2: El tobogan.
4: Barrucht.
2: Es diu Barrucht. El tobogan sembla, més alt del món.
4: Sí, sembla una estanteria d'aquestes d'Ikea, no?
2: Sí, una mica sí.
4: Barrucht. Fa gairebé 52 metres d'alçada.
2: Hòstia, és molt, això, Mercè.
4: Sí, sí, com un edifici de 17 plantes.
2: La bestiesa.
4: A veure qui és el boig que es tira per allà, en fi. El 2014 va ser certificat pel World Guinness Record com a tobogan més alt i més ràpid del món.
8: Mira. Doncs per saber, m'encantaria baixar-hi.
2: Mira,
4: doncs no hi seràs
2: mentre toques la viola de roda, baixant a 100 km per hora.
8: Me la paga en Xuriguera.
7: Una de 3.000, ja te l'encarrego.

0: Es veu que allà a Montserrat, quan fan la trobada dels Omnis, que va cada 11 de cada mes,
1: sí.
0: I toquen una viola de roda allà a Montserrat.
1: Sí. Hi ha un noi que ve sovint, però no ve sempre. I llavors a mi m'agradaria que pogués haver-hi una viola sempre, i però assumir la responsabilitat.
2: És un mal instrument per anar per l'intempèrie.
1: Sí, però aquella és una intempèrie especial. Aquella estit hi ha un clima molt adequat.
0: Es veu que crida els extraterrestres, la viola de roda, es veu que els crida, no ho sé. Martí Romero, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si encertes la paraula, pots marxar amb una llonganissa sota el braç.
0: Àlex Vila,
4: ei,
0: què ens expliques avui?
4: Ara? Avui una nova faula barra reflexió que us deixarà completament indiferents.
0: Perquè no, no.
4: Sí.
0: No té per
4: sí,
0: què.
4: Sí.
0: Els altres dies sempre prenem alguna cosa.
4: Sempre.
5: I tant.
4: Sí.
5: I tant.
4: Bueno.
5: L'últim em va agradar molt, a mi.
0: Sí. Sí. Ara no recordo de què era, però a mi
6: també em m'ha marcat molt.
4: Sí, sí, sí.
6: Jo m'ha canviat la vida.
0: Era de...
4: Me'n recordo
0: una d'un cucurutxo.
4: Sí, jo recordo la del cucurutxo, també.
0: I una d'un caminador. L'última
4: era caminador.
0: Aquest. Quan el caminador et falla, vas dir... És que quan una persona t'ha d'ajudar...
4: Exacte.
0: I t'acaba traint...
4: Ara. Sí.
0: Com la policia, vas dir.
4: Exacte.
0: Mira si me'n recordo.
6: Jo li vaig dir molt fil l'altre dia. Ets com un caminador, eh?
0: Mira...
6: Sí. Saps? Vull dir que jo n'he pres molt d'aquestes coses.
0: Què t'estàs deixant bigoti?
4: No, perquè avui... O sigui... Jo m'afeito abans de venir, però... Normalment m'afeito el dia abans.
0: Sí.
4: I... Bueno, m'he feita pel matí. I he dit, bueno, no em dona temps a tot.
0: O sigui, t'estàs deixant bigoti.
4: No. No, és no ha sigut voluntari, ha sigut com... Bueno, m'ho deixo així.
0: D'acord.
4: Però, no...
0: però sàpigues
4: no...
0: que t'has deixat bigoti.
4: Vale.
6: Però de manera involuntària.
4: Ha sigut involuntari.
0: D'acord. Sí. La faula avui va del
4: avui
0: tobogan.
4: Avui del tobogan.
0: Endavant.
4: Sí, sí, sí. Quan és l'última vegada que us vau llançar per un tobogan, us recordeu?
6: I...
0: Jo fa temps ara, ja.
5: No fa pas gaire.
0: Tu, Mercè, sí?
5: Sí, home, i tant.
0: A on?
5: Quan tens nens et tires pel tobogan.
0: Ah. Escolta, jo tinc dues filles i es tiren elles, eh? Jo no em tiro.
6: Jo els hi tirava amb ells, els hi tirava jo.
0: Fort, eh?
1: Fort. Des de baix.
4: Jo tampoc ho recordo, perquè quan ens fem grans deixem de fer servir els tobogans, no? Mm. Per què, Peyu? Per què deixem de fer
0: perquè
4: servir
0: perdem aquell nen que portem dins.
4: Ai, exacte.
5: Oh,
4: exacte. Oh, perquè fer-se gran implica desenvolupar la consciència, no? I la consciència està molt bé. Però la consciència també t'arruïna algunes experiències, no?
0: Mm.
4: Bueno, la consciència és el que descobrim quan ens endinsem a la vida adulta. Aleshores, descobrir coses a vegades implica oblidar-ne d'altres, no? Com, per exemple, els tazos, els dibuixos animats o els tobogans. Coses que, quan ets un innocent, et donen alegria, però que després, pues, bueno, quan prens consciència... la consciència t'arruïna el sentiment de l'alegria d'alguna manera, no? Ara no recordeu l'última vegada que us veu llançar per un tobogan.
0: Només la Mercè.
4: Clar. I no us llançaríeu perquè quan ets gran dius, bueno, com m'haig de llançar per un tobogan? I si em trenco el braç, no? En canvi la canalla diu, clar que m'hi llenço, tinc l'edat òptima per llançar-me per aquest tobogan, no?
0: La meva filla de cap, normalment.
4: Exacte. Right. I potser inclús es trenca un braç el nen o la nena.
0: Una dent es va trencar l'últim cop.
1: La meva filla petita s'hi va trencar la cama, mira.
4: Exacte. Sí. Aleshores t'enguixen la cama i és la millor època de l'any, no? Venen allà, te l'assignen...
0: Sí. Els companys de classe t'ho fan
4: dibuixos.
1: Sí, sí, sí. Sí,
4: sí, sí, sí.
1: Fa molta il·lusió.
4: Això fa molta. Els nens, al final, són inconscients i els adults, teòricament, conscients, no? La consciència és important, però, com he dit, arruïna bones experiències. Pujar a una muntanya russa, per exemple, no? Participar en una sessió de xemsex o llançar-te per un tobogan sona interessant.
1: Sessió
4: però
0: de...
4: la consciència...
0: Ha dit.
1: De què?
0: Sexe i drogues.
6: Ah. Sí. I rock and roll, no?
0: No, aquí no hi era.
4: No, només
0: sexe i
4: dues coses. Sí. Aleshores, bueno, la consciència t'arruïna l'experiència. I aquest és el motiu per al qual la gent molts cops s'emborratxa o es droga, no? Per reduir la seva consciència. Sí, i ja està.
0: No ho feu.
4: No ho feu, exacte. És el que anava a dir. Sembla que faci apologia a la mala vida, però no era la intenció. Jo vull que sigueu més nens, no? No sé.
0: Que us tireu pel tobogan.
4: Sí, sí. Que si veieu un tobogan, aneu i us hi llanceu. Sobretot, ara agafeu a les 5 de la tarda ara, i aneu al primer tobogan que veieu i us hi...
6: Però aquella escala de pujar és molt parida.
0: Sí. Sí.
6: Jo tirar-me encara m'hi veig, però pujar aquella escala...
0: Així, noi.
1: Jo, si són tobogans senzills, sí, però és que ara foten unes coses
0: sí.
1: Ai,
0: sí.
1: Molt difícils.
0: Ara ho compliquen molt, eh?
4: Aquells que no tenen ni... que són com un tub només.
1: Jo no dic que no siguin divertits, perquè per la mainada veuen allò i s'ho passen teta, però jo, com a conscient que sóc,
0: sí.

0: costa ficar-me per allà dins.
1: No t'hi posis.
2: No t'hi posis.
1: Ja em veig trucant amb la teva dona, anar a treure un xuriguer dins aquell tobogant...
2: Ha quedat encallat. Ni amunt ni avall, noi. Ni amunt ni avall.
1: Ja fa dues hores...
2: Però vaja, ho veus, si us fa il·lusió...
3: No, o potser no cal, tampoc. Sigueu conscients, perquè les coses de nens pels nens i la dels adults pels adults.
2: Això també és veritat. Jo em marejo ara ja. Els tobogans no, però el gronxador... Que abans pujaves al gronxador i anaves endavant i enrere i cap problema. No. I ara el que t'embeles una mica...
0: I jo sabia saltar i tot, eh? Com eres de dalt, sabia saltar i
2: jo
0: tot.
2: Jo també.
1: Ara et mereixes. El pròxim pas és, quan vas endavant, s'amagueix de tenir un tac de cor.
2: Sí. I el següent pas el tens.
1: Ja se m'ha preixat de pujar-hi.
2: Àlex Vila, moltíssimes gràcies.

0: Què sona, Arnau? És una viola de roda, això?
1: Sí, en efecte. No, aquí t'ha fallat aquesta oïda tan precisa de Maloman que tens.
2: Sí.
1: El que sentim és Daniel is a River, una peça publicada l'any 2024 per la rapera de Florida, Ducci. Resulta que quan la Ducci interpretava aquesta peça en directe, va apostar per una posada en escena teatral. Apareixia un tobogan d'estil de parc infantil a l'escenari.
2: Mira.
1: I a priori la idea era espectacular, baixar pel tobogan mentre interpretava la peça. El problema és que, per culpa de la vestimenta que lluïa, no lliscava correctament. I en diverses ocasions espatllava la seva baixada.
2: Ai, quedava... delicat, delicat.
3: No combineu làtex amb tobogan.
2: No.
1: Però, bé, el públic ingenu es pensava que aquella baixada frustrada formava part de l'espectacle. No hi ha res com tenir fans que t'admirin.
2: Sí, senyor, sí, senyor.
3: És boníssima, la Ducci, eh? I molt bona actriu. O
2: sigui. La Ducci?
3: Sí.
2: No sé qui és,
3: sí,
2: sí. No em ve el cap, no em ve present.
3: Mireu-se-la, és de veure, aquesta.
2: La Ducci?
3: Sí,
2: Ducci. Res a veure amb Ducci Gabbana, no?
3: No, res a veure.
4: Anem acabant, Peyu.
2: Sí, sí. Escoltem a la Ducci i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Avui us porto l'Òscar.
1: Òscar.
0: Que és una barreja de husky, pastor alemany i beagle.
2: Masses.
0: Tres són multituds.
1: Però si només pots tenir un pare i una mare,
0: exacte.
1: Com es barreja tant?
0: No sé com ho he
3: fet. Compte que també hi ha vetrius, no?
1: Ja, però...
3: Bueno, llavors... Sí,
1: però... O l'insemina un o l'insemina l'altre.
0: Exacte. Ah. És igual. És de Ger, de la Cerdanya, i la seva responsable és la Tanit. Veiem l'Òscar.
1: Mira l'Òscar.
0: Oh. Mira! Quins sorollots que té.
1: Està amb un cim ben en l'aire, està, eh?
0: Sí,
1: està molt amunt,
0: ben amunt. L'Òscar és molt atlètica, li encanta córrer per la muntanya i el que més li agrada és la neu.
1: Molt bé.
0: És molt, molt resistent.
4: Resistent a què? Doncs...
0: Resistent a tot.
1: Si la piques, no.
4: Com de martell, què vols dir?
0: Mira, us ho explico. Ah. És resistent perquè resulta que la va atropellar un cotxe i, escolta, t'empanxa.
1: Mira.
0: Però fa poc, a més, va caure per un barranc de... 80 metres?
1: Sí, home.
0: Això és el que ens han dit.
1: Què dius?
0: Mercè, 80 metres. És resistent. 80 metres.
1: 80 metres. Un gos no pot quedar viu.
0: El gos va fer res.
1: No pot quedar viu, un gos.
3: Devia baixar corrent.
0: Perquè, a veure, potser no era així, vull dir, que no devia caure així.
1: Llavors no era un barranc, era una baixada, llavors.
0: Però no, jo sé, a mi m'ha portat això.
5: El de Mango va caure.
1: Exacte.
0: El de Mango no va tenir tanta sort, no.
1: No, no.
3: Però no era un beagle.
1: No.
0: És que clar...
4: Ni venia de tres races.
1: Bueno. Arnau.
6: No sé de quina raça venia. L'any 1959, en plena Guerra Freda, la Unió Soviètica va haver de fer front a un misteri que avui dia continua sense resoldre's. Estem parlant de l'incident del Pas Dyatlov, una tragèdia que barreja teories de la conspiració, fets sobrenaturals, crònica negra i, amics i amigues, fins i tot... ufologia.
1: Home.
0: Ai. Està en la seva salsa.
1: És el seu tema. Avui passegem el gos pels Urals. Som el 26 de febrer de 1959.
4: Has dit febrer?
1: Del 1959.
4: No, l'any m'és igual. Febrer, als Urals.
1: Sí.
4: Has de tenir moltes ganes, eh?
0: Sí,
1: ja molt de fred.
4: Ja ha de quedar un fred,
1: sí.
4: Ja?
1: Sí, sí.
4: Mare de Déu.
1: Avui serà de tot menys una passejada tranquil·la. Però, bueno, per això necessitem un gos resistent com l'Òscar, que pugui aguantar les inclemències del temps. Nou excursionistes, fa dies que haurien d'haver acabat una travessa pels Urals, però a hores d'ara no han donat senyals de vida.
3: Oi?
0: M'agrada aquesta música.
1: Sí? Ha entrat aquí...
3: Ha entrat de cop, eh?
4: Va bé.
0: Va de fenòmens paranormals, això.
1: Sí, sí, sí.
0: I ara ens ha entrat això.
1: Nosaltres acompanyarem a un grup de l'exèrcit soviètic que té la missió de trobar aquests excursionistes perduts.
6: Us hem repartit uns dossiers amb tota la documentació, mapa de la zona i perfil dels excursionistes.
4: Segur que són uns domingueros d'aquests que s'han perdut.
1: Que no, no, Xuriguera, no. El grup extraviat eren 9 joves universitaris que es preparaven per ser guies de muntanya.
4: Uh-huh.
1: Anaven ben equipats i tenien experiència.
3: A veure, Peyu, estem parlant en passat, eh? Vull dir, estem assumint ja que...
1: Sí,
3: no?
1: A veure, amb els soldats russos no tenen cap esperança de trobar-los vius, eh?
3: Ja.
1: Febrer, els Urals, eh?
3: Ja.
1: Molt fred.
3: I abans feia més fred que ara, eh?
1: Sí, imagina't.
4: I tant.
1: Penseu que han fet la ruta pels Urals coneguda com la ruta de la mort.
4: Collons, ja m'ho has dit tot.
1: Ja està.
4: No és la ruta del sucre candy.
1: No.
3: Vols dir que no val la pena?
1: On té aquesta ruta? Hasta m'agradaria anar-hi. Ja. Sí. Estem parlant d'un lloc on la temperatura arriba a 30 sota zero.
4: Ah, imagina't.
1: Qualsevol error pot ser fatídic, tenint en compte que dormien en una tenda de campanya, a més...
6: Agafeu bosses de plàstic. Haurem de manipular cadàvers.
1: Els soviètics ho tenen així de clar, tu. El lloc és tan allunyat que la major part del viatge s'ha de fer amb helicòpter. Des de l'aire, el pilot detecta una tenda de campanya enmig d'una clariana. De moment anem bé. Com que tot està cobert de neu, ha sigut relativament fàcil de localitzar. Bueno. Sobretot si compreu una tenda que no sigui blanca.
0: No, clar.
4: Bueno, depèn.
1: Bueno.
4: Clar. Si te'n vas a la Cerdanya a l'estiu, collons, va bé que sigui blanca.
1: Llavors sí. Llavors
4: que no sigui
3: blanca.
4: Però
3: blanca també és molt embrutadís.
4: Sí. Això sí blanca. Que és veritat. Sí.
0: Però rebota el sol, no fa tanta calor.
1: Vermella, que sigui vermella.
0: Ah, sí.
4: No compreu cap tenda.
1: No compreu.
4: Però no aneu a la muntanya.
1: No. Us heu d'imaginar la tenda plantada en un lleuger pendent, no? Sí. Al mig del no-res.
4: Sí.
1: I a tanta neu que l'Òscar, el nostre gos de muntanya, gairebé no pot ni caminar.
0: Ai, pobre.
1: Comença la recerca dels cossos. A la tenda, que està mig destrossada, no hi ha ningú. Ui. Només hi ha les motxilles i també uns plats amb el sopar a mig menjar. És com si haguessin abandonat la tenda de pressa i corrents. A uns 800 metres del lloc... apareixen els primers cossos sense vida.
7: Aquí! Ja els hem trobat.
1: S'han trobat els quatre primers excursionistes completament congelats. Les seves cares són d'autèntic horror. La imatge no és fàcil de descriure. Si sou morbosos, que sapigueu... Les fotos, si busqueu a internet, les trobareu.
0: Es troba de tot, eh?
1: Sí, els cadàvers, hi ha les fotos.
4: Són els reals?
1: Sí. El més estrambòtic és que els cadàvers gairebé no van vestits. Van amb roba interior i sense sabates.
0: Com?
1: És com si haguessin sortit de la tenda de nit, amb tanta pressa, que no agafen ni la roba d'abrigar ni les sabates.
3: Ai, coi.
1: També, hòstia... Si dorms, per més que tinguis la tenda, a un puesto que estàs a 30 sota zero, dormim que els hotets troben una excentricitat, ho trobo, no? Hòstia, que vols un pijama llarg, sí. Poder, no?
0: Sí. Potser tenen una festa muntada dintre de la tenda.
1: L'altra cosa que no quadra és que els cadàvers tenen hematomes per tot arreu. Tenen costelles trencades i un d'ells presenta un cop al clatell.
3: No entenc res, Peyu.
0: Peyu, jo estic passant una mica de por, eh?
1: Fa por, i en passareu més, eh? Que ara la cosa es posa interessant de veritat, perquè els cossos... S'han trobat al costat d'uns arbres que estan plens de marques fetes amb ganivets. Semblen marques tribals.
0: Ai, ai.
6: L'única tribu que volta per aquí, per aquest indret, són els Mansi.
1: Els Mansi. La primera hipòtesi és aquesta. Els excursionistes van ser atacats per un membre de la tribu dels Mansi. Els va fer sortir de la tenda, els va perseguir i els va matar.
3: Vale.
1: Podria ser.
3: Vale,
4: un de sol en mata nou?
1: En Mansi.
4: Bueno, però... I els fa sortir de la tenda?
1: Les autoritats porten el cap de la tribu al lloc dels fets.
4: Sí.
1: Comprovem que els Mansi són gent feréstega, que viuen al mig de Sibèria, però que no són els culpables del crim.
4: Assassinats?
1: Vostè.
4: Jo sóc un Mansi.
1: Els va assassinar vostè?
4: Què collons els he assassinat jo?
1: No.
4: Els Mansi som una gent de pau... Els Mansi som mansos.
1: Clar.
6: I aquestes inscripcions als arbres, qui les ha fet?
4: Exacte. Això sí que ho hem fet nosaltres.
1: Ah.
4: Això ho hem fet, són unes inscripcions que fem als arbres perquè surti el déu de l'arbre,
1: sí,
4: i ens protegeixi.
3: La mare que em va parir.
1: Els Mansi queden descartats.
4: Sí.
1: Les autoritats soviètiques van més perdudes que els excursionistes. Per quin motiu van sortir de la tenda durant la nit? Per quin motiu no van agafar els anoracs? Al final, els militars pregunten al cap de la tribu Mansi a veure si els pot ajudar a trobar respostes.
4: Sí, tant, que els puc ajudar.
1: Ah, sí?
4: Sí, clar, jo sé que els va matar.
6: Com? I per què no ho deies abans?
4: Collons, perquè no m'heu preguntat, això? M'heu preguntat tot de coses que ho he respost tot, però això no m'heu preguntat.
1: Doncs qui els va matar?
4: Qui els va matar?
1: Qui els va matar?
4: Ah, voleu que us ho digui?
1: Clar! Sí.
4: Els extraterrestres.
1: Ja hi som. El que faltava, tu.
4: Els extraterrestres.
1: Els extraterrestres.
4: Sí.
1: Els Mansi diuen que cada mes de febrer...
4: Exacte.
1: ...unes llums taronges apareixen al cel.
4: Venen unes llums taronges que venen del cel.
1: Són com uns plats voladors.
4: Sí,
1: sí.
4: Que venen del cel i ho maten tot.
1: Aquesta tecnologia extraterrestre hauria fet embogir els pobres nanos. Exacte. Que s'haurien acabat matant entre ells.
4: Sí. Nosaltres tanquem els ulls i això no ens passa.
1: Ja. Aquesta ha sigut la resposta del cap de la tribu.
4: Però dels ulls m'ho he inventat jo.
1: Ja. També heu de saber que els Mansi, igual us ajuda i us fa quadrar més les coses, sí, els Mansi els agrada fer rituals xamànics amb bolets.
4: Sí.
1: Fem
4: un caldo.
1: Amb bolets, eh?
4: Fotem un caldo al febrer.
1: Sí. Us coincideix? T'has fixat si quan veieu els llums taronges... És quan heu menjat els bolets?
4: Sí que és veritat.
1: Ah.
4: Sí que és veritat.
1: Pot ser que coincideixi.
4: Ara que ho dius. Ens fotem l'escudella aquella, és tot taronja.
1: Vinga, llums taronges.
4: I un riure.
1: Oi, noi. Els militars li donen les gràcies per la pista, però decideixen investigar una mica més. És llavors quan apareixen els cossos que faltaven per trobar. Les seves condicions encara són més horribles. Tres dels excursionistes els troben a baix de tot d'un barranc. Deuen haver caigut mentre s'allunyaven de la tenda. Hem d'anar en compte que l'Osca no s'hi foti de cap, que ja va caure, recordeu, la gossa...
3: 80 metres. No m'ho crec, jo.
1: Ho diu la seva...
3: No.
1: La seva responsable, ho diu?
3: No, amb un gran de protagonisme.
4: Sí, es deu fotre escudella dels Mansi.
0: No et fiquis amb la gent.
3: No estic d'acord, jo. 80 metres no hi estic d'acord.
1: Home, és difícil de creure que un gos caigui de 80 metres.
3: No m'ho crec, jo, Peyu, no m'ho crec.
1: No. El pitjor de tot...
4: Hi ha com dos capítols paral·lels.
1: Sí, el del gos, tot és un misteri.
4: Sí.
1: El gos de la Cerdanya, va caure o no va caure 80 metres?
3: Estem molt enfocats a la Rússia, i jo crec que el bo és el de...
1: El cas bo és el de la Cerdanya.
3: Estem passant... Sí.
1: El pitjor de tot és quan troben els dos cossos que faltaven. Els localitzen mig despullats, congelat de fred i, atenció, amb els ulls buidats.
3: Bueno, a veure, aquest costat també hi ha un tema que unido, que...
1: Sí, el de Rússia també és gros,
3: sí, sí, sí.
1: Eh? Els cadàvers són els del cap de l'expedició, l'Igor Dyatlov, i el de la Lyudmila, Dubinina, una de les dues noies que formaven part de l'equip. A la pobra noia li han buidat els ulls i li han tallat la llengua.
0: Va, home, va, Peyu. De veritat, entre la música, els noms d'aquestes noies, que Déu-n'hi-do, quina por que fan. I tot això, sort que ho fem al migdia i no a la nit, perquè si no,
5: no em
0: moro de por,
5: Bueno, bueno, ho fem a la nit, mentre estan la gent que està sopant i ara ho mira pel 33.
1: Ah, 33,
0: els hi he travessat.
5: Què tenim per sopar? Llenga de porc.
1: Oita. 9 cossos en total. 4 sota els arbres amb senyals, 3 a baix del barranc i 2 més sense òrbites oculars. Realment, no ha calgut l'ajuda de l'osca. Tots els cadàvers estaven a prop i la recerca ha sigut ràpida. Després de voltar tot el matí per la zona, les autoritats russes ja tenen una conclusió. No ha sigut cap assassinat. Ha sigut una allau.
6: Exacte. Com? Una allau els va rebentar la tenda. De nit, desorientats, van caure, es van fer mal i van morir congelats.
1: Aquesta és la versió oficial que s'ha mantingut fins avui. L'any 1959... Heu de saber que estem en plena guerra freda.
4: Collons, congelada.
1: Sí. I als soviètics els convé tancar el cas el més aviat possible. Per descomptat, també els convé dir que no ha sigut cap crim.
6: És que no ha sigut cap crim.
1: Home.
6: Ha sigut un tràgic accident.
1: I una allau te pot buidar els ulls?
6: Un tipus d'allau d'aquest tipus que tenim per aquí, sí.
0: Tallar-te la llengua, també.
1: Tallar-te la llengua, eh? L'allau mateixa te talla la llengua.
6: Són efectes col·laterals del fred, la circumstància del context...
4: La mare que el va preuclava, eh?
3: Sí.
0: És que t'ho creus, et diu qualsevol merda i te la creus. La
6: Esteu construint un relat sobre la meva persona, que fins a dia d'avui, fins que vaig començar aquest programa, era una persona íntegra i respectable, i ara, a base de tots els comentaris pejoratius que esteu abocant cap a mi, la gent té una imatge molt equivocada del que soc.
1: Sí.
6: Bé, podem seguir amb la història.
1: Potser algun animal s'ha menjat la llengua de la noia. Això podria passar, això sí. O els corbs, el primer que fan és atacar els ulls.
4: Animals orals de corbs?
1: No ho sé. Ah. No ho sé.
0: Però ben digue altres tovetes, perquè coi t'has d'anar a ficar dintre
1: perquè
0: la llengua.
1: És més tou l'ull.
5: I és més gustós.
0: I la galta?
6: La galta s'ha d'estovar, Mercè.
1: Com podeu veure, els soviètics tenen respostes per tot, tu. Algunes són bastant convincents. Només hi ha algú que no es creu aquella versió. El pilot de l'helicòpter diu que no pensa transportar els cossos, que aquí hi ha gat amagat. Això també és ben verídic, eh? El pilot es nega a enlairar-se.
7: Jo no m'enlairo, no? Me cago en Déu. No m'aixecareu a mi, no? L'helicòpter. No, home, no. Jo aquests cossos ja els podeu... Que jo no els porto, l'helicòpter.
1: Diu que els cossos...
7: Cuidado el cap, xupa-te, quan parlis amb ells.
1: Ah, per les hèlices. Vale. No sóc pas gaire alt, jo.
7: No, però vull dir que queda bé sempre junts.
0: Sí. Et tallarà el serrell.
1: Diu que els cossos són radioactius i que viatjar amb ells pot ser perillós.
7: Exacte.
1: Sembla una bestiesa... Però l'exèrcit té un mesurador de radioactivitat i, efectivament, dos dels cadàvers presenten nivells alts de radiació.
4: Però dos.
1: Com? Dos.
4: Els altres no.
1: S'està complicant molt aquesta història.
0: Ai, sí.
4: No tinc res.
1: Compte, perquè el pilot ens suggereix una nova hipòtesi sobre què ha passat. Segons ell, el govern aprofita les zones dels Urals per fer-hi proves nuclears.
7: I tant.
1: Ah, sí.
7: Home, collons. Ara he baixat de l'helicòptero, eh?
1: Sí.
7: Veieu que no...
1: O l'has parat, almenys.
7: L'he parat, perquè gasta molt, eh? Sí. La gent diu que ha vist llums taronges.
1: Sí.
7: Són les bombes nuclears.
1: Mira, segons aquesta teoria, la radiació del lloc va fer embogir els excursionistes que van sortir fora de la tenda i van començar a actuar de manera erràtica.
7: Ara.
1: I compte, perquè aquesta teoria és rectificada per la germana d'un dels difunts que s'ha traslladat amb l'equip fins al lloc dels fets. Quan veu el cadàver del seu germà, assegura que hi ha coses que no quadren.
0: A veure... Aquest no és el meu germà.
4: Ah, no?
0: El meu germà tenia 20 anyets i aquest cadàver sembla el d'un vell.
1: Té raó, eh? Els cadàvers amb radiació presenten cabells blancs, arrugues a la cara i la pell blavosa.
0: El meu germà estava en el lloc equivocat, en el moment equivocat. Va veure alguna cosa que no hauria d'haver vist i el van eliminar.
7: El govern ens vol amagar alguna cosa, eh? Això queda clar.
1: Sí, sí, sí.
6: Camarada, voleu fer el favor de deixar de dir ximpleries? Una tempesta ha sigut el responsable de les morts.
0: Una tempesta.
1: Hi ha teories per donar i per vendre. Fins i tot es diu que van ser atacats per l'abominable home de les neus.
4: Això pot ser.
7: Això sí que... Això es veu verídic, això. Això sí que jo és el que em crec més, això.
1: Jo em sap greu perquè hem d'acabar la passejada sense resoldre el cas.
4: No! Home, fotem un altre capítol d'això.
1: És que encara que en fem un altre, fins que no ho resolguin, és que no ho sap ningú què va passar.
7: Però això no ho podem resoldre des d'aquí?
1: No.
4: Això s'inventa i ja està.
1: L'únic que sabem és que la tenda estava mig destrossada i els cadàvers estaven mig despullats. Què va passar dins d'aquella tenda i què els va fer sortir continua sent un misteri. Des de llavors, el lloc s'ha fet famós i s'ha batejat com el Pas Dyatlov, en honor al jove líder de l'expedició.
7: Hi havia aquella pel·lícula...
1: Sí.
3: D'aquests excursionistes.
1: Ah, sí?
3: Sí,
1: has vist?
3: En Conradson, els excursionistes calentes.
1: No és pas aquest.
3: Ah, no és aquest.
1: No, no, no.
6: D'aquests tenien molt fred.
1: Eh?
6: Que aquests, Mercè. Els d'avui tenien molt fred i els d'aquella pel·lícula em sembla que no.
1: Mercè, tenim un gos que va caure per 80 metres per un precipici.
0: Va caure i potser no es va fer res, però es va espantar i he vist una noia amb cara d'espantada. Dic, sí. Cap allà que vaig. A vaig a veure-la, com et
1: dius? A veure si sobreviu.
8: Mireia.
0: I d'on ets?
8: De Sant Quirze del Vallès.
1: Molt bé.
9: És molt maco, Sant Quirze.
1: Sí, jo hi havia viscut. L'any 1961, Mireia, la Unió Soviètica va detonar l'arma nuclear més potent de la història. Va fer-ho al mar del nord de Rússia, a l'oceà Àrtic. Quin nom tenia la bomba? A. La bomba Putin. B. La bomba Tsar. O C. La gran bomba roja.
8: La C.
1: L'Òscar és morta.
8: No! No!

0: Era la B, la bomba Tsar, es deia. El passeig ha sigut ben macabre, tu, l'Òscar, la nostra gossa muntanyera, no ha pogut acabar-lo. No. Ja us hem advertit que avui la passejada era una missió de rescat, però tampoc ens pensàvem que el pobre gos cauria des d'un barranc mentre buscàvem els cadàvers. 9 persones i un gos van morir en el pas de Dyatlov, un misteri que avui dia encara porta cua. Una veritable font d'inspiració per tota mena de teories estrambòtiques. Una tragèdia que potser sí, que va ser provocada per una simple allau. Vés a saber.
1: Ho sabem.
0: Ho sabrà mai. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Alfonso. Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Sentim la republicana Esther Capella i Jéssica Albiach dels Comuns.
2: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
3: Han de tornar a començar. Així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
1: Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim Mònica Sales, de Junts, el popular Juan Fernández i Pilar Castillejo, de la CUP.
4: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
5: No els dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
6: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
1: Amb els vots del govern i els socis d'investidura, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus, que acompanya els pressupostos. Repassem més notícies en format més breu amb Josep Almirall.
7: A més de la vaga de mestres i professors a tot Catalunya, avui també s'aturarà el personal de les biblioteques públiques del país. És una protesta que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes.
1: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, Pedro Sánchez posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que aquest divendres es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, adverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Vallugera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del PNB.
8: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
9: La pregunta és, ¿con qué mayorías y con qué credibilidad?
7: Els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia. En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. El representant de Comissions Obreres a les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
10: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
1: La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre el temps, l'absència dels límits i la memòria.

0: premis d'interpretació, dues obres Banksy i guions signats de Friends són alguns dels 130 objectes de l'actor Matthew Perry que surten avui a subhasta amb fins benèfics.
1: La Fundació de Matthew Perry posarà a la venda una col·lecció d'objectes personals de l'actor i records vinculats a Friends, amb l'objectiu de destinar els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els lots més destacats hi ha diversos objectes lligats a l'etapa de Perry com a Chandler Bing 26 guions de Friends, entre els quals episodis com l'últim de la sèrie The Last One, també dos guions donats per Warner Bros. I signats pel repartiment principal amb Jennifer Aniston i Courtney Cox, i una rèplica del mític marc groc del mirall que penjava de la porta de l'apartament de Mònica i Raquel. Alhora, també es trobaran objectes de la seva col·lecció de Batman, raquetes de tennis o vestits de gala. La venda, amb preus entre 500 i 400 mil dòlars, es pot seguir tant en línia com presencialment a Dallas.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
1: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a un contra l'Iraq. Els catalans al Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
0: I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn referma la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies, diu, abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
5: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
6: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
5: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
7: Molta violència i et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
5: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
8: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
5: Solidaris.
3: Amb Mercè Folch.
5: Desnonaments silenciosos.
2: Dissabte a les 10 de la nit.
6: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
3: Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ho sabeu, com sempre ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes a la ràdio pública i en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem cada dia, de dilluns a divendres, la solució. Com sempre, ho fem al control tècnic amb el mestre Albert Hodder i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia de Cipió. Avui és dijous. Ja sabeu que els dijous als restaurants, doncs, hi ha paella.
1: La paella, la solució.
0: La solució es diu Núria Casas, bon dia.
2: Bon dia, m'agrada molt.
3: Una paella del programa.
2: Sí, doncs m'encanta. El dijous arròs, la meva àvia ho feia sempre.
0: És la paella de la solució de Núria Casas, que per cert ja et vaig veure allà al 3Cat en viu.
2: Sí.
0: Un xou que vam muntar, no? Que tens notícies noves, potser.
2: Sí.
0: Que es poden explicar, encara no.
2: Es pot explicar.
0: Ostres, doncs mira, una música de... No és exclusiva.
2: Exclusiva.
0: Però la Núria Casas formarà part d'un nou projecte?
2: Sí, del Zones Apinto.
0: S'han atropellat els titulars.
2: Ai.
0: Què és aquest projecte, Casas?
2: Doncs mira, el Zona Zapping, que passa a ser un espai que, més enllà d'aquests vídeos que tots els espectadors envien a TV3,
0: sí,
2: doncs també tindrà un format de plató, presentat per l'Òscar Pérez Dols,
0: no,
2: i jo participaré en aquest nou programa, que es diu Zona Zapping Club.
0: Doncs mira, hi afegim aquest segon cognom, no? Zones Zapping Club, i això quan es veu?
2: Això segurament a l'estiu, encara no hi ha dates, però t'avanço una altra cosa, Fran.
0: Dues exclusives?
2: Sí, em sembla que compartirem plató.
0: Què dius ara?
2: Perquè a l'11 aquest estiu hi seré.
0: Sí?
2: I tu hi seràs.
0: Jo seré a l'11 també, sí.
2: Doncs ja està.
0: Què dius ara? Tu estaràs a l'11? Ostres, doncs mira, Núria Casas, amb aquest nou projecte, Esports Zapping Club, i també que s'incorpora l'11 a l'estiu. No para la paella. No,
2: se'm gastarà una mica la cara.
0: Uns altres dies. Fa molt exercici. I precisament avui us portem una solució relacionada amb la pràctica de l'exercici. Es pot fer esport a qualsevol edat? Tots els esports es poden practicar a qualsevol edat o n'hi ha alguns que estan contraindicats. Per exemple, puc esquiar si tinc 60 anys? Una criatura de 6 anys pot fer boxa? Tu portaries a la teva criatura, Núria?
2: Jo no, perquè pateixo per sistema.
0: I el famós entrenament de força és apte per tothom?
2: Mira, això hi vaig anar a una conferència i em van dir que
0: sí?
2: A partir dels 40 anys mínim s'ha de fer gimnàs, i
0: molt
2: gimnàs
0: bé,
2: de força. No val running, no. És a dir, la força és prioritària. I si no, als 60, ets una piltrafa.
0: Doncs mira, de seguida sabrem, a banda de la doctora Casa, si és una inversió o no en salut, això de l'entrenament de força. I si fa anys que no fas esport, per on has de començar? És a dir, has d'anar directament a fer pàdel o potser doncs, et casques els genolls o has de córrer una marató?
2: Mira,
0: potser t'agafa.
2: I et dic una altra cosa,
0: un
2: també.
0: Infart.
2: I si mai has fet esport, no ho intentis compensar. I ho sento molt, si ara hi ha gent que m'escolta i no ho troba bé.
0: Un moment, que hi ha especialistes també aquí a l'estudi.
2: Doncs no ho intentis complementar amb suplements vitamínics d'aquests que ara venen les influències i són autèntica porqueria.
0: Molt bé. Doncs,
2: porqueria.
0: Al jardí de la Casas. I una última pregunta. Serveixen el mateix els consells que donem pels homes com per les dones? Doncs avui totes aquestes preguntes, a banda de la Núria Casas, la farem amb una persona que en sap molt del tema, una autèntica autoritat, que és l'Eva Ferrer Vidal Barraquer. Bon dia, com estàs?
4: Bon dia, moltes gràcies.
0: L'Eva és metgessa de la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Clínic Sant Joan de Déu. A veure, hem fet moltes preguntes, intentarem respondre-les totes, però d'entrada la primera és: fins a quina edat es pot practicar esport de manera segura? És a dir, quin seria el llindar?
4: No n'hi ha.
0: No n'hi ha, eh?
4: No n'hi ha. Evidentment, depèn de l'esport. Depèn de l'esport.
0: Sí, correcte.
4: Però et diria que no es pot... Tu has preguntat si es pot practicar. No, no. S'ha de practicar.
0: Ah, molt bé.
4: S'ha de practicar.
0: És important practicar esport, ho sabem.
4: El tema és quin tipus d'esport... Jo separaria activitat física, exercici i esport, no? Perquè són molt diferents. Cada cosa, activitat física és anar a caminar, a comprar, a fer encàrrecs. L'exercici és quan ja fem alguna cosa més pautada, alguna classe. Posa-li pilates, posa-li vaig a fer exercici de força, que per cert als 40 anys ja anem tard.
2: També?
4: Sí, l'hem de fer abans. I tant, des de petits i petites, que aquesta és l'altra pregunta.
2: Jo no em refereixo al gimnàs en si i en general. Dic a l'específic de força, que com a tard et posis als 40. Això és el que deien.
4: Abans, inclús.
2: D'acord.
4: Sí, sí. I l'esport és quan ja hi ha regles. Ja juguem a hoquei, ja juguem a vòlei, ja, llavors esport, practicar esport, potser no és a qualsevol edat, però l'exercici i l'activitat física, sí.
0: Per tant, molt interessant aquesta tria que ha fet l'Eva Ferrer Vidal Barraquer, activitat física, que és el que has fet tu per arribar aquí a la ràdio, no?
2: Però, Fran, una cosa, eh?
0: Exercici
2: també això va superlligat al tema de la feina. Perquè jo ara sembla que vingui com amb la feina i els deures molt, molt sí. fets, però és que em coincideix ahir amb una conferència que vaig estar de directius i deien, no, no, és que el tema és que les asseguradores i tota estan supermotivades en dir, si us plau, feu esport, perquè cada cop l'envelliment és major, treballareu cada cop més tard, em veig jo com un senyor de Kentucky treballant en un McDonald's i fregant fins als 80 anys.
0: Pot ser.
2: I aleshores és que l'esport va lligat a que puguis guanyar-te la vida, no? Perquè la jubilació potser estarà allà en població activa.
4: Et diria la forma física, no? I per aconseguir aquesta forma física, tant física com mental, perquè van les dues lligades, ens veiem, però el coco ha de funcionar, si no, per molt que pugui, si no, no funciona, has d'estar bé des del principi, des de ben petitó. I això també és hàbits. No em desperto als 40 anys i me'n vaig a fer això, sinó si ja ho he mamat, no?, prèviament, això ajuda a que tu tinguis la necessitat. Haig de sortir a córrer, haig d'anar al gimnàs, haig de...
0: Doncs avui parlem d'activitat física, parlem d'exercici, també parlem d'esport i, com sempre, ja ho sabeu, que hi podeu dir la vostra a través de les vies de contacte habituals. Avui amb la Lívia Discípio. Bon dia, com estàs?
4: Bon dia, Fran.
0: A veure, primer de tot, el telèfon del directe, preneu nota, si teniu llapis i paper. Avui el telèfon del directe, què ens poden demanar? Ja m'està mirant la Susana, que té els bíceps entrenats de despenjar telèfons.
5: Doncs podeu trucar-nos al telèfon del directe, 93201-7474. Digueu-nos com sou o què voleu enfortir i us direm quin esport podeu practicar.
0: Ah, per exemple, dius, no, és que a mi m'agradaria enfortir els braços, no? O jo tinc la sensació que necessito enfortir les cames, no? A veure quins són els esports que podem practicar. Això pel fixe. I després, el WhatsApp del programa, com sempre obert, què hi demanem?
5: Ens podeu escriure també al 677-38-77-19, aquell que teniu guardat com la solució, amb Elisenda Carot, sí. I digueu-nos quants anys teniu i quin esport practiqueu.
0: Home, i tant. Que ens diguin el nom, els anys, i tinc la sensació de que ja estan escrivint.
5: T'he de dir, Fran, exactament, de que ja abans de dir la crida ja han començat a escriure. Per exemple, el Roger, de 42 anys, fa bicicleta i senderisme. L'Oriol, igual que el Roger, fa ciclisme, té 49 anys. L'Anna diu, tinc 33 anys, fa 3 que faig crossfit i des que el practica no li fa mal l'esquena. El Christian, de 45, diu que qualsevol edat és bona per fer esport i que encara que no descarti practicar alguna mena d'esport, com per exemple el tennis, de moment es manté actiu amb la bicicleta estàtica.
0: Bicicleta estàtica seria una bona opció?
4: Totalment.
0: Sí? Molt bé. Doncs mira, volem obrir el ventall d'esports també, és a dir, més enllà de futbol, el bàsquet, córrer o caminar, o el pàdel, també ens ho podeu dir si hi ha algun oient que faci boxa, per exemple, o hi ha algun oient que faci esgrima.
2: Mira, ara saps que hi ha un gimnàs, una cadena de gimnasos, sí? Que no vull dir el nom per no fer propaganda, que està a punt d'aterrar aquí a Catalunya.
0: Una tercera exclusiva de Núria Casas. Vinga.
2: I fa un gimnàs per la gent que vol estar connectada a les xarxes socials.
0: No.
2: I que, com que no tenen prou concentració mentre fan gimnàs, els hi posen aparatologia per gravar-los com si els estiguessin fent una story i perquè després pugin l'entrenament com si s'haguessin autogravat. Gimnasos adaptats a les xarxes socials. I que això es veu que Europa ho està arrasant perquè la gent no té ni la capacitat de concentració de 20 minuts fer allò una mica de bici estàtica sense tocar el mòbil amb les mans. És molt trist, però està triomfant aquest concepte.
4: Ja ho desconeixia, però...
0: Està amb els ulls com a taronges, l'Eva.
4: Sí, però si serveix perquè estiguin connectats al seu cos durant aquells 20-30 minuts, benvingut sigui.
2: Et treu l'ansietat de dir, ai, li haig de donar el play.
4: Exacte. Ara, la raó gaire...
2: És trist, però és el món que tenim, però...
4: Sí.
0: Escolta'm, abans parlàvem dels entrenaments de força i em sembla que hi ha oients que també el practiquen, oi?
5: Sí, ens ha escrit també la Laura, que té 47 anys i, a més de caminar i córrer, també fa exercicis de força.
0: Abans parlàvem dels 40 anys, ja va tard. Això de l'entrenament de força, des de quan es va popularitzar, diguem-ne, o es va estendre i per què serveix?
4: És que el treball de força...
0: Sí.
4: Fa molts anys, quan jugàvem al carrer,
0: sí,
4: no?, i quan anàvem als parcs, penjar-te d'un arbre, penjar-te de qualsevol element d'un parc, és treball de força.
0: D'acord.
4: Relacionem la força a aixecar ferro. però és que la força és treballar amb el pes del propi cos. Només amb això ja estem fent treball de força. Per tant, els més menuts, quan van als parcs, o haurien d'anar als parcs i els hauríem de deixar, ja estan fent treball de força. I és que hi ha una raó. Fins als 20 i 25 és quan fem tot aquell... acumulem el que podem tenir per després arribar al millor possible més endavant. Sí que és cert que entre els 25-35 és quan potser tenim aquell treball de força que ens ajudarà més, però hem d'anar sumant prèviament. Per tant, tenir els nens i nenes amb una bombolla que no facin, no, però tampoc és aixecar ferro. És treballar amb el pes del propi cos i, per tant, ho hauríem de fer des de petits. De fet, l'OMS ho diu, eh? És que no és que jo m'ho inventi. L'OMS diu treball de cardioaeròbic més treball de força.
2: Això em recorda el que diuen els dermatòlegs, no? La pell té memòria, en aquest cas la musculatura també. Per tant, és una feina a llarg termini. Però ara poso l'exemple de la meva mare, que fa uns senyores que anden, val? A partir dels 60-70, anar a caminar... i ja està bé? O, ostres, tens la sensació que fas molt, que fas uns quants quilòmetres cada dia, però realment t'estàs autoenganyant perquè això no és gimnàs com a tal o no és l'activitat física que per aquesta edat, per exemple, un cop ja teòricament hem hagut de fer els deures, t'has de mantenir.
4: És millor que res, evidentment, però jo me'n vaig a la base i base al que diu l'OMS, que és que el treball de força ha d'estar sempre. És a dir, es divideix, l'OMS divideix en tres grups d'edat, menys de 18, de 18 a 65 i més de 65. A tots aquests tres grups d'edat hi ha la força.
2: S'ha de fer sempre?
4: Sempre.
2: Ah, d'acord.
0: Tu diries que, per exemple, ara es practica més esport que fa 20 anys o que 40 anys, per exemple, que la societat en general li té un especial interès dedicat a l'activitat, exercici físic o esport?
4: Jo crec que s'ha democratitzat, no? O sigui, potser abans és... haig d'anar al gimnàs per fer o per mantenir-me actiu, i des de fa ja bastants anys obres la porta i surts a córrer, no? O tens pistes de tennis, pistes de pàdel, accés més lliure que no fa uns anys, que potser també era aquest límit econòmic. Si no m'apunto al gimnàs, no puc fer-ho.
2: Però fa uns anys potser érem menys sedentaris.
4: Exacte. Llavors, aquí aquest equilibri, no?
0: I ara la pregunta que segurament molta gent es fa. Això es fa perquè realment hem pres consciència de que volem ser sans, volem invertir en salut, o ens volem veure bé, o perquè hi ha un... no sé si excessiu culte al cos, en segons quins contextos.
4: Jo et diria que va molt per edats.
0: No? Va per edats.
4: Va per edats, però sí que et diré que la gent més jove, i això les estadístiques ho diuen, no m'invento, i tenim un problema, tenim un problema que és la imatge. Si utilitzo l'activitat física o l'exercici com a eina per tenir un cos, no dic saludable, que saludable l'hem de tenir, sinó que ens n'anem a un extrem, perquè els extrems no són bons mai, aquesta eina no és la que hem de fer servir, perquè és que no és bo aquest extrem. Ara, que el voler tenir aquesta imatge em serveix per adquirir aquest hàbit, benvingut sigui, però sense arribar a l'extrem. Per tant, depèn una mica de l'edat, també.
0: Per tant, aquests models que potser estan fent esport, però que l'estan fent... diguem-ne de manera no saludable, serien les generacions més joves que s'incorporen al món preadolescència, postadolescència?
4: Sí, també perquè les xarxes socials és el que es veu, no? I són molt digitals. Són molt digitals i veuen aquella imatge i és el que vull, no? I fan servir aquesta eina per arribar-hi. El que hauríem de fer arribar a nosaltres és que hem de buscar aquesta part de salut. Sí, que l'activitat física o l'exercici sigui una eina per sumar salut. Que la imatge és més bona? Doncs perfecte. Però al final és sumar salut, perquè la salut, de fet, és el que està dintre. No sempre ho veiem. Tu pots tenir més o menys quilos i estar més o menys saludable. No el que està excessivament prim està perfecte, ni el que està... els extrems no són bons. No?
2: Doctora, quants pacients li han vingut dient «dóna'm l'Ozempic»?
0: L'Ozempic,
2: no, ara obro la veda, però clar... És que...
0: Explica què és l'Ozempic, va, doncs perquè si algú encara no ho sap, és difícil.
2: Miraculosa, que sembla que et fa prima de cop, i com que al gimnàs la motivació de molts, majoritàriament, és perdre pes, el que deia al principi, fins a quin punt la complementarietat d'Ozempic, que em sembla ja paraules majors, o altres vitamines o el que sigui, ajuda, no, o depèn? No.
4: cada vegada hi ha més gent que ho demana.
5: Val.
4: Això és evident, perquè està, no? Està a nivell social, s'està demanant, però evidentment no és la meva expertesa per aquesta banda i jo no el recomano d'entrada a ningú, perquè primer s'ha de fer molta més feina. I els suplements que tu deies, o els complements, la paraula mateixa ho diu, suplement o complement. La base l'has de tenir per afegir tot això.
0: Escolta'm, abans parlàvem del múscul i de com als 25, 30 anys comencem a fer, doncs, o a reforçar entrenaments de força. A quina edat arriba el cos a màxim rendiment muscular? Si hem estat fent, doncs, el típic esport escolar, doncs, que hem allargat potser fins als 18, en alguns casos fins i tot, doncs, júnior o sènior, no? Però que als 25 anys potser ja no fem esport, diguem-ne. Mm. El màxim rendiment del cos, a quina edat arriba?
4: Depèn molt de l'esport que practiquis, sí. No? Perquè hi ha esports que són molt de joves, és a dir, tu vas a la gimnàstica rítmica i comencen molt jovenetes, i hi ha esports que comences més gran, no? Però cap als 35-40, uh-huh, diguéssim, que és quan arribem a un pic o assolim aquest pic de rendiment, ara sí, enmarcat en el tipus d'esport, no?
0: O sigui, 35-40 seria més o menys...
2: Estic a dins, eh?
0: Tu estàs a dintre d'aquesta franja?
2: Encara tinc opcions.
0: Doncs, mira, enhorabona, recordem. Avui estem parlant amb l'Eva Ferrer Vidal Barraquer, metgessa de la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Clínic Sant Joan de Déu, de quin és l'esport més adequat per cada edat. Com sempre, ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres, 93-201-7474, o al WhatsApp del programa, on estan arribant també els testimonis dels oients, explicant-nos quants anys tenen i quin esport practiquen, Lívia.
5: Doncs mira, per exemple, la Teresa ens escriu i diu: tinc 73 anys i faig aquagym i natació. El Dani en té 39. Ens diu: fa 6 anys que escalo i em sento molt més en forma que mai i no em fa mal res. Diu que sempre havia jugat a futbol, des dels 6 anys, de fet, i després dels partits sempre li feia mal al cos, i ara no.
0: Fixa't.
5: La Yolanda, per exemple, 62 anys, fa exercicis de pes, aquagym, 2 cops a la setmana i cada dia camina almenys una hora. I el David, 41 anys, ens diu: faig peses i abans m'agradava molt el bàsquet i el ping-pong, però diu que em calma.
0: Clar, les peses, per exemple, si algú diu: vull aixecar pesos, no? Això, com ho ha de fer? Què s'ha de plantejar? Perquè no és el mateix aixecar una mancuerna d'aquestes,
5: clar,
0: no? Que de sobte 15 quilos, ja depèn de quines edats. Normalment havíem sentit, Eva, no, és que les criatures de 10, 12, 14, millor que encara no facin peses perquè l'esquena no està formada. Quan es poden aixecar peses?
4: Jo et diria que el pes, primer és el que hem dit, primer treballa amb el teu cos,
0: sí,
4: i després abans d'aixecar ferro, que dic jo, hi ha manera, per exemple, de treballar amb gomes. Tu pots treballar amb gomes i fer treball de força, i la resistència la marcaràs tu. Evidentment, depèn de la goma, no? Hi ha les gomes que són de colors, les bandes elàstiques, i pots fer més o menys resistència, i tu pots començar a treballar amb això. O sigui, aquest treball de força es pot començar a fer així. Al incloure ja peses, aquí sí que ja hem de modular una miqueta més.
0: Clar.
4: I aquí sí que et diria que demanes consulta a un professional, perquè no madura tothom igual. També és veritat, vull dir que com madurem, la progressió de la maduresa és diferent a cadascú.
0: Clar, després hi ha una altra cosa que també ho tocarem, que és, tu imagina't que a tu t'agrada molt un esport, però la biologia no t'ha dotat per jugar a bàsquet,
4: per exemple.
0: No? Perquè el bàsquet, em sap greu, però és com una secta, no?
4: Sí,
0: és a dir,
4: sí,
0: només hi poden entrar els d'aquell llindar, no?, d'alçada. Però imagina't que no arribes i
4: clar,
0: no pots practicar-lo, aquell esport.
2: A mi, per exemple, el que m'agrada és aquest concepte, que no sé si també la doctora veu que això va en auge, que és els d'estudi. Estudio, que se'n diu, per fer-ho així més modernet. Jo vaig a un d'ells, que
0: sí,
2: és 45 minuts,
0: sí,
2: amb grups ultra reduïts, màxim 10 persones, i amb una persona que al final et fa una atenció personalitzada. És a dir, podem fer, per exemple, 3 sèries amb exercicis similars entre tots, però cadascú farà la sèrie adaptada al seu cos. Aleshores, a mi això, per exemple, m'agrada moltíssim, perquè és treball de força, però a la vegada sense crear-me unes expectatives que després em poden frustrar.
4: És més individualitzat,
2: sí,
4: no?
0: Mira, saludo a la Montse, que la tenim al telèfon, que ha trucat al 93-201-7474. Montse, bon dia.
6: Exacte, bon dia.
0: Exacte, he dit bé el telèfon, oi? No? És correcte. I el teu
6: sí,
0: nom és Montse, també. I tens...
6: Em dic Montse, soc de Barcelona,
0: sí,
6: tinc 67 anys i gairebé 28.
0: Molt bé.
6: I el que jo faig
0: a veure,
6: és... ioga, sobretot la banda d'estiraments, i després un dia força i molt senderisme.
0: Força, eh? Fas força.
6: De força.
0: Als 67 faig? Anys, molt bé. Què fas? A veure.
6: Sí, què faig? Ho he començat aquest any i estic més que encantada. És una classe dirigida amb un casal de barri, amb una persona que és excepcional, perquè de cada exercici et posa diferents nivells. Perquè tu facis força, et forcis, però que et sentis còmode. Aleshores, de peses, sí que n'hem fet alguna vegada, però poca cosa.
0: I quan aixeques, tu?
6: Perdó?
0: Quan aixeques de peses?
6: A veure, jo doncs aixeco potser un quilo per cada mà, eh?
0: Molt bé.
6: Vull dir, poquet, poquet.
0: Està bé.
6: Però fem molt d'exercici amb gomes i després, la veritat, tots els noms dels exercicis són en anglès i el meu anglès, doncs, no... Jo soc de francès.
2: Catalanitzem el gimnàs, sisplau.
0: Mira, des d'aquí, aquesta iniciativa...
2: Això fa molta ràbia.
0: No, catalanitzem el gimnàs. De fet, hauríem de
2: parlar amb entitats. I catalanitzem els professors de spinning. Sube, sube! Dale, dale! A veure, puja, dóna-li, dóna-li.
0: No, Montse, has obert un meló que seguirem investigant, això de les classes en anglès i trobar-hi, posar-hi la banya en català.
2: Estem realment acomplexats.
0: Gràcies i a seguir en forma.
6: Les classes són en català.
0: Molt bé.
6: Les classes són en català.
0: Però ara només falta el nom.
6: El nom dels exercicis és en anglès. Si aleshores li dius, tu passa, eh?
0: Molt bé.
6: Però clar, llavors no me'n recordo. Però fem, un dia treballem molt cames, un altre dia, doncs, la part mitjana del tronc, un altre dia braços, un altre dia combinem una mica...
0: No pares, Montse. Una abraçada, gràcies.
6: Estem.
0: Que vagi bé. Mira, som a punt d'arribar a 2:15. Estem parlant avui de quina és la millor edat per practicar segons quin esport. Ara parlàvem amb la Montse, que feia força, feia ioga i feia senderisme. Ara farem una pausa per la publicitat i parlarem amb una persona que encara competeix en campionats de natació. De seguida la coneixem.
7: La solució. A Catalunya Ràdio. La solució. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Catalunya Ràdio.
0: La solució a Catalunya.

0: Mira, aquestes són les opcions dels nostres oients. Deixeu-me va saludar a la Teresa Alcón. Teresa, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia,
0: mira,
1: molt bé.
0: La Teresa, podem dir la teva edat?
1: Sí, i quan? Tant.
0: Tu tens 66 anys, oi?
1: Sí.
0: I és nedadora de la categoria Màster, que és la divisió esportiva per adults, i segueix competint a campionats de Catalunya, Espanya i d'Europa. Quin és l'últim campionat que has fet, Teresa?
1: Els campionats de Catalunya a Tarragona, aquest ara fa 15 dies.
0: Tu tens 66 anys, des de quan fa que fas natació i que competeixes?
1: Vaig començar a nedar 7 anys i llavors de petita pues, sí que competia. Després ho vaig deixar i em vaig tornar a reenganxar als 25 ja com a màster. No he estat una nedadora d'alt nivell, però m'he anat mantenint. I sí que a temporades ho he anat deixant, però he continuat perquè fent competició és, el que aconsegueixo és tenir l'obligació de fer esport.
0: Que sí, que
1: i des de llavors no ho he deixat.
0: No, Teresa, és que són
1: fins
0: pràcticament
1: que
0: 60 anys nedant.
1: Sí. Els primers campionats de Catalunya hi vaig participar, en tenia 25, i encara continuo, espero poder aguantar.
0: A tu t'agradaria, abans parlàvem aquí al programa, estem amb l'Eva Ferrer Vidal Barraquer, i la Núria Cades, parlàvem de que mai és un mal moment per deixar de fer esport, vull dir, fins i tot abans, un dia, una setmana abans de que et posin el sot, pots estar practicant esport si t'agrada, per dir-ho barroerament.
2: No, i tant.
0: Tu creus que faràs això? És a dir, seguiràs nedant fins que potser el cos digui ja en tinc prou?
1: Sí, el que passa que t'has d'anar mirant, tampoc de passar-te ni sobrepassar-te, és per anar aguantant i per estar àgil, per poder viure una vida independent i àgil.
0: Tu t'entrenes?
1: Aquest és el... Jo sí, entreno
0: quants
1: dos
0: entrenes?
1: Dies a la setmana.
0: Sí, i com... Què entrenes?
1: Jo, com a molt, el dia que més entreno faig 1.200 metres, així, no... Vull dir, no per matar-me.
2: Jo no faig ni 100.
0: Espera, que tenim, tenim una metgessa especialitzada. Eva, 1.200 metres. Quant de temps trigues a fer els 1.200 metres?
1: No sé, mitja hora, tres quarts.
2: Es nota que ella fa habitualment això, no?
0: Mitja hora, tres quarts.
1: No us ho penseu, eh? Hi ha gent molt millor que jo i gent que es prepara molt més que jo. Jo és per anar aguantant i mira, em va bé. Penseu que jo he vist anar a competir persones amb 90 i 95 i inclús una senyora del meu equip de fa molts anys, pobreta ja és morta, però fins als 100 anys va competir.
2: Home, clar,
1: és qüestió
2: normal
1: d'anar
2: que
1: aguantant.
2: Estigui morta.
1: No, però és qüestió d'anar aguantant. El que sí que és important, el que sí que és molt important en aquest esport és aprendre a fer-ho bé. No pot anar a dir, ara tinc 70 i vaig a començar a nedar. Si no saps gaire, potser és contraproduent perquè no tens un bon estil. Vull dir que aprendre a nedar és una inversió de futur, segur.
0: Escolta,
1: perquè ho pots fer servir durant molts anys.
0: Quin és el proper campionat que tens ja entre cella i cella, Teresa?
1: Els campionats d'Espanya a Logroño, ara el juliol.
0: Ostres. I quina distància? Què ens hem d'imaginar?
1: Faig dues proves. Una és 50 papallona i l'altra 50 lliures.
0: Recorda, quin dia el tens, el campionat?
1: El cap de setmana... Del 4 al juliol,
0: el primer cap de setmana de juliol.
1: De dijous a diumenge. És.
0: Doncs mira, els campionats...
1: Jo nedo dijous i nedo dissabte, dos dies.
0: Doncs mira, la setmana que s'acaba, diguem-ne, la temporada regular de la solució. Ves que no et fem una trucada, a veure com t'ha anat aquesta fase.
1: Vinga.
0: Tres Alcón, moltes gràcies per haver format
1: moltíssimes
0: part de la solució.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Un petó molt gran.
1: Endavant.
0: Salut, adéu.
1: Adéu. Un petó. Adéu.
0: Clar, 66 anys... Nadant, pràcticament des dels 7 anys.
2: Ella ha dit dues coses importants. Una és la regularitat, no? el mantenir-se regular.
3: Quants cops per setmana? Aquesta és la prova, també. Perquè jo, a vegades, amunt ja estic contenta.
2: Home, et diria...
0: No, és que està molt bé l'Eva aquí.
3: No ho sé.
2: Aquí et diria que...
3: Penso menys més.
2: Són els 150 minuts a la setmana.
3: 150. Això són més de dues hores, eh?
2: a la setmana.

0: setmana. Uf, és molt difícil, això.
1: Repartits entre diversos dies.
0: Repartits, molt difícil, això.
1: Repartits entre diversos dies.
0: Ni així.
1: No? No t'arriba?
0: Home, és que treure 150 Espera, minuts, més l'anaire al tornar al gimnàs, més el, la dutxa... Home, inverteixes un temps que, no sé, en família i tot, és difícil, eh?
2: 2-3 dies. Això seria el que...
0: Però llavors, si em faig un màxim 2, millor que...
2: O sigui, home, millor que res,
0: val.
2: Evidentment.
0: No, ho dic perquè pensava que em diries, doncs per això no facis res.
2: No, no, tot suma. Va. Tot suma. És que pujar les escales també suma. O sigui que hem de... És el que dèiem, una cosa és exercici, l'activitat física, tot va sumant. Tot el no estar assegut i fer coses va sumant. I el que deia ella, la Teresa, la regularitat, i una altra cosa que és superimportant que ha dit ella és fer-ho bé. Fer-ho bé. Perquè aquí, si no fem bé i no sabem exactament què és el que em convé, pot ser més contraproduent que no positiu.
1: Clar, és que ara molta gent, si vol, pot anar a pujar escales de la Sagrada Família, ara que està tan de moda. Doncs mira, puges amunt i avall de la Sagrada Família, això també seria
0: també,
1: un esport,
0: també
1: no?
0: També, és bon esport.
1: Escolta'm, d'aquí, ara parlàvem del campionat d'Espanya de la Teresa Alcón, que ja competeix en la categoria màster, però hi ha una cita esportiva menys interessant, que és el Mundial Masculí de Futbol. Hi ha una característica d'aquest Mundial, que és que quelcom que potser fa 30 o 40 anys era estrany, ara... potser comença a esdevenir més habitual, que és que veiem futbolistes com Manuel Neuer o Cristiano Ronaldo que passen del... que tenen 40 anys, no?, i que estan competint al màxim nivell, perquè al final és una competició esportiva. La primera és, la primera pregunta, això serà habitual a partir d'ara que veurem futbolistes d'aquest tipus competint en competicions així?
2: Sí, sí, sí, perquè al final s'allarga, tot s'allarga.
1: I per què s'allarga?
2: Una, perquè... ens cuidem més, tenim més capacitat per cuidar-nos a nivell professional encara més, no? I després, perquè fixa't que molt d'aquests esportistes se'n van a lligues o a competir on l'exigència potser és una miqueta menor.
0: Però estan en seleccions, també. Sí. És a dir, és l'últim mundial de Messi, però és que Messi té 39 anys.
2: Sí, sí, sí, sí, totalment d'acord, però l'exigència d'algunes lligues potser és major que d'altres, això una... Potser no han de jugar tots els minuts que jugaven prèviament i també és molt important com es cuiden. O sigui, aquesta vessant de descans, d'alimentació, de cuidar-se i perquè tenim moltes més dades. Això
0: però
2: és superimportant.
0: Aquí és on volia anar. No hi ha una mica de perill amb la sobreinformació? Perquè us vull posar un cas verídic.
1: A veure.
0: Jo sé que hi ha certs jugadors actualment i també de temporades passades del Futbol Club Barcelona que han integrat rellotges doncs que els hi automatitzen i els hi donen unes dades corporals brutals i que al final fins i tot ells tenen tanta informació que desafien els autèntics experts i els fisios i tots els que tinguin allà sobre com s'han de cuidar. No, aleshores ho dic perquè això, si ho traslladem en l'esport amateur o nosaltres mateixos, no sé fins a quin punt l'autoregulació a partir de 4 dades que ens donin, que sembla que ens donen 3 PM, no sé què, que sembla la NASA, podem també fer unes interpretacions que a vegades estan una miqueta equivocades. Sé moltes coses, però potser no les estic aplicant bé.
2: La gestió de les dades és un punt molt important perquè tu, com bé dius, la interpretació la pots fer errònia, perquè no tens aquesta informació. Llavors, tenir dades està molt bé. La gestió de les dades i com les gestiono, aquí és on hem d'entrar, no? I et posaré un exemple molt clar. Ara venia de la consulta i he estat amb un pacient que em deia, és que el meu rellotge em diu això de la freqüència cardíaca. Li faig cas o no? Dic, bueno, anem a fer una prova d'esforç.
0: Ara.
2: Anem a fer una prova d'esforç i hem fet la prova d'esforç. Dic, mira, el que et diu el rellotge és correcte, però com ho interpretaves tu? La interpretació que ell feia potser no era la més adient per les dades que tenia.
0: Mira, hi ha un jugador del Futbol Club Barcelona que estava fa 3 temporades...
1: El Jordi.
0: Que, que les dades aquestes biomètriques, no, es diuen, li deia, no pots, per exemple, sortir en un partit de la Lliga, val? No donaré més dades,
1: sí.
0: I va dir, ja, però jo et dic que em trobo bé, no? Però les dades que li donava aquest rellotge deia, no pots jugar... Doncs, efectivament, es van deixar dur, entre cometes, per l'instint i també pels experts que, més enllà de les dades, van valorar que sí que podia jugar i va fer un partit magnífic i no van haver-hi seqüeles físiques ni res. Ho dic perquè és veritat que, al final, les dades són xifres. però no et diuen el que, i en aquest cas fins i tot li haguessin apartat d'un partit importantíssim per ell.
1: Jo recordo que quan vam parlar amb la Gemma Puig, un dia vam parlar del fenomen meteorològic favorit dels catalans, li vam demanar quina veracitat li donava ella a les aplicacions que hi ha a un telèfon mòbil sobre el temps que fa, no? O sigui que és més pràctic sortir a la finestra i veure quin temps fa, no? O mirar-lo en un mòbil i a veure què és el que diu. La pregunta per l'Eva és, totes aquestes aplicacions que tenim als telèfons, no? Que la, vull dir, estan molt estès i per portar-ho al terreny de tots, quin tant per cent d'ajuda ens suposen i d'efectives són?
2: Jo crec que ha ajudat molt a que la gent també s'enganxi.
1: Uh-huh.
2: Però enganxar-se és una cosa i obsessionar-se és una altra. Llavors, si per tu és un repte veure que millores i que l'altre dia, primer dia fa 500 passos i a la setmana en fas 1.300, va molt bé, perquè t'estimula, no? T'activa a fer-ho. L'altre és obsessionar-me amb arribar a xifres que desconec si em van bé o no. Per això les màquines, les dades, estan molt bé, però la interpretació humana també és molt important. I aquí s'ha de consultar el professional.
1: Doncs avui el professional és l'Eva Ferrer Vidal Barraquer, que ens està acompanyant avui aquí a La Solució, sí, juntament amb la Núria Casas, i amb tots vosaltres al 93207474, el telèfon del directe, o al WhatsApp del programa, al 677387719, on us estem demanant, o està recollint tot la Lívia Discípio, que ens digueu l'edat i quin esport practiqueu. Què ens diuen, Lívia?
3: Doncs mira, el David té 50 anys, recalca la importància de fer esport, diu que fa crossfit un cop per setmana i també surt a córrer un o dos cops per setmana i diu que, segons ell, no es posa malalt mai. La Mila, de 60 anys, vaig començar a córrer als 47, no havia fet mai esport. Als 50 vaig córrer la Marató de Barcelona, 42 quilòmetres. També ha fet mitges maratons, diu que tots els dies que pot aprofita per anar a córrer i que està millor que quan tenia 30 anys.
1: Escolta'm, perdona, faig un incís, ara que estan parlant de córrer. La superfície sobre la qual correm, l'asfalt és una bona superfície per fer running, diguem-ne? O què és el que hauríem de fer si vivim en entorns urbans o llavoreres, per entendre'ns? O hauríem d'anar a la muntanya a córrer?
2: L'asfalt no és el perfecte, perquè estem parlant, sobretot, quan parlem de superfícies, l'impacte que reben les nostres articulacions en funció de la superfície. Per tant, l'asfalt és una superfície que és més aviat dura, no? El millor seria, si tu estàs a una ciutat i no tens possibilitat de buscar sorra o terra o anar als parcs, combinar. És a dir, jo vaig per la Diagonal, que en el meu cas ho faig,
1: sí,
2: busco on tinc aquella trosset sense, bueno, arriscant-me a que hi hagi algun forat, no?, a dintre de la part verda.
0: I alguna caca de gos.
2: També, també.
0: Això és un clàssic, a la Diagonal.
2: Anar combinant a l'asfalt amb la part verda, perquè al final el que busquem és que hi hagi menys impacte del córrer a l'articulació.
1: Jo recordo fa uns mesos que vam fer un programa sobre com podíem tenir cura dels peus a mesura que ens fèiem grans, i l'Adrià Serra, que és un podòleg que ens va visitar, deia de la importància de caminar, ara que sentia molta gent que camina, no?, i que fa senderisme, amb bastons. Perquè a vegades veiem gent a la ciutat que anava amb bastons i no ho enteníem.
0: És un punt friqui, Fran?
1: No, bueno, doncs avui que tenim a l'Eva,
0: però clar, jo, per exemple,
1: tu representes la banda, exacte, la banda exòtica, et sembla exòtic, sí, sembla que s'hagin equivocat, no?
0: I
1: escolti, l'esquí nòrdic és a un altre departament, no?
0: Sí.
1: No és aquí a les escales del metro. Però això és recomanable, que a l'hora de caminar, portar aquests bastons per ajudar-se o recolzar-se, a la gent que li agradi caminar, perquè hi ha gent que camina, que sempre que la persegueixin la Guàrdia Civil, però perquè posa la directa, sí, i comença a caminar, però els bastons aquests ajuden?
2: És una per buscar recolzament, si hi ha una dificultat, doncs es pot ajudar, i a més perquè treballes l'extremitat superior, que de manera, quan camines, a veure, si vas a ritmo, no?, i vas fent, doncs pots treballar una miqueta, però el fet de recolzar-te obligues a la coordinació, obligues a fer la força, i és una feina extra per l'extremitat superior que no treballes quan camines.
0: I és veritat que diuen que fer gimnàs és salut mental, no?, prevenció, però hi ha un punt que per mi m'aporta l'esport i que jo crec que molta gent amb la que he pogut anar allò compartint experiències també m'ho han dit, que és els problemes d'estómac. Jo pateixo un colon irritable des de que sóc petita, brutal, i quan faig esport és quan no tinc dolors estomacals. I m'han fet colonoscòpies, m'han mirat per tot arreu i m'han dit, és que no tens cap problema en si, després és allò que, no?, el teu aparell digestiu és el teu segon cervell, no?, que tot val. Però és veritat que l'esport ha fet que m'oblidi dels problemes i dels dolors de panxa que tenia. I això li ha passat a més d'un, perquè he compartit les meves misèries amb algú que altre. Llavors, no sé si també aquest tema, a vegades, és la recepta mèdica més important quan tens problemes, sobretot, d'estómac.
2: Home, la recepta, sobretot...
0: Quan t'han fet mil proves i no troben res.
2: L'activitat física, l'exercici, al final, ajuda a controlar el metabolisme de molts elements, de molts paràmetres. I per què no afegim un? Tot el que és inflamació es pot veure beneficiat de fer activitat física.
0: És veritat.
1: Doncs avui que estem parlant d'activitat física, d'exercicis, d'esport, falten 11 minuts per arribar a les 2 del migdia. Mireu, farem una pausa per la publicitat i de seguida parlarem amb una persona de més de 70 anys que ha estat practicant judo fins pràcticament fa... 1 o 2 anys. De seguida el coneixem.
4: La solució. A Catalunya Ràdio. La solució. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Catalunya Ràdio.
1: I mira, d'aquesta manera, amb 7 minutets més, ja seran les 2, vindrà l'Òscar Fernández i ens posarà el dia del que ha passat en aquest dijous 4 de juny. Nosaltres estem aquí a la Mar de Bé, amb la Núria Casas, amb l'Eva Ferrer Vidal Barraquer i amb la Lídia Discípio, que està llegint els vostres missatges al 677-38-77-19, on ens esteu explicant l'edat que teniu i els esports que soleu practicar. Què ens diu la gent?
3: Per exemple, la Maite, 68 anys, faig pilates, zumba, senderisme i exercicis de força al gimnàs. Déu-n'hi-do. El Lluís, 58 anys, fa tai chi, així treballa tant lo físic com lo mental.
1: Ah, molt bé, també està bé això, sí.
3: L'Enric, de 64, camina cada dia 9 quilòmetres fins a la seva feina i fa bici de muntanya els caps de setmana.
1: Escolta'm, 9 quilòmetres, és a dir...
3: 9 quilòmetres.
1: T'ha d'agradar molt la feina per dir, mira... No, perquè tens temps d'anar pensant.
0: Però agraeixo que vagi caminant, que n'hi ha d'aquells que van a la feina amb bici i arriben allà amb l'aixella, saps? Que...
1: Ah, sí, aquest és un altre
0: vull
1: tema.
0: Vull dir que
1: també.
0: Si fas esport quan aquests nivells de quilometratge...
1: Quan el ciclisme no és
0: caminant,
1: esport.
0: Caminant agraeix més el treballador que tens al costat.
1: Ara, vol dir que ha de sortir molt de temps, no? Perquè 9 quilòmetres
2: quantes
1: caminant... són moltes...
2: Moltes tones.
0: Hi ha un Strava,
1: minuts. Sí, exacte. El senyor Strava. Què més ens diuen?
3: La Teresa, de 69 anys, fa molts anys que faig ioga, és la meva teràpia, també camina molt i també fa bici a l'aire lliure. I el Marc té 39 anys i fa un any que es va aficionar a la triatló de modalitat sprint. Estava acostumat a fer curses populars de 10 quilòmetres, es va animar a provar-ho i la veritat és que és una combinació de disciplines molt completes, perquè és molt divertit i a més té la sensació que està fent una gincana.
1: Escolta'm, Eva, amb 65 anys es pot fer una marató?
2: Es pot fer,
1: sí. Si t'has preparat?
2: Sí. Sí.
1: Pots començar-la i pots acabar-la, fins i tot, no? És a dir, que qualsevol persona... Núria,
0: sí,
1: com ho veus tu?
0: Jo, per exemple, si ho fes, que ara
1: no
0: en tinc 39...
1: Ganes ara mateix, no?
0: No tinc ganes, però si ho fes, primer faria unes proves, perquè és veritat que amb més d'una marató veiem algú que acaba pajarito i dius, escolta, tu t'havies fet el certificat abans?
2: És que aquí...
0: No, és que també pot estar todo por un sueño. No, ens calmem.
1: Digues,
2: quan
1: Eva.
2: Tu dius pots... Poder pots. Ara, si és el més recomanable o no, aquí, i entrem en un altre jardí, no? que n'hem fet uns quants avui de jardins.
1: Ja, et coneix, ja.
2: Però sí que és cert que, jo et diria, si has, tu has fet regularment, mira l'Arcàdia Libés, no?
1: Home, quantes
2: tant,
1: porta,
2: home, no? Pots fer-la, sí, i depèn de les condicions. Ara, jo et diria, passa pel mecànic, fes-te la ITV, no? I passa pel metge i que et digui com estàs, que no tinguis un susto.
0: I una preparació molt prèvia, és a dir, potser a un any vista mínim.
2: Evidentment, evidentment.
0: No allò d'a un mes semi-il·lumina la verge.
2: Bueno, això n'hem tingut uns quants, eh?
1: Mira, som a les portes de l'estiu, tot i que ja... Avui no, perquè avui els homes i les dones del temps han vaticinat que hi haurà tempestes arreu, no? Però diguem-ne que la calor ja ha arribat i ara venen mesos doncs, on veiem gent fent esports a l'aire lliure. Tu diries que l'època estival es fa més o menys esport?
2: Es fa més perquè ho fas també a nivell familiar, no? O sigui, hi ha un... potser canvies el tipus d'exercici esport. Potser no et dediques més a preparar-te per la competició, sinó que ho fas més a nivell familiar, o fas esports o activitats que no fas habitualment durant el temps que estàs treballant, bàsicament pel temps.
1: Correcte.
2: Perquè fer sortides de bici o del que sigui de 3 hores... doncs potser no en tens.
1: I aquesta és la pregunta que ens fem. Si volem sortir amb bici, com tu dius ara, o hi ha gent que corre i vol sortir a córrer o vol sortir a caminar, quina seria la banda del dia perquè ens perjudiqui menys? És a dir, t'has de llevar a les 6 del matí, per
2: molt
1: exemple?
2: Molt d'hora.
1: O fer-ho a la nit, però clar, si vas en bicicleta a la nit has d'anar molt ben equipat i amb llum. Tu què recomanes, Eva?
2: Has d'evitar, sobretot, la part del dia on fa més calor. O sigui, és que actualment jo ja no sé quan deixa de fer calor, no? Perquè sí, ja tenim aquesta calorada. Però diria, al pic, al migdia, i fins a les 5 de la tarda o les 6 de la tarda, potser evitar-ho, no? Bàsicament perquè necessitem evitar aquesta calor que ens pot afectar la termorregulació del cos. O sigui, això és molt important. I després, evidentment, anar sempre molt hidratat i ben hidratat.
1: Hi ha una part que potser molta gent doncs, no li dona importància, que és que abans de sortir a fer esport s'ha d'escalfar el cos, no? És a dir, per què és important escalfar abans el cos de dur a terme qualsevol activitat? És a dir, nosaltres si anem al gimnàs o si agafem la bicicleta hem d'escalfar també o si sortim a córrer?
2: Però és una preparació. Al final, quan parlem d'escalfar, quan tu vas a una classe no comences de 0 a 100 en el primer minut. Et van posant el ritme, et van fent càrregues diferents, comences a fer una miqueta de trote o et saltes una miqueta i després vas fent. Doncs quan obres la porta i te'n vas a córrer, doncs no passaràs de 0 a 100 només trepitjar, no? És al carrer. És
0: però què és millor saltar-se, l'escalfament previ o el post? Perquè a mi el post ja penso, mira, va, me'l salto, saps?
2: Doncs cap dels dos t'hauries de saltar.
1: Escolta'm, tenim preguntes per l'Eva Ferrer Vidal Barraquer també al WhatsApp dels oients, Lívia.
3: Sí, per exemple, l'Anna, que té 55 anys, diu, m'agrada molt córrer, però ara no ho puc fer perquè tinc un principi d'hèrnia discal i ara intento fer ioga. Això funciona? Això val? Què pot fer d'esport si té aquesta lesió?
2: Vale, la hèrnia, aquí la limitació pot ser el dolor o pot ser pròpiament la hèrnia que li limita la mobilitat. Evidentment, res d'impacte, o sigui, has d'eliminar l'impacte i fer aquella activitat que et permeti pel dolor, doncs seguir actiu. El ioga pot ser, la bicicleta estàtica, si no et molesta, pot ser una altra opció i l'aigua és perfecta perquè no hi ha impacte.
0: Però sense dolor, perquè jo tinc una del segon part i vaig a tope, A mi m'és igual, de moment.
2: Sí, sí, per això, sense
0: dolor. Fins
2: que
0: no
1: Mira, ara la Núria deia el segon part, breument, perquè ens queda un minut. Tots els consells que donem són iguals en homes que en dones o la biologia de cadascun té especificitats que unes han estat investigades i altres no, encara?
2: Això dona per un programa d'una i dues hores, però sí, som diferents, tenim necessitats diferents i hauríem de fer recomanacions diferents.
1: Doncs mira, aquesta és la sentència i a més ho hem tractat també en altres ocasions, en aquest biaix de gènere pel que fa a la investigació
2: tant
1: homes com dones. Doncs això és el que hem fet, aquest exercici, aquesta activitat, aquest esport, des de la una fins a les dues, parlant de quins esports són els més recomanables en funció de l'edat que tinguem. Núria Casas, moltes gràcies. Alguna
0: moltes
1: exclusiva
0: gràcies.
1: Abans de marxar?
0: No, ja està.
1: Molt bé, moltes gràcies i fins la setmana que ve. I també gràcies a l'Eva Vidal Barraquer. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Gràcies.
1: L'Eva, metgessa de la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Sant Joan de Déu Clínic, que ha vingut avui a La Solució. Lívia Discipio, un plaer. Moltes gràcies també.
2: A tu, Fran.
1: Nosaltres tornem demà amb l'Elisenda Carot per parlar de coses vitals, d'experiències que no ens podem perdre. No et pots morir sense anar a l'espai, dormir al ras, compartir estudi amb Núria Casas.
0: Oi, quin plaer. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta passada nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que les han hagut d'evacuar sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26 a Borredà. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recorda la importància de no travessar zones inundables.
2: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
1: Repassem més notícies en format breu amb Josep Almirall.
3: Avui torna a haver vaga de l'educació a tot Catalunya després que els docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats i el govern en la consulta unitària. La participació a la votació ha estat del 60% i 2 de cada 3 mestres i professors han dit que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les protestes. Aquest divendres mateix, la consellera Esther Niubó mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Els demanarà una reflexió profunda.
4: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
1: El País Valencià fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Ahir més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer. Després de 5 dies sense diàleg, la consellera els ha convocat a una nova reunió per aquest migdia. Els docents tenen energia per continuar demanant millores i si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre.
3: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del Partit dels Socialistes de Catalunya dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del cos, Mercedes González, admet, com a mínim, 2 reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díaz.
1: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara. També adverteix el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg. Milena Busquets publica Dones elegants, un recull de textos on transforma la vida quotidiana en reflexions íntimes sobre l'amistat, els fills, l'estil o l'alta cultura i la literatura.
3: Textos que neixen d'un blog que ara ha seleccionat i que són profundament honestos.
5: Hi ha la menys impostura que jo sé fer en aquell moment, però segur que se m'escapa l'ego, que el tinc enorme, per desgràcia, com quasi tota la gent que escriu, però que no m'importi molt que la gent no això, pues, que sàpiguen que, pues, que vaig al psiquiatre, que les relacions sentimentals no són fàcils, que em quedo sense diners, no intento passar-me per una altra escriptora que no sóc.
3: L'autora del gran èxit, també això passarà, assegura que no vol viure sota la pressió de les crítiques.
5: Això sí que és presentar-se en un judici popular general. Si no agrado o no agrado, podria agafar crítica i esforçar-me. No sóc una pija, sí, sóc molt catalana i m'hi sento, tal. És igual, seguiran pensant i no, perdre el temps, no el podem perdre.
3: Dones elegants el publica en català l'editorial Univers. En castellà ho fa Lumen.
1: A esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
3: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer partit amistós a preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans al Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: El quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, arribar a la final en els últims 50 anys.
0: Fins aquí les notícies.
6: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
11: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
12: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
6: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
13: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
6: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Avui ha mort la dibuixant Marianne Satrapi, l'autora de Persèpolis, segurament una de les novel·les gràfiques més importants d'aquest segle. Cap classe d'història ni cap mitjà de comunicació ha explicat tan bé com va afectar a les dones la revolució islàmica al seu país, Iran. Ella era una nena de 10 anys quan va començar tot. El món modern i progressista on vivia va canviar del tot i li van imposar el vel. Li va passar a ella i a moltes altres dones que es van haver d'exiliar per poder viure en llibertat.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse.

0: dies amb Montse Virgili. Segur que ja heu conegut la sintonia. Falten 20 minuts per les 10 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, sentint les dones i els dies. Acabem de sentir l'entrevista amb Candela Peña, que la vam fer fa uns dies, no us enganyem. Però ara tornem a ser aquí en directe. Aquí en directe i amb els peus a la terra. Ja us explicaré per què. Ara parlarem de peus, i aquesta banda sonora la coneixeu, és la de Sexe a Nova York. Aquesta sèrie on tothom anava molt amunt, no tocava tant de peus a terra. I amb això segur que hi està d'acord la podòloga Maria Céspedes. Com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Bona nit. Doncs, bona escolta'm, t'hem convidat, perquè ara arriba aquest moment, a part de que la Candela Peña ens va confessar que té una col·lecció de sabates que faria esfereir tothom, i diu que ara no se les posa perquè diu que s'ha fet gran i no sé quines coses li passen.
1: Vaja, sí.
0: Ara en parlarem d'això.
1: Ha descobert altres coses.
0: Però volíem parlar que és una època de l'estiu, que ens traiem allò les sabates d'hivern, en principi, ens posem la sandàlia, arriba l'època de casaments i sempre et diuen aquella frase de aquest vestidet amb uns talonets et quedarà meravellós. I els talonets no sempre són una bona idea.
1: Exacte.
0: A veure, explica'ns.
1: Els talonets no sempre són una bona idea per tothom, perquè, a veure, depèn de com tinguis el peu, acceptaràs una mica més o una mica menys de taló. Si tens el peu amb molt de pont, segurament acceptaràs més taló i pots utilitzar aquest recurs fàcilment. Si no tens tant de pont i és un peu més aplanat, no vagis a buscar el taló, perquè per mi és molt menys antielegant i antiestètic caminar com un ànec o xafant, trepitjant
0: ous, raïm,
1: sí, xafant raïm, que no pas que si tu tens un caminar elegant, no, no acabes amb les sabates a la mà. Jo crec que és molt millor així. I a part, que estèticament i visualment hi ha moltes maneres de trobar un recurs que et resolgui aparentment que no tinguis la necessitat d'anar a parar un taló massa alt. És a dir, és veritat que pots optar per un cert taló amb alçada, però que a la part anterior del peu portis una mica de plataforma. Però no ens passem, tampoc.
0: Plataformes, hi ha moltes coses. És que el món, per exemple, femení, els homes ho tenen més fàcil, o com a mínim més avorrit. No sabria com definir-ho. Però sí, a les dones, si la plataforma, que si els escarpins, aquestes sabates que van com buides de darrere,
1: no?
0: Com un esclop. Tot això, clar, tu et poses les mans al cap perquè després venen a consulta teva i tothom amb molt mal.
1: Clar, home, piques factura. Piques factura.
0: Clar.
1: Exacte. Els homes tenen l'avantatge que no, que a nivell d'alçada de taló no han de patir com nosaltres i, bueno, això sí, si es vol patir o no,
0: A nosaltres tampoc ens caldria, exacte.
1: És a dir, això sí, també, això és opcional. I, de fet, ells porten una alçada de taló, normalment, que és molt fisiològica. La clàssica del calçat d'home, el blucher de cordons, és el més còmode, no? No obstant, també hi ha els homes que, a vegades dic, els homes que no porten taló, però que van a qualsevol tipus de mocasí, depèn de com és aquest mocasí, també és un calçat que, no parlarem de marques, però hi ha determinats models que et diuen moltes vegades, quan l'he portat molt és quan millor vaig i quan està més vell. Vol dir que en un inici no anava bé, l'hem forçat, vull dir.
0: O sigui, allò de per patir-se de lluir, veig que és una cosa que comprem tots molt fàcilment.
1: Sí, es compra molt fàcilment, però no. És a dir,
0: però amb les dones jo crec que hi ha una exigència encara,
1: Hi ha una exigència encara, i si val tot, per exemple, doncs tenen el casament, doncs comprem la sabata xunga, no?, entre cometes,
0: Què vols dir? La sabata de baixa qualitat.
1: Baixa
0: qualitat,
1: només
0: per al moment.
1: Un efecte visual,
0: exacte,
1: que el to quedi bé i tal. Quan l'elegància també està en saber trobar un contrast, mirar molt bé que òpticament com et veus tu el peu, si no t'agrada tan gran, te'l vegis més curt. Per exemple, Coco Chanel va optar per dissenyar una sabata d'un taló mig, més còmode, i jugar amb dos tons. Un color crema, per exemple, i una puntera negra, perquè òpticament la dona es veia el peu més curt, perquè estèticament era més bonic un peu petit, no? I això ho hem arrossegat, sembla.
0: Això ho hem arrossegat, però a vegades no ens en recordem i això ens passen totes aquestes coses.
1: Sí.
0: Tu tens molts trucs, perquè ara m'estaves parlant també de si al final voleu portar talons, perquè aquí no estem per prohibir-li res a ningú, ja pots posar vaselina
1: Per exemple, sí. Clar, si tu estrenes la sabata, val la pena que compris una sabata que te la sentis còmoda i que quan compris una sabata per casament, més val que inverteixis i facis una inversió útil, que tu diguis, mira, em pot valdre per diverses coses i fas un fons bo, que no aquella sabata que dius, uau, però que no t'aguantes a sobre de la sabata. Llavors, quan l'estrenes, com a recurs, en les zones de més contacte, sí que pots posar una mica de vaselina, no? En el dors una mica dels dits, perquè a l'inici de portar, o sigui, una mica de suor o qualsevol cosa...
2: Que rellisqui
1: no, rellisqui una mica, i no toqui tant. Però, sobretot, que quan es provi, sigui la teva mida, perquè donar una sabata costa una mica, Allò de que diuen perquè es pell es dona... No és tan així.
2: No és tan ràpid.
1: No és tan ràpid. No, jo dic, no és un legging, la sabata no és un legging.
2: Escolta, se'n diu a la Maria Céspedes que en sap tant, gràcies. Perquè, clar, tens una història, que és sí. Que el teu pare també era podòleg, profe de la universitat, i es sí. Va quedar... o sigui, tu et vas quedar a la consulta. Però és que, a més, el teu avi era sabater, que cert. Això em té el cor robat.
1: Sí.
2: És a dir, no només en sabeu de peu, sinó de sabates.
1: Sí. Sí. Això ha fet que, per exemple, el meu pare, que a més el vaig tenir de profe a la universitat, ell duia una assignatura que era calçatiteràpia i estava molt bé perquè, clar, coneixies des del calçat quines coses s'havien fet anteriorment per resoldre certes patologies. Clar, des d'una forma més biplanar i no pas tridimensional com nosaltres podem treballar, no? Perquè el moviment del cos és així. Però, és clar, el conèixer com es munta una sabata més des de primera
2: inicis,
1: mà i des dels inicis, clar, et dona una informació extra que és molt important, perquè ara amb el calçat esportiu...
2: Has quedat tot amb bambes. Nosaltres clar. Estem aquí plorant pels talons, però les bambes són el dia de cada dia.
1: Clar,
2: i no totes són bones.
1: I no totes són bones perquè acabem aplicant conceptes i aspectes que els traslladem, per exemple, de l'esport, perquè va bé per una certa cosa i la posem al carrer.
2: O sigui, allò que hi ha sabates que porteu per córrer, després per caminar, no.
1: No. Si hi ha certes sabates de córrer que són per córrer, però per caminar i per passejar-te, no.
2: Necessitem més duresa. O sigui, que aquests del barefoot i aquestes sabates tan còmodes i amb els dits separats...
1: A veure...
2: Tu no ets massa fan d'això.
1: Jo no sóc massa fan perquè la veritat és que... quan caminem, no caminem amb els peus oberts. No tenim un caminar com un ànec i que té, a més, una tela entremig i tal. No. I, a més, depèn de la constitució de la dona, que moltes vegades pot ser, i en certs moments de la vida, una mica més laxa, si té un comportament, ja m'entendreu, com més fluid, si un fluid el poses amb una amplitud molt gran, dissipa molta energia i és poc eficaç quan aplica la força.
2: Escolta, ho diré jo així a lo bruto, que és com ho has dit abans. Una embarassada amb xancles és el pitjor de la vida.
1: Lo peor.
2: Per què? Perquè com et pesa la panxa, estàs desequilibrada o què?
1: Pesa la panxa i el centre de gravetat en el teu cos es modifica. Quan tu no tens subjecció posterior... tenim un sistema que es diu de propiocepció, que és a dir, el teu sistema nerviós té certs mecanismes en zones de lligaments i tal, articulacions, que t'avisen, que et fan com de brújula del teu cos, que si tu no tens subjecció darrere, fa que estressis molt més el peu per subjectar el calçat. Uh-huh. I llavors, a més, molta xancla acaba tenint unes característiques de taló deficients, de subjecció deficients... I llavors
2: hem d'anar amb el peu agafadet. Hem d'anar amb el peu agafadet, en general.
1: Sí, has de tenir aquella sensació que et sents el peu agafat, o sigui, com la sensació de tenir una protecció sense opressió. És molt important. I llavors anar a la talla que a tu et correspon. Ni massa,
2: important.
1: Ni massa poc.
2: Que no vagis allò ballant, ni tampoc que vagis
1: exacte.
2: Allò superestret.
1: Tampoc.
2: Doncs parlant de peus amb la Maria Céspedes, ara parlarem també... de que amb menopausa, amb embaràs, amb moments hormonals, els peus poden canviar. És que és bèstia, això.

0: Jo ara a l'hivern ja tornarem a convidar, perquè ja parlarem de les botes.
1: Molt
0: perquè
1: bé.
0: La Nancy i Sinatra està parlant de botes. Les botes a mi em fan suar i sempre penso que el peu va sol per allà dins i que tot és molt complicat i que s'ha d'agafar pràcticament a vegades la bota. Però són les meves històries.
1: A veure, és que després està el tema vascular. Per exemple, la planta del peu és com una bomba de retorn per la part vascular. És a dir, a la planta del peu tenim molt teixit gras, que és el que ens configura amortiguació. Tenim un coixinet més gran en el taló que a la planta del peu, que vol dir que per això és raonable que la sabata tingui una mica més de taló a la part posterior que a la part anterior, perquè replica les necessitats i el requeriment com tenim nosaltres anatòmicament. Llavors, hi ha persona, també depèn del seu estat metabòlic, que té molta calor als peus. Llavors, quan és aquest cas així, la bota pot donar calor. I, a més...
0: I no és bo.
1: Clar, no és bo, perquè sentir-te el peu que fa xup-xup o que et recou és molt incòmode. En canvi, per altra gent, li és molt còmode, i per contra, sentir el turmell una mica agafat, si la pell és flexible, és agradable. Llavors...
0: Ui, això són moltes coses.
1: Són moltes coses. Ja parlarem, perquè després venen els materials, que ara...
0: Clar, els materials també. La pell és important. La pell sempre és el millor.
1: Sí.
0: Sí.
1: Si no, han de ser materials més biocompatibles, transpirables... I hi ha gent, per exemple, que les robetes, que són de més abric, no tothom les tolera, i a part, a nivell de suor...
0: Malament.
1: No va.
0: Escolta, hem dit això de les hormones, estem a les dones i els dies. Les hormones afecten els nostres peus, també? O sigui, en menopausa podem trobar que el peu se'ns ha enxamplat?
1: Efectivament. Podem trobar això, que el peu s'ha enxamplat.
0: Mare meva.
1: Normalment la menopausa, a més, ha passat un temps, anem a dir, un temps que el peu ha carregat més, i els ossos petits... per adaptació, i depèn de com sigui l'estructura, però per la regla general acostumen a fer-se una mica més grans. Hi ha hagut una adaptació. Llavors si dius, ai, aquella sabata que jo em posava i no em va bé, doncs possiblement no va bé, no?
0: Tenim el telèfon, que està prenent notes i es deu posar les mans al cap. Sílvia Rosés, historiadora de l'art, com estàs, única?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: Escolta'm, tu estaves allà rascant vidre i pensant que em facin entrar, que tinc moltes coses a dir, perquè tu coneixes el patiment des de prop. Amb totes aquestes... Em deies abans, que estàvem parlant per WhatsApp, ho podem dir a Catalunya, que les sabates de Kate Moss són les més altes o no sé què. A veure, explica'm això.
2: Bueno, clar, perquè... però sí, cap al 2013 va ser que Christian Louboutin va treure unes sabates inspirades amb la Kate Moss, perquè era la seva musa, i va dir, ostres, doncs li he de fer unes sabates allò increïbles. I li va fer unes sabates amb un taló de 12 centímetres, la qual cosa era... No, perdona, de 10 centímetres.
0: No, em sembla una animalada igual. Sí.
2: És una animalada, sí, total, total. Però aleshores, un any més tard va dir, no, això ho he de superar. I les va fer de 12 centímetres, que són les Sew Kate, que són com les sabates poder que pots caminar amb elles, però més bèsties que pot existir, perquè sí que n'hi ha de més alçada, i això la companya doncs ho deu saber, no? Però aleshores ja li han de posar com una mica de plataforma a la part del davant, perquè l'important no és només l'alçada del taló, sinó la inclinació que té el peu. Aleshores, de fet, les Sew Kate, que són com les allò portat a l'extrem, no les ha portat tant la Kate Moss, sinó que les porta sobretot la Zendaya. Si veieu la Zendaya en les catifes vermelles, normalment porta les Sew Kate. I clar, això és gairebé impossible, no? 12 centímetres sense plataforma, eh?
0: I després, quan arriba a casa, què fa? Es posa els peus amb gel o què? Què recomaneu?
1: Ha de saber...
2: Bueno, suposo que l'evita, no? La Zendaya deu l'evitar per arribar fins a casa.
1: Ballet, puntes.
0: Clar, ballet, puntes, però clar, hi ha exercicis fins i tot perquè justament després de portar talons, quan torneu d'un casament, si heu anat amb uns talons molt, molt alts, hi ha exercicis, oi, Maria?
1: Es poden fer alguns exercicis.
0: Estirar la part darrere de la cama.
1: És molt important.
0: Clar.
1: Com a recurs fàcil, si estàs al casament i no et pots posar allò a estirar, pots caminar enrere amb els peus paral·lels, perquè ajudes a estirar una mica això, fer-ho sense els talonets.
0: O sigui, fer el Michael Jackson al casament, sí, però sense sabates, en un moment que no et vegin al lavabo.
1: Sí.
0: T'està agradant aquesta idea, Rosés? Ho estic veient, no estàs apuntant.
2: Perdona, és que si jo em trobo en un lavabo fent el moonwalker, jo pensaré que alguna no va bé. No sé com dir-te. Vull dir, crec que ha de ser el moment que t'has de replantejar la teva vida. Dic jo, no?
0: Ja.
2: I parlàveu d'això de les ballarines. És que, de fet, tot això arrenca de la sabata de la ballarina, que ja al segle XIX la van utilitzar per crear l'estereotip de bellesa. Aquesta dona que és com etèrea, que no toca de peus a terra i que s'enlaira, no? Una mica per apartar-la de la presa de poder i tal, es crea aquest mite de la dona doncs, que s'enlaira, no? De la dona espiritual. I moltes coses arrenquen d'aquí, de la ballarina. I el tema del peu petit, que abans ho has comentat amb les sabates de Chanel, sí que és una cosa que, ostres, ens porta molt de temps a la història, això de que la dona té el peu petit, no? I, per tant, el taló, el que t'està fent també, és reduir-te la dimensió del peu que toca terra. Sí. Per tant, visualment també te l'estàs esquifint, no?
1: I allargar la cama, que això també és un altre estereotip
2: també
1: de bellesa.
2: També, és veritat.
0: És un estereotip o és veritat? O és un efecte òptic?
1: A veure, la bellesa, en principi, és un tema d'equilibri. Yeah. Tu a vegades veus una dona que igual no té unes proporcions allò que diguis uns cànons que...
0: Normatius.
1: I en canvi dius, ostres, com llueix. I és per l'equilibri que ella sap trobar. Llavors, és discutible.
0: És discutible, m'agrada que ho discutim.
1: En el mateix patró, doncs no.
0: Ja anem malament, ens fan mal els peus sempre quan entrem al mateix patró. De fet, tu ens has explicat alguna vegada, Rosés, que la Sarah Jessica Parker em sembla que té els peus una mica fets malbé amb tots els anys d'aquests batalons.
2: Els té molt fets malbé, però no és l'única, La princesa, la reina Letícia també té un neuroma de Morton, això ho sap dir més la doctora, que hi ha hagut moments que ha hagut d'anar amb sabata plana perquè no podia posar el peu a terra. Aleshores, ostres, sí que sempre tendeixen a que les dones, per ser boniques, ens hem de, com això, estilitzar, no? Però hem de deixar de pensar que hem de ser un quadre del Greco. O sigui, hi ha prou amb aquesta idea de l'estilització, no? Perquè, de fet, darrere d'això té a veure amb la immobilització de la dona, i això, totalment, tradicionalment en la història ha succeït, no? El fet de, des del taló als peus de loto, per exemple, no? Aquesta idea de travar la dona a casa i impedir-li... Bueno, sí.
0: Embolicar els peus, no?, que feien al Japó, amb les geixes, embolicar-los i...
1: Es deixava el dit gros i embolicaven la resta de dits aproximada al taló i començaven ja quan eren nenes, evitant que creixés aquell peu, quan més petit o millor. I, bueno, eren un adoctrinament, Total.
2: Totalment. Sí, però igualment hem de dir que a Europa també es feia això. A l'època del segle XIX també s'embolicava el peu. Vull dir que abans, per exemple, les mans al cap i al Japó que feien... No, aquí també ho feien per aconseguir aquest peu tan petitet, però que d'altra banda el que té a veure és el fet d'impedir el moviment a la dona, perquè la llibertat de moviment té a veure amb la llibertat d'acció i té a veure amb la llibertat de pensament.
0: I perquè no marxis corrent i deixis el marit, no?
1: Sí. Es va començar a alliberar. Ella ho sabrà potser millor, però es va començar a alliberar una mica el peu quan la dona va entrar al món laboral, diguem, no?
0: Sí. Van començar, perquè poguessis córrer per anar a treballar, si és que no en sortim.
2: Bueno. Sí, totalment.
0: Sílvia Rosés, moltes gràcies per fer-nos aquest apunt aquesta nit, que ho hem de deixar aquí. Merci, una abraçada.
2: A vosaltres, un petó.
0: Adéu, bona nit. Parlant amb la Maria Céspedes, podòloga, que res, ens queda un minut, però no sé si vols donar un últim consell per bodes, comunions, aquests dies d'allò, sandàlies, alguna cosa que no hàgim de fer mai, perquè cada vegada que ho fem tu plores. O venen a visitar-te i plores, però de felicitat, perquè necessiten unes plantilles.
1: Bueno, pot ser... A vegades és la vinentesa per saber que et passa alguna cosa al peu, perquè la gent no té l'acostum a vegades de fer-se una revisió. Ens revisem moltes coses, però el peu no sempre. I potser en aquesta comunió que has anat fatal, o ha sigut la gota que ha passat el got, llavors hi vas, no?
0: Molt bé, doncs talons ballant salsa, com aquesta cançó. Ens acomiadem nosaltres, ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Tornarem demà amb Sabata Plana a fer aquest programa. Entrevistarem a l'escriptora i activista Remei Sipi, demà a les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio, com sempre. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Avui torna a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que els docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats i el govern en la consulta unitària. La participació a la votació va ser del 60% i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
1: El sindicat crida a participar en les properes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané, secretària del sindicat.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària. Més notícies, Josep Almirall.
4: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat aquesta crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
1: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. La pluja també ha afectat la Patum de Berga i el Primavera Sound, que ha acabat suspenent els concerts dels caps de cartell.
4: Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
5: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: La dibuixant franco-iraniana Marian Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que es va dur al cinema i que va ser guardonat amb el Premi del Jurat al Festival de Cannes el 2007. El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
4: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explica així.
6: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
4: La comèdia dramàtica Casa en Flames de Dani de la Orden va ser un gran èxit fa dos anys i va batre rècords de taquilla. Des de la productora Sábado Time també han avançat que l'argument de la seqüela passarà a la neu.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCA en Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
4: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: I el quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, arribar a la final en els últims 50 anys.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 5 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres, encara de matinada, hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després, el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda, hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Rubí, al Vallès Occidental, el sol sortirà a les 6:21 i aquí el dia durarà exactament 15 hores.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, un bon dia per recordar aquesta pregunta que es feia la primatòloga i antropòloga anglesa Jane Goodall. Si els humans som l'espècie més intel·ligent que ha existit mai, com és possible que destruïm l'únic planeta que tenim?
0: Doncs mira, quina bona pregunta per començar el matí. El més fotut és que tindríem la resposta. Perquè no som els més intel·ligents. Per cert, déu-n'hi-do avui les pluges, ho estava comentant l'en Alfonso, no només aquesta matinada, sinó també ahir al vespre i a la nit. A Berga, la Patuma es va haver d'aturar precisament per aquest temporal, i a Barcelona, el Primavera Sound, que va haver de suspendre i endarrerir diversos concerts com els de Bad Gyal i Massive Attack. En tot cas, avui ens engeguem el programa. Home, ja us aviso que acabem la setmana per la Porta Gran. Ha sortit d'un dels talents televisius més exitosos d'Espanya, convertit en una megaestrella, girant sobre el seu propi eix sense aturador, i a més, avui fa anys. Un divendres se celebra amb el seu nom. David Bisbal.

0: David Bisbal és un dels artistes més coneguts de la música espanyola. Nascut a Almeria, es va donar a conèixer l'any 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. La seva veu potent, el seu carisma i la seva energia a l'escenari el van convertir ràpidament en un dels concursants més estimats pel públic. I després del concurs, una carrera musical en ascendència. Corazón Latino, Ave María, Bulería o aquesta, Lloraré las penas. Amb els anys s'ha convertit en una estrella no només pel seu innegable talent vocal, sinó també per la seva dedicació i esforç constants. Més de dues dècades després dels seus inicis, continua sent una de les veus espanyoles amb més projecció internacional i un referent per molts joves artistes. Avui celebrem el divendres amb ell, amb David Bisbal, perquè avui és el seu aniversari i li tocarà bufar 47 espelmes. Aquí no venim a plorar les penes, sinó a celebrar que arrenquem el cap de setmana i tant si sou fans com si no del Bisbi, no em negareu que heu mogut una mica els malucs quan heu sentit aquest èxit que ens serveix per dir sí, no esteu somiant, comença oficialment el cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, que arrenquem el programa d'aquest divendres. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: T'he vist il·lusionat ballant Lloraré les penes.
2: Sí, és la típica... Bisbal és el típic artista que ni va ni bé, però que en una revetlla sempre entra bé. Et puc demanar un favor? Podries llegir exactament la línia de guió que tens posada? Perquè me l'ha ensenyat l'Ara García i m'ha fet molt riure.
0: Ah, no, sí, però això perquè no ho vaig canviar. Perquè el peu, com que sempre...
2: No el vas canviar.
0: El teu peu, però vaja, no però llegeixo
2: donen
0: mai.
2: Pas, donen pas, donen pas.
0: Maiol Roger, què ens espera avui divendres 5 de juny als matiners de Catalunya Ràdio?
2: El que diu el guió, perquè ho entenguin els oients, és que ens espera avui dimarts 13 de gener. Imagina't ara, anar a un dimarts 13, però no. Avui és 5 de juny, queden 19 programes dels matiners, només,
0: bueno,
2: 20, amb aquest 20 encara.
0: Veus?
2: Per tant, entrem a la recta final de la temporada de matiners.
0: 19 despertadors, això sí.
2: 19 despertadors, exacte, per nosaltres, comptant que el dia de Sant Joan no hi ha matiners, perquè és un dia festiu, però avui ja encara queden molts matins de Catalunya Ràdio, i avui tenim teca, perquè avui hi ha vaga indefinida dels professors després del no a l'acord entre el departament i els sindicats, i com sempre totes les veus al matí de Catalunya Ràdio tindrem el departament, la consellera Esther Niubó, i tindrem els sindicats, tindrem a USTEC, tindrem el sindicat a CGT, tindrem a la Intersindical, també tindrem a les famílies. La Lara García anirà a l'escola no perquè hagi de recuperar assignatures, sinó per veure com es viu, com es viu l'ambient. També parlarem una mica de la visita del Papa. A partir de les 10 tindrem a la Laura Pedro Albiol, que és supervisora d'efectes visuals i és la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials. Després l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. El dilema que torna: s'han de deixar diners als amics?
3: Quin gran tema.
2: I després les recomanacions al cap de setmana, al Gavaldà i al final de festa amb l'humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros perquè no te'ls hagi de deixar al teu amic o
0: exactament
2: amiga i després tinguis problemes.
0: Tu deixaries diners als amics?
2: Depèn de l'amic i depèn de la quantitat.
0: Lara?
3: No.
0: En Alfonso, bon dia.
4: Depèn dels amics.
0: Depèn dels amics.
3: Depèn de la quantitat.
2: Però bueno, que si necessites 20 eurets te'ls passo ara.
0: Sí,
2: home,
0: sí, sí.
3: Suposo que no estem parlant de 10 o 20 euros, bueno, no?
0: 3.000 euros.
3: No.
2: Depèn de l'amic.
3: No.
0: Molt bé. Doncs aquest és el dilema i per això fem aquest dilema cada divendres a Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, mentre us esteu rumiant això de si deixaríeu diners o no als vostres amics. Avui també volem saber què ha passat al món mentre dormíem, Anna.
5: Bon dia.
0: Alfonso, bon dia.
5: Mira, aquesta matina hem tingut un concert sorpresa de Madonna a Times Square. Allò que estàs passejant per allà i de cop apareix Madonna.
0: Coses que passen a Nova York.
5: Un gran concert. La cantant ha presentat el seu nou àlbum, Confessions 2, davant de centenars de seguidors al cor de Manhattan. Ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de Times Square i ha cantat alguns avançaments del seu nou treball, que es presenta demà, i també clàssics de la seva carrera. L'actuació s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: Ah, mira.
5: De fet, els usuaris de Grindr sí que ho sabien que es faria aquest concert, perquè bueno, ho han sabut uns segons abans, han rebut una notificació.
0: A l'aplicació?
5: Sí, i si no estaven allà a Times Square, podien veure-ho per l'aplicació.
0: Per Grindr podies veure el concert de Madonna?
5: Per Grindr, suposo que si estaves als Estats Units, clar. Confessions 2 és el 15è àlbum d'estudi de la cantant. Es publica el dia 3 de juliol i es presentarà oficialment avui, que pensava que demà era avui, perquè tot això de treballar de nit és un...
0: És un mareig d'horaris. Sempre és demà. Gràcies, Anna.
5: Fins ara.
0: Doncs ja ho sabeu, usuaris de Grindr, mentre estàveu lligant per l'aplicació, us ha sortit una notificació i mentre estàveu quedant amb algú, possible que també estiguéssiu veient l'actuació de Madonna a Times Square. I mentrestant, per què aquest matí el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món pot ser una mica millor o, com a mínim, més sorprenent quan excavem sota terra, perquè de vegades episodis històrics que coneixem només a través dels llibres prenen forma. És el que ha passat al Mercat de la Beceria, a Gràcia, Barcelona, on han descobert un refugi de la Guerra Civil, que ara quedarà protegit. Té capacitat per a 240 persones i una longitud total de gairebé 200 metres. Per ara quedarà tancat de cara al públic, però servirà per poder polir els coneixements que tenim sobre aquest període històric.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 5 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem poc avui?
3: Doncs atenció, d'una nova moda, en aquest cas de llenceria femenina, que utilitza...
0: Oi.
3: Rates reals dissecades.
0: És que de veritat, jo la gent... És a dir, les fotografies són que si les veieu...
3: Uf. Si les veieu, uf. A veure, el debat sobre crear roba amb pells reals d'animals està més que servit, sobre si és ètic o no matar només per fer una peça de roba. De fet, diversos països de la Unió Europea o estats dels Estats Units, com Califòrnia, està prohibit des de les granges de criança fins a la seva compravenda. Per tant, això ja no es pot fer. Ara bé, una dissenyadora australiana ha anat més enllà i en lloc de fer servir només la pell, ha utilitzat rates reals dissecades per dissenyar les seves pròpies peces de roba. Ha penjat les fotografies a les xarxes, ha rebut moltíssimes crítiques i ella el que ha fet és sortir en defensa del seu projecte dient que per raons òbvies no estan pensades per ser utilitzades en el dia a dia, sinó que només volia provocar.
0: Doncs el cert és que ho ha aconseguit, perquè...
3: Mare meva.
0: Les fotografies de les ratetes...
3: Són fastigoses.
0: Sí, la veritat és que quan
3: es posa
0: una rata dissecada per lligar...
3: No.
0: Digues, vols veure la meva rateta?
3: Que en cap cas.
0: És que, per favor.
3: No,
0: a la Lara li ha agradat, per això. A Lara.
3: Com m'ha d'haver agradat, això?
0: Amb per quina favor? Bona notícia ens haguem al matí, rateta.
3: Doncs mira, que Reus recuperarà una joia modernista amagada durant més d'un segle. És Vila Maria, un mas modernista del 1908. Obrirà les portes a la ciutadania a partir del mes d'octubre, després d'una restauració impulsada per l'entitat reusenca Còdul Experiències Culturals. D'aquesta manera, Reus suma un actiu inèdit al patrimoni modernista visitable, que complementa grans reclams com la Casa Navàs o l'Institut Pere Mata, que per cert és preciós. Ja heu d'anar, si no hi heu anat.
0: Molt bé, apuntat.
3: Sentim ara a Maria Atzarias, que és presidenta de l'entitat, en declaracions al Diari de Tarragona.
6: Un espai privilegiadíssim, un espai doncs, de patrimoni modernista de primer nivell. És aquest espai de Vila Maria, obra de Pere Caselles, la mà dreta de Domènec i Montaner a la ciutat. Per tant, des d'aquest passat, des d'allò que era tan important en el modernisme, que era la natura, que ho enveia tot, doncs podem-nos plantejar avui en dia quina és la nostra relació amb la natura, adonar-nos en aquest moment de tants reptes, doncs com podem donar resposta també des d'aquesta reflexió del patrimoni que ens serveix per entendre el present i projectar un millor futur.
0: Doncs boníssima proposta, sens dubte, la de Vila Maria. I avui al matí, quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apostar pel teatre alternatiu com fa el projecte de la Sala B d'Amposta. Segons explica el seu director teatral, Joan Guijarro, l'avantatge és que permet més marge de maniobra que els espais públics.
8: Nosaltres podem incidir molt més en propostes que siguin més arriscades, que ens agraden, que interpel·len a la gent, que potser molesten públicament els polítics i a nosaltres no. I ens és igual. I, per tant, aquesta és la llibertat pròpia de tenir la sala, no? De dir, doncs, vull programar certes activitats, certes coses que conten, que diuen i que són interessants i que el públic també vol fer-ho.
7: La Sala B d'Amposta, amb capacitat per unes 140 butaques, celebra el 22 de juny el seu primer any de vida amb 30 activitats que han aplegat uns 2.500 espectadors. La nova temporada obrirà la mirada internacional amb propostes com Qui va matar el meu pare, de Daphne Valduz, i una bellíssima jornada de Kernel Dance Theater.
0: Ui, doncs bon giorno!
3: Bon giorno! Atta!
0: A aquestes hores del matí, quan passen 3 minuts d'un quart de 6, és moment de desplegar la revista del cor dels matiners per saber precisament com batega el cor aquest matí.
3: Batega...
0: A veure... Què li ha passat ara a la J-Lo?
3: Doncs mira que en una entrevista al programa de televisió estatunidenc Despierta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella. I ella defensa que quan estem solters som molt més creatius i productius.
9: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
0: Un aplaudiment per la intèrpret Marisa Gil, que sempre és una meravella. Els doblatges de Marisa Gil.
3: Els millors.
0: No hi estic gaire d'acord, depèn de com estiguis amb la teva parella,
3: clar,
0: no?
3: Totalment, això és perquè ella no està gaire bé.
0: Ella no està
3: que ella
0: bé.
3: Talla les ales.
0: Quan estàs bé, estàs enamorat, estàs creatiu, ets feliç, ara. No t'importa treballar una mica més, aguantar la gent...
3: I que ja ho sabem, que ella no ha tingut gaire sort.
0: Té aquell puntet estrany, eh? Jennifer López, a vegades
3: sí,
0: penso les entrevistes, té un puntet així una mica una mica estranya. Vinga, va, que seguim. El cor també batec amb Maxi Iglesias.
3: Sí, perquè aquests dies està de promoció amb la seva nova pel·lícula, Todo lo que nunca fuimos. És l'adaptació a la pantalla de la novel·la romàntica Alice Kellen. Ha reflexionat sobre la història d'amor que viu a la pel·lícula, en què es veu que no tenen ningú a favor, ningú està remant per allò, sinó són ells mateixos qui ho han de fer. I, de fet, el mateix Maxi Iglesias ho comparava amb la vida real. Deia això.
10: También tiene ese punto realista que bueno, que nos enseña que en la sociedad hay muchas maneras de relacionarse y de vivir una historia de amor, tanto si es imposible como si no. Y si es imposible, yo creo que cada vez somos más conscientes de realmente por qué lo es, ¿no? No que sea imposible por algo que está estigmatizado o que está acordado en base a ideas antiguas o a una tradición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible realmente? Y creo que esta película abre ese debate, ¿no? También de decir realmente qué sucede aquí.
0: Reflexions de Maxi Iglesias, també els matiners de Catalunya Ràdio. 10 minuts, 6:15 del matí. Ahir van tenir una conversa. Jordi González, Ricard Ostrell i el convidat Josep Cuní, que us recomano que recupereu a través del web i l'app de Catalunya Ràdio, perquè val la pena escoltar i Cuní. Vaja, una conversa tres interessantíssima, de la qual vam aprendre moltes coses. Lara.
3: Doncs sí, ens va visitar, com m'explicava Josep Cuní, i ens va deixar reflexions com aquesta.
11: No et cansen les tertúlies?
12: Però és que les tertúlies que vaig posar en marxa no tenien quotes. I les tertúlies es van pervertir el dia que hi van començar a posar-s'hi quotes. I que els professionals vam acceptar que ens imposessin quotes. Diguem-ho tot. I ara són pures quotes. I quan una persona va a una tertúlia per quota, tu saps perfectament què dirà, i si a tu no et diu res, per què li ha de dir a l'audiència? Si tu ets el filtre entre qui parla i l'audiència. Si no t'aporta res, què li aportarà l'audiència?

0: fent camí cap a 6:15 del matí i estem escoltant una meravella de cançó per saber què passava tal dia com avui.
1: Doncs un 5 de juny del 2016, ara fa 10 anys, els quatre membres d'ABBA actuaven junts per primera vegada des del 1982. Ho feien en una gala privada per commemorar els 50 anys d'aquella primera trobada entre els dos fundadors d'ABBA a Estocolm. L'actuació va començar de manera molt i molt improvisada amb un dels seus grans èxits del 1980, com és aquest que sentim, Me and I.
0: Jo et dic també que el tema d'ABBA és per donar-li de menjar part, perquè van tenir un merder aquests com a banda.
1: Sí.
0: Que van guanyar molts diners, però...
1: però
0: no passaven
1: bueno,
0: per la porta.
1: Ara. Però bueno, ja deu passar amb aquests grans grups.
0: Sí, però jo crec que ells encara no segueixen sense parlar-se.
1: No, clar.
0: El mal rotllo segueix.
1: Si
0: al cap el que hauria de fer és escoltar els matiners i sobretot escoltar la gent d'Estrocat. Vinga, va, volem saber també quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica com cada matí la Cristina Borreguero d'Estrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 5 de juny tenim la lluna transitant per Aquari i això ens pot ajudar a agafar una mica de distància emocional. A vegades va molt bé sortir del drama, mirar les coses des de fora i observar amb més objectivitat. Aquesta lluna afavoreix les idees noves, les solucions creatives i la capacitat de trencar patrons que ja no tenen sentit. Avui, si alguna cosa se't queda petita, potser no cal insistir-hi més. Potser toca mirar-ho d'una altra manera. Bon divendres.
0: Déu-n'hi-do, el missatge per acabar
1: està
0: la setmana,
1: bé,
0: eh?
1: Està bé, per ser divendres està molt bé.
0: Sí, calma, que acabem
1: calma
0: de començar el divendres.
1: Calma i rebaixeu el drama.
0: Ara, molt bé, l'Anna, molt ben resumit, això.
1: Molt bé, encantat.
0: Vinga, va, que també volem saber qui bufarà espelmes avui, aquest divendres 5 de juny.
1: Vinga, som-hi amb alegria.
0: Oi, ella, passa?
1: Epa, la lluna.
0: Escolta, però com t'està afectant la lluna?
1: Bueno, he deixat el drama de banda.
0: Molt bé, l'Anna,
1: sí, clar. Només queda l'alegria. Avui fa anys, Ona Carbonell, que entre piscina i piscina arriba als 30 anys. S'ha posat molt tou amb la seva música perquè avui fa 70 el saxofonista Kenny G. Segueix escrivint la seva vida just avui que... en 70... No entenc res d'aquesta frase.
0: Que en fa 77?
1: Falta un fa.
0: Per favor.
1: Que en fa 77 l'escriptor Ken Follett.
0: Per favor,
1: no sé què estic llegint.
0: Però si tu has de llegir abans, com que no t'ho llegeixes abans.
1: M'he quedat allò el cervell com a... Bueno, fa 77 anys l'escriptor Ken Follett.
0: Molt bé.
1: I segueix fent voltes al sol i també sobre ell mateix en Bisbi. Bufa 47 espelmes al cantant David Bisbal. Amb un als cors que feia anys sempre és una bona notícia.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, dame el papel.
3: 93 201 7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Per cert, aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio us presentem un nou podcast que ja podeu trobar a la plataforma 3CAT. És un videopodcast, de fet, que es diu I ara què? No marxeu, que I ara què més enllà de l'esport. Us ho explicarem d'aquí uns moments als matiners. Abans per això, i abans no arribem a 6:15 del matí... la música de Quimi Portet i Manolo García, una d'aquelles cançons que ens serveix per dir-vos bon dia i també per engegar pràcticament el cap de setmana. Han tornat als escenaris, estan de retorn, fan sonar els seus grans èxits. Cançons com aquesta, amb la que us diem bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio. Com un burro amarrado en la puerta del baile, son ells, el último de la fila.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el rebuig dels docents al nou acord entre els sindicats i el govern. A partir de les 10 del matí parlarem amb Laura Pedro Albiol, primera guanyadora del Goya a millors efectes especials. A la tarda recuperarem pregons de festa major, els més divertits i alguns de fallits. El Catalunya Nit farà un programa especial sobre el Primavera Sound amb el retorn de Paula Jornet als escenaris i abordarà també el fenomen de The Cure amb fans i el grup d'homenatge Obscure. I aquest cap de setmana, al suplement, estarem molt pendents de l'arribada del Papa a l'Estat i en parlarem amb fans de Lleó XIV. També recordarem la figura d'Arcadi Oliveres amb dos dels seus fills i Mònica Terribas. Diumenge, a l'Eclipsi, ens visitarà Gerard Quintana.
0: Recupera tots els programes de l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Vinga, va, benvinguts, benvingudes. No esteu somiant. Hem arribat al divendres final de setmana. Ana Alfonso, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Ho hem estat comentant també al llarg d'aquesta última hora, perquè avui torna a haver vaga d'educació a tot Catalunya.
3: Això després que els docents hagin rebutjat el preacord entre sindicats i govern a la consulta unitària. La participació a la votació, recordem-ho, va ser del 60%, i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
3: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions, que seran la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa.
2: La CGT surt reforçada d'aquesta consulta.
3: No va firmar el preacord i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó, Laura Jané, secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
3: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari d'aquest sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill. I aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
2: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
3: Sí, perquè tot i el cop de porta dels

0: Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC s'hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària al conflicte a les aules.
1: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya també fa vaga.
0: Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat.
1: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluja que ha afectat diverses comarques.
0: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental.
1: La pluja també ha afectat a la Patum de Berga i al Primavera Sound.
0: Sí, ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal. El Primavera Sound ha sortit més perjudicat, es van cancel·lar els principals concerts, no han actuat ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni tampoc Bad Gyal. Avui, si tot va bé, The Cure actuarà a l'escenari principal i també serà el torn d'Skrillex.
1: El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
0: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que Viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explicava així.
2: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar a 3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
1: Gràcies, Ana Alfonso.
0: Fins ara.
1: 6:04, 4 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
3: Doncs a la premsa...
1: A veure, qui comença? 1, 2, 3.
3: Sílvia, vinga.
4: A la premsa editada de Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors.
5: La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents. Tots vestits, els veiem amb samarreta groga. A l'Ara, la principal imatge és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigües. Al periòdico la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat, en què es llegeix "Així és l'Espanya que rebrà Lleó 14".
4: Pel que fa a la premsa de Madrid, el País obre edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. I el Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González.
5: Quan a les fotografies, a El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat per influir en res.
4: I el Mundo, la imatge destacada és del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
1: I a les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de presumpta corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
5: L'Ara i la Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord en què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
4: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
5: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
4: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
5: El rotatiu de Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
4: Canviant de tema, el periòdico lamenta que els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
5: Diu el periòdico que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i també diu que el govern hi ha de contribuir en aquestes explicacions. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
4: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díaz i diu que, sobretot, les ha de donar la directora de la Guàrdia Civil.
5: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al que es coneixia.
4: Afegeix que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar la credibilitat a les intencions de netejar avui en intradit.
5: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera textualment està al costat textualment també del germaníssim.
4: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
1: Repàs també la premsa digital. Qui va fer una celebració pujada de to?
4: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, això és una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho van organitzar un sopar al poliesportiu municipal. Fins aquí res destacable, però resulta que l'entrenador va contractar

0: Està un stripper. La majoria de nois de l'equip tenen 18 anys, però també n'hi ha de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc en dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat una denúncia a la Fiscalia perquè havia utilitzat el sopar del club privat, però no un espectacle eròtic.
1: Mare meva.
2: Sí, sí.
1: Mare meva. Ai, què investiga la policia de Nova York?
2: Doncs investiga per què hi ha diversos vídeos en què homes surten de les clavegueres en ple carrer com si fossin les tortugues ninjas, no?, que també vivien a les clavegueres de Nova York. Doncs en aquests vídeos, que són captats per les càmeres de vigilància en diversos barris com Brooklyn o Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I et preguntaràs, i què hi busquen sota terra aquests individus, no?
1: Què hi deu haver-hi?
2: Doncs la policia creu que miren aviam si hi troben objectes de valor. Això ho llegim a diversos mitjans digitals.
1: Aquí han enxampat infraganti.
0: Doncs un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo, en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com aquest home estira un parell de patinets que estan lligats a una tanca del carrer amb una cadena. I a cop d'estira i estira, finalment aconsegueix trencar una de les cadenes i tan bon punt allibera el patinet se l'emporta carrer avall. De fons se sent com les persones que graven el vídeo estan avisant la policia que ja no va arribar temps d'evitar el robatori, ho explica el Nació.
1: I qui s'ha endut un bon ensurt?
2: Doncs els banyistes de la platja de Palma, a l'illa de Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles dels banyistes de manera que s'anaven aixecant, s'anaven espantant i s'anaven apartant ràpidament al seu pas. Això ho explica el Nacional.
1: Passat una nit de pluges, ho hem comentat també a partir de les 5 del matí, només començar el programa, que avui...
2: Sí, a més, la Patum finalment s'ha pogut fer, oi? Però una mica més tard. També el primavera hem vist com ha plogut moltíssim. Veiem aquestes imatges als diaris de les fotografies, no?, d'aquesta imatge de gent amb paraigües.
1: Sí.
2: El primavera, és a dir, que ha afectat molt la pluja aquesta nit. Ara ja ha parat,
1: Ha parat una miqueta, sí. veurem si al llarg del matí, que és el que es preveu avui, milloren aquesta temperatura, aquesta pluja. De fet, les màximes avui no arribaran als 28
2: graus. De fet, ha baixat la temperatura, es nota, quan
1: abrigueu-vos que heu de sortir de casa, per cert. Marta Viana, bon dia de nou.
3: Bon dia, bon dia.
1: Amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. I per on comencem, Marta?
3: Doncs ara ho comentàveu precisament, a veure què passa avui amb la pluja, al Primavera Sound, perquè avui toque The Cure.

0: És un dels caps de cartells més esperats d'aquest primavera. També pel primavera d'aquesta nit hi passaran Skrillex, Pink Panthers o Malena.
1: A veure si la pluja, que no ha de ser així, no jugui una mala passada en aquesta nova edició del Primavera Sound, i no s'ha de sorprendre, no s'ha de suspendre cap concert com ahir, que no vam poder tocar, entre d'altres, Més coses per avui, Marta.
0: Mira, això t'agradarà, perquè són aquests concerts sorpresa que fan alguns dels artistes, i Nati Peluso hi torna a Barcelona.

0: anunciat concert sorpresa, sorpresa i no tan sorpresa, també us he de dir, perquè ja ha dit on serà, serà la Casa Seat, serà avui divendres a 2:45 fins 4:45 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, però s'havia de fer una reserva prèvia, evidentment, quan Nati Peluso va anunciar això, de seguida es van acabar. Això sí, si sou dels que creieu que teniu sort a la vida, doncs us podeu apuntar a la llista d'espera i a veure doncs, si acaba sonant la flauta. I et porto una altra novetat. Escolta això i a veure si et sona.
1: A veure. No hi ha plan B, haig d'arriscar. Sé el que em convé, no em puc traicionar.
2: I si no hi ha camí, jo l'hauré de forjar.
3: Home, alguns els tenim molt localitzats, que és la veu de Búhos.
0: I l'altre què?
3: A veure, a veure.
0: A veure, ara hi tornarà.

0: Doncs què estem escoltant, Marta?
1: Doncs la cançó que es diu No hi ha pla B, la nova cançó en debut, com deies, amb col·laboració de Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que ha fet aquesta col·laboració. Per mi molt sorpresa, però molt xula. A mi m'agrada molt com sona, molt Buhos i molt La Oreja de Van Gogh.
0: Mira, que m'han enviat per cert una nota de veu la gent de Buhos. A veure si la podem escoltar. A veure.
2: Bon dia, matiners. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons i les canta amb Buhos. Molt feliços perquè estem d'estrena amb una cançó en la que hi canta la Leire Martínez, la que va ser vocalista durant molts anys de La Oreja de Van Gogh. Ens encanta fer-la cantar en català i amb un tema que té un rerefons interessant, que ens parla del camí a la vida i de que si saps el que vols fer t'hi has de tirar de cap per poder ser feliç. Espero que us agradi tant com a nosaltres.
0: Doncs mira, quina meravella, el Guillem de Buhos, amb aquesta nota de veu, que ahir vaig anar a dormir amb aquesta veu.
1: Fantàstica.
0: Mira, quin àudio que tinc. Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Avui movem el dial quan falten 2 minuts per arribar a 5:45 del matí fins al maig del 1986, perquè en Pere Calders va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i aquell mateix dia Catalunya Ràdio va emetre el programa Ciutadans de Catalunya amb Calders com a protagonista.
3: Us han dit somiar truites algunes vegades, senyor Calders?
4: Sí. I m'ho he dit a mi mateix.
3: I com us ho preneu quan us ho diuen o quan us ho dieu?
4: Depèn de la idea que em faig de la truita. Sí. Sí. Vull dir que de vegades això pot ser pejoratiu o pot no ser-ho. Depèn d'aquesta mena de dimensió del somni en el qual vulguis penetrar. A mi no em molesta gens. I em llevo somiant truites i em vaig a dormir somiant truites. Això no és sempre bo. De vegades m'ha procurat ensopegades memorables, però ni res.
0: I quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Normandia, al nord de França. Guillem Soler, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Fa exactament 82 anys faltaven pocs minuts perquè els primers vaixells del bàndol aliat desembarquessin a les platges de Normandia, un moviment que va capgirar el curs de la Segona Guerra Mundial i que va fer possible el món on vivim actualment. Més de 8 dècades després, l'anomenat Dia D és una data molt important a les costes normandes, on es fan cerimònies oficials, desfilades, recreacions històriques i homenatges als cementiris militars on descansen milers i milers de soldats que

0: A la resta dels països aliats també es fan commemoracions institucionals i es reten homenatges als pocs veterans que segueixen vius avui en dia en una jornada de record i de reconeixement. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de França, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí acabem la setmana amb el matí de Catalunya Ràdio, sí, Maiol.
2: Perdó, Guillem Soler ha fet una cançó amb la Leire i alhora ha anat a Normandia.
1: No, el nostre Guillem Soler no és el Guillem Soler cantant de gust,
2: val,
1: que a més a més tenen un to de veu que no té res a veure.
2: Bueno, però a vegades amb la ràdio, escolta'm, el matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 6, molt pendents de la vaga d'educació. Recordem, avui hi ha vaga a tot Catalunya dels professors, després que ahir a USTEC, els professors afiliats a USTEC, ja ho diré bé, votessin que no a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. Avui hi ha nova jornada de vaga i avui tindrem tots els protagonistes al matí de Catalunya Ràdio, començant per la consellera Esther Niubó, la portaveu d'USTEC, també tindrem a les famílies, estarem a les escoles, per tant, molt atents a veure què pot passar a partir d'ara, perquè és la pregunta que es fa una mica a tothom. Després també farem una mica més de la visita del Papa, que demà ja arriba a Espanya. Després parlarem amb la primera guanyadora del Goya Efectes Especials a partir de les 10. Avui el dilema serà sobre si hem de deixar diners als amics o no.
1: Déu-n'hi-do aquest dilema, també t'ho dic.
2: Exactament. I la taula de recomanacions del cap de setmana, com sempre, abans del final de festa, amb el Gavaldà i el millor humor.
1: Doncs mira, res, d'aquí pràcticament 13 minuts engega aquesta nova edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Abans, per això, moment de posar-vos a prova, i sobretot posar a prova també la vostra intuïció. He de dir que tinc una setmana fantàstica, la de Maiol. Juntament amb Sara Llobet.
2: Ah, Sara Llobet, que li hem donat un micròfon perquè parli ella mateixa, però diu
1: no,
2: que
1: no,
2: diu que
1: no, no,
2: diu
1: no,
2: que
1: cal,
2: no vol.
1: No
2: va, avui que són les eleccions
1: Sara,
2: del Madrid.
1: Escolta.
2: Dades sobre Florentino Pérez.
3: Ai.
1: Ai, patrino Florentino.
2: I en concret, quina és la seva fortuna estimada i quina posició ocupa entre els milionaris del món? Va, que en són dues. Fortuna estimada Florentino Pérez, ràpid.
1: Jo diria 1.000 milions.
2: 1.000 milions de què? D'euros o de dòlars?
1: D'euros.
2: D'euros, 1.000 milions d'euros.
1: Va.
3: 85.
2: 85 què, milions?
1: 85.000 o 85?
3: 85 milions.
2: 85 milions?
1: Només?
3: No, 1.200 milions.
2: 1.200, diu la nostra redactora d'Economia. Florentino Pérez té una fortuna de 6.900 milions de dòlars, que al canvi serien 5.940 milions d'euros. I això el situa en el lloc número...
1: Què sé, del món?
2: Del món. De l'1 al 1.000, va.
1: No, doncs jo què sé, Maiol, no ho sé, no tinc ni idea.
3: 27, 84.
1: 40.
2: 568.
3: Mare meva, que malament.
2: Espanya, segons el càlcul del 2010, era el desè més ric, però jo crec que quan Forbes actualitzi la llista estarà al top 5 bastant probablement.
1: Déu-n'hi-do, per això la fortuna, eh?
2: Home, sí.
1: Tu vas allà actualitzar targeta.
2: És que, de fet, ha tingut un gran creixement en l'últim any, que tu dius, a tu, Florentino Pérez, et sembla igual de fastigosament ric que l'any passat,
1: sí, sí.
2: Doncs ell
1: sí.
2: Ha augmentat bastant la seva fortuna l'últim any.
3: Que bé.
1: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: D'aquí uns moments, per ser al programa, no parlarem de diners, sinó d'esports, perquè ja podeu trobar la plataforma 3CAT. I ara què més enllà de l'esport? Us expliquem què és d'aquí uns moments.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
4: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
5: Que hi podria, no? Se l'encarregava de dir, alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
4: El divan, el valor de la conversa.
5: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens, d'això no en pots parlar.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
6: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Si aquest acord realment surtis que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
9: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
6: Candela Peña! Què passa?
10: Quina il·lusió! Ah,
6: m'he engreixat una mica.
10: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
6: Sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
12: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
13: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
15: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
16: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
17: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
13: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
4: Els més matiners.
1: No, minuts, arribem a les 6 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè, us estàvem dient fa uns minuts, ja teniu disponible a la plataforma 3CAT tots els capítols d'un nou videopodcast que es diu I ara què? Més enllà de l'esport.
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
19: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
4: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
20: I el moment de retirar-se va ser complicat?
4: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
21: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
22: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
4: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
16: Són 5 capítols en què l'exjugador d'handbol Viren Morros conversa amb esportistes retirats sobre els valors que l'esport ha deixat a les seves vides. El propi Viren ens ho explica.
23: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol, m'ajudaran els esportistes del futur.
16: Hi han passat esportistes coneguts per tots, com Tiago Alcántara, Àlex Corretja, Laia Palau, Felipe Perrone o l'estrella de natació artística Andrea Fuentes, que comentava això sobre l'èxit esportiu.
18: És que l'èxit què és, no? O sigui, el medim amb medalles o el medim amb que quan arriba el moment de que ja he acabat estic orgullosa del meu camí i m'ho he passat bé. Per mi és aquest l'èxit. I quan aconsegueixes això, les medalles acaben venint. Sí.
16: Durant la conversa els acompanyen les preguntes de nens i nenes que comencen a practicar esport i que tenen l'oportunitat de rebre consell dels millors.
24: Ho passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
18: És molt difícil aquesta pregunta.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
22: Quan eres petita jugaves sempre amb nois o amb noies?
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
1: Doncs ja ho heu sentit, almenys un petit tastet d'aquest nou vídeo podcast. I ara què? Més enllà de l'esport. Una nova estrena a la plataforma 3CAT, que ja podeu escoltar, ja podeu veure, perquè els 5 capítols sencers els podeu trobar a la plataforma. 7 minuts, les 6 del matí. 9-3-2-0-7-4-7-4 per acabar la setmana. Deixeu-me que saludi aquest matí de divendres en Pau. Pau, molt bon dia.
25: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de despert, Pau. Això vol dir que ja fa estona que estàs despert.
25: Sí.
1: A quina hora ens hem despertat, Pau?
25: Jo em llevo a les 3 del migdia.
1: A les 3 del migdia? O sigui que ara pràcticament te'n vas a dormir ja.
25: Sí, aquí una estona. Ara quan acabi de treballar ja me'n vaig a dormir.
1: Quin canvi d'horari més complicat, aquest. A veure, per què et lleves, Pau, a les 3 del migdia?
25: Perquè sóc forner i m'hi poso cap a les 8 de la tarda, més o menys.
1: Ah, val, és a dir, et lleves a les 3, és a dir, el teu dia comença a les 3 i la teva jornada laboral a partir de les 8, eh?
25: Ah, exacte.
16: Treballes tota la nit?
25: Sí. Treballo normalment de 8 a 7, però hi ha dies que a vegades vinc abans, perquè al final de portar un negoci et fa estar-hi i has de fer moltes hores.
16: Clar.
1: Pau, treballes sol o acompanyat?
25: No, acompanyat. Som 2 ara a la nit, però durant el matí també acaben sent més gent. Ara quan marxi em la lleven les meves companyes i al final som colla.
1: Perquè estava pensant, dues persones treballant de nit us heu de portar bé, perquè si hi ha mal rotllo allà ha d'haver una tensió al forn de pa.
25: Ja fa uns quants anys que ens coneixem i al final tenim bona relació. I bueno, ja, al final et coneixes i ja saps com portar-ho.
1: I escolta'm, Pau, com es diu el forn, per cert?
25: Es diu fet de farina.
1: Fet de farina?
25: Sí, a l'Instagram o per internet. Estem aquí a Sant Fruitós de Bages i és un forn que portem la meva parella i jo.
1: Molt bé, perfecte. Sí. Doncs escolta'm, Pau, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguis un molt bon cap de setmana.
25: Moltes gràcies, igualment.
1: Que vagi bé. Adéu. Adéu. De... No marxeu, que ara hem de parlar amb l'Eloi Cordomí.
16: Ai.
1: Que ens ha d'explicar no només les pluges d'aquesta de...
16: sí.
1: matinada, també d'ahir la tarda, sinó també a veure si ens explica alguna de les coses que ha passat a la muntanya. Mentrestant, la música de Bet i Gossos. Segur que recordeu aquesta col·laboració que porta per títol No és nou.

0: Betty i Gossos, en aquesta col·laboració que es diu No és nou. A veure, Eloi, aquesta cançó t'agrada o no t'agrada? Bon dia.
1: Sí, m'encanta. De fet, m'ha recordat, dic això. Això fa molt temps que ho vaig escoltar.
0: Quan eres jove.
1: Sí. Betty i Gossos, no?
0: Betty i Gossos, deu tenir ja... De tot fa molt, però... Uns quants anys,
1: No és nou la cançó.
0: Aquí ens movem entre novetats
1: però
0: i entre clàssics de la música.
1: Ens agrada molt.
0: Escolta'm, anem pel que anem. Digue'm. O no?
1: Sí, farem el que podem, eh? Però sí.
0: Sempre ben fet, Eloi, sempre ben fet.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I amb l'Eloi Cordomí, abans d'arribar a les 6 del matí, doncs això ens explica alguna anècdota que li ha passat a un home del temps que viu a la muntanya. Què t'ha passat, Eloi?
1: A veure, la història no va molt més enllà, eh? Però el que va ploure ahir aquí no està escrit.
0: És que és una, una borrada,
1: estar... Però una animalada, és a dir, ahir vaig estar comentant no, podran caure de 50, 100 litres potser puntualment a algun lloc, doncs pam, puntualment va ser casa meva, 105 litres per metre quadrat.
0: Déu-n'hi-do.
1: A casa, una barbaritat, o sigui, raja aigua per tot arreu, on tenia l'hort, ara mateix i, bueno, ara no, ara ja s'ha acabat, però ahir va passar un riu per sobre.
3: Mare meva.
1: Després aniré a mirar a veure què ha passat. Les cabres estan molles, els gossos estan molls, les gallines estan molles.
0: I ara què vas, amb el secador secant animal a animal?
1: No, ara espero que surti el sol i vaig a fer un reconeixement de que tots estiguin bé, no ho sé.
0: Ara també et dic una cosa, eh? Quina meravella aquests temporals quan ets a casa i els veus des de dins.
1: Sí, sí. Ahir, en el fons, provocava una mica d'angoixa perquè rajava tanta aigua a tot arreu. Sí. És a dir, a qualsevol paret rajava un raig d'aigua. Llavors, angoixava una miqueta, bé, pensa, això s'esllavissarà o caurà o fotrà mal.
0: Escolta, però a dins de casa també?
1: Sembla que està tot a lloc. No, dins a casa.
0: Ah, li pensava dir que has de fer obres, Eloi, per favor, digues.
3: Però clar, deu pensar en les cabres, saps?
1: A dins de casa no, però al mur que hi ha aquí al garatge, sí. Bé. I rejava aigua, també.
0: Déu-n'hi-do.
1: I les cabres, mira, ara n'hi ha una que em surt que està com apartada de les altres. Dic, hosti, que no s'hagi anat a allunyar. Les tinc geolocalitzades, n'hi ha una que em surt que està...
0: Ves-la a buscar.
1: Que està lluny, no sé, què li passa.
3: Ai.
0: En tot cas, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noia. Adéu, bon cap de setmana. Adéu, Eloi, fes-m'ho rapidet, això, va.
1: No, a veure, cap de setmana, que no serà esplèndid, anirem passant cosetes, però molt millor. O sigui, surt el sol, es puja la temperatura. Avui encara amb algun ruixadet, aquest matí entre la costa de Tarragona i de Barcelona. Alguns núvols també al nord-est del país. Demà dissabte també algun ruixadet a l'interior de Girona, nord de Barcelona. Alguns núvols també cap al sud. I diumenge, general més sol, però al matí també passaran alguns núvols, així que una miqueta de tot.
0: Bon cap de setmana, Eloi, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana, matiners.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 14 graus a Batea, 10 graus a Sant Pau de Segúries i 15 a Parets del Vallès. La pluja d'ahir, que ha refrescat l'ambient, ha deixat també algunes incidències. Per cert, l'R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll continua tallada després que un tren xoqués contra un arbre que havia caigut precisament a la via. No hi va haver ferits i també es va tallar la C-17. Els bombers havien fet fins les 11 de la nit 89 sortides. I la pluja i el vent també ha condicionat la Patum. Amb retard i amb interrupcions, sí que s'han pogut fer alguns balls de la Patum completa, com amb les figures cobertes amb plàstics, o el Primavera Sound.
1: Atención, por razones meteorológicas, las actuaciones de este escenario quedan temporalmente suspendidas. Por favor, mantén la calma y sigue las indicaciones del personal de seguridad y organización.
0: L'aigua i el vent han obligat a suspendre, com sentíem ara, les actuacions dels principals caps de cartell de la primera jornada de Primavera Sound, Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. I avui, divendres, tenim nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts del país. Vaga amb una manifestació unitària a Barcelona i que arriba també marcada pel no de l'acord que havien arribat la setmana passada a la conselleria amb els sindicats majoritaris.
2: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda.
0: Per tant, ja no són majoritaris, perquè si en una votació no surt el que ells havien pactat, doncs això canvia. De fet, USTEC, que és el que fins ara havia estat el sindicat majoritari, és el sindicat que surt més mal parat d'aquest resultat. I amb les eleccions sindicals del pròxim curs. És la central majoritària, l'únic sindicat convocant de la consulta que ha fet una campanya activa pel sí. I amb el no, doncs, per tant, hauran d'assumir un resultat i es veuran també forçats a tornar a convocar unes vagues dels quals doncs ells estaven d'acord en l'acord. Avui ens acompanyarà Iolanda Segura, portaveu d'USTEC en el programa, també la consellera Niubó, que ahir, per cert, no tenia més remei. Iolanda Segura que fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
0: I també parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats, perquè mentre l'USTEC s'endú aquest cop més fort, hi ha altres sindicats com la CGT o la Intersindical que en surten reforçats. Per una banda, ara mateix, la CGT seria el sindicat que s'erigeix amb representació a la mesa i que ha tingut més valentia de plantar-se en aquest acord amb la conselleria. En parlarem amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara la setmana que ve el calendari de mobilitzacions. I seguirem també analitzant les novetats del cas Leire. El jutge segueix collant el PSOE i el PSC. Ha demanat la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I també parlarem del Papa, perquè demà arriba a Madrid avui una carta oberta. Expresidents de la Generalitat, expresidents del Parlament i diverses entitats li donen la benvinguda i li mostren la seva esperança que pregui en català. Una polèmica que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Pomella, tancava ahir així.
4: El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I, de fet, també ve la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: A banda del Papa, avui a partir de les 10 també parlarem amb Laura Pedro Albiol, supervisora d'efectes visuals. És la primera dona, Premi Goya, als millors efectes especials, i acaba de rebre la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts 2024. A les 11 també plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, i com cada divendres ho rematarem amb les recomanacions del cap de setmana a la llista musical i els temes pendents. Prefiero...

0: Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 7. I fem un cop de la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs a l'embolica i al sector educatiu sumem-hi la recomanació de l'Associació Espanyola de Pediatria. Suspendre les classes a l'aula quan hi faci massa calor. Aquestes últimes setmanes han estat molt habituals. N'hem parlat, temperatures de més de 30 graus, força superiors fins i tot a aquests 30 graus. Doncs bé, es diu que a partir dels 26-27 graus la concentració ja disminueix i per sobre els 32 suposa un risc per a la salut dels alumnes.
0: I a Brussel·les?
2: Amb la mirada posada a la reunió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica que se celebra avui divendres a Viena. La Junta de Governadors, extraordinària, s'ha convocat arran dels atacs recents que hi ha hagut a l'Orient Mitjà contra una planta nuclear als Emirats Àrabs Units.
0: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: El Senat ha rebutjat una llei impulsada pels republicans i que tenia el suport de Donald Trump i que pretenia exigir proves documentals de ciutadania dels Estats Units per registrar-se com a votant a les eleccions federals d'aquest any. Hi ha hagut 4 senadors republicans que finalment s'hi han oposat.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb l'anunci que el president Xi Jinping visitarà Corea del Nord dilluns de la setmana que ve. Una visita d'estat de 2 dies convidat pel president nord-coreà Kim Jong-un. La Xina, recordem, és el principal soci d'aquest hermètic país veí.
3: Avui és divendres 5 de juny. Ens despertem amb 11 graus a la Nou de Berguedà. Va ser el lloc on va ploure més ahir, 115 litres per metre quadrat. A Cassà de la Selva, 13 graus, i a Tarragona, 18 graus. Tenim restes de núvols encara a molts llocs de Catalunya. La tendència és que avui quedin retinguts a les comarques del nord-est, sobretot a les comarques de Girona i a l'extrem sud. A la resta s'aniran obrint clarianes i la temperatura es recuperarà. Dissabte, una mica variable també, amb més núvols al matí entre Tarragona i Barcelona, a tarda amb alguns ruixats a l'interior de Girona, al nord de Barcelona, al Prepirineu, en aquest sector habitual, i diumenge durant el matí ens passarà una franja de núvols, podria deixar a la tarda alguns ruixats del Pirineu i el Prepirineu, però la resta el temps serà més tranquil.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 9, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: I ens actualitzem. Avui hi ha convocada una nova vaga d'educació a tot Catalunya i una manifestació unitària a Barcelona.
5: Les protestes s'han reactivat del tot després que ahir 2 de cada 3 docents rebutgessin rotundament la consulta unitària sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern, una consulta que va tenir un 60% de participació.
0: Maria Costa.
6: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat i la secretària general de la CGT, Laura Jané, exigia dimissions.
7: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó, ho ha intentat 2 vegades, no està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
6: A banda de la vaga d'avui, els dos sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
9: Professors de secundària ja ha confirmat qui serà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Esther Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
10: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
0: I els pressupostos de Salvador Illa comencen a caminar al Parlament, malgrat el toc d'atenció dels socis de govern per la gestió de la crisi d'educació.
5: L'oposició ha sortit en tromba contra l'executiu pel preacord fallit amb els professors.
0: Ara gira el Robert.
4: Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jéssica Albiach, però, han exigit als d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
11: No tenim excuses.
12: Han de tornar a començar, així que facin el favor.
4: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació que pels de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
13: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
4: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i als Comuns. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al País Valencià és la quarta setmana que mestres i professors fan vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Ahir més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer.
9: Després de 5 dies sense diàleg, la consellera els ha convocat a una nova reunió per aquest migdia. Els docents tenen energia per continuar demanant millores i si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candel és coordinador del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament al País Valencià.
14: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
9: Per fer les protestes més visibles, els docents acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València.
0: I el personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes.
5: El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes. Unes millores que haurien de quedar recollides en un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. Una vaga que afecta tant el personal de les biblioteques de titularitat municipal, supramunicipal o comarcal, com els equipaments de la Generalitat. No afecta, en canvi, els treballadors de biblioteques de titularitat estatal, universitàries, escolars o de la Biblioteca de Catalunya. Els bibliotecaris catalans, doncs, assumen a l'aturada dels funcionaris del Consorci de Biblioteques de la Ciutat de Barcelona, que van començar una vaga indefinida dimarts de la setmana passada amb les negociacions amb l'Ajuntament en punt mort. La jornada de vaga arrencarà amb una manifestació unitària que sortirà de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, a Sants, i s'acabarà a l'Arc de Triomf.
0: Dos minuts seran un quart de set del matí. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. També de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dins l'anomenat cas Leire.
9: Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i del PSOE. Mentrestant, la directora general del COS, Mercedes González, admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant tal com volia Díez. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
15: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
9: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra unitats del cos.
0: I en el judici del germà de Pedro Sánchez, les acusacions han doblat la petició de pena a David Sánchez, de 3 a 6 anys.
5: Durant l'interrogatori, Sánchez ha negat haver influït o haver gaudit de favors en la seva plaça a la Diputació de Badajoz, que va obtenir el 2017.
0: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
16: David Sánchez ha defensat la seva innocència amb una declaració d'11 minuts i només responent al seu lletrat, no tenia cap capacitat d'influir en res.
17: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
16: Però no ha convençut les acusacions populars que creuen que es va beneficiar d'influències per accedir a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la plaça i canviar-ne les atribucions i va endollar un amic seu. De fet, han aprofitat uns fets que, segons el tribunal, estaven prescrits per introduir nous delictes i a la baixa la petició de presó. Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins als 4 anys. La Fiscalia, però, manté que se'ls ha d'absoldre. La setmana que ve el cas quedarà vist per a sentència. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I enmig d'aquests casos judicials que afecten el PSOE, Pedro Sánchez posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent.
9: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que avui es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis però adverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Doia Sagastizábal, del PNB.
18: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
19: La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
0: Expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen una carta que defensen el català durant la visita del Papa. La publiquen avui diaris com El Punt, Avui i La Vanguardia, i també sortirà la premsa italiana i espanyola.
5: Entre els germans hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès i Carles Puigdemont, i no hi figura l'actual president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Barça, Òmnium o l'ANC. En la missiva dirigida a Lleó XIV, els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
0: No recordo una carta així a Leo Messi, que portava no sé quants anys lluint a Catalunya i mai es va dirigir en català al soci del Barça. I que també estaria bé que ho apliquéssim a tots.
5: En tot cas, sobre el Papa, no sobre Messi, ahir l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús. El cardenal va dir que la polèmica per la llengua l'ha generada gent a qui li agrada polemitzar.
11: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per episodis de pluja que aquesta nit ha afectat a diverses comarques.
6: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van haver de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergència es va rebre gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja va fer caure arbres, també a la C-17, que es va haver de tallar també durant una estona, i va provocar algunes esllavissades a la C-26 a Borredà. La directora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda la importància de no travessar zones inundables.
19: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs estava incrementant-se, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu, doncs totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: Són les 6 i 18. Soroll és el Primavera Sound. La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts d'aquesta primera jornada.
20: Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa.
0: Barcelona, Mar Ruiz.
21: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Gyal, Doja Cat i Massive Attack, els tres caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris, excepte dos, durant unes 2 hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Gyal, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que el reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en canvi, Berga ha plantat cara a la pluja aquesta nit amb una patum completa que ha començat amb retard i que ha estat marcada per moltes interrupcions.
22: Les estones d'espera s'han aprofitat per fer salts amb les figures cobertes amb plàstics per protegir-les.
0: Berga, Nàtia Dell.
23: La pluja ha estat protagonista d'aquesta patum completa.
24: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
25: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
26: Els bergadans pot caure al món, però la patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
23: A la plaça, les ganes de patum eren enormes.
27: Molt bon ambient, la gent superagradable, i bueno, per intentar reviure això com si fos un crio petit.
28: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
29: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
23: Una patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La primavera del 2026 ha estat la més càlida a Catalunya des que es tenen registres.
6: El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les temperatures han superat en més d'un grau la mitjana climàtica a bona part del territori. I en algunes comarques de Ponent, el Pirineu Occidental i la Catalunya Central, l'anomalia ha arribat a superar els 2 graus.
0: Cèlia Forment.
23: Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, atribueix aquest rècord de temperatures d'una primavera catalana a...
30: Un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies
1: vegades per sobre del grau i fins tot un 2 graus.
23: De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida dels seus 113 anys de dades. Pel que fa a la pluja, la primavera ha estat seca a més del 60% de Catalunya, especialment a la Noguera i al Pla d'Urgell. Però al Pirineu Oriental, la serralada transversal i el massís dels Ports, les precipitacions han estat per sobre la mitjana. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara.
23: També adverteix el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg.
0: Moscou, Cristina Solias.
2: El Kremlin ha respost Zelensky que pot venir a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el líder del Kremlin ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
3: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
2: Malgrat les evidències, Putin assegura que l'economia russa va bé i que els seus soldats avancen a totes les línies de front i acusa Occident de subministrar els drons amb què Ucraïna ha atacat Sant Petersburg. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hezbollah rebutja l'alto al foc pactat ahir per Israel i el Líban.
22: El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
4: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto al foc fictici, interpretat com un alto foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
22: Hezbollah es nega a abandonar el sud del Líban i aturar la seva activitat en aquest país, com contempla l'acord.
0: Donald Trump imposa sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i també a un fill i un net de Raúl Castro.
7: Washington també imposa sancions al Ministeri de les Forces Armades cubà, als comitès locals de defensa de la revolució i contra dues empreses, una de minera i una altra de turística. Les sancions prohibeixen les transaccions financeres i comercials i bloquegen els actius cubans sota jurisdicció nord-americana. El president cubà ha acusat als Estats Units de ser agressius i perversos i ha assegurat que toparan amb la seva determinació de resistir a l'atac imperial.
0: I fi de la campanya electoral per la segona volta a les presidencials diumenge al Perú.
23: Els dos candidats, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez, han fet mítings a la capital per intentar captar els indecisos. Fujimori centra el missatge a millorar la seguretat i Sánchez vol impulsar una reforma de la Constitució. Els sondejos auguren un escrutini ajustat, tot i el lleuge avantatge per Fujimori.
8: Pels partidaris de Keiko Fujimori, que tancava campanya electoral en aquestes darreres hores a Lima, la capital del Perú, cal recuperar el llegat de l'expresident Alberto Fujimori, considerat un heroi nacional pels seus seguidors, especialment per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i la inflació durant els anys 90. Keiko Fujimori va guanyar la primera volta. El seu rival a les urnes és el progressista Roberto Sánchez. També reivindica un llegat presidencial com a guia, com Fujimori amb el seu pare, però en aquest cas el de l'expresident Pedro Castillo. Tant Castillo com Fujimori pare ja mort, empresonats el primer per intent de cop d'estat i el segon per delictes contra els drets humans. Des de Lima, al Perú, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
10: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Madonna apareix per sorpresa per fer un concert a Times Square a Nova York per presentar el seu nou àlbum. Ha estat aquesta matinada quan Madonna ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de la plaça. El concert s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
1: I la segona?

0: I qui apareixerà en aquest cas avui és Nati Peluso. Serà a la Casa de Seat de Barcelona a 3:15 en un concert gratuït que farà fins a 4:45 de la tarda. L'entrada, com dèiem, és gratuïta, però s'havia de fer reserva prèvia i de seguida s'han esgotat.
1: I la tercera?

0: Rosalía, que cancela els concerts previstos aquesta setmana a Miami i a Orlando per una emergència familiar. Així ho han explicat des de la seva promotora en un comunicat. La cantant lamenta haver decebut els seus seguidors, però assegura que no ha tingut més remei que prendre aquesta decisió. Live Nation ha dit que buscaran noves dates per fer els concerts i demana que es conservin les entrades.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça s'haurà de jugar al pas a les semifinals de la Lliga de Bàsquet a Múrcia.
2: Demà, partit decisiu, els blaugrana van deixar escapar la classificació, van perdre el Palau 87-90. El jugador del Barça, Joel Parra, no creu que les decisions arbitrals hagin estat determinants.
3: Crec que ha sigut més un tema de defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
2: El Madrid guanya a Tenerife 83-118, empat a l'eliminatòria. El Joventut rep a Badalona al Bascón a les 9, obligat a guanyar per forçar el desempat. Al partit amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I els responsables del Girona asseguren que el projecte del club passa per tornar a primera divisió imminentment.
2: El director esportiu Quique Cárcel va assegurar que aviat anunciaran el nou entrenador i que Mitchell hagués continuat si l'equip s'hagués salvat.
4: Estava convençut que si l'equip s'hagués salvat, Mitchell hagués pogut continuar. Una vegada que es fa el descens, estem parlant d'algú molt dur, d'algú que ens quedem tots sense cap tipus d'energia.
2: El responsable de la propietat, Pere Guardiola, diu que mai no han tret cap euro del club i que totes les inversions han estat per reforçar la plantilla. Espanya ha empatat un a Mirac amb gol de Ferran Torres, partit del premundial de futbol. La selecció espanyola femenina juga contra Anglaterra a les 9, partit de classificació pel Mundial de l'any que ve, mentre que Florentino Pérez assegura que el lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, està fitxat i que reserva un fitxatge estrella per 150 milions d'euros per la setmana que ve.
1: I avui juga el Sabadell,
2: Ah, molt bé, el Centre d'Esports Sabadell.
1: Sí, sí, contra el Madrid-Castilla.
2: Madrid-Castilla.
1: Sí, sí, el camp del Centre d'Esports, un partit important per saber si...
2: Estoy fotut, per això.
1: Sí, sí, sí. Però, bueno, amb un 2-0 ho tenim fet. Veurem què passa. Abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser tenir un record pels pobres nois i noies que ara mateix estan memoritzant a correcuita per la selectivitat uns coneixements que hauran oblidat abans que comenci l'estiu. És així, la selectivitat és una prova absurda que de cap manera, per molt completa que sigui, hauria de ser tan decisiva pel futur d'una persona. Però, noi, és el que hi ha i segurament sigui el menys pitjor dels sistemes possibles. Si ens atenem al que alerten molts professors universitaris sobre el cada vegada més baix nivell dels alumnes que els arriben de la secundària, sembla que la criba encara hauria de ser més forta. Però què passa? Que de l'altra banda tenim els professors de secundària, que també ens alerten que sense més recursos no podran ser més exigents. I com que els recursos no arriben, el que fem és anar implementant noves metodologies educatives cada vegada més permissives amb la ignorància, que només serveixen per maquillar els resultats. I mentrestant, segueixen entrant a la universitat uns nois i noies que saben poquíssim del món que els envolta i el món que els precedeix, però això sí, saben moltíssim sobre ells mateixos.
1: I avui cançons per a un bon dilema.
6: Sí, perquè avui el dilema del matí de Catalunya Ràdio parlareu de si deixaríeu diners a un amic. Mm. Doncs bé, et porto un dels molts arguments que poden sortir, però en forma de cançons. Per exemple, suposem que sí, que et deixen els diners. Doncs agafa'ls i corre. Així ho cantaven Steve Miller Band, la cançó de l'any 76, amb aquesta que es diu Take the Money and Run. És bastant probable que amb el temps aquest amic te'ls acabi reclamant. I això és el que explica aquesta cançó de Bruce Springsteen titulada Pay Me My Money Down. I aquí comencen els problemes. Per tant, potser és millor separar els diners de l'amistat, perquè tal com canta The Notorious B.I.G. al costat de Puff Daddy, More Money, More Problems, un joc de paraules que vindria a dir si no hi ha diners, no hi ha problemes. A partir de les 11, el dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La USTEC, la CGT i Intersindical criden avui a la vaga després del no rotund dels docents a la consulta sobre el preacord firmat amb el govern.
1: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
2: La USTEC, ara sentia amb Yolanda Segura, ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text, i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó.
0: Tot i el cop de porta del preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
3: Avui mateix la consellera Esther Niubó té intenció de mantenir una trobada amb els sindicats que el van firmar. Professors de secundària que sí que han avalat el preacord en la seva consulta interna i ja ha confirmat que hi aniran.
4: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb les parts, amb la consellera Niubó, amb Yolanda Segura d'USTEC, Laura Gené, de la CGT, Marc Martorell, de la Intersindical, també amb Lidón Gasull, de la FAC, per saber què en pensen les famílies, i la resta de sindicats no han pogut atendre'ns avui al Matí de Catalunya Ràdio. Ho analitzarem també a l'Àgora amb Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. I el jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
2: Ho fan al mar del Caslere i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general del cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensa.
5: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que avui es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous pressupostos.
3: Els socis adverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Ballugera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del PNB.
6: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
7: La pregunta és, ¿con qué mayorías y con qué credibilidad?
0: Un grup de polítics catalans, entre els quals...

0: A l'R3, a Ripoll, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda.
1: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
2: I la pluja ha afectat les dues grans cites anuals culturals també d'aquesta nit.
3: Ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound. I a Berga va obligar a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal.
2: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa un alto al foc total i una trobada cara a cara amb Vladimir Putin.
0: L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg.
4: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
2: I els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia.
3: El representant de Comissions Obreres a les negociacions, Pablo Esteban, destaca.
5: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes...
2: Repassem ara les portades de la premsa, Lara García.
6: A la premsa editada a Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. Lara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents, tots vestits amb samarreta groga. A Lara, la imatge principal és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu al Parc del Fòrum ple de gent amb paraigua. El periòdico, la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat en què es llegeix "Així és l'Espanya que rebrà el lleó 14". Pel que fa a la premsa de Madrid, el País obre l'edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia, i el Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. Pel que fa a les fotografies, el País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat d'influir en res. I al Mundo, la imatge destacada és del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
2: Avui a Puigcerdà es desperten amb 8 graus, al migdia no passaran dels 21. A Riba-roja d'Ebre en tenen 17, amb una màxima prevista de 27. El dia comença amb força núvols, però sembla que a poc anirà sortint el sol. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Sí, bon dia. Ara a primera hora pot arribar a caure encara algun ruixat entre el Camp de Tarragona i l'Ebre, però la resta, la tendència és que s'obrin clarianes. Sí que els núvols seran més persistents al sud del país i a les comarques de Girona. I el cap de setmana, bastant variable, en general més tranquil, amb alguns núvols matinals i alguns ruixats de tarda, al Pirineu i Prepirineu, especialment de cara a diumenge.
2: I enmig del conflicte educatiu arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia, Catalunya. Quan sotmets una decisió a una votació democràtica, ja sigui en un referèndum nacional o en una consulta a un col·lectiu determinat, acostumes a dur-te sorpreses. Així ha passat en la negativa amb la qual els mestres han rebutjat l'acord entre els sindicats i l'administració, un resultat que invalida el paper d'interlocució de l'USTEC i la pretensió del govern d'acabar amb una vaga a cop de talonari. Els professors catalans han deixat ben clar, abans que res, que protesten per la supervivència d'un sistema educatiu, no pas per fer més pasta, però també han posat de manifest que els líders sindicals els representen tan poc com la consellera del seu ram. Per altra banda, resulta molt significatiu que el govern tiri endavant l'acord tombat, la qual cosa denota no només una certa al·lèrgia a reconèixer les mancances del sistema educatiu, sinó també una visió molt creativa de la democràcia. Ara ja sabem, si em permeteu la conya, per què els agraden tan poc els referèndums.

0: deixarem.
1: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
2: Bon dia. Avui amb una de les moltíssimes cançons que ens va deixar la mítica Bola de Drac. Aquesta era de la capçalera de Bola de Drac Z. I és que tal dia com avui, un 5 de juny, però de l'any 1995, la revista Weekly Shonen Jump i Akira Toriyama van publicar el darrer capítol del manga original que va revolucionar el gènere. Va arribar al seu final 11 anys després de la seva primera publicació. El motiu va ser perquè Toriyama estava exhaust i volia deixar de dibuixar durant un temps.
1: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, de la cantant Jennifer López, perquè en una entrevista al programa de la televisió estatunidenc Desperta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella.

0: Ha defensat que quan estem solters som més creatius i productius.
1: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que aporta una relació.
2: Bueno, tu com estàs ara? Estàs creatiu?
0: Jo molt bé, sempre estic creatiu. Jo en parella o solter, sempre, la creativitat.
2: Quan són festes on?
0: Avui és Festa Major Cornellà de Llobregat. A les 6 de la tarda hi haurà ballada de sardanes amb la Copla Maricel.
2: Ah.
0: Serà a la plaça Lluís Companys. A les 9 hi haurà actuació del grup Aquellos Maravillosos Años al carrer de Joan Fernández. Alerta, perquè a 9:45 Mama Duixa en concert a la plaça de Catalunya. A 9:45 Roc Conenye a la plaça de Sant Ildefons. A 11:45 Detalles en concert a la plaça de Catalunya. I acabaran a 11:45, en aquest cas a la plaça de Sant Ildefons, amb Barón Rojo.
2: Barón també, Rojo,
0: directe.
2: També?
0: Sí, senyor.
2: Quina...
0: Sí, noi, sí, festa grossa.
2: Carimeta, eh, Barón Rojo. És...
0: I tant, i tant. Guitarreo, guitarreig, millor dit.
2: Ja, bueno, guitarreig, hard rock.
0: I bateries, i soroll, i baixos.
2: Marta Viana, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què has fet viral avui a les xarxes?
3: Doncs el vídeo d'un robot que clava una puntada de peu a la panxa a un nen petit. Això ha passat a la Xina durant una exhibició de robots. Es veu que el robot combinava passos de ball i moviment d'arts marcials, però els càlculs li han acabat fallant i ha acabat clavant una puntada de peu a un nen petit que estava a primera fila i que l'ha deixat estès a terra.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de la FAIDA, mare d'una nena amb un 65% de discapacitat, que denuncia dificultats a l'hora d'escolaritzar-la. D'una banda, els centres d'educació especial que ha consultat li han comunicat que no disposen de plaça per al curs que ve, i de l'altra, l'Institut Can Periquet de Palau-Solità li plantegen dubtes sobre la capacitat de fer-se càrrec de la seva filla.
6: No s'entén que se'ns diguin que hi estan treballant. Mentre el curs se'ns tira a sobre, els nostres fills no tenen plaça. Necessitem solucions avui, no places projectades per un futur que els nostres fills no poden esperar. Això pot ocasionar conseqüències severes al futur.
5: El Departament d'Educació respon que, efectivament, els centres d'educació especial tenen més demanda que oferta, però que al març ja es va acordar una inversió de 6 milions d'euros per crear 80 nous grups per al curs que ve. D'altra banda, l'equip d'assessorament psicopedagògic serà qui determinarà si la filla de la FAIDA pot anar a l'institut. Ella reclama solucions de manera urgent.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
3: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli recula lleugerament davant l'alto al foc entre Israel i el Líban. El barril de Brent se situa en $95. Els inversors europeus han aprofitat la retallada i l'IBEX 35 ahir va sumar un 0,55%, impulsat també pels resultats rècords d'Inditex que vam saber ahir. A l'Àsia, les borses d'aquest matí registren pèrdues. El Kospi de Seul cau un 4%, el Nikkei japonès 1,60% i el Hang Seng de Hong Kong 1%. A Wall Street ahir el Dow Jones va guanyar prop d'un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: 2:45 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui, nova vaga d'educació a tot el país en manifestació unitària a Barcelona després del no retorn al preacord dels sindicats majoritaris amb el govern.
11: Dos de cada tres mestres i professors que van votar van rebutjar el preacord. A la consulta va tenir una participació del 60% dels docents. Amb el no es comprometien a continuar amb les mobilitzacions. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
12: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat agilitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
11: La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Ara caldrà veure com es tradueixen les pròximes protestes, ja que el no a l'acord implicava fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
10: Tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
11: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana que ve, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Esther Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
13: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
11: Mentrestant, des de l'oposició al Parlament han sortit en tromba contra l'executiu pel preacord fallit amb els professors.
10: D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedra, sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
11: També de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dins de l'anomenat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del cos policial, Mercedes González, admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant tant com volia Díez. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
14: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
11: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra unitats del cos.
10: I pel que fa a la visita del Papa de la setmana que ve, expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen una carta que defensa el català durant la visita del pontífex.
11: La publicarà avui diaris com El Punt Avui, La Vanguardia, i també sortirà la premsa italiana i espanyola. Entre els firmants hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès o Carles Puigdemont. En canvi, no hi és l'actual president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Futbol Club Barcelona, Òmnium i l'ANC. La carta dirigida a Lleó 14, els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua catalana han sobreviscut a períodes de persecució. L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que el papa parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús, però també va dir que la polèmica per la llengua l'ha generada gent a qui li agrada polemitzar.
15: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
10: Més notícies. Els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia.
11: En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
16: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
11: Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat.
10: Brussel·les vol evitar que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell.
11: La Comissió Europea va ampliar ahir l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària que regula les fusions bancàries.
10: Brussel·les, Bruno Forte, a Mires.
17: L'expedient obert per a Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la Comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho, abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals. Des de Brussel·les, Carles Bruno Forte a Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
10: El govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc.
11: S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar els conreus, sobretot a l'Alt i al Baix Empordà.
10: Girona, Clara Jordan.
18: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
19: Que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, i es puguin caçar amb uns calibres especials, amb l'objectiu de facilitar l'erradicació d'aquesta espècie exòtica invasora.
18: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any, i si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça. Des de Girona informa Clara Jordan pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I la crònica cultural, passada per aigua, avui passa també per un nom propi, Carmen Machino, Premi Nacional de Cinematografia 2026, que atorga el Ministeri de Cultura.
20: ¿Y yo cuando me voy?
21: A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado con...
20: Pues no, nadie...
22: El jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol, tot i que també ha destacat en altres gèneres interpretatius. També destaquen que Carmen Machi ha sabut connectar amb el públic massivament, però que la seva gran popularitat no l'ha afectat a l'hora d'acostar-se a projectes d'autor. Nascuda a Madrid fa 62 anys, va començar la seva carrera al teatre, va assolir la fama televisiva amb el personatge d'Aida a la sèrie Siete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Al cinema ha treballat amb directors com Pedro Almodóvar i ha tingut èxits de taquilla com Ocho Apellidos Vascos, pel qual va guanyar un premi Goya. Una de les produccions més recents i més aclamades ha estat La Messias, del duet de directors Los Javis.
10: La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo.
22: L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona precisament sobre el temps, l'absència dels límits i la memòria.
10: Marta Vivas.
23: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Aquest Cròniques, que es pot veure a la Sala Gran del TNC, probablement és la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció, que recorda 2001, un Odissea a l'espai. 5 ballarins d'un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i els robots. Gabriela Carrizo és la directora.
24: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar.
23: Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I atenció, perquè surten a subhasta amb finalitats benèfiques diversos objectes personals de l'actor Matthew Perry, l'actor de Friends.
22: La Fundació de Matthew Perry posarà a la venda una col·lecció d'objectes personals de l'actor i records vinculats a Friends, amb l'objectiu de destinar, com deies, els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els lots més destacats hi ha diversos objectes lligats a l'etapa de Perry, com a Chandel Bing, per exemple, 26 guions de Friends, entre els quals episodis com l'últim de la sèrie The Last One. També hi haurà una rèplica del mític Marc Groc del Mirall, que penjava de la porta de l'apartament de Mònica i Rachel, premis o dues obres de Bansky. També es trobaran objectes de la seva col·lecció de Batman, raquetes de tennis o vestits de gala. La venda, amb preus entre 500 i 400 mil dòlars, es pot seguir tant en línia com presencialment a Dallas.
10: I els esports, Robert Prat.
25: El Barça, que s'haurà de jugar la classificació per les semifinals de la Lliga de Bàsquet demà a Múrcia, derrota dels Blaugrana 87-90 al Palau, i el Girona, que farà un projecte per tornar a la primera divisió. Si el club hagués continuat a primera, Mitchell hauria seguit com a entrenador.
10: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
26: A vegades oblidem que els i les esportistes d'elit adolescents són també això, adolescents, i que hi ha coses que els joves de la seva edat fan i ells també han de fer. I naturalitzar-ho és la manera més senzilla de donar-li la importància que té. La seleccionadora espanyola de futbol, Sonia Bermúdez, explicava fa uns dies amb total normalitat que no convocava la defensa a Yara Aguirre Zabala per als partits de classificació del premundial d'estos dies contra Anglaterra i Islàndia, perquè coincidien amb la selectivitat que havia de fer la defensa basca. I afegia Bermúdez, ara això és més important que no el futbol, tenint en compte el futur de la jove de 17 anys. L'esport d'elit no ha d'estar renyit amb la formació acadèmica d'un esportista. Més bé, al contrari, pot sumar-li molt. I que els adults ho tinguen clar és el millor exemple perquè els joves esportistes ho seguisquen.
10: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions, amics, rialles,
1: llocs,
0: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 8 graus a Viella, 13 a Mollà i 18 graus a Torredembarra i un repàs d'algunes de les pluges que van caure ahir. A la Nou de Berguedà, 115 litres per metre quadrat. A Ogassa, al Ripollès, 106 litres per metre quadrat. També a la costa, 28 a Blanes o 21 al Masnou. Avui encara tenim alguns ruixats entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Això serà ara a primera hora, després marxaran. Quedaran restes de núvols que seran més persistents al sud i al nord-est, sobretot a les comarques de Girona, però la resta, la tendència és s'obrin grans clarianes. Cap de setmana variable. Al matí amb núvols, dissabte al matí amb núvols a les comarques de Tarragona i de Barcelona, a la tarda amb alguns ruixats al nord-est i al Prepirineu, i de cara a diumenge al matí ens creu una franja de núvols i a la tarda hi haurà també algunes nuvolades amb algun ruixat al Pirineu i Prepirineu.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
27: Tuya, tuya.
7: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
27: Sí, oh, prima.
28: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
29: I després, quan guanyes, què més hi ha?
30: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
31: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
32: I el moment de retirar-se va ser complicat?
31: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
33: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
34: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
31: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
35: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
31: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3Cat. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
36: A 2:15, obrirem l'àgora per analitzar el rebuig dels docents al preacord que la USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT van tancar amb el govern. Parlarem amb la consellera Esther Niubó i dos dels sindicats que rebutjaven el pacte, la CGT i la Intersindical.
37: A partir de les 9, entrevistarem Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, majoritari a l'educació i que defensava el sí a la consulta dels docents.
36: A 11:15 parlarem amb Laura Pedro Albiol, supervisora d'efectes visuals i la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials.
37: I a les 11, el dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, un binomi complicat. Diners i amics.
36: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: I quin tema pendent vam tancar jo al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
38: A les acaballes de la campanya de les eleccions per la presidència del Real Madrid, el portuguès José Mourinho va venir al programa a explicar-nos que està disposat a tornar al Club Blanc, tot i que el personatge que surt a l'anunci de Florentino Pérez no és ell, és IA.
39: Si veu l'entrenador portuguès dient només...
40: Sí!
39: Sí! Sí. José Mourinho, sí. Bon dia.
1: hoy, mañana y siempre con Florentino en el corazón.
38: Sí. Sí. Para de fer aquest sí, perquè et faràs sí. Molt pesat. Sí. Vols parar, sisplau?
1: Por qué?
38: Per intentar tenir una conversa. José, escolta'm una cosa. Has lligat el teu futur professional a l'èxit de Florentino Pérez.
1: Sí.
38: Cosa que vol dir que si perd les eleccions, què passarà? Que et quedaràs al Benfica? Perquè llavors al Benfica no li deu fer gens de gràcia que tu estiguis disposat a marxar si Florentino guanya...
1: Sí.
38: No,
1: esto no es así como hablas. Vale. Hay que informarse antes de venir a rueda de prensa. Es que no quiero hablar contigo. Llama director.
4: No, el director
38: sí, mira, lo tengo aquí. Sí.
1: ¿Por qué?
38: Si vols dir alguna cosa.
1: Gente no sabe que José Mourinho que aparece en...
38: Avui a partir de les 12, més temes pendents.
10: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixenet.
8: Bon dia. Avui és un bon dia per recordar-vos que els docents tornem a fer vaga. I no fem la vaga només pel sou. Fem la vaga per moltes altres coses. Sobretot perquè els vostres fills i filles tinguin la millor educació, que és el que es mereixen. Perquè nosaltres puguem fer la nostra feina, però perquè ells, sobretot, puguin aprendre. I això inclou tenir menys alumnes per aula, tenir l'educació 0-3 inclosa, tenir unes plantilles que siguin més estables, tenir els recursos que ens fan falta per l'educació inclusiva, tenir menys burocràcia, tenir més català a les aules, totes aquestes coses que, no, em sap greu, però no només són el sou. Així que si us molestem avui, ens sap greu. Estem intentant treballar pel futur.
10: I el segon, la Maria Nicolau.
9: Avui és un bon dia pels pessimistes. Els pessimistes també són persones i tenen dret a divertir-se. Aquesta nit peregrinaran cap al Parc del Fòrum al concert dels The Cure, en una mena de rumiatge per la desesperació existencial, per celebrar que l'amor fracassa, que el temps ens derrota i que tot acabarà malament. Però ho faran junts. L'escudella llòbrega de Robert Smith, la millor escudella.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Després dels aiguats d'ahir a la tarda, el dia que comença avui, divendres, comença amb alguns ruixats al sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, són ruixats dispersos, que tenen les hores comptades i que acaben entre el Camp de Tarragona i l'Ebre. Sí que duraran més estona els núvols, que hi ha bona part de Catalunya. Fins i tot podrien persistir quasi tot el dia al sud i també a les comarques de Girona. I pel que fa al cap de setmana, l'esperem variable, amb sol i núvols, dissabte amb petits ruixats a la tarda a l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona, i diumenge aquests ruixats se situarim més al Pirineu i Prepirineu.
0: I la pluja d'ahir ha refrescat l'ambient i ha deixat també algunes incidències. L'R3 de Rodalies continua tallada, ara entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, i ahir la circulació es va haver d'interrompre per una topada d'un tren amb un arbre que havia caigut a la via. No hi va haver ferits. També es va haver de tallar la C-17 per més caigudes d'arbres, i els bombers havien fet fins a les 11 de la nit 89 sortides. La pluja i el vent també ha condicionat la Patum. Amb retard i amb les interrupcions, sí que s'han pogut fer alguns balls de la Patum completa i també amb les figures completes, en aquest cas, de plàstic. O el Primavera Sound.
2: Este vídeo básicamente es para comunicar a las personas que estáis en el Primavera Sound que mi actuación está cancelada.
0: Això ho explicava Pat Gui a les xarxes, la suspensió del seu concert i dels altres caps de cartell. Avui la jornada del festival s'hauria de poder celebrar amb normalitat. Avui divendres, nova jornada de vaga també de totes les escoles i instituts del país. Vaga amb una manifestació unitària a Barcelona que arriba marcada pel no a l'acord en què havien arribat la setmana passada la conselleria amb els sindicats majoritaris.
3: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
0: I tan majoritaris ho deuen ser, perquè si arriben a un acord amb el govern i després doncs surt el resultat contrari del que han acordat, doncs és que alguna cosa falla. Avui parlarem amb tots els actors per veure com es pot desfer el nus on s'ha arribat, parlarem amb la consellera Niubó i amb la portaveu també del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura, que ahir no tenia més remei que fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
4: Hem pres decisions que potser no eren a les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
0: També parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara la setmana que ve el calendari de mobilitzacions. I també amb responsables de les famílies també de les escoles, que també comencen a estar una mica preocupats per la situació que s'està vivint als centres escolars. I continuarem també analitzant les novetats del cas Leire. El jutge continua acollant el PSOE i el PSC. Ara ha demanat la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I també parlarem del Papa, que demà arriba a Madrid. Avui, en una carta oberta, expresidents de la Generalitat i expresidents del Parlament i diverses entitats demanen i li donen la benvinguda a Catalunya i li mostren la seva esperança de que pregui en català. Una polèmica que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, intentava tancar així.
5: El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I, de fet, també ve la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: El matí de Catalunya Ràdio us avança també que l'estadi olímpic de Barcelona, ho confirmàvem ahir des de l'arcabisbat de Barcelona, serà un acte amb el 99% de català, per tant, gairebé íntegrament en català. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Bernat Juliol, superior de Montserrat, que també va ser comissari del Mil·lenari. Tot això avui que Olius, al Solsonès, el sol ha sortit a les 6:19 i a Palau Saavedra, a l'Alt Empordà, es pondrà a les 9:20 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del matí, a partir de 9:15, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans ampliem els titulars del dia amb Silvia Solanes, Francesc Soler, Pol Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Al carrer.
8: Mestres i professors acaben avui amb l'onada de mobilitzacions que va començar fa un mes i que ha comportat arreu del país fins a 17 dies de vaga. Avui l'aturada torna a afectar tots els centres de Catalunya i inclou una manifestació unitària que acabarà a les portes del Parlament.
9: Durant el matí hi haurà tres columnes que aniran cap a l'Arc de Triomf. Una sortirà des de la plaça Espanya, una altra des de l'estació de Renfe de Sant Adrià de Besòs i la tercera des de la parada de metro de Foc, a la zona franca.
0: la setmana que ve.
7: La consellera Niubó va convocar ahir USTEC a una reunió per avui i divendres per analitzar com es poden reprendre les negociacions, però segons fonts del sindicat han demanat ajornar-la per poder dedicar el dia d'avui a les mobilitzacions.
8: Les protestes arriben després de la consulta en què 2 de cada 3 docents han rebutjat l'acord entre els sindicats majoritaris i el govern, una consulta que va tenir un 60% de participació.
0: Maria Costa.
10: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat i la secretària general de la CGT, Laura Jané, exigia dimissions.
4: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
11: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
10: A banda de la vaga d'avui, els de sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es manté.
9: Tot i el no dels docents, el govern es compromet a desplegar el contingut de l'acord a què van arribar fa una setmana i que suposa 2.700 milions d'euros més en 4 anys.
3: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
7: Com sentien, professors de secundària va fer la seva pròpia consulta, aquesta sí va avalar el pacte, aquest sindicat sí es reunirà avui amb la conselleria.
0: Que s'arremangui.
8: El no dels mestres i professors va irrompre el Parlament en ple debat sobre els pressupostos, uns comptes que, tal com es preveia, van superar el primer tràmit amb el suport d'Esquerra i els Comuns. Ara bé, tots els partits, també els socis de govern, reclamen a la consellera Niubó resoldre ja el conflicte educatiu.
0: Àlex Giral Robert.
12: Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jèssica Albiach, però, han exigit als d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
13: No tenim excuses.
14: Han de tornar a començar. Així que facin el favor.
12: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació que pels de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
15: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
12: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i als Comuns. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quarta setmana.
9: De vaga indefinida de professors al País Valencià. Ahir més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer.
7: Això després de 5 dies sense diàleg. La consellera avui ha tornat a citar els sindicats aquest migdia. Si no s'arriba a un acord abans que s'acabi el curs, es contempla seguir amb les mobilitzacions al mes de setembre.
0: A tot Catalunya.
8: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. Se sumen així el personal de les biblioteques de Barcelona, que ja van començar la setmana passada.
9: El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes.
0: Xiulada.
7: La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, aquesta nit a la Patum, a Berga, havia estat convidada al balcó de l'Ajuntament per la regidora Díscola, que serà cap de llista de la formació d'extrema dreta d'aquí un any.
8: Una Patum marcada per la pluja. Les estones d'espera s'han aprofitat per fer salts amb les figures cobertes amb plàstics per protegir-les.
0: Berga, Nàtia Dell.
16: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
17: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim per aigua.
18: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
19: Els bergadans pot caure al món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
16: A la plaça, les ganes de Patum eren enormes.
20: Molt bon ambient, la gent superagradable, i bueno, pues, intentar reviure això com si fos un crio petit.
21: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
22: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
16: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Informació bancària.
9: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha demanat a l'Agència Tributària i a diversos bancs informació dels moviments del PSOE i del PSC durant els 2 últims anys, també els de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil en el marc del cas Leire.
0: Rectifica.
7: Relacionat també amb aquesta investigació, el govern espanyol admet ara que la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, sí es va reunir com a mínim dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Fins ara, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ho havia negat categòricament.
1: La directora de la Guàrdia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha sindicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
8: Tot i el canvi de versió, s'intenta treure ferro a les trobades que va produir-se fora de la seu de la Guàrdia Civil. La mateixa González assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant, tant com volia dir.
0: El doble.
9: Les acusacions populars del judici del germà del president espanyol demanen ara 6 anys de presó per a David Sánchez. Fins ara en demanaven 3.
0: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
2: David Sánchez ha defensat la seva innocència amb una declaració d'11 minuts i només responent al seu lletrat. No tenia cap capacitat d'influir en res.
13: Jo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
2: Però no ha convençut les acusacions populars que creuen que es va beneficiar d'influències per accedir a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la plaça i canviar-ne les atribucions i va endollar un amic seu. De fet, han aprofitat uns fets que, segons el tribunal, estaven prescrits per introduir nous delictes i elevar-hi la petició de presó. Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins als 4 anys. La Fiscalia, però, manté que se'ls ha d'absoldre. La setmana que ve el cas quedarà vist per a sentència. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: En català.
7: Els expresidents de la Generalitat, Pujol, Mas, Aragonès, Puigdemont i Torra, expresidents del Parlament, o també entitats com el Barça, Òmnium Cultural o l'ANC, publiquen avui una carta dirigida al Papa. La publiquen diaris com El Punt o La Vanguardia. També sortirà a la premsa italiana o part de la premsa espanyola.
8: Els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
0: Està bé que el Barça firmi aquesta carta. També el Barça podria obligar els seus jugadors a no anar a l'Hormiguero i anar, per exemple, a TV3, perquè si sentim a la Minyama el parlar català, estic segur que farà molt més per la llengua que segons quines altres coses. Comença demà.
9: La visita de Lleó 14 a Espanya arribarà al matí a Barajas, anirà al Palau Reial. Fins dilluns tindrà una quinzena d'actes, alguns massius, com a la Cibeles i el Bernabéu, o una visita al Congrés, dilluns al matí.
0: La més càlida.
7: La primavera d'aquest any, des de que hi ha registres a Catalunya, les temperatures han superat en més d'un grau la mitjana climàtica.
0: Cèlia Forment.
23: Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, atribueix aquest rècord de temperatures d'una primavera catalana a...
24: Un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies per sobre del grau i fins tot un 2 graus.
23: De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida dels seus 113 anys de dades. Pel que fa a la pluja, la primavera ha estat seca a més del 60% de Catalunya, especialment a la Noguera i al Pla d'Urgell. Però al Pirineu Oriental, la serralada transversal i el massís dels Ports, les precipitacions han estat per sobre la mitjana. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Rebutja.
8: Hezbollah, l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
25: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatants atents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: Cara a cara.
9: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto el foc total i una reunió entre tots dos. Ho acompanya d'una advertència. Si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política.
0: Vol evitar.
7: Brussel·les, que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. La Comissió Europea ha ampliat l'expedient que té obert contra Espanya i l'acusa d'incomplir una directiva que limita el poder dels estats en aquestes fusions bancàries.
8: Diu que ja fa 5 mesos que el govern l'hauria d'haver aplicat i dona 2 mesos per solucionar-ho. Si no, avisa Madrid que podria acabar els tribunals.
0: Han de ratificar.
9: Els treballadors de Nestlé avui al preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar els acomiadaments de l'ERO a Catalunya passa de 178 a 119 i millora les condicions dels afectats. Sentim el representant de Comissions a les negociacions, Pablo Esteban.
26: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
0: Suspesos.
7: La pluja i el vent han destrossat els principals escenaris i han obligat a cancel·lar els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound.
0: Doncs s'han estalviat sentir aquests galls. Barcelona, Marruiz.
3: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Batquial, de Jacat i Massive Attack, els tres caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris excepte dos durant unes dues hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Batquial, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que el reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Premi Nacional de Cine.
8: Per l'actriu Carmen Machi, el jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol. Va començar la seva carrera al teatre, però la fama li va arribar amb el personatge d'Aida a la sèrie Siete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Va guanyar un Goya per la pel·lícula Ocho Apellidos Vascos.
0: Subhasta benèfica.
9: La que es fa avui amb diversos objectes personals de l'actor Matthew Perry, l'actor de Friends. Els diners aniran destinats a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els objectes subhastats, guions signats de Friends, dos quadres de Banksy i diversos premis que va guanyar l'actor.
0: Concert sorpresa.
7: De Madonna, aquesta matinada a Times Square, a Nova York, on ha presentat el seu àlbum Confessions 2. El concert s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr, amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tornaran.
4: A primera divisió, aquest és l'objectiu imminent del Girona. Pere Guardiola, responsable de la propietat.
5: Compromís dels accionistes màxim. A llarg termini, això és també una altra realitat, és a dir, nosaltres seguim i seguirem amb aquesta història. I nosaltres visualitzem un club el més estable possible.
4: Michel hagués continuat si l'equip hagués seguit a primera. El Barça de bàsquet s'haurà de jugar demà a Múrcia a l'accés a les semis de la Lliga de Bàsquet després de perdre el Palau. La penya obligada a guanyar avui per forçar el desempat contra el Baskonia.
0: Avui és divendres 5 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Zen, quan faltaven 3 minuts per la 3 quarts de 6 del matí a casa seva, a Mieres, a la Garrotxa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut i enhorabona a la família.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Francesc Soler. Tenim 17 graus a Barcelona, 10 a Tagamanent i 9 a Berga. I el trànsit, com tenim les carreteres? Joan Garcia, bon dia.
10: Bon dia. A la P7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat i 2,5 quilòmetres de congestió en sentit Girona. I a Rodalies, l'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre, encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze, hi ha autocars a tota la línia.
9: L'endemà de Sant Joan començaran els talls del metro per les obres d'estiu.
11: Afectaran la línia 1 a banda de l'Hospitalet, a la banda de l'Hospitalet, les línies 9 i la 10 Nord i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer.
9: Les repassem amb més detall. Roger Santaló.
14: El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost, per renovar la via. Abans, el 25 de juny, es tallarà la circulació de les línies 9 i 10 Nord, entre Sagrera i 11 de setembre. I a partir del 6 de juliol quedaran afectats dos intercanviadors. El passadís que enllaça la línia 1 i la 3 a Catalunya es tancarà i l'enllaç s'haurà de fer pel carrer. I el de Verdaguer, que per fer-lo accessible s'haurà de tancar l'estació de la línia 4, la Groga.
9: Més mobilitat. Barcelona eliminarà el 2027 l'anomenat bici sharing, és a dir, el servei de bicicletes compartides. Ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
27: Collboni ha detallat que no renovarà les llicències a les plataformes de bicicletes compartides perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes.
28: L'eliminació de les llicències de les bicicletes d'ús compartit de plataforma, que en aquests moments a la ciutat en tenim unes 3.500, que acumulen un nombre de sancions i de disciplina per mal ús de l'espai públic, bicicletes que ens tornen abandonades per tot arreu.
11: Des del gener de l'any passat, les empreses que s'hi dediquen acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Sí.
9: Finalment, quatre candidats optaran a ser l'alcaldable de Junts per Barcelona. El darrer afegir-se a la cursa ha estat l'advocat penalista i exdiputat junteira, Jaume Alonso Cuevillas.
27: La formació va tancar ahir al vespre el termini de presentació de candidatures. Els altres tres candidats són l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo.
9: I cultura. Nati Peluso anuncia un concert sorpresa. Serà a la Casa Seat de Barcelona 2:45 en un concert gratuït que es farà fins a 4:45 de la tarda. L'entrada, com deia, més gratuïta, però s'havia de fer reserva prèvia i de seguida s'han esgotat les entrades. Són les 7:20. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
15: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Quan són les 7 i 20 minuts del matí, des del quiosc repassem les portades de la premsa. A la premsa editada a Catalunya, unanimitat en el titular de portades sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues, titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents, tots vestits amb samarreta groga. A l'Ara, la imatge principal és per al Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigua. El periòdico, la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobre impressionat, en què es llegeix així és l'Espanya que rebrà el Lleó 14. Pel que fa a la premsa de Madrid, El País obre l'edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia i El Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. Pel que fa a les fotografies, El País es veig per al germà de Pedro Sánchez en el judici amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat d'influir en res. I a El Mundo, la imatge destacada és del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
18: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: L'11 de maig del 1966.
18: I el número de la sort, el...
19: 8.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ara us volem parlar del dia D. Maiol Roger, bon dia.
4: Bon dia, perquè demà farà 82 anys a les platges del nord de França. Es vivia una de les majors operacions de la Segona Guerra Mundial, el desembarcament de Normandia. L'anomenat dia D és considerat l'inici de la victòria dels aliats, però hi ha diferents estudis que han analitzat si realment el dia i el lloc van ser els més eficients o hi havia encara llocs millors.
20: Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the Great Crusade.
4: Per escollir el dia i el lloc van tenir en compte de factors com ara la presència de fortificacions alemanyes, la possibilitat d'una bona coordinació entre terra, mar i aire, o que es pogués aconseguir un factor sorpresa determinant. Van escollir Normandia, tot i que la lògica els deia que el lloc ideal era 34 quilòmetres del Regne Unit a través del canal de la Mànega, Calais. I, de fet, una de les claus de l'operació és que els aliats van enganyar els nazis i els van fer creure que entrarien per allà. I, de seguida, es va omplir d'unitats defensives alemanyes. També es va contemplar la zona de Bretanya, però no funcionava per la falta de cobertura aèria. I, tot i que la majoria d'historiadors apunten que Normandia era ideal, hi ha un sector que apunta que, per entrar pels Balcans, hauria permès la victòria dels Estats Units i hauria evitat l'expansió del comunisme. Però la majoria creuen que això és molt fàcil de dir a pilota passada i molt difícil de predir l'any 44.
0: I al final es va escollir Normandia.
4: Sí, perquè era prou a prop del Regne Unit per garantir suport aeri, feia possible un gran desplegament de tropes i es podia fer per sorpresa pels nazis. De fet, quan les primeres notícies van arribar als capitostos alemanys, van pensar que es tractava d'un atac secundari a l'espera de l'entrada per Calais. I també s'ha estudiat la meteorologia. Per l'èxit de l'operació calia una combinació que es dona pocs cops al mes a aquella zona. Marea baixa a primera hora, lluna suficient per als paracaigudistes, un mar tranquil i bon temps. De fet, la invasió estava prevista pel dia 5. Tal dia farà 82 anys, però un meteoròleg, James Stack, va advertir que hi hauria tempesta. El 6 de juny feia un dia ennuvolat i amb la mar agitada, però era el millor temps en la finestra de 15 dies que s'havia fixat per la invasió. El resultat ja el sabem. A 6:45 del matí desembarcaven 130.000 soldats aliats que després d'una batalla amb 15.000 morts començarien a derrotar l'exèrcit de Hitler.
6: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: contraris al culte de les imatges creades amb Apple. I la resposta era iconòmacs. Un iconòmac és algú contrari al culte de les imatges sagrades. I la casa Apple fabrica el Macintosh, popularment conegut com el Mac. Acabem la setmana amb un Enigmàrius tendre, com pertoca a qualsevol divendres. Embadalit per la bellesa vegetal. De set lletres. Embadalit per la bellesa vegetal. Set lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre el fet que alguns programes de televisió espanyola es puguin veure també a les plataformes.
13: Des d'ahir, un programa com La Revuelta, de Televisió Espanyola, es pot veure a Netflix. No és el primer espai de la cadena pública que després de la emissió es pot trobar també a una plataforma de streaming. Ja ha passat amb alguna sèrie i amb algun talent com Masterchef, que es pot veure ja a Disney. I a mi, francament, em costa entendre que regale un contingut propi, pagat per la cadena pública, a una altra finestra. No entenc la intenció ni trobe una explicació per tanta generositat.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula WALL-E.
21: Una de les joies de Pixar, guanyadora d'un Òscar, que sota l'aparença d'una història d'amor entranyable fa una crítica vigent sobre el consumisme, la gestió dels residus i el futur de la humanitat. Ens situa en un planeta Terra abandonat i ple de deixalles, per on transita en WALL-E, un petit robot encarregat de compactar escombraries que combat la solitud com pot fins que arriba Leaf, un robot d'última generació enviat des de l'espai amb qui connecta sense pràcticament necessitat de parlar. Tendre i divertida tenir WALL-E a Disney Plus o Apple TV Plus de lloguer.
22: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
23: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
24: Skoda. Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia? Gerard Jubany, bon dia.
25: Bon dia. El no a l'acord.
26: Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
25: El no dels professors a l'acord que havien arribat ara fa una setmana la Conselleria d'Educació i els sindicats majoritaris és protagonista del dia perquè obre un escenari d'incertesa a això, al sector de l'educació.
0: Dos de cada tres professors que han participat en aquesta consulta s'hi han posicionat en aquest cas en contra.
29: És que, vaya desastre.
25: Home, tu què vas votar, Sergi, com a professor que ets?
29: No, jo no vaig anar a votar perquè estic de baixa. Per tant, se siente.
25: Bueno, però escolta'm, també t'afecta això. A tu què et sembla el resultat?
29: Bueno, home, pues a mi em sembla que, a veure, jo em pensava que sortiria que sí perquè queden dues setmanes de col·le, ¿vale?
25: Sí.
29: I si ara seguim amb el lío de les manifestacions i tot això, sí. No sé, jo no penso anar un dia de juliol a cap vaga.
25: Bueno, escolta'm,
29: si
25: ha d'anar, si va.
29: Tu, que consti que no ho dic perquè el juliol estiguem de vacances, perquè no estem de vacances. Anem al col·le a preparar moltes coses per l'any que ve. Sí, sí. Us penseu que les classes es preparen sola?
25: No, de què estàs parlant, Sergi?
29: Però, bueno, el que està clar, vale, és que els representants sindicals?
25: Sindicals.
29: Sí, vale. Pues no sé per què serveixen, perquè ja veus com estem, vale? Per tant, jo he pensat que faré el meu propi sindicat de profes, vale? Per anar a les reunions a negociar directament amb qui sigui, amb el rei.
0: No, la consellera,
25: Niubó. Doncs
29: pues mira, des d'aquí, Niubó, a la propera reunió, vale, vindrà el nou sindicat, que es dirà Sindicat Unificat Professors Nacional Units, reunit mestres afiliats de baixa, per les sigles Subnormap.
0: Bueno, Sergi, de veritat.
25: Sí, és que...
29: No sé,
0: que tu seràs el principal representant, no?
29: De què?
0: És igual. Són 8:15. Arrenquem el dia amb problemes a Rodalies arran de les fortes pluges d'ahir. La R3 continua tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. Maria Fernández Noguera.
3: Doncs sí, a l'R3 la circulació està interrompuda entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, com deies, a causa de l'arbre que ahir va caure a la via amb les pluges. Per tant, els trens circulen només entre la Garriga i Sant Quirze de Besora. Davant d'aquests problemes, el servei d'autobusos alternatiu funciona en tot el tram comprès entre Fabra i Puig a Barcelona i Puigcerdà i l'atur de Querol, és a dir, pràcticament la totalitat de l'R3. D'altra banda, avui també hi ha retards a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat. Són endarreriments de 6 minuts que estan causats per una incidència en l'operativa i també hi ha problemes a la línia T5 del tramvia, on les freqüències de pas estan alterades per problemes també en l'operativa.
0: I com circula a les carreteres? Com se circula? Joan Garcia, bon dia.
5: Bon dia, doncs a l'AP7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat i 6,5 km de congestió en sentit Girona. Afecta també l'enllaç amb la C58. I retencions en sentit contrari de 4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà. Trobem les retencions habituals a les rondes i també a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà.
0: Veurem, doncs, també si aquesta vaga de mestres i professors, que afecta avui també a la mobilitat, i ha convocada una manifestació unitària a Barcelona, doncs sortiran 3 columnes a partir de les 10 del matí en direcció al Parlament de Catalunya. I en temps d'àgora també parlarem amb tots els actors del conflicte educatiu per veure com es pot desfer aquest embolic després del no de la consulta.
7: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
0: Parlarem amb la consellera Niubó i amb la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, que ahir no en tenia més remei que fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
9: Hem pres decisions que potser no eren a les més encertades en aquell moment, donat també, doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
0: I també parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara el calendari de mobilitzacions. Parlarem també amb famílies, també, per saber com porten tants dies d'aturades a l'ensenyament. I continuarem analitzant les novetats del cas Leire. El jutge continua collant el PSOE i el PSC, ara demanat en la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I la pluja també ha afectat el Primavera Sound, on ahir també es va haver de suspendre els concerts dels principals caps de cartell, i la Patum, on els balls es van poder fer amb interrupcions i amb xiulades. Amb crits de voti, voti, voti, feixista qui no voti, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Riols, va ser escridassada quan va aparèixer al balcó de l'Ajuntament, convidada per la regidora Díscola, que serà el cap de llista de la formació d'extrema dreta. I pel que fa als esports, Robert Prat...
4: El Barça s'haurà de jugar la classificació per les semis de la Lliga de Bàsquet demà a Múrcia, derrota dels blaugrana 87-90. El Girona farà un projecte per tornar a la primera divisió si el club hagués continuat a primera mig

0: El Prepirineu.
1: Avui a la Gora del Matí, d'aquí una hora, Ferran Espada, Milagros, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:34. I obrim aquesta hora a la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Vaig al Roger pel Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
1: A les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de possible corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
3: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord de què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
4: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
3: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
4: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
3: El rotatiu del grup Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
4: Sobre corrupció, el periòdico lamenta que els informes de l'UCO sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
3: Diu que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i el govern també hi ha de contribuir. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
4: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díaz i creu que qui sobretot les ha de donar és la directora de la Guàrdia Civil.
3: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al reconegut.
4: I considera que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar la credibilitat a les intencions de neteja avui en entredit.
3: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera està al costat del germaníssim.
4: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
5: El Nacional publica dos articles que es complementen. D'una banda, les pujades del mercat borsari i la revaloració del sector immobiliari disparen el nombre de rics a Espanya, i n'hi ha gairebé 260.000. Això situa l'Estat en el 14è lloc del rànquing mundial. D'altra banda, els embargaments per impagament d'hipoteques s'enfilen un 14% a Catalunya. El primer trimestre hi ha hagut 906 procediments, un volum d'execucions que no es donava des del 2022. És un senyal d'alerta per famílies i entitats financeres que veuen com es deterioren els seus actius. Les dades situen Catalunya com el segon territori de l'Estat amb un nombre més elevat d'execucions hipotecàries, només per darrere d'Andalusia.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
7: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
10: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
11: Amics.
10: Rialles.
11: Llocs. Moments.
10: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MST Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MST amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són 7:45. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui va fer una celebració pujada de to?
14: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho l'entrenador va tenir la idea de contractar un stripper. Ah. La majoria dels nois de l'equip tenen ja els 18, però també hi havia menors de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc en dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat denúncia, ja que havia autoritzat el sopar del club, però no l'espectacle. Clar, eròtic.
1: Ja. I què investiga la policia de Nova York?
0: Doncs diversos vídeos en què es veuen homes com surten de les clavegueres en ple carrer, com si fossin les tortugues ninja. Aquests vídeos, captats per les càmeres de vigilància en diversos barris de Brooklyn i Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I què hi busquen sota terra? Doncs la policia creu que miren, aviam, si troben objectes de valor. Ho llegim a diversos digitals.
1: I a quin enxampat infraganti?
14: A un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo, en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com l'home estira un parell de patinets que estan lligats a una banca al carrer

0: i cop d'estirar i estirar, finalment aconsegueix trencar una de les cadenes. Tan bon punt allibera el patinet, se l'emporta carrer avall. De fons, se sent com les persones que gravaven el vídeo estan avisant la policia que ja no va ser a temps d'arribar al lloc i evitar el robatori, ho explica el Nació.
1: I qui s'ha dut un bon ensurt?
2: Els banyistes de la platja de Palma, Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles, de manera que es van espantar els banyistes i se la van apartant ràpidament al seu pas, ho explica el Nacional.
1: I aquí ha convocat la selecció espanyola de l'atletisme.
0: Doncs a la influencer Verdelis, coneguda per explicar les xarxes al seu dia a dia com a mare de família nombrosa. El seu nom real és Estefania Unzu, és de Navarra i competirà al Mundial de 100 quilòmetres que es farà al setembre a Galícia com a membre de la selecció espanyola d'atletisme. Verdelis se suma a l'equip d'Ultrafons.
1: La notícia que agradarà als amants de Lego i Barcelona.
2: Que la Sagrada Família ja té el seu propi Lego, que és el més gran del món amb més de 12.000 peces. La companyia danesa el treu ara coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí i inclou fins i tot una reproducció de les vidrieres de la Basílica. Sortirà a la venda l'1 de novembre, tot i que ja es pot reservar. Això sí, costarà 750 euros.
1: I ara els destacats de l'Internació de l'Economia amb Maiol Roger i Lara García.
3: La premsa peruana escalfa motors per la segona volta de les presidencials. El Comercio de Lima publica que més de 74.000 electors de la capital peruana votaran en un local diferent al de la primera volta. S'han reubicat 549 meses per seguretat. La República del Perú assegura que ha estat una campanya electoral complicada i destaca que en els discursos finals la candidata Keijo Fujimori apel·lés a la seva família per mostrar-se pròxima al poble i que Roberto Sánchez reivindiqués la llibertat de l'expresident Pedro Castillo. I sobre la guerra a l'Iran i les seves conseqüències, el New York Times diu que els republicans comencen a posar a prova els límits del poder de Trump. Assegura que l'estil del govern unilateral del president comença a topar amb un mur a les dues cambres del Congrés i explica que creix la resistència contra Trump dins el partit republicà.
4: La premsa econòmica analitza el nou toc d'atenció de Brussel·les a Espanya per la intervenció del govern en l'OPA del BBVA al Sabadell. L'economista titula que Brussel·les endureix el seu expedient contra Espanya. La Comissió Europea considera que la llei espanyola posa traves a les fusions bancàries i atempta contra el mercat únic, afegeix el diari. El Cinco Días anuncia que Europa detecta noves infraccions d'Espanya en matèria de fusions bancàries i destaca que dona dos mesos a Espanya per rectificar. I davant dels resultats rècords d'Inditex, expansió pública que Zara baixa de les 1.500 botigues i accelera el gir estratègic de Marta Ortega. Assegura que el vaixell insígnia d'Inditex està passant per un procés de transformació comercial per fer-se un rentat de cara.
1: I a la premsa esportiva, què destaquem avui, Robert Prat?
5: El diari Ara remarca les declaracions de Pere Guardiola, responsable de la propietat del Girona. No ens hem emportat ni un euro del club. Guardiola reconeix que han fallat, però que el Girona és un projecte a llarg termini i que no han vingut per quatre dies. L'esportiu diu que el Girona ha decidit trencar el silenci, que no es precipitaran amb el tècnic, que marxaran jugadors importants i que ara mateix el nou estadi queda lluny i la ciutat esportiva està encallada. I mentrestant a Madrid...

0: La Vanguardia parla de batalla mediàtica sense precedents per presidir el Madrid. Maria Fernández escriu a la seva columna que el candidat Enrique Riquelme desprèn una olor de naftalina força semblant a la que fa Florentino Pérez. El periòdico remarca que Holland ha encès la metxa electoral amb un Florentino esbojarrat que anuncia un fitxatge top per 150 milions d'euros. Per l'AS, aquest galàctic serà Vitinha o João Neves o fins i tot Olise. El Marca parla dels fitxatges de Riquelme, Fernando Hierro, Raúl, Iker Casillas i Vicente del Bosque, a part de Holland i Rodri. Deportivo assegura que Mitchell vol fitxar Ter Stegen per l'Ajax, mentre que l'Esport diu que el Barça pensa en Cesc Fàbregas com el successor de Hansi Flick i que li han suggerit que d'aquí a 2 anys estigui lliure.
1: I a la premsa del cor, Shakira i Piqué, Elisenda Pineda.
2: Possible acostament entre Shakira i Gerard Piqué. Fa uns dies que es van tornar a seguir a xarxes socials. De moment no hi ha hagut interaccions clares com un m'agrada o uns fueguitos com a resposta a fotos sexis ensenyant pernil. Aquest gest arriba després que la cantant dediqués paraules d'agraïment a l'exfutbolista en una entrevista on assegura que la separació la va fer més forta i que és mare gràcies a Piqué. Gràcies a Piqué i el costum que tenien de jugar als 7:30, val a dir. Felicitem a l'exparella que després de 3 anys comencen a comportar-se com persones adultes. Loro, lorel, lorei.
1: I qui faig avui, Carol Elias?
3: Vinga, que felicitem l'exnedadora Ona Carbonell.
1: Home, 36, mira, del 90. Doncs mira,
3: sí, senyor, 36 anys també. Alerta, faig avui, Bisbi!
1: Bisbi? Ah, Bisbal.
3: David Bisbal.
1: David Viva! David Viva fa 49 anys.
3: Una miqueta vell, avui arriba al 47.
1: 47 anys, des d'aquí felicitem a David Viva. David Viva!
3: Silencio. Ja fa. També fa anys.
1: No,
3: canvia
1: no.
3: Totalment el registre, Ricard. Totalment el registre, perquè també fa anys avui el saxofonista Kenny G. Ricard, t'agrada Kenny G, el seu saxo?
1: Kenny G, m'agrada el del Pep Poblet. Kenny G, 76.
3: Senyor, 70 anys, vinga, va.
1: Santoral.
3: Avui és Sant Bonifaci, també anomenat l'apòstol d'Alemanya per haver evangelitzat sistemàticament les grans regions centrals, per haver fundat i organitzat esglésies i per haver creat una jerarquia sota la jurisdicció directa de la Santa Seu. El 5 de juny de l'any 754, quan el sant es disposava a fer una confirmació en massa, va aparèixer un grup de gent armada que van matar el bisbe i 52 companys més a cops d'espasa i llança. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Bonifaci.
1: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 5 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
5: 5 de juny de 1976, viatge històric dels reis d'Espanya als Estats Units. És la primera vegada que un cap d'estat espanyol visita aquell país. Joan Carles I pronuncia un discurs davant del Congrés americà que és rebut amb molts aplaudiments. De fet, l'editorial del New York Times elogia el rei i afirma que després de sentir les seves paraules és més creïble el camí d'Espanya cap a la democràcia. Només feia 6 mesos que s'havia mort Franco. I atenció, perquè avui fa 50 anys s'anunciava als diaris un partit de futbol internacional entre les seleccions de Catalunya i de Rússia. Estava organitzat per la Federació Catalana i per la Fira Internacional de Barcelona, que per primera vegada tenia un pavelló dedicat a la Unió Soviètica Comunista. Les entrades més cares a tribuna valien 600 pessetes, encara no 4 euros. El partit es va acabar celebrant el 9 de juny de 1976 i va acabar amb empat a 1. El gol el va marcar Neskens, perquè aquella selecció catalana també tenia estrangers, i jugava Cruyff, i jugava Caselli, el mateix Neskens, que s'afegien a noms com Mora, Reixac o Solsona. Va ser la primera vegada, ara fa 50 anys, que la selecció catalana va portar les 4 barres a la samarreta.
1: Avui és 5 de juny del 2026, és el 156è dia del calendari, falten 16 dies per l'estiu, 19 dies per Sant Joan i 2 per les eleccions de la presidència del Real Madrid. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Mestres i professors rebutgen el preacord.
7: I mantenim la voluntat de desplegar les millores que hem pogut acordar.
8: A l'inici de curs afectarà segur.
9: Realment, elaborar un nou acord.
10: La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
11: Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa.
12: voy a hacer una oferta a un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría en toda su historia.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Columna.
0: Paraula molt variada que pot definir des d'un pilar fins a un article d'un diari, però avui parlarem de la sisena excepció, porció de soldats formats en massa de poc front i molt fons. D'aquí ve l'expressió que fem servir quan una manifestació parteix de diferents punts fins a trobar-se en un de central, com les columnes de professors que avui confluiran a Barcelona.
1: Subhasta.
0: Venda pública al millor postor, especialment feta per manament d'una autoritat. Subhasten els objectes de Matthew Perry i les eleccions del Madrid semblen una subhasta en què un candidat anuncia un dia Haaland i l'endemà l'altre que es gastarà 150 milions d'euros en una estrella.
1: Aigualit.
0: Que conté una quantitat excessiva d'aigua o acompanyat de pluja o pluges. La tradició del vi Aigualit també ha portat que Aigualit es faci servir com a metàfora de decepció, d'expectatives no complertes. La jornada del Primavera i la de la Patum van quedar aigualides ahir per una pluja que no va igualir però els passos de Berga ni els concerts que sí es van poder celebrar al Fòrum.
1: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 119.
13: Són els treballadors que quedaran afectats per l'ERO de Nestlé a Catalunya si avui els treballadors ratifiquen el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats. El text rebaixa els acomiadaments. Inicialment a Catalunya havien de ser 178. També millora les condicions dels afectats.
1: 70%.
13: La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 7.000 perfils genètics que s'està comparant amb els de gairebé 6.000 famílies que busquen parents desapareguts per identificar-los.
1: 7.000?
13: 700.
1: 700, són 700.
13: Perdoneu, 700 que s'estan... perfils que estan comparant amb els 5.000 familiars que estan demanant doncs, aquestes proves.
1: 26.
13: És el nombre de guions de Friends que la Fundació Matthew Perry posarà a la venda amb l'objectiu de destinar els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. També es vendrà una col·lecció d'objectes personals de l'actor i records vinculats a la sèrie, com ara textos signats pel repartiment principal amb Jennifer Aniston i Courtney Cox.
1: I ara el veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig un camí de muntanya al costat d'un embassament. S'hi veuen dos homes caminant i el primer sembla més gran que el segon. Estan com separats per poc més d'un metre.
14: Són Isaac Andic i Jonathan Andic, pare i fill. És una fotografia feta a l'agost del 2021 a una illa grega, la publica La Vanguardia. És una fotografia que ha portat a la família. De fet, n'ha distribuït algunes més per intentar desmentir la tesi de la jutgessa que investiga les causes de la mort del fundador de Mango a Montserrat. La tesi és que tots dos no acostumaven a sortir a passejar.
1: I a la segona imatge hi veig el germà del president espanyol, David Sánchez. Està assegut amb les mans, amb els dits entrellaçats sobre les cuixes i té la mirada com cap a l'infinit, pensatiu.
14: És el banc dels acusats a l'audiència de Badajoz. Al costat hi té l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, també acusat en el judici, que la setmana que ve quedarà vist per a sentència. De fet, tots els acusats s'han negat en les últimes hores cap tracte de favor. Veurem com pesen els testimonis de la Guàrdia Civil o de l'altre aspirant a la plaça que sí van denunciar aquest tracte.
1: I a la tercera imatge, en aquest cas la veig des d'Alemanya, és el país amb el producte interior brut més alt d'Europa, però a la fotografia veiem una cua de carretons de la compra amb tot de gent esperant a ser atesos. Berlín, Jordi Regàs, què fan totes aquestes persones?
15: Esperen que els ajudin amb el menjar. L'estudi publicat aquesta setmana per les ONG del tercer sector confirma que el nombre de pobres a Alemanya ha assolit un nou rècord. Un de cada cinc no pot afrontar una despesa inesperada. Tampoc disposa de dos parells de sabates en bon estat. L'informe alerta que les retallades que impulsa el govern actual van en la direcció equivocada. Resoldre els problemes dels més desafavorits també és una forma d'aturar a l'extrema dreta, afirmen els autors.
16: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
17: Costellarro, va bé. Gràcies.
18: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
16: Costellarro, senyor?
19: Volkswagen. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 4 dies per aquesta visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot Serra.
20: La visita del Papa.
21: Bon dia. En una versió anterior de l'itinerari, el Papa havia d'anar a la Catedral de Barcelona abans de marxar cap a les Canàries dijous dia 11 al matí i havia de ser una visita de caràcter privat. Finalment, s'ha vist que tenia sentit que la primera parada fos la cadira, la seu de l'arcabisbat de Barcelona. El Papa hi visitarà les relíquies de Santa Eulàlia, a la cripta, sota l'altar, i anirà al claustre a veure l'ou com balla. Serà una manera de celebrar Corpus Christi, que era ahir, i una barreja de cultura popular i fet litúrgic. Després de Joan Pau II l'any 1982, Lleó XIV serà el segon papa que vegi la catedral.
20: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula per les xarxes. Una gossa salsitxa es menja i destrueix l'àlbum del Mundial d'una família que li faltaven 20 cromos per completar-lo. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia, la gossa es diu Vilma. La seva malifeta va agafar per sorpresa la família. Diu la notícia que la gossa salsitxa va confondre l'àlbum de cromos del Mundial de Futbol d'aquest any amb una joguina. Va començar a mossegar-lo fins a deixar-lo esmicolat amb bocins. Tot va passar molt de pressa. Quan vam reaccionar, ja no van poder evitar que el destrossés, explica la família en la notícia. El que més lamenta aquesta família és que només els faltaven 20 cromos per completar l'àlbum. Ara n'han comprat un de nou. Entre els bocins que va deixar la gossa han pogut rescatar alguns cromos per no haver de començar de nou la col·lecció des de zero.
1: I això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
3: Per cursar els graus en educació infantil i educació primària, és necessari superar la prova d'aptitud personal, coneguda com la PAP. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix un curs intensiu de preparació de llengua catalana i lògica i matemàtiques, pensat per ajudar futurs mestres a afrontar aquesta prova amb garanties. La formació tindrà lloc del 29 de juny al 10 de juliol i tindrà una durada total de 36 hores.
19: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Vinga, som-hi. En real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que una gossa salsitxa es menja i destrueix l'àlbum del Mundial d'una família que li faltaven 20 cromos per completar-lo és una notícia real. Bravo. Ha succeït a l'Argentina. La família ha compartit un vídeo divertit a xarxes socials on mostren la destrossa que la gossa salsitxa ha fet del seu àlbum quasi acabat.
1: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia, bon cap de setmana.
1: Ara són les 7:54. I repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Nova vaga d'educació a tot Catalunya, després del no, del preacord dels sindicats majoritaris amb el govern.
22: La USTEC, la CGT i la Intersindical criden avui a aturar-se. La USTEC fa autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text. Iolanda Segura, portaveu.
23: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dia.
22: La CGT demana la dimissió de la consellera.
1: I tot i el cop de porta al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
24: Avui mateix la consellera Esther Niubó té intenció de mantenir una trobada amb els sindicats que el van firmar, professors de secundària, que sí que ha avalat el preacord a la seva consulta interna, ja ha confirmat qui seran.
25: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
1: D'altra banda, el jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'agència tributària de diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
22: Ho fan al marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general del cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensa.
26: I lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
1: I els expresidents Pujol, Mas, Aragonès, Puigdemont i Torra firmen una carta a favor del català durant la visita del papa.
24: També la subscriuen expresidents del Parlament o entitats com el Barça, Òmnium i l'ANC. La publiquen diaris com El Punt Avui i La Vanguardia. Mentrestant, l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús i sobre la polèmica afirma.
27: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
1: I pel que fa a les pluges, gairebé un centenar d'avisos per episodis de pluges afectat a diverses comarques.
22: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound i a Berga s'han barrit un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal.
1: Justament a la Patum, Berga va rebre amb xiulada la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
24: La va convidar al balcó de l'Ajuntament la regidora d'Iscola, que serà cap de llista de la formació d'extrema dreta.
4: Tabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
5: Bon dia. Pel que fa al temps, aquest matí encara queden molts núvols i petits ruixats al Camp de Tarragona i a l'Ebre. Aquests tenen les hores comptades. En canvi, els núvols sí que seran més persistents, sobretot al sud de Catalunya i a les comarques de Girona. I pel que fa al cap de setmana, el temps serà variable, amb petits ruixats de tarda al Terç Nord, tant dissabte com diumenge, i unes temperatures que s'aniran recuperant. Ara a les 8 en donarem més detalls.
4: A Tabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, un accident complica la circulació al Vallès Occidental, Joan Garcia.
6: Ha passat entre Badia i Barberà del Vallès, ja estan retirant el vehicle, però provoca 6 km i mig de congestió en sentit Girona i retencions en sentit contrari de 4 km entre Santa Perpètua i Barberà. També hi ha retencions, les habituals a les rondes, a la C58, a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i a la B23, entrada a Barcelona.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández?
7: Doncs a l'R3 els trens no circulen entre Ribes de Freser i Sant Quirze de Besora, per tant només hi ha servei de tren entre Sant Quirze i la Garriga, i això vol dir que Renfe ha posat un servei d'autobusos alternatiu que avui és de la pràctica totalitat de l'R3 entre Barcelona i la Tour de Querol.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
10: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
11: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
28: 150 anys movent-nos per tu.
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
30: Bon dia, Manu!
1: Avui dediquem una cançó al Julià.
30: Sí,
1: Julià,
30: que ha viscut moltes novetats aquest curs nou, també nova classe, un germanet. El tenim per aquí, el Julià, o no?
1: No s'hi posa.
30: Ah, val, perfecte, doncs que...
1: Sí.
30: Doncs això, que li volen dedicar als seus pares aquesta cançó de Beatles que es diu Hey Jude.

0: Quina meravella de cançó, per favor.
1: Doncs Pau Julià, aquesta cançó. Manu, bon cap de setmana.
0: Igualment, preciosos.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui, 5 de juny, el món celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. És una jornada instaurada per l'ONU fa més de 50 anys i que en recorda tres evidències bàsiques, però que sovint oblidem. La primera és que formem part d'un ecosistema. La segona és que aquest ecosistema és vulnerable. I la tercera és que protegir-lo és responsabilitat de tothom. No són cap novetat, ja fa dècades que prenem consciència com a societat de la importància de tenir cura del medi ambient, i això s'ha traduït en grans moviments polítics i econòmics, com també inversió en energies renovables, o les polítiques contra el canvi climàtic. Però també, en canvi, en el dia a dia més personal. Ho veiem, per exemple, en les actituds que tenim respecte al reciclatge. Tot i això, no ens podem confiar. Aquest any, el Dia Mundial del Medi Ambient, arriba amb una sensació estranya. El canvi climàtic o la transició ecològica no són en agendes com de Donald Trump ni tampoc de grans empreses tecnològiques. L'atenció mediàtica i institucional d'una part important del món s'ha desplaçat cap a altres carpetes, com la intel·ligència artificial o la geopolítica. Però atenció, perquè apartar el medi ambient d'aquesta equació és un error de perspectiva immens. L'ecologia ho travessa absolutament tot. La intel·ligència artificial, per exemple, demana quantitats ingents de recursos energètics. I no es pot separar la geopolítica de debats com, per exemple, el de l'accés als recursos naturals del planeta. Tots els grans reptes d'avui en dia tenen a veure, d'una manera o altra, amb el medi ambient. Per tant, exigir que l'ecologia mantingui el pes a l'agenda pública és necessari. I més encara quan aquest relaxament institucional no neix del no-res. És el reflex d'una desconnexió que ens afecta a tots. Byung-Chul Han, el filòsof, ho assenyala. Segons ell, fa temps que estem substituint el món físic i natural per un de digital. Les pantalles ens desconnecten de la terra que trepitgem i ens fan sentir menys conscients del que ens envolta. L'única manera de fer-hi front és recuperar la capacitat de meravellar-nos, tornar a mirar el nostre entorn amb atenció, admirar-nos davant de la natura. Només així podrem prendre consciència del paper que juguem, de la responsabilitat que tenim amb el planeta. Es tracta, en el fons, d'assumir com a pròpia una cultura de la cura. Cuidar per cuidar-nos. Sentir que ens sentim administradors del món en què vivim. I això vol dir protegir els grans ecosistemes, però també vol dir fixar-nos en com tractem els nostres carrers, en els nostres hàbits de consum o les comunitats on vivim. Les grans decisions polítiques són importants, i també les econòmiques, però aquest repte les transcendeix. La cura del nostre món té un component personal que implica tothom. Tot comença per un mateix, amb un canvi de mirada cap allò que ens envolta. És una responsabilitat que assumim per un sol motiu: protegir el nostre entorn avui amb la mirada posada en el futur, perquè els nostres fills tinguin oportunitats i perquè els nostres fills se sentin orgullosos del món que els deixem.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia, avui és divendres 5 de juny, després dels aiguats que van caure ahir. Recordem que ahir van caure 115 litres per metre quadrat a la Nou de Berguedà, a Ogassa, al Ripollès, 106 litres per metre quadrat, però també aquesta nit 51 litres per metre quadrat al Canà, o 16 a la ciutat de Barcelona, al Paral·lel. Avui queden petits ruixats entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que tenen les hores comptades, i els núvols sí que seran més persistents, sobretot al sud del país i també a les comarques del nord-est, a les comarques de Girona. Avui en temperatures clarament més baixes, el cap de setmana comencen a recuperar-se, però encara serà bastant variable. Dissabte, amb capes de núvols al matí, sobretot al sud del país, a la tarda amb alguns ruixats al nord-est, i diumenge també hi haurà algun ruixadet, sobretot al Pirineu i al Prepirineu.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, els protagonistes del dia, la consellera Esther Niubó, de seguida amb nosaltres, i també la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, el dia en què estarem pendents de les manifestacions dels docents. De seguida comentarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, una nova jornada de vaga, avui de mestres i professors, en un escenari d'incertesa en el món de l'educació. La majoria dels docents van votar no en la consulta sobre l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. El govern assegura que tirarà endavant el pacte, l'USTEC, per això, amenaça amb més vagues. I, mentrestant, les famílies. Les famílies no saben què passarà d'aquí a final de curs. De seguida, avui al matí, també tindrem tots els protagonistes, escoltarem també les famílies i línies obertes, si voleu dir-hi la vostra, al 93201-7474. 93201-7474. I a les 12 hi ha convocada aquesta manifestació a l'Arc de Triomf amb professors que es mobilitzaran des de diferents punts del país. Anem cap a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia, Ricard.
0: Perquè d'aquest punt on et trobes n'ha de sortir una de les marxes de professors fins a l'Arc de Triomf.
3: Doncs sí, sí, ja estan a punt aquí força bicicletes, perquè avui van en bicicleta, i amb samarretes grogues al damunt de les bicicletes hi ha força moviment aquí davant l'estació de Renfe. No s'està tallant la carretera de moment, però sí que estan ja a punt per sortir. A partir d'aquest moment, a les 8, surten en direcció cap a Barcelona, però s'aturaran a Sant Adrià del Besòs. Des de Mataró fins a Sant Adrià, per tots els municipis per on van passant, s'hi afegeixen nous docents en aquesta bicicletada. Allà a Sant Adrià han de confluir amb les bicicletades que provenen d'altres comarques. Per exemple, allà aniran a parar els de la Catalunya Central, el Barcelonès Nord o també les comarques de Girona. Abans de sortir d'aquí a Mataró, el professor de secundària de Canet de Mar, Joan Barón, ens deia que són conscients que aquest curs no acabarà d'una manera normal, entre cometes, però que el setembre tampoc ho serà.
4: És molt difícil que el curs comenci amb normalitat, però és que fa molts anys que el curs no comença amb normalitat, perquè hi ha una sèrie de mancances a les escoles públiques que fan que no puguem treballar amb els alumnes d'una manera normal.
3: També els docents dels dos Vallès, en el cas de l'Oriental, per exemple, també van en direcció cap a Sant Adrià del Besòs, i en el cas del Vallès Oriental surten, han sortit, aquests han sortit més d'hora perquè estan més lluny, han sortit a les 7 del matí de Sant Celoni i han passat per Llinars, Cardedeu, Granollers, i van també en direcció cap a Sant Adrià. Allà tots junts formaran la columna del Besòs, que entrarà a la ciutat de Barcelona per aquest punt i arribaran, com tu deies, al voltant de les 12 del migdia a l'Arc del Triomf, que és des d'on ha de sortir la gran manifestació unitària.
0: Gràcies, Marta Vallès, des de Mataró. Avui hi ha vaga perquè ahir els professors van votar que no a aquest acord signat entre l'Ustec i el Departament d'Educació, i el govern, però, assegura que tirarà endavant. Ho va dir ahir la consellera Esther Niubó, que demana una reflexió profunda als sindicats.
5: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
0: Avui mateix la consellera farà aquesta ronda de contactes amb els sindicats que van firmar el text, però l'Ustec no hi anirà. Perquè, segons li han respost, doncs avui tenen vaga. A partir de 8:45 en parlarem amb la consellera Esther Niubó i amb els principals sindicats. Tindrem també l'estudi la portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, tot i que la setmana passada ja va dir que convocaria una vaga indefinida si triomfava el no. Per tant, haurem de veure quines mobilitzacions hi ha i si compleix o no la paraula, en aquest cas, Yolanda Segura. Maria Costa.
6: La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat i la secretària general de la CGT, Laura Jané, exigia dimissions.
7: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
6: A banda de la vaga d'avui, els sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com ara explica la Maria, els afiliats dels sindicats professors de secundària sí que van avalar l'acord. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia. Sí, un sí que ha empès el govern a tirar endavant amb aquest preacord, això que ens ha explicat la consellera Esther Niubó. Els professors de secundària assistiran avui a la ronda de contactes convocada pel departament. El seu portaveu és l'Andreu Navarra, que assegura al matí de Catalunya Ràdio que cal aconseguir més millores.
10: Un punt d'inici cap a una nova situació, però l'acord no és ideal, ja ho hem dit, no ens entusiasma, però cal començar a caminar en diverses direccions concretes. Per exemple, nosaltres ara ens posarem a treballar dins de la comissió de desplegament de l'acord a les ràtios. Hi ha coses que són molt, molt urgents. El clam ara mateix universal entre docents és que baixin les ràtios.
9: També hem parlat amb el Pau Gaità, que és director de l'escola Jacint Verdaguer, a Canovelles. Ell creu que calen millores en moltes coses, però que tampoc cal perdre el que ja s'ha pactat.
11: Al centre sabem millor que ningú que falten recursos, que hi ha cansament i que els professors mesurat fa anys que sosté l'educació pública amb una gran professionalitat, però també hem de saber reconèixer els avenços quan aquests arriben. Si hi ha millores salarials, si hi ha recuperació de drets, més dotacions, reforç d'escola inclusiva, jo de fet crec que cal mirar-ho amb exigència, no? Però també amb una certa responsabilitat.
0: Avui edició especial a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio per saber què passarà a partir d'ara.
9: Amb Milagros Pérez Oliva, amb el Ferran Espada, amb l'Arturo Puente i amb el Jordi Cominal entrevistarem la consellera Niubó, entrevistarem Yolanda Segura d'USTEC, entrevistarem de la CGT la Laura Gené o el Marc Martorell de la Intersindical. També parlarem amb les famílies, amb la FAC, amb la Lidón Gasull i estarem en una escola, al centre Pere Vila de Barcelona.
0: Doncs parlem d'aquesta també derivada política tot plegat, perquè el conflicte coincideix amb la tramitació dels pressupostos de la Generalitat. I ahir el govern va aconseguir tirar endavant la primera oposició del Parlament, però amb moltes crítiques per la gestió del conflicte amb els docents. Àlex Giral, Robert.
12: Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jèssica Albiach, però, han exigit als d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
13: No tenim excuses.
14: Han de tornar a començar. Així que facin el favor.
12: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació que pels de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
15: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
12: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i als Comuns. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida ho analitzarem a l'Àgora. Abans, un primer comentari de la periodista del periódico, Sara González.
16: Uns van ser temeraris provocant la divisió dels sindicats des del principi. Els altres han caigut en la temptació de centrar el torçabràs en els salaris. El resultat? Un desori de difícil reconducció, perquè si el sindicat majoritari ha quedat desautoritzat pels propis mestres, quin interlocutor tindrà ara legitimitat per desbloquejar el conflicte? Els ponts s'han trencat entre soflames que han obviat que la negociació té uns límits, però també perquè s'ha subestimat durant massa anys el malestar dels docents i la complexitat a les aules. I enmig de tot plegat, grans greuges estructurals a les escoles en un calaix i que ningú se n'oblidi, els infants. Que Lleó 14 ens agafi confessats.
0: Per cert, que la dels mestres no és l'única vaga del dia, també comencen aturades dels treballadors de les biblioteques del país.
9: Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida tots els divendres i els dissabtes. Se sumen així al personal de les biblioteques de Barcelona, que ja van començar les aturades la setmana passada. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública.
0: Aquest és el principal tema del dia. L'altre és la visita del Papa.

0: Lleó 14 arriba demà a Espanya en el viatge que el portarà a Catalunya dimarts i dimecres que ve. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: El Papa començarà a Madrid i la seva visita més simbòlica serà a les Canàries.
1: Sí, està tot preparat per una visita que arrenca dissabte amb tot tipus d'actes, el més multitudinari. Una missa diumenge a la plaça de Cibeles en ple carrer. Això fa dies ja que complica el trànsit a la capital espanyola. Passarà també pel Congrés dilluns, convidat com a cap d'estat del Vaticà. Alguns grups ho critiquen, per exemple, Podem ja ha dit que no hi anirà. Dimarts al matí marxa cap a Barcelona i, com dius, clourà la visita amb la part més simbòlica, que serà a les Canàries a partir del dia 11. Allà es veuran persones migrants, arribades moltes en pastera, també voluntaris. L'acompanyarà la visita Pedro Sánchez, que en un moment molt complicat políticament centra l'agenda en la visita del Papa. El govern espanyol, de fet, està bolcat i hi haurà ministres a tots els actes, també als religiosos.
0: Gràcies, Tània. La visita de Catalunya també segueix marcada per l'ús que Lleó 14 farà del català. Ahir l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que el Papa parlarà en català a la benedicció de la Sagrada Família i va lamentar la polèmica generada per la llengua.
2: Que hay que parlar algo en català, evidentment. Lo que pasa es que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: Per cert, que Omella va dir que no havia fet cap moviment després de les crítiques inicials per la presència de la llengua i va demanar als que se li queixaven que anessin a dir-ho al Papa.
2: I han pressionat, no han pressionat. Ningú me pressiona, a mi m'han escrit molta gent queixant-se i si que a mi què, queixes al Papa.
0: Al matí de Catalunya Ràdio també vam parlar amb el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies.
3: Que sí, va admetre gestions per garantir que el Papa parlés català. De fet, també ens ho va admetre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en aquest programa. Abadies, que és també el president de la comissió organitzadora del viatge del Papa Lleó a Catalunya, va apuntar que encara hi ha marge perquè hi hagi més espais on el Papa pugui fer servir el català.
4: És un tema obert, però és un tema obert no d'ara, sinó que ja està obert. Igual que està obert, també, i això ho estem treballant, doncs, les homilies i les seves intervencions. Som conscients de que no és una llengua que ell domina i, per tant, doncs, hi haurà una limitació. Però des del minut zero, insisteixo, fa setmanes que estem treballant. El que és que, fins i tot, encara que estigui ja publicat, hi ha un marge de moviments, hi ha un marge possible. Llavors, en això continuem treballant-hi com ja fa setmanes que ho estem fent.
0: I encara hi ha detalls que no s'han explicat. Per exemple, l'acte de l'Estadi Olímpic, que segons us pot avançar aquest programa, serà, atenció, el 99% en català. I mentrestant, avui als diaris hi trobem també una carta demanant al Papa que parli més català.
3: La signen expresidents de la Generalitat, expresidents del Parlament, líders polítics i entitats catalanes, des del Barça fins a Òmnium Cultural. En la missiva, que també es publica a la premsa italiana, els firmants donen la benvinguda a Lleó 14 i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
0: Un Barça que recordem que envia els seus jugadors a l'Hormiguero i no a TV3. Potser faria més parlar llengua si portés a Lamine Yamal a TV3 parlant català, que és un referent també per molts nens i nenes. I també als diaris, per al periòdico, hi trobem una enquesta. Els espanyols aproven el Papa, però reben la seva visita amb força indiferència.
3: Només un de cada tres admet que el viatge li desperta interès. La majoria diu entre poc i gens. Això sí, hi ha força més persones que diuen que Lleó 14 ofereix una imatge positiva. Més de la meitat dels enquestats creuen que no és encertat que les administracions públiques destinin recursos a organitzar aquesta visita.
0: I per cert, que el periòdico avui també explica que Sabor de Gràcia, Álvaro Soler, també Beret, Siloé i Conchita completen aquest cartell musical de l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
5: Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha una lluna que fa llum als convidats.
3: Sabor de Gràcia versionarà Boig per tu i Qualsevol nit pot sortir al sol. Tots aquests artistes se sumen al concert ja anunciat de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat.
0: A 3:15 continuarem explicant més detalls d'aquesta visita del Papa, perquè parlarem pel seu pas de Montserrat amb el superior de l'abadia, Bernat Juliol. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
6: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
8: Només pel fet de comprar el cupó diari?
7: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'ONCE. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Mira que bé.
7: Quan et trobes amb un venedor de l'ONCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: ONCE. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 19, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Llana, Francesc Soler i Gala Tamaria. Bon dia.
12: Bon dia.
0: La pluja d'aquesta nit afecta el servei de la línia R3 de Rodalies.
13: Està interrompuda entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser a causa de l'arbre que hi va caure la via amb les pluges. Hi ha servei alternatiu per carretera en tot el tram comprès entre Fabra i Puig a Barcelona i Puigcerdà i la Tor de Querol.
0: Una pluja que va marcar de ple la Patum, marcada també pels xiulets contra la líder d'Aliança Catalana, Silvio Riols. Rebuda a crits i amb pancartes en contra. El xàfec no li va impedir, però, que es fessin els principals salts, això sí, amb més pauses del que és habitual. Berga, Nàtia Dell.
14: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
15: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
16: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
17: Els bergadans pot caure al món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
14: A la plaça, les ganes de Patum eren enormes.
18: Molt bon ambient, la gent superagradable, i bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit.
19: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
20: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
14: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La pluja també va afectar l'altre esdeveniment cultural del cap de setmana, el Primavera Sound, que va haver de suspendre alguns concerts. Marruiz.
21: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Kial, Doja Cat i Massive Attack, els 3 caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris, excepte 2, durant unes 2 hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Kial, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que el reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això quan som a la primavera més càlida des de que es tenen registres.
13: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures de març, abril i maig han superat 1 grau la mitjana habitual i fins a 2 graus en algunes comarques de Ponent, el Pirineu Occidental i la Catalunya Central. Malgrat que durant el maig hi ha hagut períodes frescos, el Meteocat apunta a un estiu clarament càlid.
0: I el cas Leire Díaz continua marcant l'agenda política. La directora de la Guàrdia Civil admet contactes amb Díaz.
22: Com a mínim 2 reunions. Tot i això, Mercedes González treu importància als contactes i assegura que no va cedir a les pressions de la militant socialista. El sumari relaciona les trobades entre Leire Díaz i la directora de la Guàrdia Civil amb els expedients oberts a alguns agents del cos que investigaven la corrupció al voltant del PSOE. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, va sortir ahir en defensa de González.
23: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: I mentrestant, el jutge Santiago Pedraz sol·licita informació econòmica del PSOE i del PSC.
22: Ha demanat a l'agència tributària i a les entitats bancàries els pagaments dels partits a Iqui Group, una de les firmes assenyalades amb la trama. El PSC ja ha negat que hagués destinat diners a col·laborar amb Leire Díaz.
0: I en un altre cas que afecta Pedro Sánchez. Al judici al seu germà, les acusacions han doblat la petició de pena per David Sánchez de 3 a 6 anys.
13: El cas quedarà vist per sentència la setmana que ve. La Fiscalia demana l'absolució de David Sánchez, que ahir va negar haver influït o haver gaudit de favors en la seva plaça a la Diputació de Badajoz, que va aconseguir el 2017.
24: Yo no ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
0: I enmig d'aquests casos judicials, avui el govern farà el primer pas per poder aprovar pressupostos l'any vinent.
3: Ho va anunciar el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, enmig de les crítiques dels socis. Sentim Pilar Vallugera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del PNB.
25: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
26: La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
0: I per cert, que si Brussel·les advertia sobre la fiscalitat d'Espanya, avui segon avís, perquè la comissió vol evitar que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Brussel·les, Bruno Fortea.
1: L'expedient obert per a Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats.
3: En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per aquest ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat.
0: I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
2: El Kremlin ha respost Zelensky que pot venir a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el líder del Kremlin ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
4: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
2: Malgrat les evidències, Putin assegura que l'economia russa va bé i que els seus soldats avancen a totes les línies de front i acusa Occident de subministrar els drons amb què Ucraïna ha atacat Sant Petersburg. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en l'altre flanc bèl·lic, Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban.
22: Hezbollah es nega a abandonar el sud del Líban i aturar la seva activitat en aquest país, com contempla l'acord. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
5: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: I a Perú, diumenge, segona volta a les eleccions presidencials. La conservadora Keiko Fujimori parteix amb un lleuger avantatge. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
8: Pels partidaris de Keiko Fujimori, que tancava campanya electoral en aquestes darreres hores a Lima, la capital del Perú, cal recuperar el llegat de l'expresident Alberto Fujimori, considerat un heroi nacional pels seus seguidors, especialment per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i la inflació durant els anys 90.
12: Keiko Fujimori, con la experiencia de su padre, que enfrentó al terrorismo, yo creo que va a ser es la mejor opción en estos momentos.
8: Keiko Fujimori va guanyar la primera volta. El seu rival a les urnes és el progressista Roberto Sánchez. També reivindica un llegat presidencial com a guia, com Fujimori, amb el seu pare, però en aquest cas el de l'expresident Pedro Castillo. Tant Castillo com Fujimori pare ja mort, empresonats el primer per intent de cop d'estat i el segon per delictes contra els drets humans. Des de Lima, al Perú, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en plana cultural, avui tenim un nom propi, Carmen Machi, nou Premi Nacional de Cinema.
26: El jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol. Va començar la seva carrera al teatre, però la fama li va arribar amb el personatge d'Aida a la sèrie Siete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Va guanyar un Goya per la pel·lícula Ocho Apellidos Vascos.
0: I Rosalía. Els concerts previstos aquesta setmana a Miami i a Orlando per una emergència familiar.
26: Així ho han explicat des de la seva promotora en un comunicat. La cantant lamenta haver decebut els seus seguidors, però assegura que no ha tingut més remei que prendre aquesta decisió. Live Nation ha dit que buscaran noves dates per fer els concerts i demana que es conservin les entrades.
27: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
28: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
7: Peugeot.
9: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
7: Vaja, Carles.
9: Sí, em va dir que aquell faig, treballant a pagès, que a la ciutat tindria feina fixa.
7: I tu què li vas dir?
9: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, l'assigno ara mateix.
10: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
11: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
15: I pot ser tot això sent professional.
16: I venir als pro days de Citroën, fer-te amb el teu Berlín quan fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
17: Una família trencada.
18: No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
17: Un fill que s'esquerda en silenci.
29: No suporto viure i és culpa teva.
18: Què he fet jo? Què és culpa meva?
17: I molts retrets.
29: Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
17: El fill... És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Són 2:15.

0: I pel que fa als esports, els responsables del Girona asseguren que no van treure cap euro del club i que ho van invertir tot en fitxatges.
1: Pere Guardiol és el responsable de la propietat, assegura que no han vingut al Girona fa 4 dies i que el projecte és a llarg termini. Guardiola marca com a objectiu tornar primer el més aviat possible.
2: Fa més de 10 anys, 11 anys, que ens van fer càrrec del Girona i podem tots coincidir que avui tenim un club més fort, evidentment hem baixat, és un cop duríssim. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos.
1: El director esportiu Quique Cárcel va assegurar que aviat anunciaran el nou entrenador i que Mitchell hagués continuat si l'equip s'hagués salvat.
3: Estava convençut que si l'equip s'hagués salvat, Mitchell hagués pogut continuar. Una vegada que es fa el descens, estem parlant d'algú molt dur, d'algú que ens quedem tots sense cap tipus d'energia.
0: Mentre continua la batalla electoral per presidir el Real Madrid, Florentino Pérez anuncia un fitxatge estrella per la setmana vinent.
1: Amb el defensa de l'Inter, Dumfries, el central de Liverpool, Konaté i lligats, el pròxim fitxatge l'anunciarà quan sigui president.
4: Una notícia que quiero dar, ¿no? El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, ¿eh?, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia.
1: Ha parlat de 150 milions d'euros per aquest nou galàctic.
0: I el Barça s'haurà de jugar el pas a les semifinals de la Lliga de Bàsquet a Múrcia.
1: Demà partit decisiu, els blaugranes van deixar escapar la classificació, van perdre el Palau 87-90. El jugador del Barça, Joel Parra, no creu que les decisions arbitrals hagin estat determinants.
5: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no?, que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
1: El Madrid guanya Tenerife 83-118, empat a l'eliminatòria. El Joventut rep a Badalona el Baskonia a les 9, obligat a guanyar per forçar el desempat. El partit amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Espanya, que empata a un a Mirac amb gol de Ferran Torres, partit del premundial de futbol. La selecció espanyola femenina juga contra Anglaterra a les 9 en partit de classificació pel mundial de l'any que ve. I el Sabadell,
0: ara,
1: que ha de remuntar un 2-0 contra el Madrid
0: Castella,
1: amb un partit en un dia que no és habitual, divendres, 9 de la nit. Si remunta aquest 2-0, podrà disputar la final d'ascens a la segona divisió.
0: Hi ha molta gent que ja s'ha apuntat per anar a veure el Sabadell, per tant, avui hi haurà tota la ciutat volcada a fer honor al Sabadell.
1: 11.000 persones acostumen a anar-hi darrerament al partit d'avui.
0: Sí, sí.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
7: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
0: Peugeot. Ara són les 8:33. I el Batier que pendent d'aquesta nova jornada de vaga d'educació després del no al preacord. Està previst que d'aquí a una hora i mitja surtin tres columnes per arribar al migdia a l'Arc de Triomf. I un d'aquests punts és Mataró. Marta Vallès, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs mira, aquesta hora ja han marxat, ho han fet minuts abans d'un quart de 9 del matí. Ha sortit el grup de bicicletes des d'aquí, des de davant l'estació de Renfe de Mataró. Han enfilat la carretera Nacional 2, l'antiga Nacional, que en diem aquí, que passa per tots els pobles del sud del Maresme, passen per Cabrera,

0: l'educació, un pacte global, i que, com ja ens havien dit anteriorment, no és qüestió de sou, sinó és qüestió de poder treballar a les aules i poder treballar amb normalitat, ens deien, entre cometes, per tenir alumnes de la part inclusiva, alumnes nouvinguts i alumnes catalans d'aquí, tots amb les millors condicions per l'escola pública. Com us dèiem, aquí ja no queda ningú. Alguns que no van en bicicleta marxaran amb cotxe i altres agafen el tren, i tots van en direcció a participar en aquesta gran manifestació que es farà al migdia a la ciutat de Barcelona.
1: Però encara hi ha alguna bicicleta, no? Perquè la sentíem ara.
0: Bicicleta grossa, per entendre. Docent, no. Bicicleta mataronina.
1: Val. Doncs gràcies.
0: Hola?
1: Sí, sí, ara sí, ara sí. Gràcies, Marta. També a les 10, per cert, hi ha previst que arrenqui una ronda de contactes de la consellera d'Educació amb els sindicats que van firmar aquest preacord. Redacció, Marta Viana.
2: Professors de secundària hi assistirà. De fet, en la seva consulta interna, un 63% dels votants va avalar l'acord. Qui ha demanat ajornar la reunió la setmana que ve és el sindicat USTEC, amb l'argument que avui hi ha vaga.
1: I a les portes també de l'estiu, els bombers expliquen aquest matí el desplegament previst a les comarques de Lleida. Estela Bussons, bon dia.
3: Bon dia. Serà aquest matí a 11:45 al Parc de Bombers de Lleida, un cop acabi la primera reunió de coordinació operativa de la campanya. Fins ara no hi ha hagut cap gran incendi forestal a les comarques de Ponent, però sí que s'ha actuat amb focs de vegetació de ribera animats pel borrissó dels Pollancres, que és molt inflamable. El més important, el que va cremar 4 hectàrees de vegetació al Parc de la Mitjana de Lleida. També hi ha hagut algun petit foc lligat a la sega del cereal, provocat per les màquines recol·lectores. A banda dels bombers, avui a la presentació també hi ha representants de Protecció Civil i dels agents rurals, que són els encarregats de la prevenció i també d'investigar les causes dels incendis.
1: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. L'R3 segueix tallada entre Ribes de Freser i Sant Quirze de Besora a causa de l'arbre que ahir va caure a la via i que va xocar amb un tren. Per tant, només hi ha servei ferroviari entre Sant Quirze de Besora i la Garriga. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos entre Fabra i Puig a Barcelona i la Tor de Querol, és a dir, gairebé a tota la línia. Fons de Renfe ens expliquen que confien poder reobrir l'R3 en un parell d'hores. D'altra banda, al tramvia de Barcelona hi ha freqüències de pas alterades a la línia T5 i empreses d'autobusos de diverses poblacions avisen que aquests autobusos poden modificar els recorreguts a causa de les protestes dels docents.
1: I pel que fa a les carreteres, Joan Garcia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Punts vermells.
5: Encara a la P7 per un accident a primera hora entre Badia i Barberà del Vallès en sentit Girona. Tot i que s'ha reduït la cua, encara queden 4,5 km de retencions. I a la mateixa AP7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona també hi ha 4 km de retencions.
1: I punts taronja?
5: A2 de Sant Joan d'Espí a Cornellà cap a Barcelona, B23 des d'Esplugues també per entrar a Barcelona i les retencions habituals a les rondes.
1: De seguida parlarem amb la consellera Esther Niubó amb nosaltres, però és que més tindrem avui al programa. Sílvia Solana, redacció.
6: Doncs parlarem amb representants dels sindicats d'ensenyament, USTEC, amb Yolanda Segura, la CGT o la Intersindical, i també amb representants de les famílies. També parlarem avui de la visita del Papa. Ho farem amb el pare Benet Juliol de l'Abadia de Montserrat. I com cada divendres, dilema. Avui, deixar o no diners als amics. I per acabar, recomanacions de cap de setmana.
1: De seguida, l'Àgora, amb Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
7: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs estem esperant un temps bastant més tranquil aquest cap de setmana, més clarianes, però no fa net del tot. De fet, ara mateix encara queden alguns ruixats, que sobretot poden caure entre la Costa Daurada i el sud de la Costa Central, molt poca cosa ja. Ha baixat fort la temperatura, per exemple, a Barcelona ara mateix hi ha entre 5 i 6 graus menys que no pas ahir a la mateixa hora, i avui els núvols més persistents es mantindran a les comarques del nord-est, Girona sobretot, i també a l'extrem sud de Catalunya, en principi ja sense precipitacions aquesta tarda o amb algun ruixat molt puntual. Demà dissabte, al matí, núvols també la meitat sud, Tarragona, Barcelona, a la tarda, nuvolades a l'interior Girona, al nord de Barcelona, amb petits ruixadets, i diumenge, també aquests ruixadets es repetiran al Pirineu i Prepirineu, al matí també amb algunes capes de núvols, i la temperatura lentament aquest cap de setmana es va recuperant.
9: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
10: Esclat. El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Avui a l'Aura del Matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Ferran Espada i Milagros Pérez Oliva, amb l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cominal i amb el periodista també del diari Ponés, Arturo Puente.
1: I què parla fins ara abans d'entrar a l'Aura?
11: Doncs han fet una primera entrevista a una de les protagonistes del dia, Yolanda Segura, d'Usted.

0: que està aquí al vestíbul de la ràdio, l'escoltarem d'aquí uns minuts a l'Àgora, i el Jordi té aquesta estranya virtut de conèixer gent amb noms poc comuns, perquè fa uns mesos ens admetia que coneixia Nemesis, que només n'hi ha 4 a Catalunya, avui dèiem que només hi ha 4 Bonifacis.
1: I en coneixes un?
2: Conec en Boni, de Sant Celoni, és un bon amic.
1: Veus? Tens coses, tens aquestes coses, cadascú té les seves. Bé, déu-n'hi-do el que tenim amb educació. Ara ho explicarem, però abans vull saludar la consellera d'Educació, Esther Niua. Consellera, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia.
1: S'ha arribat massa lluny, què ha passat?
3: Bé, jo penso que com a govern nosaltres venim de mesos i setmanes escoltant molt, escoltant aquest malestar, aquest crit, fins i tot als carrers de reconeixement. Això per una banda, i després hem pogut establir vies de diàleg, hem negociat a l'espai, diem, de diàleg social que tenim com a govern, que en aquest cas és la mesa sectorial, i realment en aquests últims mesos hem pogut arribar a acords, ho vam fer, el primer al mes de març, amb dues organitzacions sindicals, que era Comissions Obreres i UGT, i la setmana passada vam ser capaços d'arribar a un preacord amb 4 de les 5, dels 5 sindicats que formen part d'aquesta mesa. Clar, a partir d'aquí nosaltres seguim defensant que aquell preacord que vam signar era un acord positiu, perquè al final implicava poder avançar per enfortir el sistema educatiu, per reconèixer i millorar també les condicions tant de docents com del personal d'atenció educativa, i efectivament d'aquests 4 sindicats que van presignar o van signar aquest preacord, ahir USTEC va perdre la seva consulta i s'ha desvinculat.
1: Vostè no s'esperava entenc aquest resultat. No sé si també té alguna estratègia per sortir d'aquesta situació, perquè clar, estem parlant de que si USTEC, que era el que dèiem que era el sindicat majoritari, no té força per traslladar les negociacions als seus professors, ara mateix la cosa queda més tocada i més fragmentada. Per tant, no sé com hauran d'afrontar aquestes negociacions.
3: Miri, ara és el moment de tornar a escoltar. De fet, ho estem fent, ho hem fet, i no només hem escoltat els sindicats, hem escoltat comunitat educativa, hem escoltat famílies, hem escoltat les direccions, hem escoltat també els grups parlamentaris, però és el moment de tornar-ho a fer. Hem de poder analitzar la situació en què ens trobem amb el conjunt de la comunitat educativa, i jo faig aquesta crida a la responsabilitat. Jo crec que és un moment de demanar a la comunitat educativa aquest exercici de responsabilitat, aquesta reflexió profunda que l'hem de fer tots, i també de realisme. Penso que aquest govern ha posat l'educació en el centre, s'ha compromès amb fermesa, amb la millora del sistema educatiu. Teníem molt clar des del principi que calia reorientar el timó. Necessitem avançar cap a l'excel·lència, cap a l'equitat, cap a la inclusió, amb tots els recursos i amb totes les garanties, i en això seguim. I ho hem fet escoltant, ho hem fet arribant a acords en els àmbits que nosaltres tenim de decisió i de diàleg social, com deia. I a partir d'aquí, jo crec que entre tots hem de garantir, en cap cas hem de comprometre el dret a l'educació. Hem tingut un curs mogut, perquè hi ha hagut moltes mobilitzacions, de fet continuaran, però hem de, penso, tenir aquest moment de reflexió i de responsabilitat, perquè el que no ens hi podem jugar és l'educació dels nostres fills i filles.
1: Clar, però si continuen les mobilitzacions, imaginem que hi ha una vaga indefinida, com havia dit vostè que passaria, si hi havia o no, ara li preguntarem a Iolanda Segura, quin missatge dona vostè a les famílies que estan també una mica fins al gorro del que està passant, de la situació que estan vivint?
3: Bé, les famílies el que els hem de garantir i d'assegurar és aquest dret a l'educació de qualitat dels seus fills. Jo penso que el govern està posant els recursos necessaris, que fa molts anys, perquè sabem perfectament on som i sabem també d'on venim. I venim d'anys de retallades, venim de canvis de fons importants en l'educació. Hi ha més complexitat, hi ha hagut canvis socials que han impactat a les escoles, hi ha hagut canvis curriculars, el paper també de les famílies ha canviat, i tenim un sistema molt resilient que ha sostingut molt sobre les espatlles d'aquests professionals. I ara estem dient, reconeixent millor, i millorant les condicions dels docents, perquè no millorarem la qualitat de l'educació si no millorem també aquestes condicions. Estem enfortint la capacitat, la inclusió amb altres professionals de suport, i a partir d'aquí jo sempre dic, hem avançat amb acords. L'alternativa a tot això quina és? És el bloqueig? És l'immobilisme? El govern no ens trobarà ni en el bloqueig ni en l'immobilisme, ens trobaran desplegant aquests acords que hem anat assolint, i evidentment també desplegant un pressupost, que ara sí que el tindrem, que al final planteja l'educació com una de dels àmbits de govern que més creix, perquè som conscients de la necessitat d'enfortir aquest pilar tan important de l'estat del benestar, que és l'educació.
1: Hi ha un centenar de docents que ara mateix haurien entrat a l'edifici de Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional del Barcelonès. Està ubicat a la Zona Franca, amb crits en contra de vostè i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Vostè se sent forta davant d'aquesta pressió?
3: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo, no? Aquella excel·lència que Catalunya doncs aspira i que volem recuperar, i ho resoldrem, ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme perquè en aquest any i mig hem avançat molt, és a dir, hem millorat molt l'oferta pública de formació professional, hem millorat l'oferta pública de 0-3, hem tornat a posar les matemàtiques i la llengua al centre, hem reforçat la inclusió. Hi ha molt de feina per fer, per descomptat que hi ha camí per fer, però hem de ser molt conscients d'on venim.
1: Que n'han fet sí, i que han arribat a acord amb l'USTEC també, que semblava impossible, però clar, és que ara aquí el tema sembla ser que és la CGT.
3: Bueno, però, per tant, aquí estem parlant de blocs, a vegades, o de formacions, doncs, bueno, que al final, a mi m'agradaria saber l'objectiu final. Jo sempre dic, l'objectiu final en l'àmbit de la política per mi és arribar a acords, perquè els acords serveixen per avançar. Quan un té com a objectiu, no, el bloqueig, o el quan pitjor millor, és que no ho puc compartir. Llavors jo aquí, per això penso que és important aquesta reflexió compartida, compartida del conjunt de la comunitat educativa. I jo entenc que tothom sempre ho vol tot, no? I jo també voldria, doncs, demà tenir-ho tot resolt i finalitzar els nostres problemes i no haver de tenir cap més aspiració per sobre. Però resulta que no estem aquí. I jo, per tant, penso que tots aquells passos endavant que es puguin fer, i penso que n'hem fet molts, i segueixo defensant aquell preacord, doncs, que vam signar fa 7 dies, no?, i que suposa un pas de gegant molt important, l'hem de poder desplegar. I l'hem de poder desplegar perquè les escoles i els instituts, aquest curs que ve, ja comencin a notar aquestes millores, no? Aquesta menor burocràcia, aquesta reducció de ràtios, aquesta millora de la qualitat educativa que hem de poder fer fent efectiu, doncs, aquests acords que s'han assolit.
1: Esther Niubó, consellera d'Educació, gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vostès, molt bon dia.
4: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de...
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir, contraris al culte de les imatges creades amb Apple, era Iconòmics. Avui divendres, acabem la setmana amb un Enigmàrius tendre, embadalit per la bellesa vegetal, de 7 lletres, embadalit per la bellesa vegetal. 7 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
7: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
8: A Endesa, sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
9: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
4: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
4: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
11: Ho veus? L'any i anys. Això és molt nostre. Molt. Tan nostre com dir... Posarem llum?
12: A la foscor.
11: O com dir... Aventureres? Aventurers?
13: Ens hi apuntem o què?
11: Què dius?
13: Saps que és molt nostre, també?
14: Sou molt bona gent!
11: Silenci.
15: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
11: O el Catalunya Ràdio.
16: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
11: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
13: I que així sigui, per anys i anys.
15: 3CAT.
12: Molt nostre.
17: Catalunya Ràdio.
18: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 10 minuts seran les 9. En Ferran Espada, Milano Espeda Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal. Avui sentirem totes les parts d'aquest conflicte educatiu que està vivint el país després d'aquest no dels docents, el preacord que els sindicats majoritaris havien arribat amb el govern. Avui hi ha nova jornada de vaga també a les escoles de tot Catalunya i ara anem a apropar-nos fins a una d'aquestes escoles públiques de Barcelona, l'escola Pere Vila. Lara García, bon dia.
20: Hola, bon dia.
1: Quina és la situació ara mateix?
20: Doncs la situació és que l'escola ha obert portes ara fa més de 20 minuts. Només hem vist entrar un parell d'alumnes de primària al centre. Al pati sí que hi veiem una desena de nens que semblen de l'ESO, que juguen a futbol. Els mestres de serveis mínims que vigilen el pati de l'escola ens han explicat que com a mínim en aquest centre hi ha un seguiment molt elevat de la vaga i que no esperen que avui vinguin gaires mestres més enllà d'aquests serveis mínims, així com tampoc creuen que arribin molts alumnes. Hem parlat amb un pare que passava per aquesta avinguda, Lluís Companys, que ens explicava que ell ara porta les seves filles a un centre concertat, però que abans les portava en aquest centre, a l'Institut Pere Vila, i ens ha donat la seva opinió sobre tot el que està passant amb la vaga d'educació.
21: Ara porto a les nenes a l'escola concertada, però abans havien estat a la pública, aquí al Pere Vila, i realment crec que les protestes estan justificades perquè el problema de les ràtios especialment és molt acusat. Llavors jo dono tot el suport als mestres perquè aconsegueixin els seus objectius, les negociacions. Ara bé, tot just m'he informat de per què han encallat, per què han rebutjat l'últim tracte. Em sembla que ha sigut el 65%. Desitjo que es desencalli aviat, perquè els pares i els alumnes són els que ens afecta, no? Especialment, bueno, i els mestres també, no? Espero que solucioni abans de l'estiu, de les vacances d'estiu.
20: Doncs hi ha molt poc moviment de pares i també de nens, d'alumnes als carrers a aquesta hora, sobretot molt poc moviment en aquest centre a Pere Vila. I aquí a la porta de l'escola hi ha un cartell, una pancarta que han penjat els mestres on han fet un manifest dirigint-se a les famílies on expliquen que estan en vaga, que estan, diu textualment, lluitant per una escola pública de qualitat inclusiva i equitativa, i diuen que quan defensen l'escola fent vaga també defensen el futur dels fills i filles. Un comunicat que s'adreça als pares informant d'aquesta vaga.
1: Fem una ronda ràpida d'agoristes i després també sentirem algunes de les veus protagonistes d'avui. Com ho veieu tot plegat, Ferran?
22: A veure, veig una situació molt complicada. Jo no entraré ara, perquè no tindríem temps, a debatre sobre la situació de l'escola pública, que tots sabem que és una situació molt complicada, però el que salta pels aires és el sistema de representació. S'ha arribat a un acord amb la immensa majoria de la representació sindical de l'escola catalana. Vull dir, és que si sumem estem pràcticament al 80%, 90% de la representació.
1: Però això vol dir que té un problema aquesta representació, perquè no representa bé el col·lectiu.
22: I és el que crec que hem de fer una profunda reflexió, governs, sindicats, etc, en el sentit de dir, com fem que, o sigui, per una banda hem d'analitzar el profund malestar que hi ha al col·lectiu de mestres perquè no hagin acceptat un acord, un preacord signat per a la seva representació majoritària, i un altre és i ara què passa? Qui està legitimat per negociar en base a què? Això crec que complica bastant les coses. I després una última reflexió que m'ho comentava ahir una mestra, i el 40% que no ha votat en una cosa tan important, una qüestió tan important, una cosa que afecta tan directament als mestres, al professorat, etc, un 40%, o sigui, és veritat que un 60% és una votació legítima, però un 40% que no han volgut participar,
1: que no s'impliquen, això, no?
22: Em sembla que és per fer una profunda reflexió.
1: Arturo.
23: Bé, sí, jo estic molt d'acord amb la idea aquesta de que ha revelat el conflicte o algun tipus de problema en la representació sindical, laboral, algun tipus de problema hi ha, una cadena, alguna baula de la cadena no ha funcionat bé. També crec que és una coalició de febleses perquè el govern ho ha fet francament malament, Jo crec que ha tingut molts errors durant tota la negociació, que jo crec que han donat també a l'altra banda de la taula, molt legítimament, quan l'altre s'equivoca ho aprofiten, però que ha donat molta munició a l'altra banda de la taula i que fins i tot ha posat unes expectatives massa grans poder en el col·lectiu de professors sobre les possibilitats del que s'havia d'assolir. I la veritat és que no tinc gaire clar com se surt d'aquí, perquè jo tinc la sensació que si el que es vol és una reforma del model o anar a tocar qüestions fonamentals de l'ensenyament, falten molts actors. És a dir, no es pot, això no es pot vehicular només en una taula totalment legítima, però en una taula laboral. Ha de vehicular-se amb molt més actors. Falten, evidentment, les famílies, falten, evidentment, els partits polítics més enllà del govern. És a dir, jo crec que si s'ha de fer una reflexió més gran, això no és automàtic ni és immediat i, per tant, no sé si es pot solucionar abans que comenci el curs o durant el començament del curs.
1: Jordi Cominado.
0: Com que ens has dit una ronda breu, et faig tres apunts. Ja que el govern té un problema greu. És una negociació en la que no només hi ha hagut la consellera d'Ensenyament, recordem que també hi va haver el conseller de la Presidència, recordem que ja ha tingut a veure el Departament d'Interior per infiltració d'agents, recordem que el president Illa també hi ha format part, i això és un gran fracàs. Per tant, el govern té un problema. En segon lloc, crec que l'USTEC té un problema. És a dir, part del seu relat era ens han volgut fer passar un acord amb UGT i comissions com si fossin majoritaris i en el camp de l'ensenyament els majoritaris som nosaltres, val? Doncs la proposta que defensaven els que en teoria eren els majoritaris, el col·lectiu l'ha tombada. Per tant, aquí hi ha, com dèieu, un problema. I jo crec que ara ja no s'entén massa per què no hi ha hagut acord. I la setmana passada en parlàvem una mica i jo avui segueixo abundant en aquest fet, que és, crec que s'estudiarà com un relat que estava 100% guanyat es pot acabar perdent. Perquè del suport total a les reivindicacions dels profes, en aquests moments jo crec que la majoria dels catalans no entén el desacord. I per tant, aquí jo crec que hi haurà d'haver un gran esforç per explicar-se, perquè jo crec que estan a punt de perdre el relat.
1: Milagros.
2: Bueno, jo per no repetir les coses que ja heu dit, que estic bàsicament d'acord en línies generals, apuntaria una altra qüestió que penso que en aquest cas ha pogut tenir una certa rellevància, que és que jo crec que els sindicats han sigut víctimes de la seva estratègia de negociació. Tant per part de la Generalitat com per part del sindicat s'havia plantejat com un torçabràs, diríem, no? El rebuig radical al primer preacord va ser una qüestió que es va plantejar des del primer moment com una qüestió de qui ha de decidir i qui té força en el sector, diríem, no? I llavors es va fer molt d'èmfasis en que s'havien d'assolir determinats objectius. Òbviament, en la negociació, com que es partia d'un acord que era bastant baix, en aquesta negociació s'havia aconseguit recórrer un bon camí respecte de les coses que sabia que es demanaven, les 3.600 professors d'extra, de 200 a 450 euros d'increment salarial, etc, etc. Però llavors aquí jo crec que s'ha creat un estat d'ànim, un estat d'eufòria col·lectiva entre tots els ensenyants que diuen tenim la força, hem aconseguit tot això, per què no hem d'aconseguir encara més? Per què no? I llavors,
1: això ha estat fomentat també per USTEC.
2: Sí, per suposat.
1: Fins l'últim moment ha fomentat aquest
2: sí,
1: aquest
2: discurs, jo dic que l'estratègia de negociació. Llavors, la qüestió és, una mica aquesta cultura que també impregna totes les decisions que fem i sobretot impregna molts dels corrents en la gent jove, que és allò de que ho vull tot i ho vull ara, per entendre's, no? I com que ara hi ha hagut una percepció de que hi havia força suficient com perquè torçar el braç del departament, que havia dit que no podia anar més lluny, i en canvi ha anat molt més lluny del que havia dit que podia anar, doncs aquesta idea de que, i per què no,
1: proseguim.
2: Ara, també t'he dit, amb la mateixa això, que ja veurem quanta gent fa vaga al setembre.
1: Hem sentit la consellera Esther Niubó, després sentirem també Iolanda Segura d'USTEC, sentirem les famílies, però també volem sentir dos representants, en aquest cas de la Intersindical i de la CGT, que donaven suport a aquest no, que finalment és el que va guanyar a la consulta. Tenim nosaltres el Marc Martorell, que és portaveu de la Intersindical. Què tal, Marc? Bon dia.
12: Bon dia, gràcies per convidar-nos.
1: I també tenim a Laura Gené, que és secretària general de CGT Ensenyament. Laura, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Comencem per tu, Laura, que em sembla que també tens pressa i així després ja podem parlar també amb el Marc. La CGT és l'únic sindicat amb representació a la taula sectorial que ha defensat el no en aquest preacord. Quin ha sigut el resultat entre els seus afiliats?
3: El resultat de que ens haguem aixecat a la taula? Bé, és que no haguéssim pogut explicar la nostra afiliació haver-nos quedat a la taula. De fet, per nosaltres ja estàvem assumint moltíssimes contradiccions i ens estàvem saltant moltes de les nostres línies vermelles per seguir la taula, però ho hem fet perquè al final ara mateix nosaltres som el tercer sindicat de Catalunya i el que estem fent és un exercici de responsabilitat, de diàleg i de buscar solucions. El que passa és que és molt difícil poder trobar solucions quan a l'altra banda només t'hi posen pedaços.
1: Perquè el que veniu a denunciar és que s'ha basat massa les negociacions en els diners.
3: Bueno, sí, en la retribució, no? En la retribució salarial. És evident, i la consulta d'ahir, no? El resultat de la consulta d'ahir així ho demostra. Aquestes mobilitzacions mai han sigut només sobre el sou. Evidentment, el sou és important, no? La vocació no omple neveres, no paga lloguers, però el problema és que les bones intencions que planteja el departament tampoc arreglen l'emergència educativa. Necessitem pressupost, necessitem que el pressupost que s'està debatent ara mateix al Parlament de Catalunya doncs tingui encara més dotació econòmica, més inversió pública. Necessitem poder apropar-nos al 6% d'inversió a l'educació, que és el que marca la LEC.
1: I el que proposen també és que rebaixeu més les ràtios, no? La capacitat de decisió també en els claustres o les condicions també a les escoles bressol.
3: Exacte. Bueno, és que, clar, les escoles bressol ens estan trobant una situació pràcticament de que les ràtios comporten un mal tractament cap a la petita infància. Estem molt, molt, molt lluny del que planteja la Unió Europea. A la resta d'etapes doncs, cal també baixar les ràtios i cal també doncs reorganitzar i posar més recursos a la inclusiva i, sobretot, tenir en compte tots els sectors, no? Totes les diferents funcions que participem d'aquest sistema complex que és l'educació pública, que no només són les docents, i per això nosaltres doncs, portem moltes setmanes dient que el que hem de fer és asseure'ns amb el departament, però des del comitè de vaga, no des de la mesa sectorial.
1: Vostès apostaran per una vaga indefinida?
3: Nosaltres apostem per mantenir les mobilitzacions de manera sostinguda durant el que queda de curs. Queden exactament 15 dies lectius, de fet, avui hi ha 14, i poder consolidar aquesta coordinació de les assemblees de centre, poder tornar a posar en rodatge la unitat sindical perquè entre les plantilles i els sindicats puguem fer un bon plantejament de com han de ser les properes mobilitzacions a inici del curs vinent.
1: Per tant, estem parlant de mantenir unes vagues en dates més estratègiques.
3: Totalment, sí.
1: Un cop hi hagi aquesta unitat sindical, com s'ha d'afrontar aquesta negociació? Perquè vostès, per exemple, demanen la dimissió de la consellera. Si creuen que ja no és un interlocutor vàlid en aquesta negociació?
3: Bé, nosaltres no estem demanant la dimissió de la consellera, ho vam fer divendres, no ha dimitit durant el cap de setmana, no va dimitir ahir després del resultat de la consulta, en què es fa evident doncs, que ha fracassat, no?, la seva estratègia negociadora i de proposta, ha fracassat per segona vegada. Nosaltres el que demanem és el cessament immediat de la consellera Niubó per part del president Salvador Illa. Ens trobàvem amb un 85% de la representació sindical cridant el sí a l'acord, amb un govern demanant un sí al preacord, i tot i així la plantilla doncs s'ha plantat i ha dit que no, que és insuficient. Això ha de fer reflexionar moltíssim al govern de quina és la proposta i quin és el plantejament que està fent, no només de les negociacions, sinó de les propostes i de la lectura que està fent d'aquest conflicte. La lectura d'aquest conflicte no és en base a una retribució. La lectura d'aquest conflicte és que necessitem un canvi estructural, com molt bé ahir explicava la Lidón de la FAC. Necessitem un canvi estructural i un replantejament de com afrontem l'educació pública a Catalunya.
1: Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament, gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres, bon dia.
1: I que també ens acompanya el Marc Martorell, que és portaveu de l'Intersindical, que també donaven suport a aquest no, que finalment és el que va guanyar a la consulta. Vosaltres per què estàveu en contra d'aquest acord, Marc?
5: estem en contra d'aquest acord perquè és un acord clarament insuficient. Aquest acord no planteja canvis estructurals per resoldre els problemes que té l'educació pública del nostre país, ni la pública, ni la concertada, ni la privada. Hi ha dues qüestions fonamentals que el govern no entén. La primera és que hi ha un canvi de paradigma pel que fa als sindicats, pel que fa a la representació sindical. Aquesta consulta que hem pogut impulsar conjuntament l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el que demostra és que hi ha una manera de fer sindicalisme al costat dels treballadors i al costat de la plantilla. Per tant, el govern, a qui ha de satisfer, és la plantilla, no a un determinat sindicat o a l'altre, sinó al conjunt de la plantilla. I l'altra qüestió fonamental que el govern no entén és que l'educació no està en venda, ni per 170 euros, ni per 400, ni per 3.000. Els treballadors de l'educació no ens vendrem. Per tant, el que necessitem és un pla de xoc educatiu que tingui com a pilars fonamentals la baixada de ràtios i la modificació del currículum, un pla integral per fer efectiva la immersió lingüística en català a tots els centres educatius del país, tant a dins com a fora de les aules, i un pla plurianual per arribar al 6% del PIB d'inversió en educació, que és el que marca la Llei d'Educació de Catalunya. I aquesta inversió ens permetria també fer canvis en les infraestructures educatives que tant necessitem. Sí, recordem que estem fent classe a 36 graus aquests dies, es pot consultar la temperatura a través del portal aulesquecremen.cat. Hem vist en els episodis de pluges aules amb goteres, hem vist moltes deficiències d'infraestructures. Això no es permetria en cap altra infraestructura pública del país. Abans d'ahir, l'Ajuntament de Sabadell, per posar un exemple, va cancel·lar el seu ple perquè la temperatura superava els 27 graus. I les aules, les escoles de Sabadell, van cancel·lar classes? Cap.
1: Sí, sí. Però això quin termini els hi donen? Perquè, clar, això és una cosa, són coses que requereixen un temps. I quan parlem de tots aquests temes, és, el que volen és que hi hagi voluntat, entenc, no? Explícita, i que vegin que realment hi ha una voluntat de canviar aquesta situació a X termini. Ara mateix no la veuen. És quan parlen de les temperatures a les aules, no troben un interlocutor que respongui a aquestes demandes. Entenc.
5: Exacte, ni per les temperatures, ni per assolir el 6% del PIB del país en d'inversió en educació. Entenem que no es pot invertir, no es pot doblar el pressupost d'educació d'aquest any pel que ve, però sí que es pot posar sobre la taula aquest compromís, aquest pla plurianual, de dir, ei, mira, anirem incrementant, un 1% per any fins a arribar al 6%.
1: Perquè, per exemple, en el cas de la inclusiva, aquestes 6.400 dotacions que serien en 4 anys, aquest augment el trobarien insuficient.
5: Aquest augment, si fem la divisió de 6.400 dotacions entre els centres públics que tenim al país, ens surt a 1,88 dotacions per centre públic. La xifra de 6.400 no la menysprem, és elevada, és una xifra significativa, però quants centres públics del país i quines són les necessitats que tenim a l'educació del país? És a dir, aquesta xifra no soluciona les necessitats del país. Amb menys de 2 dotacions per centre no podem fer res.
1: Què els dieu a aquelles famílies que diuen per què no us heu queixat abans d'aquesta demanda? Perquè això és una qüestió que arrosseguem de fa molt de temps.
5: Portem anys queixant-nos. El problema és que mai hem trobat un interlocutor vàlid. Si agafem l'històric de quantes vagues hem fet en el sector de l'educació, crec que no hi ha cap curs escolar en què no hi ha hagut cap vaga. Portem anys queixant-nos.
1: Però mai d'aquesta forma, no?, segurament.
5: Ara el que hem aconseguit és un moviment d'autoorganització assembleari que ens ha donat molta més força per queixar-nos contundentment i col·lectivament. Hem aconseguit, diria fins i tot, una germanor dins dels claustres que ha fet que la gent col·labori i lluiti mà a mà i que estiguin disposats a seguir lluitant, malgrat les jornades de vaga que hem tingut aquest curs, malgrat tot el que hem sortit al carrer, malgrat les ocupacions d'edificis públics, avui al matí em comentava una, malgrat els talls de la P7, tot això és un desgast importantíssim, malgrat tot això estem molt orgullosos de formar part d'un col·lectiu que no es rendeix, que ha dit seguim lluitant, que ha votat 40.000 persones, que vol més, que aspira més, i que amb això no n'hi ha prou.
1: I troba a faltar recolzament de la societat que també s'impliqui d'una manera més directa al que està passant?
5: Tots els recolzaments són bons i pensem que en aquest cicle sí que hi ha hagut una diferència respecte a cicles anteriors, per exemple, a les mobilitzacions del 21-22. Han signat manifestos a favor de la nostra lluita centenars d'AFAs, d'associacions de famílies d'alumnes, tenim el suport de la FAC, tenim el suport d'altres col·lectius, han expressat suport explícit tant al sector de sanitat, com els bombers, com la pagesia, com molts d'altres que no porto el llistat i segurament me'n deixo, però sentim un gran suport social.
1: Marc Martorell, es porteu d'Intersindical. Gràcies per acompanyar-nos. Us seguirem.
5: Gràcies.
1: Vagi bé. Una pausa i Yolanda Segura.
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
7: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
6: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
7: Que bé!
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
12: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
24: La casa nostra ja és casa teva.
25: Que bé, que bé.
24: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
26: Tranquils, que no ens avorrirem.
24: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
27: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
28: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
30: Ai.
29: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
30: Ai, ai, ai.
29: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
31: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
32: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
33: Costellarro va bé. Gràcies.
34: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
32: Costellarro, senyor?
35: Volkswagen. Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs, ai, que em desfaig. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
36: Els matins del cap de setmana, el suplement...
37: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
1: És guapo, Boja. Et Dani, el trobes guapo?
37: És superatractiu.
1: Molt atractiu.
37: És molt atractiu, o sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... Sí, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
1: Jaume, vosaltres sou més del IOPR o sola o del Voy a llevarte a PR?
38: No, però a mi ara m'està fent molta enveja.
37: Molta.
38: I jo no soc especialment de Balbari.
39: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal. I aquesta hora ens acompanya una de les protagonistes del dia, Yolanda Segura, porteu d'Ustec. Bon dia.
40: Hola, molt bon dia.
1: I ara què?
40: Bona pregunta. Doncs res, endavant les atxes i a continuar, i penso que això a tots els actors que hem protagonitzat, doncs, tot aquest temps de negociació i de mobilització, és a dir, tots, des del primer fins a l'últim, crec que ens toca seure, reflexionar i reconduir conjuntament, perquè això no va només de les qüestions que es van posar sobre la taula, sinó d'un estat emocional d'un col·lectiu que està absolutament esgotat. I, per tant, això no és un mal menor. Això és una crisi molt greu de l'educació que ve derivada d'anys i anys de deixadesa, de no cuidar les persones treballadores, de no fer la inversió necessària i de no posar solució a les necessitats reals que teníem a les aules. Que ha derivat en moltes qüestions, no només en aquest conflicte. Ha passat factura als resultats. educatius, ha passat factura al, diguéssim, al bon dia, no, al poder treballar en els centres amb tranquil·litat. Les persones treballadores ara ja no gaudeixen treballant, la gran majoria, sinó que pateixen. I això té una factura emocional molt gran que deriva en el que està passant ara.
1: Clar, hi ha una derivada, que és que vostès ja no segueixen representant la vocació dels docents segons aquest resultat, no? Perquè vostès van dir que era un acord que avalàveu i ha sortit un no. Se senten legitimats per seguir representant els docents amb aquest resultat?
40: Bueno, segurament hem de reconstruir la confiança. Sí, nosaltres això ho acceptem. Nosaltres també fem la nostra pròpia reflexió, com que ens agradaria que la fessin tots i totes, tant fins i tot els del sindicat de no, que, pues, bueno, pues que al final doncs, ha sortit aquest no, però penso que també han de fer una reflexió, perquè el que hem de fer és reconduir. Recosir i reconduir. I ja et dic, i fer aquesta mirada més profunda. I evidentment que hem de donar solucions immediates a moltes qüestions. Mira, nosaltres amb el tema dels recursos a la inclusiva, aquestes 6.400 dotacions segurament hauríem d'haver apretat més perquè almenys gran part d'aquestes dotacions entressin aquest curs que ve. Perquè la gent necessita acompanyament, necessita més mans, necessita poder donar resposta a les complexitats que té a l'aula. És clar, molt desgastant.
1: Però vostè amb quina força negociarà ara? Perquè jo sóc la Generalitat i vostè em ve i em diu aquestes 6.400 places han de ser l'any que ve. Jo diré, bueno, però vostè quina garantia em té de que vostè és un interlocutor vàlid i que això s'avalarà al sector educatiu? És a dir, de què serveix a mi com a Generalitat negociar amb vostè si vostè després l'acord que fem no serveix per traduir-se?
40: No, no, jo no dic que nosaltres ara anem a defensar exactament això, sinó que crec que ens hem de seure tots i anem a veure entre tothom com podem recondir la situació. I tothom que hem de traslladar-ho al col·lectiu. El col·lectiu també una mica ens ha de dir què necessita concretament per donar resposta, però sobretot crec que el que el col·lectiu necessita és que se'l cuidi. Que se'l cuidi i se'l tingui en compte. I que se l'acompanyi.
1: Si vostès no els ha tingut prou en compte, vol dir?
40: No, nosaltres hem fet, sí, hem recollit realment, nosaltres el que hem defensat, i ho vull posar en valor, i ho hem treballat moltíssim, és el que el col·lectiu ens ha traslladat. Val? El que passa que crec que potser no hem fet prou pedagogia amb el col·lectiu per fer-li veure que tot de cop no ho podem tenir. No podem passar del 0 al 100. Això és evident, és una realitat. Perquè és tan immens el que falta, tan gran, que no pot ser. I, per tant, potser nosaltres ens ha faltat una mica de pedagogia, potser hem creat unes expectatives molt grans sense voler, i això també pot haver passat, però sí que hi ha hagut també escenaris en què el que ha passat és que hi ha hagut unes traves molt grans per poder anar més enllà del que hem anat, perquè realment això ha sigut així, voler defensar un acord del mes de març, salvant els mobles, encabint doncs, els possibles avenços que es poguessin fer en aquest marc, no?, per protegir uns sindicats, un acord que va rebutjar el 95% del col·lectiu. No escoltar això ha sigut una errada monumental. I nosaltres això sí que ho hem anat dient en tot moment. Val? Però, clar, també penses que hem de poder sortir d'aquí, que hem d'avançar, i amb tota la bona voluntat doncs tu fas aquest camí. Sempre, ja, nosaltres ho hem sotmès tot a consultar,
1: sí, sí.
40: I per tant això també ho hem sotmès a consulta corrent el risc de que passés el que ha passat. No passa res. Si ho hem sotmès a consulta és perquè l'USEC no volia decidir. Volia que fóssim el col·lectiu. I què passa? Ha sortit aquest resultat? Doncs nosaltres agafem el guà i anem a veure com anem endavant per reconduir aquesta situació. Però no només quedant-nos en les demandes, que si falta això, que si falta l'altre, que evidentment que les haurem de posar totes sobre la taula, però també de quina manera cuidem a les persones treballadores, de quina manera escoltem quan les persones treballadores estan fent un crit d'auxili i de quina manera deixem ja de posar la responsabilitat de tots els desastres educatius sobre les persones treballadores i els hi donem més valor i més prestigi, perquè elles se sentin estimades, perquè això crec que és el que fa falta.
1: I en tot aquestes hores, vostè s'ha plantejat deixar el càrrec?
40: Jo no sóc la que he pres les decisions, diguéssim, com és del sindicat, sóc la cara visible, però nosaltres les decisions les prenem de forma horitzontal. Si a mi el meu sindicat em diu, em demana, doncs que ara per tirar endavant doncs, el nou cicle ja que necessita una nova cara visible, evidentment, jo no tindré cap problema en fer un pas al costat. Però no sóc la, és a dir, no sóc la responsable, sóc la que he traslladat la veu del sindicat, les decisions del sindicat, diguéssim, a nivell mediàtic, per dir-ho d'alguna manera, no? A l'opinió.
1: O la portaveu, sí.
40: Però la portaveu, exacte. Però les decisions nosaltres en el nostre sindicat no són verticals, són absolutament horitzontals. Tot el que hem tirat endavant ho hem decidit assembleàriament a dintre del sindicat. Per tant, bé, això és una qüestió més interna que no pas.
1: Avui hi havia convocat una reunió a les 10, del departament ha convocat una reunió, els ha convocat, i aniran a aquesta reunió?
40: No, creiem que avui no pertoca. No és que no ens vulguem reunir amb la consellera, perquè penso que és absolutament necessari reunir-nos i plantejar-ho tal com us ho estic plantejant, amb tota la honestedat del món. De dir què hem fet malament tots plegats, perquè crec que aquí tots els actors no hem fet coses encertades, i què podem fer per reconduir aquesta situació, que no és només de les demandes, que és evident que sí, però que també hi ha una qüestió més de fons que crec que és important.
1: Jordi.
0: Per no repetir, perquè quan no hi era la representant d'USTEC he dit el govern té un problema, USTEC té un problema, jo crec que tal com ho reconeix la seva portaveu és molt destacable la responsabilitat amb què ho assumeix i crec que s'explica molt bé com a portaveu en els mitjans, per tant, jo que en aquest sentit, quan les coses no surten bé, assumir que no han sortit bé i donar la cara crec que és una cosa que s'ha de...
1: És escassa, és escassa, sí, sí.
0: I ho dic des d'una postura molt sovint molt crítica amb l'USTEC, per tant, agafi-s'ho com realment un subratllar la seva actitud, perquè jo crec que això és destacable. Per no repetir-me, afegeixo dos elements al discurs, perquè abans dèiem, estem preocupats. Si l'USTEC no és la referència majoritària del sector de l'educació a Catalunya, alguns sí que estem preocupats, la veritat. I quan jo parlo de pèrdua de relat, no em refereixo només als sindicats, o no principalment als sindicats, sinó al conjunt de profes de Catalunya. És a dir, posant escac a USTEC, en un entorn en què venen eleccions sindicals. Crec que això no es pot treure d'aquest debat del que ha passat. És a dir, al febrer de l'any que ve, aquesta gent es juga qui és el més representatiu. Val? I jo crec que això ha tingut a veure en alguns dels possibles errors que s'han comès de tenir en compte per un cantó els interessos del personal que defensen, però per l'altre els interessos propis sindicals de la representació, que això sempre endureix molt les postures i probablement un dels errors ha sigut mirar una mica amb el que ha de passar a les properes eleccions sindicals. La reflexió al col·lectiu. Clar, la CGT, ho dic per situar també els oients, la CGT és una escissió de la CNT de l'any 80. A Catalunya és representativa en el sector Renfe, Adif, Correus.
2: El tercer sindicat del país.
0: Em sembla molt bé. Bueno. Que sigui representativa del sector de l'ensenyament a Catalunya, a mi em preocupa moltíssim. Que un sindicat anarcosindicalista sigui la referència dels educadors del nostre país, m'acollona, Ricard, molt. I jo crec que aquí ha d'haver-hi una reflexió del conjunt de profes. Perquè estem, fins i tot els que som crítics amb els sindicats, estem, és a dir... Pot ser crític, però n'hi ha uns que millors que d'altres. Llavors, el que ha passat aquí és una catàstrofe, en aquest sentit, per mi. I jo crec que això s'ha de començar a explicar. Per altra banda, i ara ja obro tots els melons, perquè sempre que dic alguna cosa de profes, em comencen a venir al cap amics i amigues, i tots són brillants, però no són éssers de llum. I a vegades, quan critiques determinades coses, sembla que et vulguis carregar els professors i que no reconeguis el que pateixen a les aules i que no tinguin dret a augments de sous. Tenen dret a tot això. Però també hem de poder criticar. I abans ho deia la representant de l'USTEC, els resultats acadèmics baixen en picat. El sistema, que pot ser molt bo, l'inclusiu, no té els recursos en general. I, per tant, estem defensant anar amb Ferrari quan el país no es pot permetre un Ferrari. Però aquí tothom ha decidit que aquest elefant de la sala ningú el tocarà. I, per tant, tots volem els màxims de la inclusiva amb els recursos que això implica, però ningú els pot pagar. I ningú es preocupa d'això on sortirà. Per tant, part d'aquesta reflexió crec que l'hauríem de posar. I acabo. No els acuso a tots de ser de la CUP, ni acuso la gent de la CUP. Els hi dic molt respecte.
1: Es nota, a la teva prèvia.
0: No, perquè els vaig viure com a regidor a l'Ajuntament de Sant Celoni, dels primers pactes amb la CUP.
1: Els vas patir, doncs.
0: Sí. No, els vaig viure, els vaig conèixer. Sí. No, és que no és ni millor ni pitjor, és diferent.
1: Sí.
0: I també com a diputat al Parlament en l'època del procés. Val? Crec que aquell
40: són
0: canvi...
40: Són els nostres fills, si que dius.
0: No, són de la meva edat. No. Però aquell canvi d'actitud que va implicar la CUP a la política... crec que està passant ara en el moment sindical i educatiu. És a dir, els profes de 60 anys no pensen igual que els profes de 26. I una part de pensar que negociar, cedir i ser un covard i que has de guanyar 10-0 i tot això és la nova cultura que no permeten cap mena de crítica i jo no hi estic d'acord. I una cosa que m'ha preocupat molt quan dius l'USTEC no volem decidir. Home, sí, quan ets el sindicat representatiu, és a dir, o en tot cas sapiguem una cosa, el que es decidirà el febrer que ve a les eleccions sindicals són representants sindicals. És a dir, jo crec que estem exercint els càrrecs d'un sistema representatiu amb una cultura política nova assembleària. Això mai casa. Al final, a la vida, algú ha de prendre decisions.
1: Sí, o si no, elimines el sindicat.
0: Exacte.
1: No?
0: És a dir, o eliminem els sindicats i la representació sindical i anem sempre a l'assemblea i ja veureu que bé que ens ho passarem.
1: Un altre meló aquest, sí.
0: O si hi ha eleccions sindicals, el que li toqui decidir amb la majoria ha de prendre decisions. Si no, això, no ens en sortirem.
1: Ferran.
2: No, a veure, estic bastant d'acord amb el Jordi. Abans, el portaveu de la intersindical ha dit una cosa que pot tenir molta raó, però que en el món en què vivim casa malament, no? És que el govern no ha de satisfer o no ha d'acordar amb cap sindicat en concret, sinó amb el col·lectiu. Això ens ha dit, no?, que hi ha un nou paradigma de representació sindical. Perquè no hi ha cap... O sigui, el que ha vingut a dir és que no hi ha cap sindicat que representi el col·lectiu el representa amb ell mateix, no? Fruit del resultat que hem tingut. Bueno, això és preocupant. Vivim en una democràcia representativa. Si això ho traslladem a tots els acords que fa el govern, a tots els acords que es fan en política, a tots, si ho traslladem en aquest sentit, i jo sóc partidari de l'assemblearisme, però una democràcia popular, que és la que jo voldria, però estem en una democràcia representativa, i ho hem d'acceptar-ho. És així. Són les bases que tenim. Tenim un problema molt greu. Una altra cosa és que si mai els mestres, els professors decideixen que la CGT o la COS o la intersindical han de ser els sindicats majoritaris, jo no tindré tanta por com el Jordi.
0: Jo molta.
2: Això em sabrà greu per vostè, que tenim aquí la seva portaveu, però jo no tindré tanta por, i és la democràcia. Vull dir, si acceptem la democràcia representativa...
0: No dic que no ho respecti.
2: Si acceptem la democràcia representativa, l'acceptem per tot. Un punt número 1. Sí. Ja faig una segona intervenció, que és on volia anar, que jo era més a col·lació del que havia plantejat el Jordi. Després, si vols, hi tornem, eh? Però, sí. Però jo o sigui, crec que un dels problemes, a part del tema de la representativitat, crec que un dels problemes també és que, a veure, que és que una escola no és una fàbrica. Vull dir que estem plantejant les coses en uns termes de representativitat sindical, vale? que no casen ben bé amb la realitat de la matèria que estem tocant. Ho dic perquè... També ens ho ha dit el portaveu de la intersindical, no? L'escola no està en venda. Aquí s'ha intentat acordar, diguéssim, una qüestió purament de sous, ens ha vingut a dir, quan hi ha problemes molt de fons, que això ho reconeixem tot i ho reconeixen tots els sindicats, però s'ha centrat la negociació molt en el sou, etc. Bueno, o sigui, si els problemes estructurals que tots reconeixem a l'educació del nostre país s'han de solucionar, o sigui, si anem a afrontar aquest tema, s'han de solucionar amb la participació de molts altres actors que no són els sindicats. Si hi ha una negociació laboral, hi ha una negociació laboral. Si hi ha una negociació per reconduir el sistema educatiu,
3: si
2: jo com a pare vull votar.
3: Clar, si aquesta és la mare
2: dels sous. Jo aquest acord com a pare és vull votar-lo. Vull votar-lo com a pare.
3: Aquesta és la mare dels sous.
2: Perquè, perquè jo vull decidir sobre aquest sistema.
1: Clar, sobre l'escola inclusiva, per exemple, Jordi.
3: Aquesta idea que l'ha trasllat.
2: I probablement estaré d'acord en el que deia el portaveu de la intersindical.
1: Ara m'estàs fent la democràcia assembleària, eh?
3: Una escola no pot estar tan integral.
2: Perquè hi ha els meus fills, també.
40: A veure, jo volia tranquil·litzar el Jordi Cuminal una mica.
1: Breument, Milagros, després Arturo...
0: No aconseguiràs.
1: Després l'Arturo i la Iolanda que ho tanqui una mica tot.
40: Mira, jo crec que estem davant d'un episodi molt clar i molt definitori de lo que en general són les crisis de la intermediació, que això passa en molts altres sectors, crisis d'intermediació. Per tant, no podem concluir que el fet de que tants professors, el 65%, hagin rebutjat l'acord, sigui una esmena a la totalitat dels sindicats que l'han negociat. Ni que aquest 65%, ni que aquest 65% ara es tornin tots de la CGT del dia al matí.
4: No, de la CGT, des de luego que no.
40: Clar, ni que l'ideari de la CGT sigui el majoritari dins dels professors que han votat. Per tant, tranquil, Jordi, tranquil.
2: La nostra posició... La CGT té la legitimitat per dir la nostra posició ha guanyat.
40: Sí, la seva posició.
2: Però,
40: perdona, però la representació...
3: la cosa que deia, traïdors...
40: Sí, exacte. Per tant, la
1: CGT és la nova USTEC de l'acord de l'UGT.
40: La representativitat es veu quan es vota la representació, no quan es voten els acords. Per tant, no confonem els dos planos.
2: Tenim un problema.
40: Són planos diferents. I la crisi d'intermediació afecta a tothom, que ho recordeu, vull dir que...
1: Arturo, i tancarà la Yolanda.
3: Jo crec que la mare dels sous de la qüestió aquí és que una cosa és, i no podem confondre, i no el pot confondre el col·lectiu, i per moltes raons que tingui, i que les té, però el col·lectiu no pot confondre el que és una negociació laboral i pel model amb una negociació pel model, amb una negociació per com s'ha de, les qüestions curriculars, les qüestions de model, les qüestions que han de ser decidides per molt més actors que només el laboral. I jo crec que això és importantíssim. És a dir, la policia no decideix la policia criminal.
2: Els treballadors d'una telefònica sí. No decideixen el sistema de telefonia.
3: No, però els treballadors d'una fàbrica, al cap i a la fi negocien amb el seu cap i allà s'ho fan ells, perquè la fàbrica no fa un servei públic, fa una activitat privada. Però quan parlem de serveis públics, els maquinistes de Renfe no decideixen la política de Rodalies, i menys mal.
0: Com que no?
3: No, bueno, no hauríem de.
0: Van destrossar altres pas de Rodalies totalment. Aquest és una de les CGT.
3: Sí,
0: home, sí.
3: No, perdó.
0: No hi ha més aliè a Catalunya que la CGT.
3: Però què estàs dient?
0: Ai, tant, no.
3: Jo no dic, mira, però què estàs dient?
0: Absolutament.
3: Va ser...
2: La fall, la fall.
3: Ara no parlarem d'això. Però
0: has dit... Has dit, els sindicats de Renfe no condicionen Renfe, i dic, home, i tant que la condicionen.
3: No, jo dic que...
40: No decideixen la política ferroviària.
0: Van decidir el no traspàs.
3: I va ser un sindicat que es diu SEMAF.
40: Una
3: no
40: cosa és que tinguin poder fer boicotejar una política, però la política la defendeix la política.
3: Efectivament.
40: I això tu saps que llavors, ha estat el diputat del Parlament, no?
3: Llavors, aquí, jo crec que aquí hi ha una qüestió que no s'ha traslladat prou bé, i ho deia la representant de USTEC, les expectatives, no? Jo crec que això és molt important, jo crec que les expectatives. Dit això, i trasllado com a pregunta o com a reflexió, em quedo molt parat quan un sindicat com USTEC i d'altres, segurament no només USTEC, té la sensació que no sap què volen els professors. Aquesta idea de que hem d'anar a buscar, a veure, ara, però si portem dos mesos de vagues, no acabo d'entendre. Ara hem d'anar a preguntar què volen els professors, què volen el col·lectiu docent, però si portem dos mesos de vagues, no acabo d'entendre, algú no ha fet bé la seva feina o la seva representació, si no sabem què volen els docents.
1: Per tancar-ho tot plegat, Yolanda Segura.
5: Vale. El que va passar a l'acord del mes de març va ser una traïció en tota regla. Es miri com es miri. Estàvem tots junts remant amb el mateix vaixell, vale? Negociant uns punts pactats amb tota la unitat sindical. Vale? Nosaltres, com a USTEC, els punts que ens va prioritzar el col·lectiu amb les nostres enquestes, entrevistes, consultes, que hem anat centre a centre, i aquells punts que vam portar van ser els que el col·lectiu ens va prioritzar. I enmig d'unes negociacions ens trobem un acord ja que només va faltar que ens el signessin a davant dels nassos. Va anar així. I, per tant, això és una traïció literal. El que ha passat ara no és una traïció. Nosaltres sí que vam defensar que era important fer passes endavant, consolidar aquests guanys i continuar treballant, perquè no es tractava de que això ja estava, no era carpeta tancada, i ho enfocàvem, no?, com a consolidar aquestes passes i continuar. Vale? I continuar, perquè aquest preacord no resol tots els problemes del país. Sobre centrar la negociació en el sou, és absolutament fals. El que passa és que l'USTEC hem estat a totes les meses de negociació, cosa que no podem dir el mateix de la resta de sindicats. Justament un dia que parlàvem que se suposava que havíem de fer una mesa només pel sou, però que l'USTEC vam demanar que ens expliquessin de què anava la proposta sobre la inclusiva que ells havien posat sobre la taula, aquests tres sindicats del no van agafar i van marxar quan es va començar a parlar d'aquest tema. Per tant, que no ens diguin que a l'USTEC només hem defensat el sou. L'únic que ha passat és que el sou és el que ha costat més i, per tant, és el que s'ha vist més la trava.
1: Bé, perquè vostè va fer una entrevista al diari ara que va dir que amb 400 euros mensuals podríem aixecar les protestes.
5: No, però tu vas llegir tota la...
1: Sí, jo vaig llegir i la vaig entrevistar després i va explicar.
5: Es parlava de la inclusiva.
1: Vull dir que aquests titulars tampoc ajuden, entenc, no?
5: El titular no va ajudar gens i semblava que és que només estaven pel sou. No. Nosaltres ja vam dir que per nosaltres eren les dues prioritats perquè era el que el col·lectiu ens havia traslladat. Per tant, el canvi últim de relat
40: també no afavorit, perquè va, ha semblat que és que només anàvem pel sou, no? Senyors, el sou també la gent ens l'ha prioritzat. I la prova és que una de les, diguéssim, un dels retrets és que no hem aconseguit la clàusula de revisió salarial. Aquest és un dels retrets. Val? Vale, molt bé, doncs que no diguin que el sou no importa, sí que importa el sou. El que passa és que és veritat que la situació a les aules és la que és i es necessitava també un pas endavant en aquest sentit. I ja està. I nosaltres agafem el guà i repeteixo. Crec que tenim molt clar que necessita el col·lectiu. No és veritat. Que jo he explicat molt clar. No només són passes
3: amor,
40: endavant. No he dit en cap moment que no tinguem clar què vol el col·lectiu. El col·lectiu necessita mans a les aules. I no només això, necessita estima, necessita cura, necessita que se l'escolti. I nosaltres, com a representants del col·lectiu, no podem fer una altra cosa que escoltar-lo. I és el que pensem fer ara. Anirem centre a centre, persona a persona, i l'anirem a

0: Els amics del Corte Inglés. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Para molta atenció al que et vull explicar. Fins diumenge 7 de juny, aprofita el supertecnopreus del Corte Inglés i Hipercor i emporta't fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. Emporta't les millors ofertes per viure el millor futbol, com televisors de gran pantalla per gaudir del partit, portàtils o tablets per veure-la tot arreu, mòbils d'última generació, un frigorífic perquè els aperitius i les begudes estiguin sempre a punt, o el forn que necessites. I tot de les millors marques. Supertecnopreus, amb totes les facilitats i els tecnoavantatges que només t'ofereix el Corte Inglés, com l'assegurança gratis de 3 mesos i molt més. Només fins diumenge 7, Supertecnopreus, amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics, també a la web i l'app del Corte Inglés, i també a Hipercor. Aprofita-ho! I recorda-ho, aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Doncs res més per avui. Molt bon cap de setmana a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem. Ai, sangria, sangria, no, sí.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ei, quin debat més intens. Escolta'm, ens falta escoltar les famílies. Com dèiem també, avui hem sentit totes les veus. Les altres veus que no hem sentit és perquè no s'hi han pogut posar, perquè tenien coses a fer, però la idea és sentir també totes les parts implicades en aquesta negociació. I una part implicada, i que sovint és poc escoltada, és la veu de les famílies. Lidón Gasull és directora de les Associacions Federades de Famílies de Catalunya. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Com valora vostè el resultat d'aquesta consulta?
2: Bé, nosaltres creiem que l'únic que podem fer és interpretar aquest no, i aquest no el que ens està dient és que el col·lectiu no exigeix millores salarials, sinó que el que està expressant és que hi ha problemes estructurals en el sistema educatiu que s'han d'abordar i que no ens podem centrar només en les qüestions salarials. Jo crec que aquesta és la lectura que hem de fer d'aquesta consulta, i crec també que és la lectura que ha de fer el govern i que ha d'entomar la gran responsabilitat que això significa.
1: I en aquest sentit, quines són les principals preocupacions que tenen les famílies pel que fa al sistema educatiu?
2: Bé, la principal preocupació que tenim les famílies, i el que ens preocupa, és que en tot aquest temps i en tota aquesta negociació, agents de la comunitat educativa, com som les famílies, no hem estat cridats a construir aquestes propostes. I clarament ara ens trobem en un punt d'un acord, al març que va hipotecar part del pressupost. Ara tenim un preacord que ja la consellera d'Educació ha dit que el Departament d'Educació signarà, amb un sindicat, que és el sindicat de secundària, que sí que només ha posat condicions salarials sobre la taula, i és un preacord que principalment beneficia aquest sindicat de secundària, que en tot moment s'ha expressat de forma molt desagradable vers a l'alumnat, que no entén el sistema educatiu públic com una forma de garantir un dret fonamental, i a nosaltres veiem amb preocupació de que seguim avançant, hipotecant el pressupost públic en acords que només beneficien a una part del professorat, que a més no és el que està pensant en el conjunt del sistema educatiu, i sobretot amb l'alumnat, que recordem que professorat, personal educatiu, govern, el sistema educatiu ha d'estar treballant per l'alumnat, hem d'estar treballant per garantir el dret a una educació pública de qualitat per tot l'alumnat. I això és el que principalment ens preocupa.
1: Clar, i aquesta situació ara mateix es pot allargar fins al curs vinent. Per tant, a les famílies també suposo que els preocupa aquest enquistament de les negociacions, no?, amb vagues constants, amb que això acabi repercutint negativament en la formació dels seus fills.
2: Bé, jo crec que fins a avui només s'ha estat pensant o negociació amb govern i sindicats, amb unes propostes no construïdes pel conjunt de la comunitat educativa, o res. Potser el que hem de fer és obrir una tercera via, que és la que no hem explorat. Potser

0: toca d'una vegada per totes un acord transversal de tots els agents educatius de la pública per, d'una vegada per totes, defensar un sistema educatiu públic de qualitat, traçar un full de ruta, dotar-lo de calendari, de criteris, de prioritats. I crec que hem d'estar aquí, no estem parlant d'això, i en això hauríem de parlar. No hauríem de parlar de si signem o no signem aquest preacord. Crec que hem d'escoltar el conjunt del col·lectiu, perquè independentment que hi hagi una força sindical que digui que endavant només ho ha consultat en els seus afiliats, crec que... Jo crec que l'USTEC ha fet un exercici de generositat i crec que no s'està posant en valor, i és que ha estat portant una negociació i ha tingut la valentia de sotmetre aquest acord doncs al conjunt del col·lectiu docent. No? Ja. Jo crec que això no se li està reconeixent.
1: Una mica abandonats, diguéssim, en l'escolta d'aquest acord.
0: Com? No t'entenc.
1: Dic, també us heu sentit una mica abandonats en l'escolta d'aquest acord.
0: Bé, crec que és que no se'ns ha cridat a participar. Ja. És que tot ha estat un tema de sindicats, d'unitat sindical. Evidentment, jo entenc que la unitat sindical, tenint un sindicat com el de secundària, defensant el que defensava, doncs també feia que tinguem que tendir en la negociació a pensar i a posar sobre la taula condicions salarials, perquè és el que ells estaven exigint en tot moment. I crec que no ha estat el camí que tocava. Crec que se'ns ha de cridar, i no només a la FAC, que evidentment nosaltres representem el 98% de les escoles d'infantil i primària i el 70% dels instituts públics de secundària de tot el país, i per tant, evidentment, hem de ser cridats, no?, en aquest nou pacte per l'educació pública, sinó altres agents que crec que no se'ls ha escoltat i que tenen un paper superimportant dintre de la comunitat educativa.
2: Bé, és que, clar, tinc que aplaudir perquè és que és en la meva intervenció anterior és el que jo plantejava, no? Estic absolutament d'acord amb la Lidón, amb un matís. A veure, els professors de secundària han fet la seva negociació. Potser no s'hauria de mesclar tot, però han fet la seva negociació, que és una negociació estrictament laboral, que han sotmès, recordem-ho, jo crec que això l'audiència ho ha de tenir molt present, que ha sotmès els seus afiliats, que no ha sotmès al conjunt del professorat, com sí que s'ha fet per part de l'USTEC. Per tant, ells han fet la seva negociació laboral, com pot fer qualsevol altre sindicat, pues això que dèiem abans, no?, d'una fàbrica, de qualsevol altre lloc. No? Però crec que és un error mesclar en la negociació dos aspectes que han d'anar per separat i que han de tenir actors diferents. Una qüestió és que els sindicats de primària, de mestres, etc., han de poder fer també la seva negociació laboral, evidentment, respecte al seu sou, respecte a les seves condicions estrictament laborals, ho han de poder fer. Això és en un foro, concretant això, i en una taula molt determinada. I una altra cosa és la negociació sobre la negociació estructural sobre el sistema educatiu, en què no pot ser que vagi lligat amb la negociació laboral, només amb la representació d'uns sindicats, que són sindicats de representació laboral, i que no es compti amb les famílies, que no es compti amb tota una sèrie d'actors, que en aquesta altra taula han d'estar representats, i és d'allà d'on ha de sortir la negociació i el resultat d'un sistema educatiu diferent, amb els recursos que es pactin, evidentment, per canviar, no només, no tot és qüestió de recursos, però és evident que per canviar un sistema educatiu també és necessari.
3: El que passa és que...
2: Són taules diferents.
4: A més, jo afegeixo aquí una qüestió. No, jo crec que és importantíssim sentir les famílies. Crec que és importantíssim. És que, si no, ens estem perdent una part molt, molt grossa de la que és la comunitat educativa.
2: Els sindicats diuen, les famílies perquè han d'estar en la negociació del meu sou.
4: No, totalment d'acord.
2: Separem-ho.
4: Però és que, a més, hi ha una qüestió que jo crec molt important. Quan parlem de revisar el model i de fer reformes estructurals, quan ho planteguen des dels sindicats laborals, amb tota la legitimitat, però sempre es fixen en aquelles coses del model que li van bé laboralment a ells. Mai no parlem, per exemple, d'una qüestió que les famílies posen molt sovint sobre la taula, que són els horaris i els calendaris. Això també és una qüestió de model molt important. La sisena hora és una qüestió de model o no és una qüestió de model? I de nivell. Això genera nivell en l'ensenyament. I això no es posa mai sobre la taula quan parlen els sindicats sobre revisió de model general i de reformes estructurals. Per tant, jo tinc la sensació, estic molt d'acord en la línia del Ferran i una mica en la línia del que hi ha representant les famílies. És a dir, si anem a negociar unes qüestions de tipus salarial, de tipus laboral, tenen tota la legitimitat del món, i això s'ha de desencallar, diguem-ne. Ara, la qüestió del model, la qüestió de la reforma educativa, si s'ha de fer una reforma educativa, que jo crec que sí, això no pot passar per la qüestió simplement... I compartirem amb els sindicats, les famílies i la resta de la comunitat educativa, compartirem un trajecte molt, molt, molt important, eh? Molt important. Però després hi ha d'haver unes taules on diguem això s'ha de fer així, la qüestió curricular, la qüestió dels horaris i els calendaris, la qüestió, per exemple...
2: De projectes educatius, d'autonomia de centres, de rendiment de comptes educatius.
4: Tot això ha d'anar a un fòrum...
2: És que hi ha moltes coses...
4: Tot això ha d'anar a un fòrum que jo crec que es diu Parlament de Catalunya.
1: Milagros.
3: Sí, a veure, jo... És veritat que les reivindicacions salarials han tingut un pes molt important, però no s'ha parlat només de reivindicacions salarials.
1: No, només.
3: Ni molt menys. No només això, sinó que alguna reivindicació salarial, algunes de les qüestions que s'han negociat, afecten el model. Per exemple, quan els, ni tan sols el sindicat de professors de secundària s'ha centrat exclusivament en les qüestions salarials. Una altra cosa és que hagin votat perquè han aconseguit una reivindicació salarial. Però quan tu escoltaves el representant parlar de l'escola inclusiva... Te posaves les mans al cap perquè representava un model. Ells de fet estaven impugnant l'escola inclusiva, cosa que els altres sindicats al contrari, els altres sindicats centraven la seva reivindicació en més recursos per poder fer bé l'escola inclusiva. Per tant, fixeu-vos que aquí teníem una sèrie de gent que protestava i que feia reclamacions salarials, però que al darrere també hi havia un model. Hi ha un altre aspecte que aquests dies se n'ha parlat, però que els mitjans no hi han posat molta atenció, que ha format part de la taula de negociació, que és l'eliminació de les places perfilades, en les quals, fins ara, o en el model, implica que una direcció d'un centre pot escollir entre la borsa de professors que tenen mèrits per fer un canvi o per assumir aquesta plaça, aquells perfils que consideren més adequats a les necessitats i a l'equip docent d'aquell centre. Cargar-se això vol dir cargar-se l'autonomia dels centres. I portem anys dient que l'autonomia del centre és molt important perquè els equips docent puguin quallar i puguin fer línies diferencials per atendre problemes diferencials, perquè no tots els barris són iguals, no totes les poblacions tenen la mateixa necessitat, no totes les escoles tenen la mateixa complexitat, etcètera, etcètera, no? Doncs bé, això implica model també, i això en les negociacions s'ha deixat de banda. Per tant, no pensem que es poden separar tan fàcilment les reivindicacions salarials.
4: No, clar que no.
3: Perquè estem parlant de model.
1: Lidón.
0: Sí, bé, evidentment que són els sindicats qui han de negociar les millores salarials, però aquí el govern és també qui ha de ser àgil i ha d'entendre que no pot estar hipotecant el pressupost públic sense que paral·lelament en aquestes millores salarials vagin canvis, no?, en el sistema que portem molts anys arrossegant. I per tant aquí també és... El govern ha de ser responsable, ha d'entendre que si volem avançar hem de parlar d'educació inclusiva, no hem de parlar només en genèric de que incorporarem 6.400 professionals, sinó hem de parlar de com organitzarem el sistema, de quin perfil tindran aquests professionals, què necessita un sistema educatiu inclusiu i, evidentment, ha de negociar, per exemple, amb un sindicat de secundària, de que si vol millores de les seves condicions laborals, a canvi ha d'acceptar canvis en el model d'educació inclusiva a l'educació secundària. I, per tant, no podem deslligar les coses perquè unes coses comporten les altres i, per tant, una bona negociació per part d'un govern que és responsable ha de posar això sobre la taula. Després no se'ns escapa. Tenim un problema a Catalunya i gran part de que sempre estem parlant de que el sistema educatiu públic no funciona, no és que no funcioni. En primer lloc, és que tenim un problema de pobresa infantil i juvenil a Catalunya que només fa més que créixer i no tenim un sistema educatiu que ha estat capaç d'adaptar-se a les noves necessitats i, per tant, tenim un problema i tenim un tema que són, per exemple, els menjadors escolars universals i gratuïts, també a l'educació secundària, que hi havia un acord d'investidura i que això ens hem oblidat i que això no forma part quan és una mesura d'equitat i que té un impacte en el sistema educatiu brutal i no estem parlant de com ho quantifiquem, com ho implementem. Entenem que no podem passar de 0 a 100, però és urgent començar a posar-nos a treballar amb això i això no està sobre la taula. No, per exemple, torno a la inclusiva, no estem parlant de quina és, no, una de les mesures universals que més funcionen per l'educació inclusiva i això té a veure amb com com hem d'emprar aquests professionals que entraran al sistema, que és, per exemple, la codocència, que és la mesura que s'ha demostrat que té un impacte més positiu en la garantia del dret a la educació inclusiva i que té un impacte en l'aprenentatge. D'això no se n'ha parlat i això condiciona els pactes que han hagut. No hem parlat, perquè no hem parlat suficient de què passa amb l'adaptació dels centres educatius a l'emergència climàtica, que està sent insostenible, que sabem que té uns efectes en l'aprenentatge brutal i que ja els està tenint, però que el pronòstic és que cada cop serà pitjor. On està el calendari sobre això? On està el pressupost que necessitarem? En quants anys podrem adaptar els nostres centres a l'emergència climàtica? I després hi ha un altre tema molt important i que crec que tampoc se'n parla prou, que és la planificació educativa. Fixeu-vos que mentre s'estaven fent totes aquestes negociacions amb els sindicats, també s'estaven arribant acords amb la patronal de la privada concertada, no per les condicions salarials, sinó per millorar les condicions de la xarxa privada concertada, per exemple, doncs amb les motxilles escolars, no?, per fer front al pla contra la segregació, i això no ha estat passant a la pública. I recordem, hem de recordar que totes aquestes millores salarials que s'han aconseguit i que ara esperem que el govern recapaciti, però que s'hi signa amb el sindicat de l'educació secundària, també haurem d'afegir-li un 30%, perquè aquestes condicions salarials també s'aplicaran al professorat de la xarxa privada concertada, no? Per tant, compte que aquí tenim moltes coses. I per últim, la planificació educativa. La planificació educativa, ningú se'ns escapa com estem tancant línies públiques i acabem de fer una renovació de concerts educatius gairebé automàtica, tenint un problema dintre del sistema educatiu de segregació escolar i de sobreoferta. L'únic que hem fet és retallar línies públiques. I per tant, aquí, això hauria d'estar, no? Perquè el sistema educatiu públic és el que ens pot ajudar a revertir la situació de desigualtat en la infància i l'adolescència que té Catalunya. I, per tant, ara toca parlar d'un pacte per l'educació pública, un acord per l'educació pública amb tots els agents que l'han de fer possible.
1: Per tancar, Jordi Cominado.
5: Doncs, mira, per tancar, jo reclamaria els bàsics. Part de la pèrdua de relat que hi ha hagut en aquesta negociació és que en uns moments parlava de condicions salarials i en d'altres s'ha volgut parlar de model, val? Llavors, quan hi ha un debat de model, que és quan diem s'han d'incorporar les famílies, s'ha d'incorporar altres agents de la... Aquest debat es fa al Parlament de Catalunya. No es fa en despatxos tancats, amb excuses de negociacions sindicals. És a dir, on les comissions, tots els representants poden dir-hi la seva, i a partir d'aquí, els representants de la societat, totes les ideologies de la societat, poden acabar fent una llei o aquests pactes nacionals amb determinats elements del sector, és el Parlament de Catalunya, no una negociació sindical. Jo crec que aquí s'ha volgut fer passar tot en aquests elements. Per això hi ha un problema de relat en la negociació dels sindicats, perquè això és així. I jo reivindico els bàsics. És a dir, actualment serà més bona, més dolenta, ens agradarà més, ens agradarà menys. La llei d'educació de Catalunya vigent té el suport del 80% dels partits del Parlament de Catalunya. Val?
2: Que fixa que el 6% del PIB s'ha de destinar.
4: No, exacte. Com un altre qualsevol, perquè això és impossible, no?
5: Un moment.
4: És molt difícil. No, però és que
2: com
4: això...
2: Com
4: legislem? Perquè la Generalitat de Catalunya... És que la gent no ho sap, això. La Generalitat de Catalunya, el seu pressupost és al voltant del 14% del PIB de Catalunya. Sí, la Generalitat de Catalunya controla el seu pressupost al voltant d'un 14. Dir que el 6 ha d'anar per educació, que seria fantàstic, doncs vol dir que llavors has de retallar en sanitat, en tota la resta de coses. Això no té cap mena de sentit. Per tant, és una mesura que es va introduir en la llei d'educació i ja seria hora d'anar-la...
5: Potser per agafar aquest 80%. En tot cas, si hi ha elements de la llei, per exemple, l'escola inclusiva la desplega un decret, no desplega la pròpia llei. Val? Aquests elements de compliment de pressupost s'hauria de mirar què falla i què no falla. El sistema... I altres coses, eh? És a dir, hi ha un tema que és la llei. I llavors hi ha elements que no es fan... Que jo, és a dir, el sistema ha de ser, el model ha de ser de Parlament. Però si volem fer-ho passar tot a la negociació sindical, l'element d'immersió lingüística del sistema català d'educació no s'està defensant. O un altre, la llei que diu que el sistema d'educació de Catalunya, el sistema públic d'educació de Catalunya, el conformen la pública i la concertada. Mm-hmm. En aquesta negociació constantment s'està criminalitzant l'escola concertada. Per part dels sindicats, evidentment que sí. Llavors, jo crec que és el gran mal de tot això ha sigut intentar fer una cosa quan se'n volia fer una altra. I jo crec que si realment tan malament està l'educació, que es plantegi una reforma de la llei i que es faci on toca i que tothom que pugui tenir veu la pugui defensar amb normalitat. No només si ets part d'un sindicat en determinades reunions amb el govern de torn.
1: Per tancar, li dono, sisplau. Sí.
0: Bé, no, Nosaltres creiem que el debat no s'ha de tancar en el Parlament. Fixa't que la Llei d'Educació de Catalunya es va tancar al Parlament amb una obligació d'arribar al 6%, i mira quants anys han passat. I des del 2009...
5: 80% d'acord, des de... 80% d'acord,
0: sí,
5: tots els partits.
0: Sí, sí,
5: per mi això és el que em representa,
0: però...
5: més que un sindicat. És a dir,
0: no, jo crec que
5: el tema de legitimitat, el Parlament de Catalunya representa a la ciutadania de Catalunya.
0: Jo crec que el que representa el sistema educatiu públic són els seus usuaris, són els nens i nenes que s'han d'educar i hem de garantir un dret fonamental.
5: M'estàs dient que no és més representatiu que el Parlament de Catalunya?
0: El Parlament de Catalunya no estan tots els agents que conformen la comunitat educativa.
5: A l'hora de fer la llei, sí. Home, i tant, tots vau participar. Ah, sí, home, absolutament.
0: No, ja estan, de fet. Va passar...
5: No vau participar en la LEC? No vau participar en l'elaboració de la LEC? No vau anar al Parlament?
0: I no s'hi estava d'acord? Hi havia
5: bueno,
0: agents...
5: Però és que això és la democràcia.
0: No. Hi havia molts agents de la comunitat educativa, els directament afectats per la programació educativa, que no n'estaven d'acord. És a dir, bueno, hem d'entendre
5: que
0: hi ha una distància.
5: Sí.
0: El primer que ha de fer un Parlament abans de posar-se a legislar és escoltar els agents implicats.
5: Vale,
0: és...
5: Però llavors poden decidir el que creguin més convenient,
0: tant,
5: o no?
0: Per tant...
5: O han de fer cas a tots els que escolten?
0: No. Deixa'm parlar.
5: Sí, tant.
0: Tinc la paraula per tancar.
1: Sí.
0: Per tant, el que hem de fer primer és escoltar els agents de la comunitat educativa. Pensa que el 70% del sistema educatiu és sistema educatiu públic i, per tant, allí estan tots els nostres professionals de l'educació.
5: És que tot és públic.
0: Està l'alumnat, sí.
5: Vale.
0: La privada concertada ja té els seus...
5: La concertada és pública.
1: Jordi, és que tinc 30 segons i hem d'acabar.
0: Disculpa, no entraré en aquest debat.
5: El debat que...
1: Endavant, sisplau.
0: El que és important abans de que arribi res en el Parlament de Catalunya és escoltar els agents de la comunitat educativa, és entendre què li fa falta al sistema educatiu i llavors veurem què hem de canviar amb la nostra legislació, perquè poder amb la legislació que tenim vigent ja podem fer molts canvis. Per tant, no tot passa pel Parlament de Catalunya, perquè la pròpia Llei d'Educació de Catalunya s'ha aprovat en el Parlament i no està solucionant els problemes que té el sistema educatiu.
1: És Iron Gasull, directora d'Associacions Federades de Famílies de Catalunya. Gràcies també per acompanyar-nos. Fet aquest repàs, ara sí que parlarem del Papa. El matí de Catalunya
6: Ràdio. Tast vertical amb Empar Moliner.
7: El Tast vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta sobretot trepitjar vinya.
6: Per això aquest dissabte 6 de juny farem un tast especial.
7: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
6: Els dissabtes a la mitjanit, Tast vertical amb Empar Moliner.
7: Farem el Tast vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
8: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
9: Hola!
10: Ja som aquí!
11: Aventures infinites.
9: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
11: Amistats de les bones.
9: És veritat!
11: Diversió assegurada. Pokémons, molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
9: Quina meravella!
11: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
12: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
13: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
14: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
13: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
14: Per això Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
13: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
14: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
13: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 10 del matí. Podem saludar a aquesta hora Bernat Juliol, que és vicepriore de Montserrat i coordinador dels preparatius de la visita del Papa al monestir. Senyor Juliol, què tal? Bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
1: I gràcies per acompanyar-nos.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Lleó 14 serà el primer papa que visita Montserrat des que hi va haver Joan Pau II, va ser el 82 això. No sé si imaginaven un final com aquest per les celebracions del mil·lenari del monestir.
10: Doncs la veritat és que no. És dir, nosaltres, durant la celebració del mil·lenari, sempre havíem pensat, havíem tingut al cap la possibilitat de la visita d'un papa. El que passa que van ser els darrers mesos de vida del papa Francesc i el començament del papa Lleó, no? Per tant, ja vam veure que seria molt complicat, però en canvi ha sorgit aquesta possibilitat ara i jo crec que és un bon coronament d'aquesta celebració del mil·lenari de la vida benedictina a Montserrat.
1: Tot i això, sí que ens consta que abans de ser papa, Robert Francis Prevost ja havia visitat Montserrat, no?
10: Sí, exacte. Nosaltres no ho sabíem, no va ser una visita coneguda per part del monestir. El que sí que fa uns pocs mesos el pare Abat va tenir ocasió de parlar amb el papa i el papa li va dir que quan era general dels Agustins, crec que el 2013, doncs amb una visita privada va poder pujar aquí a Montserrat i conèixer Montserrat de primera mà.
1: Ara mateix com està Montserrat? Està tot a punt?
10: Estem treballant. És una visita, les visites papals, potser si en féssim una cada setmana seria més fàcil, no? Perquè tindríem les coses més per mà. Mm. Com que són coses que passen molt de tant en tant, doncs són visites complexes que requereixen temes de protocol, de seguretat, de comunicació, i llavors estem treballant, ho tenim tot a punt per acollir el papa i per acollir tota la gent que pugi el dimecres el màxim de bé possible, i encara estem ara amb els darrers preparatius per acabar de tenir les coses al màxim de preparades.
1: Hi haurà capacitat per 8.000 persones, no?
10: Exacte, sí. La celebració, el rest del Rosari, del Cant de la Salve i l'Irolai de l'Escolania és dins de la Basílica, però sí que totes les places davant del monestir doncs es podrà seguir, hi haurà cadires, es podrà seguir a través de pantalles gegants de televisió. Per tant, entre dins i fora de la Basílica comptem un nombre d'unes 8.000 persones que puguin pujar a Montserrat el dimecres.
1: Se sap com arribarà el pontífex, si serà en cotxe o en helicòpter?
10: Ho estaven acabant de discutir, com que és un tema, diguem-ne, de logística i seguretat. Hi havia possibilitat d'helicòpter, hi havia possibilitat de cotxe, per tant, suposo que en les últimes reunions que es facin d'aquests dies doncs ho acabaran de concretar.
1: I un cop a Montserrat, quina és la visita que li han preparat?
10: El papa arriba, això, comptem, si tot va segons programa, el papa arriba una mica abans de les 12, serà saludat per el pare Abat, i els entraran dins de la basílica. En la basílica hi haurà unes paraules de salutació a l'abat, després el rest del rosari i un discurs del Sant Pare. I quan això finalitzi, doncs l'escolania cantarà la Salve Regina i el Virolai, que és el cant típic, la pregària típica també de Montserrat del migdia. I posteriorment el papa pujarà a venerar la imatge de la Mare de Déu. I quan acabi, doncs sortirà als balcons de la façana del monestir per poder saludar també tota la gent que no ha pogut entrar dins de la basílica, però que està a les places. I finalitzat això, llavors hi ha una part privada de la visita que consisteix essencialment amb el dinar amb la comunitat de monjos. Mm.
1: Que el dinar és un dinar que fan habitualment, diguéssim, però és un dinar d'aquests de pregari, de silenci?
10: La regla de Sant Benet, els monjos benedictins, intentem seguir la regla de Sant Benet que diu que els dinars siguin en silenci mentre algú llegeix, perquè així, a part d'alimentar el cos, també s'alimenta l'esperit. Mm. El que passa que la mateixa regla de Sant Benet també diu que amb atenció als hostes i per acollir els hostes es poden fer les excepcions que siguin necessàries. Llavors, ens sembla que la visita del papa és un hoste prou important com perquè aquell dia el dinar sigui una mica més festiu i llavors es pugui parlar i es pugui haver també un diàleg, una conversa durant el dinar.
1: Què és el que li voleu traslladar al papa?
10: No, el que voldríem traslladar al papa és que conegués la realitat de Montserrat, no? ni més ni menys conèixer aquesta realitat de Montserrat. El papa s'ha volgut fer un peregrí juntament amb els milions de peregrins que cada any pugen a Montserrat, que coneguis aquesta realitat de Montserrat com a santuari marià, un lloc d'acollida, de peregrinació, de peregrins que pugen cada dia, cada any, a Montserrat a venerar Santa Maria. I, en segon lloc, una comunitat monàstica que té mil anys d'història i que cada dia doncs, es dedica a la pregària i també al servei del santuari. Jo diria que, per una banda, que el papa també vegi, ens consta que ho coneix, no? Perquè també sàpiga de primera mà que, per una banda, doncs, com a santuari és un lloc d'esperança i que com a comunitat és un lloc de pau, no? Per tant, que d'alguna manera conegui d'aquesta realitat de primera mà. Mm.
1: Suposo que vostè està al cas també de que Miguel Hurtado, el primer en denunciar els abusos sexuals a Montserrat i portaveu també del moviment Reparació Integral Ja, lamenta que el papa no s'hi reuneixi. Creu vostè que ho hauria de fer?
10: Sí, no, jo senzillament respecte a aquest tema, nosaltres hem tingut, tenim i tindrem sempre el màxim respecte per totes les víctimes i el màxim respecte per totes les opinions. I precisament aquest respecte fa que jo no em pronunciï sobre aquest tema, que em sembla que seria incoherent ara dir alguna cosa.
1: Bé, és que aquest tema li preguntava si creu vostè que el papa els hauria d'escoltar.
10: Li repeteixo el mateix. No? El màxim respecte per les víctimes, i evidentment escoltar no fa mai mal a ningú, i evidentment el papa prendrà les decisions que cregui que ha de prendre. Per part nostra, evidentment, no hi ha cap tipus d'inconvenient.
1: Bernat Juliol, vicepriol de Montserrat i coordinador dels preparatius de la visita del papa al monestir. Gràcies per acompanyar-nos.
10: Gràcies a vostès, bon dia.
1: Que vagi molt bé. Una visita que segueix marcada, per cert, per l'ús que farà Lleó XIV del català. Ahir l'arcabisbat de Barcelona, l'arcabisbe, Josep Omella, va confirmar que el papa parlarà en català la benedicció de la Sagrada Família i va lamentar la polèmica generada per la llengua.
15: Que el que parla algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
1: I per cert, que Omella va dir que no havia fet cap moviment després de les crítiques inicials per la presència de la llengua i va demanar als que se li queixaven, als que es queixaven, que anessin a dir-ho directament al papa.
15: I han pressionat. Finalment ningú me pressiona, a mi m'han escrit molta gent queixant-se, i si a mi que queixis al papa...
1: És contrari al que va dir, per cert, el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies, en aquest programa, que sí que va admetre gestions per garantir que el papa parlés català, i també ens ho va admetre l'alcalde Jaume Collboni. Abadies, que és també, per cert, president de la comissió organitzadora d'aquest viatge, va apuntar que encara hi ha marge perquè hi hagi més espais on el papa faci servir la llengua catalana.
16: És un tema obert, però és un tema obert no d'ara, sinó que ja està obert. Igual que està obert, també, i això ho estem treballant, doncs, les homilies i les seves intervencions. Som conscients de que no és una llengua que ell domina i, per tant, doncs, hi haurà una limitació. Però des del minut zero, insisteixo, fa setmanes que estem treballant. El que és que, fins i tot, encara que estigui ja publicat, hi ha un marge de moviments, hi ha un marge possible. Llavors, en això continuem treballant-hi com ja fa setmanes que ho estem fent.
1: I avui també m'ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que l'acte de l'Estadi Olímpic serà el 99% en català. I també expliquem que Sabor de Gràcia, per exemple, Álvaro Soler, Beret, Siloé o Conchita completaran el cartell musical d'aquest acte del papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Amb Sabor de Gràcia que versionarà Boig per tu i qualsevol nit pot sortir el sol. No sé com heu viscut vosaltres la polèmica amb el català. Milagros.
3: Bueno, doncs jo crec que és una polèmica que, per entendre'ns, ahir es va resumir molt clarament entre la intervenció de l'Omella i la intervenció de l'Abadies, l'església diplomàtica i l'església que no ho estan, eh? Vull dir que Omella ha tingut una resposta una mica prepotent en relació a aquest assumpte. En canvi, el bisbe Abadies, que va estar aquí explicant ahir per passiva, per activa, tot el que s'havia fet, el que estava obert, dient que tot estava obert, em va semblar un prodigi de saber surfejar un tema que és complicat, perquè hi ha entitats importants, gent que ha plantejat que si s'hagués deixat això una mica a la inèrcia habitual, doncs el català hagués estat molt residual en aquesta trobada. Ara ja no sembla que sigui tan de residual. És a dir, jo crec que ara ja està en un nivell que no és tan residual, però inicialment sí que ho era.
2: A veure, jo primer voldria fer un breu apunt sobre l'entrevista anterior. Les víctimes d'abusos de l'Església no necessiten respecte, necessiten reparació.
3: I reconeixement.
2: Reconeixement, exacte. Reconeixement i reparació. I Montserrat no ho ha fet bé en aquest sentit. I, per tant, tenen raó en el que estan plantejant. Jo no em posiciono ara de si el papa hauria d'anar a Montserrat o no hauria de Montserrat, però les queixes són legítimes i no es poden despatxar dient no, és que tenim molt de respecte. Punt número 1. Punt número 2. Sobre el català, Bueno, el que ha quedat clar és que el cardenal Omella és dels que pensa que els que defensem la llengua com una llengua pròpia de Catalunya, que per tant ha de tenir els espais que mereix la llengua pròpia de Catalunya, som un mosques colloneres que importunem i que li fem la guitza. Bueno, doncs, que es vagi preparant, perquè no afluixarem. Vull dir, continuarem, i és evident que si ve el papa... No estem parlant de la visita en general. O sigui, hi ha dues dimensions en la visita del papa. Els termes generals, la missa, l'acte de Montjuïc, o sigui, la missa dins de la Sagrada Família, l'acte de Montjuïc, i una molt de particular, que és la benedicció de la Torre de Jesús. Aquest és un acte molt particular, i és aquí on
4: central,
2: està el
4: centrant la visita.
2: Clar, aquí és el kit de la qüestió.
1: De la mort
4: jo no la visita a Espanya, la visita a Espanya.
2: Jo no ho dic com a
4: catòlic. Papa és per això,
2: jo no ho dic com a catòlic, Jo no ho dic com a catòlic, però per als catòlics catalans és fonamental que una benedicció de la Torre de Jesús, de la basílica,
1: parli la
2: consagrada,
1: llengua que torreses.
2: Clar, evidentment, en una benedicció com aquesta és fonamental. Després ja no me n'aniré, diguéssim, a parlar d'Antoni Gaudí, de la seva vinculació amb la llengua, de com va ser detingut per utilitzar-la durant la dictadura de Primo de Rivera, etc, amb la qual cosa la coherència encara és molt més elevada. Que el domini més o el domini menys el català, escolta'm, els papes acaben parlant centenars de llengües en les seves visites.
5: Doncs jo, si em permets, començaré per aquí, perquè és no menor. És a dir, Gaudí no va anar a la presó per parlar en català. Va anar a la presó perquè quan em passava parlant en català i li van dir vostè té l'obligació de parlar en castellà, Gaudí va dir a mi no em dóna la gana.
2: Correcte. Sí,
5: és a dir, no va anar a la presó per parlar en català, va anar per negar-se a parlar en castellà, val? Perquè és una llengua d'imposició a Catalunya. Una altra cosa que és important, i jo crec que no es diu prou, jo entenc que la diplomàcia eclesial sigui molta diplomàcia, per tant, segons que no es digui, però d'altres segurament ho podem dir. El principal aliat de Francisco Franco a Espanya va ser l'Església Catòlica. I l'any 50 i poc, qui va signar un concordat amb el franquisme per defensar el nacionalcatalucisme va ser el Vaticà. L'Església Catalana va ser tot el contrari. L'Església Catalana va ajudar els perseguits pel règim feixista de Franco. L'Església Catalana va ser un reducte on es va poder mantenir viva la llengua catalana. En uns temps en què ja des del papa Francesc i ara el papa Lleó estan connectant, gràcies a la seva universalitat enfront d'aquests lideratges com Putin, Trump, etc, estan connectant en la defensa dels drets humans, de la humanitat, etc, farien bé de no passar per alt determinats detalls. L'Església Catalana té una entitat pròpia i s'ha vist. Els bisbes catalans han defensat que tot hauria de ser en català i els bisbes no catalans, que venen imposats per la Conferència Episcopal Espanyola, creuen que és una anècdota. No és una anècdota. És un sentiment molt viu, molt arrelat. La comunitat cristiana a Catalunya, l'Església Catalana, té una entitat pròpia i s'ha de respectar. Per tant, jo crec que s'ha de filar molt primet amb el que passi amb tot això. No és una anècdota i no és política. Fins i tot no és cultura, és antropològic. I com jo estic molt d'acord amb el que deies, amb la llengua que reses és amb la llengua que vols que beneeixin.
1: Només per posar un element sobre la taula, com va venir el papa Benet... Benet XVI era?
5: Benet era el papa
1: Francesc. Perdoneu, el papa Francesc quan es va...
2: el papa Benet.
1: Sí, però el papa Francesc quan es va trobar amb Omella, va haver un moment que es va produir un conflicte lingüístic en el qual el mateix papa li demanava de parlar en català perquè no estava en català el text i ell deia que no. Mira, deia això.
17: Yo soy ternura en castellano, sí.
18: No tiene que ser en catalán.
17: No.
1: Tiene que ser en catalán.
4: La pregunta y le contesta.
5: No, la sensibilidad del papa.
4: Yo, a mí, la part que me interesa es más la que no té cap mena d'afinitat religiosa amb el papa, entenent que és una persona molt, molt referencial per a una comunitat molt important, que és la catòlica a Catalunya, només faltaria. Però vull dir que a mi, com a senyor privat que ve a fer uns actes privats, com si vol parlar en arameu, vull dir, a mi no, en principi no m'importaria gaire. El tema aquí és que les meves institucions democràtiques, la meva representació, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, etc, estan pagant-li la festa, estan abocant recursos, estan donant-li la benvinguda a la cartelleria de tota la ciutat, cosa que no em sembla malament, eh? O sí, però hi seria un altre tema. El que sí que considero és que si això passa, aquestes institucions sí que tenen una palanca per exigir que es compleixin un seguit de requisits. I ara és un punt on no estem posant gaire l'accent, on no estem posant gaire el focus, però que jo sí que crec que és molt important. És a dir, a mi que els catòlics demanin als seus bisbes i els seus rectors que demanin al papa, no sé què, em sembla fantàstic, però és una qüestió en la que jo, com a ateu i com a persona que no té res a veure amb l'Església, no puc entrar. Ara, sí que em sobta molt que les institucions que paguen la festa no hagin fet aquesta feina prèviament. M'alegro molt de sentir que estan fent ara, eh? M'alegro molt de sentir que l'Ajuntament de Barcelona està pressionant, que la Generalitat se suposa que ha fet la seva intervenció, que segurament és millor fer-la en silenci que en públic, no tinc res a dir. Ara, em sobta que no s'hagi fet prèviament i que no s'hagi traslladat. Una cosa, aquí els actes públics es fa servir el català, no només, si es vol, però també el català, i és molt important tenir un respecte per la llengua del país, i si no la teniu, pues a lo millor pues no hi col·laborem tant. Jo crec que és aquesta la posició que hauria de tenir les institucions catalanes, que són les que han de vetllar, no només, però una de les principals, que han de vetllar perquè...
1: Avui aquesta carta que també signen els expresidents de la Generalitat, d'alguns del Parlament també, i líders polítics i entitats catalanes, com el Barça, no? Que demanen que...
2: És que hi ha un clam majoritari ara, només un petit apunt al Jordi.
1: Ara, jo també abans ho he dit, m'hagués agradat veure aquesta carta també... Pues amb Leo Messi,
2: sí,
1: que
2: clar,
1: molts anys vine, és a dir,
2: bueno, jo crec que són àmbits
1: pel català, Leo Messi,
2: són àmbits diferents, però a vegades exigim a vegades
1: àmbits diferents.
4: Jo només no Leo Messi.
2: Només volia fer un petit.
4: Leo Messi no recordo que el govern l'hagi deixat anar a l'Estadi Olímpic a fer una festa de
1: medalla d'or de Quim Torra.
4: Molt bé.
1: Bueno,
4: li paguen la festa. Li donem la medalla d'or a moltíssimes persones que no parlen en català.
1: Que sempre filem prim quan saps...
5: Mira, Arturo, tu ets la perdó que personalitzi, ets el clar exemple que el país és la llengua. És a dir, qui defensa la llengua defensa Catalunya.
1: És així.
5: Qui vulgui omplir la boca a defensar Catalunya però ho faci en castellà, s'equivoca. Donar-li rang institucional, cuidar-la, protegir-la i enraonar-la és essencial. Perquè és un element d'integració, és l'únic element d'integració i convivència. És importantíssim.
1: De cohesió social.
5: Absolutament. Sí, i d'ascensor social.
2: Només un petit apunt, perquè el Jordi tendeix, diguéssim, a homogeneitzar, diguéssim. A l'Església Catalana hi ha una majoria on sempre ha primat la catalanitat, etcètera, etcètera. Però no tots, no tothom. Hi ha bisbes i bisbes, arquebisbes i arquebisbes, sí. I... en el meu concepte de la nació, el cardenal Omella és un cardenal de l'Església Catalana. Vull dir, diòcesi de Tortosa, la Franja de Ponent, ho sento molt, és que encara existeix, o sigui, la diòcesi de Tortosa encara existeix més enllà dels límits del Principat. I ell és de Cretes. Vull dir, a mi em sembla que és un bisbe català en el sentit que jo entenc la nació catalana.
1: Són les 10:18.
18: Let's go, girls.
1: Va, que ja comença el cap de setmana. Milagros, va, que ja veuràs com això... Bé, bona temperatura, no s'acaben les pluges, no? Sí. Hem tancat l'àgora. Amb Jordi Comiol, amb Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, però abans Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
19: Bon dia.
1: Què més farem avui al matí de Catalunya Ràdio?
19: Doncs de seguida entrevistarem la primera dona a rebre un Goya en la categoria d'efectes especials. És la Laura Pedro Albiol i acaba de recollir també la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Ha treballat amb Juan Antonio Bayona o amb els Javis i, entre d'altres, ens explicarà què diferencia els efectes especials dels efectes visuals.
20: Després anirem fins a l'espina de l'actualitat amb Sílvia Popolo i Oriol Farrés. Reflexionarem sobre el concepte líder arran de les investigacions judicials pel cas Leire Díez.
19: I a partir de les 11, el dilema avui, deixar diners als amics i les possibles dificultats que podem tenir després a l'hora de recuperar-los. Quan reclamem els diners a una amistat, qui ho passa pitjor, el que deu o el que reclama?
20: I tancarem el programa i la setmana amb les recomanacions culturals i esportives, la llista musical de Lluís Gavaldà, avui dedicada als gossos, i la gran final del concurs pendent, el moment en què un dels nostres oients s'endurà fàcilment a casa seva 200 euros.
1: Però abans, què han dit els altres? Gerard Jubany, Joel Díaz, hola!
21: Hola, hola, hola.
1: Però abans de res, Joel, t'hem vist a la tele avui.
21: Què dius, ara?
1: Sí, sí, una entrevista als Magins. Sí,
21: jo ja no hi surto pràcticament.
1: Jo l'han d'assegura i vist que estàs fent el que fas sempre a la redacció. com uns estiraments o com...
21: Això que en parles, no...
1: Que, en sèrio? Sí. Per la tele o no?
21: No és conscient.
3: Amagante, amagante.
1: Ara ho recuperarem.
4: No, va ser unes escales. Sí. Jo t'he vist, va ser unes escales.
21: Bueno, és que hi ha molta escala a Catalunya Ràdio.
1: Però ara ho recuperarem. Bueno, i què avui?
19: Doncs que avui has tingut sort, Ricard. Has tingut sort perquè has pogut parlar amb la Iolanda Segura, la portaveu d'USTEC. Dic que has tingut sort perquè ahir al Catalunya Migdia l'Òscar Fernández va voler sentir un àudio de la Iolanda Segura i suposo que per la sorpresa del resultat de la consulta o el que fos es va quedar sense paraules.
0: I admeten que es van precipitar signant-lo. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
7: No podem bé, sentir aquesta
0: cara.
7: Sí, no podem.
0: Endavant, Sandra.
19: Qui no es queda mai sense paraules és Carlos Herrera. Aquest matí destacava l'arribada del Papa a Madrid demà, motiu pel qual, segons l'Herrera, la CUP estan tots molt feliços, tot i que aquest matí ja hi ha hagut un petit avís al Papa perquè no es passi de progre.
22: La cadena COPE està a favor de la visita del Papa, tampoco supongo que esto le extrañará. También el Dicasterio de la Comunicación, la Oficina de Prensa del Vaticano, que ha hecho una nota glosando y aplaudiendo los derechos sociales que ha sacado Sánchez adelante. Hombre, si se refiere al aborto en la Constitución, la eutanasia, el cambio de sexo, la campaña permanentemente anticatólica, digamos que el dicasterio se ha columpiado o se ha lucido.
19: Jiménez de los Santos avui no estava per visites papals. En los Santos està molt ficat en el judici al germà del president Pedro Sánchez. En parlava així, del germà.
23: Que entiéndase lo que digo no como una censura o una burla, sino como una descripción. Ese hombre no está bien. Ese hombre psicológicamente es un zombi. Yo no sé si es algún tipo de Parkinson, si es algún tipo de autismo, si es algún tipo de discapacidad de coordinación, de músculos, con el cerebro, etcétera. Pero ese señor es un zombi. Se sienta y se queda absolutamente inmóvil horas. Pues no sé, Forrest Gump, Rain Man, en fin, elijan ustedes el zumbao que quieran. ¿En qué mundo vive Forrest Sánchez?
19: Forrest Sánchez, estava creatiu en Los Santos aquest matí. De fet, s'ha atrevit a rebatejar la Moncloa.
23: De jueces, fiscales, etcétera, por parte de la cloaca. Que la cloaca es Sánchez. La Moncloa es la Moncloaca.
19: I també ha trobat un altre nom a la presó de Soto del Real.
23: Y esperemos que pronto acaben todos los jerarcas socialistas que hemos pasado por allí, en la ahora cárcel de Soto del Real y en el futuro inmediato Soto del Ferraz, porque no va a caber un socialista más.
1: I a les xarxes, què han dit avui els altres, Joel?
21: Doncs mira, avui les xarxes celebren que ha nascut una estrella, Ricard. Mariano de Paco, conseller de Cultura del govern d'Isabel Díaz Ayuso, un home de teatre, Mariano de Paco, que ahir va saltar a la fama viral parlant d'educació. El tema era la temperatura de les aules de les escoles públiques madrilenyes, que poden ser preocupants aquest estiu. Mariano de Paco comença així.
24: Cursé la EGB en un col·legio en Murcia, y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, y aquí estoy, y aquí estamos todos, y no pasa absolutamente nada.
21: L'argument és aquest, jo he passat calor a l'EGB i aquí estoy, dient frases absurdes com en Murcia, cuando hace calor. Tenim, per tant, un primer argument, que és, si jo he arribat a conseller de Cultura passant calor, la calor no és un problema. Però té més arguments l'amic Mariano de Paco.
24: Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió La Cansera. Léansela y vean cómo el calor a lo mejor es fuente también de inspiración.
21: Fal·làcia causal, se'n diu d'això. Post hoc ergo propter hoc. Com que un senyor va escriure bé passant molta calor, la calor és bona. És un gran argument, sobretot si l'apliquem, per exemple, a Primo Levi, que va escriure després de passar per Auschwitz. O a Dostoyevsky, que va escriure des d'una presó de Sibèria. Sí. I espera't que Mariano de Paco encara té més arguments a favor que els nens es fotin de calor a les aules.
24: Esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿sabes lo que he hecho? Ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón de manga corto, como hemos hecho toda la vida.
21: I ja està, home, tothom sap que 40 graus amb una samarreta i uns pantalons curts no es passa gens de calor. I d'altra banda, seguríssim, Ricard, seguríssim que don Mariano de Paco porta la seva nena als barracons d'una escola pública de Vallecas sense aire condicionat. I ara, si us pensàveu que ja estava la cirereta del pastís, faltava una mica de racisme per acabar.
24: ¿Saben lo que ocurre? Que ustedes se ponen habitualmente al lado de países en los que la libertad de vestimenta no existe. Y eso no se podría hacer. Eso no se podría hacer.
21: Grande Mariano de Paco, senyors i senyores, hom diria que ja és tot un apòstol de l'espartanisme educatiu i de la cultura de l'esforç. Passa que, clar, jo he volgut fer una mica d'investigació, Ricard. He posat a Google Mariano de Paco Educación i el primer que m'ha sortit és aquesta informació d'una periodista del Diario Público que, bé, jo diria que posa una miqueta en dubte els mèrits acadèmics de Mariano de Paco.
8: Mariano de Paco, consejero de cultura de Ayuso, consiguió un sobresaliente cum laude por parte del tribunal que evaluó su tesis doctoral. El director de la tesis fue Mariano de Paco Moya, su padre. ¡Olé! Y es que el padre del diputado popular no solo dirigió la tesis de su hijo, sino también la de su esposa, ¡venga!, Virtudes Serrano. ¡Olé! Y no queda ahí. Ella codirigió más tarde la tesis de su hija, hermana de Mariano de Paco. ¡Olé! En total, 4 miembros de la misma familia, todos doctores, y 3 tesis dirigidas entre ellos. ¡Olé!
1: Tot queda a casa.
21: Mariano de Paco.
3: Lo millor era la cara que posava quan deia això.
1: Oh. Ferran Espada, Vidal, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Bon cap de setmana. Farem una pausa i de seguida us presentem Laura Pedro Albiol, supervisora d'efectes visuals a pel·lícules i és la primera dona, Premi Goya, millors efectes especials. Ara ho expliquem.
9: Hola, sóc la Mariola i vull compartir amb tu els beneficis que ja estic notant amb el cotxe elèctric. Representa una reducció molt important del cost de l'energia per quilòmetre recorregut. De retruc, baixen les emissions contaminants i es redueix la dependència dels combustibles fòssils. Amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia pots comparar opcions segons el cost, el manteniment i l'impacte ambiental. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa l'acció, canviem la energia.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Avui l'Enigmàrius feia embadalit per la bellesa vegetal i la resposta era enfavat. Divendres, faves tendres, ja ho sabeu. Qui s'enfava, s'embadaleix. I en aquest cas, davant la bellesa vegetal d'una favera. 1093 dels 1.339 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 10 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Xevi Badosa Vilà, d'Argelaguer, a la Garrotxa. I avui també ens heu dit encisat, plantat o baducat.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
25: Pel picant?
14: Què havia de ser, si no?
25: Però què va ser?
14: Apendicitis. Operat d'urgència.
25: Ostres.
14: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
26: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
27: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolín, Espol, Relax i moltes més. I ho pots finançar fins en 12 mesos. Només fins al 8 de juny al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
28: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
29: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
30: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
31: Hola.
32: Hola.
33: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
34: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
35: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
34: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
35: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
34: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
35: Consulta els models i marques que hi participen.
36: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
0: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
2: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
4: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Laura Pedro Albiol, benvinguda al matí de Catalunya Ràdio. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Bon dia.
0: No pares, no pares.
1: Sí, no. Però ara he estat una setmana a casa.
0: Bueno, una setmana. Mira, escolta, quina sort. Una setmana a casa. Però enhorabona per la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts 2024, que va rebre la setmana passada. Que és com molt barroca, no? He vist que és com... T'agrada?
1: Sí, m'agrada moltíssim. A part, no només n'hi ha una, sinó que és com un pin, que és molt bonic, per posar-te aquí l'americana, no? Sí, hi ha la medalla i després hi ha com una altra cosa que és com si tu anessis pel carrer amb una bandana d'aquestes i te la pots com posar o... No ho sé. No sé encara bé quan me la podria posar.
0: Te l'has posat ja o no?
1: El pin, sí. La medalla, no.
0: La medalla, no. Deu pesar, no, aquella medalla?
1: Sí que pesa una mica. Sí.
0: Com va anar amb els Reis, per això?
1: No, molt bé, i sobretot va ser com un retrobament molt, molt bonic, perquè van venir també els meus pares i la meva parella, i feia com molts mesos que no estava a casa, i llavors va ser... Jo vinc de Buenos Aires i ens trobem tots a Toledo.
0: Sí, sí.
1: Va ser molt bonic.
0: Josep Maria Pou, el discurs en nom de tots els premiats, va reconèixer l'esforç invisible que acompanya l'obra, la feina d'aquelles persones que treballen als marges de la visibilitat i sostenen l'art i la cultura des de llocs moltes vegades precaris. És així, realment?
1: Jo crec que sí, sobretot a la feina o al que jo em dedico moltíssimes vegades és, de fet, quan menys se'ns veu és quan millor fem la nostra feina, i moltes vegades s'ha d'anar, parlava molt poc de la feina que fèiem, i és des de fa com 10 anys enrere que se'n parla més de la feina a la que jo em dedico, que són moltíssimes empreses tant a Catalunya com al resta d'Espanya, però sí, és com molt invisibilitzat, són moltes hores, molta feina, com moltes altres. Però bueno, seguim lluitant.
0: A Laura Pedro Albiol és supervisora d'efectes visuals. És la primera dona que va rebre el Premi Goya als millors efectes especials i, com dèiem, acaba de rebre aquesta medalla d'or al mèrit de les Belles Arts 2024. Clar, no deu ser gaire habitual que gent que us dediqueu als efectes especials, que ara en parlarem i m'explicaràs ben bé de què va això, rebeu aquest tipus de distincions, no? Més generals.
1: Sí, o sigui, quan de cop vaig rebre la trucada em va sorprendre moltíssim, perquè semblant, jo, per què? Però sí que és veritat que l'any anterior també havien, a l'empresa en la que jo treballava, el Ranchito, els van donar la medalla també, com a empresa, diguéssim, pionera de lo que era els efectes visuals dintre de l'estat espanyol. I ja com que va començar, no, a fer petites inclusions a la cultura, a que ens vegin.
0: Per això, efectes visuals o especials?
1: El que jo faig són visuals, que diguéssim, seria tot el que es fa amb l'ordinador. Dicen, tot el que no pot existir a la vida real, entrem nosaltres i ho fem amb ordinador.
0: Els físics, i els especials?
1: Els especials físics és tot el que sí que es pot fer, pues, des d'una explosió, o un foc, o cada cop una porta salti pels aires, tot el que sí es pot fer s'encarrega un altre departament, i moltes vegades el que fem és treballar conjuntament. On allà ells arriben al límit és quan entrem nosaltres a fer màgia.
0: Perquè, per exemple, una explosió... Creus que ara digitalment es pot recrear d'una manera ja totalment versemblant? No cal fer-la de veritat?
1: O sigui, es pot fer, però també són maneres de voler treballar o quin tipus de projecte en aquesta. Jo, com a mi m'agrada treballar, és tenir el màxim de realitat possible. Com vam fer Casa en Flames, sempre vam voler que el foc fos real. Llavors vam cremar un decorat real i després ho vam treballar nosaltres digitalment i que sí que afegeixes coses que potser no tenies, però diguéssim un 90% és real i la resta sí que és més digital.
0: Però quan dius afegir, per exemple, en un incendi, què afegeixes? Més flames?
1: Correcte. O sigui, tens les flames de veritat que has anat a rodar...
0: I les repiques.
1: Però les repliques i tens unes altres d'altres llibreries i llavors, o potser les crees digitalment des de zero, però tens ja com un mix de la realitat amb una mica de la creació digital.
0: Que és una feina apassionant, perquè al final estàs inventant, no? És a dir, crees un món que no existeix.
1: Sí, o recrees, no? Quan tenim pel·lis d'època, de com era la Barcelona dels anys no sé què, i has d'investigar, no, perquè aquest carrer era així, aquesta façana d'aquesta altra manera, és o te lo inventes amb tot l'equip de la creativitat,

0: Jo encara la tinc. I des de ben petita com que em va agradar molt moltes pel·lis de les que em segueixen fascinant a dia d'avui, com La Muerte Oscienta també, o totes aquestes, o el Roger Rabbit, qui mató Roger Rabbit, superdivertida. Com que m'anaven com fent, no?, que s'anaven quedant a dins del meu cap, i sempre han format part, i després vaig estudiar l'ESCAC, em vaig especialitzar en efectes visuals, i ja.
1: Ja fins aquí.
0: Sí.
1: Però fins aquí vol dir que la categoria concreta, per exemple, 3 Goyes, 2 Gaudís, un premi del cinema europeu, ets membre de l'Acadèmia de Hollywood, que no tens ni 40 anys. I ets membre de l'Acadèmia de Hollywood.
0: Sí. Bé, això va passar, clar, després de fer La Sociedad de la Nieve, com que la peli vam arribar a estar nominats a millor peli internacional, dintre dels efectes visuals vam arribar a el que ells anomenen Bake Off, que és com estar entre els 10 millors. Després no vam acabar estant nominats com a efectes visuals, però clar, com que has arribat, diguéssim, tan lluny, anualment, dintre de l'Acadèmia tenen com... s'ajunten com per dir, bueno, afegim a l'Acadèmia aquestes persones i com que fan com votacions, i bé, van decidir convidar-me a formar part i ara sóc membre de l'Acadèmia.
1: I això què vol dir? Vol dir que has d'estar mirant pel·lícules, tens una responsabilitat.
0: Sí, però igual que l'Acadèmia que tenim aquí catalana, sí. I l'espanyola i qualsevol, i l'europea, o sigui, formes part precisament per donar veu i lloc a noves pel·lis i això forma part de com podem canviar i millorar el que ens dediquem.
1: Té molt de misteri, realment, o li posem més pa que formatge?
0: No, sí, jo crec que al final és sentar-te i mirar pel·lis i parlar-ne sobre elles i ja està. No, ja. No té tanta complicació.
1: Ja. Però llavors vol dir que vas a la gala, per exemple. Això sí que hi deuen anar, no?, els acadèmics, o no?
0: O sigui, la de Barcelona sí que vaig, sí. La de les Goyes també hi vaig, però clar, l'americana... Ara aquest any a mi em va pillar a Buenos Aires treballant.
1: Clar, és un tema més d'agenda.
0: Clar, no m'he de, com per creuar-me, i també t'has de pagar tu, vull dir.
1: Que per tu també deu haver sigut important haver estat la primera dona a guanyar un Premi Goya als millors efectes especials. Això vol dir que les dones han arribat més tard que els homes, no?, a aquest sector, o que també se'ls ha valorat menys, diries?
0: Jo crec que, com que és una feina que parteix molt de, abans de treballar amb màquina, amb els ordinadors, era molt des del digital, del que era el film, no hi havia tantes dones, això és així, tampoc s'estudiava, i arribaves molt de coletilla, que potser treballaves en un laboratori i acabaves fent coses d'efectes visuals, però ara, amb totes les escoles que hi ha, i que ho tenim molt més a l'abast, hi ha molta més gent jove, sobretot, que arriben abans. Jo tinc molts artistes, tant noies com nois, que ja des de ben joves ja estan, o sigui, 20 anys, fan coses que jo encara no he sabut fer. Doncs gràcies a totes les escoles que hi ha ara i d'avui, que estan més dedicades a el que és els efectes visuals, hi ha com una cantera superpotent d'artistes.
1: Que és una feina que també t'has de supervisar constantment, no? Perquè, per exemple, la intel·ligència artificial, no?, que en parlem i que està entrant ja a les nostres vides a marxes molt forçades, a la vostra segur que és una eina que l'has de dominar, no?
0: 100%.
1: I que no sé si també tens el perill de dir, bueno, aquesta feina que tant de temps hi dedicava, ara m'ho simplificarà molt més, per tant, potser també m'acaba traient la meva feina.
0: No sé si tant acaba de treure la feina, però sí que és una eina, com bé dius, que forma part... I que n'en fem ús, perquè al final la utilitzes, per això, per el que tu dius, fer processos més ràpids, processos que abans que et feies jo també, pues que en comptes de tardar una hora, tardo 2 minuts, i et puc donar a tu, com al meu client, moltíssimes més opcions creatives, perquè em permet tenir més temps per la meva creativitat, no perquè faci la creativitat, sinó per ajudar-me a fer lo tedioso, com aquell qui diu, perquè tenim molts processos que són molt de... màquina...
1: Ja,
0: de...
1: però això deu transformar el procés creatiu en si, no? Perquè quan suposo que et poses a fer una cosa així, no sé si funciona igual, però almenys el que escriu, no?, es posa a escriure i s'hi va trobant, no?, i es va adaptant, i ara canvia una cosa, i ara torna enrere, i ara torna endavant. Clar, un procés com aquest, que és més de donar ordres, no?, de fer uns passos, més matemàtic, al final estàs canviant el procés creatiu de dalt a baix.
0: No, perquè, diguéssim, en la manera en la que jo l'utilitzo no és per fer res de creativitat, sinó és més, per exemple, quan estàvem fent La Sociedad de la Nieve, vam estar desenvolupant un sistema

0: ens permetia, diguéssim, que és el que es diu la rotoscòpia, que és retallar tots els personatges d'una manera semiautomàtica, que no era definitiva, però ens permetia, en el Bayona, que estava muntant constantment la peli, fer-li els canvis dels fondos per ficar los Andes, les muntanyes, d'una manera molt ràpida, perquè ell pogués seguir veient la pel·li i seguir muntant. No era com per arribar al final, sinó com per fer un procés previ.
1: És com un brut.
0: Sí, com un que cop... després es tira a la basura i s'ha de fer bé.
1: I es posa bé.
0: Però
1: això et permet
0: de cop vam fer
1: muntar,
0: una eina,
1: ja, que era prou
0: útil. Ràpid, mm-hmm. Per donar-li al director la creativitat, i jo també per veure ràpid de, no, això funciona, això no.
1: Aquest paisatge no ens funciona. Hem d'anar...
0: Basura, ja. I després ens sentem, quan li funciona amb ell, ja sí que es va fer bé i s'ha de fer la feina igual a mano.
1: Un dels últims treballs teus ha estat la bola negra dels Javis, que n'hem parlat també molt, però encara no l'hem pogut veure, però vaja, està...
0: Falta poc.
1: Sí, falta poquet. Com ha estat treballar amb ells?
0: Doncs molt bé, i em feia moltíssima il·lusió, perquè de fet amb el Javi Calvo, quan jo estudiava a l'ESCAC, ell sortia als meus cursos. O sigui, portem molts anys sent amics, acompanyant-nos. Ja quan vam fer la sèrie de la Messias, em van trucar, em van dir, no, Laura... Tens que fer la sèrie, sisplau. Jo, nois, estic en meitat de la muntanya, amb la neu, si voleu que em mori de cansament, la faig, però crec que és millor que no. I llavors em feia molta il·lusió poder-los acompanyar en la seva segona pel·li.
1: I què hi has fet, aquesta pel·lícula, per exemple?
0: Pues és una pel·lícula com que barreja època amb actualitat, pues, moltes coses invisibles, que evidentment... el públic no se n'adonarà, i això és el bo de la nostra feina.
1: Clar, la teva feina, la millor...
0: Estem molt orgullosos.
1: El que poden dir de la feina és que no es nota que l'has fet, no?
0: Clar, i que no estic. Llavors, quan a vegades... Ah, però també has fet això... Però què has fet? Ara en la sèrie de...
1: Clar, això és el millor que et poden dir.
0: Clar, se tiene que morir mucha gente, que també...
1: Boníssima, eh?
0: Els hem acompanyat. Mm-hmm. Diuen, però com que has fet aquesta sèrie? O sigui, què has fet? Diu, coses.
1: Bueno, la nena que apareix, que no apareix...
0: No. Això era normal.
1: Això era normal.
0: Com moltes altres coses que
1: ja, que hi són i no es veuen.
0: I no les direm.
1: També, per exemple, Papu Guardat, no?, de TV3, sí. També hi has estat. 100 anys de Soledat, que és de Netflix, fa poc la segona temporada, la pel·lícula Corredora. Suposo que també hi ha un moment en què això que dius, no?, dir, que els projectes arriben en un moment de molta saturació. Ara te'n vas a Argentina, em deies, tornes, saber dir no és clau en aquesta feina?
0: Jo crec que ara he arribat a un punt que hauria de dir no a coses, però també el que em passa és que molts d'aquests projectes que has anomenat, Corredora, l'òpera prima de Laura García, que jo vaig ajudar-la en el seu curs de l'ESCAC. O sigui, com que estic en un moment on m'arriben projectes de gent que estimo molt i que són com les seves primeres vegades i que tampoc em vull perdre, acompanyar amb el coneixement que tinc. Llavors, és bastant complicat, però sí que hi ha altres coses que en algun moment hauria de dir que no.
1: I vius aquí?
0: Visc aquí, a Barcelona. Soc de Montgat. Mm. Però visc a Barcelona, davant del Mercat de Sant Antoni, i trobava molt a faltar estar a casa, perquè portava des del setembre o abans, entre Bogotà, amb 100 anys de soledat, Buenos Aires, Montevideo, era com, donar-me uns dies a casa, si us plau.
1: I ara ja has tornat aquí. Sí. Escolta, i amb Dulceida, què tenies? De què us coneixeu?
0: De tota la vida. L'Aida i jo, no sé si ens portem 4, 5 dies, les nostres mares eren... amigues de tota la vida, de Montgat, i vam néixer pràcticament juntes, llavors hem estat tota la vida pràcticament juntes, fèiem els aniversaris juntes, com que ens portàvem tan pocs dies, ens ajuntàvem, i és això, ens hem acompanyat tota la vida. Ara sí que és veritat que entre la seva feina i la meva que estic, ningú sap on estic.
1: Ah, potser un dia li fas alguns efectes.
0: Qui sap?
1: Mai se sap. I ara, per exemple, amb què estàs treballant?
0: Doncs ara estem acabant La Bola Negra, acabant de fer retocs, aprofitant que ens queden uns mesos fins a l'estrena de la pel·lícula als cinemes per poder-la compartir amb tothom i amb el món sencer, amb una sèrie que és El futuro es nuestro, que és de Netflix.
1: És distòpica, no?
0: Sí, que és l'adaptació d'una novel·la de Philip K. Dick, que és l'escriptor de Blade Runner. El showrunner és Mateo Gil, que és també espanyol. I una altra pel·li, Buenos Aires, que és de... que estic també rodant allà.
1: Tot això alhora?
0: Tot això alhora. O sigui, alhora fas, diguéssim, prepares coses pel futur, rodes i postprodueixes.
1: Planifiques, rodes i després ho acabes de polir.
0: Tot això a la vegada.
1: Sí, sí, és increïble. Laura Pedro Alonso, gràcies per venir avui al matí de Catalunya Ràdio i en alguna estona que passis per aquí, en alguns dies, doncs també et trucarem i vens a explicar-nos el que fas.
0: M'encantaria.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Felicitats.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Escolta, Jeroni, que tinc ioga. Te n'hi vas tu al súper del Corte Inglés? Porta oli, que tenen el bidó de 5 litres de Cossu Selección Verge Extra a 4,99 euros al litre. I aprofita-ho, que hi ha un 20% de descompte en cerveses, sucs, refrescos i aigües. Ho dic pels partits.
4: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
5: A la botiga web i app.
6: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
7: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
10: Les joguines?
9: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
10: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
9: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
10: A la botiga web i app.
11: Quan me van confirmar que tenia bessons va ser una sorpresa majúscula.
12: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
13: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
14: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
13: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
14: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
15: Encara sense vacances? Viatges al Corte Inglés t'ho posa fàcil. Reserva ara i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos. TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions de viatges al Corte Inglés Ponés.
16: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
17: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
18: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
19: Ja m'entens.
20: Un programa d'un altre gènere.
21: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
22: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
23: Amb David Ávila.
22: A l'avi al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3CAT.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora arriba l'esplèndida Sílvia Còpolo, bon
0: dia. Hola, bon dia, Ivan Hora, esplèndid Ostrell, Ricard.
1: Oriol Ferrés, bon dia.
0: Esplendidíssim.
1: Bueno, no tant.
0: Home, no
26: moderadament esplèndid.
1: Ell és més moderat, Còpolo.
0: Però si dius esplèndid no pots dir moderadament. Perquè ell de l'adjectiu ja no tindria raó de ser.
26: I això què seria, Sílvia? Podria ser un oxímoron, això?
0: Oh, gairebé podria ser un oxímoron.
1: Atenció a la frase de la setmana.
27: Li traslladaré al Santi això de l'Ela. Ho he de fer a la meva manera, si vull que surti bé. El conec, i ara mateix la seva prioritat és el tema dels hidrocarburs per ordres del WAN.
1: El WAN és el concepte d'aquesta setmana, és una frase de Leire Díaz.
0: Molt bé. Doncs de primer el que ens sorprèn és aquest WAN, que vol dir l'U, el que mana més, evidentment. Per ordre del WAN deixa de ser crític i ens diu, explicita qui és l'autoritat, com fan molts missatges, i passa a ser una ordre directa del màxim responsable. I llavors activa un dels mecanismes més forts en psicologia social, que és l'obediència a l'autoritat, fins i tot podria ser en contra de la pròpia consciència, que aquí ara amb Quim Loriol estàvem dient els experiments de psicologia social
2: el que s'havien fet arran dels nazis, no? Ho veies en el nazi, diríem, el que manava més, encara que anessis en contra de la pròpia consciència. Però
26: l'obediència cega, perdona, Sílvia, aquesta idea que tota la maquinària burocràtica, a vegades de manera impersonal, et fa fer coses que si te les pensessis bé no les faries, però en canvi acabes com un robot obeint.
1: Ho diu una mena de força sobrenatural.
2: Sí, justifiques les accions perquè venen de dalt, eh? I a més inclou un missatge implícit. Aquesta persona, això que dèiem, no actua per voluntat pròpia, sinó que ho està fent per disciplina jeràrquica. Diuen, en lloc de dir directament el nom de la persona que imaginem que és Pedro Sánchez, indica un codi intern. L'economia del llenguatge, la llengua sempre estalvia, busca el màxim de poca de despesa i també una mica de discreció. Això manté el to de la conversa privada i dona la idea d'un grup tancat. Semblaria que el PSOE, o almenys uns membres del PSOE, són un grup tancat.
1: I això que diu dels hidrocarburs, què ens està dient?
2: Bueno, això diu superioridad, fixa't, superioridad es lo de los hidrocarburos. Torna a dir que la decisió no és d'ella, per tant, despersonalitza la responsabilitat que ella tindria. És de l'UAN. I a més de reduir la seva responsabilitat individual, el que fa és reforçar la idea d'una estructura vertical. No diu que hi hagi una mena de conspiració difusa, ni ho suggereix, sinó que el que indica és un model clarament piramidal, un centre de decisió amb executors a sota. D'aquesta manera augmenta la percepció de control i coordinació, encara que alhora, és clar, si et diu que això es fa perquè és superioritat per ordre del One, doncs ella queda com en molt segon lloc, i la sospita d'una centralització excessiva.
1: I això dels hidrocarburs que et deia?
2: Clar, los hidrocarburos és una pressa clau real. Es refereix a investigacions diverses de l'Audiència Nacional sobre un macrofrau en el sector dels carburants, gasolina, dièsel, vinculat a això, a un frau de l'IVA en la venda de combustible. Empreses i intermediaris que haurien evitat pagar impostos i hi ha un forat fiscal de milers de milions d'euros. I aquest cas porta anys obert, implica molta gent i connexions també amb altres causes com el cas Colde. És a dir, parlar d'hidrocarburos aquí no és simbòlic, és un cas de corrupció, podríem dir frau fiscal massius amb connexions, això ho estem veient aquests dies, també amb altres causes sensibles. Fa la idea d'una estratègia coordinada, una cadena de comandament.
1: Aquest és el punt.
2: Aquesta és la clau, sí, i la intervenció en causes judicials. La frase funciona perquè és potent, és breu, és ambigua, però alhora concreta i combina informació i insinuació. I en anteriors declaracions veiem ambigüitat i sospita d'un poder ocult. I en aquesta que avui analitzem es denota molta més claredat. Una estructura jeràrquica explícita amb disciplina interna.
1: És a dir, ja no va de si a un líder, sinó que també hi ha aquesta cadena de comandament que deies. No?
2: Exacte. Aquest és el marc mental que la lampista està fent un llibre, no? T'ho va dir tu. Jo vaig veient, no sé per quin capítol va i no té editorial encara.
1: Encara no la té. Fa anys que l'està escrivint.
2: Sí, ja no és hi ha algú misteriós, sinó hi ha una direcció clara que dona ordres. Això deia més lideratge fort, coherència estratègica, però alhora semblaria que la lampista no té autonomia i que les decisions estan dirigides per interessos de la cúpula.
1: I si parlem del líder, que és el concepte que en desprenem de la frase, Oriol?
26: Exacte, perquè justament el one, el número 1, no? En anglès és 1, implica aquesta mena de codi intern, ja ens entenem, entre nosaltres hi ha algú que és l'1, que és el líder, i fa aquesta cadena de comandament que hem d'anar obeint. Efectivament, si parlem del número 1, estem parlant del líder, i jo això em feia pensar que en la història de la filosofia, ara per volar una mica més cap als núvols, seria el terme de prínceps, és a dir, el primer ciutadà. Aquesta idea de príncep vol dir també el número 1, el primer ciutadà, el que mana més, que va tenir lloc a l'antiga Roma en el context del principat d'Octavi August. Ell era el primer ciutadà que després es va convertir en l'emperador. Però en la història de la filosofia i en la història del pensament, quin creieu que és el gran moment del príncep? Un llibre que s'escriu en el Renaixement, on es parla de lideratge, de mantenir el poder, poder i del príncep. De qui estic parlant? De quin autor creieu que estic parlant?
1: Maquiavel, no? Aquella idea maquiavèlica.
26: Sí. Aquesta idea... Creieu que amb tot això del guant hi ha coses maquiavèliques?
1: Home, sens dubte.
2: Si diria no, la pinta... que és difícil que no n'hi hagi.
1: Sí, sí. Ara, la feina... Però que també estem en un món que hem de demostrar.
2: Que, sí, que va, no, sort. Que no. S'ha de demostrar, sí, sí.
26: Bé, aquest és el tema. El gran llibre del clàssic de Maquiavel és justament El príncep. I si l'haguéssim de resumir, en el capítol 18 ens diu Maquiavel com ha de ser aquest príncep. I jo, per tant, volia parlar de lideratge a partir d'aquest exemple de Maquiavel.
1: Com ha de ser un bon líder?
26: Doncs diu, per tant, a un príncep li cal saber ser bèstia i ser home.
1: Aquest punt... Ui, Còpola, ui.
2: Ai.
1: Ja respira fons, la
2: Còpola. Sí, home, sí, depèn, no?, també dels valors morals.
26: Ara ho explicarem. Ara ho explicarem.
1: Hem construït uns lideratges amb uns valors, no?
26: Aquest punt, diu Maquiavel, que si el príncep ha de mantenir l'estat, ha de mantenir el poder, ha de ser meitat bèstia i meitat home.
2: Meitat.
26: I que d'aquesta manera, això ja s'ensenyava en el món antic de manera dissimulada, quan els prínceps i els grans guerrers tenien com a educadors el centaure Quiró, que el centaure és meitat bèstia, meitat home. Mm. Doncs, efectivament, això vol dir que ha de tenir característiques d'animalitat, i això és el que ara ens fa sospitar, perquè pensem, on està l'ètica amb això de ser un animal? Doncs ha de ser, diu Maquiavel, astut com una guineu, sí, per no caure en trampes, sí, i fort com un lleó per foragitar els llops. Però al mateix temps ha de tenir humanitat. Això no es destaca tant de Maquiavel. Diu meitat bèstia, meitat home.
2: Això ho comprem, tant, t'ho comprem ho tot, Eurema Oriol, sí, això, si s'ha de ser fort, no?, i reconèixer també la vulnerabilitat.
26: Exacte. Bé, aquí està el tema, perquè aquests lideratges de Maquiavel o aquells lideratges dels quals parlàvem molt més endavant, Thomas Carlyle, l'heroi, el culte a l'heroi, l'heroïcitat en la història, són lideratges molt masculins. I jo penso que la història recent ens ha demostrat que pot existir un tipus de lideratge que també és femení, on té característiques com la comunicació i l'escolta activa, la col·laboració i el treball en equip, la intel·ligència emocional, la gestió de conflictes mitjançant el consens i la promoció de la diversitat i la inclusió. Formes de lideratge que són, d'alguna manera, són més civilitzades, menys bestials, menys animals, que aquestes que ens ensenyava Maquiavel fa tant de temps.
2: Aquest lideratge femení transversal que vam estudiar molt durant la pandèmia i que ens ensenyava que fins i tot els països que estaven dirigits per dones en aquell moment funcionaven molt més bé. Però de la mateixa manera que parlem de vegades del sostre de vidre, no?, després parlem d'aquesta pendent de vidre, és a dir, si hi ha problemes amb una institució, amb una entitat, amb un país, posem-hi una dona, però així que els problemes hagin desaparegut, la tornarem a empènyer, diríem, roques avall.
1: I que tornin els grans homes.
2: Home, que tornin aquests que es passen el dia barallant-se i ja veus com va el món.
1: I quan s'ho tornin a carregar ja vindrà una dona.
2: No, però és allò, posem-hi una dona, no? Diu, i llavors aquesta dona què farà?
26: Home, l'exemple que estàs explicant, Sílvia, durant la pandèmia teníem un tipus de lideratge que a vegades es deia, heu de fer cas al tema dels confinaments i us posem tot l'exèrcit i la policia al darrere, no? Molt masculí, molt de la força i la virilitat. I després, per exemple, hi havia països on sortia la primera ministra embarassada dient, ens hem de cuidar.
2: Sí.
26: Per tant, l'efecte del lideratge en termes de cura i no tant en termes d'autoritat marcial.
1: Però un bon líder, i agafant-nos en això del PSOE, no sabem si Pedro Sánchez ho sabia o no, tot i que la Guàrdia Civil assenyala que sí.
2: Home,
1: que...
2: Sánchez és un bon líder, que, si no, no estaria al poder després de tots aquests anys i el que sembla que pot haver fet.
1: O tu, que també has sigut una bona líder de molts projectes, Sílvia, un bon líder ha de fer créixer el seu voltant? Ha de donar-li sempre ales o els ha de fer petits?
2: Els ha de fer créixer, perquè si l'equip creix, a més, ell creix, ni que fos per interessos propis, però amb un equip que realment t'alça, voles més. Si no, només tens la mida de les teves ales.
1: El problema és quan deixes fer i fan el que fan, com és el cas que insinuen els casos de corrupció al PSOE.
2: Sembla.
26: Ai.
2: Sembla.
1: Però és important, això. I la capacitat del líder també ha de ser la capacitat de que els altres...
2: Sí, viva.
26: Deixeu-me que us digui una cosa.
2: Viva.
26: El líder és pels altres. Implica també no tant ser-ho per un mateix, sinó també el reconeixement i el fet que són els altres els que t'escullen. Sense l'autoritat i el reconeixement dels altres només hi ha força bruta.
2: Assertivitat i empatia fan el líder.
1: Oriol Ferrer, Sílvia Còpola, gràcies.
26: Moltes gràcies.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. Mestres i professors anuncien una nova vaga la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i l'inici de la selectivitat. Els sindicats criden a escalar el conflicte després del rebuig per part dels docents al preacord amb Educació. Les primeres dades de seguiment de la vaga d'avui són pràcticament del 9%, això sí, amb només dades del 30% dels centres. Encara, Barcelona, José Antonio Rodríguez, Sara Cañete, bon dia.
5: Hola, bon dia. Centenars de docents es concentren a aquesta hora a la plaça Espanya de Barcelona. Des d'aquí tenen previst sortir cap a Arc de Triomf, on al migdia comença aquesta manifestació que té previst arribar fins a les portes del Parlament. Els sindicats convocants de les vagues criden a la mobilització mentre mantenen converses per refer la unitat sindical fracturada pel preacord que van signar els sindicats majoritaris divendres passat amb el departament. USTEC, que demanava acceptar aquest preacord, assumeix el resultat i s'ha reincorporat avui a les mobilitzacions. David Caño és un dels portaveus.
6: Jo crec que no tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries que ens portin a aconseguir aquests objectius.
5: José Antonio Rodríguez i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: A tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es manté ferma malgrat les peticions de dimissió d'alguns sindicats educatius i reitera que cal una reflexió conjunta sobre per què els docents van rebutjar aquest preacord aconseguit amb USTEC. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que està tranquil·la i amb ganes de resoldre el conflicte.
7: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo, i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
4: Més notícies, Natàlia Ramon.
8: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern rellançar la segona meitat de la legislatura i esquivar el conflicte obert amb el sector educatiu. L'endemà que els comptes superessin el primer tràmit parlamentari, Illa ha situat dos reptes per als propers anys: el nou model de finançament autonòmic i l'aplicació definitiva de l'amnistia. L'Hospitalet de Llobregat, Albert Prat, bon dia.
9: Què tal, bon dia. Sí, durant una intervenció de 20 minuts, Salvador Illa ha fet balanç dels pràcticament dos anys que porta el govern, ha projectat el que queda de legislatura i ha evitat qualsevol referència a l'últim revés dels mestres i professors a la darrera oferta de la Generalitat. El president ha reunit aquí tots els alts càrrecs del govern per animar-los a desplegar les mesures previstes als nous comptes, tan bon punt el Parlament els acabi d'aprovar a principis de juliol.
19: Què hem de fer a partir d'ara? Posava directe, com a organització. Posava directe i executar, complir, portar a la pràctica allò que es dibuixa en aquests pressupostos, que és també plasma el que estava prèviament prefigurat en el pla de govern, i portar-ho a terme. Sense manies i sense mitges tintes.
9: A banda d'això, pel president també és prioritari que en els propers mesos es faci efectiva l'amnistia per Puigdemont i Junqueras i que el nou model de finançament autonòmic acabi sent una realitat. Albert Prat, Catalunya Ràdio, l'Hospitalet de Llobregat.
4: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, manté la confiança en la directora general de la Guàrdia Civil l'endemà d'admetre dues trobades amb Leire Díaz, segons Mercedes González, quan l'exmilitant del PSOE li va demanar intercedir a favor d'un agent vinculat a la trama. Ella s'hi va negar i va tallar la relació. Marlaska dona per bones les explicacions. Madrid, Dani Sanzeja, bon dia.
23: Bon dia. Si fa uns dies el ministre de l'Interior negava qualsevol contacte entre Díez i la directora de la Guàrdia Civil, avui Marlaska matisa que el que no van existir mai van ser reunions vinculades a la trama i per això no pensa cessar-la.
28: Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita, y yo no tengo por qué negarlo, porque no tengo por qué dudar, mejor dicho, de ello, evidentemente no. Porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad, como dije ayer.
23: El sumari del cas assenyala fins a tres reunions i missatges on Leire Díaz deia que Mercedes González era de la seva confiança. També recullen pressions de la cúpula de la Guàrdia Civil, agents de Lugo, que Marlaska ha negat. Dani Sainz, deja Catalunya Ràdio, Madrid.
8: Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig sense ferits ahir a la nit al barri de Sant Roc de Badalona. Anem fins allà, David Àngela, bon dia.
29: Bon dia. Una trucada a quarts d'una de la matinada advertia els Mossos que se sentien detonacions al barri de Sant Roc. Agents del cos es van desplaçar fins al lloc dels fets, van inspeccionar la zona i van recollir les declaracions dels testimonis. En el tiroteig no es van produir ferits ni detencions. Els investigadors desvinculen aquest tiroteig del de la setmana passada, tot i que s'ha produït a la mateixa zona i on va resultar ferida lleu per un impacte de bala una nena de 10 anys. David Àngela, Catalunya Ràdio, Badalona.
4: esports, Montserrat.
5: El Barça s'haurà de jugar el pas a les semifinals de la Lliga de Bàsquet a Múrcia després de perdre ahir al Palau per 87-90. Demà serà el partit decisiu. Avui el Joventut rep a Badalona, el Baskonia a les 9, obligat a guanyar per forçar el desempat. El partit el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La selecció espanyola masculina de futbol viatja a aquesta hora cap als Estats Units, on la setmana que ve començarà el Mundial. L'equip espanyol va empatar un ahir en l'amistós disputat contra l'Iraq a la Corunya amb gol de blaugrana Ferran Torres. La selecció espanyola femenina juga avui contra Anglaterra a les 9 en partit de classificació per al Mundial de l'any que ve a l'estadi illenc de Son Moix. A Alacant comença la Copa d'handbol. Barça hi debuta als quarts de final contra Valladolid a la 1 del migdia i en directe per Esport 3. També avui es jugaran els tercers partits de les semifinals de l'Hockey Lliga. Igualada Barça a les 7 amb empat a 1 de la sèrie en directe per Esport 3 i Calafell Liceo a 2:15 amb 2-0 pels gallecs. També avui es disputen les semifinals del torneig de Roland Garros. Kovalev, Arnaldi i Mensik Zverev. Balinska, classificada al número 114 del rànquing, passa a la final de Roland Garros davant Andreieva. I el Sabadell de futbol vol seguir lluitant per l'ascens a la segona divisió. Juguen a les 9 al camp del Madrid-Castella amb un 2-0 en contra la tornada a semifinals.
10: Fins aquí les notícies.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Són les 11 i 7. Judit Mascó, bon dia.
12: I molt bona hora.
11: Àngel Llàcer, bon dia.
13: Bon dia,
11: bona hora. I Vicenta Pineda, bon dia.
12: Bon dia, Déu, Eduard.
11: Quant de temps feia que fèiem el dilema, Catalunya Ràdio?
12: Ai, sí, sempre teniu altres prioritats.
13: Sí,
12: des de la que fèiem el dilema.
11: Tu no hi eres.
14: Jo he estat de vacances.
12: Sí, doncs han aprofitat que tu estaves de vacances, que ara això, ara el Girona,
11: ara... Que han passat coses.
12: L'advocat de no sé qui.
14: No ho han fet.
12: No sé.
14: Les joies de Zapatero?
11: Sí.
14: Les joies de Zapatero?
11: Sí.
12: Les joies.
14: Ah, no, no.
12: De Zapatero.
11: Ui, el dia que t'hagin d'agafar les joies a tu, Judit.
14: No, que quan obrin aquella caixa forta. Ui, quan obrin aquella caixa forta.
12: No és bo. Lo meu tot és de mentida, nen.
14: Ui, quan obrin aquella caixa forta.
12: Jo no tinc aquelles joies, sí, sí.
11: Sí que les tens.
12: Ui. Sí, sí, no, no. Lo meu és
11: si l'altre dia les veníem tot de sabates, que valien una millorada, que les vas començar a regalar.
12: Mira, és que les pots...
15: Home, i tant, clar que les porto. Fantàstiques, comodíssimes, són toves, no pesen gens.
12: No, però ara, conyes a part, això és molta broma, però no veieu quin go... A mi no saps l'il·lusió que em fa.
11: Doncs regala'm sabates.
12: No, home, no, com vols que et regali sabates? Quin número de peu tens?
14: Jo tinc un 42.
11: 43, jo.
12: No, no ho sap bé. Ni l'estil, ni la cosa. Bueno, a veure, l'estil, no sap jo que ho he de marcar, eh?
14: L'estil.
12: Però vull dir que a mi em dona, em fa molt goig, que... Ai, que contenta estic.
15: Clar,
12: regala'm. Blancs,
14: això és una ràdio pública.
12: Ah,
14: hem de donar un cert, no, una certa
12: sí,
14: informació,
12: una
14: per favor. A veure, hi ha gent que està escoltant aquesta ràdio.
11: No, està escoltant, sí, sí. Està pagant, perquè parlem
12: bueno,
11: tots alhora.
12: Però això és una bona idea, això és un bon concepte de reciclar, de compartir, de que si tu no t'ho poses pel que sigui... Que... Posa... Mira, aquí avui tenim un públic que ens està
15: plenint. Entre sí? Elles també es canvien la roba, i que sí, s'obren els armaris i nena, posa't això, que ja no em va bé, i no es llença res aquí.
14: Ho has explicat, que és un grup de jubilades?
11: Sí.
14: Ah, ho has explicat abans.
11: Venen del Vallès, venen de
14: Rubí, hi ha un senyor de Rubí.
12: De tot arreu.
14: Sí, de tot arreu, de Barcelona,
11: de Badalona, de Barcelona.
12: Fan visites culturals totes plegades.
15: Molt bé.
12: I avui... Avui,
14: avui tocava aquí la ràdio.
11: Doncs, anava a dir, molt,
14: avui han fugit de la cultura i han decidit venir a veure...
12: A l'agricultura. Sí.
14: Per fer, a l'agricultura.
11: Bueno, atenció al dilema d'avui. Segur que en algun moment o altre us hi heu trobat. Allò de que ve un amic i us diu, deixa'm uns diners i ja te'ls tornaré.
14: Perquè mai... al revés no, no? Allò d'anar una mica i demanar diners no ens pot haver passat.
11: Ah, també, eh?
14: Ah. No, no, jo ho dic, jo ho dic.
12: Ah, de, tu ets no, perquè... demanador.
14: Jo sóc demanador, no, jo sóc deixador.
15: No.
14: Jo sóc deixador. Però jo sóc deixador... A més, mira, tu quan algú et demana diners... Bueno, no hi ha experiència personal, eh? Quan algú et diu, em pots deixar uns diners? Tu ja saps que aquells diners els estàs donant.
15: Que no tornaran,
12: sí,
15: vaja.
12: No.
14: Que no tornaran.
12: Doncs jo no. Tu saps això, jo no. Jo,
14: sí,
12: jo pretenc que me'ls torni.
14: Ah, jo he demanat una vegada molts diners.
12: No em diuen, me'ls dones, me'ls deixes, no?
14: Sí, me'ls deixes.
12: Clar. Ah.
14: Clar, però sí. Però...
12: No em diu, em dones 1.000 euros?
11: Però, per exemple, a tu demanen 10.000 euros.
12: Home, per fer una reforma... A mi no m'han demanat mai 10.000 euros.
11: Però per fer una reforma de casa, que necessito 10.000 euros...
14: A veure, la cosa més forta que m'ha passat mai és una amiga meva, que em va trucar i em va dir, em pots deixar avui aquesta tarda 200.000 euros.
0: No. Què? Això t'ha passat a tu, eh?
15: Però què, per un segrest?
0: Però això era una broma, no?
15: Exacte. Era per un segrest express.
14: Clar, clar. Jo vaig dir, a veure...
15: I un ronyó, també, saps?
14: Escolti. Jo no tinc... O sigui, diu...
15: Entre poc i massa.
14: Avui...
0: Ja, però ets tan graciós, és que ja t'he trobat molt a faltar, veus? Històries com aquestes.
14: I aleshores... Jo estava amb uns amics i dic... A veure, m'ha escrit una amiga meva...
0: A veure, que
14: ens truqui
0: algú que li han demanat 200.000 euros.
14: Clar, llavors em va dir, a veure, vés amb compte, perquè moltes vegades al WhatsApp fins i tot havien tingut clar notes de veu amb la veu de
0: sí
14: la persona.
0: Això ja es diu fa temps.
14: Dient-li clar no sé què, tal, tal, tal. I jo vaig pensar, bueno, doncs igual ha passat això i aquesta noia... Perquè em va trucar per WhatsApp. Ah. Llavors vaig pensar, ui...
0: No,
14: llavors
0: no
14: vaig pensar, aquí hi ha alguna cosa
0: estranya,
14: perquè 200.000 euros tu demanes...
0: Dona la cara, com a mínim, ja que demanes 200.000 euros.
14: Llavors jo tenia com por, no? Llavors, bueno, llavors... perquè clar, vaig dir, jo 200.000 euros, no, si hagués d'aconseguir 200.000 euros, trigaria 15 dies. Saps què vull dir-te? O sigui,
0: ah,
14: clar,
0: només?
14: Clar,
15: no els pots donar de cop.
0: Només?
15: Exacte.
1: Vull dir, has d'anar fins a la illa aquella...
14: Aleshores em va dir... Llavors aquesta amiga em va dir...
0: Amb el jet és un moment.
14: Llavors jo la vaig trucar i dic, escolta'm...
0: Això va en sèrio?
14: Sí, sí, dic, Maripili. Dic, això, jo, és veritat, això?
0: Clar.
14: I em va dir, sí, sí, perquè és que demà he de pagar impostos.
0: Impostos.
14: I llavors el seu gestor no l'havia avisat i no tenia aquells diners disponibles.
0: Sí, nen, però tens unes amigues molt heavies, no?
14: Clar, llavors vaig dir...
0: A mi em fa això un amic.
14: Dic, però... Dic,
15: bueno, 200.000 euros...
0: No sé, és que jo crec que no seria amic.
14: I vaig pensar, però tu m'has trucat a mi. Diu, bueno, perquè ets l'única persona que conec que podria tenir 200.000 euros per deixar-me aquesta tarda. I dic, jo no tinc 200.000 euros per deixar-te aquesta tarda.
0: Clar. Tu també vas fi, explicant tot això a Catalunya Ràdio, a la ràdio pública.
14: Bueno, sí que explicant un cas. Bueno, no, home, no, però si no... Sí. Home, que no me'l demanin.
0: Això vol dir que els bitllets et sobren...
14: No,
0: et
14: A veure, la gent sempre es pensa que sóc més ric del que sóc.
0: Explicant això, dieu les joies del Zapatero...
14: Bueno, la que té joies ets tu. A veure, aquí, la que té més quartos d'aquesta taula, tots sabem qui és, Judit.
0: No, senyor.
14: I
0: no
14: sabeu.
1: I si no els tens, que te'ls has gastat.
0: Perdona.
14: A veure, l'Hisenda defensa.
15: Això qui ho diu? Està clar, però sí, has treballat de manera internacional.
0: Soc la persona més discreta del món mundial.
14: Això no vol dir que no tinguis quartos, però estàs treballant des dels 15 anys i en tens 70.
0: 17. Ah, doncs 75.
14: Pues això, vull dir,
0: no m'entreguis. No m'entreguis mèrits.
14: Per poc que t'hagin pagat, m'entens? Bueno, és igual, la qüestió.
15: I què? Com va desllorigar això?
14: Com va acabar? No, i li vaig dir, em sap molt greu, però és que, no, dic, bueno, és que jo trigaré el mateix que tu en aconseguir-lo. No, no, perdona, no sé què. Dic, bueno, doncs parla amb el teu. I allà vaig tenir un susto.
0: Què?
14: Però, per exemple, una altra vegada, una altra persona em va demanar, va tenir un accident, i llavors va tenir un accident amb una persona que no es va fer càrrec del seu accident perquè era a casa seva i l'estava ajudant a fer una cosa i es va trencar molt i no va poder seguir treballant. L'altre va dir, jo t'ajudaré, i en el moment d'anar a ajudar-lo no el va ajudar.
0: Caram.
14: I es va quedar el pobre nano tot trencat, sense poder treballar i sense cap ajuda perquè estava a casa seva ajudant-lo a fer una mudança. Per tant, no hi havia cap
15: assegurança
14: ni res. I aleshores jo allà...
0: I no tenia un coixinet al banc.
14: Jo, diu, em sap molt greu, però necessito que em deixis diners. No, no tenia un coixinet.
0: La penya no té coixinet al banc. Sí, pot ser, clar.
14: No, però són artistes. No són artistes. Clar, i els artistes, noia, no, saps què vull dir? És una feina miserable. Vull dir que avui tens feina, demà no en tens.
0: D'acord.
14: I vius el dia. I aleshores jo allà vaig fer... Bueno, em va dir, em pots deixar diners? I vaig pensar, jo no vull haver-li de demanar mai més aquests diners. I aleshores li vaig deixar diners i llavors vaig posar li vaig fer uns sobres amb uns cors, uns sobres petitets, i a cada sobre li vaig posar 1.000 euros, li vaig regalar 4 sobres, perquè vaig per fins que arribés del juny fins al setembre. I llavors a cada sobre li vaig posar 1.000 euros allà doblegadets, amb no sé què, i vaig posar més de juny, més de juliol, més de no sé què. I vaig anar allà i li vaig
0: dir... La nòmina, mira, la nòmina.
14: Bueno, però vaig pensar... Ell me'ls va demanar que els deixés...
0: Però tu vas considerar que venia de gust ajudar-lo de veritat, en sí. aquest sentit. El deus conèixer bé i sabies que...
14: Tampoc no és un
0: gran... Aquest és un tema, eh? Aquest és un tema que marca una diferència. Deixar o donar a una persona, un amic, una amiga, que ho necessita... O algú que ha tingut un despiste
14: no.
0: i, escolta, jo més aviat el tema el veig una mica...
15: Però és
0: no,
15: que també...
0: No profunditzo tant, jo el veig una mica com que vas a sopar i jo què sé, i ostres, ara no porto tal, la targeta no em va, hosti, em deixes a... que sigui, no? 50 euros.
15: Sí, però igualment en un sopar no. També tu pagues i ja està, ja no esperes que l'altra persona
11: sopar,
15: pagui l'altra meitat,
11: no, ja,
15: és igual.
11: Per mi,
15: sí.
11: No?
15: Sí, hem de ser una miqueta més espanyols amb això.
0: Ja, però, bueno, doncs, doncs potser no és un bon exemple, però ja, però quan aquelles... és un hàbit, quan és un hàbit, sí. Hi ha gent, o sigui, aviam,
15: que si algú m'ho molesta,
11: a mi molesta. El Joan Barril anava demanant sempre bitllets.
14: Qui?
11: El Joan Barril, sempre que anava a la redacció, dèiem, deixa'm 10 euros.
0: Clar, a mi molesta, hi ha gent que mai té.
15: Ah, sí, eh?
0: Però,
15: sí.
0: Gent,
15: però això també és un art, eh? Ah,
0: bueno,
15: està molt bé.
0: O un morro que te'l trepitges, perquè clar... Vull dir, si tu no tens i tens necessitat, jo no et demanaré ni 10 ni 20, però si després veig que despilfarres, vas a lo grande i no te'n recordes ni aquesta vegada ni l'altra i tal... Jo tinc un mal de cap, perquè em queda dins. A mi em queda dins, això.
11: És que li dius no.
14: Jo sóc molt...
0: Ja, però jo no dic no perquè em fa vergonya. És que resulta que... Quin morro, no? Perquè el problema... El problema l'acabes tenint tu.
11: Yeah.
0: O sigui, jo acabo, jo, com sóc jo.
11: Sentint-te malament per no deixar 10 euros.
0: Exacte, o sentint-te malament perquè no saps com reclamar-li, perquè portes 10, 20, 10, 20 de fa temps, o aquells que comparteixes petits gastos, ja et faré el bízum i els hi has de dir 10 vegades. A mi em fa molta vergonya.
15: Ja, això és que,
0: bueno, i al final ho deixo córrer, però a mi se'm queda dins de dir, aquest és un...
15: Però ja et serveix per la propera.
11: Tinc un amic que li ha deixat el cotxe i ha entrat un pàrquing,
14: sí.
11: I aquest matí, aquesta matinada, em cobren 3 euros d'un pàrquing. Dic, pàrquing? I clar, que t'he deixat el cotxe.
14: Sí.
11: Dic, ara què faig? Li demanaré 3 euros?
15: No, això és misèria.
11: Clar que no, però sí, pensa, home, però avisa'm que vas a un pàrquing.
0: Sí, precisament com que és misèria, això ho dic per l'altre.
15: És un tema d'educació, també. Jo també puc parlar des del punt de vista de... A mi no em demanen mai diners perquè no en tinc. Llavors, clar, ningú em vindrà a demanar.
11: Si un pàrquing se t'obre una barrera i marxa sense pagar...
15: Però et puc parlar des del punt de vista de... Jo si he hagut de demanar diners i els he demanat a casa, mon pare i ma mare, i els hi he tornat fins l'últim duro.
14: Jo també.
15: Sempre.
14: Jo
15: perquè
14: també.
15: Penso, per educació, encara que sigui mon pare, que és la persona que m'ha fabricat i m'ha posat en aquest món, per educació aquests diners se'ls ha guanyat ell a la fàbrica. Per tant, no són meus.
0: Elisenda, per educació i perquè a mi em preocupa.
15: Perquè és crema,
0: dir,
15: clar.
0: No me n'oblido. És que no puc dormir bé. I llavors em faig paperets per recordar-me'n. Li dec això aquest... I ho faig quan abans
15: millor
0: perquè visc molt més tranquil·la.
11: Sí. Línies obertes al 93017474. 93017474. Escoltarem també alguns clients que truquin i que hi diguin la seva sobre el fet de deixar diners i situacions que s'hagin trobat que volien compartir amb nosaltres.
14: Jo una vegada vaig necessitar molts diners, perquè fa molts anys,
0: jo parlo de bízums de 10 i de 20, clar. I ara a veure tu...
15: Ojo,
11: milions d'euros.
14: No, però això dels bízums dels 20 euros i no sé què, penso com vosaltres, o sigui, a més soc molt rata amb això.
0: El bo és que hi ha un límit
11: en el bízum. És que tu ets més rata amb els 5 euros...
14: Jo soc molt rata amb això.
11: ...que amb 1.000 euros.
14: Jo soc molt rata, molt. Si tu em demanes 5 euros i no me'ls tornes, jo et diré, tu em deus 5 euros. Tu em deus 5 euros. Perquè...
0: Home...
15: Clar, perquè és la cara dura, és un tema de relació.
0: Ens comencem a entendre.
11: Convidar-lo a...
14: No, després podem anar a menjar el que tu vulguis.
0: Home, a mi em ve molt de gust convidar la gent, però que em vagin demanant 5, 10...
14: Sí, anem a sopar i ens gastem 100 euros, doncs jo et pagaré els 100 euros. O sigui, jo te'ls convidaré. Ara, si abans m'has demanat 5 euros i no me'ls tornes, jo et diré, tu em deus 5 euros.
11: Sí, és així.
14: I tu me'ls deus.
0: Jo sabeu com soc? Jo, mira, me'n recordo un viatge fa molts anys, que estàvem a l'altra punta de món, amb alguna illa paradisíaca de veritat, i estava compartint un altre model, i aquella model era una època que jo fumava, llavors jo m'havia comprat un cartró.
15: Tu fumaves, Judit?
0: Un cartró a l'aeroport.
14: És que aquesta noia ha fet de tot.
0: I, una miqueta de tot. I llavors ella, que en teoria no fumava...
11: Qui és ella?
0: No,
14: una amiga,
0: no vull dir el nom, però té un nom i un cognom.
15: És catalana? És catalana?
0: És valenciana.
15: És valenciana?
0: I aleshores, només diré això. I aleshores, ella... Em anava demanant, me das un cigarrillo, me das un cigarrillo, me das un cigarrillo.
15: En castellà, li en castellà.
0: Sí,
11: és morta? És morta?
0: No, és viva. I va haver un dia, quan portava 4 dies de viatge amb ella.
11: Es diu Verònica?
0: No,
14: l'alcaldessa.
0: No, és una miqueta més gran.
15: Rita Barberà. Quan feia de model i fumava.
0: Em va inflar les pilotes fins a tal punt. O sigui, algú que t'està tocant els nassos tot el viatge. Dame esto, dame lo otro, dame un cigarrillo. Que vaig agafar el cartó i li vaig dir, coge los paquetes que quieras i no em toquis més els nassos. O sigui, una tia que tot ho demanava perquè no tenia mai res del que es necessitava. Pues a mi la gent aquesta que mai té el que toca tenir, també. Per avui jo també sóc previsora.
15: Digues que sí. Aquests se'ls hi ha de posar el freno.
11: Es deia Esther?
0: No, llavors em va... No. Llavors em va criticar perquè em va dir... catalana, tacanya, i li vaig dir, tindràs collons? O sigui, a sobre, que m'estàs gorrejant tot el viatge, demanant-me tot, o sigui, tot, la crema solar, el cigarrillo, ara dono'm 10 euros, ara dono...
12: Això em va dir que era una garrapa. I,
14: ja,
12: i clar, tu quedes malament. Jo això ho he posat sobre la taula fa un moment. És a sobre quan tu ajudes...
14: Sí.
12: O estem parlant de petites coses, no de coses importants no, i d'amics no. que ho necessiten, que són dos temes. És quan et sents tu malament perquè et dones, tens una sensació com de culpa o com de vergonya o com de que tu... Si fossis tu la que tens un problema, perdona.
15: Clar, clar, clar.
12: Jo ja m'organitzo les meves coses.
15: No? Perquè heu perdut amistats per això? És bueno, a dir...
14: Jo, mira, jo bueno, amistats, una vegada vaig haver de necessitar diners quan fa molts, molts anys que em vaig comprar un pis, on vaig viure 10 anys, val? I aleshores, quan en el moment de comprar, necessitava diners perquè no els tenia. Llavors vaig dir, bueno, a veure, preguntaré als meus amics que tenen diners, a veure si em poden deixar diners. I a tothom qui li vaig demanar, tothom els va deixar, menys un. Menys un.
12: Sí, però no ho diguis dir... així perquè també hi ha imatge, a la ràdio.
14: Ah, i aleshores, ai, menys un. I em va dir, diu, els amics... no estan per deixar diners.
15: Oh, bueno, aquesta vaig... premissa, eh?
14: Ja, però jo vaig...
12: És un binomi complicat.
2: A mi, sí? Clar. A mi m'agrada, eh?
14: Però
12: deixar
14: jo...
12: diners?
2: No, no, la premissa.
14: Sí, ah. Però és que jo crec
12: jo
14: que un amic...
12: una mica això.
14: Un amic ha de fer per tu el que tu necessitis en aquell moment. Si necessito una abraçada, te l'ha de fer. Si necessito que m'acompanyin, això m'ha d'acompanyar.
12: Però un bon amic però si no l'has de posar en un compromís.
14: És que jo no poso en un compromís, jo tornaré
12: aviam,
14: els diners.
12: Aviam, si és molt important...
14: Jo, tornaré,
12: és
14: jo també... al Ricard li demano uns diners, veure, sí, sí. Sap
12: si
14: que li tornaré.
12: Si és per un fill meu, per una necessitat molt sí. d'allò, et puc assegurar que ho demano i no em cauen els anells per demanar.
14: Exacte.
12: Però si ho puc evitar... O sigui, és que tu el poses en una tessitura que no és còmoda.
14: No, no, és que no passa res. O sigui, igual està jo bueno... en el demanar que en el dir-me que no, no passa res. Però tu no diguis que un amic no està per deixar diners, perquè un amic està per estar...
2: Per ajudar.
14: Per ajudar-te. Necessites el que necessites en aquell moment.
15: Però si
14: en aquest cas són diners...
15: Manera.
14: Sí, bueno...
15: És a dir, però si, mira, no et puc deixar els meus diners, però si vols...
14: Bueno, sí que pot, no vol. Perquè
15: si
14: vaig anar gent amb quartos.
15: D'acord.
12: Bueno, si et demana molts diners, què vols dir? Que li fas un préstam?
15: No, però trobar una manera de treure els diners d'una altra manera... No ho sé, ara imagino. Però mira, els meus diners no...
14: No,
15: però...
14: és aquesta cosa tan catalana de no et deixar els quartos perquè no vull problemes. Però ja està, però has de saber a qui li deixes també. Jo ja sé quan li deixo algú. A mi em deuen molts diners a la vida. Molta gent em deu molts diners que sé que no volia mai. Ja està, per
15: no els reclames ja, tu, Àngel, aquests diners. Els has reclamat per això?
14: Home, jo la primera vegada que em deuen diners des de fa 25 anys.
15: Uau. I són quantitats generoses.
14: Amb noms i cognoms. Què?
15: Quantitats generoses.
14: Sí, sí, sí, generoses.
12: Home, aleshores... ja està parlant de coses serioses. Jo estava parlant de sopars, de deixar...
15: Així és la història.
12: Això,
15: vull dir que per un sopar no trencaràs una amistat amb algú.
12: No,
15: però clar,
12: clar
15: que
12: no.
15: La cosa ja tu et suposa...
12: Sí, però ell diu que, mira, que s'emprenya més...
15: La Guardiola.
12: Ell diu que sí. L'emprenya més els 5 euros del
15: perquè
12: sopar.
15: Perquè la rata, la cosa de misèria, això sí. El molesta.
2: No, perquè és la sensació que s'estan aprofitant de tu. És dir que...
14: Ara, això.
2: Això.
14: És la sensació que s'aprofita de tu.
2: Quan algú necessita diners...
14: Quan algú necessita, clar,
12: ho dius. És que aquí són dos coses molt diferents sí. I les estem barrejant, Jo també no, ja ho he dit moltes vegades, jo torno a dir, si és algú important i és sí. Un bon amic i és una necessitat i algú que realment ho necessita, tu ho deixo, jo ho deixo sabent que si no es torna no passa res, però jo estic parlant de les coses aquestes com quotidianes. De...
14: Aquell que no treu la cartera mai ni agafa
12: ja,
14: el mòbil
12: això,
14: per anar a pagar.
15: No
14: demania,
15: sopar, sopar,
12: i quan
15: es
12: reparteixen gastos.
15: Vas
12: però
15: un taxi
12: no
15: compartit.
12: Paga.
15: Exacte, un taxi compartit.
12: Ui, els taxis compartits.
15: Això és complicadíssim.
12: Jo sempre em toca pagar perquè sóc la que ha vist més cap enllà,
15: clar.
12: Saps?
15: I llavors dius, bueno, ja ho farem a mitges, saps? I penses, clar. Bueno, a mitges. Ja. I ja, però escolta'm, jo vivia dues cantonades més enllà. Home, ens hem de posar així.
2: 9301-7474. Ens truca el Josep de l'Estany. Josep, bon dia.
12: Josep.
13: Hola,
2: Josep.
13: Hola, bon dia.
2: Què
13: bon
2: dius, Josep?
13: Hola, bon dia, com va tot?
2: Bé.
13: Bé, bueno, això és el típic, ja ho heu dit, el de deixar o donar, doncs és l'habitual, Jo, al llarg dels anys, petits imports, 100 euros, 200, amics que saps que van justos i t'ho demanen i ho acabes donant, bueno, sí, ja m'ho tornarà, i mai de la vida. Mai de la vida han tornat.
14: Mai de la vida han tornat.
13: No, i gent que t'aprecia de tot, però no acaben tornant, no hi ha feedback, Vull dir, no, ja saps, l'últim moment, ja saps que t'estic deixant això, però ja sé que no m'ho tornaràs.
14: Exacte.
13: Bueno, és a dir, és el que són petits imports, Són, tampoc d'això, però sempre, gairebé no hi ha més a tot. Bueno, és el que hi ha. El curiós és, per exemple, fa uns mesos, un amic em va dir, ostres, deixa'm 200 euros que he d'acabar de pagar el lloguer, i dic, vale, cap problema. I no el veig mai, I em va dir, diu, ostres, em truca l'altre dia i diu, hosti, quedem pet per aprendre alguna cosa i tal. I dic, mira, em voldrà tornar els diners.
12: Allò d'anar a prendre alguna cosa, torna els diners. Sí.
13: Dic, ostres, em torna els diners. I dic, vale, vale, quedem, tal. I bueno, ja parlem de la vida, ni paraula dels 200 euros que li havia deixat. Ni paraula.
12: Clar.
13: I bueno, a l'hora de marxar, dic, bueno, he quedat amb la dona, no sé què, me n'he d'anar.
12: I l'has pagat tu?
13: Gesto...
12: Com? Hosti. A mi això em feia molta ràbia.
13: Allò que fas el gesto de pagar el deure que hem fet al bar, i diu, tranquil, que pago jo.
12: Ah!
14: Ah, perfecte, doncs moltes gràcies.
13: Bueno, que està bé que te'l paguin, no? Però jo s'està ni molt d'haver deixat, doncs, res.
11: I tu no treus el tema perquè no et vols sentir malament de treure el tema.
14: I després hi ha una cosa...
13: I nosaltres no la quedem traient perquè tampoc ens volem sentir malament.
14: Clar. Mira,
12: es crea una pressió tremenda pel que deixa i el que rep, si no treu el tema i no diu, mira, disculpa, però encara no em va bé, jo és que això ho agrairia molt, com ho digués.
14: Hi ha una cosa
12: però que no se'n parli mai més... Clar,
14: molta ràbia. Què és?
12: Quina?
14: Algú et diu, necessito això que ha explicat el Josep ara, que diu 200 euros perquè estic passant un arribo final de mes, no sé què tal, tu li deixes els 200 euros i el dia següent...
12: Te'l trobes a on?
14: No, a l'Instagram està dinant no sé on i dius, home, que no ho estaves passant tan malament, que has hagut de demanar 200 euros i ara t'estàs fotent un mojito aquí a l'Instagram.
15: I tant, jo sé d'un cas d'una persona propera a mi que amb el seu millor amic, el va avalar perquè, bueno, una sèrie de despeses a l'empresa que no acabava de poder assumir, i el va avalar amb el pis, o sigui, amb el seu sostre. Ui, el seu millor amic li va dir, amb el meu sostre jo, pam, t'avalo. Bueno, doncs no va pagar aquest senyor, i al final, bueno, judicis i històries, van perdre l'amistat, al final el pis se'l va poder quedar aquesta persona, però, escolta'm, un merder de caldeu, que penses?
12: Estem parlant de deixar diners, però...
15: Deixar diners, el teu millor amic.
12: De fer negocis amb amics, també.
1: Vaig deixar 1.000 euros a una persona que estava molt malament, en situació econòmica, i fa res, li ha tocat un d'aquests premis grossos.
12: Què? I no t'ha tornat? Amb...
1: Va trucar per dir-me, escolta, m'ha tocat premi i tal.
12: Entrevista'm.
1: Bueno, estava content i, bueno, felicitats i tal.
14: No, i no li vas dir, posar, em podràs tornar els diners que em deus?
1: No,
12: clar,
14: però
12: veus?
14: Per què no ho vas dir?
12: Perquè hosti, perquè fa molta vergonya. Ja
14: però com a vergonya?
1: Està molt fotut, quan li vaig deixar estar molt fotut.
12: Fa vergonya reclamar el que...
1: Vaig deixar 1.000 euros, li vaig deixar.
15: Però vols dir que se'n recorda aquesta persona que li vas deixar aquests diners?
12: Ah, aquest és l'altre tema.
1: Perquè
12: jo no seria capaç de no recordar-ho, perquè sóc patidora, sóc una dona patidora.
1: També ho vaig fer pensar que era d'allò. Mira, es truca també el Tomàs de Barcelona. Tomàs, bon dia.
12: Ai, Tomàs.
3: Sí, hola, bon dia.
1: Què dius,
3: bon
1: Tomàs?
3: Dia. Bon dia. Pues res, jo del meu ja fa anys perquè eren, havien peles, no eren euros.
12: Peles.
3: Jo tenia un molt bon amic, vaig anar dos vegades de viatge amb ell, una a Tenerife, un poc, anem, i em diu, bueno, que no li portava diners, que no havia cobrat, que... Digo, perfecto, pues li vaig deixar, bueno, el temps que anem a estar per allà. Anem a tornar, em va costar recuperar-los, ho vaig recuperar. I després anem a fer un altre viatge a Menorca i em vaig trobar més o menys la mateixa situació. I aquests ja no els vaig recuperar perquè li vaig estar reclamant sí, ja te'ls donaré, sí, ja quedarem. A sobre jo vaig quedar malament amb la seva família, que parlava, trucava sovint i una vegada son pare em va dir què passa, que truques tant? I li vaig explicar i encara la mare fa de mi, com que li expliques això al seu pare? Que, diu, home, cuit, perquè i no hi ha manera. I quedàvem alguna vegada i si arribava jo tard, pues ja se'n anava. I res, ja no el vaig recuperar ni l'amistat també l'anem perdre.
12: Clar, però és que una persona així que va de viatge i, o sigui, ja no vas de viatge si no tens ni un duro.
15: Clar, et
12: passa una vegada, d'acord. O demanes els diners abans.
1: Passar dues vegades, però després ho tornes, home, no. I no t'han d'anar al darrere.
12: O abans d'anar de viatge, tu demanes els diners abans.
15: Clar, clar.
12: Vull dir, trobo que és una mica, no?
1: Sí.
12: Enferrona.
15: Sí, sí. Quan ja tinc l'aigua al coll, llavors
1: doncs,
15: correm-hi tots.
1: Més val, doncs, que no hagi sigut continuant l'amistat, vaja, perquè si no te'ls ha de tornar, és que alguna cosa fallava, no?
3: No, jo que no, ja ni me'n recordo del que era.
12: Però que tens, veus?
14: Sí. Sí. És que això dels viatges també és una cosa. Jo tinc un amic, per exemple, que ara havien dit, eren quatre, i van, eren dos, com dos parelles, i van dir...
1: Eren quatre?
14: Vull dir, eren dos parelles.
12: Eren quatre. Llavors
14: va dir, ens n'anem...
12: Un quarteto.
14: No, eren dos parelles.
15: Quatre.
14: Un va dir, i van quedar tots quatre que se n'aniran amb un barco a Grècia. Llavors diuen, no, doncs anem a Grècia amb un barco i tal, no sé quant. Llavors diuen, va, perfecte, tal. Llavors hi ha un que lloga com el barco i fa la reserva. I aleshores hi ha l'altra parella diu, vale, ja ho tinc, són aquestes dates. L'altra parella ja sabia que anaven al mes d'agost, saps? A Grècia.
1: Sí.
14: I, va, i quan ja té l'altre tot reservat, l'altre diu, hosti, he mirat els preus i són caríssims, no aniré a Grècia. I l'altre...
0: Que ja ho havia avançat.
14: Ja havia avançat el diner del barco.
0: Clar. Hi ha molta gent
1: que
0: té
1: tan morro. Tornat, no?
14: Jo no ho sé com ha quedat aquest tema.
0: Sí, però el 100% no t'ho tornen.
1: Ja.
0: No, perquè, clar, hi ha una mica d'assegurat... Sí, exacte. La gran experta en barcos, amb joies. Sí. Perdona, aquí l'expert en pastes ganses...
14: No, perdona.
0: És el que tens a l'esquerra, eh?
14: Jo no tinc
0: un barco. Home, si tu deixes 200.000 i...
14: No, jo no he deixat 200.000 perquè no els tenia. Estic explicant una cosa, una bogeria que em va passar un dia. És que tu, com manipules?
1: No has vist amb quin cotxe ha vingut, pobre.
15: Com manipules? Però si porta una puça.
1: Que aquest cotxe l'hem de llançar
0: el
1: ja.
0: Blauet.
1: Aquest
0: sí.
1: Blauet.
0: Ah, però si és com el meu, és molt curt.
1: No pot ni pagar el pàrquing, que ha hagut de demanar si es pot deixar el cotxe aquí 20 minuts, aquí davant de la ràdio. I tu anar rivient.
0: I ara vas amb aquest.
14: Ara vas amb aquest.
0: És que, no, aquest home.
15: No, perquè es lloga. Els altres els lloga per un dia, que sí.
14: Els llogo per quan quedo amb tu, Judit. Els quedo quan quedo amb tu.
1: Perquè si no, no quedes.
0: És molt cuqui, eh?
14: Quan quedo amb tu, he de fer-me el ric, perquè jo tinc un amic savi, que es diu Albert, que diu... Quan siguis pobre, fes-te el ric, i quan siguis ric, fes-te el pobre.
15: Ah!
1: Elisenda
0: Pineda. Hi ha una cosa que es diu luxe tranquil, que és el luxe de veritat, dels que no diries mai i són els que més tenen. És el luxe tranquil.
15: Hi ha una cosa que es diu cornut i pagar el beure, que crec que és el resum d'aquesta secció d'avui.
1: Pineda, Llàcer i Bascó, gràcies!
15: Gràcies! Adéu. Catalunya!
6: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
16: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
17: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, picolines, pol, relax i moltes més. I ho pots finançar fins en 12 mesos. Només fins el 8 de juny al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
20: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
21: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
22: Aprofita el supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
24: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
22: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
24: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
22: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
24: Consulta els models i marques que hi participen.
26: Tot costa.
27: La temporada del 10.
30: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
31: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
30: 10 temporades ja.
32: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
33: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
34: Per molts anys i que en feu molts més.
35: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que ha estat sens dubte...
36: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
37: Ocasión Plus.
38: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
0: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Passen 4 minuts a 11:45 i aquesta hora comencem taula de recomanacions pel cap de setmana amb Carlota Freixenet, Artur Ramon, Mariola Cubell, Robert Prat, Francesc Soler i Marta Viana. Bon dia!
4: Bon dia!
15: Bon dia! Bon dia.
1: Bueno, estic veient això de Movistar, de les muertes, Mariola, com es diu això?
15: ¿Qué?
5: Sí. Los abandonados.
1: No, van a morir todos o...
5: Se tiene que morir mucha gente.
1: Sí, se tiene que morir mucha gente.
7: ¿Cómo has dicho? Las muertas.
5: Las muertas.
1: Me están cantando.
5: Es que es fantástica.
1: Sí, sí,
5: pero
1: sí.
5: Eso lo había dissat per a la semana que ve para comentar-ho amb tu
1: doncs
5: directamente.
1: Podem comentar i les hem de convidar perquè totes estan extraordinàries, ho fan
5: fantàstic,
1: molt bé.
5: La sèrie és estupenda, ha anat fenomenal a Movistar i és una sèrie feta, dirigida, creada, protagonitzada per ti.
1: Però molt bé. L'humor és que m'agrada molt. El guió està molt bé.
5: Jo la recomano moltíssim.
1: Doncs queda recomanada. Artur, va, comencem amb tu. Què ens portes?
8: Bon dia. Mira, jo us porto una exposició que em va agradar molt. Vaig anar ahir a la inauguració, que es diu Tantes històries, tantes preguntes, a Fotocolectània, que és un centre de referència a la fotografia a Barcelona, allà al passeig del Born. I és una exposició d'un artista que conec de fa molts anys, que curiosament el vaig conèixer quan no era artista. Es diu Max d'Esteban, era un financer que ha passat a artista i veritablement és dels pocs casos que conec un financer doncs, que era, a més, un crac dels negocis.

0: que és sobre aquest capitalisme financer salvatge del qual ell també doncs, hi formava part i el coneixia. I, per tant, a vegades el millor és que des de dins poder tenir aquesta mirada després crítica. És una transformació d'un financer monartista i que ens fa una proposta absolutament contemporània, tecnològica, sobre la poètica del final.
1: Tantes històries, tantes preguntes. Carlota, un llibre.
2: Mira, sí, us vull recomanar un llibre xulíssim, molt, molt, molt xulo, que es diu Què és el so? Som nosaltres. És un llibre que l'han escrit l'Evelyn Davidi, l'Estefan Ascari i un il·lustrador absolutament meravellós que es diu Cristian Lodesani, i l'ha publicat a Catuca, i és un llibre molt maco que serveix per explicar què és el so, com funciona, quins sons són naturals, quins sons són artificials, com funcionen. Aquesta mateixa gent van fer un llibre molt, molt moric fa un temps que parlava de, sobre què és el temps, i em va agradar moltíssim i ha funcionat molt, molt bé amb canallà de 5-6 anys i crec que és un llibre fantàstic per aquests dies que igual són una miqueta sorollosos.
1: Queda recomanat. I Francesc, ens proposes anar al FIRE, el Festival de Cinema LGTBIQ+, de Barcelona.
3: Sí, és un dels festivals més importants del sud d'Europa d'aquesta temàtica i amb més de 3 dècades de trajectòria. Es va inaugurar ahir a la seu de l'Institut Francès, hi haurà projeccions fins al dia 14 i aquest any el lema és 1001 històries queer, i és interessant perquè posa el focus en el món àrab i persa, cinematografies que sovint queden al marge dels circuits més visibles. Animo a anar-hi no només a les persones del col·lectiu, sinó al públic en general, perquè, com van dir els Javis quan van recollir el premi a la millor direcció de Cannes per La Bola Negra, les pel·lícules LGTBIQ+, no són de nínxols, sinó que poden ser tan grans com qualsevol altra.
1: Ara anem ara a una pel·lícula, La Luz, això és a Disney+, Mariola.
4: A menudo. Un par de veces.
5: Fernando Franco, que és l'autor de Altres com subsuelo, que també vos recomané, i la protagonista de manera magistral Alberto San Juan, i parla ni més ni menys, tal dia com avui, que el papa està en Espanya, obertament de la pederàstia dins de l'Església, de la culpa i del penediment, i de com la institució eclesiàstica ho amaga sempre tot. Jo crec que no teníem fins ara cap història d'este tipus tan cruda, tan específica i tan contundent. Tinc entès que no és casualitat que s'estrene avui durant la visita, i que també sabeu que avui ha sigut la notícia esta que parla de que l'Església continua amagant, perquè 7 cardenals i 61 bisbes espanyols estan senyalats per encobrir a pederastes durant dècades. Vos la recomanem moltíssim. Conta una història tan poc habitual com és la d'un capellà que busca el perdó de les seues víctimes, i jo crec que obri una senda per la que no havíem transitat encara en el món audiovisual.
1: Caram.
5: És la sensació que jo he tingut. És fosca, és perturbadora, és molt, molt austera. La veus quasi com un thriller, té moments inesperats. I a més ens porta per les ombres i per la sordidesa natural d'este tema que, bueno, que jo crec que sí, que s'han fet coses, que s'han contat coses, que tots els mitjans tenen alguna història d'estes investigada, però esta pel·lícula és especial. Jo, vamos...
1: Però és aquestes pel·lícules que cal anar amb digestió feta, diguéssim, no? Perquè deixem el cos, no?
5: Sí, perquè no se anda con chiquitas, no sé com es diu en català, però ja m'enteneu.
1: Sí. Robert, una sèrie.
6: Una sèrie.
7: I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible.
6: Avui Movistar Plus estrena aquesta minissèrie, 4 capítols. Ja us avanço que fa tota la pinta que ha de ser brillant. Der England, el protagonista és Gareth Southgate, el jugador de futbol que va fallar un penal amb Anglaterra el 1996, semifinals de l'Eurocopa. Una mala acció que l'ha perseguit i que l'ha assenyalat durant tota la seva vida. Doncs bé, Southgate va acabar com a seleccionador anglès, aquí comença la sèrie, explora la preparació d'un entrenador per fer un equip mentalment més fort amb l'ajuda d'una psicòloga per trencar els tabús d'Anglaterra, la maledicció històrica que la persegueix amb els penals, mai ha superat una tanda de penals, una maledicció que ell, Southgate, ha viscut en primera persona. Parla de presa de decisions dels tècnics, de la pressió que es viu constantment en una banqueta, del repte personal del seleccionador, ha de recuperar emocionalment Anglaterra, i afronta les pors, les ferides, intenta canviar la cultura d'un vestidor professional amb el seu exemple. Anglaterra es torna a enfrontar una tanda de penals, se'n sortirà, haureu de veure la sèrie. És una adaptació d'una obra de teatre. Està basada en fets reals. No és una sèrie només per futbolers. S'estrena avui a Movistar Plus. Teniu els 4 capítols disponibles.
1: Va, Mariola Soler, som-hi.
5: Robert, saps que a mi no m'interessa...

0: el esport perquè no sé res.
1: No m'ho diguis! No...
0: Sí, però he de dir-te, quan he vist que era la teua recomanació, és que me la varen passar. I és la jo mai veig res que siga d'esports.
1: Malament siguin... fas.
0: Vale, però he de dir-te que esta vaig veure el primer capítol i vaig dir, ah, doncs sí, i la veuré. Quan estiga, avui que s'estrena, o sea, a mi me varen passar el link de tal i vaig dir, quina mandra, ara, un futbolista. Però és de veres que no és només per futbolista.
1: Pues mira, jo també, tu, llegiré algun llibre, tu, que no n'he llegit mai. Encara que no sigui de futbol, tu. També, sí, sí. Gràcies.
2: Està bé.
0: De res, Robert, estic així per servir-te.
2: Marta, a tu ens portes fins a Girona.
3: Sí, en aquest cas, per parlar-vos de l'espectacle, de les escenaris especials...
1: Quin espectacle?
3: És un projecte de teatre de la psicòloga i la dramaturga Clàudia Cedó. Li han donat molts i molts premis. És una gran figura ara mateix en l'actualitat del món del teatre. Treballa des de fa molt de temps amb persones amb diversitat funcional i realment fan entre tots aquest projecte una feinada. Aquesta vegada el que fan és presentar un muntatge en què es fan preguntant què els dona plaer i tots doncs, han decidit parlar lliurement de tot allò doncs, que el genera i els provoca plaer, des de menjar un bon arròs, dormir, rascar-se quan et pique alguna cosa, banyar-se al mar, també parlem de l'amor, també parlem del sexe, tot allò que us doni mi plaer, doncs allà se'n parla. L'espectacle ja s'ha pogut veure a Banyoles i a Casa de la Selva i avui doncs es presenta a Girona, a la Sala de Planeta, en funcions avui, demà i diumenge a les 6 de la tarda.
2: Anem a més propostes, Artur, anem fins a Montserrat.
4: Sí, no sé si vas tenir temps, Ricard, de veure aquesta
2: encantat.
4: Exposició.
2: Dimecres
4: és molt bonica, de Riu Serra, el futur primigeni. És una exposició que se celebra el 20è aniversari de la mort d'aquest artista, que és un artista que va treballar a la postguerra, una de les figures més singulars i polifacètiques de l'art català, i no vol ser una retrospectiva exhaustiva, sinó recórrer una trajectòria marcada pel domini de l'ofici, per una versatilitat creativa, sobretot basada en l'escultura, però també el dibuix, que és molt crític, el gravat, la ceràmica i diverses incursions en les arts aplicades. Jo vull destacar que em va agradar moltíssim l'exposició, però també em va agradar veure que el relat expositiu incorpora la figura de Maria Rosa Barrera, que no només era l'esposa de l'artista, sinó una pintora molt remarcable, la recuperació del qual també està pendent. És una generació, aquesta, de la de Riu Serra, que ha quedat absolutament invisible, perquè està just en el lloc on acaba el MNAC i comença el MACBA. Llavors jo espero que la nova museografia esperada pel nou MNAC del 2030 pugui incorporar a tots aquests artistes la veu dels quals és importantíssim i avui no són visibles i per tant doncs no existeixen. Si no es poden veure, no existeixen.
2: El futur primigeni a Montserrat. Carlota, anem fins a Tossa de Mar.
5: Sí, us vull portar a Tossa de Mar perquè aquest cap de setmana hi ha una visita guiada per la vila de Tossa, que és la visita sobre Pandora i l'Holandès Errant, la pel·lícula de Wagner del 51, una cosa xulíssima, preciosa i que hem vist 500 milions de vegades, i que com que va ser gravada a Tossa, fan una visita guiada un cop de tant en tant, i aquest cap de setmana toca dissabte a les 6 de la tarda. I al vespre hi ha havaneres a la platja, que també és una cosa meravellosa de fer, i crec que així com que ja comença l'estiu una miqueta, estem just a punt d'arribar, és un bon moment per començar a fer una mica de pla a la platja.
2: Ja ho tens, fas un soparet abans d'horeta i ja està.
5: Ja ho tenim tot.
2: Mariola, què més?
0: Abandonados. Esta sí que està en Disney. Bueno, per favor. O sea, és boníssima, és una docu-sèrie, està dirigida per Anna Ponsí, que és una periodista estupenda. Té 4 episodis, és de la factoria de Carles Porta, 3 nens abandonats. Jo no sé si se'n recordeu d'aquesta història, jo ni me'n recordava, quan vaig veure a l'estació de França de Barcelona, de 6, 4 i 2 anys, sense cap pista, en bon estat, parlàvem francès, els adopta un matrimoni català, tenen una vida fantàstica, passen 40 anys i decideixen buscar els seus orígens. I ahí comença la investigació periodística de la Ponsí i del seu equip, i la veritat és que no pots tisar-la, perquè vos dic que és un treball d'orfebreria, no només periodístic, però sobretot periodístic, policial, judicial, d'amateurs, humà, amb tots els ingredients que fan que una bona història ja per se tinga un reflex encara millor en l'audiovisual. Els tres germans, que la veritat parlen molt bé i ho fan molt bé, van narrant la seva vida amb els poquíssims records que tenen de xicotets, i tu no pots apartar la mirada perquè necessites saber què va passar, que esta és la clau d'una bona d'una bona ficció o d'una bona sèrie. És a dir, que tu tingues necessitat de saber qui és l'assassí o de saber què va passar en aquella estació de França. Us la recomano molt perquè, a més, és una sèrie diferent. És a dir, no és una docusèrie d'aquestes alambicada, una miqueta massa dramatitzada. No. Sobretot és molt periodística i, bueno, és que voreu.
2: Està en Disney, ja. Jo no puc estar-hi més d'acord perquè la vaig començar a mirar dissabte pensant a veure què tal. I sí, no em vaig aixecar del sofà fins que la vaig acabar. O sigui, tots
0: exacte,
2: els capítols...
0: Exacte, els quatre.
2: Està molt ben narrada, és veritat.
0: Està
2: que demostra
0: narrada,
2: que no cal fer un true crime per fer una història,
0: no,
2: que enganxi.
0: Exactament.
2: I llavors,
0: exactament,
2: no sé, Mariola, si estàs d'acord, però a mi em va fascinar la figura de les investigadores aficionades.
0: Hombre, les amateurs. No, són... te reconcilia... Bueno, te reconcilia amb la humanitat.
2: Sí, sí.
0: Aixina, clar. Sí.
2: Abandonados, a Disney, a Disney Plus. Marta, festival.
3: Sí. Festival a la Vall d'en Bas i celebra l'Agrofest, el Festival de la Pagesia. Tot això es fa a la cooperativa Bertallat a Sant Feliu de Pallerols. Hi ha molt bon ambient, menjar, música en directe. Hi ha tallers pels més petits. També qui vulgui, doncs, viure la nit, hi ha moltíssimes propostes. En aquest cas sí que cal pagar i comprar l'entrada. A partir de les 7 de la tarda ja es pot accedir a tota la zona de les food trucks amb productes locals. També hi ha concerts d'aquests que sentim, de Catarres i Banda Neon. Tot això es fa demà dissabte a partir de 11:45 del migdia, que és l'hora del vermut.
2: Fins aquí les recomanacions pel cap de setmana amb Carlota Freixenet, Artur Ramon, Mariola Covell, Robert Prat, Francesc Soler i Marta Viana. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Adéu.
2: Farem una pausa, 2 minuts, i tancarem el dia amb la llista musical de Lluís Gavaldà.
6: Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. Recull alguna cosa dolça per la canalla? I ja que hi soc, m'emporto cireres, que la tarrina de 500 grams està a 2,99 €. I són molt maques.
7: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
8: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
9: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot...
12: Sí a tot.
13: Sí a tot.
14: Sí a tot.
15: Sí a tot.
16: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
17: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
18: Les joguines?
17: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
18: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
17: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
18: A la botiga web i app.
19: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
20: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
19: Tu creus? Jo pensava que era normal.
20: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
21: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
2: Lluís Gavaldà.
22: Què passa?
2: Com estàs?
22: Què? Un remull, tio. Sembla que visqui la Primavera Sound.
2: Però que plou? Plou també allà?
22: Quasi plou, tio. Estic arrugat com... No, no te li dic que no estic arrugat, perquè millor que hi ha canalla que ens està escoltant. 4 dies i 4 nits seguides plovent. A mi ja m'està bé, eh? Si no em moc de casa.
2: Ja, també així és una manera d'estalviar energia, no?
22: Tu què tal? Vas a la Primavera Sound i
2: no,
22: què? També
2: no, n'hi vaig, no? Anar, no, n'hi vaig anar, no.
22: Hòstia, jo et feia primera fila allí veient els Massive Attack.
2: No.
22: No?
2: Però avui faràs una llista sobre pluja, o què?
22: No. Ja estic prou saturat d'aigua. No, vull parlar d'estar a casa i no sentir-se sol. Saps allò... Mm-hmm. Bueno, el membre de la família que més se n'alegra quan tornes després d'un dia esgotador.
2: El teu fill.
22: No. El meu fill és adolescent i passa de mi com de la merda. Em refereixo l'únic que corre a rebre't quan sent la clau de la porta. Ni que només sigui perquè es pensa que el trauràs a passejar. Ja. El gos!

0: Qui bordarà per mi quan no estiguis aquí? Els gossos, Ricard, que es fan estimar, els gossos.
1: Jo és que el gos porta molta feina. Soc més de gat. Què vols que et digui?
0: Au, va, va. Sí. Va. No el fotis, tio. O sigui, no vas al Primavera Sound i damunt ets de gats.
1: Bueno, és...
0: Ets de la secta. Ets de la secta dels gats, no?
1: Tampoc, però sí.
0: No, sí, home, deu ser un d'aquests que... que omplen el perfil d'Instagram amb fotos del gat, fent sempre cara de gat, perquè un gat l'únic que fa és fer cara de gat. Yeah. No hi ha animal més avorrit de la mort de Déu.
1: Són macos, són molt, molt tranquils, no?
0: Sí, tranquils, uns interessats són. No? Abans de tenir un gat a casa, esgarrapant-me els vinils i omplint-me el sofà de pèl, més m'estimo tenir un bulldog.

0: Els Beatles i el seu Bulldog, que, per ser sincer, entre tu i jo no va existir mai, eh? Era inventat. Però bueno, però a la història dels Beatles sí que hi ha un membre seu enamorat dels gossos, i aquest és Paul McCartney.
1: Ah, sí? Paul McCartney? Com ho saps, això?
0: El maca, tio, doncs perquè el seu gos, bueno, la seva gossa, va ser protagonista d'una cançó dels Beatles, i això no ho sap ningú.
1: No em sona, a mi tampoc. Ah, si m'estàs dient que hi ha una peça dels Beatles que parla del gos del Paul McCartney.
0: Doncs sí, perquè tothom es pensa que parla d'una dona, però no, la Martha no és cap novieta, és la seva gossa.

0: La Marta, el gos d'atura del Pol, el primer que va tenir la seva vida, i que, bueno, demostra la meva teoria, que els gossos es fan estimar més. Que coneixes alguna cançó dedicada a un gat? No digues, alguna?
1: Marramiau Torre Castanyes.
0: Marramiau Torre Castanyes i ja està. S'acaba aquí.
1: Tampoc és que no n'hi ha gaires, no.
0: No, tampoc és que seria un èxit fulgurant de la història.
1: Bueno, Maria Coma, Mixeta. Però cosa que cançó, Mixeta...
0: Mixeta no té... Pobre. Nosaltres som bones persones. Hòstia, no me'n recordava d'aquesta.
1: És bona, aquesta, és bona.
0: Hòstia, té una cultura musical que tens, eh? Bueno, doncs res, que això que no és l'únic, el Paul McCartney, hi ha el Neil Young, també en va fer una, el seu gos, els Birds, i n'hi ha una que em té el cor trencat. La Dolly Parton, tu saps la Dolly Parton?
1: Sí.
0: Doncs la Dolly Parton va tenir un gosset que es deia Cracker Jack.

0: I was just a kid and Cracker Jack was just a pup. Que mono, Cracker
1: Jack. This is Michael, sí.
0: Que se'l va trobar al riu, mort de fred, abandonat, i se'l va portar a casa i el va posar al seu llitet, i des d'aquell dia que cada nit dorm al llitet.
2: Sí,
0: que no és bonic.
2: Aquella pudor d'agost que fan els llençols l'endemà, eh? Aquella pudor forta, sí.
0: Sí, sí, sí, això sí que ho té, nen. Però bueno, t'hi acostumes, eh? T'acostumes com qualsevol altra cosa.
2: Sí, i tant, sí, sí.
0: Sí, sí. I és que el gos fa molta companyia. Això sí, sí, també un consell, eh? Si tens, ets d'aquests, saps que aquesta gent que va sempre amb el gos a tot arreu?
2: Sí.
0: Doncs si has d'anar a un estudi a enregistrar una cançó, millor que no el portis, perquè amb tanta llumeta se t'avalen i després passa el que passa.

0: Però això era un gos de veritat o era un efecte de so?
1: No, això és el gos del cantant, del Perry Farrell. Ah. Ja t'ho dic jo, els gossos són monos, però tampoc cal portar-los a tot arreu.
0: Sí, perquè a més després se't tiren a sobre i sempre fa gràcia que l'amo sempre diu tranquil que no fa res.
1: Sí,
0: que és una,
1: exacte.
0: Aquelles coses que dius, deixi el gos a casa.
1: No, diu, no et fa res, no et fa res a tu, que ets l'amo.
0: Ara, exacte.
1: Però a mi m'està, no sé, s'està refregant contra la meva cuixa d'una manera bastant obscena. No sé com... T'ha passat mai, això?
0: Sí, que ha passat. Ha passat tot.
1: Passa
0: sí,
1: això
0: sí.
1: I passes un mal rato. Diu, sí, el gos s'ho passa molt bé, però tu estàs una mica violent, hòstia.
0: Sí, sí. Alguna peça canina més per acabar, Lluís?
1: A veure que tinc... Sí, tinc una. En tinc la de la Carrie Underwood, que diu una cosa molt certa, eh? Diu que com més homes coneix, més li agrada el seu gos. This boy here wants to move too
0: fast. He sees my future as having a past. Però m'estàs dient que aquesta cançó es diu com més homes conec, més m'agrada el meu gos?
1: Sí.
0: De quin any és, això?
1: Del 2007. Què passa?
0: Però això és un plagi, Lluís.
1: Com que un plagi? Tia! Hòstia, Ricard!
0: Clar. Oh. 2007 m'has dit això? De quan és això dels pets?
1: Del 91.
0: Ah, doncs què?
1: Carrie Underwood. Hòstia, però...
0: Truca a l'advocat que en trauràs per comprar-te un gos, ja veuràs.
1: Això és un plagi total. Però com pot ser això, tio? Mira, sort que m'ho has dit, tu.
0: Sí, sí. És que ara quan l'he sentit, dic jo que això és igual. És un plagi.
1: Mira que quan l'escoltava deia, cony, aquest tema em sona d'algú.
0: La torneu a tocar, aquesta, o no? A mi m'agradava molt, aquesta.
1: I tant, tota la gira 40 l'han fet. Oh, que passa que tu estàs tan ocupat que ja no vens a cap
0: concert. Que sí que vinc, que ara vindré, no sé quin dia vinc.
1: Sí, això és el que fa 10 anys que portes dient.
0: Adéu, Lluís, cuida't.
1: Igualment, i tant, vai a passejar el gos, eh? Tresti.
0: Vinga, arribarem al punt de les 12, donant veu a una bona causa. Avui, la Fundació Síndrome Asher, saludem amb el meteoròleg Enric August. Enric, bon dia.
2: Bon dia, Ricard. Arriba l'estiu. Dies més llargs, més sol, més llum. Però pels infants amb síndrome d'Usher tipus UV, la llum també pot ser un repte. Amb l'Usher, la protecció és essencial. Gorra, ulleres de sol amb filtre protector. Però no hi ha prou. Cal un tractament que pugui aturar la ceguesa infantil. A SafeSight Now Europe, Fundació Síndrome d'Usher, treballem per accelerar la recerca i trobar un tractament per a la ceguesa infantil causada per l'Usher UV. Aquest 20 de juny, dona el tret de sortir de l'estiu amb nosaltres al Mercat Solidari del Port de la Selva. Vine a veure el mar, comparteix solidaritat i ajuda'ns a preservar allò que dona color al món, la visió. SafeSight Now Europe. Junts podem salvar la visió.
3: Fundació Síndrome d'Usher. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. I a aquesta hora d'arrencar la manifestació unitària de mestres i professors a l'Arc de Triomf de Barcelona, els sindicats han anunciat noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també amb l'inici de la selectivitat. Les primeres dades del seguiment de la vaga d'avui són del 9%, a l'entorn del 9%, això sí, amb dades molt provisionals, perquè només han enviat resultats un 30% dels centres educatius. Barcelona, José Antonio Rodríguez, Sara Cañete, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs milers de docents es concentren a aquesta hora aquí a l'Arc de Triomf en aquesta manifestació que té previst arribar pràcticament fins a les portes del Parlament. Els sindicats convocants preveuen mantenir i escalar les protestes d'aquí a final de curs, mentre alhora reconeixen han de refer la unitat sindical. La següent convocatòria és per dimarts vinent, coincidint amb la visita del Papa, la selectivitat, però també la votació del capítol d'educació dels pressupostos al Parlament. És aquí a on apunten, diuen, que les solucions ara ja són responsabilitat de totes les forces polítiques. Isam Pardes és portaveu de la CGT.
6: Nosaltres ho fem el dia 9 pel tema de la visita al Papa, però sobretot per la discussió del capítol d'educació. I això és el que nosaltres apuntem, que tots aquests partits que criden a la responsabilitat, que van signar una llei que deia que hi havia d'haver un 6% d'inversió en educació al 2009 i que seguim al 3.
5: José Antonio Rodríguez i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Més notícies i més vagues, Natàlia Ramon.
7: Doncs sí, el personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. L'aturada afecta directament els estudiants que preparen les proves de selectivitat. Barcelona, Òscar Callau, bon dia.
8: Hola, bon dia. La jornada de vaga ha arrencat fa uns minuts amb una manifestació que ha sortit de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, perquè és la facultat que abans era de biblioteconomia i documentació, per tant, on van estudiar molts dels bibliotecaris aquí concentrats. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública i un pacte de país pel conjunt de biblioteques. Sentim Tai Sánchez, de la Biblioteca Neus Català de Sant Julià de Ramis.
9: Bueno, bàsicament el que estem reclamant és que s'aprovi, bueno, una actualització del mapa de lectura pública i que s'acordi un conveni marc perquè llavors totes les bibliotecàries, tot el personal de biblioteques, doncs, tingui un marc legal on acollir-se, ja que som un sector.
8: Òscar Callau, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Un dron marí ha explotat del port romanès de Constança al Mar Negre sense provocar ferits. L'explosió ha estat a prop d'una terminal de càrrega de petroli que s'havia evacuat prèviament. Les autoritats romaneses han detectat 3 drons marins més a prop de la seva costa. Han explicat que els aparells són dels que s'utilitzen a la guerra d'Ucraïna sense dir quin és l'origen. L'incident es produeix una setmana després que un dron aeri impactés contra un edifici pròxim a la frontera ucraïnesa en aquest mateix país i provoqués 2 ferits.
7: L'Audiència de Lleida condemna a pagar una multa de 5.400 euros la conductora que va provocar la mort de 3 motoristes en un accident el 2022 al FES del Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar a la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Lleida, Estela Bosoms.
10: Bon dia. El tribunal la condemna per 3 delictes d'homicidi per imprudència menys greu i fixa una pena de multa que suma uns 5.400 euros més les indemnitzacions que superen els 300.000 euros. També li prohibeix conduir durant 18 mesos. Una sentència que no satisfà la fiscalia ni les acusacions, que al judici van demanar entre 6 i 9 anys de presó. Per això, ara ja han presentat recurs. Xavier Prats és l'advocat de la família d'una de les víctimes.
11: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar i, sobretot, en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
10: Estela Bosoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
4: Meta podria estar preparant el retorn del reconeixement facial a les seves ulleres intel·ligents. Segons una investigació de la revista Wired, l'empresa ha incorporat de manera discreta a l'aplicació Meta AI el codi d'una funció capaç d'identificar persones captades per la càmera de les ulleres. La tecnologia encara no està activada, però diversos experts asseguren que els principals components ja són presents als telèfons dels usuaris. El sistema convertiria les cares en dades biomètriques i les compraria amb una base de dades per reconèixer persones i enviar notificacions a qui porta les ulleres. Esports, Marcos García.
12: El Barça a l'escatada de guanyar demà a la pista del Múrcia si vol passar a les semifinals de la Lliga CB. Ahir derrota 87-90 de l'equip blaugrana al Palau. Avui el Joventut rep a Badalona al Baskonia a les 9 en directe al Tot Gira, l'app i el web de Catalunya Ràdio. La penya ha de guanyar avui per forçar el desempat. La selecció espanyola masculina de futbol es desplaça aquesta hora cap als Estats Units, on la setmana vinent començarà el Mundial. L'equip estatal va empatar ahir a 1 en un amistós contra l'Iraq. La selecció espanyola femenina juga avui contra Anglaterra a les 9 en partit de classificació per al Mundial. D'aquí a uns 5 minuts està previst que comenci un partit amb presència catalana a Roland Garros. Semifinals dobles masculines. En breu comença el Granollers Ceballos contra els italians Bolelli Babasori. Marc Márquez lidera la primera sessió d'entrenaments lliures al Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El Tro de Cervera ha rodat a 2 segons del rècord que té en el seu poder. Ho ha fet per davant de Raúl Fernández i de Pedro Acosta. El líder Bezzecchi ha estat 9è a 7 dècimes del campió del món. A les 3, la sessió que compta pels divendres envia 10 pilots a la Q2 i la resta a la repesca.
3: Fins aquí les notícies.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
14: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
15: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
14: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del Pou de Cruïlles.
16: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
14: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
17: La cançó pendent. No m'agrada ningú.
3: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
18: Buos i Leire Martínez ens deixen sense alternativa.
19: No vull deixar de sentir que puc canviar el meu destí. Doblem-ho la realitat fins que es torna veritat.
17: Sí.
19: La vida que jo he escollit per mi.
18: Hi ha parelles musicals que no hauríem imaginat mai, com a mínim un servidor, que escoltaríem. Una és el flamant duet format per Buos i Leire Martínez. Sí, sí, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh. Ens canten aquest No hi ha pla B per contagiar-nos de la seva determinació i energia per començar a llaurar el camí que volem pel nostre futur.
19: I totes les derrotes ja voy a aprendre a enganxar. És el camí que tries.
17: A mi sí que m'interessa, la veritat.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
2: Mira, Florentino, la corbata que me acaban de regalar de la Guàrdia Civil.
1: Però venga, va, home, sisplau.
2: ¿Cómo te quedas?
1: Una mica desanimat.
2: Primero, muchas gracias por venir aquí.
1: Sí.
2: Porque sé que ves el programa.
1: Mira, la veritat, no.
2: Vamos a ver, ¿tenemos fichajes buenos?
1: Pues claro que sí.
2: La mayor oferta de la historia del Real Madrid para un jugador.
1: Sí.
2: 150 kilos.
1: Pues sí.
2: Qué jugador, qué jugador.
1: Pues mira, Amaya Montero.
2: Florentino, gracias.
1: Hola, adeu.
3: 12 i 9 minuts, és l'hora dels temes pendents. Amb en Joel Díaz, Carla Roig, Xavi Espinosa, bon dia.
4: Bon dia.
3: Avui, com cada divendres, tenim un concurs pendent. Un concurs on podem arribar a guanyar fins a 200 euros. Ah, oi, Joel?
5: Podem.
3: Ah, fe de Déu que sí, Jovany. Què dius, Sergi?
5: No, ha dit podem arribar a guanyar 200 euros.
3: Oi, Jovany, i tant que sí. De fet, ja tenim per aquí el concursant d'avui. Es diu Naïm, és el que va participar.
5: No, es diu Taïm.
3: Taïm.
5: Ho hem parlat, abans de la redacció ho hem parlat.
3: Sí, i jo
5: no ens equivoquem amb el nom del concursant.
3: Taïm, i arribo aquí i dic Naïm. No passa absolutament res. Com cada divendres, al Taïm li farem 5 preguntes amb les quals pot arribar a guanyar fins a 100 euros, i al final, si s'hi atreveix, pot arriscar-se a respondre una sisena pregunta de doble o re per aconseguir els tan ansiats 200 euros.
5: Abans, però, tenim temes pendents. Joel,
3: en tenim molts,
5: sí.
3: En tenim molts i no sé quin triar. Avui hem d'estar pendents de diverses qüestions importants, com, per exemple, el no dels professors a l'acord que van arribar a la conselleria i al sindicat USTEC ara fa una setmana. Han dit no.
6: No! Quin desastre! No!
3: Què passa, Sergi?
6: Déu meu, per què?
3: Sergi. Què fas?
5: Què?
6: No sé. M'estava lamentant per això que ha passat.
3: A veure, digues, què ha passat?
6: No sé, què ha passat?
3: Bueno, aviam.
5: Estàvem explicant que els professors han rebutjat, després d'una votació que ha durat tota la setmana, i segur que tu n'estaves al corrent, doncs han rebutjat l'acord provisional amb la Generalitat i, per tant, s'han de reprendre les mobilitzacions, s'haurà de tornar a començar
6: les negociacions. Vaya pal.
5: S'ha de fer.
3: I ja, nene, però tampoc, eh? Nene, aquí no hi ha cap nene, eh, Sergi?
6: Bueno, jo em pensava que ja s'acabava el rotllo aquest, però si queden només 2 setmanes de col·le, doncs
5: sí, perquè s'acabi el curs. Però quan s'acaba el curs, els professors sempre dieu que seguiu treballant.
6: A mi que no em facin anar a vaga en plenes vacances, eh? Que el juliol no fem vacances.
3: Ah, se t'ha escapat.
6: Però bueno,
3: se t'ha escapat. No, esteu
6: ja
3: preparant el temari.
6: Ja ens
3: Bueno, el que passa, Sergi, és que es faran les vagues que calgui, les protestes que calguin, perquè el que s'està fent és reivindicar millores per un sector clau com és el de l'educació.
5: Home, i tant. Ho
3: has de tenir clar. Però tu m'escoltes quan parlo, noi?
6: No, és que amb la calor no puc estar atent més de 10 segons.
3: Si no em fa de calor.
5: Diuen 9 de cada 10 psicòlegs.
3: Mira, vés-te.
6: Jo el que penso, Ostrell, gràcies per invitar-me.
3: No hi és,
5: fixes.
6: Les senyores aquestes dels sindicats que surten sempre a parlar...
5: Senyores, hi ha de tot. Hi ha senyors i
6: no,
5: hi ha senyores.
6: No, són tot senyores. No estan amb bé.
3: No parlis d'una cosa que no sap. Aquestes senyores estan fent una gran feina.
6: Jo crec que el que podem fer, vale, és que cadascú pues, es reuneixi amb el rei o amb qui sigui, que ens estiguem reunint...
3: Us esteu reunint amb una consellera de la Generalitat.
6: Pues ja està, pues que cadascú negociï el seu amb la consellera...
3: La consellera.
6: I va que te mates.
5: Sí,
6: ja
5: tu
6: està.
5: Quines millores reclamaries personalment, Sergi?
6: Jo crec que...
5: Fa mesos que esteu reivindicant...
6: Bueno, jo...
3: Per tu, quina seria una...
6: Pues que haurien de posar facilitats per demanar la baixa.
3: Ah, que no és prou fàcil encara.
6: No, perquè has d'avisar i...
5: Home, doncs sí, que està bé que hagis d'avisar.
6: Però el fet d'avisar, per dir que t'agafes la baixa, és com incòmode, perquè la direcció i els companys de seguida jutgen, saps?
5: Ah, sí? Ja.
6: Ui, aquell ja està agafant-se un altre any de baixa...
3: Jo crec que estàs parlant de tu, bàsicament.
6: Jo crec que tindria que poder donar la feina sense dir res.
3: No, home, però llavors pensa que han d'avisar el substitut, que és aquell professor que després els alumnes no respecten.
6: És veritat, jo ho he sigut molts anys.
5: substitut.
3: Sí, sí, sí, i així et va.
6: Sí, i després està allò del salari.
3: El salari, eh? Voldries cobrar més, tu, sí. Sergi, com a professor de baixa?
6: Sí, sí. Molt,
3: quant més, bé. Quant més?
6: Mil milions.
5: Mil milions.
6: S'ha de començar, s'ha de començar.
5: És un número que has estudiat.
6: Clar, perquè sí, les tàctiques de negociació tu comences per un número alt.
3: Sí. Pues tu ves mirant youtubers d'aquests que mires tu de negociar, veuràs on acabes.
6: Mil milions.
5: Sí, tenim un altre tema per abordar, que és el del Papa, que no sé si sabeu sí, que la setmana que ve, em sembla que ve a Barcelona.
4: Un moment, jo només vull aclarir una cosa.
5: Home, president Illa, bon dia, benvingut a casa seva.
4: Sí, és casa meva.
5: Sí, sí.
4: El dia de la visita del Papa hi haurà molta seguretat.
5: Sí, clar, ens ho imaginem. Ara no sé
4: per què. Vol dir això?
3: Què vol dir això?
5: Què vol dir això?
4: Què vol dir això?
5: Què vol dir
4: això?
5: Què vol dir?
3: Què vol dir?
4: Això vol dir.
5: Sí?
4: Què vol dir? Vol dir que si durant la visita del Papa em surt un grup de professors a reivindicar no sé què...
3: Cosa que pot passar, cosa que pot passar,
5: sí,
3: president.
5: Sí, sí, sí, sí.
4: Que reivindiquin no sé què de les ràtios, les aules, dels saguaris o del que sigui, aprofitant la presència dels mitjans, hi haurà conseqüències.
3: És una amenaça a la comunitat de docents, sí, això?
4: Mira,
5: clar, clar, clar, hi haurà molta tensió mediàtica, eh?
3: No, no.
4: Vol dir conseqüències.
3: Això sona a amenaça, president.
4: Vull dir que, per exemple, hi haurà francotiradors.
3: Bueno.
4: No, el Papa de Roma és el Papa de Roma. No la fotem al burro amb el Papa de Roma. Tinguem-ho a festa en pau. He de quar o no queda quar?
3: Vostè amb el tema del Papa no fa bromes, eh, president?
4: És un tema seriós. Nosaltres volíem resoldre el conflicte aquest abans que vingués el Papa. Us ho heu fet impossible, mestres i professors, doncs, a Huerta, la setmana que ve. I mitja tonteria. Ja està.
3: No, ja està. L'amenaça està sobre la taula.
5: I, escolti, parlant de la visita del Papa, després de la polèmica dels últims dies, pel poc ús que es pensava fer del català a la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família...
4: Jo li he escrit una carta al Papa.
3: Vostè, perdoni, qui era, que em sona molt la seva
4: cara? Encara que m'ha dit senyor i no nen. Soc Pere Aragonès.
3: Hòstia, Pere Aragonès!
4: Gràcies.
3: Què fa?
5: Què tal?
4: Ara em dedico als hotels.
3: Com... Ah, sí, ara es dedica als hotels. Sí,
4: i, bueno...
5: No vull la targeta.
4: No?
3: Bueno, i què?
4: No, m'he escrit una carta al Papa i... Bueno, crec que segur que soluciona el tema.
5: Quan el Papa vegi una carta firmada per Pere Aragonès...
3: No, perdona, les cartes de Pere Aragonès eren molt temudes en el seu moment, eh?
5: Sí.
3: Te'n recordes que el tio, a la mínima, pam-pam...
5: Sí, sincerament, no ho recordo. No.
4: Jo tampoc.
7: Escolteu-me, germans... Per què voleu fer polèmiques de tot?
5: Hosti, Joan Josep Omella, bon dia, benvingut.
3: Quina por que em fa.
7: I l'esperit sigui amb vosaltres.
5: Sí, ja no
7: cal que feu un problema d'on no n'hi ha. Segur que el Papa dirà alguna coseta en català i ja
3: està. Sí, però és que, perdoni, que parli en nom dels catalanoparlants, però jo crec que no volem una coseta, volem la missa en català.
7: No, però és que ja dirà coses en català. Dirà hola.
3: Hola, per exemple, sí.
7: Dirà Barcelona.
3: Sí, justament són paraules...
7: Sí, quin problema hi ha en què parli català o no parli català?
3: Home, doncs algun problema.
7: Vosaltres, a la Bíblia, heu llegit mai que algú li demani a Jesús que parli en català?
3: Tampoc parla en castellà, a la Bíblia, eh?
7: A Pilats li va dir, et penjaré a la creu si no parles en català?
3: Pilats.
7: Li va dir això?
3: Pilats, eh?
7: Ponci Pilats.
3: Vostè fa Pilats al gimnàs? Quan hi
7: jo faig Pilats. El centurió li va clavar una llança dient-li, si no parles català et clavo una llança.
3: No, doncs fem-ho tot en hebreu.
7: Ho
3: hem de fer tot com a la Bíblia, fem-ho tot en hebreu. És que clar, mira, m'estic aprenyant, Jovany.
5: Sort que ha vingut el Garriga i ens explicarà què farà aquesta tarda.
3: Ai, sí.
5: Hola, Garriga.
8: Hola, bona tarda, com esteu?
5: Molt bé, i tu?
8: Doncs mira, a les 4 ens hi posem avui, divendres.
6: Hola, Garriga.
8: Hola, Sergi, com estàs? Ens hi posem avui, per exemple, en pregons. Comencen les festes majors.
3: Clar.
8: A Badia del Vallès hem descobert...
9: Vaja,
8: descobert, no, perquè és públic.
9: Bueno, Badia, no.
8: Doncs,
9: sabeu
8: qui farà el pregó a Badia del Vallès?
3: Qui? El Sergi Busquets.
8: Dos jutges, un del Suprem i un del Constitucional.
3: Què dius ara?
8: Que són de Badia del Vallès.
3: Mira, perquè després diguin que no funciona l'ascensor social en aquest
8: país. Doncs aquest ha anat al pis de dalt de tot.
9: Vaya pregó más festivo, no? Vull dir que...
5: Badia del Vallès és aquell poble que té forma de mapa d'Espanya?
3: Sí.
5: Els jutges m'ha vingut al cap.
8: Sí,
5: però...
8: doncs parlarem de pregons. Hem anat a buscar la persona a Catalunya que més pregons pot haver fet. Creiem que l'hem trobat. Qui creieu que podria ser?
3: L'Eloi Vila.
6: Va per aquí. Quim Mas Ferrer.
3: Quim Mas Ferrer. Toni Cruanyes.
8: No. Pep Plaza.
3: Va, mira.
8: No, però és que estan en aquest entorn, de gent d'aquest...
3: I tu, Garriga, has sigut mai profeta en tu tierra?
9: Un.
3: A Súria.
8: A Santa Maria d'Oló. Imagina, ni a Súria me l'han deixat fer.
3: A Súria no.
8: No, a Súria no.
5: I la Bet ha fet el pregó de Súria?
8: És que
3: ara
8: no, l'agafes. No tenim ara gran tradició. I més es fa la festa major d'hivern, el pregó, normalment. Es...
3: Vale.
8: Doncs això, pregons amb el Pep Plaza. Farem el pregó a la tarda, també, avui, per inaugurar la temporada de pregons. I després parlarem de la pell a l'estiu. Ens vindrà una dermatòloga, molt perquè important. Ara que tenim molts gurús, digue-li...
5: Sí, Llorentes, el de
8: l'Atlètic de Madrid. Doncs desmuntarem algun d'aquests mites i anem al Bruc, poble més feliç de Catalunya, amb el Xavi Pérez Esquerdo.
5: Molt bé, carregat,
8: el Bruc.
2: T'escoltarem.
8: No et sembla que és el poble més feliç de Catalunya,
5: així, el Bruc? A primera vista, jo diria que no ho ha de ser.
8: Clar, però per això hi hem d'anar, perquè descobreixis que el teu prejudici és equivocat.
3: Home, veu en Montserrat, que això sempre és un motiu.
8: Aquí no veiem Montserrat.
5: Garriga, t'escoltarem com cada tarda. Ara parlem un momentet de les eleccions del Madrid. Va,
3: vinga, va, va.
10: La mayor oferta de la historia del Real Madrid para un jugador que juega de la media para adelante, 150 kilos.
11: No, això no serveix per res.
5: Perquè aquesta ha estat una setmana d'anuncis importants dels dos candidats a la presidència del Real Madrid, Florentino Pérez i l'altre senyor,
3: Enrique Riquelme. A veure, fem una mica de repàs. En primer lloc, i des de l'Hormiguero, l'aspirant Enrique Riquelme anunciava fa dos dies que si ell sortia escollit president, cosa improbable però no impossible, fitxaria un dels millors davanters del món, que és l'Erling Haaland.
7: Mentira!
5: Un moment, Pedrerol.
7: Riquelme, miente! No.
3: A veure,
7: és un mentiroso!
3: Pedrerol, si em permets, l'anunci de Haaland...
7: Mentiroso!
3: Deia que l'anunci de Haaland podria haver estat un bon cop d'efecte si no fos que, hores més tard, tant el pare de Haaland com el seu representant ho van desmentir. Mira com riu el Pedro.
7: Riquelme, le vas a comer el culo a Florentino. Empezamos.
3: Sí, però calma't una mica.
5: Què és aquesta editorial?
3: Sí. I això de comer el culo aquí a Catalunya Ràdio no.
7: Perdona, estoy muy tranquilo, ¿vale? Te callas, nos callamos.
3: Te calles aquí.
12: Si me dejan decir una cosa...
5: Home, Enriquelme.
12: ¿Qué tal?
5: Benvingut.
7: Riquelme, eres un gilipollas.
3: No, Pedrerol, por favor.
7: No.
3: Es que yo.
7: Pedrerol.
3: No,
7: de verdad.
3: Pedrerol.
12: Yo solo... Coge el micrófono. Yo solo digo... que tengo el apoyo de mucha gente y que quizás el domingo tenemos una sorpresa. Mis pinches compadres, güey.
3: Venga, burrito, atención, fajita y...
7: Atención, que tenemos una exclusiva de última hora.
5: Exclusiva.
7: Riquelme, no te conoces ni en tu puta casa. ¡Empezamos!
3: Escolta, Josep, el teu programa fes el que vulguis, però aquí respecta la gent.
7: ¿Quién no osa enfrentarse a Florentino?
3: Doncs el Riquelme, eh?
13: Sosiego, ¿vale? Sosiego.
3: Ara, venga, va, això, respira, Pedrerol. Escolta'm una cosa, Riquelme.
13: Riquelme, ¿vale?
3: Senyor Riquelme, perdó. Senyor Riquelme.
13: Calma't.
3: ¿Le puedo hacer una pregunta, por favor, al senyor Riquelme?
13: Llamarme Enric. Con tranquilidad, ¿vale?
3: Senyor Riquelme, vostè, ara dic, mírim els ulls.
13: Sí.
3: Vostè de debò té un acord amb l'Erling Haaland, digui la veritat.
13: Pues la verdad es...
7: ¿Qué coño va a tener un acuerdo este memo? Este bebo, hombre.
13: Yo no he venido aquí a que me insulten.
3: No, això sí que no,
13: de verdad.
3: Per favor,
5: No, para un moment la cinto. Treu la cinturia al xiringuito.
3: Para la cinto.
5: A veure, Pedrerol, si tornes a insultar aquest senyor...
13: Enrique Riquelme.
5: L'Enriquelme.
13: Sí.
5: Et farem fora de l'estudi. Com fas tu amb els teus col·laboradors, de vegades.
13: Lo siento, vale. Entorno mea culpa.
3: A ver, entona'l, sí.
13: Me he equivocado, vale. A veces, con el directo, pues, las emociones...
5: Molt bé, ja està, que ja t'hem entès.
13: Uno se equivoca, ¿vale? Pero lo valiente es reconocerlo, ¿vale?
3: Vale,
13: sí, calla. ¿Cuál es mi cámara?
3: No hi ha cap càmera aquí, estem a la ràdio.
13: Enfócame más, ¿vale? Enfócame más.
3: Bueno, aquí,
5: feu veure que l'enfoqueu.
13: Sintonía triste, por favor, el señor de aquí.
3: Bueno, tu...
13: La pecera.
5: Ens està Cesc, que és en Cesc.
13: Sintonía triste, ¿vale?
5: Una sintonía triste, ara necessita.
12: Estaba hablando yo, nadie me...
13: Lo peor de esta etapa tan triste, tan dura, que vive el madridismo... Con todo este lío de la democracia, de la diversidad de opiniones, todo este desastre.
3: Sí.
5: La democracia.
3: La democracia.
5: En principio no es un desastre.
3: La democracia, si votarán tres socios.
13: Lo peor es que el señor Riquelme no respeta nada.
3: ¿Pero qué vos decís?
13: Es que el señor Riquelme no respeta ni tan siquiera la voluntad de una muerta.
5: ¿Cómo?
13: No, es que la voluntad de la añorada Montserrat Caballé.
3: ¿Qué?
13: Que un día, en una entrevista en Radio Reus, me dijo claramente que si un día había elecciones en Real Madrid, le gustaría que las ganara Florentino Pérez.
3: Això és mentida. Això és mentida.
5: Montserrat Caballé dient que volia que Florentino Pérez guanyés unes eleccions al Madrid. Va, home, va.
3: Va, va.
5: Qui es creu això?
3: Va, va.
13: Casi lloro de la emoció.
5: Prou de... de fer servir la Montserrat Caballé. Per que, tot.
13: No, de verdad, os va a callar la boca, ¿vale? Porque tengo el audio de esta entrevista para revivir el emotivo momento en que lo dijo. ¿Vale?
3: Si tenim l'àudio.
13: Lo tenemos. A ver. Va.
11: Doncs miri, si un dia Déu no ho vulgui, hi ha eleccions a la presidència del Reial Madrid que no està a les meves mans, m'agradaria que les guanyés en Florentino Pérez.
14: Perfecto, Lluís.
3: Ahora
14: Castellano, ¿vale?
3: Però un moment, però un moment.
5: Què és això?
3: T'has oblidat de tallar-lo, Fle Pedrero.
5: Sí, però tu li has de
7: ¿Qué haces, técnico?
5: Te he dicho
7: que lo cortes.
5: No, deixem-ho aquí.
3: No,
5: de
3: veritat.
5: Hem de fer un concurs. 5 minuts de publicitat i comencem amb el concurs pendent.
7: Hay que cortarlo, hay que
11: cortarlo.
3: Un dia que aixequi el cap.
15: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
16: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolín, Espol, Relax i moltes més. I ho pots finançar fins en 12 mesos. Només fins al 8 de juny al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
17: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
18: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
17: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
18: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
17: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
18: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
19: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
20: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
21: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
22: Fem possible un estiu per a tothom.
23: Junts ho farem possible.
24: Col·labora amb Fundesplai. Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
25: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
24: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
25: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
24: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
25: Consulta els models i marques que hi participen.
26: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
27: Escolta, Jeroni, que tinc ioga. Te n'hi vas tu al súper del Corte Inglés? Porta oli, que tenen el bidó de 5 litres de cossos selecció en verge extra a 4,99 euros al litre. I aprofita-ho, que hi ha un 20% de descompte en cervesa, sucs, refrescos i aigües. Ho dic pels partits.
28: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
29: A la botiga web i app.
30: L'Angie Anys.
31: Ho veus?
30: Okay.
31: L'Angie Anys. Això és molt nostre. Molt. Tan nostre com dir... Posarem llum?
32: A la foscor.
31: O com dir... Aventureres, aventurers.
32: Ens hi apuntem o què?
31: Què dius?
32: Saps que és molt nostre, també?
33: Sou molt bona gent! Xxt,
31: silenci.
32: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
31: O el Catalunya Ràdio.
34: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
31: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
32: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
31: Molt nostre.
35: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
36: Les joguines?
35: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
36: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
35: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
36: A la botiga web i app.
37: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
38: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana.
0: Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat.
2: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. A Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: El matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
5: Mira, d'aquí un minut seran 2:15 del migdia i, per tant, serà l'hora de la gran final setmanal del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio. I ja tenim aquí la persona que avui concursarà per guanyar diners. Ell és en Taïm. Bon dia, Taïm.
6: Bon dia.
5: Com estàs? Bé, abans hem tingut problemes per pronunciar bé el teu nom.
7: Jo t'he dit Naïm en directe.
5: Naïm, i el dia que vas trucar, que no sé si va ser dilluns o dimarts...
7: Va ser dilluns.
5: Dilluns,
7: sí.
5: Et vam dir, com li dèiem,
7: Time.
5: Com si fos temps, bueno, en anglès.
7: No teníem clar el tema del hiatus, sí, i el diftong. Taïm, ara sí,
6: no
7: ja,
6: passa,
7: eh?
6: Res.
7: Sí.
5: És un nom d'origen... Síria?
7: Sí. Perquè tu també ets d'origen...
6: Síria.
7: És estupendo.
5: Síria. Tenim el Francesc Garriga, que és de Súria.
7: I tu, que ets de Síria.
6: De Síria.
7: Doncs vinga, amb això tirem millor.
5: Recordatori de la dinàmica del concurs. Et farem 5 preguntes. Ai, ara m'he fet gràcia. La tonteria, ja està.
7: No, és que ets brillant, a vegades.
5: Sí, ara ho he estat. Et farem 5 preguntes i per cada una que n'encertis seran 20 euros per tu, que les encertes totes tindràs 100 euros. Com pots guanyar els 200?
7: Ah.
5: Doncs amb una última pregunta optativa de doble o res, que tu decidiràs si t'hi enfrontes o no. Tot entès, Taïm?
6: Perfecte.
5: Doncs vinga, anem per la pregunta...
7: Zero, que és aquesta pregunta que fem, la zero, per assegurar-nos que el concursant no marxa amb les mans buides. Taïm, en el cas que les fallessis totes, almenys marxaries amb aquest objecte de col·leccionista. I mai més ben dit, perquè avui el premi és molt especial. Taïm, tu fumes?
6: No, la veritat és que no.
7: No fumes? Doncs mira, millor, perquè mira què tinc aquí, Taïm. Pots, passa-li perquè ho vegi el Taïm. És un cigarro, Taïm. Sembla un cigarro normal, oi?
6: Sí.
7: Doncs no! És un cigarro de col·leccionista, perquè, fixa-t'hi, és un cigarro liat per mi, no, i mira què hi ha.
5: Mira aquí.
7: Mira què hi ha, gira'l. La meva signatura, Taïm!
5: Oh.
7: És un cigarro liat per mi
5: d'autor.
7: I signat per mi, és un cigarro d'autor. Quant pot valdre això al Mercat Negre Jubany?
5: Potser això, almenys un euro amb 20
7: Calla, home, potser més que els 200 euros pels que jugaràs avui. En tot cas, Taïm, la pregunta zero avui, com que t'he regalat un cigarro, bé, va de tabac.
6: Vale, perfecte.
7: Vinc, som-hi. Ah, Taïm, el tabac. Oscar Wilde, saps què va dir? Va dir, un cigarret és l'arquetip d'un plaer perfecte, és exquisit i deixa insatisfet. Què més es pot demanar? Oscar Wilde va morir de meningitis als 46 anys. I Molière, saps qui va dir? Molière, del tabac, va dir, no hi ha res com el tabac, és la passió de la gent decent i qui viu sense tabac no mereix viure. Va dir Molière, pocs abans de morir... Pocs anys abans de morir als 50 anys de tuberculosi pulmonar. I és que, com va dir Michel Houellebecq, Taïm, la nicotina és una droga que no proporciona cap alegria i es defineix totalment per la carència i pel cessament d'aquesta mancança. Ho has entès?
6: Sí.
7: Ve a dir que fumar és d'idiotes perquè no t'aporta res de bo i només ho fas per addicció. Si t'enganxes a l'heroïna, per exemple, Taïm, cosa que no et recomano, almenys tens el plaer d'anar col·locat. Hi ha una contrapartida més o menys bona, però fumar no col·loca ni té cap efecte més enllà de treure't les ganes de fumar, i per això es pot afirmar, sense por d'equivocar-nos, Taïm, que les persones que fumem som imbècils. I ho som, Taïm, all right. Ho som, Taïm, perquè, a més, la majoria de nosaltres ens esforcem per començar a fumar. La primera calada d'un cigarro no li agrada a ningú, Taïm. Recordo que jo mateix vaig estar tossint i escopint una hora i fins i tot vaig vomitar després de la meva primera calada de cigarret. Vaig trobar que tenia un gust horrible i que em cremava el pit. I què vaig fer? Seguir fumant, i fumant, Taïm, esforçant-me cada dia fins que m'hi vaig enganxar. I ara ve la pregunta, Taïm. Taïm, la pregunta és, a quina edat creus que vaig començar jo a fumar? Et dono quatre opcions. Vaig començar als 8 anys, Opció B, vaig començar als 40 anys. Opció C, vaig començar als 14 anys. O opció D, vaig néixer fumant. Un puro.
6: Estaria molt bé la d'haver nascut fumant, però sí, jo però crec clar. Que és la C.
7: Als 14, eh?
6: Als 14.
7: Un noi precoç, eh? No tant com amb 8 anys, però... Doncs sí, Naïm, vaig començar als 14 anys.
5: Molt bé. Doncs ja t'has assegurat aquest premi de culte.
6: Me'n puc emportar, llavors. Ja,
7: sisplau, sisplau, sisplau.
5: Pots, anava a dir que te'l pots fumar, però hauries de sortir aquí fora i després aniria malament per fer el concurs.
7: Sí.
5: Escolta'm, si et sembla, Naïm, anem a jugar per guanyar diners o què?
6: Sí.
5: Doncs va, som-hi.
8: Primera pregunta.
7: Cha-cha-chan. Cha-cha-chan.
5: Per començar, t'hauràs d'enfrontar a una pregunta que gira entorn la figura d'un animal. El gall fer.
9: Me cago en el gall.
10: I un gall negre va sortir a la porta mig en camí.
5: Saps què és un gall fer?
6: No, la veritat és que no.
5: Un gall fer és un gall salvatge. És un gall que viu als boscos del Pirineu i Prepirineu català, a més d'altres zones de l'Europa central i el Cantàbric.
9: Senyor.
5: El gall fer és un ocell gros, amb el cos arrodonit, les ales amples i la cua llarga. El mascle és més gran que la femella. Mostra un color negrós, encara que les ales són marronoses i presenta tonalitats irisades, verdes i blavisses en el coll i el pit. A finals de primavera, quan neixen els polls, s'alimenten principalment d'invertebrats. Això vol dir de cucs i membres de la cúpula del PSOE. A Catalunya es troba en greu perill d'extinció a causa de la reducció del seu hàbitat, que són els boscos humits i madurs. I per què t'estic parlant del gall fer?
7: Per què?
5: Concursant Taïm. Doncs perquè aquesta setmana hi ha hagut una notícia que m'ha interessat més que totes les altres. El titular és el següent. Deixen anar 30 galls fers i els depredadors en devoren 28 després d'un pla de repoblació de 5 milions d'euros. Diu que la Junta de Castella i Lleó va engegar un pla de repoblació del gall fer a la serralada cantàbrica després d'uns quants anys de feina i 5 milions d'euros invertits. A finals de l'any passat es trobaven en disposició de deixar anar 30 galls fers criats en captivitat. Un d'ells, però, va morir en una fase preliminar quan els van allotjar en una mena de galliners perquè s'aclimatessin a la zona. Dels altres 29, 28 van ser devorats pels seus depredadors naturals en qüestió de dies. Guineus, llops, àligues i altres bestioles del bosc van gaudir d'un inesperat banquet servit per la Junta de Castella i Lleó. Les criatures del bosc encara en parlen d'aquell dia.
7: Home,
5: encara recorden els galls fers baixant d'una furgoneta tan desubicats com un grup de pixapins vestits del Decathlon baixant d'un autocar que els deixés al mig de l'Amazònia.
7: Wow.
5: No patiu, podem dialogar amb els animals del bosc. Amb diàleg arribarem a acords, va dir un gall fer, mig borni, abans que un rapinyaire se l'endugués cel enllà.
7: Ai, pobre.
5: Si venen, no us hi enfronteu, és la imatge que volen, va dir un altre gall fer, abans que se'l cruspissin a ell i els idiotes que l'escoltaven. Veniu per aquí, no passarà res, Europa no ho permetrà, va dir un gall fer mascle a un petit grup de companys abans de ficar-se al cau d'una guineu.
7: Ja sé per on vas.
5: I així, un per un, els galls fers que anhelaven viure en llibertat al bosc van ser esborrats al mapa. Tots menys un. Un gall fer femella, que segons la notícia s'ha escapat de la carnisseria, però desenganyem-nos, aquesta heroïna no ha fet més que ajornar l'extinció d'una espècie que no ha sabut viure en plena llibertat quan l'ha tinguda a tocar per falta d'ous.
7: Ah.
5: D'ous de gall fer.
7: Hosti. Evidentment.
11: Ai, jovent.
5: I ara et faré una pregunta, Taïm. Quin és el nom científic del gall fer?
7: Ah.
5: Et donaré quatre opcions. Opció A, Sus Scrofa. Opció B, Massimo Dutti. Opció C, Tetrao Urogallus. O opció D, Urogallus Prevost.
7: Ah, mira, com el papa.
6: Doncs jo diria un altre cop, opció C, Tetrao Urogallus.

0: D'acord. Sí, tant, sí.
1: Portes guanyats 20 euros, Taïm, i ara et jugues guanyar-ne 20 més amb la pregunta de la gens controvertida categoria d'efemèrides d'avui. Perquè fa milions d'anys que cada dia passen coses, Taïm, i n'hi ha que mereixen ser recordades. Olé! T'agraden els globus, Taïm?
2: Sí.
1: Tens algun tipus de globus favorit? N'hi ha molts, eh?
2: Els de les festes, els globus
1: de festa. Els de les festes. També tens els globus d'aigua, els globus oculars, els globus en forma de personatge de dibuixos animats deformats que venen a les fires, els globus terraquis, els globus aquells allargats que serveixen per fer figuretes a la gent que treballa al carrer. N'hi ha de molts tipus de globus, però els meus preferits, sense cap mena de dubte, Taïm, són els aerostàtics. I és que resulta que avui, Taïm, 5 de juny, és el Dia Mundial del Globus Aerostàtic. Una única i molt necessària jovany festivitat no oficial, s'ha de dir, dedicada única i exclusivament a aquesta meravella d'enginyeria que són els globus d'aire calent. Tot i que aquest dia no està reconegut com una celebració internacional oficial, i és una vergonya, és commemorat pels entusiastes i aficionats a l'aerostació de molts països. I com va sorgir, et preguntaràs, aquesta idea de dedicar-li un dia mundial al globo com a mitjà de transport?
3: Com va sorgir?
1: Ei, molt bona pregunta, Naïm. No, Naïm, no, Taïm.
2: Naïm.
1: Però gràcies per la pregunta i la resposta ens la dona la pròpia Wikipedia. El Dia del Globus Aerostàtic serveix com a recordatori, atenció que és molt maco això, del desig humà de volar i d'explorar el cel. I també contribueix a la difusió de la ciència i la tecnologia, inspirant noves generacions a estudiar física, meteorologia o enginyeria. Has agafat mai un globus, Taïm?
2: Sí.
1: Segur que molts, però aerostàtics? Ai! Doncs que sàpigues que Catalunya és un dels epicentres europeus del globus aerostàtic. Sí, ho has sentit bé. Els primers globus aerostàtics van arribar a Catalunya a finals del segle XVIII, poc després dels experiments dels germans Montgolfier a França, i Barcelona va ser un dels principals escenaris de la península Ibèrica, on es van fer ascensions en globo. Això és molt important. Aquells primers globus, realitzats amb material rudimentari i sense sistemes de navegació avançats, despertaven fascinació i una gran expectació entre la població.
3: Tu diràs...
1: I espera't, Taïm, perquè 200 anys després seguim igual. O no és lo de fer un passeig en globus l'activitat d'aventura preferida de les persones de la tercera edat de Catalunya?
2: Sí que ho és. Sí.
1: I on has d'anar de Catalunya si vols respirar autèntica passió per globus? A la Conca d'Òdena, i concretament a Igualada, Taïm, que s'ha consolidat com el gran centre neuràlgic del globus aerostàtic a Catalunya. Les condicions favorables i la tradició industrial van fer possible el naixement d'un moviment que actualment celebra anualment un esdeveniment de primeríssim nivell, l'European Balloon Festival, un dels festivals de globus més importants d'Europa. I ara la pregunta, Naïm. Naïm, els globus aerostàtics volen gràcies a que el gas que els omple és més lleuger que el gas que hi ha a fora. I això genera una força que els empeny cap amunt, segons el molt conegut principi de... Com es diu aquest principi de física? Et dono quatre opcions. Opció A, principi d'Arquímedes. Opció B, principi de Ganímedes. Opció C, principi de Diodenar. O opció D, principi de Raticulín.
3: Aquest...
1: En Arquímedes, Ganímedes, Diodenal o Raticulín?
3: Jo diria la D.
1: Per quin principi es regeix el tema dels globus aerostàtics?
2: Mira que sóc de l'humanístic, però una mica per descarte i tal, vaig estudiar una mica de grec, jo diria que és Arquímedes.
1: Tu ets un tio molt llest, Taïm, perquè efectivament la resposta és correcta. Sembla que tenim un superdotat, Jovany, una altra vegada, eh?
3: Sí, sí, sí. Quants diners portem ja? Dues preguntes, 40 euros a la butxaca.
1: I tu
3: ja
1: també ho ets, superdotat. Amb lo ràpid que sumes.
3: Sí. Va, anem a sumar-ne 20 més.
4: Tercera pregunta.
1: Txin, cosa són?
3: Taïm, aquests següents 20 euros te'ls jugaràs amb una pregunta de la categoria mitologia catalana. Tens algun ésser mitològic català preferit?
2: No? El monstre de Berga.
3: El monstre... Ah, hi ha un monstre?
2: Sí.
1: De Berga.
2: De Berga, no?
1: De Berga.
3: Hi ha un monstre a Berga.
1: Bueno, si ens ho dius tu,
2: ens
1: ho
2: creiem.
1: Ah, t'acabes d'inventar que hi ha un monstre. El de Banyoles, potser volies dir.
2: Aquest.
1: Volia dir de Banyoles.
3: Atenció, Taïm. Un monstre a Berga, també, on s'amaga, no? De Berga.
1: No sé. La pròpia Patum, no? O sigui, la pròpia...
3: Sí, però la resta de l'any. O sigui, el monstre a Banyoles pot estar durant l'any amagat a sota l'aigua de l'estany.
1: Vols veure una Berga monstruosa, Taïm?
3: Va, parlem de mitologia, va, som-hi. Catalunya és una terra amb una gran riquesa mitològica, poblada per éssers fantàstics que ningú sap si existeixen.

0: bo. El comte Arnau, el monstre de Banyoles, que ara dèiem.
1: Sí, senyor.
0: Els mineirons, les dones d'aigua, les persones que van riure sincerament amb els capítols de la sitcom La Casa Nostra, i no perquè Dani de la Orden els obligués a riure mentre els apuntava amb una metralleta i xisclava
1: no,
0: rieu, rieu, fins a puta! Ratatatatata! Un d'aquests éssers mitològics catalans és el Dip, que és un llop vampir, tot i que Dip també podria ser el nom d'un producte de brioixeria industrial dels anys 90 que va ser retirat del mercat perquè a la segona mossegada ja t'havia provocat diabetis. Però el Dip, acabat amb B alta, com dèiem, és un llop vampir que xucla la sang del bestiar, cosa que no ens hauria de sorprendre gaire perquè matar bestiar ja és el que faria un llop normal sense necessitat de ser vampir. El fet de xuclar-los la sang en lloc de menjar-se'ls la carn hauria de semblar-nos una inofensiva preferència gastronòmica, com ara menjar-se o no menjar-se la vora de la pizza. Però resulta que a banda del bestiar, a banda de bestiar, el Dip també xucla la sang de les persones, però no de totes. Perquè segons algunes versions de la llegenda, el Dip té especial predilecció per la sang dels borratxos. Cosa la qual és un problema greu per a aquella gent que arriba a casa beguda i vol dissimular-ho perquè té una relació matrimonial de merda basada en la mentida. Perquè arribar tard a casa ho pots justificar. Que et faci pudor l'alè a cervesa, anís i vòmit, si et poses molt, molt, molt, però molt creatiu, també ho pots arribar a justificar. Però arribar a casa amb dues queixalades al coll, completament dessagnat i, en definitiva, mort, és un assumpte una mica més espinós d'explicar de forma convincent. Òbviament, Taïm, aquesta falòrnia que el Dip ataca els calaveres del poble, que va en trompa, és una eina de control social dissenyada per convertir les persones en engranatges humans, abstemis i productius.
2: Ah, és una enganyifa dels de dalt.
0: És una enganyifa dels de dalt. Però com a eina de control social és molt més eficaç que aquell que pregonava la teva àvia quan sorties de guateca i gauança i et deia: vigila la discoteca, no sigui pas que et posin droga al cubata. A mi em deien que et tirin un porro a la Coca-Cola. Una advertència que només provocava que et demanessis combinats alcohòlics amb una exultació encara més gran amb la vana esperança que el mític home de la droga te'n posés de gratis al teu got de tub. I ara ve la pregunta, Taïm. Quin d'aquests discs o discos no és de Mike Oldfield? Et dono quatre opcions i tu has de dir quin no és de Mike Oldfield.
2: Mike Oldfield, eh?
0: Primer, Tubular Bells. Segon disc, Tubular Bells 2. Tercera opció, Tubular Bells 3.
2: Aquest em sona.
0: Quarta opció, Canto jo i la muntanya balla 4. La muntanya contraataca.
2: La muntanya... Mira, això que sona és el Mike Oldfield.
0: Sí. D'aquests quatre discos,
1: vale,
0: n'hi ha un que no és de Mike Oldfield. Tubular Bells, Tubular Bells 2, Tubular Bells 3, o Canto jo i la muntanya balla 4, la muntanya contraataca.
3: O 4!
2: És molt difícil, aquest.
4: Sí, jo crec que és la 4, perquè crec que la 3 existeix, llavors no pots fer un Tubular Bells 3 sense el 2 i l'1. Llavors ha de ser la 4.
2: Hosti, Taïm, com apliques la lògica, noi?
0: Super ben justificat, a més.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs escolta'm, Taïm, aquesta és una resposta...
3: Bravo! Senyor, bravo!
2: Molt bé, Taïm. Doncs escolta, et sents còmode? T'ho dic perquè... Sí?
4: Sí.
2: És que hem arribat a l'equador del programa abans de la quarta pregunta i és el moment en què jo ofereixo al convidat la possibilitat de treure's les sabates.
4: Ah.
2: Si te les vols treure, tens permís per treure-te-les ara. No vol dir que te les hagis de treure.
4: Vale.
2: Però si et ve de gust treure-te-les, és ara o mai.
4: Sí, jo me les trec.
2: Te les treus, eh?
4: Sí.
2: Taïm, ets un catx... Et fan pudor els peus?
4: No.
2: D'acord.
4: Les entejo bé.
2: Treu-te-les tu mateix i mentrestant anem tirant cap a la quarta pregunta, va.
5: Quarta pregunta.
2: Molt bé, Taïm, doncs tens els peus sense sabates, que t'estan respirant perfectament. A més, tens 60 euros acumulats. Jo et noto bé, et noto pitinflat, et noto encigalat i, per tant, només t'he de demanar que siguis brillant amb el repte que et planteja aquesta quarta pregunta, que, com sempre, és de la categoria poètica. Tres poemes escrits per mi, deixo l'última paraula a l'aire i tu l'has de completar dignificant el poema, fent que rimi i que tingui sentit. I avui, com que t'he regalat un cigarro fet per mi, doncs la cosa va de tabac. El primer poema relacionat amb el tabac l'he titulat Estàvem avisadíssims. I es diu així. Ho saben a tots els submons, Estausaven els mormons, que si fumes cigarrons, se't posen negres els...
4: pulmons.
1: Epa!
2: Poeta, una resposta perfecta, Naïm. Seguim amb el següent poema, que es titula El tabac dels pobres. Si al fumat vols afiliar, però un Malboro és molt car, compra't un pot familiar d'un bon tabac de...
4: Lia.
2: És que més ni dubtes, eh?
4: I mira que no fumo.
2: O potser és que tenim una connexió especial, tu i jo, Naïm.
4: Potser.
6: Jo crec que és això.
2: Aviam aquest tercer poema que es titula La substància del dimoni. Del tabac és la metzina, pitjor que la guillotina. Poc a poc t'assassina la punyetera...
4: nicotina.
2: Olé! Olé! Perfecte, Taïm.
0: 4 de 4, no?
2: Sí, senyor.
0: Si no em fallen els càlculs, això vol dir que tens 80 euros a la butxaca, Taïm, i ara, si fem un 5 de 5, tindràs 100 euros.
4: Per mi, perfecte.
0: Anem-hi?
4: Sí.
0: Doncs va, som-hi.
5: Cinquena pregunta.
0: Ara t'hauràs d'enfrontar a la pregunta de la categoria Fires i Congressos. Estàs a punt?
4: Sí.
0: Va. Cada any a la ciutat de Barcelona se celebren 1.992 fires i congressos, uns esdeveniments que fan augmentar de forma explosiva el PIB de la ciutat, encara que amb les sigles PIB no ens referim al producte interior brut, sinó al percentatge d'imbècils a Barcelona.
2: Ah.
0: Els amants de la numerologia s'hauran adonat que 1992 és una xifra especialment fatídica per la ciutat comtal. 1992 és el número de fires i congressos. 1992 és l'any que la ciutat va vendre la seva ànima amb els Jocs Olímpics.
2: Sí, senyor.
0: I 1992 és el número de salons d'ungles que s'inauguren cada dia a Barcelona. És real aquesta dada? Potser no, però si no ne vero, e ben manicurato, que diuen en italià. És real que els italians diuen això? Doncs potser tampoc.
2: Hòstia. Ets trampós.
0: Fa unes setmanes vam repassar algunes de les fires i congressos que se celebraven a Barcelona i als voltants, però ens en vam deixar tants a fora que avui voldríem recuperar aquesta llista de la infàmia. Endavant. Hey! A l'abril tenim a l'Hospitalet el Festival de la Barbacoa, una modalitat de cuina en què l'ingredient més important és la testosterona. El Festival de la Barbacoa porta el molt original nom de What the Fuck.
1: Hosti!
0: Un joc de paraules horrible, però no és el primer cop que el veiem. Fa uns anys el Departament d'Interior ja va fer una campanya contra els incendis amb el lema Fuck Off, que feia venir ganes de calar foc justicier al Palau de la Generalitat. Anem a la piscina, és hora. I al novembre tenim el Piscina Barcelona, que es defineix com l'esdeveniment que connecta els principals actors del sector piscina, wellness i outdoor. Pels que no parlen l'idioma internacional dels cretins i els impostors, l'anglès, wellness i outdoor signifiquen respectivament benestar i exterior. Però clar, en català sona molt menys sofisticat. És com si en lloc de dir que ets lampista dius que tens un PhD en water management...
2: Que sona molt millor,
0: que sona molt millor. A banda d'això, no s'explica que Barcelona es posicioni com un referent en l'àmbit de les piscines si tenim en compte que el més sa que pots trobar a les aigües de les seves piscines municipals és orina infantil. El passat 21 de maig també es va celebrar l'esdeveniment més arreuixat de Catalunya després del concert de Bad Bunny. Parlem de l'Schraubtech Barcelona.
2: Perdó, pots repetir?
0: Schraubtech Barcelona.
2: Ah, Schraubtech, d'acord.
0: Sí. La Fèria Regional de Conexiones Atornillades. Ho diem en castellà perquè el seu web no s'ha traduït al català.
2: Vaja.
0: Però si us ha sorprès que un tema tan aparentment prosaic com els cargols compti amb una fira a Barcelona, encara us sorprendrà més saber que l'Schraubtech se celebra cada any a 6 llocs més, 4 d'ells a Polònia i els altres 2 a Alemanya, òbviament, perquè si hi ha un lloc on t'imagines que pot causar autèntica falera al món de la cargolamenta, aquell lloc és a Alemanya. De fet, no descartem que pels alemanys la Schraubtech sigui la Fèria Regional de Connexions Atornillades, sigui el seu equivalent al Saló Eròtic. I ara et faré una pregunta, Naïm. Com es diuen els premis que donava el Saló Eròtic de Barcelona? Et dono quatre opcions. Premis Nimfa. Opció B. Golden Pussies. Opció C. Donaven els premis Oscars, amb una X. O opció D. donaven els premis polla.
4: Aquesta és difícil.
0: Substituint la G per una B.
4: Doncs jo crec que és l'opció A, potser, Premis Nimfa.
0: No sé si havies arribat a anar mai al Saló Eròtic de Barcelona.
4: No, la veritat és que no.
0: No,
2: no t'ho recomano. Jo sí que hi he anat.
4: I què tal?
2: Diguéssim que hi ha una proporció una mica descompensada entre senyors i senyores, a favor dels senyors, i que aquests senyors no fan pinta d'haver tingut vides marcades per l'èxit.
0: Total, Naïm, quins premis es donaven al Saló Eròtic de Barcelona? Els Premis Nimfa, els Golden Pussies, els Oscars Amics o els Premis Polla?
4: Opció A, Premis Nimfa.
2: Segur que no són els Oscars.
4: És que estava jo entre els Premis Polla i la Nimfa, eh? Oscar,
2: ja, no, ja, ja. Però Polla amb Y, eh?
0: Sí, sí. No ho sembla, Naïm, no, però Joel i jo tenim 13 anys.
2: A cada un. No. Déu meu, com estem avui.
0: Hem marcat l'A, oi? Premis, sí, sí, Nimfa? Sí, sí. Doncs escolta, Naïm, aquesta és una resposta correcta.
2: Correcte, Naïm. I ara no riguis, Naïm, perquè et veu molt content, però quan sàpigues quin moment ha arribat, potser no ho estàs tant. Ha arribat el moment de la veritat, Naïm. Tu has entrat aquí com un jove catalano-sirià, corrent, dins del poc corrent que és ser un jove catalano-sirià, però si tens valentia i tens el que s'ha de tenir, pots sortir d'aquesta ràdio convertit en una llegenda. Perquè és l'hora dels valents, Taïm. És l'hora de triar entre morir dempeus o viure de genolls. És l'hora que ens diguis si et jugues aquests 100 euros, que ja són teus, te'ls jugues a la pregunta del doble o res. Va, Taïm, hòstia.
4: Qui no risca no pisca. Així
2: ara!
4: Que
2: ara!
5: Doble o res, doble o res.
0: Ets el nostre catalano-sirià preferit.
2: Preferit. Doncs a veure si pisques.
0: Tenint en compte que l'altre que coneixem és... Josep Agram.
2: Hòstia, clarament et preferim a tu.
0: Em sembla que era...
2: Sí, sí, sí. Bueno, tenim... Sí, sí, ens confirmen que sí. Ens confirmen que sí des de redacció.
0: Clarament ets el nostre catalano-sirià preferit.
2: Taïm, tu estàs a punt de jugar tot amb la pregunta de la categoria d'ètica i moral. En realitat no és una pregunta, en són vàries, són una bateria de dilemes morals que tu has de respondre sense pensar gaire, pensant què faries des de l'ànima. Vale. Nosaltres a partir d'aquí ens fem un retrat robot i decidim si ets apte, moralment apte per endur-te 200 euros, que recordem, són diners públics. Vull dir, no estem parlant aquí de que jo et dono 200 euros, d'acord? Estàs preparat?
4: Sí.
2: Doncs vinga, som-hi. Taïm, la primera, en la frente, que diuen a Espanya. Fer l'amor amb un gos i que no ho sàpiga ningú. O no fer l'amor amb un gos, però que tothom pensi que sí, que l'has fet l'amor amb un gos.
4: No fer-ho i que tothom ho sàpiga. O sigui que
2: molt bé. Doncs a partir d'ara ets conegut com el Follagossos. Però bueno, tu t'és igual, això, Taïm. Taïm, enviar-li per error una foto del teu penis erecte al teu pare? O que el teu pare...
0: Erecte és una cosa... És una novetat d'aquesta...
2: Bueno, jo... És que, a veure, es sobreentén que una fotopolla és amb el penis erecte, però per si de cas ho dic. Repeteixo, enviar-li per error una foto del teu penis erecte al teu pare, o que el teu pare faci el mateix... però equivocant-se amb tu, una foto del seu penis erecte cap a tu.
4: Doncs això està escoltant la família, així que...
2: així que cap resposta és
4: vàlida. Jo m'ho jugo, eh? Jo dic enviar-li jo, perquè crec que...
2: Enviar-li tu.
4: Al final ja me l'ha vist de petit i tal.
2: Ja te l'ha vist de petit, igual. Però de gran no, bandido.
4: Bueno, és veritat.
2: Ha crescut la cosa, bandido. Va, sortim d'aquest petit atzucac.
0: Sí, sí, sí.
2: Taïm, què prefereixes? Quedar-te atrapat en una gàbia amb un lleó o amb el cantant de búhos?
4: Amb un lleó.
0: Sí.
2: Ben fet, tio intel·ligent. Taïm, què prefereixes? Tota una vida obligat a caminar ballant o tota una vida obligat a parlar cantant?
4: Caminar ballant.
2: I què ballaries, Taïm?
4: Lo que surja.
2: Lo que surja, bandido. Sí. Taïm, tens parella?
4: No.
2: Imagina't que en tens, d'acord?
4: Vale.
2: Imagina't que estàs fent l'amor amb aquesta parella.
4: Vale.
2: Què creus que és millor per tu? Equivocar-te i en ple orgasme dir el nom de la teva ex... o en ple orgasme equivocar-te i dir el nom de la seva mare.
4: De la seva mare.
2: Uau.
0: Ui,
2: apunta que tenim un tio raro aquí,
4: És que la ex... Hi ha com emoció, no? Llavors és com més raro encara.
2: Taïm, està a una presó catalana o en llibertat al Sudan?
4: Llibertat al Sudan.
2: Taïm, salvar la vida del teu gos o d'una persona desconeguda a l'altra banda del món?
4: Del meu gos.
2: Taïm, Lluitar contra un gos, justament, vell amb artrosis, o contra Josep Cuní? A qui creus que guanyes abans?
4: Contra Josep Cuní.
2: Prefereixes lluitar contra Josep Cuní, eh?
4: Que pobre gos.
2: Lluitar contra un docent en vaga o contra 10 conselleres d'educació?
4: 10 conselleres d'educació.
2: Clar, perquè el docent en vaga està emprenyat, eh, Taïm? Lluitar contra 10 soldats israelians o contra 1.000 pilars raholes?
4: 10 soldats israelians.
2: 1.000? Però, tio, que van armats fins les dents, aquesta gent.
4: Ho passaria bé, igualment.
1: Això no ho veig clar.
2: I ara la definitiva, Taïm. Lluitar contra 10 Ricard Ostrells o contra 10 Jordis Bastés? A qui creus que guanyes abans? Imagina't-els, eh, lluitant.
4: Jo crec que Ricard Ostrell.
2: Sí?
4: Sí.
2: Jordi Bastés més alt, és veritat. Molt bé, Taïm, sí, ens permets ara que
6: té més anys, també.
2: Té més anys.
6: Té més anys.
2: No ho sé, no ho sé, aviam.
0: Escolta'm, la primera resposta sí. Ha dit que prefereix no fer l'amor amb un gos, encara que després tothom es pensi que sí.
2: Sí, és una resposta de persona que vol quedar bé, a vegades, eh? No
0: sí,
2: vull dir res.
0: Però que si és sincer, doncs que demostres una personalitat, sí. Que t'és igual el que diguin els altres
2: sí.
0: De tu.
2: On sí que ha estat sincer, crec, és en què prefereix enviar-li ell una fotografia del seu penis directe al seu pare i que no el seu pare li enviï ell una.
0: Exacte. Després també crida l'atenció la sinceritat quan ha dit que prefereix salvar la vida del seu gos
2: sí.
0: Que no pas la sí. D'una persona desconeguda a l'altra banda del món.
2: T'hi mantens, eh, en aquesta
4: sí, sí.
2: Persona?
4: 100%, o sigui...
2: Sí. Vés que potser... I si l'altra persona, no que sé, és un nen, per exemple, clar. És que ja, no t'ho he dit.
0: Ara és tard.
2: Ara no podem complicar.
0: La podem complicar de cara a la setmana que ve, si vols. Llibertat al Sudan... El nom de la mare, això també és bastant singular, eh? Ha preferit
2: dir
0: el nom de la mare de la seva parella en el moment de fer l'amor que no pas el nom sí. De l'ex. Escolta'm, un tio amb personalitat,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, jo decideix tu, va.
0: Jo crec que pots guanyar els 200 euros.
2: Molt bé! Taïm, què faràs amb els 200 euros?
4: Doncs intentar gaudir una mica de l'estiu i estaviar per l'Erasmus.
2: Que te'n vas d'Erasmus?
4: Sí, a Roma.
2: Oh, no, un ràpid.
4: A Roma.
2: Hòstia!
0: Bueno. Apa, fins dilluns.
2: Roma!
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
8: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Pedro Sánchez es desvincula de les maniobres de la trama Leire Díez. El president espanyol diu que no en sabia res i que de cap manera podia avalar uns moviments que no hauria tolerat mai. Pedro Sánchez ha donat aquestes explicacions des de Montenegro després de saber els detalls del sumari on hi ha missatges de Leire Díez afirmant que és l'enviada de Pedro Sánchez. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Bon dia, en una atenció a mitjans, Sánchez no ha esquivat la polèmica pel cas Leire i ha volgut deixar clar que ell, tot i que els implicats s'hi refereixen a les seves converses, no estava al cas de res i que mai hauria avalat les seves pràctiques.
10: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
9: El PP sosté que Sánchez ho dirigia tot, Miguel Tellado.
11: Y lógicamente, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
9: Però Sánchez ha afirmat que el partit estudia accions legals per defensar l'honor del PSOE i del seu govern i ha tornat a allunyar el fantasma de l'avançament electoral. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
8: Més notícies amb Joan Bota.
12: Prova de força dels docents que es tornen a manifestar a Barcelona després de rebutjar el preacord amb el Departament d'Educació. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també amb l'inici de la selectivitat. Barcelona, José Antonio Rodríguez, Sara Cañete, bon dia.
13: Hola, bon dia. Sí, milers de docents es manifesten a aquesta hora i ho fan encapçalats per la pancarta on podem llegir ha guanyat la dignitat educativa. Consideren que el que havien de fer era rebutjar el preacord, aquest acord que va arribar al govern amb els sindicats majoritaris perquè, diuen, es tracta d'un problema global i, per tant, compren la idea de l'emergència educativa, mentre els sindicats convocants avisen que incrementaran les mobilitzacions i reconeixen que han de refer aquesta unitat sindical per acordar prioritats i com han de seguir les mobilitzacions. Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, demana flexibilitat per reprendre les negociacions.
14: Aquí hi ha una qüestió que va més enllà de totes les demandes que tenim a sobre la taula.
1: hi ha una component emocional molt gran que s'ha de tenir molt en compte, que l'hem de tenir en compte totes les organitzacions sindicals, que totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
13: José Antonio Rodríguez i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Primers suports europeus a la proposta del toll foc total que Volodymyr Zelensky ha llançat a Vladimir Putin. També li ha demanat una trobada cara a cara entre tots dos. El president francès Emmanuel Macron ha defensat el diàleg entre Ucraïna i Rússia des de Montenegro, on acaba de començar, com dèiem, una cimera de líders dels Balcans i de la Unió Europea. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
6: Hola, bon dia. Macron aplaudeix la carta de Zelensky.
14: Je pense que c'est une bonne initiative.
15: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
14: Qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix.
6: Però diu que Europa també hi pot ajudar i que, si cal, França es reunirà amb el Kremlin.
14: Nous sommes aussi tout à fait.
15: També estem totalment disposats a estructurar discussions i intercanvis amb Rússia sobre la base dels nostres interessos comuns, la nostra pròpia política de seguretat, la política de veïnatge i, evidentment, defensar els interessos d'Ucraïna.
6: Bruno Forte, Amiras, Catalunya, Ràdio, Brussel·les.
12: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau, tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència. S'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
16: Bon dia, n'hi havia 5 que no tenien cap tipus de permís i 19 que sí que tenien papers per operar, però que a l'hora de la veritat els propietaris els havien convertit en almenys 31 apartaments i, per tant, tots són irregulars, il·legals. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
17: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
16: Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: El Festival Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous pels problemes meteorològics que hi va haver. Després d'una nit marcada per la pluja i les ratxes de vent de fins a 80 km per hora, l'organització del festival ha defensat la cancel·lació que es van decidir per motius de seguretat. El festival, però, es reprèn avui amb normalitat. L'organització del Primavera Sound ha demanat disculpes en un comunicat i ha afirmat que entén la frustració del públic després de veure's obligada a suspendre els concerts d'artistes com Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. Expliquen que a partir de les 9 del vespre el vent i la pluja van ser més forts i van deixar els dos escenaris principals de l'esplanada totalment exposats i sense garanties de seguretat pel públic, pels treballadors i pels mateixos artistes. Dilluns explicaran de quina manera es retornaran els diners als assistents. Esports, amb Marcos García.
18: La penya intentarà igualar a partir de les 9 del vespre la seva sèrie de quarts de final a la Lliga CB amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Una derrota implicaria l'eliminació del Joventut. A les 9, doncs, assís a Joventut Baskonia, el Tot Gira per l'app de Catalunya Ràdio i també 3CAT. Tenim dos partits esportius en directe, en joc. Primer, Roland Garros, semifinals dobles masculines. Està en marxa el partit que enfronta Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos contra els italians Bolelli i Babasorri. A hores d'ara, la parella italiana domina el primer set per 6 a 5. Per tant, tram final d'aquest primer set. També en joc, en handbol, aquesta hora acaba d'arrencar a Alacant la Copa Masculina. Minut 4 de partit. El Barça s'enfronta amb el Valladolid. És el primer partit dels quarts de final i a hores d'ara l'equip del Valladolid domina per 0 gols a 3. I finalment, Marc Márquez lidera la primera sessió d'entrenaments lliures al Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El Toro de Cervera ha rodat 2 segons per sota del rècord que té en el seu poder. Ho ha fet per davant de Raúl Fernández i de Pedro Acosta.
7: Fins aquí les notícies. Imagineu-vos que feu un pas incorrecte i entreu en un món subterrani, totalment buit, on no ha estat mai ningú. Amb sales i passadissos infinits que no porten enlloc,
19: i d'on no es pot sortir.
20: Aquest és el punt de partida de Backrooms, una pel·lícula que s'ha convertit en la gran sorpresa de l'any, sobretot perquè surt d'uns vídeos de YouTube que va fer un noi de 16 anys. Aquests vídeos, ara convertits en pel·lícula, han arrasat a la taquilla dels Estats Units. Aquest divendres s'estrena aquí i a la Finestra Indiscreta us explicarem si realment és tan immersiva com diuen. També parlarem d'un clàssic com El Cabo del Miedo, que torna en forma de sèrie protagonitzada per Javier Bardem.
19: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio.

0: arribat el moment d'obrir portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, el meu 50%, el 50% de la solució. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com van ahir? Com van ahir el dia del pati?
1: Fantàstic. Ahir una gentada, oients de la solució, que fan esport.
0: Ja ho vaig sentir.
1: Que fan
0: ho vaig
1: hores,
0: recuperar,
1: ara,
0: eh?
1: Ara em sap greu perquè no recordo el nom, però una persona que fa 9 quilòmetres a peu per anar a la feina, eh?
0: Dic una cosa. Ma mare va estar una època que em fotia 18 al dia. I jo pensava, mama, però què t'està passant? I després vaig descobrir que estava fent una espècie de pique amb una amiga perquè qui feia més quilòmetres al dia. Coses de mares.
1: Sí, correcte, és així.
0: Què, les rates ballen, no, quan hi és el gat?
1: No, les rates fan esport. Les rates van fer esport ahir. I recomano que recupereu el programa perquè realment van posar les bases de quan s'han de fer els entrenaments de força i quin esport es pot fer a cadascuna de les etapes de la vida. És un tema que em vaig fer, efectivament, per
0: a
1: mi.
0: A mida, clar,
1: mi,
0: és el que s'ha de fer.
1: Quin esport ha de fer la gent gran. És el que vam tractar.
0: Ai, Fran Domènech, moltes gràcies també a la Lívia Discipio i, evidentment, l'equip habitual de la solució, amb l'Albert i la Susana. Escolteu una cosa, el control tècnic a l'Albert Joder, a la Peixera, a la gran Susana Ortega, a la Lívia Discipio i la Via Negasa, i avui, que és divendres, la solució es diu Malcom Otero i Marta Pontnou. Molt bon dia! Com esteu?
2: Avui? Mira, ai, ara ens... Malcom, que no va amb polo, mira, no va amb polo.
0: Malcom, què t'ha passat que no portes polo, nen?
1: Oh, què passa, sempre porto polo.
2: Aquí. No, sempre. I portes samarreta com una mica petxolo, que és aquests quatre pèls que surten aquí.
3: Les ulleres les tinc penjades del pit.
0: La Marta no caça sense gos, eh? He arribat i em diu, els pantalons, molt bé, la samarreta ja la pots anar jubilant, que és una mica vella. I diu, però a mi m'agraden les mànigues, i diu, ja, però del mig està una mica gastadeta.
1: Fora. Mira, pel que conec a la Pontnou, el millor...
2: Què és? La sinceritat.
1: És que fa, és si fa comentaris. Perquè quan no els fa vol dir que...
2: No tinc filtro.
1: I és millor que els faci.
0: Et dic una cosa. Mira, penjarem una foto, us sembla? Una foto meva i del Malcom, ara quan anem a la publicitat.
1: Vinga,
0: i notem. Podeu opinar, a veure si us sembla.
1: D'ara o random?
0: D'ara. Si la samarreta del Malcom us sembla massa petxolobo i si la meva samarreta us sembla massa velleta,
2: sí,
0: el que és la...
2: Us ho dic ara jo.
0: La part del cos. El 677-38-77-19. De seguida us la pengem. Necessitarem una publi per penjar-la. Viena, si vols anar entrant i ara ens posarem junts.
1: Disculpa, la Maria José acaba d'enviar un missatge. Elisenda, bona tarda, preparada per escoltar-te.
0: Ai, gràcies, Maria José.
1: No, ens agrada que et facin saber que totes les unitats estan preparades ja. M'agrada imaginar-me els oients. Com si estiguessin a Corea.
4: No, és l'hora, és l'hora. Atenció, alerta.
1: Tothom a punt.
0: La una al migdia, passen 11 minuts.
1: Endavant.
0: La solució cada dia... amb vosaltres, clar que sí. Avui us portem una solució vital. Avui serà divertit. Va, que avui riurem. Quines 10 coses hem de fer, tant sí com no, abans de morir? A veure, en principi no tenim cap malaltia, eh?
1: No.
0: Vull dir, tranquils, perquè a vegades li explico a algú això, no? Perquè això és un joc habitual a la meva vida. I em diuen, no, però que està tot bé. I diuen, no, sí, home. Coses que hem de fer abans de morir-nos. Quines experiències vitals hem de tenir de totes abans de morir? Allò de, és que no et pots morir sense. No et pots morir sense. No ha de ser només, us ho dic perquè ara de seguida obrirem línies i obrirem el WhatsApp, eh? No ha de ser només allò, visiteu això, visiteu l'altre. També experiències, conceptes, coses que pots fer sense ni un duro. Allò de dir, aquella reflexió, aquell moment, aquell espai, aquella observació.
1: Un cop de setmana sense mòbil.
0: Per exemple, però podeu volar, eh? Volar, eh? De dir, per exemple, jo què sé, llevar-vos un dia i anar a veure una posta de sol sols sense dir-li mai a ningú. Una sortida del sol, perdoneu.
1: No, però s'ha de penjar.
2: Estàs molt mística. S'ha de penjar. Quina avorriment. Què vas a fer al matí a anar a la posta de sol?
0: Perdona, ahir vaig agafar el cotxe.
1: Sí?
0: I vaig veure les muntanyes de Montserrat quan tornava després de treballar.
2: Ai, això sí.
0: 500.000 hores i vaig dir... Espero que el meu fill sigui capaç d'apreciar la bellesa que hi ha en aquestes muntanyes de Montserrat.
2: Estaves tova.
0: Estava tova. Estic premenstrual.
1: Vas fer-ho perquè vas portar el Guillem a fer-ho? O era perquè...
0: No, Guillem no hi era.
1: Tangencialment.
2: Pues mira, Montserrat és una de les coses que vull fer.
0: No facis espòiler. A veure, sense què no ens podem morir? Dormir a una casa dalt d'un arbre, veure sortir el sol, ara ho deia, amb l'amor de la vostra vida, jo he dit sola. Fer un creuer pel Mediterrani.
1: Ui.
0: Per què hi ha experiències que pensem que s'han de viure almenys un cop a la vida? Doncs mireu, per testejar el terreny, la Via Negasa ho ha preguntat a la gent del carrer. Què hem de fer, tant sí com no, abans de morir?
5: Jo m'agradaria fer un viatge a Nova Zelanda.
6: Quan tinc algun esport d'aquests riscos, el rafting, per exemple...
7: Dedicar-me a mi, al 100%.
8: Anar a l'espai.
9: Anar-me amb motxilera per Europa i potser per tot el món.
10: He fet molts cims, la Neto, emulacent, i allò m'omple moltíssim.
11: Veure una revolució social.
12: Saltar en paracaigudes, sentir tota l'adrenalina un cop a la teva vida...
1: A veure, aquesta última, llançar-se en paracaigudes, Malcolm i Marta, sou
0: no
1: team paracaigudes no. O team no paracaigudes?
0: No em cal.
1: Check. Per què no cal? Pues no.
0: A mi no em cal posar la meva vida en perill, tirar-me... No cal. O sigui, jo anant a PortAventura en tinc suficient, com a emoció forta. La resta... No en tinc ganes de parlar. Perdoneu que ens estàvem fent la foto, eh, amb en Malcolm.
1: Malcolm ha dit check.
8: Sí, jo ho vaig fer quan tenia 20 o 24 anys.
1: Ja ho ha tret, tu.
0: Val. Mira, jo et dic una cosa. Jo això del salt en paracaigudes... Mai dels mais de mai de la vida. I mira que els meus pares viuen al costat d'Empuria Brava, eh? Vull dir que hagués pogut anar al... Ara no sé com es diu, un lloc famosíssim, sí, Empuria Brava, eh? Sí, sí, sí. No, mai.
2: És que no cal.
0: Però
2: és que
0: passa, què, això sents? Que... Què sents quan no, ho fas?
8: Quan jo vaig fer, tenia això, 20 i pocs anys, em va ser entretingut, motxes, molt adrenalina. Fa 10, potser... Vaig anar a una d'aquestes atraccions que és com una mena, és com una mena de goma, d'aquestes que, elàstic, i
0: puges... El bungee com... jumping,
8: sí, sí, allò. I vaig dir, mai més alçades tan grans.
2: És que jo he vist tants vídeos d'aquests, que es despenja una de les gomes i gent que es desmaia dins, no ho has vist?
0: Bueno, el de desmaiar-se, us dic una cosa. Jo no podria fer mai això, perquè jo pujant al barco, al vaixell pirata, sabeu aquell... Jo ja a la baixada, si estic a la punta, m'entra com un inici de desmai. No, no... Que truqui un metge. Que truqui un metge al 93-201-7474.
2: O sigui, tu...
0: Això pot passar, 93-201-7474. Algú que en sàpiga, un sanitari, sanitària. Això d'estar al vaixell pirata i si estàs a la punta amb la baixada com la sensació que et desmaies, digueu-m'ho, per favor, digues.
2: No, deia que tu vas a unes atraccions i el que més t'impressiona és el vaixellet, eh? O les tasses.
0: Les tasses, ja no puc pujar perquè em marejo molt. Però jo, per exemple, màxim l'estampida. A l'altre, aquell famós de...
2: El Dragon Khan.
0: El Dragon Khan.
2: O el Shambhala, sí.
0: Ni Shambhala, ni Dragon Khan, ni res de res.
2: Ai, m'encanta.
0: El 677-38-77-19. Què ens comencen a dir, Fran?
1: Mira, doncs la Roser, tu que comentaves la posta de sol sola, doncs a banda del Jordi, que diu que li agradaria guanyar l'Euro Millones...
8: Bueno, ja, parlem amb Malcolm,
1: sí, parlem
0: sí, clar,
1: Malcolm.
8: Com a la vida, només un,
1: però, però a veure, la Roser diu viure sola al mig de la muntanya,
0: com una bomber,
1: tenir el meu hort i fer les meves conserves. Aquest és el pla que ha de fer abans de morir la Roser. L'Anna agafa el cotxe d'aventura i creuar tota Europa per veure només les aurores boreals.
0: Oh.
1: Home, això seria un viatge...
0: Home, que el tema dels viatges, per exemple, a mi m'ha impressionat molt el Grand Canyon.
2: Ai,
0: em va
2: també
0: semblar que jo deia, és tan espectacular, tan gran, tan bèstia, que els meus ulls no estan preparats per veure amb tanta profunditat. Una cosa...
2: Jo em vaig... És de les poques coses, perquè sí que és veritat que quan vas de viatge sempre hi ha alguna cosa que... No? Dius, ai, no era així, o no t'ho esperaves així, però el Gran Canyon és impressionant, perquè a més arribes allà com si haguessis d'excursió, no sé, a la Garrotxa, no? I de cop arribes a una carretera i dius, ah, mira, allà darrere hi ha el Gran Canyon.
0: Llavors, bèstia,
2: guaites allà com si fos un balconet, i quan veus allò dius... Perdoni? O sigui, mai havia vist una cosa tan impressionant.
0: Avui no ens podem morir sense vies habituals obertes, perquè ens digueu la vostra. Avui no. Volem molta participació dels oients.
1: Hi ha moltíssima, el 93-201-7474, això pel que fa al telèfon del directe, o al WhatsApp del programa, on la gent ja ens està explicant què és el que voldríem fer abans de morir-se, el 677-38-77-19. Què us agradaria fer, tant sí com no, abans de morir-vos? O, si ja ho heu fet, per exemple, el Malcolm ja s'ha llançat en paracaigudes, que és una de les experiències doncs, que volia tenir, i que ens expliqueu també si ho heu fet i si recomaneu doncs, que ho fem nosaltres, agafar idees. Per exemple, l'Eva, a veure què us sembla això que proposa. Tornar a veure el noi que em va fer el primer petó
0: no,
1: perquè no sé com fer-ho. O sigui, ja entenc, Eva, que l'està
0: no
1: buscant.
0: Petons,
1: no, que l'està buscant.
0: Ah, val.
2: Quina edat té, primer
1: buscant
2: de tot,
1: ara
2: aquesta noia? Però, perquè, clar...
8: Però, clar, la decepció que pots tenir...
0: No. Sí. Ah, dic una cosa, jo, ni de broma.
2: No, ni de broma.
0: Recordeu la persona amb qui vau fer el primer petó?
8: Sí.
0: Nom i cognoms?
2: No.
8: Sí, el telèfon, fins i tot. Però...
0: De veritat? Jo recordo només el nom, no me'n recordo el cognom, i no caldria.
2: Jo grato una mica de memòria, però prefereixo oblidar-ho tot.
0: Va, podeu dir la vostra, el 93-201-7474. No ens podem morir sense, o bé fer-ho al 677-38-77-19.
1: Mira,
0: va, ai, perdona.
1: No dic, la Georgina té una proposta que és fer actes 100% solidaris a cor absolut. Aquesta és la proposta que té la Georgina.
0: M'agrada això.
1: Georgina, tinc 41 anys. 100% actes solidaris.
0: Oh, i poder-te dedicar la vida a això, eh?
1: Sí.
0: M'agrada molt aquesta proposta. Marta, a veure, tu no et pots morir sense casar-te a Las Vegas.
13: Viva Las Vegas! Viva
0: How I wish that there were more than... Ja saps que sóc anti-casaments, que odio els casaments, que no
1: però...
0: estic agradant els matrimonis... Però... I el, és que el més curiós és que hi vaig anar, i vaig anar en època enamorada, allò i vaig anar amb el pare de les meves criatures.
13: Enamorada vol dir que ara ja no?
0: Bueno, perquè vaig anar al principi.
13: En aquella etapa d'enamoràment, d'acord, d'acord.
0: El primer any o el segon. I en aquell moment ho hauria d'haver fet. De fet, ell és molt barró, i em va fer aquella cosa, escolta... Mira, ens podríem casar, va dir.
13: No, que romàntic, no, Cesc. No. Que sí, romàntic,
0: ja,
13: Cesc.
0: Escolta, ens podríem casar.
1: Podríem casar, no?
0: I jo vaig contestar. Sí, home, gasta calor.
1: Molt de bon nou, això.
0: Quina mandra. I aquí va quedar. I després, amb els anys que han passat, anys i anys i anys, doncs un dia, no sé com, va dir, escolta, no sé què tal. I jo vaig dir, no, que nosaltres no estem casats. I no sé qui va dir, com que no estem casats? I jo vaig dir, a mi no m'ho ha demanat mai ningú. Va sortir ell des de l'altra punta de la taula.
13: Com que no t'ho he demanat?
0: I va dir, perdona, jo t'ho vaig demanar i em vas dir que no, que feia calor. I jo, i dic, ah, dic, allò era una proposta de matrimoni, dic, allò era de la... És que s'ha de ser barruer, s'ha de ser pòtol per demanar les coses així.
13: És que de veritat, Cesc, ho has de fer una miqueta més de convicció, la cosa.
0: I allà va quedar. Llavors, ara a mi m'ha quedat aquella espina, amb ella o amb qualsevol altra, vull dir, no, ja no tinc la paro. M'encanta. Ara ja tant me fa, diguéssim. Però ara ho vull. I llavors passarà, acabarà passant, i em casaré a Las Vegas abans de morir-me, està clar. Igual amb 82 anys allà amb el taca-taca i bolquers, però ho farem.
13: A tot això, ja sabeu que he dit... Jo, el barco pirata, semblava que m'agafés un desmai. Doncs tenim en Jordi Mestres, que és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bon dia.
14: Hola, bon dia.
13: Atraco de nou, eh? Un atracament sí, en tota normal. Regla. Escolta'm, això és habitual, no sé si ho has sentit, eh? Quan estàs al vaixell pirata, saps allò que oscil·la, no? Fa com un pèndol. Si et col·loques a la punta més extrema del vaixell, a la proa o a la popa, clar, quan puja i baixa aquella atracció, a mi, jo estic a punt de desmaiar-me. És normal o he de fer-m'ho mirar, això, Jordi?
14: Sí, és normal i també és persona dependent. I poden passar diverses coses aquí, eh? Vull dir que no és sempre el mateix. Les atraccions més extremes, que moltes vegades es parlen i quan es fan els anuncis, no? De les G's i tot això, sobretot les muntanyes russes, que això també passa, per exemple, amb els pilots d'avió de caces, que van a unes velocitats amb G's. Pot haver-hi una disminució del flux de sang que baixa cap a baix, cap a les extremitats inferiors, i per tant pot haver-hi aquesta sensació de desmai per flux sanguini.
13: Epa, o sigui, tinc els peus molt ben regats,
0: o sigui, Carot, és com pujar amb un caza per tu,
13: per mi sí.
0: El barco de pirates.
14: Bueno, el que passa que també hi ha una altra situació que probablement té més a veure amb atraccions que no són tan extremes,
13: sí?
14: Que són quadres vasovagals, que això passa molt a les persones que tenen problemes, no problemes, però sí diferències de tensió, que a vegades les tensions hi baixen una miqueta,
13: i això
14: també pot provocar aquesta sensació de mareig. Vull dir, poden haver-hi... Vull dir que probablement el del barco pirata no és tant el de les G's, que passa més a muntanyes russes o amb els pèndols, no? Que a vegades es veuen vídeos aquests que hi ha gent que ha perdut el coneixement, en el que sí que hi ha una situació més extrema, o, per exemple, gent que té a vegades aquesta sensació de mareig per un temes de... més de o sensibilitat, doncs, en tema de l'oïda per l'equilibri, no tant com un mareig que els rota el cap, no? Per tant, són diverses coses que poden estar passant aquí.
13: Per tant, si us passa això com a mi, penseu que és normal i si teniu l'atenció en tendència d'anar a la baixa, doncs encara és més habitual. Jordi, a tu et passa?
14: S'ha de vigilar... No, a mi m'encanten. No, jo sóc fan d'aquestes coses.
13: El que s'ha de vigilar, que deies?
14: No, el que s'ha de vigilar, evidentment, si un és més sensible a aquestes coses, s'ha de vigilar, perquè qualsevol mareig o pèrdua de coneixement pot comportar que et donis un cop, i per tant aquí és important tenir-ho en compte. Si vas a una atracció molt ben lligat, el cop no te'l donaràs, perquè estaràs allà, però es pot passar que un surti de l'atracció es maregi i pugui caure, no? I per tant s'ha de vigilar quan un sobretot se sap que és sensible, no?
13: Clar. Jo per això no hi pujo, veus? L'estampida és el màxim meu perquè és velocitat. A mi, si no hi ha pujades i baixades, endavant. En Jordi Mestres, aquí hem atracat avui de nou, és metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i amic de la solució. Gràcies, Jordi, una abraçada, únic.
14: Adéu.
13: Fins ara. Adéu, adéu. Què ens diu en Fran?
1: Doncs mira, la Mercè sempre ha volgut agafar un helicòpter i aterrar al mig del Taj Mahal, a l'Índia.
13: Escolta, això és molt de Donald Trump, no? O de 007, també.
1: Està molt bé. La Rosa també vol anar a l'Índia. Per cert, la Mercè diu, als 50 em vaig llançar amb paracaigudes.
13: I
1: és una experiència espectacular. La sensació de volar, us la recomano.
13: Per cert, skydive Empúria Brava, eh?
1: Sí, el túnel del vent.
13: No, fan de tot, eh? Fan túnel del vent, però també tiren de veritat,
2: jo vaig fer això allà, fer el túnel del vent i ja està.
13: Però això és trampa.
2: Bueno, ja està.
1: Ja està xec, no?
2: Marta, et poses el monoquell, les ulleretes, et fas dos fotitos i ja està. I
13: a tot això, casar-te a Las Vegas.
2: Ah, sí.
13: No ho has fet, però no et planteges tornar-hi a fer-ho, eh?
2: Sí, ho faré.
13: Ho faré de veritat.
2: Sí, ho he dit. Potser als 82, potser no amb ell, potser algú altre, però no passa res. Però ho faré.
1: Home, algú altre.
13: Coneixes algú que ho hagi fet o no?
2: Coneixes algú que es vulgui... Sí, l'advocada també de la solució de família... L'Esther Meia,
13: és veritat. Algú de vosaltres s'ha casat a Las Vegas? Oh. Mira, us diré la veritat. Ampar Moliner es va casar a Las Vegas.
1: Ah, sí?
13: I la tenia impactada, però l'Ampar ja sabeu que és Ampar Moliner. Vés a saber ara on està fotuda. Potser està al túnel del vent d'Skydive Empúria Brava perquè no dona senyal. Però si algú de vosaltres s'ha casat a Las Vegas, feu-nos-ho saber al 93-201-7474. 93-201-7474. Truques a la Meia des del teu mòbil i la punxem. Va, anem a la publicitat i a la tornada. Més coses. Què hem de fer abans de morir-nos, podeu dir la vostra.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
16: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
17: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
18: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
17: Tu creus? Jo pensava que era normal.
18: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
19: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
20: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
21: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
20: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
21: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
20: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
21: Consulta els models i marques que hi participen.
22: Una família trencada.
23: No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
22: Un fill que s'esquerda en silenci.
24: No suporto viure i és culpa teva.
23: Què he fet jo? Què és culpa meva?
22: I molts retrets.
24: Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
22: El fill és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
13: 3 minutets i seran 2:15 del migdia. Avui no et pots morir sense... Podeu dir la vostra, va, truqueu-nos 93-201-7474, com ha fet en Francesc. Francesc, bon dia.
25: Bon dia, Elisenda.
13: Com estàs, estimat?
25: Molt bé, aquí conduint. Ara veig que buscava gent que s'hagués casat a Las Vegas i jo sóc un cas.
13: Ei, però tu t'has casat a Las Vegas? Fot-li la música. Puja-la, Bert. Escolta'm, i a quin any va ser això, Francesc?
25: Sí, això va ser el 2017 i em vaig casar amb la mateixa dona que ja havia casat el 2007 a lo civil aquí a Espanya.
13: Ah, o sigui, et vas recasar, ho vas fer a la inversa. Ara l'hem perdut. Francesc, estàs bé? Has caigut a terra?
2: Estàs esmaiat.
25: Sí, estàs bé.
13: Perfecte.
25: Deia,
13: digues.
25: Vaig casar el 2017 i amb la mateixa dona que havia casat el 2007 pel civil aquí a Espanya.
13: Que bonic, eh? Reafirmant el vostre amor després de 10 anys, eh? Encara seguiu junts o no, Francesc?
25: Ah, efectivament.
13: Ai.
25: Sí, per suposat.
13: Sí, per suposat, ni s'ho planteja, eh? Ni s'ho planteja. Tot en Francesc, ja que et tinc, més enllà de casar-te a Las Vegas, quina cosa hem de fer abans de morir-nos, sí o sí?
25: Jo crec que visitar Hawaii, que és una cosa que també tinc sort de poder fer.
13: Epa, Hawaii! Ah,
25: visitar la illa gran de Hawaii.
13: Epa, la illa gran de Hawaii. Que punyetero, eh? Veig el Francesc, estic des d'aquí, fa olor de Bon Vivant, en Francesc. Francesc, gràcies per trucar-nos, bonic. Una abraçada. Fins ara.
25: Gràcies.
13: Adéu, adéu. Alerta, que buscàvem gent que s'hagués casat a Las Vegas, però espera, que encara li fem, li donem una altra volta de cargol. Ai. Toni, bon dia.
3: Hola, bon dia.
13: Tu no només t'has casat a Las Vegas.
3: No, m'he casat per lo civil aquí a Barcelona. Després m'he casat a Las Vegas, que em volia casar...
13: Ja prou amb Las Vegas, tu.
3: Em volia casar disfressat d'Elvis Presley i Marilyn, però no va poder ser. I després ens hem casat a Bali pel ritual balinès. Ens hem casat a Morea, que és una de les illes...
13: Sí.
3: I bueno, també m'he casat disfressat de superhéroe.
13: Mare de Déu, Toni, veia personatge.
0: Però amb la mateixa.
13: Amb la mateixa persona?
3: Sempre en la mateixa.
13: Epa,
3: en la mateixa, que portem ja 33 anys casats, i, bueno...
13: Amb il·lusió i enamorat. Ai, tu, quina enveja. Toni, escolta'm, un exemple a seguir. Casar-se pels diferents llocs disfressat de diferents coses. Qui us va casar, per cert, Toni? És a dir, tu no et vas poder disfressar d'Elvis, però qui us va casar, un Elvis i una Marilyn?
3: No, es va casar, no, un mossèn d'allà, però no era ningú conegut. Era el mossèn d'allà.
13: El mossèn d'allà. Què ets tu? El mossèn d'allà i no soc ningú. Toni, gràcies per trucar. Una abraçada, bonic. Fins ara.
3: Vinga.
13: Adéu, adéu.
8: Jo he de dir que jo m'he casat 3 vegades en la mateixa dona, també.
13: Com?
0: Jo em vaig casar
8: al Serengeti.
13: Sí. A on?
8: Al Serengeti, amb 50 convidats, a Àfrica, a Tanzània. Vaig casar un casament oficial aquí al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. I després vaig fer un casament... pel rita, diguem-ne, amiguil, d'amics, vaig tancar un restaurant d'aquí de Barcelona i vaig fer una festa. Em sembla que 3 vegades.
13: Buah, estic flipant.
8: I la família de la meva dona, que és molt conservadora, deia això del paripé Zulu, que és com li deia al nostre casament.
13: Va, Carme, bon dia. A la Carme.
4: Dia.
13: Com estàs, estimada?
4: Bé.
13: Escolta'm una cosa. Què hem de fer abans de morir-nos?
4: Viure.
13: Opa!
8: Molt bé.
4: I viure no vol dir somiar en moltes coses que a vegades no podràs fer, sinó viure. Viure el dia a dia i viure les petites coses que t'aporten i que pots fer la trobada amb els amics, aquell viatge amb els companys, aquella muntanya que t'espera, aquestes coses. Viure i ser feliç.
13: Viure i ser feliç.
4: És important. Sí, és la lliçó més important d'aquesta.
13: Mira, Carme, m'encanta que diguis això, i a més m'agrada molt que ho digui la Carme, que s'ha tirat en paracaigudes per a Penny Puenting, confessa, punyetera.
4: Bueno, perquè a mi m'agraden els esports d'aventures i les coses que puc fer de mica en mica, aquestes petites, sense somiar grans coses, doncs les faig. M'agrada molt fer muntanya, pujar 3.000 o algun 4.000, i fer els esports. Jo la primera vegada, el primer me'l van regalar el paracaigudes. El somiava i de veritat, va ser al·lucinant. M'he tornat a tirar i quan em va agradar he fet puenting, a la delta, parapent... Totes aquestes coses que són de volar ja les he fet totes. He anat en globus... I, bueno, i t'he de dir que el paracaigudes i l'ala delta, per mi, és insuperable.
13: És el Calleja de casa nostra, la Carme, una mica. Sí. Calleja de casa nostra. Insuperables a la delta i caiguda lliure, Ens quedem amb aquests dos, Carme.
0: A la delta també ho he fet, veus?
4: Delta i el deixant, sí. És molt xulo. El globo és més estàtic, és més per tot, per la gent gran que deia i així, perquè és molt bonic. I sí, la veritat és que jo el que potser em va acollonir una mica més, però també va estar molt bé de provar-ho, és el puenting.
13: El puenting, mare.
4: I tira, tires, eh? I tires.
13: No, no, és que jo sento dir-te, Carme, jo aprecio molt el meu dia a dia i a mi, que aquesta és una altra derivada, eh? Que molta gent recomana aquestes experiències, no?, molt adrenalíniques, i hi ha gent que decidim no fer-les i jo em puc morir perfectament sense haver fet res d'això, perquè a mi no em compensa tot el patiment que tinc en una cua d'atraccions, per exemple, o el previ a un puent, a mi no em compensa passar-ho tan malament pel moment d'adrenalina. Entenc, també són opcions respectables.
4: Però és que és això el que és bo de la vida, que cada un pugui fer on li va l'adrenalina. Doncs endavant, aquestes coses petites que es poden fer, més que somiar grans coses que potser no faràs mai, és aquestes coses petites que pots fer i que t'aporten molt. Perquè tant et pot portar això com que pugui estar tot un dia amb els amics fent un camí de ronda i disfrutant i xerrant i és un dia increïble de la teva vida.
13: Carme, estic tan d'acord que no puc estar més d'acord amb tu. T'agraeixo moltíssim la trucada, única, i segueix visquent la vida amb aquesta intensitat i abraçant-la molt fort. Una abraçada.
4: Gràcies a vosaltres.
13: Adéu, adéu. Malcolm, tu creus que no et pots morir sense...
8: Bueno, jo una de les coses que sí he fet però que recomano a tothom és anar a les muntanyes Simien, que estan al nord d'Etiòpia. És un dels llocs més macos del món, és patrimoni de la humanitat. Hi ha uns babuïns, uns papions, uns que es diuen gelada, que són daurats, molt grans. És un lloc maquíssim, molt verd. Hi ha un canyó gegant i és un espectacle únic, molt verd. Hi ha unes acàcies precioses i és un dels llocs de que he anat a la meva vida que he dit aquí... És un lloc que has de venir sí o sí, no és tan conegut. Aquest any, ara faré una mica de publicitat, però a l'octubre porto un grup allà.
13: Moment. Què vol dir portes un grup?
8: M'han contractat d'una agència que es diu Kamanga, m'han contractat perquè li expliqui la gent la història d'Etiòpia.
13: Què?
8: Sí, encara hi ha places, aleshores jo li explico...
13: A veure, un moment. És que clar, que et deixa caure, no mira que em presento les eleccions municipals de no sé què, no mira que em presento les eleccions presidencials. A veure, una agència que es diu Kamanga, que t'ha contractat a tu per explicar la història d'Etiòpia.
8: D'Etiòpia, perquè ja sabeu que ja va viure a Rambó, va ser traficant d'armes, hi ha unes esglésies monolítiques que estan tallades a pedra, però que estan sota el nivell de... tal. Bueno, és un lloc impressionant i jo vaig allà a explicar a la gent la història. M'han contactat per fer com de conversa.
13: De guia.
8: Hi ha un guia que se n'ocupa de que agafin les coses, perquè si no arribaríem enlloc.
2: Però parlaràs a poc a poc?
8: Sí.
13: No, saps què passa? Que hi ha el guia que els aportarà els puestos que toca i el Malcolm que l'han contractat per parlotejar amb tot el seu coneixement. Em sembla superinteressant aquesta figura, eh?
8: Parlo del... Conec molt, he estat molts cops a Etiòpia, m'agrada molt, és un dels països que més m'agrada, i fem tota una ruta i els explico la història de cada lloc, aquí quan va venir no sé qui, el rei, la invasió, ja sabeu que Etiòpia és un dels pocs, l'únic país d'Àfrica que no ha estat colònia, va estar conquerit per Itàlia de la Segona Guerra Mundial, però no és l'únic país que no ha estat mai colònia europea. Aleshores, li explico la història.
13: I quan hi aneu?
8: A octubre, em sembla.
13: Mitjans d'octubre, eh?
2: Podem venir.
8: Sí, tant.
13: Si pagues, sí, clar. I si hi ha algun oient ara que digui, ostres, jo vull anar en aquest viatge perquè el Malcolm m'expliqui la història d'Etiòpia...
8: Posin en contacte amb Kamanga i suposo...
13: Kamanga. I vosaltres truqueu a Kamanga, aquesta agència, li dieu... Jo vull anar a l'U del Malcolm.
8: Exacte.
13: Jo vull anar a l'U del Malcolm.
8: I quan vam dissenyar la ruta, jo vaig dir, sisplau, posem les muntanyes Simien, perquè és un lloc increïble. Jo el cop que vaig anar, els babuïns s'apropen a tu i ja dic, semblen més grans perquè tenen molt de pèl. Són increïbles, són maquíssims i s'apropen a tu i quedes rodejat d'aquests babuïns que estan... fa fred, una mica de fred allà a la muntanya. És una cosa... meravellosa.
13: Extraordinari, em sembla. Sí. Si teniu propostes, no cal que siguin viatges i llocs, sinó experiències vitals que hem de tenir abans de morir-nos. 93-201-7474 i el 677-38-77-19.
5: Mira, la Carla vol conduir una excavadora. No ho ha
13: fet
5: mai.
13: Aquesta sembla fàcil.
5: No ho ha fet mai i...
8: Bueno, fàcil.
5: I li agradaria. A veure, primer has de buscar l'excavadora.
8: Trobar una excavadora i que te la deixin conduir.
5: Has de conèixer algú que la tingui.
2: Bueno, a mi em passa això amb la segadora, que ara començarà d'aviat l'època de la sega del blat i cada any al meu poble dic, hosti, vull anar a dalt d'una segadora.
13: I per què li puges, fill meu?
2: Doncs mira, perquè sempre que ho demano ja ha passat, ai, mira, queden 2 setmanes, ja està
13: tot segat. Queden 2 setmanes?
8: Però fem la crida ara.
2: Perquè la sega són 2-3 setmanes, un mes com a molt allargar.
13: Punta-t'hi ara ja.
2: Sí. Bueno, però és que diguéssim que no hi ha, la gent no hi pot anar perquè sí. Vull dir, vas a dins del tractor i no pots, ja hi mitja hora i prou.
13: Algú, per favor, que convidi la Marta a temps de sega. No, algú d'on sigui, nena, tu vas on sigui.

0: de televisió que fa l'Espartac Baran. He d'anar a totes les festes de Catalunya. La Patum, la Fira Medieval... Encara
1: la Patum
0: crec...
1: ahir, eh?
0: Sí, exacte, aquests dies.
2: Incluïa,
0: encara que crec que haurà de ser a la... Un dia podríem fer, a veure, quina és la festa... de Catalunya...
1: La millor festa...
0: Que més et representa,
1: no?
0: O que més agrada, o icònica, no?
1: La millor alguna festa major, la millor festa, sí, de Catalunya. Un dia farem una d'aquestes batalles aquí a la solució. Us ho muntem? Us ho muntem?
0: Sí, la carta. Sí, sí, clar.
1: Us ho muntem?
0: L'Agustina al Canadà voldria viatjar. I la Cristina anar un temps a un lloc d'Àfrica, de cooperant. Això és el que li agradaria fer. I la Laia diu un pla que he de fer, sí o sí, abans de morir, és fer... El Camí de Santiago, sola, el vol fer sola, el Camí de Santiago, seria Tim Carot, també, de
1: sí,
0: la posta de sol
1: sola. De tant en quant, cosa sol.
0: I la Leonor voldria anar de vacances a Rússia. Per cert, allò que explicava el Malcolm de les muntanyes del Simien, diu, el Víctor diu, us escric per compartir una altra bellesa, la que més m'ha impressionat mai, poder visitar els 7 llacs de Rila, a Bulgària, us ho recomano.
1: Oh, Bulgària és un d'aquells països, jo crec, molt desconeguts, i ha de ser bellíssim, ha de ser preciós. Per cert, avui us estem demanant experiències que hem de tenir abans de morir-nos. No vol dir només destins, eh? Ara deixem els destins, no, els viatges, i pensem a conceptes. Digueu-nos algun concepte.
0: Mira, l'Eva, que abans deia que volia retrobar el noi amb el que es va fer el primer petó,
1: sí,
0: diu, tinc 62 anys, com ho heu demanat, no l'he vist mai més, i he somiat moltes vegades amb ell, i us puc assegurar que era guapíssim.
1: Oi.
0: Això és el que vol fer l'Eva. I atenció a la Clara, mireu que bonica, diu, m'agradaria poder reconciliar-me o demanar perdó a les persones que al llarg de la vida hem tingut diferències o ens hem enfadat i amb els anys ens hem anat distanciant.
1: Ai, que bonic això, Clara, està molt bé. Mira, un altre dia hem de parlar del perdó.
0: També, és veritat.
1: Farem venir el Puig Guitart i parlarem del perdó.
0: És que ja està,
1: ja és final de temporada.
0: Sí. Mira, la Montse diu, fer vivac a la muntanya i dormir sota les estrelles.
1: Ai, que bonic això. Marta, tu tens una cosa relacionada. A veure, la Marta Pontnou ens planteja el segon pla que ella no pot deixar de fer abans de morir-se.

0: A veure, Marta, Montserrat.
1: Vull dormir un dia al ras, però no a baix, sinó al ras, a dalt, amb alguna de les muntanyes.
0: De Montserrat.
1: Però,
0: si fes vivac a Montserrat.
1: Em fa por.
0: Per què et fa por?
1: Home, em fa por. Estaria amb un ull obert.
0: Tota per què? Nit, perquè no t'ataqui algun animal?
1: Sí, entre bitxos, animals,
2: animal,
1: feres...
0: Però saps, tu el que vols és un hotel de luxe amb una vidriera molt grossa,
1: no,
0: filla meva.
1: No. Vull respirar l'aire i veure el cel estrellat a dalt, a Montserrat.
0: Per què t'agrada tant Montserrat, Marta?
1: Ai, no ho sé. Bueno, és una cosa familiar, també. Els meus pares hi anaven, i el meu pare anava molt als 70s i escalava... I a escalar als 70, eh?
0: Déu-n'hi-do, sense cordes.
1: Amb aquelles cordes que hi havia, aquell tipus de roba, i escalava molt. Llavors explica molt també tot el, clar, tot el moviment que hi havia polític allà. Convivien ells la seva adolescència, perquè, clar, vivien... Com, no?, sortien d'Igualada, agafaven un tren, pujaven a Montserrat... Llavors, totes les històries que t'han explicat d'això i de com van viure tota la repressió des d'allà i ells com anaven a escalar i feien activitats com esportives, i, però que al final era, no?, una cosa com molt política.
0: Com també. Un pòsit polític, no?
1: I llavors és un dels llocs on sempre hi hem anat a la família, i és una cosa que
0: mira,
1: per mi és com màgic.
0: Tinc una sorpresa per tu, això no t'ho esperes, perquè hem pensat que si tu vols fer això, necessites consells d'una persona que coneix perfectament la muntanya. Si tu vols fer vivac a Montserrat, has de sentir una veu experta, un aplaudiment molt fort per... Araceli Sagarra. Molt bon dia, Araceli.
3: Bon dia, bonics. Com esteu?
0: Hola. Estem estupendos, encantats de sentir-te, per si algú no ho sap. Si és que hi ha algú a Catalunya que no ho sàpiga, l'Araceli és alpinista, és una de les cares més reconegudes del món de les muntanyes. Aquests dies, de fet, hem commemorat que amb només 26 anys, criatura, es va convertir en la primera dona de l'estat a fer el cim de l'Everest. Això era l'any 1996. Déu-n'hi-do, Araceli.
3: Sí, senyora.
0: Encara
3: no,
0: te'n recordes?
3: No, fa 30 anys. Bueno, jo ara hi penso i una mica estic com tu, a criatura, dic, però què feia jo amb tan joveneta? Ara ho veus en perspectiva
0: I
3: flipo una mica, però, bueno, s'ha de fer aquestes coses quan ets jove.
0: Exacte, que no hi penses. De fet, veus les imatges de l'Araceli just quan torna, les veus a TV3 i ella tan feliç. Ah, bueno, sí, goita, aquí estem, no? Tot bé,
3: sí,
0: no?
3: Sí, bueno, sí. Bueno, és la inconsciència de l'adolescència, bueno, l'adolescència no, però de la joventut.

0: joventut. Sí. Però ara ser-hi, si no la gent no fa coses.
1: Araceli.
0: O com ara, que tothom està pensant, bueno, abans de morir-me, a veure quina faig,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. Araceli, escolta'm, t'he fet un atracament també, perquè sí, la Marta ens va dir, jo vull fer vivac una nit a Montserrat, què hem de tenir en compte? Tu que ets una experta en la matèria, en general, la idea de dormir al ras a Montserrat, què et suscita, què hem de tenir en compte? Quins punts hem de posar en una llista com a conditio sine qua non?
0: Vale, la primera era que ha comentat que volia veure els estels. Clar, des de Montserrat no en veure gaires perquè hi ha molta contaminació lumínica de l'àrea metropolitana. Per tant, si realment el que vols és veure els estels, vés-te'n a Àger, que per això hi ha aquests centres de, com es diuen, astronòmics, no? Perquè són llocs on no hi ha contaminació lumínica. Per exemple, si veus fer això, te'n vas a Àger, al Camp de 300, que és una...
1: No m'agrada. Okay. Ara no has dit això? Tenim molta fe, diu. Escolta, Àger, què has dit ara mateix?
2: Àger, la Noguera, ha dit.
0: Àger, el Camp de 300, bueno, que és el camp on despeguen els, els parapents, i bueno, allà hi ha una zona molt ampla, molt tranquil·la, amb pocs bitxos. Després, l'altra cosa que hauries de tenir en compte és que igual t'emportes una doble experiència si te'n vas a fer un vivac a Montserrat, perquè els diuen que el dia 11 de cada mes es reuneixen les persones que volen veure ovnis a veure si hi ha una abducció. És a dir, igual tens doble efecte, saps?
1: Epa, ojo, a veure si se t'emporten, nena.
0: Abducció.
3: Però no hi ha ossos, però potser sí hi ha
2: ossos. Hi ha ossos perquè tindria por.
1: No, et dic una cosa, tu que coneguent que voldràs estar sola, no hi vagis un dia 11 de cada mes. No, per si de cas. D'acord,
0: bueno,
1: això
0: per
1: apuntat.
0: Si de cas. Però després... Sí... Una bona colxoneta. Del que més es pateix, clar, és ara fan aquestes colxonetes que són inflables, que no pesen res, i el que més molesta són les pedres a l'esquena. Així que, sobretot, una bona colxoneta. Va. Després, mira si el parc t'ho permet fer vivac, perquè, per exemple, el parc d'Aigües Tortes és una cosa que jo no l'acabo d'entendre, no ho vaig ara fer amics, però...
3: Està prohibit.
0: No, està prohibit fer vivac. Oh. És a dir, si tu vas per la muntanya i tens molta son, gairebé t'estan dient pues no pots parar a fer vivac perquè està prohibit fer
1: vivac. O sigui, despert sí que hi pot ser, però en canvi dormint no,
0: sí,
1: eh?
0: No et deixen fer vivac. Jo crec que...
2: No tancaré els ulls.
0: De...
2: No, no estava dormint. És com allò que et fa la parella quan dorm al sofà.
1: No, m'estava mirant els ulls per dins, que estigui tot bé, no?
0: Però jo crec que el parc de Montserrat sí que està permès.
1: Uh-huh.
0: I després, doncs... bueno, sí, bueno, si porta un saquet de pluma, la pluma, l'avantatge que té és que pesa poc i abriga molt, perquè el que fa és una càmera d'aire, i tot sabem que la càmera d'aire és on és com, se, com no passa el fred, no?
1: Uh-huh.
0: Has d'anar lleugera
2: i
0: confortable.
1: Val.
0: I després hem portat un amic.
1: Un amic, un amic, i jo estava pensant...
0: O una amiga.
1: I antimosquit, una lot, una... Com es diu això? Una botzina per si ve algun animal a espantar-lo. Tot això és molt... És innecessari?
0: Bueno, sí, el frontal, però... Diguéssim, aquest és el kit bàsic, no?
1: Val.
0: Jo esprai de sorolls no em porto, perquè...
2: I els animals, bueno, què fas? A mi em fa
3: quins, clar... quins animals?
0: Ve
2: allà una cabra d'aquelles a menjar-te el nas.
1: Però mira què et diu l'Araceli, que els animals tenen més por.
3: Són vegetarianes.
0: Tenen més por que tu, sí. Surten corrents, no et preocupis. Però bàsicament és això, és que si vols veure estels, pues a Montserrat no els veuràs. Si és una altra experiència, pues bueno, igual
1: coneixes un marcià, no? Araceli Sagarra, t'agraeixo moltíssim aquests 5 minutets que t'hem robat. Gràcies per atendre la solució. Una abraçada bonica, fins ara.
0: Un petó ben gran i disfruta el vivac.
1: Adéu, adéu. Nena, Araceli Sagarra, eh? No tothom et dona la solució, com ho fem nosaltres, eh?
2: Amb ella.
1: Amb l'Araceli, sí, clar, i això t'estalvies, no?
3: Jo.
2: Perquè si em passa alguna cosa...
1: Et dic una cosa, hi ha una cosa que no saps del Malcolm.
2: Quina?
1: Hi ha una cosa molt forta que no saps de Malcolm Otero.
2: Que té un amic...
1: No. D'ell directament.
2: Nòvia?
1: No. A la tornada de la Publi us ho explico.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
5: Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasions Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasions Plus.
6: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
7: Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
10: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
9: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
11: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenc claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
9: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
12: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
8: Solidaris.
13: Amb Mercè Folch.
9: Desnonaments silenciosos.
8: Dissabte a les 10 de la nit.
10: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
4: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
8: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
4: Modernisme, artesania i espiritualitat.
8: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
4: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui estem parlant de coses que hem de fer abans de morir-nos. Coses que hem de fer abans de morir-nos. De seguida, Malcolm, me l'expliques una, però hi ha una cosa que tu no saps, de Malcolm Otero, que hauries de saber que t'aniria molt bé per aquesta experiència que vols tenir a Montserrat. Malcolm Otero, fa 3 anys, en aquest mateix estudi, va afirmar que ell seria capaç de sobreviure si el deixava amb una llauna de tonyina, un alot i llumins o alguna cosa així,
14: ai, sí,
1: durant 4 dies
10: a Collserola.
1: T'ho juro.
14: És el MacGyver de la solució.
1: Malcolm, tu tens capacitat, o sigui, capacitat, coneixement sobre supervivència.
14: Coneixements no pràctics, però vull dir...
1: No, espera, no.
14: Teòrics. No. M'interessa molt el tema, he llegit molts llibres i tal, i aleshores... Aquella era una oportunitat per posar en la pràctica tot això que he après. I aquell dia, no, un dia d'aquests vam portar un expert, li vaig fer les preguntes, em va dir que anava pel bon camí, i és veritat que...
10: Vam fer un experiment aquí fora, no? Amb una llauna i vam encendre...
14: Sí, són dues, mira, són dues etapes. Una és fa 3 anys, quan amb en Pau Torres vam explicar a través de vídeos de YouTube com es podia sobreviure al bosc, i l'altra, la que diu la Marta Bonnou, és la temporada passada, que vam portar un expert que va ensenyar-nos a fer foc amb una llauna de tonyina.
10: Exacte.
14: Però és veritat que m'interessa molt la supervivència, pues, sobreviure al desert, al fred, a la muntanya... És una cosa que m'ha interessat sempre i he llegit molts llibres al voltant d'això i m'agrada el tema. Ara, que jo he estat allà com un boina verd allà, no sé, no encara.
10: Jo moriria en 2 minuts.
1: Doncs mira, et pots deixar acompanyar per en Marcel. Marcel, bon dia.
15: Bon dia.
1: Com estàs, Marcel?
15: Pues mira, aquí conduint,
1: tia. Escolta'm una cosa, acabo de llegir que... Tu vas fer bivac a Montserrat l'any passat. Oh! Avui l'Albert està xalant.
14: Sí, sí.
1: Escolta, i vas haver de demanar algun permís, Marcel?
15: No. Resulta que va ser amb motiu de que vam fer el gener-febrer durant 4 dilluns consecutius i 4 dimarts el curs d'especialització de guia de Montserrat.
1: Ah, amic!
15: Llavors, clar, teníem que dormir allà, vam dormir una nit a l'hostaria, una nit a cada lloc, i al final, la segona nit, companys meus que eren guies de muntanya van dir-lo de fer un bivac a Montserrat. i jo m'hi vaig apuntar, però clar, el problema és que els companys tenien 30, 32, 34 anys i jo en tinc 61.
1: Bueno, escolta, llavors, l'experiència és un grau, eh, Marcel?
2: Escolta, a mi em faràs de guia?
15: Sí,
2: sí, sí, vaig, perquè clar, sola ja has vist que no sobreviuré ni 5 minuts.
15: L'experiència és bestial, eh? Arribar allà de vespre, gairebé nit, bueno, nit completament, vam sortir al capvespre, que feia fosc, i llavors tenia que pujar amb el frontal. L'experiència de pujar, trobar cabirols, cabres pel camí, i llavors arribar allà a les 10, quart d'11 de la nit i fer un sopar així amb coses a picar simplement, i després posar-te dintre el sac de dormir i dormir allà dalt, és bestial.
1: Em sembla extraordinari, eh?
2: Ja m'ho he convençut.
1: Marcel, ens guardem el telèfon, eh? Si mai necessitem un guia de Montserrat. Gràcies per trucar-nos, bonic. Una abraçada.
15: Ja, gràcies.
1: Adéu, adéu.
14: Jo va fer el gener, eh? Imagina el fred.
1: Fred, tio. I més que fred, la humitat, eh? Que a casa nostra la humitat és bastant cabrona, eh? El 677-38-77-19. Què ens diuen, Fran?
13: Doncs mira, la Maria diu, això de dormir al ras, jo ho vaig fer quan em vaig separar, just a la frontera entre França i Catalunya, i ho recomana...
2: Què té a veure quan es va separar?
14: Bueno, no,
3: la van fotre fora de casa.
1: No, perquè és un punt d'inflexió. Diu, escolta, ho havia volgut fer sempre.
13: Vital, sí.
1: Em separo, doncs me'n vaig.
13: Diu, vent, estels, núvols, algun malson, ho vaig fer sola, però estic molt orgullosa d'haver-ho fet.
14: Molt partidari de fer alguna d'aquestes coses sol.
1: Jo vull dir... D'acord. I sense mòbil, eh?
14: I sense mòbil.
13: A veure si voleu fer sols això que proposa la Pilar. Bussejar al costat d'una balena.
1: Ui, no, em cago de por. Ui,
13: no, sols?
2: Em moro. Ui, em moro.
14: És que en grup també.
1: Però una cosa, Pilar, això no és perillós? Pilar. No ho desaconsellen? Perquè, clar, només que aquest cetaci faci un moviment estrany...
2: Obri la boca, tu vas cap dins, com a Pinocho.
1: Però un cop de cua, un cop de costat, això pot ser una mica xungo. O t'hi vas trobar per casualitat, Pilar, que també pot ser, eh?
13: No, ella diu que ho vol fer. Vol fer-ho. Vol bussejar al costat d'una balena. Mira, l'Anna vol fer un viatge en globus per tot el món. Diu, per motius econòmics, em sembla que no serà possible. Diu, mireu que bonic això que diu el Joan.
1: Ah, vol fer d'ugli foc, eh?
13: Sí, exacte, això mateix, sí, en 80 dies. El Joan, mireu que bonic, vull conèixer els meus nets abans de morir. Per què? El meu pare i el meu avi no ho van poder fer. I en la línia d'aquestes experiències emocionals, la Carme diu, crec que ningú s'hauria de morir sense poder disfrutar de la jubilació amb salut.
1: Ai, molt d'acord. Oh. I en Joan, que deia això dels nens, doncs ja pots anar esperonant els fills. No ho facis, eh? Spoiler, no funciona. Però és molt interessant aquest punt de vista i és el que us demanava també, no? Experiències vitals. Malcolm, a veure, t'ha quedat al pap una experiència que tu creus que hem de fer abans de morir-nos.
14: Jo aquesta no l'he fet, que és creuar l'Atlàntic amb un veler sol. I vull dir, és una cosa que vull fer sol, vull dir, és creuar, sortir de Barcelona i arribar a Amèrica
1: amb un veler.
14: El mar. Amb els Manel de fons.
1: Però no sé si és gaire bona idea fer-ho sol, això.
14: Ja, però és una cosa, vull dir, aquesta experiència a mi m'agrada estar sol, pensar, patir, avorrir-te, vull dir que no, per mi no són unes vacances, és una mena de trobar-te tu mateix.
2: La Paula et prepararà els papers del divorci.
1: Saps quan hagis arribat? Saps qui ho va fer, això? Que avui m'ho ha dit el meu sogre, ja no ho sabia.
2: Què?
1: Antonio Gades, que és el exmarit, crec, de Marisol.
14: Marisol.
1: Que li van diagnosticar un càncer i va dir, jo abans de morir-me vull creuar l'Atlàntic sol. Ho va fer amb veler. I ho va aconseguir. Crec que va sortir, no sé si va sortir d'Espanya cap a l'Havana o a l'inrevés, però ho va fer.
14: Era molt comunista, és veritat, sí.
1: Què vols dir?
14: No, que tenim molta relació amb l'Havana.
1: Els comunistes surten a mar, no? Clar, no havia pillat allò de l'Havana.
2: Té molta força.
1: Doncs que sàpigues que Antonio Gades ho va fer, per tant, si vol seguir la seva estela.
14: Sí, sí. La veritat, clar, tothom em diu, no has vist aquesta pel·li de Robert Redford, saps, que li passa de tot? Que se li espalla el vaixell.
1: Ai, sí,
14: no
1: que terrible.
14: I dic, ja, bueno, sí, també hi ha calma total i que hi ha uns pirates i tal, però bueno, en principi...
1: No
14: la idea és que no passi res.
1: I sol, de veritat, eh?
14: Sol, sí, això és fonamental. Perquè si no són com vacances, és una altra, experiència, és gaudir, compartir, però estar sol, hores, dies, nits, i patint, i intentant... Vull dir, això també és una mica també a veure també la supervivència que dèiem abans. No?
1: Sembla interessantíssim i una mica boig, eh? T'ho he de dir. Va, el 677-38-77-19.
13: Mira, el Gades ho va fer el novembre del 2003. Això que comentàveu ara, va agafar aquest veler i, doncs, va començar a creuar el mar. La Teresa diu, abans de morir m'agradaria pujar al Transiberià i fer viatges a entre cometes, tutiplén. És a dir, que li agradaria anar per tot el món. L'Anna vol conèixer el Dalai Lama i vol anar al Tibet per fer-ho. I la Marta diu...
1: Ja sé que no sigui el papa, perquè el tenia aquí a tocar.
13: Sí, el passa que no sé si...
14: Que fa una ruga, m'han dit, no?
1: Sí, sí, la pop parade.
13: Està tot tan blindat que no sé si el podran veure.
1: Avui?
0: Jo no penso baixar a Barcelona, ja us dic ara.
1: Bueno,
0: no.
1: Jo hauré
0: de baixar a Barcelona. Dia 10 i 11 i no sé quan dia més bé, a mi...
1: 9-10 i 11.
14: Periodisme d'aproximació.
0: A mi que no em convidi ningú a Barcelona, que no baixaré a fer res.
1: Si no tinc malament res. 9, 10 i 11 és el dia que hi ha els dies sí, que hi ha afectacions pel trànsit. I és fort, perquè avui he anat a l'altra punta de Barcelona, molt lluny del centre, i ja estava contemplat. No, per què? Dic,
0: no vull ni venir a Barcelona.
13: Que són els 3 dies que coincideixen amb els exàmens de selectivitat, també.
1: A sobre.
13: Llavors, si els estudiants de batxillerat no sabien el nom de l'alcalde de Barcelona i del president de la Generalitat, doncs ara se l'han après, perquè se'n recordaran d'ells quan vegin els problemes.
1: Malcom Otero, Marta Ponnó, moltes gràcies, estimats. Ens sentim divendres. I Fran Domènech, tu i jo tornem dilluns.
13: Molt bé, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Ho farem amb en Joan Soler Socarrat.
14: Home!
1: Busqueu-lo ara mateix a xarxes, perquè us enamorareu de la manera que té d'explicar les coses. Joan Soler Socarrat, ell és psicòleg especialitzat en benestar emocional, i parlarem de com discutir millor.
0: Que ai, m'encanta.
14: No m'ho perdo.
1: Que això no fantàstic. Vol dir guanyar les discussions.
14: No, m'ho perdo.
1: Vol dir discutir millor. Maneres de comunicar-nos sense que ens malinterpretin. Saps allò que tu vols parlar d'una cosa, acabes discutint, no has volgut dir el que volies dir i al final s'emmerda la cosa.
14: Això és la meva vida.
1: Com expressar amb respecte el desacord? Perquè hi ha persones, a més, amb les que acabem discutint sempre pel mateix. Sí. Dilluns, amb en Joan Soler Socarrats, com discutir millor. Nosaltres, fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una, amigues, ja ho sabeu, buscarem la solució.
16: Mestres i professors convoquen vaga dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa i amb la selectivitat. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
16: L'endemà del no dels mestres i professors al preacord amb el govern per resoldre el conflicte educatiu, avui hi torna a haver vaga general al sector i l'USTEC i la CGT n'han convocat una de nova per la setmana que ve, Joan Bota.
17: A banda de coincidir amb el Papa i amb la selectivitat, aquesta nova vaga dimarts serà el dia, el mateix dia, que el Parlament s'hi debatrà el pressupost del Departament d'Educació.
16: Ara mateix s'està acabant la manifestació central d'aquesta jornada de vaga, la d'avui, que s'ha fet a Barcelona i que ha estat marcada pel contundent resultat de la consulta d'ahir. Serà que
18: sí, són milers de participants que han tornat a sortir al carrer, diuen que ho fan per la dignitat educativa i que han rebutjat el preacord perquè no els valen solucions puntuals i consideren que falla el sistema educatiu en conjunt. Demanen majoritàriament la dimissió de la consellera Niubó i fins i tot la CGT va un pas més enllà i diu que si el govern no ho pot resoldre, ha de plegar.
16: Mentrestant, el govern, que descarta que el president Salvador Illa s'involucri en la negociació amb els mestres, però defensa mantenir obert el diàleg, estima el seguiment de la vaga d'avui al voltant del 30%, en la línia de les convocatòries anteriors. L'USTEC eleva la xifra fins al 80%.
17: Al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, critica.
19: A mi m'agradaria saber l'objectiu final. Jo sempre dic l'objectiu final en l'àmbit de la política per més arribar a acords, perquè els acords serveixen per avançar. Quan un té com a objectiu el bloqueig o el quan pitjor millor, és que no ho puc compartir.
16: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem del banc d'ADN per identificar desapareguts de la Guerra Civil.
17: La Generalitat aconsegueix extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats en fosses comunes, però en una dècada només s'han pogut identificar 27 víctimes.
16: A la crònica política, Pedro Sánchez assegura que mai no ha estat el cas de les activitats de Leire Díez dins la suposada trama per torpedinar causes judicials contra el PSOE.
17: A tot això, l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, nega en un comunicat que ell liderés cap trama, com sosté el jutge.
16: Madrid, Tània Tàpia.
20: Ni ho sabia ni ningú va advertir. Sánchez ha estat taxatiu i ha afegit que mai hauria permès que ningú maniobrés en el seu nom per fer descarrilar causes judicials que l'afectaven. Avui també s'ha pronunciat Santos Cerdán, investigat per defensar que és innocent i que Luco el persegueix, diu, per destruir-lo.
21: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
16: Atenció també a aquesta sentència de l'Audiència de Lleida, que ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de 3 motoristes en un accident l'any 2022 a Alfés, al Segrià. De seguida connectarem amb Lleida per tal de tenir més dades sobre aquest cas. I en temps de cultura, el Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous després d'una nit marcada per la pluja i el vent.
17: L'organització defensa la decisió de cancel·lar els concerts per seguretat i demana disculpes als afectats.
16: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
16: Amb els amistosos previs al Mundial i amb les eleccions del Madrid.
5: Marc Bernal va debutar amb la selecció espanyola en l'amistós amb l'Iraq. Repassarem la participació de la resta de blaugranes i també de jugadors catalans. Ens seguirem fixant en les eleccions del Madrid. Florentino Pérez diu que té 150 milions preparats per fitxar un jugador top d'un equip Champions. I en bàsquet, la penya intentarà igualar la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB amb el Baskonia. El partit es juga a les 9 i el podreu seguir en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
16: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Joan Garcia, bon dia.
6: Bon dia. Matí de vies tallades per mobilitzacions dels docents. Ara encara n'hi ha 3 a Tarragona. Són la Nacional 240, la A27 i la 7 en tots dos sentits, que provoquen fins a 3 quilòmetres de cues en el cas de la Nacional. Fins fa una hora també està tallada la Ronda Litoral a la zona Franca, força estona, i la C31 a Badalona. Encara hi ha bosses de retencions al litoral i més de 8 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat. Aturades també a l'AP7, de Cerdanyola a Barberà del Vallès en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit Tarragona. Hi ha la 2, 2 quilòmetres de retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida.
16: I ens falta el temps.
22: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
16: Dani Ramírez, bon dia.
23: Bon dia.
16: Avui s'ha notat una refrescada després de les pluges d'ahir. Això tindrà continuïtat a les pròximes hores o no?
23: Aprofitem-ho, perquè sí, la propera nit serà fresca o freda, el Pirineu freda, perquè poden baixar dels 7-8 graus i acostar-se als 0 graus puntualment a muntanya, i la temperatura avui, per exemple, és 2 graus per sota la mitjana del que tocaria. Pensem que just fa una setmana, dijous i divendres passat, teníem temperatures de 8 graus per sota la mitjana i fregàvem, vam tenir rècords de calor, gairebé 40 graus a Vinebre o al voltant de 35 a alguns barris de Barcelona. Avui, amb prou feines, arribarem als 26-27 a Ponent, demà puja una mica, 30 a Lleida, i demà passat, diumenge, segueix pujant fins a 33 graus a les comarques de Ponent. Per tant, el cap de setmana, lentament i sobretot, diumenge ja es normalitza la temperatura. Avui a la tarda, algun ruixadet que pugui caure a l'interior de Girona, prelitoral nord, Guilleries, Montseny, Osona, Lluçanès, potser Garrotxa, en aquests sectors. Demà a la tarda s'anima les tempestes i sobretot vespre i nit, Pirineu, Prepirineu, com a molt entre 10 i 30 litres. No seran les tempestes destructives d'ahir, perquè ahir va baixar molta aigua pel riu i ha fet mal, ha arrossegat molts arbres al Ripollès i al Berguedà. Demà no seria això, però hi ha risc d'algun ruixat. I diumenge farà bo, tarda amb nuvolades i algun petit ruixat només al Pirineu.
16: Gràcies, Dani, bon dia.
23: Bon dia.
22: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
16: Les 2:06. Nova prova de força dels docents que s'han tornat a manifestar a Barcelona després de rebutjar ahir el preacord amb el Departament d'Educació. Més de 15.000 professors i mestres, segons la Guàrdia Urbana, liderats pels sindicats USTEC, CGT i Intersindical, han sortit al carrer a Barcelona. Tots anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també coincidint amb l'inici de la selectivitat. Pel que fa a la jornada de vaga d'avui, Educació parla d'un seguiment del 28%, una xifra similar a la d'altres vagues que van afectar tot el país. La USTEC amplia aquest seguiment i el deixa en el 80%. La manifestació es dirigeix al Parlament i ha arrencat fa 2 hores a l'Arc de Triomf. Seguint la protesta hi tenim una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb José Antonio Rodríguez i Sara Cañete. Bon dia.
24: Hola, bon dia, Òscar. Doncs sí, més enllà d'aquest ball de xifres, la realitat és que avui torna a haver-hi una marea groga als carrers. Són milers de docents que es manifesten, ho fan aquesta hora al Parc de la Ciutadella, punt final d'aquesta manifestació. Diuen que el rebuig al preacord de demostra demostra la dignitat educativa i diuen que ho han fet perquè no recull la globalitat del problema que afecta a tot el sistema educatiu més enllà de qüestions puntuals, mentre els sindicats convocants avisen que incrementaran les mobilitzacions, donen per fet que el conflicte s'allargarà al curs que ve i reconeixen però que han de refer la unitat sindical i acordar les prioritats en les demandes. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, demana flexibilitat per reprendre la negociació.
7: Aquí hi ha una qüestió que va més enllà de totes les demandes que tenim a sobre la taula. Hi ha una component emocional molt gran que s'ha de tenir molt en compte, que l'hem de tenir en compte totes les organitzacions sindicals, que totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
24: També cal veure quin podria ser aquest espai de negociació perquè ells consideren que la mesa sectorial ja no és un espai vàlid i que ha de ser dins del comitè de vaga perquè hi són representats, més enllà de mestres i professors, tots els col·lectius del sector educatiu. I també caldrà veure l'espai, però l'interlocutor, perquè aquí la majoria de les organitzacions i també els manifestants demanen la dimissió de la consellera Niubó, entre ells la CGT, que a banda de demanar paralitzar els pressupostos apunta directament a la continuïtat del govern. Laura Jané és la portaveu de la CGT.
8: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou. Que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
24: A l'espera de veure com es concreta també el calendari de mobilitzacions, la propera vaga s'ha convocat dimarts vinent, coincidint amb la visita del Papa. De fet, l'han batejat com a Papa Vaga. També coincideix amb l'inici de la selectivitat i el debat sobre la partida d'educació dels pressupostos que es farà al Parlament.
16: Bé, doncs, a banda d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, no assumirà les negociacions amb els sindicats de l'educació després que ahir els docents rebutgessin aquest preacord pactat amb el departament. Ho continuarà fent, doncs, la consellera Esther Niubó, que assegura que vol resoldre el conflicte i que es mantindrà ferma, tot i les peticions de dimissió d'alguns sindicats, com per exemple la CGT, Mònica Mas.
9: Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó també ha reiterat que cal que tothom faci autocrítica i assegura que està disposada a tornar a escoltar.
19: Doncs em sento amb força i em sento, sobretot, serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo, i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
9: I critica l'actitud de bloqueig constant del sindicat minoritari CGT. Aquest matí, mentrestant, hi ha hagut una reunió negociadora a la seu del Departament d'Educació. Només hi han acudit els sindicats que sí que han avalat el preacord, Comissions Obreres, UGT i els professors de secundària. En canvi, l'USTEC, el majoritari, no s'hi ha presentat, malgrat que ahir va dir que volia continuar negociant.
16: I a tot això, les famílies d'alumnes què hi diuen?
9: Doncs la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, creuen que en tota aquesta negociació sindical se les està deixant de banda. Lidón Gasull és la directora en declaracions també al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Seguim avançant, hipotecant el pressupost públic en acords que només beneficien a una part del professorat, que a més no és el que està pensant en el conjunt del sistema educatiu i sobretot amb l'alumnat.
9: I proposa un pacte educatiu entre tots els agents implicats.
16: Més coses. Passen 11 minuts de les dues, 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir casos de pederàstia durant dècades. Això és el que sosté un informe que avui publica el diari El País. I entre els noms que apareixen en aquesta investigació hi ha diversos responsables de l'Església Catalana, Toni Fortesa.
17: Exacte. Segons l'informe, entre els presumptes encobridors hi figuren l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista vista RAC1.
12: En el meu cas no hi hem cobert res. Mm. Jo parlo del meu cas, jo no sé els altres que han fet, o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, i em sap greu que diguin això, quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
17: Omella ha evitat pronunciar-se sobre l'actuació dels seus antecessors, com acabem de sentir, i ha defensat els procediments que segueix l'Església per investigar aquests casos. La investigació del País, en canvi, conclou que l'opacitat de l'Església al voltant dels abusos no només es manté, sinó que ha anat a més. De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien cobert un de cada 10 casos a
2: atribuïts a 159 pederastes.
16: A tot això, els Mossos d'Esquadra ja han començat a desplegar el sistema de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. El gran desplegament policial, amb més de 5.000 agents, controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. Anem a la Sagrada Família a Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
3: Bon dia. L'amenaça terrorista que fons dels Mossos asseguren no s'ha concretat ni s'ha incrementat en els últims dies és un dels factors, però, que tenen sobre la taula. Preocupen les inevitables aglomeracions també de persones en els diversos recintes i l'afectació a la mobilitat dels ciutadans. Joan Salamanya, intendent dels Mossos i coordinador general de l'operació Albus, ha fet referència també a manifestacions protestes, com les que podrien fer mestres o bibliotecàries, i ha explicat que miraran que tot sigui compatible.
10: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
3: El pla de seguretat que es desplega per terra i aire també preveu més vigilància per lladres i furtadors que vulguin aprofitar les aglomeracions. És per això que sortiran més agents uniformats i també més agents de paisà als carrers.
16: I encara sobre la visita del Papa, el centre penitenciari de Can Brians es prepara per rebre aquest dimecres la visita papal. El pontífex passarà pel centre penitenciari abans d'arribar a Montserrat. Ens ho explica des d'allà la Montse Poblet. Bon dia.
13: Bon dia. A fora de la presó ja hi ha penjada la bandera del Vaticà i a dins hi ha cartells avisant que les baranes i les parets estan acabades de pintar. Entre les internes que participaran de la trobada amb el pontífex, cada cop hi ha més nervis. La Josefina, una de les dues triades pels capellans de la presó perquè parlin amb el Papa, fa dues nits que no dorm.
15: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és molt bo per nosaltres, per mi molt.
13: Entre els 80 interns que es trobaran amb el Papa, també hi ha les que van cosir l'estola que el president Illa li va regalar quan va visitar Roma. La incorporació de Can Brians al programa de la visita papal es va començar a gestar a l'abril de l'any passat, després que Lleó XIV visités una presó a Guinea. Serà un acte d'uns 20 minuts de durada que la parròquia de la presó, encapçalada pel mossèn Jesús Bel, interpreta ja com un reconeixement del paper que juga la pràctica religiosa a les presons i un missatge d'esperança pels que ja estan tancats.
25: El Papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
13: Durant la visita, el teatre de la presó estarà decorat amb rams fets pels interns del taller de floristeria i amb murals dibuixats pels que van a l'escola del centre. També li regalaran un quadre del que de moment no ens han volgut desvetllar cap detall.
16: Tot això serà la setmana que ve, que és quan el Papa arribarà a Catalunya. Però a Madrid ja està tot a punt per l'arribada del Papa Lleó XIV, que és demà al matí. S'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Molts vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis o en instituts públics que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso. Una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa que demana una escola pública laica. Madrid, Dani Sainz de Aja.
26: Bon dia. En un comunicat, el govern autonòmic del PP s'agafa a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i assegura que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. Però famílies i sindicats denuncien que se'ls ha imposat la decisió sense consultar-ho amb les direccions i sense informar de l'ús que es farà de les instal·lacions. Dani Moreno és president de l'AFA, de l'Institut Cardenal Cisneros, i Sergio López, portaveu del sindicat STEM.
27: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio.
0: tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
1: Cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
26: La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran peregrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
16: La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents i els està contrastant ara amb les mostres que han donat gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts en aquell conflicte. Txell Vallespí.
5: Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses comunes, sobretot de soldats republicans morts en batalla. Identificar-los 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil no és gens fàcil. Marc Costa, que és l'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital de la Vall d'Hebron, apunta a 3cat.info per què.
4: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
5: El pas del temps tampoc ajuda a trobar parents pròxims a les víctimes. Actualment, al cens de desapareguts n'hi consten més de 8.400 més que l'any passat.
4: A l'entrevista el que intentem és mirar quin és aquest individu que seria més adequat i més informatiu a nivell genètic. Idealment serien familiars de primer grau, com poden ser fills o germans, però, òbviament, en moltes famílies d'aquests familiars ja no en queden. I després hi ha una possible identificació, però no queda clar, doncs en alguns casos s'ha demanat a posteriori algun familiar extra.
5: L'últim cos que s'ha pogut identificar gràcies a l'ADN dels seus nets és el del jove soldat republicà Julio Lizana, mort per l'impacte d'un explosiu fa més de 80 anys quan lluitava contra les tropes franquistes a Bellprat, a l'Urgell. En el seu cas també han ajudat a posar-li nom als objectes que es van trobar al seu costat: una màscara antigàs, uns botons, les claus i un encenedor.
16: Més coses. En la crònica política, el president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol entorn als detalls del cas Leire Díez. Pedro Sánchez es desvincula de les maniobres de la trama. Diu que no en sabia res ni va donar cap ordre i que mai hauria avalat pràctiques per boicotejar investigacions judicials que l'afectessin. Un altre dels assenyalats pel jutge, Santos Cerdán, defensa la seva innocència i diu que l'UCO el vol destrossar. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
14: Bon dia. En una atenció als mitjans des de Montenegro, Sánchez, lluny d'esquivar la polèmica, ha introduït ell mateix el tema, diu que mai passa de res de les trifulgues, segons les ha qualificat, de Leire Díez, mai no ho va avalar i ningú, per tant, el va avisar que estaven usant el seu nom per pressionar jutges, fiscals o policies.
18: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
14: Però el PP, Sánchez, diu que és la persona que tot ho dirigia, Miguel Tellado.
20: Y lógicamente, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
14: Sánchez carrega contra l'oposició barruera, diu, del PP i promet madura. El partit ja estudia accions jurídiques per defensar l'honor del PSOE i del seu govern i torna a allunyar l'opció d'unes eleccions abans d'hora per fer-les coincidir amb les municipals i autonòmiques.
18: Puedo garantizar, por activa y por pasiva, que no va haver un superdomingo electoral.
14: El president espanyol també tanca files amb la directora de la Guàrdia Civil, que, després de negar-ho, ha reconegut que sí, que es va reunir almenys dos cops amb Leire Díez, però per parlar sosté de temes que no tenen relació amb la trama. Fernando Grande Marlaska, ministre d'Interior, no pensa cessar-la.
21: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
14: I el PP ja l'ha citat al Senat dijous vinent. Avui també ha parlat un dels investigats a la causa, Santos Cerdán. A través d'un comunicat, l'ex número 3 del PSOE defensa que és innocent, no validarà res de la mà de Díez, diu, i apunta que tot és una conxorxa de l'UCO per destrossar-lo, perquè segur és molest per determinats sectors de l'Estat.
16: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
27: Catalunya migdia.
28: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
6: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Avui, dia 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient. Sabies que el teu testament pot significar un futur més verd i just per tothom? Quan fas un testament solidari i inclous una organització com Greenpeace, decideixes que el teu llegat protegeixi la biodiversitat i lluiti contra el canvi climàtic. El teu testament solidari et converteix en una persona que activa un futur sostenible per als éssers vius del planeta. Perquè fer testament és preveure i fer-lo solidari és protegir. Informa't a www.haztestamentosolidario.org i fes que el teu llegat també sigui natura. El testament solidari fa per mi.
8: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
11: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
19: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
11: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
19: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
11: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
19: Consulta els models i marques que hi participen.
22: Catalunya migdia.
16: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Els Estats Units estrenyen el setge contra Cuba. Ara imposen sancions contra el seu president, Miguel Díaz-Canel, alguns familiars seus i del seu predecessor, Raúl Castro, i el Ministeri de les Forces Armades. La mesura coincideix amb la fi de l'ultimàtum de la Casa Blanca perquè les empreses estrangeres deixin de tenir lligams amb Gaesa, un conglomerat empresarial cubà d'origen militar. Díaz-Canel denuncia que Donald Trump actua amb agressivitat i amb perversitat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
23: Bon dia. Els Estats Units del president Donald Trump mantenen la mateixa retòrica sobre Cuba des de fa mesos. El país està enfonsat en la misèria i Washington farà el possible per impulsar-hi un canvi de règim. Les últimes hores, el president nord-americà ha insistit en la idea i ha advertit que tan bon punt es resolgui la qüestió iraniana, la Casa Blanca se centrarà en Cuba.
24: Està pràcticament ensorrada i ens encarregarem d'això tan bon punt hàgim acabat. M'agrada fer una cosa a la vegada. I estem ocupant-nos de la República Islàmica de l'Iran i tan bon punt això estigui fet, de tornada, i farem una breu parada i ens ocuparem. Volem ajudar-los.
23: Des d'avui, els Estats Units aplicaran noves sancions financeres contra la cúpula cubana, des del president Miguel Díaz-Canel i els seus familiars fins a descendents dels Castro. Recordem que la justícia nord-americana va imputar a l'expresident Raúl Castro fa tot just una setmana, acusant-lo d'haver participat en l'assassinat de tres ciutadans nord-americans fa més de 30 anys. Precisament avui expira l'ultimàtum nord-americà contra les empreses estrangeres que continuaven col·laborant amb el règim castrista.
16: I és que a Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons que ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar ben bé valor d'uns 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units, reconeixen que ja no poden cobrar, Sara Riera.
29: Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Malià o Iberostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb aquest braç militar del govern és l'estocada final.
30: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I al tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
29: Aquestes companyies han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. Penseu que la majoria d'aquestes empreses exporten aliments, medicina, vacunes i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar.
16: La Unió Europea dona la benvinguda a la proposta d'alto el foc total que ha fet Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin i a la petició d'una trobada cara a cara entre tots dos líders. El president francès, Emmanuel Macron, ha defensat el diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
0: Hola, bon dia. Macron ha aplaudit la carta de Zelensky.
1: Je pense que c'est une bonne initiative.
2: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
1: Qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix.
0: Ucraïna, com a estat sobirà, diu, ha de ser qui redacti el seu propi pla de pau amb Rússia, però afirma que Europa, com a principal contribuïdor econòmic de Kiev, també pot ajudar en unes eventuals converses amb Moscou. Diu que la seguretat del continent també dependrà d'aquestes negociacions. Macron fins i tot obre la porta a reunions directes entre França i el Kremlin.
2: També estem totalment disposats a estructurar discussions intercanviades canvis amb Rússia sobre la base dels nostres interessos comuns, la nostra pròpia política de seguretat, la política de veïnatge i, evidentment, defensar els interessos d'Ucraïna.
0: I apunta que es reunirà en els propers dies amb els líders d'Alemanya i del Regne Unit per coordinar una estratègia conjunta. Tot això ho ha dit des de Montenegro, en una cimera que pretén impulsar l'entrada a la Unió Europea dels països balcànics. També hi ha Albània, Bòsnia, Sèrbia, Kosovo o Macedònia del Nord. És un apropament cap a aquesta regió que Brussel·les ha intensificat arran de la guerra d'Ucraïna per allunyar precisament la influència russa als Balcans.
16: I mentrestant, sobre el terreny, un dron marí ha explotat el port romanès de Constanța, al Mar Negre, sense provocar ferits. Es tracta d'un dron ucraïnès sobre el qual l'exèrcit del país ha perdut el control. No hi ha hagut víctimes en l'incident. Els atacs russos, mentrestant, han causat almenys 7 morts aquesta matinada en diverses regions d'Ucraïna, la majoria a prop de Kiev. I en un altre conflicte que tenim obert, Israel manté els bombardejos intensos al sud del Líban, malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. Els atacs israelians d'aquest matí han deixat almenys 6 morts i una vintena de ferits i han causat danys en una desena de ciutats, Vicent Mifsud.
24: La milícia de Hezbollah, que no reconeix aquesta treva, també ha atacat posicions de l'exèrcit d'Israel. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, el 28 de febrer, Israel ha matat més de 3.500 persones al Líban, segons l'últim balanç oficial fet públic avui, mentre que Hezbollah ha matat 32 israelians, 28 soldats i 4 civils residents al nord d'Israel.
16: I encara en la informació internacional, milers de persones protesten des de fa dies a Albània en contra d'un projecte de complex turístic lligat al gendre de Donald Trump. Es tracta d'un resort de luxe que denuncien que posa en risc espais naturals protegits. El primer ministre ha intentat avui calmar els manifestants que li reclamen que plegui, Jordi Baró.
2: Ja són 4 dies consecutius de protestes a Albània. Han reactivat les manifestacions als vídeos compartits massivament a Instagram d'excavadores treballant ja en les feines prèvies per preparar el terreny del futur complex d'hotels en una zona protegida de la costa, a uns 150 quilòmetres al sud-oest de la capital Tirana. El resort projectat per la filla del president dels Estats Units, Ivanka Trump, i el seu marit, Jared Kushner, representa una inversió de 1.400 milions i topa amb l'oposició d'entitats ecologistes que asseguren que impactaran centenars d'hectàrees de costa i poblacions de flamencs, foques i tortugues marines. El primer ministre d'Albània, Edi Rama, diu que no hi ha motius per preocupar-se perquè el projecte encara no està aprovat, però els manifestants li demanen la dimissió.
3: La gent vol que dimiteixi perquè intenta regalar la terra del nostre país. Intenta vendre el nostre país com una propietat personal seva, de la seva família i dels seus col·laboradors.
10: El primer ministre hauria de dimitir. El govern hauria de dimitir perquè és el govern més corrupte que aquest país ha tingut mai.
2: El gendre de Trump va haver d'abandonar l'any passat un projecte a Sèrbia després de les protestes en contra.
16: Tornem a Catalunya perquè el cas de la dona que va embestir mortalment 3 motoristes a Alfés, al Segrià, mentre conduïa amb un cafè a la mà, es resol de moment amb una multa econòmica de 5.400 euros. L'Audiència de Lleida reconeix que la conductora es va distreure, però descarta que cometés una imprudència greu. Les acusacions demanaven penes de presó i ja han recorregut la sentència. Lleida, Estela Bussoms, com ho argumenta el tribunal?
12: Doncs té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i havien veïns al sentit contrari just quan passaven les motos. Tot i això, mitiga la gravetat de la imprudència perquè té en compte que no circulava una velocitat excessiva ni fent zigzagues i no havia consumit alcohol o drogues. Una sentència que no satisfà la fiscalia ni la família d'una de les víctimes que al judici van demanar 6 i 9 anys de presó respectivament. Per això, ara ja han presentat recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
4: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
12: Recordem que l'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la C-12 al Fes, al Segrià. Van morir 3 motoristes, 2 veïns de Lleida i una de Logronyo, d'entre 34 i 44 anys.
16: I el govern preveu reduir el nombre d'aerogeneradors, de molins, vaja, que hi ha als parcs eòlics en funcionament del país. Gairebé una cinquantena s'han de renovar i tindran menys molins, però més potents. El primer on s'ha fet la renovació és el de la Colladeta, les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
5: Des del 1990 aquí hi havia 54 aerogeneradors, ara n'hi ha 6. Pel que fa a la potència, es passa de 74 a 136 gigawatts anuals. Un camí a seguir per la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
13: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podrien passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
5: En un context com l'actual de queixes en moltes zones per la demanda d'instal·lacions de renovables, missatge de l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer.
15: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
5: Dimarts, el govern aprovarà l'estratègia per repotenciar els parcs eòlics que s'han de renovar els propers anys.
16: Passant 3 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
27: Catalunya migdia.
17: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
18: Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau.
27: Catalunya Ràdio. Som 3K.
20: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
16: Passant gairebé 5 minuts a 2 quarts. El Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous, després que la pluja i el vent va obligar a cancel·lar alguns dels concerts, com ara el de Massive Attack o el de Bad Gyal. L'organització defensa que no es podia assegurar la seguretat del públic, dels artistes i els treballadors, Montse Camps.
21: Sí, el festival ha demanat disculpes en un comunicat i ha afirmat que entén la frustració del públic després de veure's obligada a suspendre els concerts. Expliquen que a partir de les 9 del vespre el vent i la pluja van ser molt forts i van deixar els dos escenaris principals de l'esplanada totalment exposats i sense garanties de seguretat. Dilluns explicaran de quina manera es retornaran els diners. El festival es reprèn avui amb normalitat en noms com Ralphie Chu, Strelix o els icònics The Cure.
16: Més coses. Dures crítiques del govern de l'Aragó a les paraules d'ahir del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. La vicepresidenta segona de l'Aragó, Mar Vaquero, les considera una falta de respecte als aragonesos. Barcelona, Valeria Obreda.
22: Vaquero assegura que són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc en defensa de totes les parts. La vicepresidenta segona de l'Aragó no ha paït gens bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
25: Le guste o no,
6: al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
22: Les declaracions d'Urtasun ahir a RAC1 han coincidit amb la visita privada que ha fet avui i que ja tenia decidida des de fa temps Mar Baqueiro al MNAC. Ha recordat que la sentència és ferma i ja no té sentit dir-ne res més, que el rellotge pel trasllat s'ha activat i que ara queden 50 setmanes.
16: I ara una protesta.
7: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles.
16: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat avui una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i els dissabtes per demanar més recursos i més personal. L'aturada afecta directament els estudiants que preparen les proves de selectivitat de la setmana que ve. La jornada de vaga d'avui ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. Sentim Thaís Sánchez, de la Biblioteca de Sant Julià de Ramis, i Laura Solà, directora de la Vulpelleres de Sant Cugat.
8: El que estem reclamant és que s'acordi un conveni marc perquè llavors totes les bibliotecàries, tot el personal de biblioteques, doncs tingui un marc legal on acollir-se, ja que som un sector.
9: Estem molt atomitzats tant a nivell d'administracions com a nivell de territori. Ara ens hem unit i el que estem reclamant és que les administracions es comprometin realment amb el sistema de lectura públic d'aquest país.
16: Les bibliotecàries lamenten les molèsties que generen els estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores al sector redundaran en la seva formació futura. I ara anem al cinema. Així d'inquietant és Backrooms, la nova sensació del cinema nord-americà. El seu director ha aconseguit, amb només 20 anys, encapçalar la taquilla al seu país. Mai ningú tan jove ho havia aconseguit. S'estrena avui als cinemes catalans, juntament amb la nova adaptació de la franquícia dels Màsters de l'Univers, Marc Garriga.
11: Backrooms va néixer a YouTube i va ser la productora de moda A24, la que va pensar que se'n podria fer una pel·lícula. Ho va encertar de ple. I ara és tot un fenomen, sobretot entre la gent jove, que és el públic més buscat per Hollywood. Kane Parsons expandeix el seu univers de passadissos soterrats i habitacions infinites amb una habilitat extraordinària per transmetre l'angoixa dels seus personatges. El film arrenca amb un trist venedor de mobles que descobreix l'accés a una altra dimensió a través d'una

0: documentació de l'edat, de l'alta edat mitjana més gran de tot el món. La previsió és digitalitzar i fer consultables documents catalans dels segles 8 al 12. Júlia Albacar, Lleida, es volen digitalitzar 40.000 documents. D'on sortirà tota aquesta informació?
1: Doncs es tracta de pergamins que es troben ara en arxius eclesiàstics o civils a Catalunya i que sovint no estan digitalitzats o són difícils de consultar. A través d'este projecte, però, es busca que sigui documentació accessible per a tots els investigadors. Flossel Sabater és catedràtic d'Història Medieval de la UDL i un dels impulsors del projecte.
2: Podran fer una recerca de l'alta edat mitjana sobre Catalunya, perquè ara hi ha molta gent que fa recerques i parla de l'alta edat mitjana sense parlar de Catalunya.
1: Sobre el tipus de documentació que s'inclou, ens explicava això.
2: Són documents que parlen, doncs, això, de compres, de vendes, de donacions, de testaments. Són documents de la vida quotidiana. En aquella època no es feia per guardar història.
1: El projecte l'ha liderat la Universitat de Lleida, però també hi han participat les universitats de Barcelona i de Perpinyà i l'Institut d'Estudis Catalans.
0: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Ens posem en mode mundial de futbol.
3: Sí, perquè només falten 6 dies perquè comenci la Copa del Món.

0: Falta menys d'una setmana perquè comenci el Mundial de Futbol. Algunes seleccions ja viatgen cap als Estats Units, Canadà i Mèxic, on es disputarà aquesta Copa del Món. Entre elles ho fa la selecció espanyola, després d'haver jugat ahir un amistós amb l'Iraq, que va deixar diferents imatges. La de Joan Garcia, titular a la porteria, una mica més insegur del que ens té acostumats amb el Barça, Ferran Torres, que va ser capità i va marcar, i també el debut de Marc Bernal amb la selecció absoluta, Roger Busa.
1: Sí, que va ser titular ahir en l'empat de la selecció espanyola contra l'Iraq, 1-1 en aquest amistós de Riazor, un partit que ens va deixar ben poca cosa, més enllà del gol de Ferran i d'aquesta estrena del migcampista de Berga, que va jugar uns 60 minuts en un dia per ell especial.
2: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
1: Bernal, que aquest matí ja ha tornat cap a Barcelona, comença les seves vacances. Aquests dies a la concentració de la selecció espanyola formava part d'aquest grup de suport que acompanyava els jugadors convocats per al Mundial. Ahir va tenir aquest premi del debut amb l'absoluta i el seleccionador Luis de la Fuente continua parlant així de bé del jove jugador del Barça.
3: Ha seguido demostrando la categoría que tiene. Un chico muy joven, que juega con mucha personalidad, que tiene mucho criterio a la hora de desempeñarse en esa demarcación tan importante como es para nosotros, que es esa posición de 6 de medio centro. Y mejorar, pues es que mejorar, como todos los jóvenes, tienen muchas cosas que mejorar, pero la mejor noticia es que tiene tanto potencial que tiene un margen de mejora grandísimo. Entonces, de él dependerá hasta dónde pueda llegar, porque evidentemente tiene pinta de ser un futbolista muy importante del futuro.
1: Sense Bernal, de moment, en aquest Mundial, la selecció espanyola ja vola cap als Estats Units. Recordem-ho, amb 8 jugadors del Barça, Joan Garcia, Cubarsí, Eric, Gavi, Olmo, Pedri, Ferran i Lamine Yamal, i amb els catalans David Raya, Cucurella, Pubill i Víctor Muñoz. Ara toca un altre amistós, dimarts que ve contra el Perú a Mèxic, i el següent partit, ja el primer de la fase de grups del Mundial, el dilluns, dia 15, contra la selecció de Cap Verd.
0: Doncs ja tenim situats els blaugranes i els catalans que viatgen amb la selecció espanyola. De la resta de jugadors del Barça, que també disputaran aquest Mundial, què en sabem, Ramon Solmurri?
4: Doncs mira, Rafinha juga dissabte a la matinada l'últim partit abans del Mundial contra Egipte. La premsa, que segueix la canarinha, marca el duel Rafinha-Vinícius com un cos a cos pel lideratge de la Seleção amb Ancelotti com a mestre de cerimònies. Fins i tot, a Brasil, s'agafen ja l'Aia a les primeres pilotes dividides entre tots dos a la sessió d'entrenament com a imatge d'un tour de force. De portes en fora, però, de moment, tot són intercanvi d'elogis. Frenkie de Jong, en Països Baixos, males sensacions dels neerlandesos contra Argèlia, però Frenkie va ser un dels futbolistes destacats a les ordres de Ronald Koeman. Marcus Rashford, amb Anglaterra, impressiona. De moment, el seu excompany a l'Aston Villa, Ollie Watkins, diu d'ell que és un jugador diferencial i que intenta evitar-lo als rondos. Tot apunta a que Rashford o Gordon es disputen un lloc a l'11 de Thomas Tuchel. Demà, a les 10, amistós contra Nova Zelanda. I ahir, toc d'alerta d'una de les grans favorites, com França, derrota contra la Costa d'Ivori. Koundé va ser titular, va jugar una hora, el conjunt gal tindrà un altre test contra Irlanda del Nord abans de posar rumb a Nova Jersey, on debuten el

0: 16 contra Senegal. Koundé ha rebut bastant per part de la premsa francesa. I a tot això ens queda Portugal, que juga demà contra Xile, amb Cancelo de moment apuntant a titular mentre es resolen les negociacions entre el Barça i l'Al Hilal per la seva contractació.
1: I avui s'ha confirmat una part ja de la pretemporada del Barça.
0: L'equip de Hansi Flick tornarà a la feina el 13 de juliol i la tornada dels internacionals dependrà de l'evolució de les seleccions en aquesta Copa del Món. En aquest sentit, caldrà veure quins efectius poden participar a l'estatge que faran a Anglaterra el 27 de juliol fins al 3 d'agost. Un cop de tornada a Barcelona, s'estan negociant diferents partits amistosos abans del Gamper. Tenen propostes de partits a l'estranger. El Barça té ofertes per jugar a Kènia i per jugar també a Marroc.
1: A dos dies per a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme segueixen amb la subhasta de cromos. Florentino anuncia que vol un nou galàctic i Riquelme continua treballant per tancar l'entrenador Marcos García.
2: Florentino ha confirmat que fitxarà el neerlandès Dumfries per a lateral dret i també ha avançat que la setmana vinent intentarà un gran fitxatge.
3: El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Y el que 150 por lo menos.
2: Són declaracions de Florentino Pérez a 4, Horizonte, no és Haaland, no és Kane, no és Doku, juga de mig del camp cap endavant, és un jugador d'equip Champions, no és de la Premier. Florentino està enamorat de dos migcampistes titulars del PSG, Joao Neves i també Vitinha. També alerta a Molins del Bayern, tot i que Florentino ahir el va negar. L'extrem francès agrada molt i molt al president blanc. Riquelme, en declaracions a Redomarca, ja aquest migdia, treu ferro a aquest anunci de Florentino.
4: Una oferta el martes que viene. Pues está bien, pues yo perfecto. Yo voy a esperar intentar hacer alguna propuesta más antes del martes que viene.
2: Riquelme, que ha anunciat Rodri, també Haaland, però no ha anunciat encara l'entrenador. ¿Per què?
4: Igual que hablo con contundencia sobre ciertos fichajes, pues permítame que sea más prudente con cosas que todavía no están, pero queremos que estén. Y se está trabajando en este momento pues todo lo posible para que se dé y nos permitan un entrenador que está en otro club y que nos permitan poder anunciarlo.
2: El que sí que va en requerir més de llegendes, Iker Casillas i Vicente del Bosque s'afegeixen a Raúl i a Hierro. Els quatre seran noms de l'equip d'Enrique Riquelme, que, com diem, i ens diuen del seu equip, segueix mirant de tancar l'entrenador per veure si el pot anunciar entre avui i demà.
1: Aquest entrenador no serà Andoni Iraola, perquè el Liverpool ja ha fet oficial, ahir a la nit, de fet ho va fer, que Iraola és el nou entrenador del Liverpool. I a l'Espanyol, dos apunts, Sergi Andreu, una renovació i un nou amistós.
5: Sí, comencem per l'amistós. Dissabte 1 d'agost a Anglaterra, contra el Middlesbrough de la Championship anglesa, la segona divisió del país. A les 4 de la tarda, hora catalana. Serà el segon amistós que jugarà l'Espanyol a Anglaterra, perquè uns quants dies abans, el 29 de juliol, l'equip de Manolo jugarà contra el Burnley. La renovació és la d'una jugadora de l'Espanyol femení, Lucía Vallejo, lateral càntabra de 23 anys, que va arribar al club ara fa 3 anys i que amplia el seu contracte fins al 2028.
1: I la selecció espanyola femenina disputa avui contra Anglaterra partit de classificació per al pròxim Mundial de Futbol, amb el focus en Aitana, tot i que la seleccionadora Sonia Bermúdez no ha donat pistes de si jugarà o no d'inici. Per aquest partit hi ha les catalanes Serra Jordi, Alexia, Pina, Ona Batlle, Codina, més les blaugranes Catacoll, Paredes, Parayuelo, Vicky López, Mapi i Patri Guijarro. Ruth Vila.
6: La selecció espanyola ha de guanyar de més de 2 gols avui a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa a l'última jornada per quedar líder de grup i aconseguir així la classificació directa pel Mundial del Brasil. Un partit especial per a les 4 mallorquines de l'equip, perquè es disputa a Son Moix. Entre elles, la blaugrana Patri Guijarro, que veu aquesta Espanya-Anglaterra com un clàssic.
7: Ya de las veces que nos he enfrentado contra ella, me recuerda casi a un Barça-Madrid, casi un pequeño clásico en selecciones. Las dos selecciones somos muy ambiciosas y, bueno, venimos como bien dices, de ganar todos los títulos y sería, vamos, el año perfecto poder ganar los dos partidos que nos quedan y ojalá poder clasificarnos sería algo perfecto.
6: El partit d'avui és a les 9, dimarts que ve jugarà l'últim contra Islàndia.
1: I del futbol al bàsquet, el Barça es complica l'accés a les semifinals de l'ACB després de la derrota i al Palau davant l'UCAM Múrcia per 87-90. Els blaugranes, que van guanyar la pista de l'equip murcià, necessiten ara, Ernest Macià, tornar a guanyar a domicili per no quedar eliminats.
8: Doncs sí, no hi ha estabilitat en aquesta secció de bàsquet a nivell de resultats aquest any, i ahir tampoc hi va ser, tot i que és veritat que el Barça es va ficar per davant a l'últim quart, però a 2 minuts pel final, però no va saber mantenir aquest avantatge. Va tenir 2 triples per empatar i portar el partit a la pròrroga, però els triples una vegada més no van entrar. Hi va haver polèmica per algunes decisions arbitrals, 2 faltes eliminatòries a Jan Veseli. Bé, Xavi Pasqual, el tècnic del Barça, en parlava.
9: La falta d'atac i la defensa i l'anterior han decidit el partit. Les mirarem, és el que hi ha.
8: També hi haurà 3er partit de la sèrie del Madrid-Tenerife, i és que ahir a les Canàries, si el Madrid perdia, deia adéu a la temporada CB. Ja et vaig dir al migdia que això no passaria, sí. I efectivament 85-118 el Madrid forçarà el desempat a casa.
1: I avui qui també ha de guanyar per no quedar fora és la 6a Joventut.
8: Exactament, rep el Baskonia, l'Olímpic de Badalona hi serem al vespre. La penya doncs viurà un partit amb molta gent a les grades, es preveu que l'assistència s'acosti als 10.000 espectadors. Si la penya perd avui, també diu adéu la temporada, però si guanya, també portaria el partit de desempat a Vitòria, en aquest cas diumenge. Aquest és Simon Birgander.
10: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
8: I 2 notícies de bàsquet d'aquest matí. D'una banda, el Girona es desprèn del base del País Valencià, Guillem Ferrando, que ja ha estat 2 temporades, i també hem conegut avui que dilluns es posen a la venda les entrades del partit de bàsquet masculí de la selecció nacional Catalunya contra Gran Bretanya. Això serà el diumenge, dia 28 de juny, però dilluns ja podeu comprar entrades.
1: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Marcel Granollers disputarà la final de dobles a Roland Garros.
11: Catalunya migdia.
12: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
13: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
14: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
16: Tuya, tuya.
15: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
16: Sí, prima.
17: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a
19: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
21: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Catalunya migdia.
22: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
23: Torna Crims.
0: amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
16: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
0: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
22: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
0: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: En tenis, el Roland Garros ja està definida la final femenina i avui Marta García quedarà també configurada la masculina i els dobles en presència catalana.
6: El barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'acaben de classificar per la final després de superar els italians Simone Bolelli i Andrea Babasori en dos sets, 7-6 i 6-4. És la segona final consecutiva d'esta parella que ja va guanyar l'any passat. En la final de dissabte s'enfrontaran el finlandès Harry Heliovaara i l'anglès Henry Patten. En el quadre individual està en joc des de fa pocs minuts la primera semifinal. Màxima igualtat, empaten a un el txec Jakub Mensic i l'alemany Alexander Zverev, empaten a un joc ara mateix, avantatge per a Mensic i que també està servint, i a la final segur que hi haurà un italià, perquè a les 7 juguen la segona Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi. I com deies, ja saben, les protagonistes femenines que lluitaran pel títol enguany dissabte seran la russa Mira Andreeva i la polonesa Maja Kalinska.
1: I també avui, aquest migdia, ha començat la Copa d'Handbol i el Barça ho ha fet guanyant el primer partit de quarts de final contra el Valladolid Montserrat.
24: Doncs sí, els campions de Lliga i actuals campions de Copa s'enfrontaven al sisè classificat de la Sobal, l'Atlètic Valladolid. Han guanyat de 14, 38-34, però han tingut un inici partit trabat i amb poca intensitat. Han encaixat 4 gols en 6 minuts. Destaquen les aturades del porter de l'equip castellà, César Pérez, que fins i tot ha aturat 2 penals al Barça. Fins a minut 23 no s'ha posat el Barça al davant al marcador. El descans, avantatge de 3, 15-12, i al final aquest màxim avantatge de 14 gols. A Blaugrana, Peter Txikuza ha estat triat millor jugador del partit i reconeixia que havien tingut un inici complicadet.
25: Molt emparats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
24: Jorge Sikusa s'ha lesionat a la primera part, crec que té un petit esquins de turmell. A les semifinals de la Copa, els de Carlos Ortega jugaran demà contra el guanyador de partit que juguen aquesta tarda a Nava i Conca, i això d'aquí una setmana, Final Four de la Champions a Colònia, on s'enfrontaran a l'Old Bordanès.
1: I tornem a parlar de futbol, perquè la lluita per pujar a la segona divisió, el Sabadell ha de remuntar avui contra el filial del Madrid per poder disputar la final d'aquest ascens, Montse.
24: És el dia del repte més gran de l'any. Si deixaran la vida des del primer segon, així, tal qual afronten el Sabadell el partit que juguen aquest vespre a les 9 a la nova Creu Alta contra Madrid-Castella. Tornada a semifinals, els arlequinats surten amb aquest 2-0 en contra de l'anada. Per convertir-se en el primer finalista del play-off de Lliga, el Sabadell haurà d'igualar aquest resultat o millorar-lo. En cas de guanyar avui 2-0, el partit aniria a la pròrroga, però no hi hauria penals. Passarien els vallesans per haver quedat en més bona posició a la fase regular de Lliga. Sentim el migcampista del Sabadell, Albert Urriols, Urri, al Toc Costa.
26: Evidentment no era el resultat que buscàvem, que desitjàvem, però bé, sabíem que passés el que passés, per lo bo, per lo dolent, no es tancaria l'eliminatòria allà i que aquí a la casa som forts i ho hem de demostrar el que hem fet durant tot l'any aquí a la nova Creu Alta i hem d'intentar capgirar-ho.
24: Encara queden algunes entrades per avui a la nova Creu Alta, tot i que se n'han venut més d'11.000, s'espera un ple absolut. El Sabadell-Madrid-Castella comença a les 9, el podeu seguir per Esport 3. Diumenge, torn de l'Europa. Els escapulats juguen al camp del Celta Fortuna amb empat a 1 de l'anada.
1: Balaton Park és el 8è circuit del calendari de MotoGP, un circuit en què l'any passat Marc Márquez ho va guanyar tot. Què passarà aquest cap de setmana, Damià Aguilar?
27: La lògica diu que els hauria de passar per sobre, com va fer el 2025. De fet, des de l'agost de l'any passat, també al Balaton, que el Tro de Cervera no liderava la primera sessió del cap de setmana. Coincidència? No ho crec. Ahir deia que no toca.
2: Se podría optar, sí, pero no toca. No voy a caer en la trampa. Afrontarlo como Mugello.
27: Doncs ell mateix s'ha desmentit. És cert que hi ha una Aprilia amb Raúl Fernández en segona posició i que Bezzecchi i Martín acabaran despertant. Però al circuit de les quatre xicanes, el campió li va com un vestit a mida. Ara a les tres, la sessió canvia als 10 més ràpids, a la Q2 directament, i la resta a la repesca. Viñales i Rins apunten a sessió doble de deures.
1: Marcos García, amb què acabem?
3: Doncs amb dos apunts molt i molt ràpids. El primer, avui acaba el termini perquè el Lleida Club de Futbol presenti proposta per afrontar el deute que té, gairebé 6 milions i mig d'euros. No pinta gens bé. I avui semis de l'Hockey Lliga, Hockey Patins, a les 7 Igualada Barça, a 8:45, Calafell, Liceo.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 més esports, avui, el Tot Costa, ja com cada any pràcticament, des del Primavera Sound. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
0: Catalunya Migdia.
4: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara hem seguit la vaga general al sector educatiu aquest divendres, l'endemà del no dels mestres i professors al preacord del govern amb els principals sindicats. L'USTEC, la CGT i la Intersindical convoquen una nova vaga per dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa i amb l'inici de la selectivitat, i també amb el debat sobre el pressupost d'educació al Parlament de Catalunya. També hem connectat amb Madrid, el dia que Pedro Sánchez ha assegurat que mai ha estat el cas de les activitats de Leire Díez dins la suposada trama per torpedinar causes judicials contra el PSOE. I ens hem fixat en la decisió de l'organització del Primavera Sound, que retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous, després d'una nit marcada per la pluja i el vent, que va comportar la cancel·lació de diferents concerts per motius de seguretat. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia, però ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
5: Doncs que el Tribunal Suprem ha anul·lat la sanció de prop de 900.000 euros que va imposar el Tribunal de Comptes a Vox per ingressos obtinguts en activitats promocionals entre els anys 2018 i 2020. El Tribunal de Comptes va considerar que són donacions que vulneren la llei de finançament dels partits polítics. Vox oferia productes com bolígrafs, gorres i mocadors als actes del partit sense posar-hi un preu fix, no hi havia factures de vendes i les aportacions es feien en guardioles amb l'etiqueta de donatius. El partit d'Abascal va presentar recurs contra la sentència d'aquest Tribunal de Comptes i ara el Suprem els ha donat la raó. Argumenta el Suprem que els ingressos obtinguts per activitats promocionals es podrien considerar donacions encobertes si els imports pagats fossin desproporcionadament alts, i diu que no és el cas d'acord amb la comptabilitat del partit. Mentrestant, a Alacant continua la investigació per la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública que haurien anat a parar a mans de funcionaris i als càrrecs del PP. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
7: El cas és un escàndol que ha sacsejat el Partit Popular d'Alacant. Avui han declarat 8 dels 15 imputats, tots ells propietaris d'un habitatge a les Naus, que han explicat com van accedir a les vivendes. Els arguments per defensar-se han estat similars. Només van aportar la documentació d'un dels membres de la parella perquè només un d'ells havia de viure en aquells habitatges. Aquest ha estat el cas de l'arquitecte de l'Ajuntament i dona del tècnic de la Conselleria d'Habitatge que va validar els visats. El tècnic va declarar fa uns dies i va argumentar que havia assumit el tràmit de tots els expedients per manca de personal i que en aquell moment ell i la dona estaven en procés de separació. Avui, ella, l'arquitecte, ha defensat que complien tots els requisits i que no va portar documentació econòmica perquè només havia de viure ella i la filla. Un dels requisits per accedir als habitatges era no superar els 60.000 euros de renda. La jutgessa està investigant com es va dissenyar i aplicar el sistema d'adjudicació dels 140 habitatges de luxe i quins controls es van exercir.
5: Recollida de signatures i caminada popular demà com a desafiament i en contra del tancament de Collserola per la pesta porcina africana. Comerciants i restauradors de la zona denuncien una caiguda de la facturació de fins al 70%. Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
8: Bona tarda. Els organitzadors veuen el tancament perjudicial indiscriminat, la seva gestió com un despropòsit i plena d'incoherències. Josep Maria Vallès és l'alcalde de Sant Cugat.
9: Jo em posaré al davant de la manifestació, jo aniré allà també. Tota aquesta acció justament és perquè per donar resposta a la ciutadania, perquè la ciutadania no ho entén de cap manera. És que no hi ha cap explicació. Vull dir, la gent se li ha acabat la paciència. Per tant, jo m'hi posaré al capdavant.
8: La caminada començarà demà a les 9 a la casera d'informació de Collserola a l'entrada de la pista de Can Catà i anirà fins a Can Coll. David Àngela, Catalunya Ràdio, Sant Cugat del Vallès.
5: Mentrestant, al Pirineu, el govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del tan reivindicat túnel del Port de la Bonaigua. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Rovira.
10: Sí, un compromís que es va concretar ahir en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la bona aigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Sobirà i la Vall d'Aran i posar fi així, doncs, als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Isus.
12: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la bona aigua. Aquest és el compromís en ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
10: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C-28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
5: I ja que parlem de mobilitat, connectem amb l'equip viari. És divendres, són les 3 de la tarda i a aquesta hora hi solen començar a haver-hi problemes. Com tenim la situació, Maradou García?
13: Bona tarda, doncs. A l'àrea de Barcelona destaquem les cues a la P7 entre Sant Cugat i Bellaterra, direcció Girona, de Mollet a Santa Perpètua, direcció Tarragona, les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs, ronda a dalt de Cornellà, Vallcarca, ronda litoral entre Zona Franca i la Barceloneta, i per manifestació del professorat, encara tallades a Tarragona, segons informa Trànsit, autovia A27, autovia A7, Nacional 240, provoquen retencions puntuals.
4: Passant 5 minuts de les 3.
23: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: I des d'ara fins a les 4 estarem amb l'Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
14: Molt bona tarda.
4: El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
15: Què tal? Bona tarda.
4: I el consultor de comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
17: Bona tarda.
4: Tot bé?
17: Tot molt bé.
4: Perfecte. Doncs escolta'm, sense més preàmbuls, saludem a l'altra persona que tenim a la taula. Que els divendres ja sabeu que és l'Iu Forn. Iu, bona tarda.
18: Hola, bona tarda i gràcies per dir-me persona.
4: Home, que menys que això, no? Què volies que et digués?
18: No. Perfecte. No.
4: Si tu vols que et digui d'una altra manera,
18: no.
4: Dius i jo soc, en això soc molt obedient.
18: No, molt content, és el menys bonic que m'han dit avui, per tant, a partir d'aquí ja només podem anar millor. Molt bé, tot en ordre.
4: Molt bé, pròxim dia ja et diré cosa.
18: Bueno, sí,
4: per exemple.
18: Seguiríem la línia.
14: Ja ens hem oblidat d'aquells nanos que anaven com gats i gossos. I
4: ah, sí, els Asterians.
18: Sí, allò es va acabar. Vivim en un món, com bé sap l'altre representant del diari de La Vanguardia en aquesta humil tertúlia.
4: Alta representant, no?
18: Sí.
5: Ho és, tècnicament.
18: Sí. Ho és.
14: Perquè sóc grandota, vols dir?
18: No. Per professionalitat i per tot. Bé, el tema, les qüestions que cada dia ens omplen l'actualitat moren amb una velocitat. Mm. O sigui, ens arriben de sobte un tema que dius... Mira, el tema de l'Asterians és perfecte. I de què estan parlant? El primer dia dius, de què està parlant aquesta gent? I al cap de dos dies...
4: Quan el comences a dominar, sí, ja deixa d'aparèixer per l'agenda.
18: No, o sigui, hi havia un munt de gent que anava d'Aterian pel món, que és allò, recordeu, que anaven com... Se sentien animals i anaven pel carrer com si fossin animals. Això, tota aquesta gent ha desaparegut, ja està, s'ha mort tot.
5: Però llavors deu ser culpa dels caps informatius, no? Que són els que fixen la gent.
4: Ja m'ha tocat el rebre.
18: Un aplaudiment per al senyor Sánchez.
4: No, passava per aquí, no he fet res, jo no he fet res, escolta'm.
5: Això és per la persona.
4: Ja, deu ser això, sí. Ara, ha necessitat l'ajuda del Pere, perquè el Liu sol no ha estat capaç de defensar-se.
18: M'ha costat, perquè mira que li anava fent senyals, Pere, socors.
5: No rematava.
18: Ell deia, no, és que jo venia i tal. Escolta, ara parlem de futbol, si us sembla.
4: Acabarem, abans de les 4 acabarem amb una mica d'eleccions del Madrid, que són diumenge.
18: Ahir va passar una cosa sensacional. No, cada dia passen moltes coses.
4: Em canviaràs l'ordre de la tertúlia.
18: No, però en relació... No, introdueixo i centro la pilota i després ja la rematareu. Hi ha un programa 4,
4: sí,
18: que anava d'aparicions, sí, cares, sí, de Belme, sí, fantasmes, sí, coses d'aquestes. I ahir va aparèixer un candidat a la presidència del Real Madrid.
4: Perquè és el dia després que un altre candidat aparegués entrevistat per Trancas i Barranques. Vull dir que
18: O sigui, la meva capacitat de sorpresa me la rebenten cada dia. O sigui, veure un programa que s'ha dedicat i que ha dit coses molt estranyes quan va haver la Dana, que diu coses molt estranyes en general, que surten uns personatges... curiosos i canvis ovnis. I els hi apareix Florentino Pérez allà al mig i fa una entrevista. Ho trobo deliciós. És com si a les eleccions del Barça hagués sortit el Club Super 3, amb el Mic. El Mic hi ha sortit, hola, sóc el candidat. O sigui, una cosa, ho trobo... O sigui, em superen la meva capacitat.
11: Després hi tornarem, que serà l'últim tema que tractarem abans de les 4.
18: M'he avançat, però...
15: Depèn de com acabin aquestes eleccions al Madrid, si no hauran entrevistat un mort.
11: Ostres, carai.
18: S'ha fet un silenci.
15: Sí, un mort futbolístic. No mort, no empresarialment parlant, futbolísticament parlant.
11: Jo també estic bastant convençut que guanyar no sé valorar. Però després hi parlarem. Tu venies amb un altre tema,
18: sí,
11: on has enganyat.
18: Futbol, futbol, mira, el passat 29 de maig, compte oficial a Twitter, o X, Atlètic de Madrid, va aparèixer tres jugadors del Barça amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, que era una resposta a que el Barça vol fitxar un jugador que es diu Julián Álvarez, i després la resposta de l'Atlètic de Madrid al community. Després vam saber que és del Real Madrid, el community manager de l'Atlètic de Madrid, cosa que ja és insuperable, doncs van treure Rafinha, Pedri i Lamine Yamal vestits amb la samarreta del Barça, amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, i deien, doncs si vosaltres fitxeu a Julián Álvarez, nosaltres fitxarem a tots, com per fer una broma. I això ha generat bastant soroll a les xarxes. Després hem vist un anunci de Florentino Pérez, per cert, on es veu José Mourinho, que és aquest entrenador que el Real Madrid ha de fitxar sí o sí, perquè en Florentino i Mourinho és el Madrid perfecte per estar molts anys guanyant la Champions, el Barça, el Girona, quan torni a primera, i l'Espanyol, i fins i tot l'Europa pot ser que acabi guanyant la Lliga amb una direcció com aquesta. Doncs és un anunci de Florentino que surt José Mourinho amb la samarreta del Madrid i diu sí. Com veieu, la meva imitació és clavada, no? He fet exactament de Mourinho. I a continuació hem vist un anunci que es veu un nen corrent pel carrer i va cridant Pep, Pep, i creua tot de gent, i és una persona que està caminant davant seu a uns metres, el nen comença a córrer darrere d'aquesta persona fins que al final l'atrapa i diu Pep, Pep, i es tomba aquesta persona, resulta que és Pep Guardiola, i diu Pep, diu sí, i té una llauna de Pepsi a les mans. I es veu la llauna, no? Esclar, el joc de paraules és insuperable, és Pepsi. Vull dir, és... Bé, hem descobert després, amb estupor, bé, no podíem sospitar que les samarretes dels jugadors del Barça amb la samarreta Atlètic de Madrid, els jugadors del Barça amb la samarreta, vull dir, a l'anunci de Florentino amb Mourinho no aquesta imatge no existeix, s'ha fet per intel·ligència artificial, i aquesta... que no podem dir anunci, perquè no és un anunci.
11: No és un anunci de Pepsi, eh? És un vídeo que es va fer com si fos un anunci de Pepsi, però en realitat no és un anunci.
18: També fet amb intel·ligència artificial, molt ben fet, etc. I vostès diuen, home, són tres casos iguals. No. Jo estic apassionat amb el no anunci de Pepsi, perquè primera pregunta és, a veure, això qui l'ha fet? No ha sortit ningú dient que l'hagi fet, ha aparegut, no se sap qui l'ha fet. Algú s'ha apropiat de la imatge de Pep Guardiola, que és un personatge públic, i l'han barrejat amb una marca, que també és una marca. O sigui, són dues marques, en aquest cas personal, i una marca important com Pepsi, i han fet un... O sigui, surt Pep Guardiola bevent una Pepsi. Cosa que no ha passat mai. Per tant, Pep Guardiola, algú li va dir alguna cosa? Pepsi, algú li ha dit alguna cosa? Realment està darrere d'això Pepsi, però no ha dit res. Ara estem parlant de Pepsi, per tant, li estem fent una publicitat gratuïta. Podria demandar Pep Guardiola per ús de la seva imatge, perquè l'han barrejat, o sigui, pot ser que sigui al·lèrgic, ho invento, eh? Potser que sigui al·lèrgic a la Pepsi, o que tingui un problema a la Pepsi, i digui, escolti, per què m'estan involucrant en una marca sense el meu permís? I això crec que és un debat que no s'ha fet, i per això dic, el vull portar el divendres, perquè aquí hi ha gent molt entenimentada que m'ajudarà a veure la llum, no? Però realment,
11: en la mateixa línia, en la mateixa línia, o sigui, el moment en què se sap que l'anunci de Mourinho amb Florentino Pérez és l'intel·ligència artificial, és el moment en què Mourinho truca al Benfica, que és el seu actual club, per dir-los, jo no he gravat aquestes imatges, això és intel·ligència artificial, perquè clar, Mourinho té contracte amb el Benfica, i el Benfica li podria dir, què fas posant-te una samarreta del Madrid i participant en un anunci amb els colors del Madrid? Lamine Yamal és jugador d'Adidas. I apareix amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, que és de Nike. No és el seu club. El Barça pot fer accions legals contra l'Atlètic de Madrid per haver disfressat des de les seves xarxes oficials a uns jugadors amb una samarreta que no és la del seu actual club. Vull dir que tot aquest debat sobre la utilització d'imatges, drets, clubs, marques, etc, etc, és un caldo que no sé com ho veieu, per ajudar el lío que ja veieu que necessita el vostre oracle.
14: En els últims mesos hem vist famosos cantants, artistes que han registrat la seva imatge per evitar aquest ús fraudulent. O sigui, o potser no l'eviten, però sí que és veritat que en estar registrada doncs tenen més suport després legal per reclamar per aquest ús indegut. Jo no sé si el Barça pot demandar a l'Atlètic de Madrid, el que segur que pot fer-ho són els jugadors, perquè s'està fent un ús indegut de la seva imatge i a més associant-ho amb un producte que no és amb els quals ells no tenen cap mena de relació. Passant el mateix amb aquest fals anunci de Pepsi, que hi ha una altra cosa, és la música d'Oasis. Tampoc no sabem si han pagat drets, per exemple. O sigui, ho ajuntes tot, la imatge, la música, la marca del producte. Vull dir que aquí hi ha un camp per recórrer en els amants del dret.
11: El que jo no sé és qui ha fet aquest vídeo. Clar, perquè si dius és un anunci de Pepsi, pots anar a Pepsi i demanar-li explicacions de per què has utilitzat la imatge de Pep Guardiola o la música d'Oasis. Però si és un vídeo que ha fet algú i que jo ara mateix desconec si se sap qui és l'autor d'aquest vídeo, clar, llavors hi ha Pepsi, Oasis i Pep Guardiola que li poden demanar responsabilitats a qui hagi fet el vídeo, que jo no ho sé.
14: Si vas a un jutjat, doncs començaran a buscar IPs, no?, origen i tot això. Evidentment, segurament, si vas aquí, en la línia d'alguna altra dèria, els Mossos et diran no denunciïs que no es pot fer res. Però la cosa passaria per aquí. I és un terreny que en els propers anys, o els propers mesos segur, i els propers anys veurem que va ampliant la quantitat de gent que registra la seva imatge com a marca per evitar aquest ús fraudulent.
15: Però fins i tot així, encara que la registris aquí, a lo millor ho fas des d'un compte de Luxemburg o de Malàcia i tot. O sigui, jo crec que realment vivim en un món en què les lleis ja no estan pensades per un altre món, no? I tardarà un temps en què les lleis puguin entendre el nou món, perquè això vol dir que els polítics que fan les lleis han d'entendre el nou món, i estem en aquesta etapa en el que estem enmig d'un tsunami en què cada dia passaran coses que les lleis no tenen previst i que no saben com respondre, i per tant, en tot cas, ha saltat pels aires aquella famosa cosa que el Liu, que li agrada tant al periodisme, sempre ens van ensenyar, no?, que una imatge val més que mil paraules. Òbviament, tot això ara és mentida també, i no, o no té per què ser veritat, i per tant, d'aquí que entenguem aquest nou món, doncs entre mig hi haurà una zona de ximpleries molt, molt notable, no?
6: Sí, d'acord que és un nou món i, per tant, necessita que es construeixin noves regles de joc, potser, no? O potser assumir que hi ha coses que potser no seran demandables, més que res perquè no trobaran la persona, o potser fins i tot la persona que pugui ser no hi haurà manera de fer-li pagar res, no? Perquè vés a saber si al darrere d'aquest vídeo hi ha un nen
14: i una altra hipòtesi.
6: De 15 anys que està jugant i li ha sortit una idea. Perquè jo, si aquest nen ara... Dic nen perquè jo sé si és un nen o un senyor gran. Però si imagineu que és un... Pues li ha acudit fer això, home, demà estarà ben ofertes de qualsevol empresa de publicitat. Perquè, home, la idea, més enllà de com s'ha produït, és una genialitat.
14: Hi ha una altra hipòtesi. I és que sigui que estigui fet amb el vistiplau de tots els protagonistes i que genera més conversa a les xarxes dient que és un fals vídeo que no és un anunci.
11: Perquè si alguna cosa hem après és que avui ja tampoc no ens podem refiar de res.
18: No.
11: Perquè a vegades creus que això és una enganyifa i després descobreixes que no hi ha cap enganyifa, sinó que tot
14: que
11: és una campanya.
14: Aquest
6: és el veritable problema, no? Que al final ja no saps... discernir realitat o veritat de mentida.
11: Això ni el bé del mal.
6: Ni el bé del mal.
18: Això justament ho deia fa pocs dies. L'editor del New York Times va fer un discurs que s'ha fet famós, que ha corregut, i parlava d'intel·ligència artificial i de l'ús que està fent la intel·ligència artificial dels continguts dels mitjans de comunicació. Una de les coses que deia és aquesta. Ha arribat a un punt que la gent ja no es creu res. Per què? Perquè no té capacitat... O sigui, en un món que tu amb el teu mòbil pots fer el que vulguis, resulta que no ets capaç de saber si una cosa és veritat o mentida. Ha arribat un punt en el qual és molt difícil saber si una cosa és veritat. En aquell moment, sí, aquest anunci de Pepsi és mentida, però no sabem qui l'ha fet, no sabem, doncs, o sigui, no sabem realment què ha passat. I tenim una capacitat infinita de poder accedir a la informació. I també deia això, el tema dels continguts. La intel·ligència artificial es nodreix de tot el que hi ha a la xarxa, que ho estem generant tots nosaltres. i mitjans de comunicació que estan pagant els seus periodistes per fer peces, per fer continguts, fotografies, vídeos, tot això la intel·ligència artificial ho xupa sense pagar ni un sol de la euro, però és que dòlar, yen, el que, la moneda que sigui, no ho paguen. Clar, i estem en un món en el qual tu abans posaves Segona Guerra Mundial a Google i et sortien els 10 primers enllaços. I era allò el que en deien els SEO, si tenies habilitat en col·locar-te allà, doncs tenies més visites perquè estaves més amunt. Tu entraves i entraves a cada una de les adreces. Ara no. Ara tu poses Segona Guerra Mundial a qualsevol intel·ligència de qualsevol empresa, i poses Segona Guerra Mundial, miri, faci un resum de 15 línies, posi'm dos vídeos, tres fotos, i que surti Hitler saludant a la meva tieta pura que el mes que ve fa 72 anys. Ja està, i ja no passes per Google. Per tant, al trànsit se'l queden les grans empreses d'IA amb un contingut que s'apropien.
6: Sí, el món de Google, de l'hegemonia de Google, era també bastant galdós, eh? O sigui, sí. Vull dir, sí, però, que anem de mal a pitjor, si però, vols, abans, però ja fa temps que
15: abans,
6: tot
15: això... Google t'indicava els llocs on podies trobar respostes. Super. Ara directament et dona la resposta.
6: Però si els hi demanes que t'ho especifiquis...
15: Sí, però és ara quan ja, abans, Google, ja no vas a buscar qui te la doni, ja te la donen
6: sí,
15: directament.
6: Sí, però a través d'una fórmula màgica que controlava Google.
15: Sí, que tot sí, evidentment, l'algoritme. Està clar. Des d'aquest punt de vista, l'encíclica del Papa és molt oportuna, però com a mínim obre el debat ètic.
6: Perquè ja, aquí ja estava obert.
15: Però
6: vull dir, és un debat que estava obert, sí. Era legítim abans que el Papa...
15: Bueno, jo crec que faltava alguna referència. Una mica
6: més creients, segur que hi han trobat una cosa nova, no? Però jo crec, jo crec que ja el debat ètic estava molt ben
15: establert. I pels creients també pot servir.
6: Estava molt establert, amb tot el respecte, per aquest matemàtic.
15: Jo no sé si estava tan establert. Bueno, estava en mans de la idea de la innovació.
6: De premis Nobel,
15: sí,
6: de molta gent,
15: no?
6: I ara un matemàtic ha fet una aportació que pels creients és molt valuosa.
15: Segur.
18: Molt bé. Però, t'he centrat el tema perquè ara segur que voleu parlar de la visita al Papa i llavors ja aneu fent.
11: En tot cas, tots han evitat una reflexió clau sobre tot aquest tema de la intel·ligència artificial i és que ens hem fet molt grans.
6: Jo crec que no és cert, no és una qüestió d'edat, això.
15: Sí, sí, va
6: un
15: ràpid.
6: Xaval de 30 anys, pobre, s'ha fet vell.
11: Però els de 50 què hem de fer?
15: De fet, això que li diuen la generació Z, comença a generar un rebuig en relació a intel·ligència artificial.
6: Home, clar,
15: perquè això s'està carregant llocs de treball júniors.
6: Perquè els fa vells.
15: No, perquè s'està carregant la incorporació de persones en pràctiques o de júniors a les empreses, perquè aquesta feina ja la fan
6: intel·ligència artificial.
18: Aprofito per compartir una cosa que els hi vas dir a uns alumnes que tinc a l'últim curs. Que...
6: Alumnes de periodisme?
18: No, són de periodisme, per sort per ells. Era ja l'últim curs i els hi vaig dir, ara vosaltres sortiu al món, bla, bla, una mica una xapa. Però recordeu quan veu... Ha estat 4 anys. Recordeu quan veu arribar, quan veu entrar aquí no hi havia ChatGPT. Per tant, el que heu estat estudiant aquí, a veure, és relatiu.
11: Ja veurem si ho apliqueu o no, perquè el món en el que treballareu serà molt diferent del que heu estudiat.
15: És típic de professor de periodisme.
14: Jo recordo la carrera, un professor va dir, si estàs buscant informació sobre una cosa i trigues més de 10 minuts a trobar-la, passa a un altre tema. Ara això ja no computa, ja.
11: En fi.
18: A pesar de tot,
11: sí, home, sí.
18: I una abraçada perquè
11: sempre
6: evidentment
18: a tope, vull dir.
11: Iu, gràcies, bona tarda. D'aquí a 7 minuts seran 2:15, una pausa i de seguida anem amb el tema que també ha estat la cançó de l'enfadós els últims dies i fa l'efecte que continuarà sent-ho les pròximes setmanes, les protestes dels mestres i professors a Catalunya que continuen i a més amb molt bona salut com hem pogut comprovar avui a Barcelona.
23: Catalunya migdia. Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em despatx! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
17: ostres,
16: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
17: No.
16: I a més, es posa a diluviar.
17: No t'ho creus.
16: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
19: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
20: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
21: Les joguines?
20: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
21: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
20: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
21: A la botiga web i app.
22: La casa nostra ja és casa teva.
25: Que bé, que bé.
22: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
26: Tranquils, que no ens avorrirem.
22: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
28: Amb Volotea i els seus vols directes de Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
29: Catalunya migdia.
30: Les dones i els dies.
31: Amb Montse Virgili.
32: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
30: Per orelles fines i cors oberts.
32: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
30: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
32: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
31: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
32: Però què pensava que era la intel·ligència?
33: I després, quan guanyes, què més hi ha?
34: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
31: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
35: I el moment de retirar-se va ser complicat?
31: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
36: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
37: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
31: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
34: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
31: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
38: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
31: Catalunya Ràdio.
38: Som 3CAT.
31: Som 3CAT.
11: D'aquí a 4 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagant, Pere Rossinyol i Miquel Àngel Escobar. El dia en què hem pogut comprovar que el conflicte a l'educació encara durarà dies, sinó mesos. Avui, mestres i professors han tornat a la vaga amb un seguiment, segons el Departament d'Educació, si fa no fa com la de les anteriors en vagues. També hi ha hagut una manifestació a Barcelona aquest migdia amb milers de mestres al carrer, més de 15.000 segons la Guàrdia Urbana. A més, han convocat una nova aturada dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa, amb la selectivitat i amb el debat al Parlament dels pressupostos precisament en educació. Volen que el govern i els grups parlamentaris compleixin la llei d'educació aprovada l'any 2009, on diu que en 8 anys la inversió en educació ha d'arribar al 6% del PIB. Ara la inversió està al 3%, la meitat. Isam Paredes és portaveu de la CGT.
39: Nosaltres ho fem el dia 9 pel tema de la visita al Papa, però sobretot per la discussió del capítol d'educació. I això és el que nosaltres apuntem, que tots aquests partits que criden a la responsabilitat, que van signar una llei que deia que hi havia d'haver un 6% d'inversió en educació al 2009 i que seguim al 3%.
11: El govern no té previst que el president Illa es posi al capdavant de la negociació amb els mestres, que és el que li han demanat alguns dels sindicats, perquè el govern manté la confiança, diu, en la consellera Esther Niubó. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que està tranquil·la, amb ganes de resoldre el conflicte, però no ha precisat si encara hi ha marge per la negociació. Però sí que n'hi ha, diu, pel diàleg.
40: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
11: Una cosa que també caldrà fer és refer la unitat sindical. L'USTEC, la CGT i la Intersindical s'han emplaçat a fer una reflexió sobre l'estratègia a seguir, però de moment demanen a la conselleria que ara les negociacions passin pel comitè de vaga i no pas per la taula sectorial. No sé com veieu el conflicte i la situació que s'ha creat després d'aquest no dels professors, conegut ahir, a l'acord que s'havia signat entre els sindicats i el departament.
0: Home, el primer moment és com sorprenent, no? Perquè, com a mínim, algú dels signants del preacord, no? Pues penses que el defensarà i que tindrà algun tipus de prescripció en relació als professors, no?
11: Defensar-lo el van defensar, eh?
0: L'UTEC sí, sí, va defensar, però sí. Pel que tinc entès, no tot dintre d'UTEC, però en tot cas, suposo que si vas firmar i el vas presentar, d'alguna manera l'estàs avalant, ni que sigui implícitament, després ja no sé. Jo penso que en el fons el que ha passat no deixa de ser una bona notícia. I ara m'explico. Perquè si això hagués acabat amb un acord i els professors haguessin dit sí, ok, haguessin dit ok a un increment important del seu salari, 600 euros, si no recordo malament. I per tant, s'hagués confirmat socialment fins i tot que tot això anava de guanyar més diners, cosa que em sembla perfectament legítima, eh? Per altra banda, penso que cobren poc. Però hagués quedat aquesta com a explicació principal. Tot aquest lío al final només tenia un objectiu, que era aconseguir més diners. I fins i tot un cert grau de competència entre sindicats. La contundència d'aquest 65% en contra de l'acord, el que jo crec que deixa molt clar que, tot i que la qüestió econòmica o de condicions de treball és molt important, no és exactament del que va la cosa. Jo crec que el que estem assistint realment és a una acumulació de molts anys dels professionals que, d'alguna manera, el propi sistema o el model educatiu els hi col·loca davant d'una alta responsabilitat, però no els hi donen les eines, i fins i tot potser el propi model és molt difícil de gestionar en una situació de màxima diversitat com la que hi ha ara a les aules, no? I per tant aquest descontentament doncs aflora amb molta contundència, i que ni tan sols pot apaivagar un increment salarial tan important com aquest. A mi em sembla que en el fons és una bona notícia, perquè si aquesta esmena a la totalitat que ha fet la comunitat educativa a través dels mestres, en els sindicats que firmaven o que han signat a última hora o han proposat el preacord, tant com a la política, en el cas del govern, perquè al final també el govern ha arribat a pensar que això simplement, doncs, potser amb increments salarials, doncs se solucionava el conflicte. Crec que no estem assistint, o no estan fent una interpretació correcta al que estem assistint, que no és estrictament un conflicte salarial o sindical, sinó que és un conflicte d'uns professionals que volen fer la seva feina i no la poden fer. I no la poden fer facilitar, perquè la dificultat del context social, la dificultat, diguem-ne, de pèrdua associada a la pèrdua d'autoritat dels mestres davant de les famílies, el canvi i l'impacte tecnològic, com la intel·ligència artificial, per tant, fer l'exercici, diguem-ne, de la professió és molt complicat, té molt poc reconeixement, i només amb diners no s'arregla. I això obliga a una reflexió més profunda en relació al model educatiu, el que demanem en aquest moment al model educatiu, per tant, als seus principals protagonistes, que són els mestres.
1: Sí, a mi m'agradaria pensar com el Miquel Àngel, però ho veurem d'aquí un temps. No tinc gens clar que això acabi bé. Jo crec que s'ha arribat aquí com a conseqüència de, òbviament, de molt de temps de que s'ha anat deixant podrir, i per tant ara esclata i es desborda. I quan es desborden les coses, pues, poden acabar bé, però moltes vegades acaben malament, i ho sabem de moltes experiències, sí, sí, sí, diguem, sí. No? Perquè es perden els intermediaris que tenien capacitat, diguem, d'enquadrar, i tot això després de el millor acord o del gasto més o del compromís d'inversió més gran dels últims 20 anys. Per tant, bueno, a lo millor sí que aconsegueixen més coses.
0: I quan dic que crec que és una oportunitat, no perquè cregui que la puguem aprofitar,
1: sí.
0: Simplement perquè crec que això posa a les clares que el problema no és només l'increment de salaris. Veritat,
1: però si a mi em dius com acabarà això, pues, no té gaire bona pinta, per mi, perquè aquests desbordaments arriba un dia, clar, cada cop que fas una vaga, pues, deixes de cobrar, les famílies, que són un element molt important per haver arribat fins aquí, tenien una empatia extrema davant d'una situació, però amb ells no els hi pugen els sous a les famílies. I entrem en una dinàmica diferent, que si mantenen aquest grau de participació, que si mantenen, bon, igual sí que se'n surten, però arribarà l'estiu, començarà el curs, i veig molt difícil que aquesta força mobilitzadora, contrària als sindicats majoritaris, perquè l'USTEC també ha avalat l'últim acord, després de l'esforç més gran de la història dels últims 20 anys, econòmic, en un context en què tots els col·lectius i totes les famílies, pues, tenen dificultats, Doncs a veure, quan es desborden les coses, que no dic que sigui culpa dels mestres, tot el contrari, eh? Dic que aquí hi ha una situació podrida, que a més el tacticisme del govern ha empitjorat, perquè hi ha hagut un tacticisme que volien treure partit d'una situació perquè es pensaven que pagant una miqueta ja n'hi havia prou, però ara està la situació desbordada, i d'aquí un any, o quan podrem avaluar si això és bo pels mestres o acaben pitjor de lo que sembla.
2: És que comparteixo el fons de totes dues intervencions, de manera que només puc aportar més interrogants, no? O sigui, quina és la validesa dels representants actuals o dels interlocutors actuals de la conselleria davant dels professors? En qualsevol altre conflicte laboral, un representant d'un sindicat que avala un preacord i que el sotmet a votació i li tomben l'acord amb un 65% de votacions, hauria dimitit, o hauria de dimitir. Deixa de ser vàlid com a interlocutor. O això és el que no hauríem d'entendre, és si tu no tens capacitat per defensar aquest acord davant de la teva gent, quin és el teu poder com a interlocutor. I després d'altra, lligat amb això, és què és el que es pot pactar ara que no continuï sent un acte de confiança entre les parts, d'una confiança que ja està trencada. O sigui, més, si no era un problema de diners i ja s'han posat tots els diners sobre la taula, diguéssim, pues no es pot, o sigui, què es pot fer, què es pot pactar que es pugui fer efectiu de manera immediata.
1: I que no ho capitalitzin pel govern, seria terrible pel govern, eh? Jo personalment
2: sí, que ho capitalitzi la CGT, que té dos representants, si no vaig errada, diguéssim.
1: Que jo no dic res en contra de la CGT, eh? Dic des de la perspectiva del govern.
2: El que dic és que si la confiança en aquest moment, o sigui, si els interlocutors no són vàlids, perquè poden negociar, però ja sabem que no poden avalar els seus acords. I si la confiança està trencada, què és el que es pot pactar que pugui tirar endavant amb aquestes circumstàncies? Insisteixo compartint que és un problema que no és d'ara, que no és només un problema de diners, el problema del sistema educatiu, que efectivament s'ha desbordat absolutament i que és molt difícil tornar-lo a portar pel camí de la negociació activa i responsable, i que no es pot pactar res que sigui aplicable demà passat. Demà passat vull dir a l'inici del curs.
0: Bé, jo crec que es tractaria d'una combinació de dues coses. Primer, en certa mesura, acabar de relligar aquest acord econòmic, perquè al final el que jo crec que el missatge canviat als mestres és que sí, que està molt bé, que sí, però que tenim altres problemes que no solucionen amb 50, 60, 70 o 200 euros al mes, que és com fent de professors. I això requereix una altra taula. I aquesta taula és política i de govern, on els sindicats, les famílies i tothom hi ha de ser-hi. Però revisem o revisen també les bases del model.
2: Això
0: no s'arreglarà i això, evident, va a un altre ritme.
2: Però, efectivament, o sigui, aquesta taula, o sigui, cada vegada que s'anuncia el mes de febrer quin dia començarà el curs, el mes de setembre, o sigui, el curs següent al mes de setembre, tenim un problema perquè no es posen d'acord ni en el dia.
0: Aquesta taula hauria estat convocada fa molt temps, a la segona vegada que va sortir l'informe PISA dient el desastre de l'educació.
1: Però si es fan vagues fins que no s'arregli això, anem pel pedregà, perquè els mestres acabaran perdent.
0: Sí, tampoc no és sostenible fer
1: això
0: d'aquestes.
1: Això t'ho dic jo, és una correlació. Quina força tenen els mestres? Fins ara han tingut un seguiment massiu i la simpatia de les famílies.
0: Evidentment.
1: Han aconseguit un augment de sou i volen més coses que em semblen, a més, justes, però que ja diria jo que la millor manera d'aconseguir-les ja no pot ser amb una vaga indefinida.
0: Sí,
1: si es desborden les coses,
0: si la vaga indefinida arribarà a final de curs, després arribarà el curs de nou i potser la cosa s'haurà acabat, no? Però és igual, l'element de fons, si algú vol recollir, té una altra dimensió.
1: Totalment de
0: I això necessita la política. Sí, començant pel govern i seguint per la resta de partits.
1: Efectivament.
0: Perquè és un element que ja fa temps que ve anunciat. Aquest malestar simplement és el símptoma d'un element molt més profund.
2: Sí, sí. Sí, però la solució que vingui de la part política, o sigui,
0: ha de ser generosa.
2: Durant molts anys aquí s'ha lluat la Llei d'Educació de Catalunya perquè és fruit d'un consens que semblava, no?, inversemblant en aquell moment.
1: S'ha de tornar a fer.
2: Perquè pactava l'oposició amb el govern. I estem, o sigui, i ara traiem, no?, com a referent la llei del 2009 que s'està incomplint. Diguéssim que a la part política aquesta que tu estàs reclamant, que efectivament que es necessita i s'ha de tornar a refer i s'ha d'actualitzar, i s'ha d'actualitzar amb urgència, perquè parlàvem al començament que els de 30 ja són vells, diguéssim, o no.
0: No, és que han passat moltes coses aleshores.
2: Torna a ser un acte de confiança.
0: Exacte. I de generositat entre partits, perquè al final entre, el col·loquem d'educació, sí, sí, entre altres coses...
2: Entre partits, però també entre els sindicats i també entre el col·lectiu docent.
0: És que tampoc li podem demanar...
2: Llavors estem demanant actes de fe.
0: Absolutament, d'acord. I potser ja s'està acabant l'època de fer actes de fe. Volem veure les coses. Això ja ho comparteixo. Està en el món de la immediatesa. És la pèrdua de confiança, l'erosió de confiança i la reputació de les institucions, que ja no lideren. Ja simplement gestionen, si poden, les crisis que tenen. D'acord? Però si volem arreglar o es fa així, o no es fa. Perquè al final els sindicats poden fer moltes coses, però no totes. I els sindicats que han de negociar condicions, jornada, i poden alguns intervenir en el model educatiu. Des de la seva condició sociopolítica, altres, els més corporatius, no tenen cap intenció de participar en això, potser, perquè ells tenen altres interessos, que també em sembla lògic i legítim. El que dic és que això ara interpel·la la política.
1: Però la política...
0: Més que no pas als sindicats, que els sindicats, mira, no, però... aquí cadascú ha de fer la seva revisió i el que ha fet i no ho han fet.
2: El sindicat majoritari ha quedat absolutament per no s'hagi dit.
0: Però els sindicats en el seu conjunt hauran de fer la seva reflexió.
1: Quan dius que interpel·la la política no vol dir només els partits polítics.
0: No.
1: Això ja s'ha desbordat i aquest consens que s'ha de relligar no ha de ser només entre partits, sinó que en aquesta definició hi ha de participar els sindicats, segur, hi han de participar les famílies, sí, sí, i això ja és un tema, sí, diguem, però que no ho poden pastelejar uns partits.
0: Absolutament d'acord. Si no es tracta de pastelejar-ho, es tracta de dir, aviam, amb el problema que tenim al damunt de la taula,

0: climàtica hauran de posar-s'hi a partir d'ara. És evident, però que n'heu parlat d'una vaga indefinida, que era una de les opcions que l'USTEC havia posat sobre la taula, de moment no està convocada i està retirada. Ni l'USTEC ni tan sols la CGT, que ha estat més beligerant amb aquest conflicte, no proposen una vaga indefinida. Proposen jornades de vaga, de moment dimarts que ve, coincidint a més, com dèiem, amb aquest debat al Parlament de Catalunya sobre els pressupostos i l'ensenyament, i també amb la visita del Papa i la selectivitat, però de moment és aquesta de dimarts que ve la que està convocada. A partir d'aquí veurem com va evolucionant tot plegat. Ara falten 20 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
1: Catalunya migdia.
2: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
3: Renfe reforça Rodalies del 6 al 10 de juny amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Hi haurà més trens, més freqüències i més personal d'atenció al viatger. Tingueu en compte que algunes estacions poden tenir canvis o restriccions per motius de seguretat. Compra el teu bitllet amb antelació i informa't als canals oficials de Renfe.
1: Catalunya Ràdio. Som Trescall. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
4: Som Trescat.
1: Catalunya migdia.
5: Tota comunitat necessita un cor.
6: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
6: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
6: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
8: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
9: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
8: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
9: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
8: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
9: Consulta els models i marques que hi participen.
1: Catalunya migdia.
10: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
11: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
10: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
11: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
10: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
11: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
10: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
11: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
11: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
12: Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
11: El divan, el valor de la conversa.
12: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
11: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
1: Som Trescat. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
4: Som Trescat.
0: Són 3:15 de la tarda, seguim al Catalunya migdia. La Generalitat ja té 700 perfils genètics de cossos exhumats de la Guerra Civil. Podríem dir que és un èxit, ja que s'ha aconseguit extreure l'ADN del 70% de les restes que s'han exhumat fins ara de les 140 fosses comunes obertes. Totes aquestes mostres d'ADN ara s'estan creuant amb totes les mostres que han donat 5.000 familiars de desapareguts, la majoria soldats republicans morts en batalla. Des que va començar el programa

0: cobertura de fosses l'any 2016, només s'ha aconseguit identificar 27 dels cadàvers exhumats, alguns entregats a les seves famílies, però ara la Direcció General de Memòria Democràtica ha fet un canvi d'estratègia amb intervencions cada vegada més selectives, i això fa preveure que els pròxims anys hi pot haver moltes més identificacions. Al cens de persones desaparegudes a Catalunya hi consten més de 8.000 persones que han inscrit, sobretot, els seus familiars. Només en l'últim any s'han afegit 400 desapareguts a aquesta llista, que ara serveix de punt de partida perquè els historiadors documentin les històries personals dels desapareguts fins allà on puguin i s'intenti localitzar els punts d'excavació més probables on recuperar els cossos. Saludem Roger Heredia, que és el president de l'Associació del Banc de l'ADN dels Desapareguts. Roger, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: La tècnica d'extracció de l'ADN ja és molt efectiva, però caçar l'ADN dels cadàvers exhumats amb els dels familiars no deu ser gens fàcil. És aquest el punt principal pel qual només s'han identificat 27 cossos en 10 anys?
1: Bé, jo ho afrontaria amb dues problemàtiques. La primera, que trobem un ADN doncs, en part degradat, d'aquestes restes humanes que estan a les fosses. Estem parlant que han passat molts i molts anys, no? Per tant, en alguns casos estem treballant amb ADN molt degradat, en altres no, eh? En altres s'ha conservat molt bé. I, per altra banda, el mètode que estem utilitzant, és a dir, sí que les polítiques de memòria a Catalunya han avançat, no? Com això que explicàveu, aquest projecte que compara restes de les famílies, aquest ADN de les famílies, amb l'ADN dels cossos exhumats, però cal una altra perspectiva, cal una perspectiva des de l'àmbit nacional. És a dir, tenim tecnologia a molts àmbits forenses que s'utilitzen bases de dades públiques per creuar doncs, informació forense d'ADN. Jo crec que hem d'anar cap aquí. És a dir, l'actual projecte que, fixi's vostè també, hem parlat que si tenim 8.000 famílies que s'han donat d'alta com a desapareguts i només tenim 5.000 perfils, aquí ja en falten més de 3.000, no?, d'aquestes 8.000 famílies que tenim censades. Això és un problema. I l'altre, que necessitem tecnologia, necessitem un nou projecte, perquè està molt que Catalunya doncs, fem aquesta tasca, per mi és unes xifres bastant preocupants a nivell d'identificació, però clar, quanta gent va morir a Catalunya que no és de Catalunya? Quanta gent necessitem l'ADN de les seves famílies que no són catalanes? Per què explico això? Perquè cal un projecte des de l'àmbit nacional, i si està treballant, i això ho podem dir, tenim constància que el govern espanyol vol presentar en breu un banc nacional d'ADN públic estatal. És urgent. És urgent perquè, miri, a Catalunya tenim més de 1.000 fosses marcades. Si continuem el ritme dels últims 25 anys, miri, més tardaria més de 200 anys a obrir-les. Jo penso que és una xifra molt significativa.
0: Per tant, el que demanes és que, per exemple, quan es pot extreure ADN d'unes restes trobades, es pugui comparar amb l'ADN que hi ha en altres bancs, no necessàriament les persones que han cedit el seu ADN només pel fet de buscar els seus familiars, que es puguin comparar amb altres bancs d'ADN que puguin tenir doncs, policies, serveis mèdics, etc.
1: Això seria l'ideal. Jo sempre dic que cal utilitzar els recursos públics. Miri, al final, els recursos públics són per la gent. Si ja tenim altres projectes des de l'àmbit humanitari, i això és molt important, àmbit humanitari, volem donar resposta a famílies que estan buscant un desaparegut. Faig un incís. En aquest país d'Espanya és una realitat que s'està diferenciant els desapareguts recents des de la Guerra Civil. Són dues categories. Sembla que els que tenim familiars de la Guerra Civil, doncs què vol dir? Miri, semblem que les nostres famílies siguin romans, i no és això, no? És a dir, des de l'àmbit públic mai s'ha volgut incloure als bancs d'ADN públics Guerra Civil, per un tema polític, pur i dur, i sóc molt clar i molt contundent. Per tant, ara el projecte del govern és no utilitzar aquestes, quan parlo del govern, parlo del govern espanyol, és no utilitzar aquestes bases de dades públiques o que té la policia o altres que es podrien utilitzar per Guerra Civil, sinó crear un nou nou banc d'ADN amb un nou projecte, amb el programa Bonaparte, que ja serveix, i poder connectar primer els bancs genètics que existeixen a les comunitats autònomes, com a Catalunya, i fer-ho des de l'àmbit públic. Sí, és un pas endavant, però és que anem molt tard i les famílies no podem esperar més. És a dir, celebrem que hi hagi voluntat política, però hem de reflexar que tots els passos que hem anat fent a Catalunya han fet passos molt importants, però són totalment insuficients.
0: Clar, aquests passos que s'han fet amb un govern, com és el de Pedro Sánchez, que és favorable a aquesta política. Però si hi ha un canvi polític al govern espanyol, cosa que pot passar, això encara serà més difícil i, per tant, hi haurà fins i tot una regressió en aquest tema?
1: Totalment. És a dir, aquí el gran canvi el que comença amb el govern del Raúl Romeva, quan fa un canvi molt important en les polítiques de memòria, i què fa? Doncs, bàsicament, aquestes polítiques de memòria es centren en la identificació dels desapareguts, que és el que no s'estava fent. És a dir, si em permeten, aquest país hem estat molt proactius en fer homenatges, en fer museus, en fer estàtues, però clar, ens han deixat el més important, treure la gent de sota terra. Com li deia, el canvi comença amb el govern del Raül Romeva i ha tingut una continuïtat amb aquest actual govern. Si hi ha un canvi en aquest país de dreta a extrema dreta, ja està passant, eh? No li dic res nou. Ho hem vist a València, ho hem vist a Mallorca, ho hem vist a l'Aragó. Ho estem veient a tot allà on governa el Partit Popular amb l'extrema dreta. El que fan és finalitzar aquestes lleis de memòria i, evidentment, si hi ha un canvi de política en aquest país, com sembla que malament pot passar, doncs les polítiques de memòria quedaran en un calaix una altra vegada. Per tant, insisteixo, cal aprofitar el temps que tenim per impulsar polítiques de memòria i que quedin blindades, que anem més allà que canviant el president del govern puguin tombar les polítiques de memòria. Jo crec que és una cosa de justícia, és una cosa que crec que s'entén, ho entén tothom, i cal més, cal posar els recursos públics, tots els recursos públics, i m'avanço i faig una pregunta. Si Espanya és el segon país del món amb més desapareguts després de Cambodja, per què ningú ha plantejat a la Unió Europea, a la Comissió Europea, que aquí tenim un greuge molt important? Els Balcans. S'ha fet unes polítiques d'identificació i el 90% dels cossos s'han identificat per ADN per altres maneres. Per què no presentem al món un problema d'estat amb les polítiques de memòria en aquest país?
0: És Roger Heredia, president de l'Associació del Banc d'ADN de Desapareguts. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: A vostès, bona tarda.
0: Bé, doncs aquestes són les dades. Aquest 70%, que és un èxit, de totes les mostres que es treuen de les fosses, s'aconsegueix un 70%, però després hi ha moltes dificultats per fer coincidir amb les mostres d'ADN, entre altres coses, com ens explica el Roger Heredia, perquè només es compara amb aquella ADN que les famílies han cedit expressament per aquest tema. I no es poden, per exemple, comparar amb altres bancs d'ADN que pugui tenir doncs, els cossos de seguretat o els metges, per tal de poder anar més enllà.
2: O aquesta falta, diguem, és que semblava un lío perquè parlava d'àmbit nacional, no sabíem bé de què parlava, però vull dir el no haver-hi la unificació, diria que molts catalans van morir al front d'Aragó, vull dir, tot això és molt, si no es fa així, doncs malament, no? Però òbviament el que posa de manifest totes aquestes dificultats i que tenim aquesta gran assignatura pendent i que fins ara clarament tot l'esforç l'han liderat les famílies i les entitats, diguem, de recuperació de la memòria històrica, etc, etc, i les administracions és un tema que sempre els ha costat. Afortunadament, en els últims anys hi ha algunes iniciatives i és una bona notícia, diguem, que se'n parli i que es vegi més enllà, perquè aquestes alçades, tants anys després, que continuï havent-hi aquest percentatge tan alt, tan altíssim, de cunetes, diguem, per identificar i de cadàvers per identificar, és tremendo. És una gran assignatura pendent de la democràcia espanyola.
0: Queden 7 minuts per arribar a les 4. Esteu molt pendents de les eleccions del Madrid, que són aquest diumenge o no?
3: Sí.
2: Són eleccions entre cometes, diguem,
4: sí,
2: no?
4: Perquè és molt divertit.
2: Formalment sí, però vull dir...
0: Són eleccions, hi ha dos candidats, sí. I els socis votaran.
2: També en Primo de Rivera feia eleccions. Vull dir, és una exhibició de poder.
3: I Maduro.
0: Entre vist. 7 minuts per les 4. Queden 2 dies per a aquestes eleccions del Madrid, aquestes pseudo-eleccions, segons el Pere. La campanya electoral bull i els dos candidats acaben de cremar les seves naus. Saludem el Marcos García, company de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Marcos, bona tarda.
5: Bona tarda, com esteu?
0: El Marcos ha estat seguint aquesta campanya electoral. Escolta'm, podem fer una mica de resum d'allò que han anunciat els últims dies Florentino Pérez i Enrique Riquelme? Perquè la veritat és que és una mena de subhasta de cromos. Sembla que estan fent ben bé un àlbum de cromos, no?
5: Sí, és un no para, eh? Per posar-hi ordre i intentar-ho fer ràpid. Riquelme ha anunciat Haaland i Rodri. Ha anunciat Raúl, de director esportiu, Hierro, de responsable de fàbrica, i també Casillas i Del Bosque, encara no sabem ben bé de què. Són a Klopp com a entrenador, si Riquelme és el president del Madrid. Ells et diuen que estan treballant Klopp, però que potser no estan en condicions d'anunciar-lo. També són Arteta. I fins i tot s'està plantejant que Toni Kroos, que ja saps que es va retirar fa 5 minuts, com aquell qui diu, és a dir, fa tot just un any, integrar-lo d'alguna manera. Què ha passat amb tots aquests anuncis de Riquelme? Que l'entorn de Haaland automàticament el va desmentir, que el City el va desmentir, dient que no hi ha cap manera possible que Haaland acabi al Madrid aquest estiu. Què ha fet Riquelme? Presentar un aval personal davant de notari en el que, resum ras i curt, diu: si sóc president i no porto Haaland o no porto Rodri, pago els abonaments de tot un curs. Això, 17-18 milions, que és com per tu o per mi, no sé, comprar, no sé, un croissant, per dir alguna cosa. És el que per ell és això.
2: Així va guanyar les primeres eleccions Florentino, no?
0: Sí, el que passa és que ell va complir la paraula. O sigui, la promesa de Figo la va complir.
5: Sí, sí. Què va dir què ha dit Florentino? Que si segueix president... per cert, és president Florentino mentre pot ser reelegit, que això em sembla una disfunció extraordinària. Continua sent president hores d'ara. Una cosa que us he sentit fa una estona parlant de Mourinho i la samarreta. Mm. Doncs efectivament, Florentino va ensenyar a Mourinho amb la samarreta del Madrid. Aquesta samarreta Mou no se l'havia posat, però havia donat al vistiplau aquest vídeo. Ho dic perquè ho sentia al principi de la tertúlia dient que què faríem. Sí, però com us podeu imaginar, Mou havia donat el vistiplau. Mm. Florentino també ha anunciat Konaté, també ha anunciat Dumfries, i el seu últim mega anunci ha estat que dimarts, per tant estigueu atents, dimarts oferirà 150 milions per un crac. Ens diuen que pensem en Vitinha, Joao Neves o Olis, el del Bayern de Múnich.
0: Ah. A banda de tot això, a mi m'ha fet un punt de gràcia com aquella acció de Joan Laporta a les accions del Barça de posar una pancarta a Madrid ha creat escola, perquè en aquestes eleccions del Madrid n'hem vist una pila de pancartes.
5: Sí, les dues que més ens han agradat són una de Florentino dient aquests són els meus poders, amb un roster que no te l'acabes, el número 7 Cristiano, quan va fitxar Vinícius, quan va fitxar Rodrigo, és a dir, aquests són els jugadors que jo he fitxat. Aquesta va ser la lona de Florentino, la lona de Riquelme, que la va posar ahir en plena castellana, és una lona en el que bàsicament us heu d'imaginar com si venguéssiu casa vostra, aquella en la que tu poses un anunci, la lona s'hi veu el nou Santiago Bernabéu i un cartell a sobre que diu en venta, razón, F. Pérez. I llavors es pregunta, i tu què faràs? No? És que és com un anunci d'immobiliària total.
0: El Pere té la teoria que això no són unes eleccions, que això Florentino ho guanyarà. Tu, Marcos, creus que Florentino guanyarà amb la gorra, entre cometes?
5: Guanyarà i guanyarà bé. Això t'ho diuen els entorns dels equips. No vull atrevir-me a dir-vos que ens ho estan dient dels equips, perquè llavors no seria just. I ens ho diuen els companys a Madrid. El que sí em sembla és que aquesta campanya ha costat Riquelme està una mica més a prop de competir. Però jo això ho traduiria a dia d'avui, sent sincer, amb un 70-30. O 75-25, vaja, però no em sembla que hi hagi partit. Igual me la menjo i dilluns m'has de trucar i tal, però us diria que no hi ha partit. Us diria que no hi ha partit, no.
0: Espera, què?
2: No, que la base d'unes eleccions és que siguin mínimament competitives, que hi hagin els elements de partida mínimament competitius. Convocar unes eleccions en tan poc temps que, a més, exigeixen...
0: Però segurament Florentino no es pensava que arribaria a aquest punt. Ja, no, jo crec que quan ja les va convocar pensava que no tindria rival i, en canvi, ha hagut d'arremangar-se, ja entre cometes.
2: Si Riquelme supera el 15%, ja seria un èxit molt gran per ell i que potser s'ha de començar a preocupar per altres coses, llavors.
4: Jo, Isabel, no sé, jo crec que pot saltar la sorpresa.
0: No!
5: Dius, alerta!
2: En les gaudes!
5: Bueno. Ai, gol, en carrusel!
0: Isabel, què? Que tu dius que estaves molt pendent d'aquestes eleccions.
6: No, sí, m'ho estic passant molt bé. És molt divertit el desvergonyiment que juguen amb els... Sí, no? Sí. Fan malabars amb els milions i totes aquestes coses. I jo crec que qualsevol cosa que sigui menys d'un 80%, 85% per Florentino Pérez és un fracàs. Mm-hmm. Però crec que el Barça ja ens va bé.
0: En una mica més d'un minut, Marcos, explica'ns això que deia el Liu quan començàvem la tertúlia, que deia com pot ser que la campanya s'hagi fet a El Hormiguero i al programa de la Iker Jiménez a 4. Com és que van en aquests programes i no els programes d'esports, entre cometes?
5: Mira, això també, com deia el Pere, això també va de política, o va bàsicament de política. Us diria que va per aquí la cosa. Si us hi fixeu, no estan repetint mitjans, o pràcticament en cap mitjà repeteixen. Han repetit a Televisió Espanyola, però qui va a un lloc no va a l'altre, o pràcticament a cap. Què va passar? Florentino va intentar aixecar l'entrevista que feia Antena 3 a l'Hormiguero, Riquelme, i ho va intentar abans i us diria que pràcticament durant. Després la va contraprogramar amb aquests anuncis que dèiem. Quan va passar això, Florentino diu, doncs jo no li vull donar ni aigua a aquests d'Antena 3, aniré a Mediaset. A Mediaset mira la graella, mira els shares, mira l'afinitat amb els presentadors i li surt Horizonte. És allò, el mal menor, doncs es troba que és ahir amb Iker Jiménez, on diu això que
6: jo el veig en el seu ambient.
2: Després de la roda de premsa aquella que va fer.
6: Per això dic, jo el veig molt en el seu ambient.
4: Jo crec que aquesta no és la campanya que està imaginant Florentino.
6: Ah, no, Florentino no s'imaginava campanya ni gastar-se un euro en una lona. Però bueno,
2: allò d'anunciar... Una democràcia, però...
4: Bueno, però... No, això és un ingenu.
0: Doncs diumenge tindrem aquestes eleccions i diumenge a la nit sabrem qui és el guanyador.
6: Per cert, hem trobat a faltar Trump intervenint en aquestes eleccions.
0: Bueno, escolta'm, encara queden algunes hores, eh? Encara hi ha marge. Marcos, gràcies, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: I també la Isabel García Pagán, Pere Rossinyol i Miquel Àngel Escobar. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
6: Gràcies.
0: A vosaltres. 30 segons molt comptats per arribar a les 4. 30 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.

Pregó. Discurs pronunciat en públic amb motiu d'una festa o celebració, sovint per obrir-la de forma oficial i convidar la gent a participar-hi. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Ja ho he fet amb el cafè amb l'Elisenda Roca. Bona tarda.
2: M'agrada la teva sintonia.
1: És per ballar.
2: És que m'agrada molt.
1: Aquest estiu sonarà a les millors discoteques.
2: És que t'agafa un... te puja l'ànim aquesta hora, que és una hora que has dinat, el bioritme baixa, tens ganes de migdiada. No, no et pots perdre la tarda. És així.
1: Ens fa una promo cada setmana de l'Hisenda, és
2: però
1: fantàstica.
2: Però és que és així. Bam, bam, bam, bam. I t'agafa... Mira, mira, és que t'agafa una cosa de ritme. Sí, és veritat.
1: L'Òscar Fernández es queda també perquè aquesta hora que ja ha acabat el programa li va bé una mica d'energia per acabar d'encarar el dia. Òscar Fernández, com estàs?
3: Bona tarda. Sí, jo el dinar ja no sé ni on el tinc, vull dir, el dic gros del peu, per tant, jo ara ja, això que deia l'Hisenda, després de dinar, no, jo ja gairebé vaig a buscar el berenar, ja.
2: Però tu et creus, t'estava escoltant, tu creus això que t'han dit el Riquelme, el Florentino,
3: el
2: que tot està el peix més venut?
3: Bueno, ja han dit que el 80, que tot allò que no sigui més del 85% a favor de Florentino és un fracàs per Florentino, han dit. Ja. Que ja és una mica això, no? Ara, també és veritat que jo crec que ha hagut de remengar més del que ell es pensava. No crec que ell es pensés que tingués ni tan sol rival.
2: Ja, tots dos diuen mentides. Un cap tants milions per un jugador que no diu quin, l'altre el Haaland, no? Els d'allà dient que va.
1: Són unes eleccions d'un club de futbol. Si no hi ha mentides i coses rares, no són unes eleccions.
2: Però no estaven acostumats, aquesta gent, a la democràcia. Però portaven 20 anys allò de... No?
3: El que no és normal, o sigui, sí que és normal que les eleccions d'un club de futbol hi hagi mentides d'aquestes. Ara que les entrevistes es facin a l'Hormiguero i a Horizonte, això sí que no ho havíem vist venir.
2: Que fort.
1: Només ha faltat la tarda. De Catalunya Ràdio, un Enrique Riquelme aquí a la tarda, o un Florentino, imagina't.
2: Clar, però tu no ens Iker Casillas, ni tens formigues que surten d'aquí davant, tens una coca de cabianes.
3: No, Iker Jiménez. Tampoc és Iker Casillas.
1: Tu, Òscar, qui preferiries ser? Iker Casillas o Iker Jiménez?
2: Per l'amor de Déu.
3: Un dia no ho sé, susto muerte, eh?
1: Susto muerte. Florentino Pérez o Florentino Fernández?
3: Un dia no ho sé.
2: Susto muerte.
3: I tu?
1: Jo, Florentino Pérez i Iker Casillas.
2: Sí?
1: Perquè sóc molt del Madrid. És divendres, 5 de juny, i ja estem pendents de tot això. Mantenen el pols.
3: El Departament d'Educació admet un 30% de participació a la vaga d'avui de mestres i professors. L'USTEC eleva la xifra al 80%. En tot cas, és un seguiment similar al de les últimes grans aturades al sector, l'endemà del no dels docents al preacord amb el departament.
1: I ara les biblioteques també.
3: Sí, avui han començat una vaga indefinida cada divendres i dissabte per demanar més recursos i més personal. Ho fan ara, que a més alguns alumnes estan molt pendents de la selectivitat la setmana que ve, i per tant molts d'ells utilitzaven les biblioteques per anar a estudiar.
1: No en tenia ni idea.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que mai ha estat el cas de les activitats de Leire Díez dins la suposada trama per torpedinar causes judicials contra el PSOE. Aquest migdia, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat les reunions de Leire Díez a la Fiscalia General de l'Estat. A més, la Fiscalia demana que s'interrogui Cristina Narbona, presidenta del PSOE, com a testimoni i, per tant, obligada a dir la veritat.
1: Incendi a Santa Perpètua de Mogoda.
3: Sí, els bombers treballen amb 14 dotacions en un foc en una nau industrial en aquest moment. Municipi. El fum és visible des de molts punts de l'entorn, especialment des de les autopistes AP7 i C59.
1: I als esports, mentre esperem el Mundial, tenim la recta final a les eleccions del Madrid.
3: Sí, acabem de parlar al Catalunya migdia. El final de campanya està sent d'allò més distret, això, però el dia en què la penya juga el pas als quarts de final de la Lliga ACB contra el Baskonia.
1: I aquesta tarda de què estarem pendents?
3: Doncs estarem enganxats del tot Costa, especial des del Primavera Sound, tot un clàssic ja del Jordi Costa i la Sònia Germà, aquestes dates a Catalunya Ràdio.
1: Quants grups creus que se saben entre els dos?
3: Oh, però el Costa fa números cada dia per fer un programa ICAT, encertant els grups que li va posar en el Salvapou, el seu tècnic. Sí. Ell ho prova. Escolta'm, no li treguis la il·lusió.
1: No, escolta'm, són els experts.
3: A tot això, el Primavera Sound, per cert, retornarà l'import de les entrades de dia als assistents d'ahir, perquè va haver de cancel·lar concerts, com el de Massive Attack o Bad Gyal, per culpa de la pluja i el vent que hi va haver ahir a la zona de Barcelona.
1: Doncs això és el que vigilarem aquesta tarda, ho explicarem a Catalunya Ràdio, amb el Costa i la Gelmà i a 3CAT Info. Segur que també. Òscar, bon cap de setmana.
3: Igualment. Adéu.
1: 4:04, 4:05, i s'acosta ja l'estiu, tot i que avui fa un dia d'aquests una mica estrany a Barcelona, però l'estiu es va acostant. Arriben les primeres festes majors i, per tant, comença l'època dels pregons.
4: Amics i senyors, tutti quanti. He vingut per dir un pregó i el que migri que s'aguanti, perquè sempre tinc raó. Aquest poble que em contempla. Aquest poble que em contempla. Aquest poble que en contempla dolçament agermanat i que sempre fa bondat, que si no mal aniria, està avui de festa gran perquè Santa Rosalia.
1: Santa Rosalia, aquest és el famós pregó de la Trinca. Avui ens hem fixat en un cas curiós, el de Badia del Vallès. Judit Pastor, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda, Francesc Garriga.
1: És que se m'ha queixat a dalt abans, que diu que no la saludo algun dia.
5: Ja dies, algun dia t'ho
1: diràs.
5: No
1: passa res. M'ha acusat de considerar-la un moble.
5: Oh! És la forma carinyosa de dir-te que estàs tan acostumat a veure'm. I això és bona senyal, Francesc Garriga, perquè vol dir que ja som com una família. Yeah. A vegades ni t'adones que sóc al teu costat, però no passa res perquè t'estimem igual.
1: Els encarregats de fer el pregó a Badia del Vallès no seran actors, ni cantants, ni cares conegudes, ni mobles. Seran dos jutges. Un jutge del Tribunal Suprem i un jutge del Tribunal Constitucional.
5: Sí, és ben curiós, exacte, caso cerrado. S'ha anunciat aquesta setmana, són Sebastián Moralo Gallego, que és magistrat del Suprem.
1: I... és nom de jutge o d'àrbitre de primera divisió.
5: També. Certament.
1: A les ordres de Moralo Gallego.
5: Sí. Jo crec que l'altre, déu-n'hi-do, també va pel mateix camí, José María Macías Castaño.
1: Macías Castaño, del Col·legi Aragonès.
5: Sí. Sí. Tots dos són veïns de Badia del Vallès i seran els encarregats de fer el pregó divendres vinent, dia 12, segons l'Ajuntament. Tots dos són exemple de com persones de famílies humils han aconseguit més oportunitats de futur gràcies al seu esforç i gràcies també als serveis públics, allò que en diem l'ascensor social.
2: Amb, amb Sergi Busquets.
5: Exacte, Sergi Busquets.
1: Eh?
5: Exacte. Veïns il·lustres de Badia, com tu deies ara a l'Hisenda, Sergi Busquets, també el Magó Pop,
2: sí.
5: O la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que, tot i que va néixer a Madrid, la consellera, va passar anys a Badia i, de fet, en va ser alcaldessa fins al 2024.
1: Oi, que nostrat que estem
5: avui. Clar, avui és dia de festa major, ja comença.
2: Gràcies.
1: A les 9 del matí, ballada de sardanes a la plaça de la Vila, amb la copla de la Bisbal de l'Empordà.
5: Montserrat!
1: A les 11 del matí, xocolatada popular i xaranga a càrrec del grup dels minyons escoltes de la població. A les 12, l'alcalde fa una recepció oficial a l'Ajuntament. I a la 1, el pregó municipal a càrrec de l'Hisenda Roca. N'has fet mai cap de pregó?
2: Sí. I tant.
1: T'agrada fer pregons?
2: Mira, el que més em va emocionar va ser el pregó que vaig fer a la vila que em va veure créixer, que és Gràcia.
6: Visca Gràcia!
2: Visca!
5: Ah!
2: Ho sabíeu?
5: T'hem trobat.
2: Això no està
5: una mica
2: preparat.
5: De recerca.
1: Que comenci la festa major, Visca Gràcia. No. Com ha de ser un bon pregó? Què creus que s'ha de fer en un pregó?
2: Preparar-te'l. Perquè si
1: home,
2: no
1: sí,
2: et pots emocionar... Sí, a més jo tenia uns manifestants, amb raó, que es manifestaven, no recordo, per la sequera... Per
1: sempre
2: la...
1: hi ha temes
5: sempre,
1: per
5: sempre hi ha alguna cosa.
2: I, ostres, va ser com tornar a les arrels. Em va emocionar molt, me'l vaig preparar molt bé i sí, i després vam anar a veure doncs, tot el guarniment d'allà amb en Ferran Mascarell, que ha de ser l'alcalde de Gràcia.
1: Has fet pregons a altres llocs, també, o no?
2: Sí.
1: Clar, què té més gràcia, fer-lo al lloc d'on ets o anar a un poble amb qui no tens vinculació i que també aquell poble doncs, rebi algú de fora?
5: Per mi aquest és el gran tema,
1: Què és millor?
2: He de dir que sempre, si t'ho demanen, vol dir que o coneixes algú o estàs vinculat. Si t'ho demanen, simplement... Clar, jo no he anat mai a fer un pregó perquè sóc famosa, perquè jo no pertanyo...
1: O sigui, has anat a llocs on tenies un vincle.
2: Algun vincle hi havia, sí. Sí, perquè... Ai, ens faríem el televisió que ho fes el de la sèrie aquesta de TV3. Home, està molt bé, eh?
1: Però els del poble no els hi fa gràcia que de tant en tant
2: vingui
1: un famós?
2: Segur que sí, però si m'ho preguntes a mi, si no em vincula algú o alguna cosa... Hi vas, però ja és diferent.
1: Avui hem volgut recuperar alguns pregons il·lustres, originals, d'aquells que han quedat potser a la nostra memòria, o fins i tot polèmics.
5: Sí, n'hi ha bastants.
1: Per on comencem?
5: Mira, començo per un pregó que és força recent, el mes de maig, i que va ser polèmic no tant pel que es va dir, sinó per qui era la persona encarregada de fer el pregó.
7: Cap medalla pesa tant com l'orgull de dir d'on soc. Perquè jo sempre he estat, soc i seré de Lleida.
5: És Saúl Cravioto, piragüista, doble campió olímpic i policia nacional,
2: sí.
5: Que l'any 2017 va defensar l'aplicació de l'article 155.
2: Vaja.
5: Clar, això a Lleida no va agradar massa. Diverses entitats i col·lectius van fer un manifest on protestaven per això, perquè el pregó li van encarregar a una persona que consideren que no representa els valors de la ciutat.
2: Sabeu que no l'havia sentit mai parlar català? Mai.
1: Sí, jo no. Entrevistes en aquesta casa, el Saúl Cravioto ha parlat català.
2: Ah, mira, doncs no l'havia sentit.
1: És un esportista...
2: és medallista.
1: Un dels millors esportistes de la història de Catalunya.
2: Un dels palistes més importants que hi ha, i tant.
1: Bé, pregons polèmics, atenció a aquest.
8: Inventin-ne algun més per parar aquesta atrocitat i que l'estat genocida d'Israel no quedi impune. Esteu!

0: sobretot a Twitter, aquest, no va agradar gaire.
1: Aquest crit va ser molt cridaner.
0: Va ser l'any,
1: mai més ben dit.
0: Va ser l'any passat a Sants. Són dues actrius de la companyia La Calòrica, l'Esther López i la Júlia Truyol, que van fer aquest crit tan, que es va fer tan viral, doncs per això, perquè estava en plena guerra, no?, a Gaza, i van considerar que la millor manera de fer-ho palès, la seva indignació era fent aquest crit que no va agradar massa, la veritat.
1: Quan parlàvem de pregons, jo vaig dir
2: jo
1: des de l'inici.
2: Perdó, jo sí, La Calòrica, respect.
0: La Calòrica, respect.
1: Quan parlàvem de pregons, a mi em venia al cap de seguida el pregó que va fer Joaquim Maria Puyal a la ciutat de Barcelona, és un altre to, i donava el tret de sortida a les festes del 2011.
3: Quan l'objectiu comú s'ho mereix, sempre cal superar les diferències. Aleshores, ser generosos és sinònim de ser intel·ligents. Si perdéssim la llengua, que pel camí que anem tampoc no seria tan inimaginable, al cap del camí, al final de tot, seria responsabilitat nostra. No ens equivoquem, no sempre la culpa és dels altres. La clau, en canvi, és estimar i defensar allò que és nostre. I això és absolutament compatible amb l'evolució històricament associada als grups humans. Jo invoco el respecte per les cultures i pels costums de tothom, i també la solidaritat amb els altres pobles o grups culturals, i particularment, en el cas nostre, amb els drets dels immigrants que passen la gran pena d'haver hagut d'abandonar la seva terra, en molts casos la seva família, els fills, i venir a buscar un lloc on guanyar-se la vida.
1: Això és el 2011, han passat moltes coses pel camí, i alguns dels temes que va tractar llavors i que potser semblaven una mica llunyans, doncs avui són molt d'actualitat. Va ser un programa molt radiofònic, amb talls de veu, amb recursos sonors.
2: Com va ser el Puyal?
1: Era el Puyal.
0: Semblava com un programa de ràdio.
2: Ho vaig preparar jo i us ho va preparar amb tot a la cavalleria.
1: Va fer de Puyal. Clar, de fet, pregons de la Mercè n'hi ha hagut de molt històrics i amb personatges històrics.
0: Clar, la llista és interminable, però buscant, ens ha fet gràcia trobar que l'any 80 va fer el pregó de la Mercè. Una Mercè, i no qualsevol Mercè. Mercè Rodoreda. Clar, és una llàstima, perquè clar, des de l'any 80 no s'ha conservat la gravació.
4: No hi ha enregistrament?
0: No, però el discurs és preciós. Començava dient, he fet el pregó per ser barcelonina, per dir-me Mercè i per dur Catalunya dintre meu.
2: Clar.
1: Doncs pregons. I l'altre dia ens vam preguntar, qui pot ser la persona que més pregons ha fet a Catalunya? Clar, això és gairebé impossible de saber. Vaig preguntar una mica a gent que conec. Vaig preguntar al Fel Feixedes, que és amic i gran oient d'aquest programa. Vaig dir, hòstia, Feixedes, tu i el Xuriguera n'heu fet molts de pregons. Diu, sí, ara fa algun temps que no, però sí que n'havíem fet molts. Diu, però ja sé qui has de trucar. Has de trucar una persona que ha fet pregons a tot arreu. Per exemple, a Roses, el 2010.
5: És per a mi un motiu d'orgullo i de gran satisfacció poder compartir estos primeros minutos de carnaval con todos vosotros.
6: No ens ho podem permetir, eh? És gravíssim, eh?
1: Però també va fer el pregó a Collbató el 2019.
7: Farem el tret de sortida amb aquest foc que farem entre tots, aquest collbatonazo, eh? Efectivament. I fa així, eh?
1: Això és ell, eh? Piera, 2024.
8: Què passa? Que jo, que durant tot l'estiu em vaig per molts pobles i ciutats fent pregons, em sento una mica impostor. Us diré per què. Perquè jo a Piera doncs no he tingut... Bueno, no hi tinc cap arrel familiar, no hi tinc amics, a partir d'avui sí... però no hi tinc amics, no he tingut una segona residència, no hi tinc...
1: Martorell, 2025.
9: Com m'agradaria pujar a l'Ajuntament, a la balconada, per fer el que fa aquest senyor i fer el pregó de la nostra festa major. A dia d'avui, que ja en tinc 53, no he fet el pregó de Mataró, encara no l'he fet, i mireu com és la vida, que ja és el segon cop que vinc a Martorell. Per això, un fort aplaudiment per
1: aquests
9: tots.
1: Són només alguns dels pregons que ha fet l'actor Pep Plaza. Pep Plaza, bona tarda.
10: Bona tarda. Quina vergonya escoltar-me.
1: T'han trucat ja de Mataró, encara no?
10: No, és que Mataró, des de fa uns anys, ja ho vaig dir-ho a Martorell, a través d'un arrel d'un pregó que va ser força polèmic, doncs es va deixar de convidar gent doncs, per fer el pregó. Sí, i sempre ara, des de fa no sé quants anys,
1: ja,
10: ho fa l'alcalde.
1: Ja, jo aquí a Martorell... Que es reprengui, però... home, que es reprengui.
10: Noi, mira, el David Bote fa el pregó i bueno, ja la gent ho accepta i es fa molta broma arrel al voltant d'això. Però, bueno, el de Mataró no l'he fet. Sí que he fet el d'Arenys de Mar, que me'l sento també com... Em sento molt com d'Arenys, per arrels, perquè ma mare i el meu tiet i els meus avis, bueno, són nascuts d'Arenys i, per tant, sí que me l'he sentit com molt meu, també, aquest, no?
1: No els has comptat quants pregons has fet?
10: No. Ara, mentre estava escoltant això, que el Fel sempre m'ho diu, tu sí que n'has fet, de pregons. Però jo, la veritat és que... no, així, quan em pregunten quants personatges fas, no en tinc ni idea, perquè no els he comptat mai. Dic, em fareu un favor si me'ls compteu. Dic, perquè no és una cosa que em tregui el son. No sé. No en tinc ni idea. Segur que en faig més de 60, eh?
2: Segur.
10: Això que hi ha companys que diuen, en faig quants, hosti, no els he comptat. Tampoc he comptat els pregons. No és una cosa que...
1: Però, per exemple, aquest any en tens algun d'agendat ja, del 2026?
10: Mira, en tenim... Ara precisament, abans d'entrar en directe, he hagut de trucar un moment al despatx i escolteu, digueu-me el proper pregó, perquè no, el 18 de juny a Sant Just.
1: Ah, mira.
10: Sant Joan Despí, perdona. Sant Joan Despí.
1: Al costat de la tele mateix.
2: Sí, al costat de Sant Just. Sí.
10: I que casualment també passa com amb Martorell. Que, clar, que facis un pregó d'un lloc on no hi tens vincle, ja és una mica extraordinari. Jo, quan dic que em sento una mica impostor, sempre crec que un pregó l'ha de fer gent vinculada amb aquella ciutat, amb aquell poble, per, ja sigui perquè ha nascut allà o perquè hi tingui un vincle, no? Però bé, hi ha aquesta cosa de convidar de tenir gent mediàtica que faci els pregons, ja em sembla bé. I en el cas de Sant Joan Despí i en el cas de Martorell, doncs seran dos pregons que hauré fet en un interval potser de 10 anys, no?
2: Però Sant Joan Despí és on hi ha TV3, ja t'uneix alguna cosa.
1: Sí, és
2: un xollo tenir, de veritat, és una ganga tenir en Pep, perquè clar, hi va el Pep amb 50 dintre
1: clar,
2: seu.
1: Són 50 pregons.
2: Tu diràs?
10: Sí, jo estava escoltant el Puyal i estava escoltant tots els talls que heu anat passant. I jo, el primer pregó que vaig fer, el que vaig buscar és el significat ràpidament, quan encara es buscava en el diccionari, no? I deia que el pregó de Festa Major, doncs, el que feia és que pregoner o pregonera animava a la gent del poble a participar massivament en tots els actes que programés el poble, no? I aleshores m'ho vaig agafar molt al peu de la lletra. I el que faig és que tots els personatges que faig, o uns quants, animen a la gent a que participin d'aquell programa i d'aquelles coses que m'informo jo del poble o ciutat. Ah. I acabo dient que totes les orquestres que venen enguany a la Festa Major m'han demanat que us escalfi una mica la veu i que ballem una mica. I acabo fent una mica d'animador infantil, que és molt gros. Dalt de la balconada agafo la guitarra
1: una mica de festa.
10: I comencem a cantar. Sí, i acabo amb aquest xupinazo que faig jo amb els efectes de so que porto sobre.
2: Saps que a més canta molt bé.
1: No, home, és que el Pep és l'home de l'orquestra.
10: Això d'estar al Polònia ens toca fer de tot. I al final...
1: Anava a dir, és que jo crec que ara vull fer un pregó per donar per inaugurada la temporada de pregons.
2: Ara mateix?
1: Jo crec, com que tenim un balcó aquí a Catalunya Ràdio...
0: Clar, allà dalt, al pis 3.
1: Tenim un balcó al pis 3, doncs crec que pujaré al balcó i faré com una mena de pregó per donar per inaugurada l'època de pregons.
2: I nosaltres podem sortir clar, fora sí, i aplaudir-te?
1: Hauries de sortir a aplaudir-me, Elisenda. Però, clar. Pep, què ha de tenir un pregó? És a dir, què em recomanaries o què em desrecomanaries a l'hora de fer un pregó?
10: Primer de tot, donar la benvinguda, eh? Això és bàsic, no? Amics i amigues, oients i oientes, amics oients de Catalunya Ràdio, la tarda, etcètera, etcètera, no? I a partir d'aquí, improvisar. Vull dir,
0: tu no portaries si unes notes.
10: Jo porto... O sigui, jo no porto res mai escrit, mai, perquè a vegades...
1: Aquesta és la diferència entre un crac.
10: Jo faig un pregó atípic.
2: Quina creativitat,
10: la gent que em demana per fer el pregó, alguns pobles em diuen, que ens podria enviar el pregó escrit? Dic, no, si el que haig d'enviar escrit...
1: No
10: ja
1: està, no existeix, el pregó escrit no existeix.
10: Els hi puc dir que no ofendrem a ningú, que serà una cosa d'un humor molt blanc, que la gent s'ho passarà molt bé, i mira, tinc la sort que quan acabo el pregó, en el cas de la Seu d'Urgell, que va ser una meravella l'any passat, acabo el pregó i hi ha un contracte per l'any que ve per anar a fer l'espectacle, no?
1: Clar, o sigui, és collonut, en el fons és com si anessis a fer una mica de comercial de tu mateix, no? Aquí us ensenyo el que
0: ve,
1: l'any que ve ho fem ja...
10: Més que de comercial és... El primer acte de la Festa Major ha de funcionar. I si el primer i si el tret de sortir de la Festa Major va bé, l'altre va a tot rodat ja, no?
1: Clar.
10: I és el que jo intento, que la gent s'ho passi bé, que tan grans com petits se sentin identificats amb aquell pregó, que riguin, que cantin, que aplaudeixin i que segueixi la festa.
1: Doncs vinga, va, aquí intentarem fer el mateix que continuï la festa a la tarda. Pep Plaza, moltes gràcies per atendre'ns, una abraçada molt forta.
10: A vosaltres, un petó a l'Hisenda.
2: Adéu, carinyo.
1: A veure...
0: Com ho farem, això, ara?
1: Podem agafar un micròfon, sí? Ah, mira, ja ve la Carla. Oi, la Carla.
0: Sort de la Carla, que és eficient.
2: Uïdors i uïdores de la tarda de Catalunya Ràdio, això va de veres.
0: Francesc Garriga es disposa.
2: Francesc Garriga acaba d'agafar...
0: del pregó.
2: Efectivament, un micròfon de mà i està marxant de l'estudi.
0: Ens ha plantat aquí.
10: Sí.
2: Molt bé, nosaltres haurem de sortir
1: no?
2: fora. Et sentim perfectament, Cesc.
1: Em sentiu, eh? Sí. Em sento fluixet, això.
2: Puja't el volum. Veure, dels... si és que això amb l'edat algú... també perd
0: també. Pobre. Però se't sent bé, Garriga.
2: Se't sent molt bé.
1: Ara ho sento, ara ho sento.
2: Ha marxat, eh? Pels que no ens veuen, clar, només, 4, 6, 6. Només ens senten. Doncs ara deu estar...
0: Ara té tres pisos, per regalar
1: l'alcó. Sí, estic pujant. Em sentiu?
0: Sí.
1: Ara sí, ja està, ja ho tenim tot controlat, això. És que m'han preguntat si se sentia bé per línia interna.
2: Ara veurem si estàs pujant... en forma, tres pisos.
1: Sí, a veure, aquests tres pisos a vegades cansen una miqueta.
2: Home.
1: Però, clar, és divendres tarda i ja la gent està com molt concentrada ja preparant els programes que venen.
2: Has de saludar algú, ja vaig... Sempre queda bé.
1: Sí.
2: Ei, hola,
1: a veure, mira.
0: A veure qui es troba.
1: Tinc el Marc Andreu.
2: Veus?
1: No sé si hi ha el Macià, perquè hi ha el Macià. Macià! Vine, home! Que això ho havíem pactat.
2: Sí, acabeu de sintonitzar.
1: Ernest Macià, com estàs?
2: Bona tarda, Garriga està pujant.
4: Què dius?
1: No, que estem...
4: Estic a parreu de pregons.
1: Sí, tu has fet mai cap pregó?
4: Jo en vaig fer un fa 7 o 8 anys.
2: Ah?
4: A Vilada, saps allà al Berguedà?
1: Sí, home, i tant. Ells,
4: doncs, sí, era el poble que estiuejava de petit i va ser una miqueta, no?, com tornar a la infantesa, no?
1: Què vas dir, el pregó?
4: No me'n recordo, fill meu, no me'n recordo. No sé què vaig dir, però sé que portava escrit i vaig acabar improvisant.
1: Doncs mira, ara, si vols, pots sortir al carrer, que vaig a fer el pregó per l'inici de temporada de pregons. Ai, ja està, ja som aquí. Mira la Marta del Cor, està treballant aquí la Marta del Cor a la redacció, que no vegis. Som al balcó. Ara sentireu que de cop i volta se sent el soroll del carrer.
2: Ja és el balcó, ha arribat al
0: tribuner. Estic veient càmeres que t'enfoquen, Garriga.
1: Ha sortit tota Catalunya Ràdio,
0: Sí, una gentada de poc.
1: Com esteu?
0: Cric.
1: Diuen que estan bé. A veure, doncs anem a pronunciar el discurs del pregó. M'adreçaré... És que no em fa por que això em caigui.
2: Espera't. No, per Déu, que no et caigui el micròfon.
1: No, no caurà res aquí. Vinga, estem preparats?
2: Vinga, va, tots atents.
1: Vinga, va. Oients i oientes de Catalunya Ràdio, des de la tarda volem marcar l'inici de temporada de pregons a les festes majors. Per això volem celebrar aquesta peça tan nostrada donant-vos algunes indicacions per si mai heu de fer un pregó. Pregoners, pregoneres, aquestes són les coses que hauríeu de tenir en compte abans d'escriure els respectius discursos. Primer, no feu servir ChatGPT.
2: No.
1: Ho he provat i els fa fatal i no té cap gràcia i és una pena. Segon, practiqueu-lo abans a casa. No sortiu al balcó de l'Ajuntament sense saber-vos una mica el text, sisplau. Tercer, que no tots siguin coses bones. Trobeu alguna crítica al poble. Segur que hi ha algunes obres que no s'han acabat. Segur que hi ha algun veí que és una mica torracollons. Feu-lo sortir al discurs. Tingueu en compte també que som a un any d'eleccions municipals. No s'hi val fer la pilota a l'alcalde, que sí, que els paguen molt bé els pregons. Bé, aquest no, però no cal fer la pilota. I últim, dosifiquem el concepte visca. Visca això, visca allò, visca el poble. No calen tants visques. I finalment, un record pels famosos i famoses de cada poble, que com el Pep Plaza, un any més, viuran una festa major sense que el seu propi ajuntament els truqui mai per fer un pregó. Va, que l'any que ve serà el vostre any. Que tingueu una bona temporada de pregons, visca la tarda i visca Catalunya Ràdio.
2: Bravo!
0: Bravo, bravo!
2: President de la tarda, bravo!
1: Gràcies, companys. Bravo. Gràcies. Una pausa i seguim a la tarda, que la festa major s'ha de pagar.
2: S'ha de baixar, s'ha de baixar.
11: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
12: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
13: Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 euros. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
14: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Fiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. Quadis British Punès.
15: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
16: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
17: Hola!
18: Ja som aquí!
19: Aventures infinites.
17: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
19: Amistats de les bones.
17: És veritat!
19: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
17: Quina meravella!
19: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
20: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
21: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
20: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
21: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la novena edició.
20: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
21: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
22: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
23: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
24: Però tu en saps d'anar amb moto?
23: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
24: I què?
23: Que em vaig trencar una cama.
24: Apa!
23: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
25: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
20: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: I ara anirem a Collserola, perquè els veïns de la zona estan farts de les restriccions per la festa porcina i demà han organitzat una caminada popular per desafiar el tancament.
0: Sí, amb el lema Reobrim Collserola, els veïns s'han organitzat per fer aquesta caminada. Diuen que serà una caminada pacífica, però reivindicativa, doncs, per reclamar que tornin a obrir el parc, perquè ja fa més de 6 mesos que hi ha restriccions i que no hi poden accedir. A més, han impulsat una recollida de signatures a change.org, on demanen mesures proporcionades que tinguin en compte el benestar i la salut mental de la població. De moment ja tenen més de 5.500 firmes. I és que la gota que ha fet vessar el got ha sigut el rodatge, els últims dies ho haureu vist, d'aquesta nova pel·lícula de Russell Crowe, a la zona zero, just a la zona zero del brot de pesta porcina. Clar, no entenen com si pot rodar una pel·lícula i, en canvi, ells no poden sortir ni a passejar, ni a córrer, ni anar amb bici, ni res d'això.
1: La Cristina Lié és veïna de Cerdanyola del Vallès i és organitzadora d'aquesta campanya. Cristina Lié, bona tarda.
26: Hola, bona tarda.
1: El que es farà demà és un desafiament a les normes, clarament, no?
26: Clarament, sí. Tot va començar arrel de la signatura, de la recollida de signatura de firmes, que la idea era, pues, això, donar visibilitat i protestar, d'alguna manera, perquè portem molts mesos sense poder accedir al parc. Llavors, una veïna va ser la que va tindre la idea de fer la caminada, o intentar-la fer, precisament també per donar visibilitat i dir, estem farts, estem cansats, hi ha molta gent que està malalta físicament o mentalment, necessiten la muntanya, perquè la muntanya és salut. No és el mateix caminar per asfalt que caminar per muntanya.
2: Per camins de terra, clar.
1: Clar, però, exacte, però, algú, clar, clar. Però algú us podrà dir que caminant per la muntanya ara el que pots provocar és un problema de salut encara més greu.
26: És que, a veure, no entenem unes coses. Hi ha gent que viu a dintre de Collserola, baixa amb els cotxes, no neteja les rodes dels cotxes. Els mateixos agents rurals tampoc ho fan. Ara mateix jo, fora de casa, tinc la Riera de Sant Cugat i han passat totes les ovelles que es pujaran després a Collserola. O sigui, han baixat i tornen a pujar a Collserola. Òbviament, no tinc res contra les ovelles, no tinc res contra el pastor, però vull dir, és una cosa que dius, o todos o nadie.
2: Les ovelles sí, però nosaltres no. Escolta'm, i en una zona acotada de Collserola també es feien maniobres militars. Encara les fan o tampoc fan res?
26: Bueno, ara mateix, a la zona on jo, on nosaltres vivim, no veiem massa... Al principi sí, eh? Al principi sí. Era horrorós. A més, veiem realment o senglars o la terra remoguda que havien passat a senglars, i així, i ara no. Però, clar, estem a Cerdanyola, el que és la zona zero, diguem, i que és on més es va treballar des del principi. Però és que, clar, al principi encara dèiem, mira, té una raó de ser, vale, però ja no.
1: Perquè
26: ja no.
1: Heu convocat això oficialment, aquest Reobrim Collserola, aquesta caminada pacífica i reivindicativa. S'ha posat en contacte amb vosaltres algun ens del govern que us digui, sisplau, no ho feu, o compte que us exposeu a multes? No heu rebut cap resposta?
26: No. No ho hem fet tampoc oficialment, eh? O sigui, això s'ha anat compartint, que tampoc pensàvem que arribés tan lluny. I
1: quanta gent sereu
26: doncs
1: demà, creus?
26: No tenim ni idea, perquè, clar, uns ho diuen per aquí, uns ho diuen per allà, hi ha gent que diu si vindrem en bici, si vindrem amb els gossos, famílies... Volem fer-ho, òbviament, pacíficament, no volem ningú enrenou, ningú lío, ni res. El que volem és que valorin la reapertura de Collserola, perquè és que considerem que s'ha fet molt malament la gestió, perquè crec que s'hauria... Aquí no hi ha granges, i les granges que hi ha més a prop, home, controla el perímetre de les granges, controla les entrades i sortides, desinfecta camions, vehicles, el personal, etc. No? I deixa'ns a nosaltres pujar. Deixa'ns viure.
1: Teniu el suport d'algunes autoritats, no? L'alcalde de Sant Cugat del Vallès, crec que s'ha...
26: L'alcalde de Sant Cugat, sí, he vist que sí, que ha dit que vindria. No he parlat amb ell, però sí que he vist que està molt enfadat. Hi ha diversos alcaldes que estan enfadats, però que ell pues, és com que ha donat més la veu i diu, ja està bé, que són més de 6 mesos aquí. Que és pitjor que quan el Covid, saps?
1: Hem intentat parlar amb la gestió pública del parc de Collserola, hem intentat parlar amb la Conselleria del RAM, la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat, han declinat fer avui declaracions sobre aquesta qüestió i, per tant, no sabem quina és la resposta oficial, com tampoc la saben des d'aquesta plataforma dels afectats o dels que volen que es reobri Collserola. En tot cas, demà aquesta caminada pacífica i per protestar per aquest tancament dels veïns que estan farts de tants i tants mesos del parc tancat. Cristina Lía, que vagi molt bé i moltes gràcies per atendre'ns.
26: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.
26: Que la muntanya és salut.
2: La muntanya ho és, sí.
1: La muntanya és salut, això no hi ha dubte. De Cerdanyola ens anem a buscar el poble més feliç, que no sé si...
2: Ai, sí, el Pérez Esquerdo.
1: Home, anem lluny, però no tan lluny de Cerdanyola. Xavier Pérez Esquerdo, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Garriga.
1: On avui pares?
3: Mira, hem vingut fins als peus de Montserrat.
1: Ah, mira.
3: I amb el nostre tècnic d'exteriors, el José Antonio Muñoz i jo, som aquest poble que viu entre la història, la muntanya i una de les llegendes més famoses del país.
1: Ah.
3: Aquí fa més de 200 anys... Diuen que el ressò d'un simple timbal va ser capaç de fer retrocedir tot un exèrcit napoleònic.
1: No
3: ja li sembla que ja saps on som, no?
2: Home, sou el Bruc.
3: Exacte, benvinguts al Bruc. Al Bruc.
1: Ai,
5: quins nervis.
3: sí, perquè aquí hi ha molt de moviment, perquè aquest cap de setmana celebren la festa del Bruc, del timbaler, la festa del timbaler. I ara estan muntant tot de taules. De fet, començo a veure gent ja disfressada, timbals que arriben fins aquí i que suposo que després de les notícies de les 5 els farem sonar. Però t'he de dir que el més curiós de tot, encara avui, hi ha gent que intenta localitzar el lloc exacte on va sonar aquell timbal. No sé,
2: ja que ressonés bé perquè semblés un exèrcit de timbalers, clar.
1: Vull pensar que has portat un timbal per fer de timbaler.
3: Mira, aquí tenim un timbal, a veure com et dius.
5: Hola, em dic Arnau.
3: Arnau, pots tocar una miqueta? Ja sé que t'acabo d'agafar en fred, que acabes d'arribar, eh? Agafeu-li el mòbil i la faixa, a veure.
1: Doncs això va fer cagar l'exèrcit de Napoleó.
2: No, això no, sí, sí. Això amb el ressò multiplicat, sí, com si fos com centenars de clar, quina por.
3: Clar, tenim aquí les muntanyes de Montserrat. No sé, això no sé si serà llegenda o no, però després ho descobrirem. El que sí que intentarem respondre és a la pregunta que ens fem cada divendres aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Serà el Bruc el poble més feliç de Catalunya?
1: Ho descobrirem a partir de les 5 de la tarda. Per cert, ara ets el Bruc, però escolta'm una cosa. Xavier Pérez Esquerdo.
3: Ja sé per on vas.
1: El dimarts no seràs el Bruc.
2: És molt fort.
1: No. El dimarts seràs gairebé al mateix lloc que Bad Bunny fa uns dies. Amb un escenari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
3: Sí, senyor.
1: Presentant el Papa de Roma.
0: És molt fort, és molt això, fort. Eh?
3: És molt fort. Jo també em vaig pensar que... Per què jo? Per què jo havia de presentar el Papa? No sé.
2: Perquè
3: ets una persona influent. No, que vosaltres.
1: I perquè ets un home que busca la felicitat per Catalunya.
2: Ai,
1: i
2: dit,
1: home...
3: Sí, la meva felicitat és més interna, és més barata.
1: Escolta'm, coneixeràs el Papa?
3: És home, possible. Segur. No ho sé. Pot ser. Sí, vols que li... Vols que demani benediccions per vosaltres?
1: Home, per home, favor, per la tarda.
3: Va. Compteu-hi.
1: Que ve una GM d'aquí 3 setmanes.
0: Hem d'estar ben beneïts.
3: Ai.
1: T'has imaginat com serà la conversa amb el Sant Pare, si es pot produir?
3: Li diré que benvingut a casa nostra i que...
1: No, ara se'ns ha posat nerviosa i tot, només de pensar-ho.
2: És que ho farà molt bé.
0: Serà increïble, farà molt bé el Xavier.
1: Però i la presentació ja la tens allò apamadíssima.
3: Sí, ja fa temps. Això ho tenim des del gener, ja fet.
1: Què dius?
0: I tot aquest temps en secret, que fort això, eh?
3: Sí, m'ha costat molt aguantar-ho.
1: Ets un punyatero.
3: Que no podia dir res a ningú.
1: Ets un punyatero.
3: I feia gràcia perquè jo ho sentia.
2: Ben fet.
3: Que anàveu dient coses sobre, que vindrà o no vindrà, i qui cantarà, i qui... I jo pensava, m'estic morint de riure, perquè clar, jo ho sé tot i vosaltres ho estic inventant.
1: Ens vas deixar fer el ridícul. Ens vas deixar fer el ridícul, eh? No, això jo prenc nota de cada any que ve.
3: No podia dir res. Ara que ja se sap gairebé tot, doncs no tot, però ara ja...
1: Què ens falta per saber?
0: Hi ha més sorpreses.
3: Doncs sí, hi haurà coses molt interessants. Però no puc dir res.
1: Ja sé que no pots dir res. Però...
3: Què?
1: Àmbit musical?
3: Què preguntaràs, sobre la Rosalia?
1: No, que no preguntaré res concret. Només vull saber.
3: Si vol venir, escolta, està convidada.
1: No, evidentment. Però ens espera una sorpresa encara en l'àmbit musical, en l'àmbit de performance, en l'àmbit de... no sé... Digue'ns l'àmbit.
2: Una presència que no s'espera potent allà al seu costat?
3: No, la presència és la de Jesucrist, que és la que ha de tenir més importància de totes.
2: Jo parlo d'algú humà.
1: Va.
3: Jesucrist era humà, també.
0: Ai, mira com s'escapa, eh?
1: Digue'ns per on anirà la sorpresa.
3: Hi haurà coses de la nostra cultura.
0: Castellers!
3: Castells!
0: Ho veig. Castells amb el Papa, allà, amb un lluïc.
1: Ens conformem amb...
3: En fi, ja no podia, no m'estirem molt, més de la llengua.
0: Molt Catalunya,
1: ens posen
0: això.
1: Uns castells aquí. Ai, els castells!
2: Et dic una cosa, Garriga.
1: Digue-me-la.
2: Mai que vulguis confiar un secret a algú...
1: El Xavier Pérez Esquerra.
2: Xavier Pérez Esquerra.
1: Quedem un dia i que t'explicaré unes quantes coses i tindràs les hores de menjar amb patates i no les podràs explicar a ningú i ho passaràs fatal.
3: D'acord.
1: Va, Xavier, a les 5 ens hi posem des del Bruc. Una abraçada.
3: Fins ara.
1: Farem una pausa i quan tornem anirem a prendre el sol, però amb protecció.
0: Vigileu sempre,
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any.
5: Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.

0: Que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
1: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
2: L'altre barri, amb Blai Mercè.
3: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: Imagineu-vos que feu un pas incorrecte i entreu en un món subterrani, totalment buit, on no ha estat mai ningú. Amb sales i passadissos infinits que no porten enlloc i d'on no es pot sortir.
4: Aquest és el punt de partida de Backrooms, una pel·lícula que s'ha convertit en la gran sorpresa de l'any, sobretot perquè surt d'uns vídeos de YouTube que va fer un noi de 16 anys. Aquests vídeos, ara convertits en pel·lícula, han arrasat a la taquilla dels Estats Units. Aquest divendres s'estrena aquí i a La Finestra Indiscreta us explicarem si realment és tan immersiva com diuen. També parlarem d'un clàssic com El Cabo del Miedo, que torna en forma de sèrie protagonitzada per Javier Bardem.
2: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio... Postdates. El caminant podia imaginar-se que el món existia encara, que estava tot just formant-se. De Entre dos silencis, d'Aurora Bertrana. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
3: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
5: T'agrada prendre el sol, Elisenda?
6: Amb molta, molta protecció. No, m'agrada més nedar... És que em cremo viva, jo.
7: Sí, ets a les meves.
6: Sí, jo sóc de pell de top, és un desastre.
5: Has fet mai allò rajos uva?
6: Sí, n'he fet, però és que m'avorreixo. Aleshores, no. Saps què passa? És que m'ho passo més bé des de petita, eh? Brincant i nedant i a l'aigua i tal, i sortint, i aleshores a l'ombra.
5: Bé, a la tarda ens agrada l'estiu, ens agrada el sol, però també volem ser responsables i informar i informar-vos amb gent que en sap de veritat, com per exemple la doctora Andrea Convalia, metge dermatòloga de l'Hospital Clínic. Doctora, bona tarda.
8: Bona tarda.
5: A l'estiu creixen molt les demandes, les peticions per temes de l'exposició al sol. Això, noteu que la gent es preocupa, s'interessa?
8: Mira, sobretot es preocupen del que es veuen a la pell quan comencem a portar pantaló curt, samarreta, màniga curta, pigues noves,
5: taques que no s'havien vist.
8: Exacte. I moltes vegades, afortunadament i cada vegada més, consells de com cuidar la pell de cara a l'estiu. Jo crec que hem fet una bona feina aquests últims anys, no? La gent cada vegada té més consciència que, doncs, aquestes cremades, no?, que comentàveu abans, que hi ha molta gent que té tendència a cremar-se de seguida, estan vinculades també, doncs, a l'aparició de càncer de pell i també al fotoenvelliment de la nostra pell.
5: La gent ve a vegades amb consultes... És a dir, la majoria de consultes són per coses que no són res o al revés? Tenim més coses de les que consultem.
8: Doncs moltes vegades la cosa per la que es consulta no és la important.
5: Jo venia per això i no és res, però he vist una altra cosa, que tal?
8: Sí, per això moltes vegades demanem als pacients que es treguin la roba pràcticament per complet per poder explorar tota la pell, perquè moltes vegades el que el pacient percep com a una lesió premaligna o maligna, en realitat potser és maligna, és una queratosis seborreica, que en veiem moltes, i en realitat aquella lesió que ell no s'ha vist o que no li ha donat importància és la que realment hem de treure i portar a analitzar perquè pot tenir un risc.
5: Corren molts disbarats a les xarxes socials, no?
8: Molts. Efectivament.
5: I us ve molta gent dient, no, és que vaig llegir que això va molt bé, i els heu com d'educar, de donar, de dir no...
8: Sí, tenim doble feina, jo crec, no? Perquè tenim que desmentir el que ja pensen, no?, que, o que han llegit, i a més, doncs, tornar a donar el missatge adient.
5: No me'n puc estar de recuperar el discurs de Marcos Llorente, el futbolista, conegut per teories com la durícia solar o per negar la relació entre càncer de pell i exposició al sol. Bé, va tornar a insistir fa uns dies a un altre programa molt divulgatiu, El Hormiguero de Antena 3.
9: Lo único que promovemos nosotros es una relación con el sol coherente, de exponerse poco a poco, de adaptarse y no vivir con ese miedo del sol que...
10: Pero estamos de acuerdo que siempre que tomas el sol la piel paga un precio.
9: Debate largo. Yo no estoy de acuerdo.
10: ¿No estás de acuerdo?
9: Es como el deporte. Cuando tú haces deporte, haces pesas o lo que sea,
10: sí,
9: el músculo sufre, pero es un dolor esperado, útil para el cuerpo y que te va a hacer más fuerte.
5: Quan sents això, què penses? Té una part de raó?
8: exposar-se al sol de manera coherent és la part de la frase amb la que em quedaria, no?
5: Després, o sigui, només la canviaria. El començament.
8: Després la canviaria. Doncs amb aquest tipus d'informació el que passa és que es barregen termes que semblen reals amb termes que no són adequats. Per exemple,

0: exemple, quan hi ha una exposició repetida de la pell al sol, el que hi ha és un dany al DNA que en moltes ocasions no es pot reparar. No és el mateix, doncs, que una hipertròfia muscular secundària a un exercici successiu. Per tant, la pell no s'entrena. No s'entrena, no és com fer peses. No? Llavors, aquí sí que hi ha, doncs, aquesta part d'exposar-se al sol de manera coherent, d'aquí tots estem d'acord, però manera coherent vol dir, doncs, buscar l'ombra, no exposar-se a les hores centrals del dia, intentar portar mesures físiques de protecció, que a vegades doncs, no les mencionem tants, però els barrets, les samarretes, la roba, no? Buscar l'ombra, no? amb complements, i després la fotoprotecció solar, no? En format doncs, cosmètic, en format crema, que seria un complement més que hem de fer servir en el nostre dia a dia.
1: He sentit autèntiques barbaritats de gent que segueix influencers com aquest que hem escoltat, que diuen, mira, jo els meus fills no els hi poso crema solar, perquè clar, els nostres avantpassats no tenien crema solar, i ben bé que van sobreviure, i penso, home, ja...
2: Com contestem això?
0: A veure, el que passa és que ara tenim molta més informació. Abans també es fumava davant dels nens petits, no? I ara mateix doncs, tots estem d'acord, no? I espero que tots ho estiguem, de que davant d'un nen petit amb una habitació tancada ningú es posarà a fumar i omplirà l'habitació plena de fum, ni tan sols a l'aire lliure, no? Jo crec que a poc anem aprenent moltes més coses i hem de doncs, beneficiar-nos d'aquest coneixement. I si sabem que el càncer de pell està provocat per la radiació solar amb la major part dels càncers de pell, doncs, òbviament, si tenim mesures per prevenir-lo, el podem prevenir.
3: És un càncer, perillós, perquè sovint no es detecta fins que és massa tard. El pare d'un amic va morir de càncer de pell i em vaig quedar parada dient, de càncer de pell? No donava crèdit, doctora Convalia. No pensava, home, això t'ho detecten i de seguida s'atura, no? Càncer de pell és com, no? Epidermis, res. I no, i ara massa tard.
0: Sí, a vegades el que passa és que es consulta tard o no es detecta, per això sempre recomanem intentar fer unes revisions un cop a l'any, no? I que més o menys ens coneguem el nostre cos i sapiguem si una lesió és nova o ha canviat per consultar a temps. Hi ha molts tipus de càncer de pell, que d'això no se'n parla tant, no? I això també dona lloc a vegades a interpretacions errònies de dades reals, no? El que sabem és que el carcinoma vasocel·lular, que és el carcinoma de pell més freqüent, està pràcticament en tots els casos vinculat de l'exposició solar. El carcinoma escatós també està vinculat pràcticament en tots els casos a l'exposició solar. I el melanoma, és veritat que hi ha vegades que té una base més genètica, però també doncs, empitjora o té més risc no, d'evolucionar amb aquest dany al DNA per l'exposició solar.
3: Perdó, vaig a fer un incís, Francesc. I la Judit i jo som de pell totalment clara, claríssima, d'aquella que ens posem, això que se'n diu com a gambes.
1: Exacte.
3: Però ara ens poden estar escoltant oients que tenen la pell molt fosca, una mica fosca, que fem llet, o d'aquells que són blancs a l'hivern, però a l'estiu els hi toca el sol 30 segons i ja s'han posat negres. Tothom s'ha de cuidar, tingui la pell del color que tingui, de la manera que ho està dient vostè?
0: Tothom s'ha de cuidar la pell, però és cert que hi ha fototips que tenen una millor tolerància, diguéssim, a l'exposició solar, i al final això doncs, és una adaptació de la pell al llarg de molts anys, no? Perquè quan parlem de pells més fosques, normalment són pells que originàriament doncs, estaven a unes latituds que tenien que, diguéssim, estar molt més protegides del sol. Uh-huh. I pells més clares, doncs, amb unes latituds que habitualment necessitaven menys raig solar, no? Per exemple, per sintetitzar la vitamina D. Ara estem, no?, en un món molt global, no? Tenim pells fosques, pells clares a tot arreu i hem d'aprendre, doncs, a adaptar com cuidar la nostra pell en funció del nostre fototip. Però tots necessiten cuidar-la. Qui més, qui menys, i tots necessiten protegir-se. La millor protecció, com us comentava al principi, és intentar buscar l'ombra. És que això se'ns oblida. Però inclús passejant pel carrer hi ha dues esferes, una té ombra, una té sol, no? Aquests petits canvis també estan protegint la nostra pell. La roba que portem, els barrets, no? A vegades no cal ni entrar en la discussió del fotoprotector, que òbviament és una eina superútil per ajudar que la nostra pell no es cremi. Però a més tenim tantes eines per ajudar a protegir-nos.
2: Podríem estar molta estona i, de fet, el que haurem de fer, Carla, és dir-li a la doctora que vingui un altre dia i podem fer-li més consultes, però no volia acabar sense comentar una qüestió que es va comentar també molt a la redacció, que són els autobronzejadors.
1: Ai, sí.
2: Que s'han posat com molt de moda i no sé si és una bona alternativa a prendre el sol i guanyar una mica de color de forma artificial, entenc, però sense fer mal a la pell. Són ja més segurs que abans? Taquen, no taquen? Són un problema, no són un problema?
0: A veure, aquí l'autobronzejador entra dintre de la polèmica de dir, escolta, per què no acceptem el color que tenim?
2: Ah.
0: No? Però bueno, com que m'has preguntat una altra cosa, et contestaré amb el tema de la seguretat. En principi, els autobronzejadors són derivats de la canya de sucre que tenyeixen les cèl·lules superficials de la nostra epidermis i, per tant, en principi no s'han associat, diguéssim, amb cap efecte maligne sobre la nostra pell. El que sí que a vegades, doncs això, el que fan és que ataquen, depèn de la quantitat de pell morta que tens a sobre, a zones del cos, per exemple, els colzes, poden absorbir massa autobronzejador i després queden zones com atronjades, una mica, doncs, inclús estèticament,
3: no? Una mica parent de Donald Trump.
1: Exacte,
3: eh?
1: No va dir Donald Trump.
2: Sí. Cheto.
4: Sí.
2: Sí,
4: cheto.
2: Bé, s'ha de vigilar. S'ha de vigilar, en tot cas, no és perjudicial directament per la pell, però...
0: Això sí, hem de tenir en compte que l'autobronzejador a vegades pot donar una falsa sensació de pell morena i de sentir-se molt més protegit, ja. I no. S'ha de posar igualment la crema solar perquè encara que portis autobronzejador et cremes igual.
2: Doncs és la doctora Andrea Convalia, que és dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona. Ha estat molt interessant. Abans d'acabar l'estiu, és que la Carla té moltes preguntes, a més a més. La Carla és la reina de la Moranó d'aquest programa.
1: Ens fa enveja a tots.
2: Bé, enveja o li hem de dir Carla, prou ja.
0: A vegades és que és això, és el color de cadascú. Yeah. Hi ha moltes persones que... tothom els diu que quant de sol han pres, no? I en realitat és el seu fototip.
2: No, sí, no, la Carla pren el sol.
1: La Carla passa moltes hores a la seva terrassa.
2: La Carla no té excusa. Doctor, gràcies per venir.
0: Moltes gràcies.
2: Una pausa i atenció a l'aparició històrica en aquesta hora de la tarda de Catalunya Ràdio.
5: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
6: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
7: Tuya.
6: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
7: Sí, no, prima.
8: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
9: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
10: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
11: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
12: Per tu, que l'estiu és un no parar. I per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capbravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capbravo.
13: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
14: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
15: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
16: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
15: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
16: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
17: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
18: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
19: Fem possible un estiu per a tothom.
20: Junts ho farem possible.
21: Col·labora amb Fundesplai.
5: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Anna i la Marta i...
1: On són?
2: Roger.
1: Ah, no han vingut.
2: Ah, hi ha el Marc Andreu. Marc Andreu.
22: Hola, pandons.
1: No ens mira ni a la cara. No, amb el mòbil.
22: Aquí estava enviant recomanacions.
2: Aquí ja estàs escrivint.
22: Estava enviant a un amic recomanacions de la millor aplicació per trobar parella.
1: Ah, mira.
2: Pots llegir les opcions?
22: No m'han preguntat. Bumble o Hinge?
2: I què has dit?
22: I he dit, ara tothom està a Hinge. Sí? A Bumble tu, ja no hi ha tanta gent.
2: Tu ets a Hinge?
22: No, i jo he dit, jo també m'haig de fer el perfil, perquè fer-te el perfil sempre és com la part més...
2: S'ha d'escriure molt a Hinge.
22: Bola, clar.
1: Quina diferència hi ha entre Hinge i Bumble?
2: Hi ha més opcions.
22: Sí.
2: Més, si no. Més característiques de descripció.
1: Ah.
22: Més experta, també, eh?
3: Fa molt que m'heu explicat el que era, eh? Jo ara em sento com la mare Teresa Forcades, eh?
2: Vols que t'obrim un perfil?
3: Em sento una
2: mica el perfil ara ràpid,
3: com Teresa Forcades o Sor Lucía Carana.
2: Andreu fa bones fotos.
22: Sí, jo faig bones fotos.
3: No sé, jo m'he trobat...
2: Vaja, és que si vols, no és obligatòria.
3: Semblo l'abadessa del Montsant Benet. Bé, igual ell és plena, ni jo no.
22: També podria ser.
2: El teu amic, què s'obrirà finalment?
22: Hinge. Sí, anem tots cap al Hinge.
1: Tu entens, Marc Andreu, de Hinge?
22: Ah, me'l vull fer, si ho acabo d'explicar, que haig de fer el perfil.
2: Que cobrem per fer una col·laboració.
22: No, per res. A veure si també surten aplicacions.
3: Bubble o Hinge? Jo crec que em vaig quedar amb Tinder.
2: Però tu no en tens cap altre?
22: Sí, hi ha altres, evidentment, que s'utilitzen, com tu, com tothom, que busca...
2: Quina més tens?
22: Mira, la de Som3Cat tinc. Plataforma 3Cat, perquè allà hi ha la gran cita i allò també és una manera per lligar amb altra gent.
2: Ja.
3: Però diuen que tots aquests lamins i amals i companyia, ni Bumbles,
22: no,
3: ni
22: tenen aquelles
1: Instagram.
22: La Raya.
3: I si no, directament per Instagram.
2: A veure, què teniu avui al que no surti? Perquè el fas tu sol?
22: No, que els nostres companys
2: els
22: estan
2: meus,
22: preparant.
2: Els meus amics
22: i companys de programa estan preparant moltes altres coses, perquè la setmana que ve anem al teatre, també, i
2: sí,
22: tenim
2: que no
22: altres
2: coses. Saps que fan una obra de teatre? Que la fan recurrentment.
1: Una obra de teatre sembla que sigui l'obra de final de curs.
2: Fan com uns pastorets.
22: Com si aquí la tarda féssim obres de teatre.
2: No ens han convidat.
1: Això és molt gros.
22: No
1: ara em sap greu. Bueno, Garriga, tu encara, que tu hi has anat en alguna.
2: O pagant.
1: No és veritat.
2: No vaig pagar.
22: Avui parlarem una mica dels famosos que van estar ahir al Primavera Sound o que no van poder actuar ahir al Primavera Sound.
2: I a Ferran Torres, farem especial a Ferran Torres?
22: Una mica sí, no? Parlarem també d'això i també d'una molt bona notícia que va anunciar ahir una de les cantants més estimades del que no surti d'aquí.
1: Ai, sí.
2: Que ha rebut un berenar.
4: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
2: Ah, m'indiquen que no era un berenar, que era el que va rebre la cantant aquesta famosa?
22: No, va rebre el públic. La gran
1: una
22: notícia.
1: Sorpresa.
22: Ah, de la Rigoberta, sí que ho sap.
2: Escolta
22: el que no
2: bon
22: sortia aquí, si no...
2: Un bon regal,
22: no saber-ho.
1: La parella va venir.
2: Bona, vam tenir aquí dimarts o dimecres. Mira, que tinc el telèfon l'Alba. Alba, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Que has rebut un berenar a l'oficina?
7: Sí, i tant. Una coca molt bona, de xocolata.
2: Que bé. I qui creus que te l'envia, aquesta coca?
7: Home, jo crec que la gent que està aquesta tarda treballant amb mi per aquí, en plan Hortos Enginyers.
2: Ah, sí? Els enginyers sí. Sou molt de tenir detalls d'aquest tipus?
7: Sí, es veu que sí, ostres. Últimament estan, bueno, un fire tots.
2: Carai, escolta. Bé, ara et saludarà algú, a veure si forma part d'aquesta enginyeria que teniu aquí muntada.
7: A veure.
2: Ja pots saludar.
7: Hola, Sarola. Hola, Júlia Santos.
20: Què tal?
7: Molt bé, perfecte.
2: De què us coneixeu, Alba, Júlia?
7: Home, i tant, companyes de feina, amigues, tot.
2: Que
7: molt bé.
2: I Júlia, per què li has volgut enviar aquest berenar a l'Alba?
20: Bàsicament perquè fa una setmana que té 50 anys i els companys estem preocupats per saber a veure com els porta.
2: Com els portes, Alba?
7: Molt bé, perfecte, molt bé. Hem començat amb un peu. M'he deixat dues vegades el mòbil a casa i tot el celular a treball. Bueno, coses que passen a certa edat. Però, bueno, a part d'això, tot l'altre bé. Clar, físicament ara ho farem més cames, no?
2: Clar.
7: Perquè veig que com que la memòria fallarà, doncs pues, mira...
2: Sort que no te l'has deixat avui, que no t'hauríem pogut trucar per fer...
7: Sí. Avui sí que hagués fet allò.
2: Ai,
7: mira, era fatal, però no, molt bé. Doncs... Bueno, no tinc paraules, s'estan passant, en sèrio. Són molt macos, els vull agrair perquè, en sèrio, és un equip estupendo. Treballar amb ells i amb elles, més que companys de feina, amics i amigues, i molt bé.
2: On sou? On és això de Plana Hortos Enginyers?
7: Sí, és la millor enginyeria que treballeu a Catalunya. I estem ubicats a Olot.
2: Molt bé, doncs una abraçada forta a Olot. Júlia, Alba, una abraçada forta. Que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies.
2: Elisenda, gràcies.
3: A tu.
2: Marc Andreu, que vagi molt bé.
23: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa.
0: 18 dotacions dels bombers treballen per apagar un incendi a la planta Montesa Onda Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. La nau està situada al polígon industrial Torre del Rector, a prop de l'AP7. Segons els bombers, l'incendi ha començat a la coberta i afecta completament l'interior. L'objectiu és impedir que el foc es propagui a les altres naus del costat. El foc ha obligat a evacuar tots els treballadors i, de moment, no consten ferits. La columna de fum de l'incendi és visible des de diversos municipis i Protecció Civil avisa la població que si li arriba el fum, tanqui portes i finestres i eviti activitats a l'exterior. El 112 ha rebut fins ara 225 trucades per aquest incendi. Més notícies amb Cèlia Forment.
6: La Fiscalia demana al jutge del cas Leire que citi a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La diputada al Congrés i alt càrrec dels socialistes, amb qui el partit ja ha tancat files, apareix mencionada en un informe de la Guàrdia Civil per haver mantingut converses per WhatsApp amb Leire Díaz. Anticorrupció també ha sol·licitat a l'Audiència Nacional que investigui si la suposada executora de la guerra bruta contra la judicatura i la policia i el seu entorn van organitzar trobades amb la Fiscalia General de l'Estat.
0: L'Organització Mundial de la Salut i l'Agència de Salut Africana han anunciat un pla per lluitar contra l'epidèmia d'Ebola que està afectant la República Democràtica del Congo i la veïna Uganda. Aquestes organitzacions s'han compromès a recaptar gairebé 450 milions d'euros i demanen el suport dels governs per evitar que l'actual focus centrat en aquests dos països es pugui estendre més. Tedros Adhanom, director general de l'OMS. This is a practical
8: plan. Aquest és un pla pràctic que estableix què hem de fer ara junts per contenir el brot actual i reduir el risc de propagació futura o posterior.
6: Finalment, l'Ajuntament de Girona ha adjudicat avui la gestió del cinema Trufó a l'empresa de Cambrils, que va guanyar el concurs públic en detriment de l'associació local que ho va engegar fa 25 anys. L'alcalde hi ha votat en contra. Això ha tensionat les relacions dels tres socis de l'equip de govern. Girona, Fèlix Martín, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. La regidora Gemma Geis de Junts, a l'equip de govern, ha dit que cal complir la llei, encara que no agradi i sàpiga greu.
24: Volem deixar clar que aquesta votació l'hem fet a contracor, però amb la seguretat que era l'única opció legal possible.
9: L'alcalde Lluc Salelles nega cap il·legalitat. Guanyem ha votat que no i avui mateix ha firmat un decret per obrir un nou procés per canviar el model de gestió del Trufó.
25: Sí, el compromís de l'alcalde d'anar tan ràpid com es pugui en canviar aquest model per al que al futur doncs, aquests elements que es puguin perdre ara doncs, puguin ser recuperats i fins i tot millorats.
9: Ara hi ha 15 dies de tràmits per si es presenta algun recurs. Si no es fa, l'empresa de Cambrils, que va guanyar el concurs públic, n'assumirà la gestió durant 2 anys. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
0: I és hora punta, un divendres a la tarda. Fem un cop d'ull a les carreteres, ho fem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
26: Hola, bona tarda. Doncs complicacions, sobretot per incidències. L'AP7 amb uns 10 quilòmetres de cua del Papiol a Bellaterra en direcció Girona i és que hi ha 2 carrils tallats a causa d'un accident. Més endavant també circulació lenta a Santa Perpètua de Mogoda, sobretot en direcció Girona per la columna de fum de l'incendi en un polígon industrial. Cua també a la C55 entre Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat en tots dos sentits per un altre accident si fa pas alternatiu. I a l'àrea de Barcelona destaquem la Ronda de Dalt amb retencions entre Esplugues i Canyelles en sentit Besòs. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
0: Els esports amb Rut Vilà, bona tarda.
27: Bona tarda, la penya rep avui el Baskonia a l'Olímpic de Badalona per intentar igualar la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB. Una derrota implicaria l'eliminació de l'equip verd i negre. A les 9 aquest Joventut Baskonia, el tot gira per l'aplicació de Catalunya Ràdio i 3CAT. El barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per a la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli-Babasori en 2 sets. A la final s'enfrontaran el finlandès Elio Vara i l'anglès Patten. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al guanyador del duel que jugaran aquesta tarda al Nava i al Ciudad Encantada. La selecció espanyola de futbol ha de guanyar de més d'un gol avui a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa a l'última jornada per quedar líder del grup i aconseguir la classificació directa pel Mundial del Brasil femení. El partit és a les 9. 9 a l'estadi de Somoix. I Pedro Acosta lidera amb claredat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El murcià ha avantatjat de 4 dècimes la resta de pilots. Per la seva banda, Marc Márquez ha fet el 7è millor temps a 7 dècimes de Costa. Els altres dos catalans, Viñales i Rins, hauran de passar per la repesca.
23: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. L'any 1938, la Universitat Harvard va iniciar l'estudi científic més llarg de la història sobre la felicitat. Durant més de 80 anys, ha seguit la vida de milers de persones per descobrir un secret. No són els diners ni la fama el que ens fa feliços, sinó les nostres relacions i el sentiment de pertinença. La tarda de Catalunya Ràdio recull aquest llegat per trobar on es viu millor. Si creus que el teu poble té les claus de la felicitat, prepara't, perquè potser avui descobrirem el poble més feliç de Catalunya.
1: I en aquesta recerca hi tenim el Xavier Pérez Esquerdo, avui al Bruc. Aquest cap de setmana el poble viurà una gran festa on ja hem sentit que hi sonaran timbals. En quin punt del poble ets, Xavi?
2: Bona tarda, Garriga. Som al bar Casal Familiar del Bruc, aquí al comarca de l'Anoia, i t'he de dir que ho tenen tot a favor per ser el poble més feliç de Catalunya.
1: Ah, mira.
2: Tenen Montserrat aquí darrere nostra.
1: Això ajuda.
2: Històries, llegendes, una festa que mobilitza no mig poble, poble sencer, que comença demà, que és la festa del timbaler. Brucatans, esteu preparats per demostrar que sou el poble més feliç de Catalunya?
3: Sí!
1: Brucatans es diuen?
2: Sí, és com te'ls menjaries, no?, amb una broqueta.
1: No havia pensat en una broqueta.
2: Però bueno, ja és que jo soc molt de jabat.
1: Sí, sí, però m'ha sorprès això de brucatans. No sabia el gentilici d'aquest poble.
2: Jo tampoc, ho he hagut de buscar.
1: Home, clar, si ens documentem llegenda, per als llocs.
2: Bueno, aquí és molt típica aquesta llegenda del timbaler del Bruc, que està relacionada amb les batalles del 6 i 14 de juny de 1808, aquí al voltant de Can Massana. Diuen que el ressò d'aquest tambor entre les muntanyes de Montserrat va fer creure als francesos que s'acostava un gran exèrcit català. Que burros que van ser. I van marxar amb la cua entre cames. Precisament aquest cap de setmana el Bruc es transforma per viure i reviure aquells dies amb representacions, que ja es veu com estan preparant alguns escenaris aquí. També marcat d'època, que avui ja estan preparant les paradetes, i molta participació dels veïns, que alguns fins i tot ja han vingut disfressats. No sé si s'estan provant les disfresses o què, però sobretot percussió, eh? Que el José Antonio ja estava fent classes per tocar el timbal, a part dels micròfons d'aquí. Rafael Galván, què tal, alcalde?
4: Molt bé.
2: Escolta, aquest cap de setmana el poble sembla que torni a l'any 1808, eh? Ja veig tots els carrers engalanats. Des de quan esteu preparant aquesta festa del timbaler?
4: L'estem preparant des de finals d'any 25, perquè a partir d'aquell moment la gent es torna a animar, es torna a muntar els grups de teatre. Aquí no tenim professionals, són gent implicada, gent del poble, que volen fer aquesta festa cada any i cada any més gran.
2: I què hi ha del cert d'aquesta llegenda del timbaler de Bruc, del ressò, d'aquest timbal que va ser capaç de fer retrocedir tot el...
1: Ara, fact check.
4: Fact check. Primer, abans del ressò, hem de dir que bruquetans i bruquetanes.
2: Bruquetans i bruquetanes, ara.
4: I això no es menja, eh? Bueno, depèn com s'agafi. Sí, la veritat és que serà una llegenda, però el punt exacte on el timbal ressona de forma espectacular i que fa... No us ho diré ni us passaré la localització.
2: Però si hem vingut per això...
1: Oh. És secreta?
4: Ja repetim.
2: O sigui, és un lloc secret.
4: És un lloc secret, però que existeix realment, i el ressò que fa és increïble.
2: Caram, ostres!
4: Can Massana. El punt estratègic és com el boletaire que no explica allà on troba les
2: janetes
4: i els bolets.
1: S'ho guarden per ells, els brucatans i brucatanes, tu.
4: Sí, exacte.
2: Escolta, i de totes les representacions que es faran aquest cap de setmana, quina és la que més t'emociona?
4: Cada representació té el seu carisma, i és veritat que a més anem renovant les escenes i les representacions, però la que atreu a molta més gent és la batalla final.
2: Com sempre.
4: La batalla final.
2: Que acaben guanyant els catalans.
4: Evidentment.
2: És raro que guanyem.
4: No, raro no.
1: És una llegenda.
2: Clar, és una llegenda, clar. No hi ha caigut Garriga, és veritat. Escolta, i si vingués aquí Napoleó aquest cap de setmana, què el sorprendria més?
4: Es sorprendia de que, a més de que pugui haver batalla, confrontació, el que hi ha és molt bona gent. Hi ha molt bona gent que el que volem fer és aquí. Sí, recordem les batalles, però aquí les guerres s'han acabat. I aquí el que és el civisme, el bon comportament i l'acceptació de qualsevol idea, qualsevol pensament.
2: Moltes gràcies. I ara anem amb la colla Batex. A veure, Caral i Míriam.
5: Epa.
6: A veure.
2: Us heu descobert?
5: Ara.
2: m'estic quedant sort, eh? Va, parem.
1: Sí? Sona molt fort?
2: Sí, no ho sentiu fort, vosaltres?
1: Aquí no sona tant. És que el Juan Antonio igual no ha posat prou bé el micro, però no, ho ha fet molt bé, però ens arriba...
2: Jo crec que depèn dels greus i aquestes coses rares que...
1: Deu ser això, deu ser això.
2: Escolta, quants timbalers sereu en total, Míriam i Caral?
3: Demà al concurs serem aproximadament 200 persones amb timbals.
1: 200 timbalers?
3: Instruments.
2: Escolta, i els veïns com ho porten?
3: Jo crec que bé, perquè al cap i a la fi anima el poble. Clar. A ballar, a seguir el ritme.
2: No, dic els veïns de l'altre poble.
3: Aquests ja una mica pitjor.
2: Així que hi ha un concurs de timbalers.
5: Correcte.
2: Què feu?
5: Doncs fem un concurs de batucades... I, bueno, venen molta gent d'arreu de Catalunya i fem un concurs i aviam qui és el guanyador.
2: Això fa por, us he de dir.
5: Fa molta por.
2: O sigui, aquí, en lloc de dir, recolliu l'habitació, no sortiu de casa, feu sonar el timbal.
5: Aquí fem putrum-putrum.
2: Putrum-putrum. Escolta, aneu escalfant les baquetes, perquè abans d'acabar us demanaré que feu sonar els timbals com els herois del Bruc.
3: Vale.
2: Sí?
3: Sí, perfecte. Molt
2: bé. Anem amb la Gala i l'Adrià.
1: A veure. Ai,
2: vine cap aquí, un senyor... Que m'està dient vine.
6: Em dic Albert.
2: Albert, què tal, què fa?
6: Molt bé, escolta.
2: Vostè representa la gent gran d'aquest poble, sí. Del Bruc, eh?
6: Tu t'imagines quin orgull és que una ciutat, la capital de Catalunya, porti un carrer al nom del Bruc?
1: Home, el carrer del Bruc, clar.
6: Això és per algú, eh? Això no és que baixa de baix el cel sol. Llavors, a tot fet històric, hi ha una part de l'agenda i l'altra part que és veritat.
1: Clar.
6: La part de l'agenda és que tocant el timbal, el ressò de les muntanyes, l'exèrcit va marxar. No va anar així, això.
2: Ah. Va anar, vostè hi era?
6: Home, no, jo no hi era, fillat, encara.
1: Que dolent que ets.
6: Que van concentrar a tota la gent del poble, eh?
7: No sento res.
6: Tocant timbals que tots, sí. A dalt, a Can Massana, es concentressin a Can Massana. No s'adjuntés a Can Massana.
2: Per què a prop?
6: No, Can Massana és a dalt de tot, quan hi ha la carretera aquella que va cap a Manresa i l'altra va cap a Igualada, al monestir. I llavors es van reunir tots allà i els van esperar allà. I quan van passar per aquí, la gent els hi tirava oli bullit a sobre.
2: Ah, oh, què diu?
6: Sí, sí.
2: Això fa molt de mal, eh?
6: Oli bullit, sí, home. I escolten forquilles, bueno... Tot el que sigui.
2: Això no és un efecte especial, és un nen que ha caigut, eh?
1: Ai, pobre.
2: Un nen que ha sentit... Però... Com que parlava ara, que algú que li tirava oli bullint per sobre.
6: Que el Bruc tingui un nom, un carrer Barcelona amb el nom del Bruc, és per algú, eh?
1: Sí, no per aquesta història.
6: Tirem el nom aquest Bruc. Perquè el cas del Bruc hi havia... La gent tenia la idea de que venia d'una planta que hi ha al bosc.
2: No, i no és això.
1: No, és de la batalla, és de la batalla del Bruc, no, home, i tant.
2: No,
6: no t'ho creguis.
2: Albert, moltes gràcies. Vaig a parlar més gent, que si no el Garriga em fa fora, eh?
6: Ho vaig averiguar. No fa gaire vaig saber de què ve el nom del Bruc.
1: Vinga.
6: El Bruc ve sobre l'any 1600 i pico, sembla, perquè a vegades la memòria em falla, va venir una família calabresa d'un poble de Calàbria, italiana, d'un poble que es deia Bruce, i es van instal·lar al Bruc de dalt i van muntar 3 bars.
2: Per això es diu Bruc.
1: Molt bé, doncs aquesta
2: Albert,
1: és la història
2: Albert,
1: del nom.
2: Albert, si no acabarem. Albert.
6: Diré jo que d'allà va néixer la paraula...
1: No, si el micro el tenim controlat, el senyor Albert, eh?
6: Per què va néixer? Perquè els que venien diuen...
1: Va!
8: Nosaltres en venim d'allà.
2: Gala i Adrià, què tal?
3: Hola, què tal? Molt bé.
2: La Gala és mestra i l'Adrià és investigador.
9: Correcte.
2: Sou d'Igualades i fa menys d'un any que viviu aquí al Bruc.
3: Des del desembre,
2: oh, teniu 2 fills, no? L'Aurora i el Grau. Mm-hmm. Què us va fer quedar aquí, allò que vau dir? Ostres, el Bruc és casa meva.
3: Què ens va fer quedar aquí, Adrià?
9: Què ens va fer quedar aquí? El raconets del poble...
3: El preu de la casa.
9: Sí, també. també. La veritat és que canvia molt el preu. I vam trobar la casa que volíem i vam dir, pues, cap al Bruc anem. I això, fa 3 anys que venim aquí a la Festa del Timbaler, també, o sigui que és un poble que coneixem bastant bé, i al final ja hem acabat quedant.
2: Gala, tu coneixes totes les famílies del poble perquè ets mestra, no? O què?
3: Jo conec totes les famílies del poble perquè sóc mare de l'escola, i he de dir que només arribar... Clar, perquè els nens van... Els nens, si vivim al poble, van a l'escola del poble. Llavors, totes les famílies ens van rebre superbé.
2: I a cada cantonada et van aturant com... Escolta, fes-me una tutoria.
3: Comencen, sí, això passa molt, ens passa molt, eh? venint, això.
7: Sí, la veritat és que no ho acostumen a fer. Crec que la gent d'aquest poble és bastant respectuosa, però jo, com a mestra del poble, crec que de vegades em volen penjar al costat del timbaler. I d'altres que, bueno, que em van tolerant. Però per mi... Xavier, que no m'has presentat...
2: Bueno, ara tu dius que t'has avançat, Nina.
1: Com agafen el micro aquí, eh, el Bruc, tu?
2: Aquí els hi agrada el micro, eh?
7: En principi, res, mestre del poble i amb molt orgull.
2: Però tu abans m'explicaves que havies estat mestre de Ciutat Gran i d'aquí del Bruc, que és més petitet. Què t'agrada més? Quina diferència? On ets més feliç?
7: Home, sóc més feliç aquí.
2: Què m'has de dir, no?
7: Sobretot per un tema de ràtios, però bueno, espero que la Niubó escolti això i baixi les ràtios de tota l'escola pública.
2: Sí, sí. Bueno, aviam si us ho escolta. Sí. Adrià, tu que és l'investigador, has trobat la fórmula de la felicitat o no?
9: Jo sí.
2: Quina és?
9: Vaig conèixer la meva dona.
1: Oh!
2: Oh!
9: Llavors la vaig trobar.
2: Que guai!
9: Home, per favor.
2: Enhorabona, no.
9: Gràcies. I aquests dos fills preciosos que tenim, ja això ja és...
1: Escolta, quant d'amor hi ha al Bruc, eh?
2: Bueno, escolta, acabem aquí amb els timbals o no al final?
1: Sí, home, sí, no una mica de timbals,
2: Sí? Va, que espantem a tothom, eh?
3: Volia dir que aquí al Bruc també tenim un ball en línia de la gent gran.
2: Sí.
3: On són aproximadament 30 persones guiades per l'Estefania, que és la professora.
2: Que Estefania, ho fan bé o no?
10: Molt bé, ho fan molt bé.
2: Vale, doncs es posen en línia a ballar i a tocar timbals. Ara, una, dues i tres.

0: Bravo!
1: Molt bé!
0: Bravo!
2: Escolta, quina passada, i això pesa molt, eh? Perquè són, hi han de petits i de grans. Us he de dir que si fa més de 200 anys un timbal va ser capaç d'unir tot un poble, avui hem comprovat que encara hi ha una cosa que ressona més aquí al Bruc. La felicitat de la seva gent!
1: Som-hi!
0: Som el poble més feliç de Catalunya!
1: Doncs al Bruc avui hem conegut les seves històries amb el Xavier Pérez Esquerdo. Abraçada, Xavier. Ens veiem la setmana que ve.
0: Adéu, fins la setmana que ve.
1: I ara, una última hora. Us explicàvem el butlletí de les 5, també a les 4. 18 dotacions dels bombers treballen per apagar un incendi a la planta Montesa Onda, Santa Perpètua de Mogoda, allà al Vallès Occidental. Molt aparatós, molt cridaner, sobretot pel fum negre, que és molt visible a molts quilòmetres de distància. Tenim en línia l'alcalde de Santa Perpètua de Mogoda, Joan Carles Mingueza. Senyor Mingueza, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
1: En quina situació ens trobem ara mateix? Quin és el risc més imminent o en quin moment ens trobem?
3: Doncs ara mateix, perquè els indiquen els efectius del bombers, el foc està controlat. No hi ha risc de confinament, no és tòxic aquest fum tan negre, que sí, és molt escandalós, però no és tòxic, amb la qual cosa no hi ha risc de confinament. Hem fet una prevenció a la població, doncs, de tancar finestres, de tancar portes també, i d'evitar fer doncs, activitats a l'exterior. Però repeteixo que no, perquè els indiquen els tècnics, doncs no és un fum tòxic i no farem confinament.
1: Clar, perquè
3: el foc... Sí, perdó.
1: No, és que veiem algunes imatges que ens arriben per a 3CAT Info i, clar, el fum és tan negre que fa por una mica.
3: Sí, el fum és un magatzem d'expedicions. Aquí hi ha doncs, material doncs, que està per entregar, motos i recanvis i aquest tipus de material. Suposo, perquè no tinc tota la informació, que deu ser molt material plàstic, bateries,
1: clar.
3: I això doncs, provoca que sigui un fum molt negre que es veu a una llarga distància i que sí que és molt escandalós i fa por, realment. Però en un principi, per la informació que tenim dels tècnics, doncs, repeteixo, no és tòxic i no hi haurà confinament.
1: I pel que em diu, està controlat, per tant, no hauria d'anar saltant de nau en nau i anar-se expandint per aquesta zona industrial.
3: Exacte. Sí que és cert que els bombers el primer que han fet és atacar una zona, les zones perimetrals de la nau, per evitar precisament això, doncs que el foc pogués... anar-se amb altres naus i ho han aconseguit, o sigui que repeteixo, el foc ara mateix està controlat.
1: I per tant, pels veïns que vegin aquest fum, limitar la presència fora de casa durant unes hores, però que ningú es preocupi més del compte, no?
3: Sí, exacte. Ho hem fet com a recomanació, no és una obligació, no hi ha confinament, però sí que és cert doncs, que aquest fum doncs, ha provocat alarma, i és lògic, perquè es veu de molt lluny, i és una fumera negra doncs, molt espessa, però ja repeteixo que com una recomanació doncs, hem fet aquesta, de que la gent doncs, eviti fer activitats a l'exterior i que mantingui les finestres tancades.
1: Alcalde, quant temps fa que és el càrrec, vostè?
3: Doncs no fa 24 hores.
1: Això és una estrena històrica, eh? Arribar sí, al càrrec sí. I tenir... Per sort no ha passat res, no? No hi ha danys personals
3: no.
1: I, per tant, no...
3: No, però... afortunadament no.
1: O sigui, va prendre possessió ahir del càrrec, avui?
3: Ahir al vespre.
1: Doncs, bon bateig.
3: I han evacuat 74 persones que estaven a l'interior de la nau sense cap mena de problema. Afortunadament no hi ha hagut cap ferit ni cap víctima.
1: Doncs aquest és l'alcalde de Santa Perpètua de Mogoda, el Joan Carles Mingueza, que també, vaja, també l'hem entrevistat altres vegades perquè és pare de futbolistes, o sigui que aquí ho toquem tot i avui que s'estrena el càrrec com a alcalde, doncs s'ha estrenat...
3: No ha estat la millor estrena, malauradament.
1: Si es pot fer l'acudit, ha estat una prova de foc i per sort sembla que l'hem superat.
3: Malauradament no estem per acudit en una situació com aquesta, però sí, no ha estat la millor entrada.
1: Bé, doncs segur que d'aquí anirem cap amunt i en tot cas, i el que és important, i ara seriosament, que no hi hem de lamentar ni danys personals ni tampoc risc per la població més enllà de l'escandalositat d'aquestes flames i sobretot d'aquest fum tan negre que surt de la planta de Montesa. Alcalde, res, a seguir-ho vigilant i en qualsevol cas, si hi ha alguna novetat, el trucarem de Catalunya Ràdio.
3: D'acord, moltes gràcies per la trucada i pel seu interès.
1: Vinga, doncs això és l'actualitat, si està passant, ho expliquem a la tarda. Ens acostem a 6:15. Ara venim.
4: Hola.
5: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Una família trencada.
6: No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
5: Un fill que s'esquerda en silenci.
7: No suporto viure i és culpa teva.
6: Què he fet jo? Què és culpa meva?
5: I molts retrets.
8: Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
5: El fill és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
10: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
12: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
11: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
13: Molta violència i et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
11: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
14: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
15: Solidaris.
16: Amb Mercè Folch.
11: Desnonaments silenciosos.
16: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
12: Ara mateix el dret a l'habitatge és un privilegi.
16: Els matins del cap de setmana, el suplement...
17: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
18: És guapo, el Dani, el trobes guapo?
17: Superatractiu.
18: Molt atractiu.
17: És molt atractiu, o sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... Sí, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho haig passat teta en la meva àrea.
18: Jaume, vosaltres sou més del IOPR o sola o del Voy a llevarte a PR?
12: No, però a mi ara m'està fent molta enveja i jo no sóc especialment de Balbani.
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Cinc minuts per dos quarts de sis de la tarda. És l'hora de la batalla cultural. Busquem el millor pla pel cap de setmana. Saludem Toni de la Torre, director de la Finestra Indiscreta.
19: Bona tarda.
1: Marta Pallarès, bona tarda.
20: Bona tarda.
1: I Òscar Callao, el senyor Restaurants, bona tarda.
21: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Avui comencem amb Marta Pallarès perquè ens portes un festival pels que s'han quedat. Ens hem quedat sense entrades pel Primavera Sound, que és una mica el pla que tothom està fent gairebé aquests dies.
20: Doncs sí, i el que farem
1: serà... N'hi ha d'altres,
20: també són guapos i també són festivals. El que sí que és veritat és que programar alguna cosa a Barcelona durant aquest cap de setmana és una mica suïcida, així que nosaltres hem sortit de Barcelona. Ah. Això sí, ens n'anem de festival, sense passar pel parc del Fòrum. Un projecte una mica com el Poblet de l'Astèrix. Una mica s'ha de tenir confiança per programar alguna cosa en el primer cap de setmana de juny.
1: És a la Gàlia?
20: No sé, l'Alt Penedès ho consideraríem la Gàlia de Catalunya?
1: No.
20: No?
1: Estan ben integrats.
20: Va, doncs no ens n'anem a la Gàlia, però sí que ens n'anem a l'Alt Penedès.
22: Perquè les pedres són fortes i discretes, vull ser com elles.
1: I el festival ja...
20: Doncs es diu l'Hora del Pati Fest. Oh. És un petit festival que es fa a Gelida i que aquest any celebra la seva tercera edició. En una masia amb cellers, Can Pasqual, però això no és cosa d'en Callau, eh?
21: Ei,
20: això...
21: que m'ho
20: quedo. Epa, que se'n va cap a la masia ja. No. Aquí hi ha música, un programa per tots els públics a partir de les 5 de la tarda demà dissabte. Però tots els públics no vol dir grups infantils, eh? No són cançons per la canalla. Són coses com les que estem sentint de fons, però que pot gaudir absolutament tothom. Sí que és veritat que hi haurà tallers pels més petits. Sentim els Rocco Banana de fons i acabarem amb això que sentirem ara, que és en Ferran Palau.
23: Digue'm si has vist un lloc així.
1: Això és programació de proximitat, no?
20: Doncs sí, programació quilòmetre zero. Començarem a les 5 de la tarda, s'obren les portes amb la Moni, seguida de Laia Cartró, que és una cantautora de Sant Sadurní d'Anoia, també de per la zona, cançons íntimes que jo crec que li agradaran a la gent que li agradi, amb Bill Callahan, Bonnie Prince Billy, que presentarà el seu disc del 2025, que es diu The Way In. Els Rocco Banana, que sentíem a l'inici, que és un trio indie rock de Banyoles, amb el seu darrer disc, i que estarà tancant els directes amb Ferran Palau, que n'hem parlat aquí alguna altra vegada, i que presenta un disc que es diu Aniversari Feliç, que és una mica més folk del que estem habituats. S'acaba la festa amb els DJs Funk Soul Brothers, i a més és que tot només costa 5 euros, què vols?
1: Els festivals són sostenibles econòmicament?
20: Depèn de quan cobris per fer-los.
1: Però clar, 5 euros i tota aquesta programació...
20: Oh, però la gent és que xuma molt després, també, les barres...
1: Les barres compensen molt, no?
20: Les barres compensen.
1: No, m'agrada molt perquè hi afegeixes el fest al final i ja tens el festival. La tarda de Catalunya Ràdio Fest. Ah, ja està.
20: Escolta, idea de negoci o què?
1: Home, posem unes barres?
15: Clar, llavors...
1: Posarem l'Òscar Callau a servir.
15: La gent xuma molt, doncs.
19: M'agrada, m'agrada.
15: Però s'ha servit coses...
1: Delicades.
20: Quines?
1: Va, a la tarda fest tenim ara... Toni, amb què anem? Amb què anem avui?
15: Mira, avui és proposta diferent.
1: Ah?
15: Proposta diferent perquè jo us proposo aquesta setmana mirar vídeos de YouTube. Concretament,
1: això ja ho fem cada setmana.
15: No vídeos de gatets.
1: Ah.
15: No. Concretament, uns vídeos que es diuen The Backrooms.
1: The Backrooms.
21: Hello?
1: Ui. Ai, ai, ai, ai, ai. Que ho passarem malament.
20: No, això no és de gatets, no.
1: Jo tancaré els ulls.
20: No.
15: Són uns vídeos que ha creat un noi de 16 anys que es van viralitzar cridant l'atenció d'una productora de cinema que n'ha fet una pel·lícula que s'ha estrenat aquest cap de setmana. El noi ja té 20 anys, eh? O sigui, han passat 4 anys des d'això.
1: Ai, ai, ai, només aquest hello ja em cago.
20: No, no ho guardis, això.
15: Ho ha petat tant... Estats Units, el primer cap de setmana, que ha estat número 1 desbancant Star Wars. Jo, aquí et deixo, aquí et deixo la dada. Fins al punt que ja, bueno, tots els diaris digitals relacionats amb el món de Hollywood estan dient que YouTube és el nou lloc on trobar el nou talent i que
1: és una pel·lícula.
15: És una pel·lícula, però feta... És una pel·lícula feta per un noi que es diu Ken Parsons, que té 20 anys, que li pregunten qualsevol cosa de cinema i no sap respondre perquè ell diu jo vaig aprendre això mirant YouTube i no sap ni qui és David Lynch, ni Kubrick, ni absolutament res.
1: I la pel·lícula de què va?
15: Ell va fer uns vídeos, jo us explico aquests vídeos. Aquests vídeos, perquè us imagineu, són vídeos ambientats en el que es coneix un espai liminal. Sabeu què és un espai liminal?
1: Què dius? Sí.
15: Catalunya Ràdio és ple d'espais liminals. Mm-hmm. Catalunya Ràdio en té uns quants. Si tu et perds per aquests passadissos d'aquí al fons...
1: Són liminals?
15: I comences a pujar i baixar escales, hi ha algun moment que et trobes una habitació que dius, i això? Això què és?
1: I és el despatx de l'Hisenda Pineda, potser, però no ho sap ningú.
15: Podria ser.
19: El menjador.
15: Podria ser.
23: Jo he trobat espais liminals en aquesta ràdio.
1: I que no hi hagi set coses en els espais liminals.
23: Ni he fet petons.
15: Mira, molt típic dels espais liminals seria sortida de la sala del cine, allò que surts per una porta que no és l'habitual.
1: I dius, on soc?
15: I vas per tot de passadissos que dius, jo com he arribat a... Aquests llocs que són? Jo com he arribat
1: a... No em posis més el hello aquest.
15: Aquesta mena de lloc. O quan estàs en un edifici molt gran... i l'ascensor no funciona,
1: i
15: dius, anem a agafar les escales, i no saps com...
1: Jo sempre tinc por.
15: De les escales hi ha un passadís i després unes altres escales...
1: Jo sempre tinc por d'arribar al final i que la porta estigui tancada.
15: Val, doncs la idea de l'espai liminal, i concretament...
1: I us deixo la de dalt i poso alguna cosa a la porta, dic, perquè si quan arribo baix està
23: si
1: tancada, cas, poder tornar a sortir.
23: Doncs abans que diguis,
15: ja que dius que aquesta és la teva por...
1: Em
15: la
1: cagaré,
15: idea de backrooms és que són espais liminals infinits.
24: Hello?
15: Pots entrar-hi... però el de sortir-hi ja és una altra història.
1: Quant dura la pel·li? Passaré malament?
15: La pel·li dura un parell d'hores i t'ho passaràs malament, clar que sí, però jo et recomano mirar els vídeos, perquè els vídeos originals... A la pel·li hi ha personatges que entren en aquests espais i li passen coses en els espais, hi ha unes presències en aquest espai i tot això, que està bé, val? Però els vídeos originals són, perquè m'entengueu, vídeos tipus Projecte de la Bruixa de Blair.
24: No.
20: Matratge trobat.
15: És matratge trobat, representa que algú va gravar allò en aquell espai eliminat. I, sobretot, tu pots anar empalmant un vídeo rere l'altre i caure en aquest forat de conill, que ja dic jo que és molt profund, de buscar informació sobre aquests espais liminals.
1: Ai, ai, quin mal rotllo.
15: I és l'experiència autèntica.
1: Com es diu la peli?
15: Backrooms. I els vídeos de Backrooms.
1: A veure, Backrooms, a YouTube.
15: YouTube. A YouTube hi ha unes llistes de reproducció busques del principi al final.
23: Però ja s'hi està ficant en Garriga. O sigui, això vol dir que si ara mateix quedes enganxat en un forat de conill d'aquest, fins a les 6 de la tarda qui fa el programa?
15: Us donaré una altra dada sobre la taquilla nord-americana. La meitat d'aquests espectadors que van omplir les sales de cinema...
20: No han sortit.
15: Tenien... Això seria molt divertit, però no. Estaven per sota dels 25 anys. O sigui, aquest públic que tothom està dient no, que no els pots treure del mòbil, que està tot el dia amb el TikTok, van omplir les sales.
23: Carai.
15: Perquè tots aquests ja s'havien ficat en aquest
18: moment. Ai,
23: ja ho està mirant.
18: Ara no, està veient les imatges. Això. No ho vull veure.
0: Hello?
18: No!
2: Calli, senyora. Bé, doncs Backrooms, al cinema, aquesta pel·lícula que ho ha rebentat però absolutament als Estats Units.
15: Totalment, veurem aquí com
2: li va. I també deurà anar bé, no? Si va bé allà o no.
15: Ho hem d'entendre, però no sempre va així. No?
2: Bé, ho veurem. Va, anem a menjar alguna cosa, Òscar.
19: Vinga, va, una mica més tranquil·les, no?
2: Avui?
19: Doncs mira, el segon episodi de l'especial Cuina i Arquitectura que vam avançar la setmana passada amb l'Enigma d'Albert Adrià. Després de les cols divendres passat, anem de la Garrotxa a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona per tastar la cuina d'un altre establiment català via estrellat a la Guia Michelin i que també s'ubica en un espai dissenyat pels arquitectes RCR guardonats amb el Pritzker l'any 2017.
21: Ara prepararem un foie gras d'ànec amb sal d'anxova. Serà una elaboració que farem in situ, ja que és una miqueta delicada. Comptem amb aquesta caixa i ara el que farem serà...
2: Fa justícia al seu nom?
19: Home, d'entrada sí, perquè sempre volen sorprendre els comensals. Ho fan principalment amb aquesta carta creativa, hereva familiarment del Bulli, no? Perquè l'Albert és germà del Ferran Adrià, però també amb aquest interiorisme que dèiem espectacular que té segell que ens pot recordar les cols, són els mateixos autors, però l'estil és clarament RCR, tot i que aquí en una versió urbana, noctàmbula i un punt misteriosa, no sé si liminal, perquè no té ni vistes a l'exterior.
2: Sí, home. Hello? No.
19: Sí, hello?
2: No barregem. Tot és el meu plat. Hello?
15: No. Es menja bé, no es pateix.
19: No es pot ser liminal, no? Bé, és un lloc molt cool, però no pas fred. Quan els comensals entren al menjador, et sorprèn una benvinguda espectacular amb 30 cuiners i ajudants de cuina que et donen la bona nit i un hola i passeu un per un, que és una entrada memorable, trobo, que et predisposa, no?, molt positivament a totes les sorpreses de la nit. Pel que fa a la cuina, bé, doncs l'Albert Adrià juga la carta de la proximitat, l'estacionalitat dels ingredients, aquesta tècnica depurada made in Bulli, una presentació sorprenent i una certa senzillesa conceptual. I jocs com el que et permet rebre l'explicació dels plats, si vols, abans de tastar-los o després, amb el repte d'endevinar els productes i les concoccions que acabes de tastar.
24: La gran majoria de plats tenen només un o dos ingredients i les elaboracions tenen també un o dos ingredients. Fem una cuina molt directa, mantenint l'ADN de la seva característica, ja sigui gustativa, ja sigui organolèptica, no? Sempre poso l'exemple de la taronja. És pràcticament impossible fer algo més bo amb una taronja que la pròpia taronja.
2: Carai, això pinta bé, clar. Si res millor que una taronja, si vols menjar la taronja. Ah, quin preu tenim aquí?
19: El menú degustació ara està a l'Enigma, 280 euros, amb més d'una vintena de plats begudes a banda. Algun exemple?
2: Va,
19: ràpid. Ravioli de fricandó, múrgoles amb salsa de cocotai, carxofa blanca i negra, quisquilla sense feina... Sí que voldria dir que aquests noms que semblen tan senzills, en realitat, són molt sorprenents la presentació i el tast, perquè quan jugues amb ells a dir què acabem de menjar... Mira, jo gràcies que vaig anar amb un nen, que ho van demanar molt més que jo, perquè és complicat, eh? Però
2: doncs
19: després, quan t'ho diuen, dius, ostres, doncs sí.
2: L'Enigma, aquesta proposta d'alta gastronomia, 280 euros al menú, 3 estrelles Michelin, no?
19: Dues
2: estrelles.
19: Que li van donar, és l'últim que va aconseguir aquesta edició, que portàvem anys amb aquesta conya de que només en tenia una, quan no pot ser.
2: Doncs aquest és el restaurant d'avui. Abans d'acabar, faig una connexió amb el Primavera Sound, amb els nostres experts, no sé si en tenim un o dos ara. Experta del Primavera Sound, bona tarda.
25: Hello?
2: T'imagines?
15: No, Sònia Gelmà... Que tot el Primavera sigui un espai liminal.
2: Sònia Gelmà, com estàs?
26: Hola, com esteu?
2: Experta del Primavera Sound, la setmana que ve experta del Mundial. Vas saltant de tema en tema, eh?
26: Exacte.
2: Quants grups coneixes del roster?
26: Gairebé tants com jugadors del Mundial. No, faig. No, avui t'haig de dir que probablement hem vingut a l'únic gran grup que conec de tot el Primavera Sound, perquè nosaltres avui fem el programa aquí a un set magnífic que tenen muntats els cosins germans d'ICAT, i a un quart d'11 toca The Cure.
2: Aquests sí que els coneixies.
26: Aquest els coneixíem. Després em fas mirar el cartell i algun català per allà sí que el conec, però la veritat és que no. Si busqueu algun expert musical, no és aquesta la finestreta. Nosaltres hem vingut aquí a fer allò que fem cada any, que és barrejar una mica música i esport, i sí que parlarem amb alguns músics que... doncs això, que tenen també passió per l'esport, i a l'inrevés, algun esportista que té passió per la música.
2: Però no ens en diràs cap?
26: No, sí que us puc dir. Mira, per exemple, el Pau Ribas, exjugador de bàsquet, ara retirat, ara fa molt poc, és un fidel del Primavera Sound. Ve cada any i avui ens passarà a visitar per aquí. Ja és un clàssic d'aquest programa que fem cada any, el Tomàs Jofresa, que això ja és una mica vintage, és pels que ja tenen certa edat, se'n recordaran d'ell, també exjugador de la Penya.
2: La Pineda diu que el recorda molt.
23: Molt guapo, sí, germà Jofresa, tots
26: sí,
23: dos.
26: Sí. Doncs ell viu a Menorca, però ve cada any també pel Primavera Sound, i a més cada any compleix religiosament amb la seva visita al Tot Costa i ens explica la seva visió de la vida. La veritat és que és una entrevista imperdible, impagable, la del Tomàs Jofresa. I ara ja, mira, el Costa tenia certs problemes per acreditar-se, però ja el tenim que arribar i ja us pot atendre, perquè el Costa ja saps que del Tot Costa és l'expert musical.
2: Sí, per això que estava quedant molt coixa aquesta connexió sense el Costa,
26: exacte,
2: perquè
26: dic,
2: tinc la que no en sap, i el que en
26: sap
2: sap no me'l posen. Què passava?
3: De sobte m'ha aparegut una acreditació per diumenge, que ja em va bé, però va millor la d'avui.
2: Sí, molt bé.
3: Ja està, tot resolt. Tothom amabilíssim i dins del que cap bastant...
2: Avui no plourà, no cauran altaveus, no volaran les pantalles, tot controlat, no?
26: No, de fet, jo us haig de dir que m'he posat una mica d'hivern, perquè a les dues del migdia jo tenia fred al barri de Gràcia, sí. I quan ara he baixat aquí, mira, ara s'ha tornat a posar una mica núvol, però clar, tothom va amb màniga curta perquè és que ara fa calor.
2: Però porteu outfit de Primavera Sound?
3: No anem
26: en sintonia als modelets que estem veient passar per aquí davant.
2: No? Però ja és el quart any, nois.
26: Ja, no ho hem après, això, encara, no.
2: No, és que l'any que veuré de venir jo, si no...
26: Clarament.
3: No, els outfits no deixen de fascinar-me.
26: Sí,
2: a mi m'agradaria molt veure el Jordi Costa amb algun dels outfits que he vist a gent al Primavera. Seria digne de veure.
3: Que de moment, i fa 3 minuts que sóc al recinte, de moment és un perfil més baix que altres anys. Altres anys he vist autèntiques meravelles de l'outfit.
2: Doncs amb outfits discrets, però amb convidats de luxe, el Tot Costa, que avui es farà des del Primavera Sound. Tinc la Carla Verdés pendentíssima del programa d'avui. Diu que és el seu programa preferit de l'any, com el Bernat Soler. Sí, Bernat Soler i Carla Verdés diuen avui és l'únic dia de l'any que no me'l perdo.
26: A l'hora que nosaltres estiguem fent el Tot Costa, mitja hora més enllà, mitja hora abans, toca un grup que es diu Mondo Duplantis.
2: Ah, mira.
26: Què et sembla? Està tot relacionat amb la música i l'esport.
2: Sí, has hagut de buscar una actuació per justificar que hi vagi el Tot Costa. Però ha quedat molt bé. Germà Costa, que vagi molt bé el programa d'avui.
3: Gràcies.
2: Vinga, una abraçada. Va, i doncs la batalla cultural d'avui...
4: És complicat avui, eh? No voldries estar a la teva pell.
2: Me'n vaig de festival perquè ni limit...

0: Girona, Maduar Solà.
1: Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
0: La ministra del futbol de casa nostra, explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
2: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
0: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
3: És un dia feliç.
0: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol. Girona reservat. Espanyol reservat. I futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
0: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
7: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
0: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
7: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
0: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
7: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
8: Com estàs?
9: Doncs mira, ara ho deia, una mica cansada, tu. I ara, a la que volta Sant Jordi, ja començaria a anar...
8: Ja vas cap avall, tu.
9: Començaria a anar als xiringuitos, ja no m'interessa. És que un xiringuito, una guingueta amb llama, però és una cosa tremenda.
8: Ja ho pots fer, ara, quan surtis d'aquí, directe.
9: Ja, però amb llama fins al punt que m'hi posaria a les 10 del matí i m'haurien de treure a les 2 de la matinada.
8: S'ha de treballar una mica, també, reina.
9: Vinga, i paella, i anar fent, saps? I no sortir d'allà, un bucle, entrar...
8: Avorriries, ens trobaries a faltar.
9: Bueno, us convidaria que vinguéssiu a fer el programa des d'allà.
8: Un programa des d'una guingueta no està mal, eh?
9: Planteja-t'ho de cara a final de temporada. Jo t'ho agrairia.
10: Faig una guingueta la setmana que ve.
9: Mira...
10: Anem a dinar plegats.
9: Doncs no estaria malament.
8: Els preus estarien ajustats.
9: No, tots, a veure.
8: Zero menys que avui.
9: No, calleu tots.
10: No, tots no puc.
9: Sí, home, i fem una conga festiva quan acabem.
8: Què tenim avui, Pineda, va?
9: Ah, doncs escolta'm, que no falti un dilluns sense una masterclass del mestre Antoni Bassas.
8: Home, és el clàssic de cada setmana.
9: Ell ve a fer un cafè amb tu, Garriga, i també ve a donar-te lliçons de comunicació.
8: Ah, sí?
9: Sí, aquest dilluns veu tocar el tema del Papa Mòbil, que jo vaig agrair moltíssim, és un tema molt interessant, la veritat és que em va agradar molt.
8: Clar.
9: El Papa Mòbil arriba a Barcelona abans que arribi el Papa. Per què? Doncs perquè és mòbil. Clar, llavors, arriba abans. Gràcies, rei. I passa això, atenció.
8: I no només el Papa, arriba el Papa Mòbil, el vehicle que condueix el pontífex.
10: No, ell no el condueix.
8: No, vaja, que condueix el pontífex.
11: Que el transporta.
8: Que el transporta. Ui, avui estem avui a primera dent,
11: eh? La manera que ho has dit semblava que l'home ja està amb l'intermitent, primera...
8: Apa, que no molaria això, veure el Papa conduint. Aparta! Muntamos aquí unes meses més.
9: Fabulós.
8: Home, el Papa parla castellà, podria fer el tall de l'APM tranquil·líssimament.
9: Fabulós. A més, posar el Papa Mòbil a dues rodes. Saps? Vull dir que això seria una cosa fantàstica. Posar-li aquí un circuit a la Diagonal, amb pneumàtics pel mig, com si fos un kàrting.
8: Papa, no corres.
9: Papa, no corres! Home, quina fantasia! O posar-li fins i tot una escombra amb un misto dalt de tot, com si fos un auto de xoque, saps? No. Sí, anem a innovar una mica, fer la visita del Papa una mica més festiva, una mica més que s'acosti més als públics que el venen a veure. Bé, secció de Toni García Ramon i Òscar Broc.
8: Sí.
9: La setmana passada vas patir un atac de riure a l'hora de llegir la seva introducció.
8: No s'ha repetit.
9: No s'ha repetit i per un motiu molt concret. Atenció.
12: Haig de felicitar-te perquè avui has estat...
8: Avui he aguantat.
12: Molt sobri.
13: Molt bé.
8: M'he pessigat un testicle per fer-ho.
12: Funciona bé. Pessigues una mica allà i se't passen les ganes de riure, eh?
9: Al tanto, passejar-te les gònades, Garriga.
8: Una miqueta, home.
9: Però la gònada és una cosa... Jo, mira, no en tinc. Saps el que vull dir? Però pel que sé,
12: Fluixet, fluixet, s'ha de fer fluixet.
9: S'ha de fer fluixet, eh?
12: Si et passes d'una estona el dolor.
9: Sí, això sí.
12: M'han dit, jo no.
9: Es perllonga.
12: Segur que sí. La pilotada, típica pilotada.
9: Sí, n'has rebut alguna a la vida, eh?
12: Alguna sí.
9: Sí, sí. Calleu, Toni, vosaltres, no? Heu rebut alguna pilotada?
12: No, mai.

0: vida.
1: No, eh? No. Teniu les goblandes intactes en aquest sentit?
2: Sense tocar.
1: Molt bé, doncs escolta'm, jo us felicito. Garriga, com no podia ser d'altra manera, es va fer referència a la introducció de la setmana passada. La introducció del tema del Toni,
0: sí?
1: No, no cap introducció, que
0: no.
1: De gònades i tal, i ens anem no. a pensar coses estranyes, no. Bé, i el fet que la vam destacar en aquesta
0: sí,
1: secció...
0: Sí, vam parlar
1: que...
0: de tu.
1: Sí, ho
0: vam
1: sé, ho sé, ho sé. De fet, mira, escolta.
3: He de dir que no, clar, no hi havia menció a Pacheco, el niño fumador, no. I això t'ha ajudat.
4: No, Pacheco està oblidat, ja.
0: El tema de la setmana passada no l'he superat encara. No.
3: Va haver-hi comentaris, van trucar algun despatx. Sí.
0: No, la Pineda va treure el fragment sencer el divendres com a un dels millors moments de la setmana.
4: Pineda és... No, des d'aquí li vull donar les gràcies a Pineda, perquè és l'única persona que ens comprèn. És l'única persona que ens comprèn.
3: Enfonsar-nos la vida, perquè...
4: Home, s'ho va destacar com a secció de qualitat.
0: Jo bé, clar, mai saps si és el millor, mai saps si és el millor o el pitjor.
3: No era com... Tu i jo sabem que... Pineda, si estàs escoltant, tu i jo sabem que no era com a secció de qualitat.
4: Gràcies, Pineda.
0: Ens escoltes segur. Veus? T'estàs escoltant.
1: Efectivament, que us escoltes la meva feina, per això em paguen. I efectivament que no ho vaig destacar com a secció de qualitat. Vull dir, això... Tot el que facin Òscar Broc i Toni García Ramon...
0: Va aquest espai.
1: Va aquest espai. Això és així. I a més, fan coses brillants, brillants, però dins d'uns codis que només entenem la gent que tenim dues neurones i no es parlen entre elles. Per tant, jo formo part d'aquesta corrua de gent que no està gaire fina del terrat. Bé, m'agrada molt enfonsar-los en la misèria. És una cosa que ens fem mútuament. Per tant, sempre que vulguis, jo aquí estaré per enfonsar-te en la misèria. Som animals de fang. Si va rebre lliçons de basses, també en va rebre del president dels noticiaris. Aquesta setmana, Garriga ha rebut lliçons de tot i de tothom. Va voler actualitzar el tema de la cartera de l'Eloi Vila.
0: Sí.
1: Recordem
0: sí.
1: que l'Eloi Vila la setmana passada va perdre la cartera. Sí. I va passar això.
0: L'Eloi Vila, què va passar dimarts quan vas arribar a casa?
5: La cartera i tot,
6: sí.
5: no?
6: Sí. Doncs va costar, eh?
5: Per recuperar?
0: Ah, va costar?
6: Sí, va costar. Sí, va costar perquè vaig demanar instruccions a casa i és allò que penses, allò que deia, no?
5: Deixa'm dir, perquè el Garriga ha fet...
6: Sí. Doncs va costar, eh?
5: Per recuperar?
0: Ah, va costar?
6: Sí, va costar. Sí, va costar perquè vaig demanar instruccions a casa i és allò que penses, allò que deia, no?
5: Deixa'm dir, perquè el Garriga ha fet allò donant per fet que tots els oients ens van sentir la setmana passada, l'Eloi Vila va perdre la cartera.
6: Perdona.
5: Està molt ben fet, això.
6: Vaig estar trobant gent i tothom m'anava dient, ja l'has trobat, ja l'has trobat, ja l'has
0: trobat.
5: Hi ha milers de persones que et senten, Garriga, no tinc cap dubte. I alguns fins i tot t'escolten. Però n'hi ha d'altres que no.
0: Pot ser,
5: una mica de context, l'Eloi va perdre la cartera
0: algú
5: i estava amunyat.
0: Algú que estava en coma la setmana passada ha sortit del coma i ens escolta, doncs li expliquem. Estava pensant tots els oients.
1: Sí, està clar.
0: Tu creus que hi ha hagut alguna persona a Catalunya que ha sortit del coma en l'última setmana? És possible.
1: Sí, i més d'una.
0: Que ens pugui haver escoltat. Doncs se'ls ha d'actualitzar les coses.
1: I encara et diré més.
7: Jo vaig tenir el meu EGM quan vaig perdre el gat i ho vam dir aquí.
1: Mira, sí, senyor.
7: Encara t'agraeixo.
1: Sí, senyor.
0: Mira, m'apuntes 3 oients més al pròxim EGM.
1: Perfecte.
0: Que potser no surten.
1: I et diré una cosa, Garriga. Potser hi ha gent que no s'ha assabentat que el desllorigament de la història de la cartera de l'Eloi ha sigut positiu perquè ha entrat en coma. O sigui, la setmana que ve...
0: Haurem de pensar en els que van entrar en coma aquest... Collons,
1: no.
0: S'explica molt la feina,
1: és que, ojo aquí,
8: Les gallines que entren per les que surten aquí,
1: sí,
8: eh?
1: Sí.
0: Entrar antes de salir, no, al revés.
1: És un merder, has d'anar actualitzant un F5 cada 2x3. Basses, Òscar Fernández i Marc Andreu també te lliçona.
0: Avui dediquem la secció a les sitcoms, avisant a l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio que és una sitcom. Avisant que...
3: Ah, que no ho has ni llegit bé. No. O sigui, tens una feina, tio. Però t'ho presentes la tarda, eh? De veritat, Garriga.
0: Podem tornar a tirar la sintonia? De zero? Però tu és que m'han de renyar així en antena?
1: Se't pujaran a les barbes?
0: Però 100%.
1: És feina teva, posar la gent al lloc que li pertoca.
0: Doncs la posarem a remullar, la barba.
1: Digues que sí.
0: Xiqui, clar, home.
1: Aquí, jerarquia, i s'ha de fer cas al jefe que ets tu. Però t'he de dir una cosa, Garriga. Vas fer una cosa molt ben feta amb en Marc Andreu. Amb els altres dos no, perquè crec que no t'hi vas atrevir, però amb en Marc Andreu... Ai, com li vas tornar la pilota.
0: Ja estan trucant, no he dit el telèfon, ja estan trucant.
3: Quin era?
0: El Premi de la Vall d'Aro, els productes de la denominació d'origen.
3: Sí, i el telèfon. Sí,
0: sí. El telèfon, el te'l saps tu?
7: No pot ser.
0: No em crec.
3: O sigui,
0: no em puc creure que Marc Andreu no se sapi el telèfon.
3: Que no sé cap telèfon a la meva vida. Cap telèfon.
0: Sí,
3: 9-3. La mare del meu pare.
0: 9-3.
3: 9-3.
7: Sí. 2-0-1.
3: 2-0-1.
7: Ah.
3: 7-4.
0: Sí?
3: 7-4.
7: Ole.
0: Però si per treballar en aquesta casa l'únic que et demanen és que et sàpigues el telèfon...
1: Absolutament.
0: L'únic. A les Opos només hi ha una pregunta.
1: T'ho pregunten? És la contrasenya per entrar a la ràdio.
0: 2-0-1, ja s'ha dit.
1: 7-4. Clar.

0: així. El perro de Sant Roque no té rabos. Que el rodi se l'ha cortado, home. Sí, amb en Marc no et vas passar cap testicle, cosa que se t'agraeix. Vas anar-lo a pillar, cosa que també se t'agraeix. I acabem amb el tall de la setmana. Entrega de la coca del forn de Cabrianes. En Feliu vol sorprendre l'Andrea. I passa això.
1: Bueno, perquè és el seu aniversari, perquè s'ho mereix, perquè és una persona molt especial per mi, que s'ho curra molt i bueno, i volia fer-li el detallet avui, aquesta sorpresa.
2: Doncs, Andrea, aquesta és la sorpresa que et fa el Feliu per felicitar-te pel teu aniversari.
3: Vale, moltes gràcies.
1: Per molts anys, Andrea.
3: Gràcies, Feliu.
4: Però qui són?
2: Sou parella, no?
3: Brenaré a la vostra salut.
4: Molt bé.
2: Porteu molt temps junts?
3: Depèn de com relativitzar el temps.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
4: Com ho aniria deixant aquí?
2: Feliu, què està passant, aquesta coca?
1: No, res, res. Portem un temps. Portem un temps junts, sí. i celebrem la vida cada dia.
5: Pensem que a tots...
0: Dues coses poden haver passat aquí. Una... Que en Feliu s'està fent perdonar per alguna cosa que ha fet i l'ha feta grossa.
5: No ho descartem.
0: Dues, que fa temps que aquesta història dura i que l'Andrea no s'acaba de decidir si això ho tiren endavant o no,
5: El temps és relatiu.
0: El temps és relatiu. Per tant, escolta'm, jo el que sí demanaria, i faig una crida a Feliu i l'Andrea, si ens estan escoltant, que si ens han d'actualitzar la seva...
5: Que
0: ens esperem que la gent...
5: És clarament.
0: Sí, que ens actualitzin. Però que ens esperem que la gent surti del coma per fer-ho i així.
5: Sí, així ja ho sabrem tots.
0: Mira aquí darrere.
5: Ai, mira, una...
0: Una margarida. Una margarida. Són els mestres que es queixen.
5: Els mestres que protesten. Ara farem el concurs. Quin és el número de telèfon del programa per concursar?
0: Ara, pilla.
6: Ja podeu fer fora, com vulgueu.
0: Et pessigarà un testicle.
7: Tinc una memòria curta. 0747.
5: Home, a veure, no te'ls saps? 93201-7474. Ara!
7: Els anys 90 ja ho preguntaven a les Opos.
5: 93201-7474. Tornem i fem el concurs. Ara venim.
8: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
9: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
8: Tu creus? Jo pensava que era normal.
9: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
10: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen. El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
11: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
12: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
12: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peia, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat. a Catalunya Ràdio.
13: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
14: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
2: I avui, com cada divendres, el concurs musical i el premi, el que li encanta a la Elisenda Pineda, el xec dels supermercats Condis ara, per un valor de 60 euros.
0: Ara, ara, que es noti la panoja aquí, que es noti que ens gastem els quartos. Bueno, que donem aquí felicitat.
2: Tinc dos oients, tinc dos oients. Dues oients. La Laura és la primera. Laura, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
2: D'on truques, Laura?
15: De Sant Sadurní d'Anoia.
2: Ah, mira. Escolta, saludes com presentadora de TN. Digues, sí. Torna a dir el bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
2: És que sí, que...
0: Fa molt bé.
2: Té molta prestància,
0: sí,
2: tu,
0: sí,
2: la,
0: sí.
2: La Laura.
0: Sí, sí, té, té un pes, eh?
2: Dediques a la comunicació?
15: No, no.
2: Ah.
0: Doncs, mira, t'hi podries dedicar.
2: T'hi podries dedicar. Va, que anem al concurs. Avui fem especial Primavera Sound. Avui és la tercera jornada de Cure Caps de Cartell, en un concert que podeu seguir per ICAT a partir d'un quart d'onze de la nit. Atenció, perquè ara et diré tres grups musicals, amiga Laura, dos dels quals actuen al Primavera Sound i l'altre no existeix. Oh. M'has de dir quin d'aquests tres grups no existeix. Opció... Tres opcions. Grup número 1, Raya Diplomàtica. Grup número 2, número 2. Sembla que tot de vida.
0: Hola.
2: Grup número 2, Bestia Bebé. Grup número 3, 16 jueces.
15: Doncs... La 3, el 3 no existeix.
2: Doncs és correcte!
0: Ah,
2: és correcte!
0: Heu intentat colar.
2: Els 16 jueces no existeixen. No pengis, Laura, ho has encertat. I ara tinc la Maite. Maite, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
2: Des d'on ens truques?
16: Des de Mataró.
2: Mataró.
0: Maco, sí. Capital del Maresme, avui, lliure i tropical.
2: Avui hem parlat amb el Pep Plaza, que diu que no ha fet el pregó de Mataró, i ell és de Mataró i li fa pena no haver fet mai el pregó de Mataró.
0: Ja s'està
2: queixant. T'agradaria que el Pep Plaza fes el pregó de Mataró?
16: I tant, és molt simpàtic.
2: Clar que
16: molt
2: sí. Mira, anem amb la mateixa mecànica. Et dic tres grups, n'hi ha dos sí. que actuen al Primavera Sound, un que ens l'hem inventat.
16: D'acord.
2: Vinga, els tres grups són Cosquillas de Hormiguita, número 1, número 2... Els Buscabulla, número 3, Depressió Sonora. Quin és el grup inventat?
16: L'últim, Depressió Sonora.
2: Doncs t'he de dir que Depressió Sonora existeix.
0: Oh, Maite.
2: Els Cosquillas de Hormiguita, els inventats.
16: Mira que anava a dir-ho, però dic no, no, que em trobo massa...
0: Evident. Bueno,
2: Maite, no, em sap greu.
16: No passa res.
2: Laura! No passa res. Has guanyat.
15: Moltes gràcies. Molt bé, estem molt contents.
2: Estàs contenta, sí?
15: Sí,
2: tens,
15: sí, molt.
2: Tens un Condis a prop per anar a gastar aquest xec?
15: Sí, sí, sí.
0: No t'ho gastis de cop, eh? Rumia bé.
15: No.
2: Sí, sí, exacte. Farem compra compulsiva, no. Si entra, et penses bé, aquí calcules
0: està.
2: Amb què distribueixes, igual són dues ampolles d'oli i allà et quedes.
0: I et quedes, sí, sí, amb una.
2: Però bé, enhorabona i felicitats.
15: Molt bé, moltes gràcies.
2: Vinga, ara anem al butlletí de les 6. Pineda, et quedes a escoltar les notícies?
0: Em quedes a escoltar les notícies, m'interessen molt.
2: Crec que la segona ens sorprendrà.
0: Què dius, ara?
2: A veure, a veure.
0: Vigila que et passigues.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
17: Bona tarda, us informa Marc Güell. El foc que s'ha declarat aquesta tarda a l'empresa Montesa Onda Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, està controlat. Segons ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcalde del municipi, Juan Carlos Mingueza, les flames s'han declarat en un magatzem d'aquesta empresa on hi ha recanvis i motos per entregar. El fum, visible des de gairebé tota l'àrea metropolitana de Barcelona, és molt negre, però no és tòxic i per això no s'ha ordenat el confinament de la població.
18: Que deu ser molt material plàstic, bateries, i això doncs provoca que sigui un material operatiu. Un fum molt negre que es veu a una llarga distància i que sí que és molt escandalós i fa por, realment. Però en un principi, per la informació que tenim dels tècnics, doncs, repeteixo, no és tòxic i no hi haurà confinament.
17: Malgrat això, Protecció Civil demana als veïns de la zona que tanquin portes i finestres i que no facin activitats a l'exterior, a la zona. Hi treballen 26 dotacions dels bombers. La nau està situada al polígon industrial Torre del Rector, a prop de l'AP7, i aquest foc ha obligat a evacuar tots els treballadors, unes 150 persones, i de moment no consten ferits. El 112 ha rebut fins ara més de 200 trucades per aquest incendi. Un foc que afecta també, doncs, la mobilitat. És, de fet, una tarda força complicada en general a les carreteres. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. Sí, la via més plena és l'AP7, amb diversos trams de congestió intermitents, del Papiol a Sant Cugat del Vallès, a Bellaterra, Santa Perpètua de Mogoda, a causa del foc a la nau d'Onda, i el més llarg entre Mollet del Vallès i Montornès, tot direcció Girona. També hi ha cua a Martorell i molta intensitat fins a Sant Sadurní d'Anoia, direcció Tarragona. Destaquem també per accidents l'autopista del Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, direcció Barcelona, i la C55 entre Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat, i la ronda a dalt amb cua entre Esplugues i Canyelles en sentit Besòs. Mariluz García, Equip Viari de Catalunya Ràdio.
17: Més notícies, Joan Aleix Mata.
20: El president rus Vladimir Putin ha rebutjat l'oferta del seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky de reunir-se cara a cara per negociar un alto el foc total a la guerra. Putin ha alegat que encara no es donen les condicions perquè els dos mandataris es trobin i ha assegurat que aquesta proposta només li interessa a Ucraïna.
21: No veig cap sentit a reunir-nos. L'únic sentit des del costat ucraïnès és aturar l'ofensiva de les nostres forces armades. I ja està. I nosaltres necessitem acords, no per mitjà i ni per tres mesos, sinó amb una perspectiva històrica a llarg termini. Que treballin els especialistes, que elaborin algunes solucions i després d'això ja ens podem reunir.
17: Pedro Sánchez es desmarca del tot de la suposada operació liderada per Leire Díez i Santos Cerdán per entorpir causes judicials del seu entorn. El president espanyol assegura que si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, la fiscalia ha demanat al jutge del cas que interrogui la presidenta del PSOE per les seves converses amb Díez.
22: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils.
20: El monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva a partir d'avui. Es vol donar a conèixer la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal de la zona en època medieval. Anem al Port de la Selva. Laia Claret, bona tarda.
23: Bona tarda. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, els espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
24: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menystingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
23: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil. Laia Claret, Catalunya Ràdio, al Port de la Selva.

0: I la cantant i actriu santcugatenca Paula Jornet ha actuat aquesta tarda a la segona jornada del Primavera Sound. També aquesta tarda els assistents al festival podran gaudir de l'actuació dels anglesos Slow Dive. Barcelona, Montse Pujol, bona tarda.
1: Bona tarda. Després de les pluges i el vent d'ahir, que van fer suspendre els caps de cartell del festival, el Primavera Sound torna a veure la llum. Ja aquesta hora ha actuat la cantant i actriu Paula Jornet. Es va donar a conèixer dins de l'escena indie folk catalana amb el seu primer disc publicat el 2016. La seva música combina folk, pop independent i elements electrònics amb lletres sovint introspectives i emocionals. Ara, després de 6 anys de silenci, treu a la tardor un nou disc, Somebody to Everybody, del qual aquesta tarda aquí al Primavera Sound ha presentat algun dels temes. El Catalunya Nit d'avui entrevistarà la cantant i actriu, una entrevista que podreu escoltar íntegrament a la primera hora del programa. Montse Pujol, Catalunya Ràdio, part del Fòrum.
0: Ara els esports. Ruth Vilà, bona tarda.
2: Bona tarda. La penya rep avui el Baskonia a l'Olímpic de Badalona per intentar igualar la sèrie de quarts de final de la Lliga CB. Una derrota implicaria l'eliminació de l'equip verd i negre. A les 9, aquell Joventut Baskonia, el tot gira per l'aplicació de Catalunya Ràdio i 3CAT. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al guanyador del duel entre el Nava i el Ciutat Encantada. També s'ha classificat ja per a les semifinals el Bidasoa. El barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per a la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Boleli Babasori en dos sets. A la final s'enfrontaran el finlandès Helibora i l'anglès Patten. La selecció espanyola de futbol ha de guanyar de més d'un gol avui a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa l'última jornada per quedar líder del grup i aconseguir la classificació directa al Mundial Femení del Brasil. El partit és a les 9 a l'estadi de Son Moix. I Pedro Acosta lidera amb claredat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Marc Márquez ha fet el setè millor temps a 7 dècimes de Costa. Els altres dos catalans, Viñales i Rins, hauran de passar per la repesca.
3: Fins aquí les notícies.
4: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
5: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
6: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
7: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
3: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Doncs ja hi som. 6 de la tarda. Roger Carandell, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Marta Montaner, com estàs?
3: Hola, guapíssim.
1: Juliana Canet.
4: Hola, què tal?
1: Com t'ho vas passar ahir al Primavera Sound?
4: Malament, Francesc. Aviam, sí. No passa res. És que era impossible. Queia el cel ahir, eh?
1: Però a vegades la pluja...
4: Jo ho vaig pensar, també pot ser romàntic.
1: Et porta
4: pot
1: moments
4: ser
1: romàntics.
4: Sexy.
1: Heu viscut algun moment romàntic sota la pluja?
4: Jo no, molt. Ja,
2: encara no.
1: Jo sí.
3: Sí? Ai, va, vols que t'ho preguntem amb
1: no,
3: qui?
1: No, no, que em fa...
2: Però, sí.
3: Va,
2: no,
3: no vull... sal.
1: Amb una amiga.
3: Què? Ai, jo aquesta anècdota ja la sé. Què?
2: No, estàveu al carrer que us queia les gotes a sobre.
1: Sí, i era com molt de pel·lícula.
3: Però,
4: era molt
3: però...
4: el diari de Noah.
3: Quan fa d'això?
4: El Notebook.
2: Que bona.
1: Fa... més de 20 anys. Bé, imagina't, que flipa.
3: Ah, i eres...
4: t'agradava, ella. Et pensaves
1: sí,
4: que t'agradava?
1: Sí, pensava que no.
4: I es va morrejar sota la pluja.
3: És que et vas enamorar d'una noia, Garriga. Que fort.
2: Ens enamorem de les persones.
1: Exacte.
4: Jo vaig tenir un moment molt romàntic sota la pluja a Nova York amb el meu exnòvio.
1: Home, Nova York, encara això multiplica,
4: No. Preciós.
1: Amb pluja.
4: Amb pluja, tot xop, un morreig d'aquests apassionants, la roba ja molla per sobre del cos. Hòstia,
2: tothom ha viscut això, tu,
3: Marta? No, jo no, Roger, tampoc. A mi em sembla
1: molt pràctic. No, home, però a vegades t'hi trobes.
3: Ja.
1: Se't fot a ploure i dius, hòstia, ara què fem? Ai, doncs
4: I estàs tan enamorat.
1: Anem a jugar-ho.
3: Jo crec que és més això, que t'és igual la pluja. No és que diguis plou, va,
1: No, anem a sortir al carrer a fer uns petons que està plovent. No.
3: Deu haver gent per tot.
2: Jo, si passa gaire temps, ho hauré de provocar al final.
4: No, però vas passejant amb un nòvio. De sobte es posa a ploure.
2: Si no m'enganxa accidentalment, com els ha enganxat amb ells... Jo no vull morir-me sense aquest...
3: A veure, però no t'estàs a punt de morir, Roger.
1: Ho has dit d'una manera...
3: Home, no tens 97
2: anys. Molts anys, però si jo a certa edat no he viscut aquest moment...
1: Provoca.
4: És com el Manu Guix amb el sexe en grup, és un tema que...
2: Sortiré fora del carrer a forçar una mica.
4: Crec que el que passa és que en general poder vas curt de morrejos. Saps? Perquè no de morrejos, sinó de... Per poder tenir una situació com aquesta, jo crec que ha de ser amb algú qui tinguis, si no és massa casualitat, bastanta estona.
3: En Roger ha d'amorrejar-se al carrer, que és una cosa que no sol fer. Que tu sempre ho fas a dins d'un espai tancat.
1: Correcte. Però si plou és com que no et veu ningú, perquè la gent està per la pluja.
4: Ja, perdona, sí. I si et veuen, què més dona? Que et vegin i disfrutin.
1: Per si tens aquell punt de precaució.
3: I tu no ho has tornat a repetir, Garriga, des d'aquella noia?
1: No hi va haver patolla, eh?
4: Va haver-hi declaració d'amor sota la pluja.
1: No, va ser moment màgic, moment màgic.
3: Va ser un moment mirada, connexió.
1: Sí,
4: connexió d'ànimes.
3: Dues ànimes.
1: No me'n recordo.
4: Dues ànimes que es reconeixen.
1: Però sí que recordo va ser que jo vaig sentir, hòstia, és com les pel·lícules. Estan aquí, no?
2: Però jo crec que tenies les mans a la cintura perquè no les podies pas tenir mirant avall les mans en un moment com aquest.
4: Tu et preocupa això, no?
1: És que no recordo on poses les mans.
3: Ell necessita instruccions de què fer.
1: No sé si fins i tot hi havia paraigua petit d'allò que t'obliga.
4: Que no hi
1: hagués. Hi havia paraigües
2: paraigua, que si no, què fas amb els braços?
4: Les mans sempre han d'agafar la cintura, Roger, de tota la vida.
2: Això li demanava, però no se'n recorda.
3: O per què, la cintura? O el cul, no?
4: Per mi és l'obat. És a dir, del cul a la cintura vas mal. Hi ha ben bé un pam, eh?
1: Depèn de la relació.
4: En un moment en un lloc vas baixant.
2: Si agafes cul,
3: què?
2: Vol dir que ja les pelvis es toquen. Cintura et permet
1: en
2: encara...
1: En principi sí. Hi ha un punt de distància.
2: 20 centímetres de distància.
4: Quan les pelvis es toquen és del millor que et pot passar a la vida.
1: Home, pelvis
4: és
1: amb
4: tocar,
1: pelvis...
4: És tocar, però de veritat, el cel. És tocar el cel.
2: Que quan abraceu normal, què feu amb la pelvis?
4: Tu la tires enrere, perquè jo quan t'abraço... Sembla que et faci
1: un poquet
4: la polla, que no passaria res.
3: Tu fas un squat.
2: Sembla que faci el pont enrere.
1: Sempre. Vaja, sempre que
2: sense
1: no és...
2: Voler. Depèn de la confiança que
3: tinguis.
2: Això
3: tingui. Que no sé com ho fas, perquè ets un Playmobil. Tu, gaire mobilitat,
2: no,
3: per allà
2: sí
3: no... Aquí sí que desplegues la pelvis. Sí. Vale.
4: Tens uns tabús i uns
2: no,
4: problemes.
2: No, perquè a vegades abraça gent que no hi ha molta confiança i dius, hem de tocar pelvis.
4: Però tampoc tens un rabo tan gros com perquè sense estar dura la notem.
3: I llavors, perdona, però per què fas una abraçada a algú que no et genera confiança?
2: Bueno, perquè ell te la fa tu i te poli diràs, vés fins aquí.
3: Home, doncs li dones la mà o li fas ocupeta a l'espatlla.
2: Vosaltres no feu que amb la gent que no hi ha confiança el cos... És com que està una mica més apartat.
3: A mi m'ha passat que amb gent noto la pelvis abans que el braç,
2: bueno,
3: saps?
2: Doncs, té un problema. Aquest...
1: Home, llavors està molt mal executada aquesta abraçada.
3: Bueno, hi ha gent que va així per la vida.
2: Bueno, hi ha gent que va amb la pelvis per davant.
3: Sí, hi ha gent que va amb la pelvis molt per davant.
1: Pinta que serà un cap de setmana de molta pelvis, mira què et dic.
4: Mira, tant de bo, nen, bueno. Vés a saber, veurem. Jo, tant de bo sempre, o sigui, vaja.
1: Visca la pelvis. Doncs res, escolta, que tingueu una bona jornada, igualment. Que no surti d'aquí.
4: Molt bé,
1: pinta bé avui. Ara venim.

0: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
1: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
2: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
3: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
4: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
6: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
7: Fixa't com sona Edició Clàssics.
5: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
8: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
6: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
5: Oh, Fixa't com sona...
9: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
10: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
9: Modernisme, artesania i espiritualitat.
10: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
9: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT.
11: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
12: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
11: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
9: Cada dissabte a les 11 de la nit...
12: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
9: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
13: Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
14: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
15: Juliana Canet, molt bona tarda.
16: Bona tarda, Roger.
15: I Marta Montaner, molt bona tarda.
16: Molt bona tarda.
15: Amb la Marta tenim molts dubtes de com va anar el Primavera Sauna i el vespre.
16: Home, jo crec que no hi ha gaire espai al dubte si has vist alguns stories de gent que hi va anar.
15: Bueno, de com ho vas viure, sobretot tu, que hi anaves molt, molt il·lusionada.
16: Ho vaig viure molt i molt malament, Roger. A veure, aquest és un dels caps de setmana amb més expectació de la ciutat i sobretot també pels famosos, no? I ha començat tort del tot, perquè ahir, a causa de la pluja, el Primavera va ser un caos absolut, ple de gent amb impermeables de plàstic, ple de gent que no volia ser allà i desitjava ser al sofà de casa seva, ple de gent que s'havia gastat molta, molta moneda en aquella entrada i que es va haver de fotre, tot i que el Primavera Sound ha respost molt bé i tornarà a les entrades perquè, clar, van començar a fallar també les pantalles, hi havia molt de vent i això va acabar provocant que no només s'estigués molt malament, sinó que a part hi haguessin molts concerts cancel·lats, com un dels més esperats d'ahir, el de la Batguiel.
17: Hola gente, este vídeo básicamente es para comunicar a las personas que estáis en el Primavera Sound que mi actuación está cancelada, tanto la mía como la de Doja Cat, como la de Massive Attack, pues por la situación climatológica, lleva todo el día haciendo muy mal tiempo, ha llovido muchísimo, mucho viento, se han, bueno, los escenarios están súper destrozados, muchos daños técnicos, materiales, y ya te digo, hasta por seguridad, con este tiempo es imposible que podamos actuar.
15: Molt bé, missatge directe i claríssim.
16: I tot i així va haver-hi gent que va aguantar allà el Primavera de manera estoica, eh? Que no se'n van anar a casa.
18: La Doja Cat estava enfonsada. Jo que vaig anar-ho seguint una mica des de casa.
16: Ella, ella deia, pray with me, Barcelona, reseu amb mi perquè jo vull actuar per vosaltres. Ja Marta, poca broma.
18: Cobren els artistes, encara que no actuïn per condicions climatològiques?
15: Seguríssim, sí.
16: Jo també crec que sí.
15: Sí.
18: Si n'hi ha com una clàusula també per ells. Sí.
16: Ahir va haver-hi algun punt apocalíptic? On sí, jo vaig patir també per la meva integritat física.
18: Sí, vas estar només mitja hora allà,
16: Marta,
18: no?
16: I? Doncs va ser la mitja hora més infernal de la meva vida.
18: Ah, sí?
15: Però va ser una sensació, no perquè estigués mal
16: no,
15: plantejat
16: però
15: ni que hi haguessin coses a...
16: No, però és veritat que Primavera és un festival que està pensat per al mes de juny a Barcelona, que el mes de juny a Barcelona en general no plou i, per tant, està ideat perquè, bàsicament, puguis prendre el sol, puguis passejar en aquelles esplanades tan i tan grosses, hi ha espais molt i molt oberts. I quan hi ha una pluja al costat del mar, perquè, a més, es fa el Fòrum de Barcelona, just arran de mar, comença a haver-hi molt de vent, comença a haver-hi molta pluja. També és la qüestió de la massa, eh? Que el fet que hi hagi tanta gent allà, tothom com cap a la mateixa direcció, tothom que es vol refugiar sota la pluja, quan no hi ha espai per refugiar-se, va haver-hi com un moment que jo deia, s'està molt malament, la veritat. Jo me'n vaig a casa.
18: A mi hi ha una cosa, és a dir, penso que hi ha un punt de justícia poètica entre moltes cometes.
16: A mi em fa feliç pels guiris que van venir.
18: Exacte, per la gent que es pensa i que ve de fora que Barcelona és un paradís tropical
15: del sol.
16: Sí. I que s'han gastat 2,50 euros per venir el Primavera Sound perquè el que val l'entrada per ell és el que ens costa a nosaltres un cafè. Exacte. I venen aquí i doncs mira que es fotin ara ja.
18: Bueno, també... més que res que sàpiguen que això també és una realitat i que el canvi climàtic també passa. Afecta aquí.
15: Doncs mira,
18: sí, clar.
15: Va afectar de ple. A veure avui, no?
16: Avui en principi
18: la Carina... La Macarena García ha publicat un Insta Stories d'ella completament xopa, amb impermeable, sí, també, que
16: ens vam mullar molt allà. Avui, en principi, farà més bon temps, ara sóc en Tomàs Molina,
15: bé,
16: i dissabte ja, sí que hi ha, de cara a dissabte, cel net, alguna clariana que ens donarà treva, i ens ho passarem la mar de bé.
18: Olé.
15: Molt bé, a tot això, Juli, abans de començar el programa, jo suposo que et deu haver arribat per tots cantons.
16: Són notícies tràgiques avui,
15: sí,
16: un dia més.
15: Sí, primer ens traiem de sobres les dolentes, però el tema és que hi ha molts missatges dient que, sisplau, t'ho fem saber, per tant, jo t'ho trasllado. El 677-27-10-58 ens diuen, hòstia, suposo que la Juliana ja deu estar ratlladíssima amb en Ferran Torres, oi? Després de dir que l'himne el posa calent. Cal desenamorament immediat. I recupero aquestes declaracions que deia Ferran Torres, que és bàsicament, ha dit, sentir l'himne d'Espanya a tot volum em posa calent. Sentir fort una cosa, diu, sentir-lo tan fort és una cosa que no es pot descriure en paraules fins que no ho vius.
18: Això no diu a una entrevista?
15: Esquire, una entrevista que ha donat i ha fet aquestes declaracions just abans de començar el Mundial, que ahir, per cert, va marcar el gol de la selecció espanyola en el partit amistós.
16: Jo no tinc res a dir sobre aquest tema. No em faig responsable de res del que facin els meus exnòvios, de res. Ja ho deixo clar des d'aquí. Cadascú té lliure el vir i és digne, o sigui, és lliure de fer el que vulgui amb la seva vida. Ara, si em preguntes... com ho he viscut personalment? Home, doncs malament. Malament, estic decebuda. Definitivament no es pot confiar en cap home, i menys en un futbolista. Cap valor, cap idea poderosa al seu cervell.
18: Crec que mai se n'ha amagat ell tampoc,
16: I pitjor encara, Marta. Sí, cap mena de bon gust. Perquè el pitjor de dir que l'himne et posa calent no és que ideològicament pugui arribar a ser delicat, i especialment amb les meves ulleres nacionalistes, sinó que demostra una poca brillantor en la teva mirada i ànima, Marta, en la teva manera de veure el món. A aquest noi li falta llum. Això és una demostració de mal gust tremenda, i és el que més greu em sap. I ja ho va demostrar l'altre dia també amb unes jaquetes que es va posar, que ja m'ho van compartir moltes lloves, dient-me, Juliana, compte, que aquí això ens pot ajudar a desenamorar-nos-en. Jo, personalment, em declaro desenamorada de Ferran Torres. Estic en una fase totalment diferent.
18: Mira, doncs bueno, us ha fet un favor a totes.
15: Doncs totalment, que caigui la vena dels ulls.
16: La meva mare sempre ho diu molt, això, que quan un noi et decep, qualsevol persona, però especialment quan hi ha un interès romàntic, jo en el meu món parasocial on sóc la nòvia del Ferran Torres, el millor que pot passar és que et decebi el abans possible, perquè et decebrà si no a la llarga, i és millor ja no embarcar-t'hi gaire, saps? Llavors, és una pena i sempre és una gran decepció, però en el fons aquell noi t'està fent un favor.
18: Ben vist.
15: Si hagués dit això amb un altre himne, potser t'hauries
18: fotut calenta també.
15: Calenta tu, llavors.
18: Sí,
15: amb els segadors.
18: Els segadors
15: em posa calent.
16: No ho tinc clar, però en qualsevol cas no es pot comparar... Clar, o sigui, tu el que no pots fer és que... No pots fer veure que cada himne és el mateix, clar, clar, no? Ni Catalunya, ni Espanya, ni el Regne Unit. O sigui, un himne no és sempre el mateix en cada país, perquè significa coses molt diferents i pot ser un símbol de resistència o pot ser un símbol d'opressió, com és el cas de l'himne espanyol. Penso jo. La meva opinió personal. Opinió personal aquí només. Com a Twitter, la gent que es posa opinió personal.
15: Sí, sí, sí.
16: Que a mi m'encanta.
18: Però Twitter no vol dir que pensi el mateix.
16: A mi em fliparia si un dia torno a tenir Twitter posar que les opinions
18: no són gent a veure. Però hi crec que hi ha algú que el que es fa passar.
16: Hi ha una noia que es diu Juliana Canet, o un noi, no sé, però no sóc jo. O sigui, jo no tinc Twitter, i em sap greu, m'agradaria tenir-ne.
15: Però fa tuts si com tingués, si fos.
18: Mira, hi ha algú que es diu @JulianaCanet, però que a nom d'usuari posa no sóc Juliana Canet.
16: Bé, doncs efectivament no és Juliana Canet.
18: Porta la confusió. Permet-me dir-li aquest usuari. Sí,
16: doncs a mi m'encantaria tenir... O sigui, que tots els tuits que jo fes fossin opinions no meves, que no fossin personals.
18: Pot ser que faci servir una mica el Twitter del que no surti com a cosa personal?
16: Però no és com a cosa personal, perquè no ho faig ni per mirar els tuits del meu ex ni res. O sigui, només ho faig per mirar el timeline una mica. I no... i res més.
18: Bueno, però alguns tuits pot ser que...
16: Veig tuits? Què vols dir?
15: No, alguns casos que
18: escrius,
15: que
18: tu.
16: Ah, algun escrit,
15: també. Vull dir que es nota que hi ha la mà de la Juliana al darrere i no la de la Marta,
18: a mi m'encanta.
16: Clar, però vull dir que no és... que
15: és la gràcia,
16: diferent.
15: També.
16: A veure, això és la meva... Escolta, jo tinc moltes jornades laborals i una és la de CM.
15: És portar el Twitter d'aquest programa. A veure, tot això, si en Carles té un momentet i es pot posar al piano... Ens va molt bé que ens toqui aquesta cançó perquè ahir ens va passar per alt un aniversari important, el de l'Arnau París, que és el xef i presentador del Cuines de TV3 i el nou presentador de Joc de Cartes a partir del setembre, l'Arnau, que ahir en feia 38, per tant, per molts anys.
16: Per molts anys, guapo.
15: De les persones que em cau millor de TV3. L'Arnau París, en aquest moment, top 2.
16: És un ésser ple de llum.
18: Com diu molta gent, molt trempat. Saps la paraula trempat? Encaixa a la part del qual amb l'Arnau París.
16: De fet, aquesta paraula la devien inventar fa 38 anys quan va néixer ell.
18: Quan ell va néixer, correcte.
15: Qui ha compartit una felicitació molt bonica ha estat la seva parella, la Raisa Esteve, i la mare dels seus fills bessons, que van néixer, per cert, el mes de març. Ella ha publicat un recull de fotos de tot el que han viscut ells dos aquests últims anys, l'embaràs, els bessons, escampades amb la camper, receptes i un amor meravellós, el que es veu només analitzant aquestes fotos, perquè és...
18: Ai, que jo començo a veure aquí un potencial de tema d'especialitat de Roger Carandell.
15: No, ja ha arribat per quedar-se,
18: és que ja ho noto. És que jo veig aquí com algú de Sarà Roy i Miqui Núñez, veig algú també d'aquí de les cols.
15: Ells al Marroc i aquests amb la camper.
16: Però és que al Roger li encanten les històries de Star System català d'amor. És aquest, el seu nínxol.
15: Sí, com una mica de la meva edat.
16: Com el Nando i la Morena.
18: Que siguin molt clares, molt evidents, saps? Sí. Que 2 i 2 facin 4.
16: Exacte. La teoria té l'atenció per tu i per mi.
15: Que te'ls puguis trobar comprant a l'esclat, saps?
18: Sí.
15: Tots dos, i dius, mira, aquests són
18: una vida
15: ben bé dels nostres. Exacte.
18: Hashtag petits plaers.
16: Què passa... Ara, per això, què passaria, Roger, si en comptes de l'Arnau fossis tu el de les fotos? Amb els bessons, la camper... T'hi veuries? No amb ella, dic, en general.
18: Com una mica de pans,
16: com en aquest món de parelles.
18: I presentant Joc de Cartes.
15: No m'hi veig absolutament gens. Amb res del que heu dit, I per això me n'alegro que hi sigui ell i no jo, en aquesta situació.
16: Cadascú té el seu paper.
18: T'agrada aquí, novament, fer de voyeur.
16: Sí.
15: M'encanta mirar parelles, diguéssim, que s'estimen i que comparteixen el seu amor.
16: Tu cada dia vius menys i veus més com els altres viuen.
15: Totalment. Jo em prenc la vida com un llibre, com
16: un
15: lector. Sí, mirant.
18: Una sèrie de Netflix.
16: Que ja ho deia Lluís Llach, som actors a voltes, espectadors a voltes. A vegades et toca un paper, de vegades un altre.
15: Mm-hmm. Que vol el convidat d'en Lluís Llach, recupereu-lo, si teniu l'opció.
16: Allà al Senegal.
15: A l'Àfrica.
16: Que jo encara no entès si aquell tio era el seu nòvio o no.
15: Li cuidava el cavall, ell sempre va dir.
18: Ens van dir que no.
16: A mi tothom m'ha dit que no, però jo, Marta, què vols que et
15: digui? Que no li cuidava el cavall.
18: No, que no era nòvio.
16: Que no et mantenia en relacions sexuals.
15: No ho sé, això.
16: Cosa seva, tu.
15: Ah, no, sí.
16: No ens hi posarem.
15: No, home,
16: i tant, no. No és que féssim un programa de safrets.
15: No,
16: no,
15: Lluís Llach no es toca. No n'hem de fer res. La Raix li ha escrit també un petit text que diu: avui feliciteu a la felicitat. Arnau, gràcies per aquesta vida a mans plenes. Fa 3 anys que vam començar un present que és un regal. Un ara de tinta i pell que aniré repassant perquè no desapareixi mai. Feliç 38è aniversari, sent la 37a generació i primer sent el pare de la 38a. Podem flipar amb tot el que hem fet entre aquests 2 últims aniversaris I l'Arnau li contesta, evidentment, gairebé de seguida. Diu, jo flipo cada dia que passo al teu costat.
16: Uf, no,
19: és
16: bloc.
19: Aquesta barra. Això és bloc.
16: O sigui, no ens ho mereixem.
15: Ho té tot.
19: De gallina, de veritat.
15: Ho té tot, perquè és que jo flipo cada dia.
16: És algú que Ferran Torres mai diria.
15: Jo flipo cada dia que passo al teu costat. Vencent la rutina, la convivència, tot.
16: Mira, no, espera't a la segona part.
15: Gràcies per escollir-me, per fer-ho tot tan senzill.
16: Vital.
15: Emocional, bonic i únic.
16: Graciós. Espera't, l'últim, eh? Uf!
15: I l'últim... O sigui...
16: No, trencarem, la Marta Saporània.
15: T'estimo fort i clar.
16: Bo!
15: És que ell és xef i poeta, vull dir que...
16: Perdona, però és que el xef sempre és poeta, eh?
19: No us conformeu amb menys.
16: Molt bé.
15: Bueno, Marta, no, Marta, perdona.
16: Llobes,
19: llobes, llobes, clan de llobes, escolteu-nos! Consell de savis, Marta Montaner us parla!
16: No puc. És aquí. És aquí.
15: Sí, però només n'hi ha un.
16: És ell.
15: Però és que només n'hi ha una. La resta no, mai no podrem arribar.
16: És mentida que només n'hi hagi una.
19: No és que sigui
16: ell. És que és aquí. És diferent. No és una persona, és un lloc.
19: És això,
16: és un lloc, és un espai.
15: És un lloc i n'hi ha molt poquets a dintre d'aquest lloc.
16: Has de trobar la persona.
15: Sí,
16: per poder pujar en aquest cim que ells coneixen.
19: Totalment. I perdona, no és només
16: no trobar
19: la persona.
16: Potser no només n'hi ha una,
19: No, jo crec que és construir amb aquella persona, saps? Una cosa que valgui la pena.
16: Correcte.
19: I això passa per tenir moltes discussions, sempre des de la bondat i les ganes d'entendre l'altre.
16: Comunicar-se.
19: La comprensió mútua, mil coses, no? Vull dir que jo també intentaria desromantitzar aquesta idea de pensar que l'Arnau va conèixer la seva nòvia i tot va anar bonic i senzill i fàcil, saps?
15: Sí, sinó que hi ha hagut moments
16: tenen bessons i et dic jo que fàcil no serà.
15: No.
19: I que s'ha de passar per aquests moments per poder estimar fort i clar, saps? També, i per tant no és només trobar, és construir-ho.
16: T'estimo fort i clar.
19: És molt bonic, això.
16: Això ho recordaré,
19: Això és preciós i, de fet, jo ho copiaré directament.
16: Molt bé.
19: No ho descarto gens, el següent cop que digui t'estimo jo ho diré així.
16: Quan creus que serà el proper cop que diràs t'estimo?
19: Marta, espero que quedi molt. A mi ja em comencen a fotre
15: 26?
19: Mal els canells. De tan apretada que estic per l'amor, m'entens? Del segrest...
16: Per la cosinada.
19: La cosinada apreta moltíssim. Llavors, dóna'm marge, perquè, no sé, jo també em puc escapar fàcil.
16: Ja.
15: Bueno, abans de Nadal, amb el que dius?
16: Jo crec que sí.
15: Abans
16: jo crec
15: Nadal,
16: que bastant. Perquè... Fins i tot vacances d'estiu,
15: Sí, però és que li cauran les mans a terra, si no. Si no ho dius ja... quedant les mans a terra qualsevol dia.
19: En els grisos i en els... és molt difícil el dir t'estimo, encara que els sentis. Jo, l'última vegada que ho vaig fer, perquè ho vaig fer, me'n vaig empenedir molt. Bueno. El Roger no sap de què parlo, perquè
16: sí,
19: no m'escolta mai.
16: Jo sí, i també ho penso. Crec que et vas equivocar.
19: I últimament ell està guapo, eh?
16: No,
15: ja
16: t'estàs equivocant.
19: Ja en parlarem.
15: Prou.
16: És que no.
15: Per molts anys a l'Arnau...
16: Li hem de posar un radar, li hem de posar
15: un xip
16: d'aquests, com si fos un gos.
15: Que piti i l'anem a buscar.
16: I corretja curta, aquesta lloba, perquè, mare meva...
15: T'adoptem.
19: No hi ha prou país.
15: Per molts anys a l'Arnau, que en fa 38, i una abraçada gegant també a la Rais i als bessons. A veure, per altra banda, cal que parlem sobre una de les nostres perfectes preferides, que és la Rigoberta Bandini, la cantant catalana Paula Ribó, que fa molt que no sortia al programa.
19: Aquesta cançó podria ser el nostre himne. No?
16: Sí.
19: Bueno, perfecte. Ja veig que no us agrada gens aquesta puta cançó.
16: A mi m'encanta.
15: No l'havia sentit mai.
16: Ella,
15: no sé
16: sí, que és veritat, però escolta'm.
19: Ho has dit amb poc convenciment, Marta. Jo necessito...
16: Perquè estava pensant, perquè jo estic en una fase ara de... He escoltat Rigoberta, però també molt Elefants d'Oques Grasses.
19: Per lo que sigui.
16: I de Batial. Per mi la primavera ha tingut aquest color, però la Rigoberta...
19: Però dic, pels tres, aquesta cançó que va fer la Rigoberta en català, que es diu Cançó de Primavera, de A la primavera els cossos van tan bojos,
15: bueno,
19: a mi em sembla
15: sí,
19: que ens
15: si
19: encaixa.
15: Si diu això, va aquí. Sí, home.
19: Bé, el cas és que parlem d'ella perquè ahir va fer un concert a Madrid, a les Nits Botàniques, durant el qual va decidir explicar una grandíssima notícia que ens fa molta il·lusió, una notícia preciosa que ha arribat a la família Bandini. I és que la nostra Rigo està esperant la segona criatura!
20: Bueno, ha venido un momento del show en el que no sabía si lo iba a decir o no. Pero tengo que decir que no estoy sola haciendo este show. Y no es muy difícil ya no explicaroslo, sobre todo en un concierto tan, tan especial y tan cercano. Siento que sois un poco mi familia madrileña. Y porque me amo... para poder amarme tranquila,
19: ens fa una il·lusió terrible aquest embaràs.
18: I la manera d'anunciar-ho, en comptes de fer com hauria fet qualsevol famós, que és fer un comunicat a Instagram o a xarxes, no? I llavors fer foto de panxeta o una ecografia. La Rigoberta segur que no ho hauria fet així, tan millennial. Ho hauria fet de manera així com més zeta. Però que ho digui com qui no vol la cosa en un concert perquè ja no puedo más.
19: Totalment.
18: A mi em flipa. M'encanta, m'encanta.
19: Sí, ens fa molta il·lusió, l'enhorabona a tota la família. I és el que deies, Marta, clar, de moment no tenim gaires detalls sobre res. De fet, aquesta manera de comunicar-ho és molt curiosa perquè no diu la paraula fill en cap moment, no, la paraula no. Criatura, la paraula embaràs, o sigui, cap paraula del camp semàntic relacionada amb estar prenyada.
18: Amb maternitat.
19: Avui som més de... Com ho diu?
18: No, bueno, que no estic sola.
19: No estic sola, que també pensen les ballarines.
18: Clar, hi ha la cosina, la seva cosina.
19: Bé, a mi m'encanta que ho digui així, només amb aquest comentari que va deixar anar al concert, però és veritat que sent com és ella, segur que acabarà compartint-nos molta més informació sobre aquest proper fill.
18: A mi em fa pensar també que la vaig poder entrevistar per la docusèrie al mes de març.
15: Ah, sí?
18: No, crec que era febrer encara, clar, pels Goya.
19: Poder estava ja embarassada.
15: Just abans dels Goya,
18: no, clar,
15: sí.
18: No sé si estava embarassada o no.
19: A veure, anant bé, clar, també ella clar, podeu no dir que hi porta una setmana embarassada.
18: No,
19: però
18: no crec.
15: No, deu estar uns 3 mesos,
18: jo crec que
15: no,
18: sí que ha passat el primer trimestre.
19: Sí, segurament.
15: Doncs devia estar...
19: Allà,
15: eh?
19: Uf. És el segon cop que ens passa això, perquè amb la Úrsula ja ens va passar que quan va dir que estava embarassada vam comptar i vam veure que l'havíem vista quan ja estava prenyada. Bé, aquest fill serà el segon fill de la parella formada per la Paula i l'Esteban Navarro, que és la seva parella, el còmic i músic que forma part de Venga Monjas. El primer, que es diu Nico, el van tenir el juny del 2020, quan duien molts pocs mesos plegats, i tot just abans que la carrera de la Paula fes un tomb i es viralitzés moltíssim, situant-la com una de les cantants més importants de l'Estat. I després de 6 anys, i després de molts dubtes, perquè ella ho havia explicat moltes vegades, que dubtava, i a més m'encantava com ho explicava, perquè a mi em venia a dir, amb l'Esteban i el Nico hem fet una colleta tan maca.
18: De 3, que ara afegir un nou integrant.
19: Una quarta persona, com ho fotem això? Una mica com nosaltres 3, també, que ens costa de vegades rebre quartes persones.
18: Tens raó. I que
19: som poc flexibles. Hem fet una colleta tan maca que ara com incloem algú més, no? I dubtava de si realment era el que volia, però mira, ara sí que ja tindrà el segon. Ens fa molta il·lusió.
15: Mira, hem de tornar a passar per la casita de Bad Bunny perquè teníem pendent comentar una nova polèmica que va succeir.
18: Ah, jo demano cinto d'atenció, per favor, de manera urgent. Estic farta de la casita, ja, sincerament.
19: I queda, Marta? I queda tot?
15: Ens queda tot.
18: Pensa que jo encara haig d'anar al concert de Bad Bunny a Madrid.
19: Acaba el dia 15.
18: És el 10 de juny. Però com pot ser? Què haurà de dir en Bad Bunny? Ja ho haurà dit tot.
15: I no hi haurà prou gent per un
18: punt. No hi ha prou famosos.
19: Fa molta mandra.
18: En fi, ahir al programa no vam tenir temps de comentar de tot l'enrenou que es va generar al concert de Bad Bunny amb una de les influencers i tiktokers més importants de l'Estat com a protagonista. Estem parlant de la Lola Lolita.
19: Lola Lolita, Lola.
18: Costa molt dir aquest nom.
19: Si
18: vas una mica accelerada, no el diràs bé. Jo necessito fer una paradinha pel mig perquè si no m'entrebanca.
19: Lola Moreno.
18: La Lola Moreno, Lola Lolita, va ser una de les famoses seleccionades per pujar a la casita de Bad Bunny a Madrid, que recordem que la casita és aquest espai reservat per VIPs normatius, tot i que han fet una mica de canvi, no?, en els últims shows, que dius...
19: I que també, de sobte, clar, hi ha un pobre noi que el fan pujar a la casita i els tuits són... Ara sí!
18: Ara sí!
19: Per fi, gent de totes les... Que dius que li estan dient... La il·lusió de la teva vida, exacte, i de sobte diuen... Mira, aquest bé que és lleig, perfecte!
18: Bé, doncs tots aquests VIPs enfocats per les càmeres i que està causant tanta i tanta polèmica els darrers dies. Ja sigui per qui puja, per què hi puja, i altres no, i com hi puja. I en el cas de la Lola Lolita, ens hi hem d'aturar una estona llarga, perquè el primer que es va donar d'aquesta polèmica que ara comentarem va ser, com no, el nostre Javi Hoyos.
0: Lola Lolita entró con Alonso López en la casita, pero ¿por qué no se le vio después? Y me cuenta, cuando llegamos a la casita ya había gente y era pues, muy difícil moverte. De hecho, la gente se mataba por estar en primera fila y salir en el vídeo. Igual les comentabas, oye, nos turnamos en las canciones para bailarlas y la gente no quería. Y entonces Lola dijo, pues mira, yo he venido aquí a pasármelo bien a la casita, a disfrutar, a bailar, ya está. Cuando se dio cuenta de que la gente daba codazos, que se mataba por estar delante y que no dejaba a nadie ponerse ahí, pues decidió ir a lo que hay que hacer a la casita, pasárselo bien.
18: Clar, quan en Javi Hoyos publica aquest vídeo, encara no s'havien viralitzat les imatges que tant han circulat a internet les últimes hores de la Lola allà a la casita, arribant gairebé a les mans amb una noia aparentment anònima, que no sabem qui és. Senzillament, el que veiem en les imatges, no?, que portava un top blanc i que ensenyava la panxa. Però s'entreveia una discussió d'aquelles que...
15: D'aquelles
18: gegates històriques,
15: sí,
18: eh?
15: Sí, sí, sí.
18: D'aquelles que veus de vegades a les discoteques i dius, buah, sort que no sóc una de les amigues que les ha d'apartar.
19: Ni Esther Expósito.
18: Ni Esther Expósito. Una discussió pujadeta de to, molt acalorada, on gairebé arriben a les mans, parlant-se, saps allò, a dos dits de la cara.
15: Dits, eh? La Lola, Lolita...
18: Gairebé sexual.
19: No hi cap ni un paper.
15: I amb
19: allà.
15: Aquest somriure com mig violent.
18: Bueno, sí. Aquest somriure de sí, busca'm.
19: I la Lola... La Lola, ja es veu que quan la trobes, la trobes del tot.
18: Home, no, i es veu molt clar. És allà. Cridant-se, semblava... I aquí tothom hi llegia el mateix. Una baralla per robar focus a la casita, per aparèixer a primera fila, per ser la més famosa de tots, és a dir, una baralla de misèria humana.
19: I és el que més justament s'ha criticat de la casita aquests dies, vull dir que és el retrat perfecte,
18: perfecte,
19: de tot el que s'ha estat
18: és,
19: comentant.
18: Perdona, és el quadre que volíem,
15: sí, tal qual.
18: Total, que com que les imatges ja s'havien convertit en notícia i la Lola estava ocupant molts titulars, ella va decidir donar explicacions a les seves xarxes.
1: Y es que como muchos sabéis, yo ayer estuve en la casita. ¿Qué pasa? Que ayer había un poco de overbooking en la casita y obviamente había gente maravillosa. Y luego había otra gente que, bueno, todos sabemos cómo es esa otra gente, ¿no? Hay de todo en la tierra del Señor. Yo ayer, por ejemplo, no vi nada del concierto, no lo disfruté. De verdad que no tenéis nada que envidiar a la gente que está en la casita. Y me dio la oportunidad de volver hoy para vivirlo y os prometo que para mí ha sido un concierto totalmente diferente, solamente por el ambiente, el sitio y la energía y la vibra de la gente. O sea, de verdad, que estoy tan feliz.
18: És a dir, jo us explico, que la Lola el dimarts puja a la casita de Bad Bunny, gairebé ni se la veu, i gairebé arriba a les mans amb aquesta noia que dèiem,
15: sí.
18: Ella suposo que s'emprenya i ho fa saber a l'organització, i des d'aquesta organització del concert la tornen a convidar l'endemà, al concert de dimecres del Metropolitano, a Madrid encara, a una zona diferent, però també per VIPs.
19: Que...
18: Però no era la casita, era una zona Val. On podies ballar, hi havia més espai...
15: Li compensen.
19: Que, sí. Com va dir Demi Lovato, get a fucking job.
18: Bueno, ella té un job i guanya molta pasta.
19: Sí, però perdona'm una cosa, com pot ser... Bueno, no sé, age.
18: I aquí si ella diu...
15: Perquè no va poder disfrutar, perquè la molestaven.
18: Aquí diu que ella va gaudir moltíssim més de l'experiència i suposo que també va fer aquests stories com per, a banda de guanyar molt engagement i seguidors, que segur que n'ha guanyat, segur. Per agrair aquesta invitació. Però clar, a mi aquestes explicacions se'm quedaven curtes. Jo necessitava més detalls de la baralla. Com diuen a la PM, jo creo que se peleen, que discuten muy fuerte. I afortunadament a TikTok la Lola Lolita es va estirar una mica més.
1: Como sabéis, ayer estuve en la casita, pero ayer había un poco de overbooking, un poco de gente como que le gustaba el enfrentamiento, como que buscaba pelea. Y yo no soy nada de ese team. Entonces yo le digo, mira, escúchame, si me vas a pegar otro empujón más, voy a llamar a la seguridad y le voy a decir que pare. Porque yo estoy muy tranquila, muy relajada, disfrutando de la vida y no quiero...

0: picada d'ullet. Em
1: sembla fora de lloc. Em sembla fora de lloc.
2: Sí, no ho sé.
3: Però vaja, no sé.
4: Bueno.
1: Resumint, que no nega en absolut la Lola Lolita aquesta estampa a la bronca, però dona bastant les culpes a l'altra noia. Ell ens ven la imatge de que no, sóc la Lola Lolita, jo no busco problemes, a mi tot això ni em va ni em ve. A partir d'aquí us la podeu creure o no? La Lola va insistir moltíssim en que el segon dia del concert s'ho va passar molt millor a una altra zona, com dèiem, amb la seva gent, i que fins i tot va conèixer un actor famós internacional allà.
5: Es increíble, o sea, no os puedo explicar, me lo he pasado tan bien, estaba con gente súper guay, súper buena vibra, todos hemos bailado, y de repente me giro para el lado y digo, ¡oh! Si este es el actor de Sex Education. Digo, madre mía, si es que yo he visto esta serie, yo amo a este hombre. Y cuando lo he conocido en la vida real, es igual. Una vibra, un baile, una energía. Digo, qué maravilla coincidir con gente así, ¿sabes? Gente feliz, que no te habla feo, que no te quiere molestar, que simplemente quiere vivir el concierto.
1: Ella havia de compensar tots els favors que li estaven fent i llavors, bueno, ens ho ven de la millor manera que en sap. Aleshores, la Lola, que és llesta, ha aprofitat tota aquesta polèmica per promocionar-se a les últimes hores. Fins i tot, ahir va publicar una foto amb la Georgina Rodríguez, l'empresària i dona de Cristiano Ronaldo. Mm-hmm.
2: Sobretot empresària.
1: I jo tenia el tema fins aquí, però he vist que tenim una última hora.
6: Què ha passat? A veure.
1: T'ho dic, Roger.
6: Aviam, sisplau.
1: La noia anònima de la baralla a la casita amb Lola Lolita ja ha dit la seva. I et diré que la periodista que ha aconseguit les seves declaracions és l'Anna Gurguí, sí. És l'Anna del Salseo de TikTok.
7: La chica en cuestión dice: hola, soy la chica que aparece en el vídeo. En ningún momento empujé a nadie. De hecho, yo estaba en primera fila desde antes que empezara el concierto. Fui la primera persona en entrar justo detrás de Marcelo. No tendría ningún sentido que intentara empujar para conseguir un sitio que ya tenía. En un espacio tan concurrido es normal que haya movimiento y contacto involuntario entre las personas, pero nunca tuve una actitud agresiva. Lo que sí ocurrió es que en medio del concierto ella acudió a seguridad alegando que yo la había empujado. Sinceramente dio la impresión de que estaba muy incómoda por no haber conseguido colocarse donde quería y que necesitaba encontrar alguna manera de cambiar la situación. Incluso parecía que tenía que encontrar una explicación o una excusa para intentar ponerse delante.
6: Que és el mateix que, de discoteca, eh?
2: Efectivament, i és el mateix que ha explicat aquesta mateixa noia Guiri a les seves xarxes, que a més té dos vídeos només, un i aquest segon que ha publicat a TikTok.
1: Que fort, no ho havia vist, això.
2: Pronunciant-se, però explica exactament això. Amb un accent de Guiri, que al·lucines.
1: Clar, per això no sabia qui era la Lola Lolita.
2: No sap qui és ningú d'aquí, clar, sí.
1: Clar.
4: Bé, farem una pausa i de seguida Jaume Miranda, que la cosa està calenteta perquè en Pol Mescal no para de... i de voltar per Barcelona i de veure.
1: Mira que jo l'altre dia feia broma de dir, és que vaig, me'l trobaré pel barri. I efectivament és que no para de córrer per allà.
4: No, és que heu estat molt a prop.
2: Un dia te'l trobaràs al sofà de casa, Marta.
1: Està a punt d'obrir un forn de palla, t'ho vaig dir.
4: Ara comentem tots els detalls.
8: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
4: Jaume Miranda, molt bona tarda.
10: Molt bona tarda, com estàs?
4: Se t'acumula la feina perquè tenim tot d'oients enviant-te informacions, missatges, fotos, vídeos...
10: Molta corresponsalia per tot Catalunya. Soc molt feliç.
4: A veure, aquestes setmanes ja has anat informant de diferents rodatges internacionals que estan coincidint tots a Catalunya, a la ciutat de Barcelona i també a Girona. Parlàvem l'altre dia de l'Úrsula Corberó.
2: Allà a Medinyà, a l'Snac.
4: Exacte.
2: Davant del rei de la Rajola.
4: Sí. I avui, doncs, tens novetats de tots ells, perquè, clar, ara ja no podem deixar de seguir tots aquests rodatges.
10: Exacte. Jo crec que podem concloure que Hollywood ara mateix està buit, perquè tota gran producció que s'apresti s'està rodant a Catalunya, amb totes les alegries que això mos dona, sobretot en els amants d'espop, i amb tots els perills de major popularitat i turistificació del nostre territori que pot comportar això també. Un dels rodatges més ambiciosos és, com no, és de la pel·li dels Beatles. Amb aquesta cançó que m'agrada molt, eh?
4: L'altre dia ens escrivia una noia també que s'havia apuntat al càsting, però que al final li van dir que no. I jo ja pensava, mira, alguns Tindrem algú a dir que ens pugui
1: explicar. Mira, hi ha companys de redacció de la tarda de Catalunya Ràdio que es van apuntar al càsting i a un li van dir que sí, a l'Òscar.

0: Doncs mira,
1: i anirà, que era d'estudiant en pràctiques. Va dir que no, perquè el seu compromís era amb la feina que estava fent aquí.
0: Clar.
1: I per exigències de guió els demanaven com full time, tota l'estona.
2: Sí, jo he de dir que me vaig apuntar en el càsting per aquest programa, però és que era molt incompatible per horari amb poder tenir després una feina normativa. Ja. Llavors vaig dir que no.
1: I que ara potser estic ventilant hores, molta no? cosa, sí, eren moltíssimes són hores. I hi havia molta exigència física també, que recordo que li van dir no tallis els cabells.
2: Ah, prohibit. Sí, i no podies dur tatuatges, i jo vaig enviar fotos com amb una camiseta com molt llarga perquè no se m'avessin per poder sortir de vora amb Paul McCartney.
3: I com t'han descartat? Ho han fet elegantment?
2: M'he autodescartat.
3: Ah, t'has autodescartat.
2: M'he autodescartat, absolutament. M'ho van enviar com un dia de rodatge i de prova de vestuari i vaig dir, mira,
1: no soc capaç de
4: podré venir.
2: No, tengo mucho lío. Bé, aquesta producció mos està portant moltes alegries, com s'ha de tenir Paul Mescal implorant pitis per als carrers de Barcelona, però no són les úniques bones noves. Ahir va haver un rodatge d'aquesta pel·lícula en el nou estadi de Tarragona, amb tot un desplegament de carpes, furgonetes i personal. On ahir també hi va haver mogudes a l'estadi Tàrraco, a Tarragona també, on una seguidora mos enviava un vídeo on se pot veure infraestructura i personal de rodatge per fora de recinte, i la seguidora mos indicava que sonava música des de dins. Sabem que dilluns retornaran a rodar, aquesta vegada a Salou, i durant aquestes setmanes gravaran a diferents punts de Catalunya. Molta atenció per si viviu a prop d'aquests llocs, perquè rodaran a l'aeroport de Lleida, a l'estadi Olímpic o a l'estadi de béisbol, els dos de Barcelona, a Cala Salguer de Palamós, a la casa Casa Bo de Sitges, per Riudellots de la Selva o per Sant Vicenç de Montalt, entre d'altres.
3: Doncs déu-n'hi-do, amunt i avall. I
1: però vols dir que en Paul Mescal estarà tot arreu? Serà el foraster? Serà en Quim Masferrer? No,
3: amb el cotxe.
2: M'encantaria, de més, duen una perruca similar, Paul McCartney, en Quim.
1: És que, mira...
3: Sí.
2: Mira, jo no ho sé si anirà tots aquests dies de rodatge en Paul Mescal, però, per si un cas, a totes les que estigueu per aquella zona, vos recomanaria comprar tabac per si en Paul Mescal vos demani un piti per lo que pugui ser.
3: Però una cosa, els Beatles van estar tots aquests llocs?
2: No, de fet, els Beatles...
1: Estan recreant
2: llocs de Nova York i així. Els Beatles només van estar a Barcelona l'any 1965,
3: a la Monumental de Barcelona,
2: sí, això ja
3: no
2: se sap,
3: res.
2: I ja està.
1: Si haguéssim fet el que no surti d'aquí en aquella època, hauríem parlat tant d'ells.
3: Home, molt. Uf. És que, clar...
4: M'encanten els Beatles, nois.
2: Estan molt bé, els Beatles. Tinc moltes ganes d'aquestes pel·lícules.
3: Per cert, unes oients ens envien un missatge d'ahir la nit que es varen trobar en Paul Mescal de festa. És una mica llarg, però és que ens dona una de detalls que són increïbles. Diu, hola, ahir amb les meves amigues, per celebrar que vam fer l'últim examen de la carrera, vam anar a l'Almodós Bar. Estava bastant buit perquè estava diluviant, però efectivament estava el Paul Mescal...
2: Efectivament,
3: diu. Com havíeu dit vosaltres, efectivament es trobava allà.
1: No ha marxat d'allà, s'ha quedat a viure.
4: Som tontos, de veritat, anant al Primavera, quan plovia, quan podríem haver anat a l'Almodós Bar i lligar-nos al Paul Mescal.
1: Ella és més autèntica que nosaltres.
4: Absolutament, Marta.
3: Ens diu, ho estaven donant tot, de fet, els dos anaven bastant beguts. El Paul era l'ànima de la festa. Tot s'ha de dir que ballava, que feia prou vergonya aliena. Passos prohibits de guiri, però l'estimem igual. Al final de la nit, a fora, els hi vam dir on havien d'agafar un taxi, i el Paul, supersimpàtic, ens va preguntar si ens ho havien passat bé.
1: Uau.
3: També vam embogir i li vam demanar una foto. Moment friki fans absolutes. I, òbviament, ens va dir que no, que era d'esperar. Igualment va ser la nit de la nostra vida, això és tot, sou perfectes. Per tant, tota aquesta informació de primera mà.
2: A mi aquest missatge m'ha donat sa vida. He de dir per a ses descontextualitzades que en Joseph Quinn, que era el seu company de festa, és aquest noi que donava vida a un rocker molt mític de Stranger Things, de sa sèrie.
1: Ah!
2: Que alhora també és un dels actors que fa, interpreten en Josh Harrison en els Beatles, en aquest cas. En Paul Mescal és en Paul McCartney, en Josh Harrison...
3: Companys de rodatge, fent una mica de temps entre rodatge i rodatge.
2: Exacte. I per ses que no estiguin molt germanades, Almodóvar, són dos bars que són com família, diguem-hi, Almodóvar, que és aquest que té karaoke, que és on van estar ahir a la nit.
3: Aquest és Almodóvar, no Almodós.
2: Sí, dissabte passat va estar a l'Almodós Bar. Llavors és que no es fan només d'un, sinó dels dos locals, i va intercalant. M'agrada moltíssim.
3: Molt bé.
2: Clar, avui estic nerviós perquè dic, sortiré un dels dos per trobar-me'l, però he de triar. És...
3: No, de l'una a l'altra.
2: 50-50.
1: Jo crec que avui no anirà allà.
4: A mi em van dir que el convidaven al Primavera Sound. però clar, no sé si és veritat.
1: Segurament sí.
4: Rumorologia. Ja, però després no només ha de ser veritat, sinó que ha hagut d'acceptar la invitació. I
3: ha de tenir ganes d'anar-hi quan arribi el moment.
1: Ell sabia que ahir tocava anar a un espai tancat. Sí. És que ho sabia perfectament.
3: Ell estava pendent del Meteocat.
1: A veure, ell és un professional del mal temps. Descarregat del mòbil.
2: I de sa festa apareix.
3: És que no para, eh?
4: Nosaltres tenim aquesta cosa mediterrània il·lusa, que sempre pensem que al final sortirà el sol, perquè si no, no s'explica com ahir vam anar tots al Primavera Sant, quan ja entraves al Meteocat i et posava que diluviava tota la tarda.
3: No, fins a les dues.
1: Perquè molts hi anàveu convidats per treballar, no?
4: Sí, jo personalment sí, per exemple.
2: I si has pagat aquell dinerari, vaig sí o sí, no?
4: No, sí, però fins i tot l'organització, si tothom actuant com si en algun moment el temps ens hagués de dir era broma tot. Al final sí que faig sol.
2: Demència col·lectiva.
4: I en canvi el Pol Mescal, que és un tio que ve d'un país fred de collons on sempre està plovent, va dir jo ja sé com funciona això, em tenco.
2: He de dir, informació que m'ha donat una persona propera en el rodatge, que avui en Pol Mescal, o sigui, hi ha rodatge dels Beatles avui, però ell no hi és, no està convocat.
1: Això t'anava
2: no
1: a dir, perquè si, exacte, si un no està de vacances, aquí llavors, està treballant.
2: Exacte, en el sentit de que avui, si té ressaca, que tot pinta que sí, la pot disfrutar tranquil·lament en el seu hotel on estigui, i a part, que si avui volgués tornar a sortir de festa, sigui on sigui, que no té feina, vaja.
3: Tenim altres rodatges a tot això a Catalunya.
2: Sí. També s'està rodant per Catalunya la nova temporada de Chacal amb Úrsula Corberó, que pot compaginar així la seva maternitat amb sa feina. Aquest dilluns, dimarts i dimecres han estat gravant per Vandellòs, a la comarca del Baix Camp. I bé, sí que hi ha hagut rodatge a Vandellòs, com dèiem, però, com dirien a Núria Marín, Úrsula Corberó not found. Una seguidora ahir mos comunicava: bon dia, guapures. Ahir, efectivament, vam tenir rodatge de Jackal a Vandellòs, tot i que, per sorpresa nostra, Úrsula Corberó no va aparèixer. Segons mos expliquen, estarà avui rodant a l'Hospitalet de l'Infant i ha vengut en el rodatge amb sa seva mare, sa seva parella i el seu fill. Ara bé, no vam quedar buits de famosos perquè mireu qui estava rodant. Neddy Redmayne. Mira.
4: L'Eddy, Roger, eh?
3: Deixem buscar l'Eddy.
1: Ui, tant, si el coneixes. És el que feia la
2: saps
1: teoria...
2: Saps perfectament, sí, sí.
1: Que feia de Stephen Hawking.
4: I que ja van
3: exacte.
4: Ser molta...
3: Ah, sí.
4: Ja van ser sí, molta sí, promoció sí, sí. Amb Jack Alou, amb la Úrsula.
2: Sí, és que de fet, exacte.
4: El noi pel roig.
3: Sí, perdona, l'he vista.
4: L'únic pel roig actor així sí, internacional.
2: Exacte.
1: Que, ell, bueno, i jo l'altre que conec és l'Ed Sheeran.
4: Clar, però ell no...
1: Que no és actor. De moment.
4: Tu saps que hi ha més asexuals que pel rojos al món, Marta?
3: Uf, més asexuals que
4: pel rojos. Això no sé, però...
1: Font,
4: algun dia algú m'ho va dir.
2: Sí, canaletes.
4: Que de veritat, que a mi algú... Vaig a comprovar, vaig a fer un double check.
1: Molt bé.
3: Una cosa, que la primera temporada ell és molt més protagonista que ella.
2: És que ella és en Jackal, molt... i ella és típica trama, és misògina, en què sa dona té exacte, un paper secundari i poc exacte. Més, però aquí som tan poc objectius i tan poc rigorosos que li hem donat com tota sa bolla a que no. La Corberó Roda de Catalunya.
3: Sí, sí, sí.
2: Però aquesta favor, persona, que a part d'haver sortit a La noia de NASA o Animals Fantàstics, té un Òscar per La teoria del tot, com tu deies, que fa en aquesta pel·lícula de Hawking, no?
1: Jo estic bastant al·lucinada que tota la família de l'Úrsula la pugui anar acompanyant. Segurament perquè pugui estar en contacte amb el petit Dante, no sé, si encara, sí, sí, sí, no sé si li dona el pit, fins i tot no ho sé.
4: Només es pot entendre si la teva família és del mateix gremi, que és un gremi que et pot donar molta flexibilitat sí. Si tens la sort de poder-t'hi dedicar en els nivells de professionalitat on treballen ells i si guanyes molta moneda.
1: Sí. Perquè fins i tot sovint, en casos de grans famoses, si volguessin fer això, potser haurien de recórrer
4: a una nani, que diuen elles.
1: Exacte.
4: Elles diuen nani.
3: És la família.
4: Jo cangur no es diu.
1: Jo dic cangur, exacte. Jo anava a dir cangur, però és veritat que s'estila molt nani quan tens molts diners.
4: A partir de X diners a la renda, dius nani.
2: Jo clarament no puc dir nani, llavors. Bé, tot això passava a Vandellòs, on hi havia Neddy Redmayne gravant sol, però després del rodatge posterior s'ha traslladat a l'Hospitalet de l'Infant, on sí que ha aparegut també na Úrsula. Una altra seguidora mos envia vídeos d'ahir on se veu els dos actors gravant a sa costa en plena pluja i amb un grapat de jubilades nedant tan tranquil·les en segon terme per darrere, alienes a set superestrelles. M'ha encantat, absolutament.
4: Perdoneu, he fet el double check de la...
3: Ah, a veure, aprovació
4: doble.
1: Què diu ChatGPT?
4: ChatGPT em diu que no estic tan desencaminada, però que és molt difícil perquè és veritat que si de casa és més fàcil veure quants pèls rojos hi ha al món que quants asexuals.
1: Clar, perquè tota la gent que potser no ho sap o que no ho ha confessat, no ha aixecat el dit de dir jo sóc asexual.
4: És més complicadot. Tot i així, diu que hi ha un 1% de la població mundial en principi que seria asexual i entre un 1 i un 2 de població mundial pèl roja. Escolta, sorprenen aquestes xifres.
1: Sí, sí. Mm.
4: Perquè tu diries d'entrada, no, que hi ha molta... Que hi ha...
3: Jo mai m'ho havia
4: sembla que hi ha molts pèl-rojos, molts. Vull dir, ja ho veus que no són majoria, però te'n trobes, en coneixes.
1: Ja, és veritat.
4: No?
1: És veritat.
2: Jo per mi el que més sorprèn són les temàtiques d'aquest programa, honestament. Mai saps on pot derivar això.
3: És molt transversal, tot.
2: Sí, sí.
3: Ocupem a tots els quatre carrils de l'autopista. Bé, nois, ho deixarem aquí, que passeu bon cap de setmana.
4: Ai, nen,
3: igualment. Cuideu-vos tots. I tornarem dilluns.
4: Ara anem a Girona.
3: A partir de la sisena.
4: Ai, que vagi molt bé. Que vagi bé el bolo. Va, tu poder tindràs una cita, anant bé allà o què?
3: Mira, potser aprofitem i ja matem.
4: Sí? Sí, ens ho expliques dilluns.
3: Dilluns tots els detalls.
4: De la cita d'en Roger.
3: No, del Club Tàndem.
0: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic. La casa nostra ja és casa teva.
5: Que bé, que bé.
0: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
6: Tranquils, que no ens avorrirem.
0: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
7: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
8: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
7: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
8: T'ho perdràs?
7: Més informació a futurfest.cat.
9: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
10: Buos i Leire Martínez ens deixen sense alternatiu.

parelles musicals que no hauríem imaginat mai, com a mínim un servidor, que escoltaríem. Una és el flamant duet format per Búhos i Leire Martínez, sí, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh. Ens canten aquest No hi ha pla B per contagiar-nos de la seva determinació i energia per començar a llaurar el camí que volem pel nostre futur.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Tot costa.
3: Durant la temporada canten els porters. Ai, sense anar més lluny. Avui cantarem els del Tot costa, des del Primavera Sound.
2: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest divendres 5 de juny de 2026, el dia que, ja fidels a la tradició, fem el Tot Costa per tercer any consecutiu des del Festival Primavera Sound, al Fòrum de Barcelona. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, hi ha ambientet ja, eh?
1: Sí, hi ha força ambient i, de fet, et diria que no estan sent els millors dies climatològicament parlant i que li expliquin el primavera respecte a ahir, però ha estat una tarda prou maca i van entrant riuades i riuades i riuades de gent, segons tu, amb un perfil més baix que d'altres anys, però déu-n'hi-do.
0: Perfil estètic.
1: Les vestimentes, sí, no, estèticament.
0: Però mira, justament ara no és el millor moment per dir-ho.
1: que de tant en tant
0: Hi ha algú... Hi ha algú que puja al nivell i sembla que vagi al... Com era el sopar aquell del Metropolitan? La Met Gala.
2: La Met Gala, sí.
0: Una mica seria això. En fi, hem vingut a parlar de música, també d'esport, amb músics, amb esportistes, però abans, també fidels a la tradició, Sònia, què ens expliques?
1: Doncs que la selecció espanyola, ara parlaves tu de l'amistós d'ahir, marxa avui cap als Estats Units per disputar aquest Mundial. És veritat que no ho ha citat.
0: Això ho ha dit vostè.
1: Val, d'acord. Doncs abans jugaran amistós a Mèxic i el primer amistós de preparació que va ser ahir va empatar a un amb Iraq. I has dit alguna cosa així com els porters canten de vegades. Mm. Bé, doncs ahir Joan Garcia va cantar, no va estar gaire encertat en el gol d'Iraq. En tot cas, sí que tenim una notícia positiva, que és que Ferran Torres va marcar. Ja sabem que Ferran Torres, quan arriba a la selecció espanyola, s'entona molt, molt ràpid i, de fet, és un dels fixes de Luis de la Fuente.
2: Quina arrencada, no? Aquí pim-pam, repartint. Joan Garcia, Ferran...
1: Però Ferran és en positiu.
2: Ferran amb el Barça ha fet molts gols aquesta temporada.
1: També, però Ferran, on és infal·lible, és amb la selecció espanyola. Jo crec que les seves xifres amb la selecció espanyola sempre estan molt altes.
2: Has donat a entendre com que uns marca gols i amb altres no.
1: No, en absolut. No era aquesta la intenció, en tot cas. Després, al contrari, era un elogi per contrarrestar que Joan Garcia potser no va tenir la seva millor nit.
0: En temps de tertúlia aclarirem conceptes més endavant.
1: Tot això, la selecció espanyola femenina juga a les 9 del vespre contra Anglaterra a Palma en un partit de classificació pel Mundial. El combinat espanyol, que compta amb 7 catalanes, necessita la victòria per un mínim de 2 gols per dependre de si mateix per aquesta classificació, per posar-se per davant d'Anglaterra. I el Barça ha fet oficial que el 13 de juliol començarà la pretemporada. Ho farà amb Ferran i amb Joan Garcia, dos de les seves estrelles blaugranes.
2: No crec.
0: Segurament no.
1: Bé, teniu raó. El 13... Bé, depèn de com li vagi també a Espanya al Mundial.
0: Molt malament. Però en principi... Hi hauria d'anar a Espanya perquè...
1: Sí, en principi sí que... És veritat que els primers dies probablement no hi seran. Aquest any no hi haurà gira, però sí una estada, concretament a St. George's Park, on ja el Barça ha fet més d'un estatge, del 27 de juliol al 3 d'agost. A Primera Federació, el Sabadell rep a les 9 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a segona. A l'anada, victòria blanca per 2-0. Tenen complicat els arlequinats. I per cert, que Pablo Alfaro ha anunciat que marxa, un cop aconseguit l'objectiu de mantenir el Nàstic a la categoria.
0: Ja ens va explicar el dia que el vam entrevistar que si fos per ell encantat, però fa l'efecte que el Nàstic no ha acabat de quedar convençut amb les prestacions del tècnic aragonès, tot i que al final ha acabat aconseguint l'objectiu de mantenir-los a Primera Federació.
1: Encara un apunt, l'Espanyol femení ha ampliat el contracte de la lateral Lucía Vallejo fins al 2028. En bàsquet, la penya intentarà igualar aquest vespre la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB amb el Baskonia, l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres estan obligats a guanyar per forçar el desempat. Ja sabeu, com tots aquests quarts de finals amb representants catalans, a partir de les 9, per l'app i el web de Catalunya Ràdio, pel digital, també per la plataforma 3CAT, podreu seguir aquest partit. El Barça està obligat a guanyar demà a la pista de l'UCAM de Múrcia, si vol passar a les semifinals, després de caure ahir al Palau. Vam viure el Tot Costa. Sí,
0: per cert, que ens va atropellar el directe, però revisat el tram final de partit i escoltant Xavi Pasqual, l'arbitratge dels últims 30 segons, com diria Núñez, és de juzgat de guàrdia.
1: També hi haurà tercer partit a l'eliminatòria entre el Tenerife i el Madrid. Aquí tu, si veus, aquí vas pronosticar bé, tu ja ho deies que hi hauria tercer partit i que segurament passaria al Madrid, això ja ho veurem, el tercer, però de moment en el d'ahir que era complicat el van guanyar. El Barça d'handbol s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei en vèncer l'Atlètic Valladolid per 38-24. S'ha lesionat Jorge Sikusa, un esquins del turmell esquerre una setmana de la Final Four de la Champions. L'he preguntat al Salmurri i es veu que no hi haurà problema, en principi, perquè pugui jugar, que es recuperarà a temps. Ara em mira i riu, però és el que m'ha dit abans. L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al guanyador del duel entre el Nava i el Ciudad Encantada, que ha començat a 7:15. El resultat encara és molt igualat i queden alguns minuts pel descans, per tant ja després us explico què ha passat. En tenis, a Roland Garros, el barceloní Granollers s'ha classificat per la final de dobles amb el seu company Horacio Ceballos. Volen reeditar el títol i a la final s'enfrontaran el finlandès Heliovaara i l'anglès Patten. Al quadre individual ja tenim el primer finalista masculí. Zverev ha guanyat Mensik en 4 sets. L'altre finalista sortirà de la semi-italiana entre Covoli i Arnaldi. Sembla ser que sí, que aquest cop Zverev guanyarà el Roland Garros.
0: Jo m'esperaria fins l'últim revolt.
1: La final femenina la jugaran Andrieva i la polonesa Chualinska. Marc Márquez ha liderat el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, però el segon, el que comptava de la primera jornada, s'ha quedat a 7 dècimes del pilot més ràpid de Pedro Acosta. Marc Márquez ha declarat que avui no ha tingut les millors sensacions i que es reservava per demà. Demà, a les 11, la classificació, a les 3 de la tarda, la cursa sprint en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: Doncs aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que avui...
1: Espera, mira, que m'apunta el Marc Andrés, que Arnaldi s'ha retirat per un virus. Per tant, ja tenim el final de Roland Garros.
0: Covoli.
1: Zverev Covoli.
0: Era el que estava previst, tan bon punt van començar a caure les patums del quadre. Veurem de què són capaços l'italià i l'alemany en aquesta final de diumenge. Ara sí, aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que avui té una pregunta musical com no pot ser d'una altra manera.
1: Sí, aprofitant que som aquí al Primavera Sound i que barregem música i futbol, per ser, per exemple, ara fa una estona, com que s'apropa al Mundial, jo veig algunes samarretes de futbol mundialistes i hi ha un noi amb una samarreta del Brasil de Ronaldinho.
0: Sí,
1: encara té tirada, Ronaldinho.
0: Ja,
1: eh?
0: Això ja no és la primera brasilera que veig i n'hi ha força sovint passejant amb samarretes del Barça, que és una cosa que a mi sempre em crida l'atenció anar a un concert amb una samarreta del Barça, però...
1: Se'n diuen tendències de moda, Costa. I va haver-hi una tendència... Bé, ara hi ha una tendència de portar samarretes de futbol, està clar. Però les samarretes del Barça... Sí, amb els concerts.
0: I també hi ha tendència d'anar amb banyador a un concert.
1: El Primavera Sound.
2: El Primavera Sound, tot és tendència.
1: Tot és tendència.
2: He vist molta samarreta de l'Arsenal.
0: Home, clar, si no se la posen ara, no sí, se la posaran mai.
1: Bé, doncs la pregunta que us fem és amb quin gènere musical associeu el Barça de Flick. I us oferim 4 opcions, però de gèneres n'hi ha molts i per tant ens en podeu dir els que considereu. Rock and roll, que potser seria més evident, pop, música urbana o música clàssica. Amb quin gènere musical associeu el Barça de Flick? Jo ara estava pensant sobre aquestes 4 opcions i potser el Barça de Guardiola l'associaria amb música clàssica, com molt harmoniós,
0: sí,
1: tot plegat.
0: Sí, el de Flick.
1: Jo clàssica no em costa, però vaja, després la Sònia ens dirà si com estan els percentatges i què és el que ha vist majoritàriament la nostra audiència.
0: Molt bé, doncs des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a aquesta edició especial i anual del Tot Costa des del Festival Primavera Sound de Barcelona. A la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui en la companyia de... com a mínim dos habituals dels divendres. Bernat Soler, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal?
2: Molt bé, molt content de ser el possiblement millor Tot Costa de l'any de cada temporada.
1: Que siguem un programa d'esports i que et sembli el millor programa que fem és el d'avui, no sé si diu gaire bo de nosaltres.
0: Perquè sabem que ho diu des del carinyo més profund, però hauria de ser ofensiu.
2: No, ja sabeu que ho dic absolutament sincerament, fins i tot us vaig proposar que el primer any que vau fer el presentéssiu a concursos, perquè és que, a premis, vull dir, perquè és que la combinació, o sigui, l'habilitat que teniu per combinar una cosa aparentment tan poc combinable com l'esport i la música moderna.
0: Això en part és gràcies als que ens acompanyeu i als esportistes i músics que han passat en altres anys i que passaran avui també en aquest Tot Costa Especial. Lady Gemarrero, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Tot bé?
4: Tot bé.
1: Per fi ho has aconseguit, Gemma.
4: Per fi.
1: Perquè porta anys reclamant la Gemma.
4: El meu primer primavera.
0: Ah, però és que aquest any cau en divendres.
4: Sí.
1: És cert.
4: Encantada.
1: Normalment el feien en dijous.
4: Encantada. Al Cruïlla he vingut més, però és la primera vegada que vinc al Primavera Sound. I les pintes m'agraden, eh?
0: Són interessants.
4: Estic molt entretinguda. molt entretinguda.
1: És un públic diferent el del Cruïlla,
2: molt diferent,
1: eh?
2: Molt diferent.
1: Sí, d'acord.
0: No és un habitual del divendres, però quan fem Primavera Sound, posa el peu a la porta. Sí, senyor Gerard Tautet, bona tarda.
5: Bona tarda. Molt d'acord amb Bernat Soler, amb que és un dels millors dies del Tot Costa, no perquè es faci un contingut dolent els altres dies, sinó perquè es pot barrejar les dues coses. Mm-hmm. Per tant, és un dia fantàstic.
1: La de cops de colze que heu de fer, Gerard Altec, per ser avui aquí.
0: Però de...
1: a la seva època com a central era bastant més però fi que les maniobres missatger... que arriba de fer.
2: Jo t'he de dir que no et recordo cap altre divendres de la temporada.
5: No.
2: Tu els divendres sempre no. Estàs ocupat.
5: Sempre és completament mentida, perquè sabeu que el joc de l'Oleart, que es volta per aquí, no n'endevino ni una, i alguns dies he vingut.
0: I en canvi, quan et demanem qui t'interessa del programa del Primavera Sound, sempre tens propostes que desconeixem. Recordo un any que estaves emocionadíssim amb The National.
5: I segueixo estant-ho. I era el mateix any que hi havia l'Anna del Rei, per tant vaig fer doblete. Aquest any, The Cure, avui.
1: The Cure, que el podeu sentir íntegre avui a ICAT. Els nostres cosins germans l'emeten íntegrament perquè... ho dic per aquells que no tinguin la sort, com el Gerard Autet, que serà allà on quedes, oi?
5: Tot i que no estic... No tinc el nivell de The National, diguéssim, que m'agrada molt i soc fan des de fa molt temps. Amb The Cure, aviam, no negaré que conec les 3-4 que em fan gràcia i poca cosa més. Demà Goril·les molt millor, ex-ex, demà, bueno, ho veurem.
0: Demà també hi ha Massive Attack.
5: Massive Attack, em sembla.
2: Massive Attack era ahir.
5: Ah, era ahir.
2: El van cancel·lar i no sé si l'han...
4: I han retornat el diners.
5: Sempre hi ha un gran cartell al Primavera i és un ambient que a mi m'agrada.
0: Molt bé.
5: Per aquí...
2: ja fa per tu.
0: Doncs de seguida...
2: Modernet.
0: Tu, Bernat, que ets un clàssic de Cure o tens algun altre...
2: Jo, és que són els únics que conec. Aquest és el problema. Perquè, clar, llegeixes la llista de... Sí. Molt modern i molt... Bé, però de Cure, sí.
1: Ha passat per aquí fa uns minuts el Marc Serra, el nostre company de 3CAT, i anava Slow Dive, que estan tocant ara mateix.
5: Slow Dive també em sona una mica, però no sóc tampoc.
2: Slow Dive és un grup,
1: Nosaltres sí, no podrem, perquè grup, som aquí al Tot Costa, però justament ara estan tocant.
2: Jo conec els Mondo Duplantis.
0: Ara.
2: Però no, el saltador de perxa.
5: Ara des d'avui també els conec.
0: Ara traurem el cap
4: a... Addison Rae, que també m'agrada.
1: Ah, sí, Addison Rae és avui.
4: Sí.
1: Molt sí.
4: Diet Pepsi, la cançó de Diet Pepsi, no sona?
5: Uf, jo no,
4: Segur que si l'escolteu, us sona.
5: Això pot ser.
0: Això què és, a l'hora de The Cure? És més
1: no, tard? és a les 9.
0: Mira, doncs
4: sí.
0: Quan acabem aquí...
5: Per què The Cure, que no la tenim?
0: Ara un quart d'onze.
5: Hem de fer temps, eh? Anem a sopar una miqueta.
1: Sí. Però ja Addison Rae.
4: Addison Rae és una de les noves divas joves del pop. No a l'alçada de Chappell Roan, perquè Chappell Roan és ja...
0: Chappell Roan va venir l'any passat.
4: Sí.
0: I quina ràbia.
4: Quina ràbia.
0: Exacte. En fi, aquests són els gustos dels nostres col·laboradors d'avui. Evidentment parlarem-hi molt de música, també... d'esport, però abans, i com fem cada dia, és obligatori recordar que tot costa una dècada.
3: Tot costa una dècada.
0: Que bé que entren els Beatles, estan aquí al vell mig de Liverpool. No són els Beatles?
1: El nostre convidat ens pot ajudar.
0: Michael Robinson, bona tarda.
6: Bona tarda. Pode ser Jerry and the Pacemakers?
0: Molt bé.
1: Sort. Michael Robinson.
3: Tot costa una dècada.
0: Va, després el Michael Robinson, que era un tio generosíssim, va dir, hay un punto que se parecen los Beatles y Jerry and the Pacemakers, i en tot cas... benvinguda sigui la pífia de servidor, si és per recordar de tant en tant que un dia vam poder conversar amb el gran Michael Robinson al Chelsea.
1: Aquí el Salva Pó ha tingut mala llet. Sí, just el dia d'avui anar a deixar-nos en evidència.
0: Està acabant la temporada, està acabant la temporada contrariat. En fi, fets els honors, ara i aquí, arrenquem.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Friday, I'm in love. Aquesta és una de les que coneixem, Autet.
1: Aquesta tinc un parell més.
0: És que
2: la tocaran, no, avui?
1: Exacte.
2: No aniran de...
1: Sí. No, avui som especialets i les conegudes no... no.
0: A veure, que es veu que acaben de treure un àlbum que és... No en tinc ni idea, però diuen els experts que és un dels millors que han fet i mira que n'han fet uns quants.
1: Som una edició una mica... que crec que el Salva Pou és el meu dealer
0: de
1: música. Sí, anem-ho a especificar bé. I crec que ha tret un CD que m'ha enviat, que és molt bo, la veritat. Vaig escoltant-lo aquesta setmana.
0: La qüestió és que venen, evidentment, a presentar el seu disc, però esperem que toquin els clàssics d'ahir, d'avui i de sempre, com aquest Friday, I'm in Love, que és una de les cançons més boniques, la meva opinió, que s'han escrit i que s'han cantat. Abans d'entrar en matèria esportiva, ja corren per aquí. Avui sí que han volgut venir la Laia Tudel i el Ramon Salmurri. Abans...
3: El Salmurri ve vestit de primavera.
1: Sí. Ve al nivell, està al nivell de tot el que havíem passat.
0: Porta una samarreta d'aquestes de rejilla, que està estupendo.
1: Li surt el mugronet.
0: Va, abans d'enfocar la part esportiva d'aquest Tot Costa d'avui, evidentment hem de treure el cap a què està passant a la zona dels escenaris. Allà hi tenim la nostra enviada especial, la Sònia Oleart. Hola, Sònia, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
0: On pares?
4: Doncs mira, sóc molt a prop de l'escenari que hi ha entrant, just on hi ha les plaques solars d'aquí del fòrum. I bé, us he de dir que vosaltres esteu arreserats, us vinc escoltant des de que heu començat, evidentment. Esteu molt arreserats, fa molt vent. El dia està més aviat lletxot i comença a fer fred.
1: Ja tens fred, Olea?
4: Vosaltres esteu a la mar de bé, aquí, amb una carpeta... Bé, punt 1, punt 2. Ah. El tema samarretes de futbol està obsolet. O sigui, en comparació
3: a fa
4: dos anys, les samarretes de futbol, i a més m'he trobat Andrea Horts, que és una representant perfecta.
0: Veritat,
3: avui, i no em porta.
4: No em porta, per tant, això ja diu molt.
3: Sí, sí.
4: Samarretes, més aviat, poquetes, molt poquetes.
3: Nosaltres, que som uns...
4: ara, modalets...
3: Haguéssim vingut així.
4: No, perquè no esteu...
3: Avui haguéssim vingut amb les samarretes de futbol pensant, calla, no passarem desapercebuts. No, doncs... cop ens trobaríem sols. És
4: no, avui per venir aquí una mica a nivell, hauríeu de portar unes botes,
3: tipus vaqueres,
4: curtetes,
1: altes.
3: Bueno, botes tipus pneumàtics, també he vist unes quantes.
4: I una mica de maquillatge, per anar una mica, posar-vos una mica a tu. És a dir, aquí nosaltres som els que més cantem de tot el primavera.
0: Tu també vas amb reixeta, com el Salmurri.
4: Jo vaig amb una reixeta molt sexy, sí. M'he posat adient a l'ocasió.
0: Sí, sí.
4: Dit això, escolta'm, ara ho comentàveu, el plat fort d'avui és The Cure, que s'esperarà que nosaltres acabem per començar a tocar, ho farà a les 10 del vespre. En total passaran per aquí uns 400 artistes, prop de 300.000 persones trepitgen aquesta zona entre tots els dies que se celebra aquest Primavera Sound. Entre els artistes n'hi ha molts, de molt coneguts i molt famosos, encara que potser nosaltres no els coneixem tots, i n'hi ha d'altres de molts molt emergents. Molt emergents, com un que m'ha cridat moltíssim l'atenció, que es diu Mondo Duplantis. I jo he pensat, ostres, ves a veure qui són aquests de Mondo Duplantis, perquè ves que no tinguis una sorpresa i sigui el saltador de perxa, rècord del món, perquè ell també canta. Podria ser que hagués vingut avui a participar al Primavera Sound.
2: El rècord mundial de perxa?
4: Sí.
2: És artista, també?
4: És artista, també. És una persona molt polifacètica que fa moltes
2: coses.
4: I
2: salta molt, eh?
4: Salta i canta. I les dues coses veu que les fa... una millor que l'altra, crec, però cantar també canta bé. Però vaja, a veure, deixeu-me un moment. Vosaltres d'on sou?
5: Vale, yo soy de Murcia. Y la mitad somos de Murcia, pero ahora en Madrid.
4: Ahora
5: vivimos en Madrid.
4: Muy bien. Me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué os llamáis Mondo Duplantis? Mondo.
5: Bueno, pues me encanta el nombre. ¿Sí? Y bueno, yo no veo nada de deportes, pero lo vi en la tele y me encanta el nombre. Me pareció muy bonito, muy sonoro. Y dije, pa' mí.
4: Ah, o sea, que no es porque tú seas admiradora.
5: No.
4: ¿Sabes quién es por eso, no? Imagino.
5: Sí, le reto a...
4: Porque sabes que él también canta, ¿no?
5: Claro, por eso. Él tenía ya la pértiga y tenía el nombre que yo quería y no le valió con eso. Quiso también sacar música. Eso ya... Pero yo tengo el nombre en la música.
4: Ah, lo tienes tú.
5: Le reto a que sepa de mi existencia. He escrito por Instagram varias veces, pero no me he contestado.
4: Ah, muy bien. Oye, entonces, ¿cómo es que estáis hoy? Porque sois un grupo muy emergente que acabáis de aparecer un poco, ¿no?
5: Sí.
4: ¿Cómo es que estáis hoy aquí en el Primavera Sound?
5: Yo te puedo decir por qué creo. O sea, yo creo que para empezar le gusta a Guitarrica de la Fuente, que ha organizado esto. Porque suena de puta madre, pues por ejemplo porque lo ha producido Roy y bueno, porque yo creo que mola.
4: ¿Qué tipo de música hace?
6: Son fricadas, ¿no?
5: Fricadas.
6: Como para los que les gustan las producciones.
5: Sintes, guitarras, grupos.
6: Para los amantes del sonido.
5: Los amantes del tape y de la radio.
6: Está mezclado en analógico, somos gente que le gusta mucho el sonido.
4: Bueno, espero que tengas suerte y algún día puedas hablar con Duplantis.
5: Muchas gracias.
4: Doncs mira, aquestes són les paraules d'aquest grup, que justament ara, en aquest moment, estan tocant en directe aquí a la Didas Yard, on mentre ells toquen hi ha gent jugant a futbol.
0: Molt bé, doncs fins aquí les connexions entre música i esport del programa d'avui. No és, bé, és broma, n'hi haurà...
2: No, són molt alternatius i molt el sonido i el tape i no sé
4: encara,
2: què, però...
4: Encara no han tret disc.
2: Però per si de cas, Sònia, Duplantis, ells ho posen en separat, eh? Duplantis, sí. Perquè sí. No fos cas que...
3: Algú es pensi que és ell.
2: Que el senyor Duplantis de veritat digui, escolti, vostès estan utilitzant el meu nom.
3: Sí, no? És veritat, clar. Sí, sí.
0: Molt bé, per cert, hem començat fent cunyeta perquè en general som senyors i senyores grans de com vesteix la gent que ve aquí al Primavera, però crec que s'ha de dir que és un superesdeveniment que té la ciutat de Barcelona. És veritat que ve molta gent de fora, però també n'hi ha molts d'aquí, i és impressionant l'estona i estona que fa que va arribant gent a aquest recinte del fòrum per gaudir de la música, que evidentment en tenen per donar i per vendre. Canviem el xip i el posem una estona al xip esportiu. Crec que l'estudi de Catalunya Ràdio tinc el Sergi Andreu. Hola, Sergi, bona tarda.
7: Hola, Costa. No, estic a punt, estic aquí amb tu. Em pots sentir, però no sóc a l'estudi, eh?
0: Ah, d'acord.
7: Acabo de sortir d'un acte...
0: D'acord.
7: Que ha muntat el Barça, que és la inauguració del pavelló de gel provisional que hi ha aquí en aquests terrenys sota la Diagonal, relativament a prop del Camp Nou. I en aquest acte, que ha estat presidit per Rafa Juste, hem pogut parlar amb ell molt breument a la sortida, i hi ha un parell de declaracions que m'agradaria que escoltéssiu, perquè li hem demanat, en primer lloc, sobre l'afer amb l'Atlètic de Madrid, aquells tuits que recordareu fent befa del Barça i de l'oferta que li havia fet o que li podria haver fet el Barça per Julián, i Juste ha respost això que sentireu ara.
8: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot, i per tant continuo donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
7: I en segon lloc, li hem preguntat si aquest afer canviava o condicionava d'alguna manera els plans del Barça per fitxar Julián Álvarez. I la resposta ha estat aquesta.
8: No, això no canvia cap pla. L'educació no té res a veure amb els plans esportius, que porta molt bé el senyor Deco, i per tant vull dir que continuem fent aquesta gran tasca que està fent, i nosaltres fer l'altra, que és la donar el que fem amb la gent, no? Aquesta responsabilitat que el Barça sempre té.
7: Per cert, que sobre les eleccions del Madrid també li hem preguntat, però no hi ha volgut entrar gens i ha llançat pilotes fora.
0: Molt bé, doncs comunicació d'emergència amb el Sergi Andreu a la nova pista de gel que acaba d'estrenar avui, amb les paraules de Rafael Juste, que si no m'equivoco són les primeres des de fa una setmana quan... No,
3: des dels tuits de l'Atleti de Madrid, que diria que sí, que per això li pregunten.
0: Juste, i gairebé diria que qualsevol altra veu del club. Bé, és evident que al Barça no li podien caure bé el festival de tuits i, si vols, faltes de respecte. I ha quedat dit per part de Juste, que també ens ha deixat dit que no hi ha canvi de plan respecte a l'interès per Julián Álvarez. Sergi, gràcies.
7: Molt bé, adéu-siau.
0: Aquí al Primavera Sound incorporem una veu a la nostra taula per expressar petició. L'any passat hi vam parlar brevíssimament i va dir, escolta, a mi no em pregunteu pel festival, jo vull venir a parlar de futbol. El que passa és que és una autèntica autoritat del festival. És el fundador i director del Primavera Sound, el Gabriel Ruiz. Gabi, bona tarda.
9: Hola, buenas tardes.
0: Què tal, com estàs?
9: Pues bien, aquí ya por fin cumpliendo mi papel de cabeza de cartel.
0: Ara, ara, ara.
4: Ara, ara.
9: La tertulia futbolera se me ha detenido a mí, seguro. Claro.
0: Doncs mira, has en vingut
9: casa.
0: En el
9: moment... Hoy jugamos en casa.
0: Has vingut en el moment ideal perquè ara en un moment parlarem de l'Atlètic de Madrid, de l'actuació dels culers ahir amb la selecció espanyola i una mica de les eleccions del Madrid. Abans, Gabi, dia molt atrafegat per les inclemències meteorològiques o avui estem més tranquils?
9: No, hoy ya estamos tranquilos. Ayer fue un día complicado, pero bueno, va en el sueldo. De vez en cuando te viene un día de estos. O sea que se aguanta y para adelante. Pero hoy ya, hoy y mañana, perfecto. Todo.
0: I després de tants anys, vaja, com que ja ho dius que ven el sou, m'imagino que ja està per veure que algun dia...
9: Sí. Aquí, un día tan malo como ayer no había pasado nunca. O sea, generalmente te puede llover un par de horas, una tormenta mala, pero es que ayer fue un frente de todo el día, con viento. La lluvia, mira, para de cara a los conciertos la lluvia se soporta, pero el viento, rachas de 80 kilómetros por hora y persistente, que no fue un momento. Pero bueno, lo que te digo, de vez en cuando pasa y se...
10: Y la seguretat és lo principal y ho teniu claríssim,
9: supuesto,
10: ¿no?
9: Por supuesto, por supuesto, hubo un momento que no se podía seguir, pues no se puede seguir, no se puede seguir.
0: I avui la festa continua, The Cure, Addison Rae, que li agrada a la Gemma. Demà, aquí m'has dit, Gerard, que...
1: Demà Goril·les, exacte.
0: Demà Goril·les. El festival que no para. Va, Gabi, començo per tu amb el futbol. Tu fitxaries Julián Álvarez?
9: Por ese dinero, no.
0: Si més de 100 milions, res.
9: Ni siquiera me acercaría a eso, ¿eh?
0: Caram.
9: Bueno, yo también me dedico a gastar dinero en grandes estrellas. Y hay un momento que tú tienes que saber cuadrar tu presupuesto. Y no sé, por lo que me parece a mí, o por lo que hemos estado viendo este tiempo, el Barça no está para soltar 100 millones. Pero en un jugador que tampoco me parece un 9 puro, porque no es Lewandowski.
0: No, no. Yo
9: creo que Lewandowski ha dado un resultado fantástico. Y es un jugador que lo veo más jugando en banda, viniendo un poco de atrás, y creo que tenemos a Fermín, tenemos a Olmo. Yo creo que ese no es el jugador que necesitamos.
4: ¿Tú quién no ficharías?
9: Yo, sinceramente, no ficharía ningún 9, o sea, tendría trabajo de secretaría técnica, que ahora Deco sacase, pues mira, me traigo esto de no sé dónde, pero no iría a buscar un 9, porque no veo en el mercado un 9.
4: Sí, pero
9: a precio razonable.
1: Ni Harry Kane, ¿eh?
9: Bueno, Harry Kane, si pudiésemos hacer una jugada en plan Lewandowski, sí, claro, evidentemente, me parece el jugador que podría jugar en el Barça. Pero no Julián. Pero no Julián.
4: Sí,
9: Julián me parece un pedazo de jugador, pero no te asegura una cantidad de goles, que es lo que hace falta al Barça.
4: Mira, Gabi, pero tú que parlaves de quadrar pressupostos, ¿tú prefereixes pagar 80 per Kane, que té 32 anys, a 100 per Julián, que és força més jove?
9: No pagaria per ningú.
4: Ah, per cap dels... És a dir, tu, no. Kane, màxim 40 milions, eh?
9: Sí, a un precio razonable, poniéndole un buen sueldo y amortizando unos años, que nos puede dar 3, 4 años buenos. Pero si no, no me volvería loco. Yo veo que nos falta un central zurdo. Yo creo que con un central zurdo y algo para reforzar ahí, pero, hostias, que tenemos a Deco. Que trabaje y traiga algo de 30, 40 millones que nos sorprenda.
1: El Gabi, perquè té la visió empresarial i fa números de gastos i el que et pot retornar, no? Jo, com que jo em centro a un nivell de rendiment i de 4-3-3 i veure si encaixo o no encaixo, jo, Julián, és un sí claríssim.
0: Però
2: per aquesta quantitat.
1: Sí, però és que, clar, jo no
4: tinc aquesta pagues
1: visió empresarial.
4: Clar, tu dius futbolísticament.
1: Ja, però, a mi sí que m'encaixa a nivell futbolístic.
2: Però tu has de pagar gol, sí, no?
1: Sí, però a part d'aquest tram, que ha tingut un tram d'aquest any que no ha garantit gols, sí que va començar bé, ha acabat bé, Julián.
4: 8 gols a la Lliga,
1: jo penso,
4: Gerard.
1: Jo penso que és un jugador.
2: Però bé, vens d'un Lewandowski que t'ha fet 30 per temporada, eh?
1: Jo crec que Julián, si va al Barça, no estarà lluny d'aquestes xifres.
4: És veritat que Rafinha
1: bueno,
4: és meva, el Leeds no marcava tants gols com ha marcat el Barça.
11: Bueno, és una qüestió de fe, també. Es creuen que en el Cholo Simeone, com no tenia feeling, no funcionava, espero que en Flick explotarà.
1: A mi amb la visió de
11: com Believers.
1: D'un jugador que a mi el que m'agrada molt de Julián, a part que és la mobilitat que té, la pressió que també fa a nivell defensiu, com executa dintre l'àrea, executa rapidíssim. Control xut, focalitza porteria entre els tres pals, per tant, jo crec que tindrà moltes més ocasions el Barça que l'Atlètic de Madrid. Per mi és un jugador espectacular, per mi és el fitxatge del Barça. No sé si s'arribarà a preus i això, la visió aquesta comercial no la tinc tant, em centro amb el rendiment que crec que pot donar.
2: Però jo crec que ha dit una cosa que no, segurament si en les setmanes de tertúlies que portem no l'havíem dit, però que és veritat, al final tenim el Barça té un director esportiu,
1: Deco,
2: que evidentment se li exigeixen moltes coses, però una de les que se li hauria d'exigir al director esportiu del Barça, com de qualsevol equip, és fer descobriments, no? És a dir, trobar jugadors que dius, ostres, ningú el coneixia, bueno, o només els més experts, i de sobte, però, ostres, ja et fa una bona...
9: No, no, mira, no. Recuerda cuando Chiqui trajo a Márquez, a Deco, que era una estrella, però que...
2: Bueno, del Porto,
0: sí, però Deco venia de ser de campió d'Europa amb el Porto.
9: Sí, però con el Porto, no estábamos hablando de una estrella mundial.
2: No, això no.
9: Fueron fichajes que reforzaron un equipo que después fue campeón de Europa.
2: Eto que venia del Mallorca.
9: Eto de Mallorca.
0: El canvi de rasant d'aquell Barça el fan Eto
9: y Deco. Y a mí me gustaría pensar que tenemos una secretaría técnica que trabaja todo el año y que tenemos una serie de jugadores que a mí me ahora me sorprendan, me digan, no, hostia, soy un jugador, en Grecia.
1: Sí,
4: alguna apuesta se hace.
9: Bueno. Y después reforzar, porque creo, sinceramente, que lo de Íñigo este año se ha notado mucho, ¿sabes? Mm. Que Gerard Martín ha hecho una temporada buenísima.
1: Muy buena, sí.
9: Pero necesitamos algo más atrás.
0: O sigui, tú ficharías abans un defensa que un davant.
9: Yo totalmente.
0: Molt bé.
4: Totalmente. Gavi, ¿tú miras tots els partits del Barça?
9: Sí.
1: Gavi és molt... jo l'he vist anar a finals de l'AVE, allà...
9: Sí. Este año me pilló la ida del Atlético de Madrid, creo, la ida.
11: ¿De Copa
9: me pilló en un
11: de
9: avión,
11: Champions?
9: La de Champions. Mm-hmm. Me pilló en un avión y no la pude ver. Pero creo que habré visto todos los demás partidos.
1: O sea, exacto.
9: No, suerte que cogí el avión y así me ahorré ir a campo a Madrid.
0: Escolta, defensas y davanters. ¿Bernardo Silva te agrada?
9: Vamos a ver, Bernardo Silva es mi jugador favorito de la última década.
2: Ah,
9: ¿cómo está? Dejo claro, ¿vale? O sea, que...
0: Sí, que si ficha para el Barça tendrá las puertas del Primavera Huerta.
9: Hace cuatro o cinco años que luchaba porque viniese y cuando he hablado con el presidente siempre se lo he dicho, hemos de fichar a Bernardo. Pero Bernardo tiene ahora 32 años y es lo mismo otra vez. Si él viene por un precio adecuado...
4: Pero Bellura, si ve, Bellura.
9: Sí, pero claro, el sueldo. Pero el sueldo más la prima de fichaje, nos vamos a un dinero para un jugador que dentro de lo que yo pienso sería, entre comillas, suplente.
4: Sí.
9: Porque es el único recambio que veo así fácil para Pedri, porque a Pedri hay que darle... Pero si no, va a quitar a minutos a Olmo, ¿sabes?
4: No lo veo. Per la banda de Lamine pot jugar...
9: A Fermín... Sí,
4: quan la ment descansi,
9: però, o sea, al final te vas a ir a 17-18 milions per temporada.
2: No. Jo aquí veig un vicepresident econòmic,
0: No m'ha passat per alt que quan parlo amb el president, vull dir, tens diàleg fluid amb la
9: porta. Hombre, me ven tantos partidos que soy el típico pesado.
4: Aleshores, creus que vindrà o...?
9: Jo crec que no.
4: Creus que no vindrà,
9: Jo crec que no.
4: És a dir, que el president ha dit que no.
9: No lo he hablado con él, Y por lo que veo, está, todo el mundo está diciendo que sí, pero yo creo que al final por un tema de números no va a venir.
4: Que no surt, ¿no? No surt a
9: dels. Yo creo que no. Uh-huh. Vaya, me parecería.
1: A mi em semblaria bé tenir un recurs, un pla B per si Pedri s'encostava, Però, clar, no sé si és molt car.
2: Ara, un pla B a preu, com diu el Gavi, de 17 milions anuals...
4: És el que diu el Gavi, que aquestes oportunitats de mercat, en el moment que els fitxes dius, no, perquè el Barça no paga res. I al cap de 3-4 anys et diuen, no, és que Christensen és de les fitxes més altes de la plantilla, perquè, clar, va venir lliure.
11: Vienen con letra pequeña.
4: Clar,
0: això és indiscutible que és així, però Christensen no era el millor central d'Europa, ni un dels millors centrals d'Europa.
4: Ni Bernardo Silva a dia d'avui és el millor mitja punta d'Europa.
0: El millor no, però
4: és un molt bon
0: futbolista. És un jugador d'absoluta elit, vaja. Jo crec que no és comparable.
4: Saps què passa? Que no li firmaràs ni per una ni per dues temporades.
9: Acordate de Gundogan. Mira que me gustaba Gundogan. Sí. Y el año que hizo en el Barça tampoco. Y la vuelta se la devolvimos ahí al City.
0: Però és veritat que Gundogan va anar a caure al Barça en un any en què res va funcionar. Jo no sé si tindríem el record que tenim de Gundogan en un altre... Vaja, l'any abans, que és quan el... Sí. O l'any després, que és quan el Barça.
9: Però ell vol al City, tampoc té un bon any.
1: No.
9: Jo crec que ahí se la devolvimos a Pep, se la devolvimos bien.
0: Aquest és el risc de Bernardo. Per mi és l'únic risc, que arribi aquí i ja estigui de baixada.
9: A mi m'encanta Bernardo per salir del banquillo, per cobrir a Pedri, sí. Per segon que partido, la experiencia que tiene, y me encantaría verle. Ya os he dicho que soy superfan, pero no a ese precio.
4: Su plena ficha de titular, és el problema que té.
0: Una pregunta, abans, tornant al teu terreny, abans has dit, jo haig de gestionar on poso els calés i tal, sense noms, evidentment, però t'ha passat dir, vull portar aquest, però no em surten els números?
9: Però constantemente.
0: Constantment.
9: I el problema, llevándolo al fútbol, es decir, si yo ficho un cabeza de cartel que está dispuesto a venir, todo bien y tal, pero me pide un dinero, que todo el resto del cartel pues no va a estar a la altura. Claro. Entonces es lo mismo, si me traigo una superestrella y el equipo lo dejo cojo por otros sitios, no me funciona. Entonces es pagar 120 millones por Julián Álvarez, hostias, me parece una locura.
0: Aprofitem la presència del Gavi Ruiz, el director i fundador del Primavera Sound, amb ganes de parlar de futbol per incorporar un parell de punts més de l'actualitat esportiva del dia. Ramon Salmurri, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
0: Laia Tudel, bona tarda.
13: Bona tarda.
0: I ens acompanyen els Tudurri, això no passa sovint.
12: Gairebé, sí, quan ens convideu.
4: El Salmo ha estat voltant i sí. Què has vist ja fins ara?
12: He vist tres concerts.
4: Tres concerts, ja he vist.
12: Sí. I m'han agradat força.
0: Molt bé.
12: Sí. Mm-hmm. Sí. Una Paula, una noia de Sant Cugat que torna a la música després de molt de temps. Després he vist un grup madrileny que es diu BD, que la veritat és que m'ha agradat molt. I després he anat a l'auditori a un concert d'un cantautor britànic.
0: Quin no has vingut?
12: He arribat a dos quarts de cinc de la tarda.
0: Aquesta ha estat la jornada laboral. No,
12: escolta, és la meva primera vegada al Primavera.
0: Has decidit
12: com un nen...
11: A la seva samarreta de rejilla.
0: Avui, Gavi,
12: com un nen petit com va un parc d'atraccions que vol pujar totes les atraccions, doncs el mateix.
0: Quan tanqueu el recinte, com ho feu, Gavi, amb excavadores? Ho dic perquè igual heu d'expulsar el Salmurri.
9: Sí.
0: Si cal,
9: puedo mentir, pero no.
0: Va, Salmo, ahir ho dèiem a l'inici, la selecció espanyola va empatar amb l'Iraq en el primer partit de preparació pel Mundial. Evidentment, hi havia molt protagonisme del Barça. Amb què ens hem de quedar?
12: Doncs mira, que no va jugar Pedri, que va descansar, tampoc que Pau Cubarsí. Sí que va tenir protagonisme Joan Garcia, crec que l'entradeta ha quedat prou clar, no va ser segurament el seu millor dia, perquè en l'acció de l'empat a un de la selecció de l'Iraq, doncs Joan Garcia segurament podria haver fet una mica més. En canvi, bon paper de Ferran Torres, que va exhibir gol en una acció individual i manté els seus bons registres amb la selecció espanyola. També Gavi va ser protagonista, que a més va lluir el braçalet de capità. Eric va tenir minuts a la segona meitat i, vaja, diguem-ne que el protagonisme dels jugadors del Barça va treure bona nota, menys segurament en el cas de Joan Garcia.
0: El cas de Joan, que és una carpeta oberta, un debat obert que té De La Fuente sobre la taula, enteneu-me l'expressió, ahir li surt bé, perquè si la cantada que va fer ahir Joan la fa Unai Simón, avui hi hauria un cataclisme i uns cristos, perquè tot fa pensar que Unai Simón és l'escollit per De La Fuente per ser el titular al Mundial, com ho ha estat en les últimes competicions, i tot això que s'estalvia ara fent jugar el porter que en teoria volia tothom que jugués.
2: Però és que potser el millor de tots és David Raya, no? Que ha guanyat la Premier i finalista de la Champions.
0: Ahir Raya no estava convocat perquè acabava d'aterrar. Sí. Fas que sí, ets de Raya?
9: És que per a mi no hi ha ningú debate aquí. Raya se merece ser el porter de la selecció.
0: T'agrada més que Joan Garcia, eh?
9: No es que me guste más, me gustan los dos, pero creo que se lo merece. En la temporada que ha hecho, estamos hablando del campeón de Europa, o el subcampeón de Europa, sí. Y ha hecho una temporada brutal. Ya estaba, o sea, tampoco va a llegar Joan García.
2: Com a mínim per estar en el debat, no? Sí, sembla que el descartem de seguida com si fos el tercer.
9: Jo crec que va jugar a Unai, eh?
1: Estem valorant el rendiment de la temporada i crec que és l'ordre invers, diguéssim. No sé si m'explico. O sigui, el primer... El que serà titular és el que pitjor temporada ha fet.
2: Unai.
1: El segon, crec que és Joan Garcia, que està en molt bon nivell, però probablement el tercer sigui Raya, que ha guanyat tot. Jo ho veig, que l'ordre és bastant invers. Bueno,
9: Raya és una temporada
1: enorme.
9: Molt bona, sí,
4: a Raya clarament li falta marca.
0: Li falta altaveu.
1: Però jo crec que
0: l'altaveu de l'Arsenal aquí no arriba.
1: Però a la llista de la Fuente jo crec que és l'últim. Em dóna la sensació, bé, això
11: no estic segura, perquè abans de jugar a la final de la Champions, quan va donar la llista i li preguntaven per Joan García, i va ser De La Fuente qui va sortir a dir no m'esteu preguntant per David Raya, i per mi David Raya, o sea, és el segon, és el que sempre ha estat,
9: claro.
11: I és el que està abans de Joan García, va ser ell qui va treure el nom de David Raya, i estic d'acord en que no té no té fans.
0: Clar.
11: Com juga en Inglaterra i no sembla que sigui la lluita de el porter del Barça contra tots, no té fandom.
4: Encara et diré més, si Raya hagués sortit, per exemple, del planter del Barça i l'haguéssim els mitjans seguit des del primer moment, com en el seu moment va passar amb Cesc, amb Piqué, el tindríem fins i tot més en compte aquí. La sensació que hi ha de que se'n va anar molt jove des del Cornellà, que no té
11: fandom.
4: Exacte, li falta com això, que se'l tingui en compte, un tio és el porter del campió de la Lliga Anglesa.
0: Bé, en tot cas...
9: Jo que soy muy guardiolista y me veo todos los partidos de la Premier siguiendo al City, nos ha marcado la temporada Raya. Pero ya ha sacado una de puntos para el Arsenal.
0: Sí, sí.
9: O sea, última hora, ha hecho unas paradas.
1: Sí, sí.
9: Es un jugadorazo.
1: Y Unai yo creo que será el titular, pero porque De La Fuente no le ha fallado mai. Si os fixeu, ha fet cantades, yo creo que importantes a la Lliga, però amb De La Fuente, a la selecció, jo li recordo molt pocs errors. Per això De La Fuente crec que seguirà apostant per ell. Tinc la sensació.
0: Jo és que deia això que us he comentat abans.

0: El cas és que si hagués anat Unai, Raya i Remiro, segurament, encara que Unai s'hagués equivocat, no hi hauria debat. Clar. Ara, si Unai s'equivoca, hi haurà debat respecte a Joan Garcia, i no descarto que ell aposti pel canvi amb Raya, però el soroll el genera la presència de Joan Garcia, el soroll mediàtic, després el seleccionador, no sé si
1: es deixarà influir per això. Somos muy ombliguistas y hablamos de Joan Garcia porque es el portero del Barça. Creo que Raya ha hecho una temporada.
0: Sí.
1: Si el seleccionador medio ha mirado los partidos de Raya, le doy por hecho que sí, pues es un seguro de vida.
2: I perquè s'ha de dir que Joan Garcia, sobretot jo crec que la primera part de la temporada, que és quan el Barça més vacilava, es va fer un tip de salvar partits, després ja no tant, o com a mínim no ha estat tan evident la seva aportació. Va, una més de futbol i deixarem marxar el Gavi Ruiz, que té ganes de parlar de futbol, però tampoc tant. Laia Tudel, hem de parlar del Madrid.
3: Una mica, home, amb el show que tenen muntat per les...
4: Que raro, ja trigàveu.
2: Ahir vaig debutar a la nave del misteri.
4: Què fareu quan s'acabin les eleccions?
2: Un parlant-li de vostè, jo no ho havia vist mai. L'entrevistat parlant-li de vostè al presentador i el presentador de tu, com si es coneguessin de tota la vida.
3: És fantàstic el show que ens està mostrant el Madrid i aquestes eleccions.
4: Acaba el diumenge, eh?
3: Recordem que acaben diumenge, ens queden només dos dies de show.
0: Bé, a veure qui guanya diumenge, Gemma.
2: Gema, impugnarem. Guanyi qui guanyi, impugnem.
3: Bé, doncs dos dies perquè siguin les eleccions al Madrid i segueixen Florentino Pérez i Enrique Riquelme amb aquesta batalla de cromos, a veure qui la diu més grossa pel que fa als fitxatges de jugadors o d'entrenadors. I l'últim el vam tenir ahir amb Florentino Pérez al programa d'Iker Jiménez a 4, que va parlar ja de que faria estar preparat per fer el fitxatge més car de la història del Real Madrid, és a dir, ja té preparat el seu galàctic, no va dir el nom, però sí la quantitat de diners que està disposat a gastar-se.
5: El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, por un gran jugador, que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. ¿Y de qué? 150, por lo menos.
3: Com a mínim, diu, 150 milions d'euros, com a mínim. No ha volgut dir encara del jugador ni l'equip, un equip Champions, que jugaria al mig del camp cap endavant, però sí que és cert que el Marcos García, que parla sovint amb l'entorn de Florentino, anava apuntant ja uns noms que també van sortint ja en diferents mitjans de Madrid, que és, pensarien en Vitinha, João Neves, del PSG, tots dos, o fins i tot Olise, del Bayern.
1: Molt bé.
0: Olise, em sembla un bon fitxatge. El que passa que em crida l'atenció que es digui com un punt positiu de que bon president que sóc, que em gastaré 150 milions d'euros en un jugador. Com si això... que et sumi vots.
2: Deu haver calculat que és el que es gastaria l'altre en Haaland i ha dit...
0: Sí,
2: doncs,
0: també.
2: Doncs jo igual, però és ridícul, m'encanta.
4: És la versió de a ver qui me ama más lejos, pues esta es la versió de a ver quién se gasta más.
0: Qui la diu més grossa, però clar, jo entenc que tu diguis el nom del jugador perquè puguis ser il·lusionant pels teus socis, però dir-los el que et gastaràs no és il·lusionant.
4: Entre milionaris parlen de diners.
6: Jo no sé si...
4: Sé que no l'entenem perquè, en fi... Però entre milionaris parlen de diners.
6: Mira, potser m'equivoco i m'ho he de menjar, eh?
4: És la mida.
6: La sensació que tinc és que el madridisme, tant per un costat com per l'altre, es fotrà una hòstia, perquè es pensen que estem a l'any 2000 i que el Madrid fitxa, i va amb diners, i fitxa Haaland, i fitxa Vitinha. I les regles del joc han canviat. I el City, i el PSG, i el Bayern de Múnich ja no són els clubs que abans venien al Madrid i venien el que fos.
2: Sí, jo totalment d'acord. Jo sí que crec que ells juguen amb que la majoria de futbolistes volen jugar al Madrid, com n'hi ha molts que volen jugar al Barça, fins i tot en moments en què el Barça ha estat fet una ruïna.
6: El que passa que vull dir, 150 milions amb João Neves, m'encanta, João Neves, m'agrada més Vitinha per això. Però
2: és que tampoc els val Vitinha. Si em dius Olise, que a mi em sembla un jugador irregular, però molt bo, encara.
6: Aquí el cop seria que el Florentino digués, ofereceré... Tampoc serviria per res. 300 milions por la mínima.
2: Aquest és el Figo 2025.
4: Però és que jo crec que ja s'ha demostrat que el problema no és la figura de l'equip. Ja van fitxar a Mbappé i Mbappé no és un mal jugador i mira com està el Madrid i mira la temporada que lleva el Madrid, les dues últimes temporades. És un problema d'idea i de sistema. És un problema d'entrenador. I la idea de Florentino, que jo crec que és el que guanyarà, salvo sorpresa llegant, la idea de Florentino és Mourinho.
6: Sí, sí.
4: O sea, és que estem mal i el que ve és

0: Mourinho.
1: Gemma, el vot del madridista no podria canviar ni tan sols si Riquelme anuncia Klopp?
0: Jo tinc la sensació de que hi haurà un vot de castig. Estic segura, perquè molts madridistes estan molt decebuts en les dues últimes temporades. Crec que, a més, que la roda de premsa de Florentino, les entrevistes que ha fet, se li ve una mica de lulu, o sigui, que està un pesat, reiteratiu, obsessiu...
2: García d'ella està gaga.
0: Jo dic que ara de lulu com los jóvenes.
2: És més modern.
0: Porque soy muy moderna yo.
3: Yo solo voy a pedir una cosa, que es que no cambie nada.
0: Ya, claro. Claro.
4: Vols que guanyi Florentino, ¿eh?
3: Que gane Florentino.
5: Y que fiche en
0: Capitino Moreno.
5: Yo también estoy con
0: acord.
3: Y que digan todas estas tonterías.
5: Una caricatura.
3: Que enfaden al jeque del PSG. ¿Sabes? Que se gasten 500 millones en lo que sea. O sea, todo esto no va bien.
5: Sí.
0: Pero lo de
3: Kiko también... Porque lo que estás diciendo están... En otra época.
0: Sí, pero aquí vota en el Madrid. La mayoría de socios del Real Madrid son señores grans. Y al señor grans le ve el no ric y...
2: Doncs
0: però
2: està
0: sent... Florentino és Florentino.
2: Yeah. Bueno, està sent un plaer aquests dies navegant al despelote blanco, ho hem de deixar aquí, hem d'acomiadar sobretot el Gavi Ruiz, que té...
0: Una pregunta, Gavi. Sí. Madonna, ho has intentat alguna vegada?
5: O et demana 150 milions.
3: Sí que l'he mirat alguna vez, però estaríamos en eso mismo. Estaríamos en el mismo problema.
0: I ara? Que ahora, ya está más grande, igual.
4: Ahora es Bernardo Silva o no. Ahora es Bernardo Silva.
3: Ahora ya no es el momento.
1: Ahora es Bernardo Silva.
0: Prueba, sisplau, prueba.
2: Gavi
3: el año pasado tuvimos a Sabrina Carpenter.
0: Ya, usé. Es eso, no es el mateix.
3: Eso es lo que había que traer el año pasado.
0: Ya. Y Chappell Roan. Maravilla.
2: El Primavera, un festival actualitzat, no com el Madrid. El Gavi Ruiz, el director i fundador del festival, ens ha fet l'honor d'acompanyar-nos avui, no tant per parlar de música, que també, sinó de la seva altra passió, el futbol. Gavi, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosotros.
2: I que sigui un èxit com cada any al Primavera.
3: Muy bien, muchísimas gracias y que os vaya todo muy bien. Gracias.
2: Farem una pausa. Espera, que acomiado els Tudurri, que estan aquí aplicadíssims. Salmo, Laia, ja podeu anar. Salmo, tu pots anar a mirar concerts i la Laia...
1: El Salmo té l'agenda, té preparada l'agenda de concerts.
2: Doncs ja podeu...
4: Això ha vingut, no?
2: Sí, ja podeu anar a voltar. Vinga, una pausa i ens acompanya un músic de veritat. Ara venim.
6: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
8: Normal.
9: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
8: No pot ser.
9: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
10: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
11: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot...
12: Sí a tot.
13: Sí a tot.
14: Sí a tot.
15: Sí a tot.
16: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
17: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
18: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
17: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
18: Queipo de Llano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
17: El divan, el valor de la conversa.
18: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
17: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
19: Imagineu-vos que feu un pas incorrecte i entreu en un món subterrani, totalment buit, on no ha estat mai ningú, amb sales i passadissos infinits que no porten enlloc i d'on no es pot sortir.
3: Aquest és el punt de partida de Backrooms, una pel·lícula que s'ha convertit en la gran sorpresa de l'any, sobretot perquè surt d'uns vídeos de YouTube
8: que va fer un noi de 16 anys. Aquests vídeos, ara convertits en pel·lícula, han arrasat a la taquilla dels Estats Units. Aquest divendres s'estrena aquí i a La Finestra Indiscreta us explicarem si realment és tan immersiva com diuen. També parlarem d'un clàssic com El Cabo del Miedo, que torna en forma de sèrie protagonitzada per Javier Bardem.
19: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio.

0: 7 minuts i seran les 8 del vespre. Quan he dit que ens acompanyaria un músic de veritat, em referia a l'autor d'aquesta cançó que esteu escoltant i que, evidentment, no cal ser Einstein per saber que el converteix en músic i culer malalt. Senyor Jofre Bardagí, bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda.
0: Com estem?
1: Bé, aquí. Sí?
0: Una mica de festival.
1: Sí.
0: Acostumes a anar a festivals d'aquest estil?
1: Sí, a festivals sí. Al Primavera vaig venir a veure Radiohead fa molts anys i aquest any no... És un festival que m'ha costat més, però sí, m'agrada,
0: Sí, però potser perquè és un... Dic jo,
1: És molt massiu.
0: Per mi, és per massiu.
1: Per mi és massa...
0: No, no
1: massa
0: per eclèctic, bestia. Perquè aquí ja...
1: No, ja...
0: O sigui, ja t'agrada que sigui.
1: Sí, m'agrada.
0: Pels que tenim una certa edat, el Jofre el recordem com a líder dels Glaucs, però també autor de molts altres projectes professionals de manera individual.
1: Sí, anar fent... O sigui, soc músic i tot el que significa ja sigui fer discussió, fer discos amb Glaucs, fer direccions musicals de coses, el que sigui, bandes sonores...
2: Ara en què estàs?
1: Ara acabo de treure un disc, un projecte que Jofre Bardagí interpreta Serrat, que és un homenatge a Serrat, evidentment, i al meu pare.
0: Un altre culer.
1: Ah, exacte.
0: I m'imagino, vaja, ara suposo, però el teu pare també.
1: Sí, molt, molt. Sí, sí. De fet, em va...
0: Ho va inocular bé de família.
1: I res, amb aquest projecte ja porto un any i pico traient singles i ara ha sortit el disc, vam actuar a Barcelona fa poc i amb això.
3: Jo us he de dir que el Jofre no es perd ni un partit del Barça, que a més els escolta tots, els que va al camp i els que no per la TDT.
1: Sí, ja, sí.
2: És a dir, que quan tens concerts t'ho programes per no haver de coincidir gaire amb el Barça, eh?
1: Sí, ho tinc apuntat i si no, amb els... O sigui, els veig en diferit i tothom sap que ningú...
2: Que no et poden dir res.
1: Pot dir, encara que sigui un Barça... O sigui, un Copa del Rei contra un Primera Ref, és igual. Vull dir, ningú pot dir res.
0: Si tu ets al contrari, crec que era C.T. Montoliu, el mític pianista, que ell volia saber el moment.
1: Sí, sí, que cridava gol, de fet, tocant. Jo, sí, m'ho guardo i després pot ser que arribi a les 2, a les 3 de la matinada i m'ho poso. Uala, a l'hora que sigui. Sí, sí.
2: I fins i tot quan ho fas en diferit, quadres amb la TDT o només la TDT només quan és en directe?
1: No, sí, sí, és de zon i no per dir-ho, o sigui, sí, m'ho poso amb l'aplicació, sí, soc molt malalt. I, de fet, al camp vaig sol i si ha de venir algú amb mi és una putada perquè aleshores no puc escoltar la ràdio, sí. Sí,
3: sí, soc molt malalt. Molt malalt, sí.
0: I què, com ho veus, el Barça actual?
1: Bé, il·lusionant. A veure què passa aquest any, a veure qui acaba emportant, però bé, home, portem 2 anys macos.
2: Ara parlàvem del mercat de fitxatges i el fundador del festival, el Gavi Ruiz, ens deia que ell no portaria Julián.
3: Ojo, que el jove és super pro-Argentina.
1: Sí, jo, de fet, Argentina és la meva selecció des que soc petit.
2: Per tant, tu ets pro-Julián, eh?
1: M'agrada Julián, però el que passa que... Veient altres fitxatges que han vingut des de l'Atlètic de Madrid, que semblava que...
2: El factor Atlético, jo aquest també el tinc en compte, aquest factor.
1: Sí, sí,
2: no, però m'agrada. No ens van bé els negocis amb l'Atlètic de Madrid,
1: sí,
2: realment.
1: Sí, no sé, sempre... Sí, sí. Però m'agrada.
0: Escolta, una parida que se m'ha acudit. Cap relació familiar amb Ronnie Bardagí, eh?
3: No hem fet conya ni res d'això, eh?
1: Porto un any guapo amb això, eh? Ja sigui per mi o pel mestre Bardagí i el meu pare, no ho vegis. Ha sigut un any. Sí, sí, el porto el cor també a Bardagí.
3: Home, però t'agrada Bardagí, no?
1: O sigui, sempre he estat esperant tota la temporada que fes un hat-trick per enviar-te missatge en plan, però no.
3: No funciona. No, el Jofre, el que té és una gran història amb Diego Armando Maradona.
1: Sí.
3: Perquè Maradona, que va ser jugador del Barça, tu eres un nen petit, no?
1: Quan jugava al Barça.
3: Serrat. El ficarem en l'equació. Gran artista, molt connectat també amb l'Argentina, perquè els argentins són molt de Serrat. El teu pare era molt amic del Serrat i tu anaves a concerts del Serrat, però explica'ns tu què va passar.
1: O sigui, quan estava jugant a Barcelona, va actuar el Serrat amb... De fet, el meu pare hi tocava la guitarra, a Castelldefels. Vaig anar jo amb la meva mare al concert i hi havia Maradona. I aleshores... Jo anava vestit al Barça amb la pilota i tot. Vaig estar tot el concert a la falda de Maradona i després del concert vaig estar jugant amb ell al camerino a amb pilota i ella em anava dient que xutés i tal, i va haver-hi un moment en el qual, part me'n recordo, en el qual allò d'un nen de 3-4 anys que xuta la pilota i no saps cap on va, doncs li vaig fer un túnel a Maradona. Li va passar per sota les cames a Maradona i el tio es va quedar així, va mirar a veure si algú ho havia vist i tots els músics ho havien vist i se'n van enfotre.
4: Això no ho pot dir massa gent, eh?
0: Que tu amb 3 anys ja havies fet la gran obra de la teva vida.
1: A partir d'aquí ja tot cap a baix.
0: Escolta'm, i de cançons de temàtica blaugrana, com aquesta que escoltàvem, aquella i prou, on has anat?
1: Vaig fer una de... contra el Mourinho una vegada, que es deia per què, que em va sortir de dins i la vaig treure, i però re, una cosa, un calentón que em va agafar...
0: Per què?
1: El per què, sí, sí, que es deia per què. Sí, sí.
4: Potser podràs fer una altra, doncs, any.
1: Sí, exacte. A veure què una de comèdia, eh?
4: Exacte.
1: Aquest any.
0: Molt bé.
1: Però sí, sí. I de moment aquí, eh? No... Jo crec que ja està, amb la que vaig fer ja estic...
0: Però aquesta del Barça al Corte té anys, ja.
1: Molts anys. Va sortir, crec que el primer...
3: L'any del triplet de Guardiola.
0: Sí. Anava a dir amb quin motiu, el motiu és... Sí. Vaja, doncs aquell any jo porto el Barça al cor i Copa Lliga i Champions ho van endur tot.
3: Sí, el que passa que aquell any hi va haver com un intent una mica, tots els respectes, ho diré jo, perquè ja ho dic jo, una mica artificial per part del Barça, no sé, és que ni ho recordareu, d'intentar convertir una versió del Boig per tu de Sau sí, en la cançó de...
1: Es va dir Boig pel Barça.
3: Boig pel Barça, i que la cantés la gent, ni us en recordeu.
0: No.
3: Perquè no va... No va no, i això... va fer que el Boig pel Barça dins del meu cor, doncs, no quedés una mica tapada per l'aparell del club, no?
1: Sí, sí, total. Sí, sí.
0: Molt bé.
3: Jo la posava molt a la ràdio, eh?
1: Sí, ho sé, ho sé.
0: Doncs avui ens ha vingut a acompanyar el Jofre Bardagí, que ha arribat aquí com un músic, eminent, però músic al capdavall, i marxa com el tio que li va fer un túnel a Maradona, que no és poca cosa. Jofre, gràcies, i moltíssima sort amb aquest nou disc. Que recorda'ns el títol.
1: Jofre Bardagí interpreta Serrat.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu. Ara estava pensant que va estar en un concert de Serrat a la falda de Maradona, que cadascú en el seu apartat són dos mites.
1: Sí.
0: En triaries un més que l'altre?
1: Home, Serrat, no?
2: Sí, sí. M'acabes de fer
1: que potser m'estàs escoltant.
4: Ben jugat.
0: La prudència sempre és bona consellera. Jofre, gràcies. Merci. Per ser aquí i a gaudir del festival.
1: Gràcies.

0: I amb el Jofre Verdagí arribem a les 8. Moment per actualitzar-nos amb el Manel Elias. Hola, Manel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Caram, fa un no res, corries per aquí i ara ja ets a la base, eh?
1: Sí, acabo d'arribar, eh? Per això acabo d'arribar, però ja estem aquí preparant el Catalunya Nit.
0: De què va avui?
1: Doncs mira, avui començarem parlant un dia més del pols dels mestres, el professorat que avui ha protestat després del no contundent a la consulta de si acceptaven o no el preacord. Ha obert un final de tercer trimestre, un final de curs molt, molt complicat, i fins i tot ja apunten que es pot complicar l'inici del curs vinent. Avui el que han anunciat els sindicats minoritaris, però també l'USTEC, que és majoritari, és que dimarts protestaran i aniran també a la vaga, i recordem que dimarts és quan arriba el Papa a Barcelona. Per tant, es pot complicar molt la mobilitat també a la ciutat. De moment tenim aquest pols d'alguns sindicats amb el Departament d'Educació, amb la consellera Niubó demanant que s'apliqui el que es va acordar i negociant amb sindicat a sindicat, intentant trobar una solució, però de moment panorama molt complicat. Avui també hem estat molt pendents tota la tarda d'un incendi que ha cremat a la fàbrica Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda. Les flames han calcinat completament el magatzem logístic, és una fàbrica molt gran, i tota la nau ha quedat molt i molt afectada, però els bombers acaben de dir que no hi ha ferits. Per sort no s'han de lamentar pèrdues. Avui també pendents del cas Leire, Pedro Sánchez se n'ha desmarcat del tot d'aquesta suposada operació liderada per Leire Díez i Santos Cerdán per entorpir causes judicials del seu entorn. El president espanyol assegura que si n'hagués estat el cas mai no hauria autoritzat aquests moviments, i en paral·lel el jutge del cas rebutja per ara la petició de la Guàrdia Civil d'analitzar la informació econòmica del PSC. Això, totes aquestes notícies que us estic comentant, avui les explicarem, nosaltres ho fem cada divendres de Primavera Sound, vinculant-les a temes musicals, les anem lligant, notícia amb tema musical, i avui intentarem fer el més difícil encara, que és en monogràfic The Cure. És a dir, cadascuna d'aquestes notícies que us hem anat explicant tindran la seva cançó de The Cure. I aquí entrevistarem també els fans, que per això ens heu vist aquí al Primavera Sound. Els fans de The Cure. Sí, mira, per exemple, un dels nois que estava parlant ha arribat a compartir dues hores en un camerino amb Robert Smith, el cantant de The Cure, amb una ampolla de vi. I també escoltarem un grup que es diu Obscure, que juga amb aquesta foscor de The Cure, i el nom Cure, Obscure, doncs és una banda tribut que realment, catalana, de Sant Adrià de Besòs, que realment toquen i es mouen i van pentinats i vestits molt i molt semblants a The Cure.
0: Molt bé, doncs el Catalunya Nit avui també amb una forta càrrega musical, una mica
1: sí,
0: com nosaltres.
1: Exacte. Avui... Mira, aquesta, Boys Don't Cry, aquesta que sona ara, mira.
0: Molt xula aquesta.
1: Saps a qui li reservo avui? A Vladimir Putin, que diu que ell és un home d'aquests, dels de veritat, i que això de reunir-se amb Zelensky ni de conya.
0: Pensava que els hi reservaves als Spurs per si perden aquesta nit també contra els Knicks.
1: Els Spurs ploraran.
0: Molt bé. A les 10, al Catalunya Nit, ja ho veieu que carregat de cultura, però evidentment també amb tota la informació del dia. Gràcies, Manel.
1: A vosaltres, fins ara.
2: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
3: Amb Sònia Gelmà.
4: En aquesta primera hora de Tot Costa, que estem absolutament centrats en el Primavera Sound i amb la seva relació amb l'esport, perquè encara que no ho cregueu, en té. Més enllà d'això, també estàvem pendents d'un rival del Barça d'handbol de cara a les semifinals de Copa. Ha guanyat el partit el Nava, que jugava contra el Ciudad Encantada, 30-27. Això vol dir que el Barça s'enfrontarà a les semifinals de la Copa del Rei al Nava.
0: No, crec que no canvia gaire el pronòstic, cas, però sempre està bé actualitzar els marcadors de la tarda.
4: A la primera hora del Tot Costa hem tingut aquí el fundador del Primavera Sound, el Gavi Ruiz, amb qui hem parlat del Barça, molt convençut que Bernardo Silva no vindrà. No sabem si té bones fonts. Prèviament ens ha dit que parla sovint amb la porta, però dic que aquest cop no. En qualsevol cas, això ens ho ha deixat dir, que creu que no vindrà. També hem entrevistat el Jofre Bardagí, músic i fanàtic del Barça. Es mira qualsevol partit en directe o en diferit, sempre amb la TDT, però vaja, que el més important, li va fer un túnel a Maradona.
0: Sí, sí.
4: Tenim aquí...
0: Ja. Com va dir Núñez, ja se puede morir.
4: Músics de qualitat i esportistes que també en saben de música i ara en vindran. De fet, ja tenim un aquí a Sound.
0: Molt bé, doncs fins aquí la primera hora del Tot Costa. Ara i aquí arrenca la segona. De fet, escoltant-vos a vosaltres.
2: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
5: Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra
6: ens ofereix aquest espai.
0: Avui preguntàvem, amb motiu de la nostra visita al Primavera Sound, amb quin gènere musical associeu el Barça de Flick? Rock and roll, pop, música urbana o música clàssica? Ara... Sònia Olear, hola de nou.
7: Hola de nou.
0: Que ara estava pensant en més gèneres, però no ho compliquem. La nostra audiència per on tira?
7: Doncs mira, per primera vegada la història, crec, de la pregunta del Tot Costa, hi han dues opcions que han tret un 0%.
4: Què dius?
7: Sí.
8: Música clàssica?
7: Música clàssica és una i l'altra és música urbana. Però atenció, perquè a mi m'ha sorprès una mica, i veuen més música pop. 67% música pop, 33% rock and roll.
4: Que curiós, jo hagués dit rock and roll.
0: Mira que quan hem fet les opcions jo he pensat, potser amb el rock and roll ens quedem curts i és més heavy metal, però que hagi acabat guanyant el pop realment em sorprèn.
7: Mira, el Damià diu rock and roll perquè pot ser com Dr. Jekyll i Mr. Hyde, fins i tot en un mateix partit aquest Barça, com vàrem demostrar sobretot a la Champions, capgirant partits impossibles temps enrere. Ara sembla que això de que ens en facin tres d'entrada ho tenim més controlat. El Jordi Duran diu, sempre han dit que el Barça de Flick era rock and roll. No pot ser tan banal com el pop, ni tan vulgar com la música urbana. Ha de tenir el seu punt trepidant, però elegant, rock and roll. El Biel diu rock and roll, sense cap mena de dubte, i el més representatius d'aquest estil serien Gavi, Fermín i Rafinha. En canvi, a la Lamine Yamal em costa fitxar-lo en un estil sol. Diria que és tan bo que canvia d'estil segons li convé cada moment del partit. El Macià diu el Barça de Flick, que és el Don't Stop Me Now de Queen, combinat amb el The Final Countdown cap a la sisena de Europe. I si no surt bé, passem al pop contemporani del Jo competeixo de Manel. Ara toca esmolar la destral per la propera temporada. L'Alfonso diu rock and roll, emocions fortes perquè alternen bons partits amb cagades que consten eliminacions en partits del cau, com la Champions i la Copa del Rei. A la Lliga no passa res perquè sempre ho poden recuperar. El Danielín diu rock transgressiu i el culer del sud diu hard techno.
8: Jo hauria dit funky.
4: Funky?
8: Sí. Perquè té un ritme que, aunque no vulguis, te atrapa i perquè apela a emocions i a emocions agradables. A somriure, a ballar, a ser feliç.
4: Ah, molt bé.
8: Funky.
0: No ho havia pensat. Com? Hard techno, has dit?
7: Sí.
9: És el Barça de Flick, i una cosa segura és que no t'avorreix mai.
8: Per
9: el que passa que a vegades pot ser
4: que diria,
9: per excés
4: també.
9: O per defecte, no? Aleshores, una orquestra de festa major.
10: No, home, no, l'orquestra és una mica com...
9: Que fan versions.
10: Ah, versions, exacte.
0: Per cert, que
9: hem popurri.
0: Hem dit popurri, que avui exacte. Ha perdut volada les samarretes com a outfit oficial del Primavera, però acaba de passar una senyora que gairebé es deu haver creuat amb el Jofre Bardagí amb la samarreta Meiva amb el 10, la samarreta que va portar en el seu dia Maradona, sense noms ni sense històries, la original de Maradona. Sònia, avui no hi ha tertúlia perquè...
7: Bé. No hi ha tutoria.
0: Això, sí,
4: tertulià.
9: Se m'ha acudit que haguessis pogut inventar-te una versió de la tutoria en lloc d'endevinar un nom d'un futbolista o d'un club, d'un grup de música.
7: Doncs mira, ho apuntem per la temporada que ve.
10: Potser tindria més opció d'encertar-la.
7: Potser l'encertaria, eh?
4: Deia perquè aquí qui s'endú el regal que normalment lliurem a la tutoria, avui li farem a un dels oients que hagi respost la pregunta, no?
7: Sí, doncs se l'emporta aquest magnífic regal, Damià Feixas.
4: Damià?
7: Feixas.
4: Damià Feixas s'endú aquesta ampolla de cava 1917 dels amics de Cellers Maset, cava de guarda superior Gran Reserva Brut Natur, reconegut com el millor cava del món 2025.
0: Una copeta de cava tampoc aniria malament per anar a fer un vol per aquí. Ja aquí ja ha començat amb la birreta. Sònia, gràcies.
7: Fins ara. You know the to someone you love. That's the hardest thing.
0: El Salva Pou ha pensat, ara avui que no em veu li fotré i no sabrà què és, i sí que ho sé perquè en sé molt de música i presentaré un programa a ICAT. Gorillaz, el grup de... Com riu-la tu, Delia? Fins gràcia que ho sàpiga. El grup de liderat per Damon Albarn, que era el de Blur, oi?
9: Correcte.
0: I hem quedat que eren demà.
9: Demà.
0: Molt bé. A veure si li agraden al nostre pròxim protagonista. La primera hora del Tot Costa ha anat bastant de futbol, bàsicament perquè ha vingut aquí el Gavi Ruiz i ens ha posat en ordre tota l'actualitat del Barça. La segona tindrà més accent basquetbolístic i gairebé diria que més accent verd i negre. Aquí una estona, com cada any que hem vingut aquí, clourà el programa amb el gran Tomàs Jofresa. Sense ell no faríem el Tot Costa des del Primavera Sound, però ara ens visita un ex de la penya, també va jugar al Barça, al València, Baskonia? Collons, ha jugat a tots els equips. I des que es va retirar ara farà un parell de temporades, és a una només... i se'ns està fent llarg. Pau Ribas, bona tarda.
11: Què tal, bona
0: així
11: tarda.
0: Ja no m'equivoco més. Abans de res, un any ara dedicat al bàsquet base de la penya. Content amb la nova vida?
11: Diferent. Tothom t'explica que mai serà com quan has sigut jugador, i és veritat, no? Vas fent més coses, a poc a poc, t'adaptes, però com ser jugador realment és difícil d'igualar. Ahir va fer just un any que vaig jugar el meu últim partit, que va ser a play-off amb el Joventut, que ens van eliminar, i va ser just fa un any ahir.
0: Dius que... Si jo et veig bé, les vegades que hem parlat et veig bé, vull dir que el fet que ahir fes just un any no és allò de, hòstia, ja fa un any, al contrari, o no?
11: No, va ser una decisió bastant madurada i pensada, crec que no em puc queixar de la carrera que he tingut com a jugador, però sí que és veritat que, bueno, ens hagués agradat jugar tota la vida, no? Però és una cosa que ja saps que no pot passar, i ara disfrutant d'altres coses i intentant ajudar jugadors joves a fer el seu camí i el millor possible.
4: Al Costa li sembla que eren 2 anys. A tu t'ha passat ràpid?
11: Molt ràpid.
4: T'ha passat molt ràpid, és com si ho fos abans d'ahir, que et veies a les pistes.
11: Sí, sí. Ha passat un any i dius, ostres, les temporades sí que és veritat que quan jugaves també passen ràpid, no? Els entrenaments sí que són molts, i el dilluns, i arriba el dimarts, però van passant els mesos i al final arribes, ostres, estem al play-off ja. I...
4: Els entrenaments no els trobes a faltar, eh?
11: Algun. El dilluns al matí no. El principi de setmana no, però els entrenos abans dels partits i el que són els partits sí que ho trobes a faltar.
0: Per cert, pels aficionats de la penya que ens estiguin escoltant, ho fa aquest tio al Primavera, si d'aquí 3 quarts d'hora juguem contra el Baskonia, doncs el Pau em va dir, haig de venir a les 8 perquè quan acabem jo me n'haig d'anar cap a l'Olímpic de Badalona perquè hi ha partit i lògicament hi vull ser. Optimista avui?
11: Sí, crec que ens mereixem fer un bon partit avui, si pot ser guanyar i allargar la sèrie, perquè crec que hem fet una molt bona temporada, amb la il·lusió de tornar a Enrique, que crec que ha fet un any que poca gent s'esperava, demostrant que encara és un gran jugador i bueno, crec que fent les coses bé, podem treure una victòria avui i allargar, a veure si podem arribar al tercer partit de victòria i donar algun problema a l'equip.
0: Ara que parles del Riqui, no tinc present com és la seva vinculació amb la penya. Va any a any? És a dir, o va firmar per més d'un any?
11: Jo crec que és any a any.
0: Sí, aquest estiu ha de valorar, però vaja... És veritat que la sensació que transmet a la pista és molt bona.
11: Sí, jo crec que després d'anys complicats, crec que aquest any ha disfrutat molt, se li veu jugant, recorda el Ricky del principi, no? com el veies amb el desparpajo aquest que té jugant i que connecta amb la grada, connecta amb els companys, connecta amb l'entrenador i ja està disfrutant, però bueno, al final ens hem fet grans. Jo n'he fet 39, ell en farà 36, vull dir, són anys. Al final has de decidir-ho, madurar-ho tot i prendre decisions, però bueno, almenys hem disfrutat aquesta temporada.
4: Ara parlàvem de gèneres musicals i ho relacionàvem amb l'esport. Aquesta penya d'ara, quin gènere musical seria? Complicat, eh? Més rock and roll, més...
11: És que tenim gent molt veterana i gent molt jove.
4: De contrastos, has de buscar un gènere d'aquests de contrastos, doncs.
0: Hi hauria Bad Bunny i Stravinsky.
11: Malauradament hi ha més...
0: Stravinsky.
11: No, normalment els veterans ja els és igual la música al vestidor i ja s'apoderen els joves i hi havia millor música abans que ara, diríem.
0: O sigui, tu l'any passat et passava d'entrar al vestidor i dir per què collons han posat aquests tios?
11: Sí, molta música urbana.
0: I no hi posaves galons?
11: Sí, quan portaves 3/4 d'hora escoltant matraques i barbaritats, fins aquí.
0: Perquè a tu, Pau, quin tipus de música et crida més l'atenció?
11: No tinc un tipus de música que m'agradi més. M'agrada bona música en general, de tots els registres, i puc escoltar el concert d'any nou de l'1 de gener i escoltar música electrònica tard a la nit, no? No tinc problema.
4: Perquè tu és el primer any que, per exemple, vens al Primavera Sound.
0: No,
4: tu ja has vingut per aquí.
11: Sí,
4: vens i experimentes o vens amb alguna cosa feta allà del cartell?
11: Normalment miro quins grups segur que vull anar a veure que m'agraden i després, doncs, fas aquestes passejades que fas més quilòmetres aquí que una pista de bàsquet i vas descobrint alguns grups, alguna recomanació d'algun amic o coses així. No recordava, feia una mica que ja no venia i no recordava que estan molt lluny alguns escenaris dels altres.
0: De fet, em permetrà que reveli la interioritat, del Pau Ribas estava convocat l'any passat i no va poder venir perquè anava a la Patum.
9: Ostres. Perquè ho vam fer dijous, clar.
0: Sí, l'any passat, els dos anys anteriors havia estat en dijous i aquest any sí que ha pogut ser. Del programa d'aquest any, alguna cosa que diguis? Això no m'ho perdo.
11: Home, The XX és dels meus grups preferits i feia molts anys que s'havien separat i ara estan tornant a fer els tres junts. És un grup que jo vindré a veure perquè, bueno, és... De la meva generació va ser una mica grup important, no? Quan eres jove del principi, o sigui, que vol dir 20-25 anys. The Cure, evidentment, és un grup més antic però que ha marcat moltes generacions. Gorillaz també és un grup de la meva època quan era jove. Vull dir, hi ha bastants grups que els he escoltat molt.
9: El Salva t'ha posat XX, eh? Estic a sentir.
0: A veure. És tranquil·let?
4: Molt bé.
11: És tranquil. Sí, moltes cançons tranquil·les.
0: Tu ets tranquil o només ho sembles?
11: Depèn del moment. Jo crec que tinc aquest avantatge, no? Hi ha moments per tot, música per tot. De vegades, doncs, tranquil està bé, de vegades una mica més de canya també ve de gust.
4: Abans dels partits et posaves música més d'aquest estil o una mica més canyera? Ja, saps allò per concentrar-te, que això ho feu molts esportistes?
11: Sí, més música tranquil·la, però cançons que m'agraden. De vegades pot ser Manel o pot ser música molt diferent però que, bueno, que surti amb bon content a la pista.
0: Bé, doncs deixarem marxar el Pau Ribas, que ja us hem dit que ha d'anar flatxat cap a l'Olímpic de Badalona. Abans, deixem preguntar-te pels play-offs. Estan sent uns play-offs no diré que estranys, però amb sorpreses, la derrota del Madrid contra el Tenerife a casa, aquesta anada i tornada que s'han creuat el Barça i el Múrcia, fins i tot diria que la victòria molt ajustada del València contra el Bilbao, però al final potser les eliminatòries acaben quedant on tots imaginàvem. Et veus a venir alguna sorpresa que diguis, jo això ho veig?
11: Jo diria que són divertits. Al final la lliga regular és molt llarga i sempre hi ha sempre els mateixos equips que dominen aquestes competicions. Llavors arriba el play-off i hi ha sorpreses. Però normalment la gràcia dels play-offs és que pot haver una sorpresa i els equips, si segueixen sent jugant bé, doncs poden remuntar eliminatòries i segueixen passant els equips importants. Ja, crec que la Lliga amb el Múrcia sent cap de sèrie i coses així ja està bastant... Bueno, que no saps molt bé què et pots trobar. Crec que el partit del Múrcia-Barça serà un partit molt igualat i qualsevol dels dos pot passar l'eliminatòria. Jo crec que avui fent un bon partit guanyant doncs, una altra eliminatòria igualada, i el Madrid va tenir que jugar molt bé a Tenerife per igualar l'eliminatòria. És una mica la gràcia dels play-offs, i crec que el bàsquet cada cop està en nivell més igualat i és una cosa a aprofitar, perquè som dels pocs esports que tenim doncs, un mes extra de partits de molt de nivell i que pot passar qualsevol cosa.
0: També et dic que, com a espectador, em costa entendre que la temporada es faci eterna i després dels play-offs sembla que faltin dies. Cal jugar cada dos dies quan has estat, maltractant-nos amb una temporada llarguíssima?
11: Sí que és veritat que són molts partits, que es dilaten en el temps perquè jugues diverses competicions i ja no sé quantes competicions europees diferents amb les seves realitats i les seves exigències, i sí que és veritat que s'allarga molt i llavors el play-off se't fa curt. A mi que la primera eliminatòria sigui a tres partits em sorprèn, perquè al final són vuit equips de molt de nivell. Jo la faria a cinc partits i qui sigui capaç de passar les eliminatòries que guanyi la temporada, no? Sí que potser a la Lliga regular hi hauries de donar algun incentiu més per donar-li més importància, perquè al final tu quedes sisè, setè, pots guanyar la Lliga perfectament,
10: sí.
11: Però sí que és veritat que si som justos, hi ha equips que juguen l'Eurolliga, per exemple, que és una exigència super alta i super exigent, i no pots pretendre que un equip que no juga a competició europea tingui el mateix nivell d'exigència durant la temporada.
10: Està clar.
11: El play-off també té aquest encant que ha tingut sempre el bàsquet i és així.
0: Doncs el Pau Ribas, que avui ens ha, aquest any sí, ens ha pogut acompanyar aquí al Primavera Sound en aquesta nova vida de jugador retirat, de responsable del bàsquet base de la penya. I parlant de play-off, tant de bo que la penya acabi sent la sorpresa d'aquesta primera eliminatòria. Pau, moltíssimes gràcies i t'esperen a l'Olímpic.
11: Gràcies a vosaltres.
0: Farem una pausa i tornarem a canviar de pla. Ara ha tocat esportista, ara vindran músiques. Ara venim.
12: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
13: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
15: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
16: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
17: I amb el Rasca megamilionari també passa?
16: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
17: Apa.
16: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
18: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Una família trencada.
20: No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
19: Un fill que s'esquerda en silenci.
21: No suporto viure i és culpa teva.
20: Què he fet jo? Què és culpa meva?
19: I molts retrets.
21: Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
19: El fill és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
3: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
1: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
22: Molta violència i et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
1: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
23: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
1: Solidaris.
24: Amb Mercè Folch.
1: Desnonaments silenciosos.
24: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
3: Ara mateix, el dret a l'habitatge és un privilegi.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
25: Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
27: Neixes lluny de tot, alhora et sents tan a prop de tot que ets per tu. L'única que et sents tan sola en aquest món per
0: 3 minuts i seran 2:15 del vespre. Deia que ara tocava músic. En realitat toquen músiques, dues. Un duet, aquest que esteu escoltant, a l'Osa, que són al costat de la Sònia Oleart.
7: Així mateix, amb la Julieta i la Irene, que són les dues membres que formen aquest grup. Com és que es diu A l'Osa? Per què començo, aviam, Julieta?
28: Doncs es diu així perquè A l'Osa és un ocell que ens agrada molt. Hi ha un tema que es diu Skylark, en anglès, i ho vam traduir, i tal qual, A l'Osa. I és un ocell petitet, molt mono, que canta al matí, és supercantaire. Llavors, ens encanta, ens va encaixar molt.
7: Molt bé, escolta'm, avui preguntàvem als nostres oients que amb quin grup de... amb quin gènere musical relacionen el Barça de Flick. Ha guanyat per golejada el pop.
0: La Julieta fa cara de què m'estàs preguntant, eh?
9: D'aquí? No. El Barça d'aquí?
7: No. Ah, són, si futboleres, perdona. Un moment, per això els hi pregunto. Perquè són futboleres. Perdó. Ara entrarem en el tema del futbol. D'acord, però primer anem una mica a... on ella
28: la música. És perquè hi ha molt adolescent en el Barça. Llavors, escolta'm, de fet, m'estranya que no hagi sortit reggaeton, perquè realment és el que...
7: No hem posat aquesta opció.
3: No, però hem posat música urbana i no ha tingut èxit.
0: Reggaeton...
28: I la música tradicional no ha sortit entre les categories seleccionades?
7: No, perquè vosaltres com us definiríeu?
28: No, nosaltres fem música... Nosaltres diem d'inspiració d'arrel, perquè ens inspirem i fem una mica el que podem i volem, i tot això sona com tradicional, i aleshores estem en aquesta caixa.
7: Deu tenir bastant èxit.
28: Sí. Bueno, no sé com dir-ho.
3: Sí. Home, s'ha de dir que sí.
28: Exacte, la resposta era correcta.
7: Escolta'm, ara parlem una mica de futbol. Vosaltres us agrada el futbol o us agrada el Barça?
3: És bona la pregunta, ens agrada el Barça.
28: Sí.
7: Femení o masculí?
28: Mira, a mi la meva mare no em para de parlar del femení i la meva millor amiga no em para de parlar del masculí. O sigui, jo tinc com les dues coses i agafo una mica el que em quedo. Sí. Les dues.
3: Jo segueixo més el masculí perquè tinc un pare i tinc dos germans grans i llavors és el que es mirava a casa i llavors jo vaig dir pare, doncs jo també.
7: I acostumeu a anar al Camp Nou?
28: Jo hi vaig anar durant una temporadeta, però se'm va acabar el xollo, perquè ho vaig deixar amb el meu nòvio i ja no ho podia anar. Però, bueno, ja hi tornaré algun dia, suposo.
3: Però has de buscar una altra parella, ja.
28: Que tingui carnet, no?
3: Clar, has de buscar...
7: És el primer que li has de preguntar. Escolta'm, i el Johan? Hi aneu, el Johan Cruyff?
28: Ah, sí, aquest sí. Mira, li vaig regalar just a la meva mare. I a nosaltres ens encantaria cantar-hi allà.
3: No? Sí, que ens convidin per cantar. I també per veure el partit.
28: Sí, clar, l'himne allà, cantant, tothom plegades.
7: Doncs escolta una cosa, el Johan és un bon lloc, sí, perquè normalment fan moltes coses d'aquestes.
3: Fan moltes actuacions al descans.
7: Fan moltes actuacions, sí. Vull dir que això, ara la Gelmà, que té tema amb el tema femení...
9: Al Camp Nou també podem...
7: Bueno, primer que comencin pel Johan, no, si de cas després...
9: Que volen començar pel
7: Camp Nou. Volen anar directe al Camp Nou.
9: Sí,
7: molt bé.
9: Sí.
7: Doncs mira, aviam qui ho aconsegueix abans. Els hi posarem aquest repte. La Gelmà, que us gestioni el tema Cruyff, i el Bernat, que us gestioni el tema
9: Camp Nou.
7: Perquè a banda del futbol, aquí hi ha algú que la pilota la toca, no la de futbol, sinó la de bàsquet.
28: Sí, jo he jugat a bàsquet tota la meva vida. Ho vaig deixar fa 2 anys, quan va començar a funcionar el projecte, i vaig dir o una cosa o l'altra, i vaig triar, crec que vaig triar bé, perquè tinc més futur en la música que el bàsquet, ja t'ho puc ben assegurar.
0: A quin equip jugaves?
28: És que jugava en un club de Barcelona, es deia Ramon Llull, però a més havia jugat abans al col·le, o sigui, era una cosa... Estàvem federades, però...
7: A què jugaves?
28: Jo era base. Soc molt intel·ligent.
7: I on us veu conèixer vosaltres? Com va néixer aquest dueto?
2: El bàsquet segur que no, però és molt bona, la meva amiga, aquí on la veiem. No, ens vam conèixer estudiant al taller de músics, estudiant al superior, i va haver una connexió, exacte, al superior de música, no de mecànic, no? Com taller de músics, no, ja fa música. I res, connexió d'amistat i connexió musical.
7: Ara us veu un estiu carregadet, de fet, demà, si no tinc malentès, on actueu?
28: Demà actuem a Gualta, dins del marc del Festival Ítaca.
7: Però l'estiu ve carregat.
2: Anem a la Fònica, anem al Cruïlla, anem a molts més llocs, però ara no... El festival ve, sí, però això ja...
28: Vull dir que tornarem aquí al fòrum. Ah.
9: Però el Cruïlla és el fòrum, també.
28: També, sí. Ens farem, vindrem.
9: Jo us vindré a veure, també.
7: Us agradaria venir algun any a actuar aquí al Primavera Sound o surt una mica del vostre registre?
28: No. Res surt del registre. Vull dir, es pot tocar on sigui.
4: Pot ser que tingueu en previsió un Apolo? O això que estic aquí una mica inventant.
2: Ah,
28: ostres, exclusiva mundial.
4: No, pregunto, no ho sé.
28: A mi m'encantaria tocar l'Apolo així.
2: Sí, a mi també.
28: De sofà. Que seria realitat.
2: Aquí la gent està parlant, hi ha converses,
4: d'acord.
0: Perquè, i avui aquí, que us crida l'atenció?
2: Què hem vingut a fer, no?
0: No.
2: De concert.
0: Sí.
2: Mira, ens hem anat a veure la Uineta.
28: Sí, després, ara, clar, ja estem entre dos concerts, no? Perquè hi ha l'Addison Rae i alhora Ralph Fitchu, hem de triar, qui haurem de triar?
7: The Cure us queda llunyíssim, no?, per el que veig, perquè és el que aquí nosaltres ens fa la sensació que és la bomba i resulta que no l'heu anomenat.
0: Perquè la Gemma Herrero ha apostat per l'Addison Rae, també. Ah. És...
2: Però a quina hora toca The Cure?
7: A les 10.
0: Un quart
4: d'11.
2: Mira. Jo... Va, mira, potser sí.
28: Vinga,
2: va.
4: I arribeu, eh?
7: Els coneixeu, diríem.
28: Sí, sabem qui són.
2: No em preguntis una cançó ara, però sí, no, perquè nosaltres miràvem una sèrie que es deia Glee, que versionaven absolutament tot, i també versionaven a The Cure.
7: Doncs va, ens veiem per allà. Moltes gràcies.
28: A vosaltres.
0: Doncs gràcies a l'Osa, la Julieta i la Irene, que a part de sent músiques d'èxit, gasten un molt bon humor, que al final és la millor manera de...
4: Jo tinc una última pregunta. A la Voreta del Foc seria com el vostre gran hit o en teniu alguna més coneguda?
28: I jo diria que encara és la que més s'escolta, no? Va ser la primera?
4: Va ser la primera.
28: Clar, és allò que no te'n pots fer, però sí, Nenes de Ciutat també, no vols dir?
2: Flors i Violes, jo de fet crec que és la que més s'escolta a plataformes digitals, en algunes. Però bueno,
4: no.
2: Que tothom escolti totes i així
4: anirà posicionant. Així que cadascú triï la seva, molt bé.
0: Julieta, Irene, Alosa, gràcies i sort.
2: A vosaltres, merci.
28: Gràcies.
5: Tot costa.
6: La Caça Talents.
0: I tocats 8:45 del vespre, ens hem guardat l'artilleria pel final. Arriba una altra clàssica del Tot costa el Primavera Sound. Andrea Horts, bona tarda.
8: Bona tarda, família.
0: Avui la Caça Talents no ve a buscar-nos extrems esquerra finlandesos que li han agradat... fent zapping.
9: Ni porta cap samarreta de futbol. Exacte. Una mica en la línia del que m'està
8: preparant. Això ja està passat de moda.
0: Ara mateix s'ha de dir que si portés samarreta, potser ja no li veuríem, perquè aquí comencen a fer aparició jerseis a dojo. S'està complicant el vespre, jo no vull cridar el mal temps, mai millor dit.
9: Fresqueta, una mica.
0: Però
9: fresqueta,
0: entre...
9: No?
0: Sí. Vaja, el sol ja ha desaparegut.
8: Però us he de dir que és que amb aquest pantaló de ratlles que porto no hi havia cap samarreta que venés bé.
9: Una del Betis.
8: I abans de futbolera jo sóc una girl que pensa en el seu outfit per venir a un festival.
10: La blanca, una blanca.
8: Tenia la d'Alemanya del 2006.
0: Home, bé.
8: Xula.
0: Les samarretes d'Alemanya sempre queden
8: són bé. Són molt xules.
0: I la del Betis que proposa el Bernat, tenint com a homenatge a Héctor Bellerín, que jo crec que
4: encaixaria... Bellerín és un altre dels que ve de tant en tant al Primavera, no sé què tal.
0: Encaixa com pocs futbolistes en aquest, en aquest zoo, que és el Primavera Sound. Avui l'Andrea ha vingut a parlar-nos de futbolistes que també són o han fet de músics.
8: Avui a UTET he fet scouting musical.
9: A veure, sí.
8: Vull dir, és la secció que més m'ha costat de fer en 3 anys.
9: A veure com ens ho connectes, això, aviam.
4: Normalment la t'he fet en 3 minuts i avui realment se la
8: vol. He estat 3 dies. Va, el primer nom és un vell conegut de l'afició de l'Espanyol i és una debilitat personal.
0: Home.
8: Pablo Daniel Osvaldo. El davanter argentí va decidir retirar-se amb només 30 anys i va formar un grup que es diu El Barrio Viejo. I sona així. Desorden.
0: Hay mucho desorden. Canta ell.
8: Desorden.
6: te voy a ordenar.
4: La lletra és la que és, desorden, me voy a ordenar.
0: Li faltaria un lletrista, però no està malament. No
4: està malament. Mira, com a anècdota, recordo que explicaven que Osvaldo, quan estava a l'Espanyol, anava a Plaça Catalunya amb la guitarreta i Cristian Álvarez, el porter, sí, tocant allà, feia les seves cançons.
0: De veritat, al carrer?
4: Sí, t'ho prometo, sí, sí, sí.
0: I no els coneixia la gent?
4: Aviam com t'ho dic, Jordi. Un jugador de l'Espanyol...
0: Osvaldo a l'Espanyol va fer un temporador.
11: Sí, has dit Plaça Catalunya. Potser a Plaça Catalunya no hi havia molts aficionats a l'Espanyol, sinó més aviat turistes. No? Turistes.
9: Va fer un gol al camp de l'Atlètic de Madrid, al Calderón.
4: Jo encara el recordo, eh? Per mi, Déu...
9: Era un davanter espectacular, eh? El va fitxar a la Roma...
4: La Roma,
9: no va acabar de...
0: És veritat que no va mantenir el momentum de l'Espanyol, no el va mantenir. També és veritat, i segurament això no ajudava, que en una entrevista es va deixar el paquet de tabac al costat de la gravadora. Però,
4: aviam, jo perquè som joveneta, però per mi deu estar dels top 10 davanters que he vist jo, a l'Espanyol.
0: Home, de l'Espanyol sí, i top 5 també.
9: I top 5.
4: A mi em sembla boníssim. Per darrere, jo superautosuficient.
0: Per darrere de Tamudo...
4: Jo posaria Tamudo i Sergio García, que són els meus preferits.
0: Però no està per sota Borja Iglesias,
4: no,
0: que va fer també una gran temporada amb...
9: Un dia vaig anar a l'aeroport per anar a buscar, no sé, algú, i va aparèixer Osvaldo, que venia... Ja no jugava a l'Espanyol, Podria venir de visita. I va haver un moment, això és verídic, que vaig pensar... Aquest tio és un músic, qui deu ser? I després vaig caure i no, és Osvaldo. Anava
0: un look realment...
4: És que té pinta més d'estrella del rock.
0: Estrella del rock,
12: té un look de...
0: Com es diu el grup?
4: Barrio Viejo.
0: És
4: rock argentí.
0: I aquest absolut hit es diu Desorden,
4: Desorden. Bé. No tengo que ordenar.
12: Ell era una mica...
4: Desordenat.
9: No hi hauries entrenat amb ell, no?
12: No vaig entrenar amb ell. No, Osvaldo no. Agafa posterior, no?
9: Sí, Osvaldo crec que era el... Sí, 2009-2010, no? Sí, estava a l'Espanyol.
4: Exacte, correcte.
9: No hi era. Tu eres a Gijón.
12: Ja estava a Gijón.
9: Tu tenques la canya.
0: Doncs Osvaldo, el primer dels futbolistes músics que ens ha vingut a presentar la Casa Talents. Compte aquest, que és de màxima actualitat.
4: Sorpresa. El següent és Noah Lang, jugador neerlandès del Galatasaray. Fa un parell de temporades al Signal Nàpols per ser el substitut de Kvaratskhelia.
12: Ex de l'Ajax, aquest nano.
4: Però no del... PSV, et diria.
12: No, a l'Ajax, 100%.
4: Potser es va criar allà,
12: sí.
4: Però ell va jugar al PSV...
12: Pot ser.
4: Jo crec que sí.
0: Però ara on juga?
4: Ara juga al Galatasaray.
0: Ah, d'acord.
4: Llavors fa unes temporades al Nàpols el va voler substituir amb Kvaratskhelia i no va acabar del tot bé. Però a la música el tio està patant. Ha guanyat diversos premis.
0: No, m'has dit que va al Mundial, no?
4: I va al Mundial, en Països Baixos. Però vull dir que ho ha patat més. Ho ha patat més amb la música que amb el seu talent individual. De fet, ha sigut número 1 als Països Baixos.
0: A veure. Semblen ritmes africans, això, no? Més aviat.
4: T'he de dir que les lletres, com que no estan molt currades.
9: Sí, la cançó típica del Mundial de Sud-àfrica.
0: Per la cançó del Mundial seria millor que la de la Shakira. Ja, Coco, jo ho veig.
4: Sí, jo també ho veig, m'encaixa. I a més mola perquè té moltes cançons en neerlandès. Que no canta totes les cançons en anglès.
0: Això és neerlandès?
4: Hi ha una barreja.
9: Francès, també. Està fent tots els idiomes del Mundial.
4: És un tio de món. És un tio de món.
12: Era un tio una mica desordenat, també. Recordo, perquè era bastant anàrquic jugant, d'extrem o nou. Recordo jovenet. Sí,
11: tu l'havies vist a l'Ajax, com deia l'Andrea, després va jugar al PSV.
12: Exacte, sí.
11: Però l'Ajax va ser les categories de juvenil, més o menys, sí.
12: No, però va debutar el primer equip, 100%.
11: Sí, va arribar a debutar el primer equip, se'n va anar al 20, al Bruges i després al PSV.
4: És un jugador que té molt de talent, però s'ha quedat una mica.
12: Sí.
4: Pel que apuntava,
12: jo crec que no era consistent, saps? En el seu joc i era una mica desordenat. Era bastant... El vestidor deien... És que ho dic, perquè jo l'Àlex ho diuen claríssim perquè tenia un business per allà aquella època. Per això ho deia tant, de manera tan...
0: Jo insisteixo, s'ha quedat, però jugarà al Mundial.
12: Sí, exacte. No ha deixat de no triomfar.
0: No amb Curaçao.
11: Bueno, però és que la música ho està... Vull dir, si té números musicals a Holanda, vol dir que potser ho està patant més que com a...
0: Uau, Coco... Vaja, com per no,
8: però, i a més,
0: com per no petar-ho.
8: Però que vull dir que amb el seu idioma, saps? Que és com si aquí un jugador del Barça supera superestrella d'Aitana. Vull dir, és el número 1.
11: Clar, clar.
0: Exacte. Molt bé, ja en tenim dos. El tercer, només sé el nom. Jo... Evidentment sé qui és, però no sé per on anirà la Casa Talent.
8: Jo he flipat una mica. L'últim és Pelé. El tema és que no només era un geni amb la pilota als peus, la música va ser la seva gran passió. Vull dir, expliquen que quan viatjava amb el Santos i a la selecció es posava a compondre. I el tio explica que ha compost més de 500 cançons.
12: Què dius? Els Pelé, eh?
8: Pelé, correcte.
9: Et sonarà antes de naixement?
8: Pelé, exacte.
11: En aquest cas no és més famós per la música que pel, no. que pel futbol.
0: Clarament no.
8: I, de fet, va escriure la cançó pels Jocs Olímpics de Rio de 2016, que sona així.

0: nacions d'un punt.
1: I l'altre per això una mica de punx.
2: Una mica de punx. El que tenia jugant, ni que, clar, no es pot demanar tot en aquesta vida, però vaja.
1: Escolta, he trobat a faltar el duet de Julio Alberto amb la seva dona del moment, que era filla de, no sé si del banquer...
2: Scammers.
1: Una cançó, va treure un single,
2: deixem-ho córrer perquè la cosa va acabar molt malament.
1: Diriem-les en Moscú o alguna cosa així.
3: Estic perdudíssima.
1: Julio Alberto, no? Lateral esquerre,
4: el Barça. No sap qui és Julio Alberto.
3: Ja entrem un altre cop al moment vintage del Tot Costa.
5: Cinema
6: al moment vintage, l'època del Dream Team, Chiqui, Koeman,
1: Laudru, Vaquero...
6: Tots cantant, eh? Com era? Com es deia aquella cançó?
1: Vam fer dues cançons.
6: Sí, però n'hi ha una que sonava a les discoteques.
5: Era horrible.
1: Parça, para, pa, pa, pa, pa. Parça.

0: bueno, escolta, sí, això...
1: Sí. Hi ha una mica d'autotune aquí, per això, no?
2: Home, clar, home, jo crec que bastant. I explica que ell va estar a l'estudi amb Pogba. Sí. Imagina't...
3: Jo fa poc, en una entrevista al Que t'hi jugues, a la SER, va explicar que Pogba té un estudi de gravació a Mònaco i que una tarda li va dir, va, vine, i que no surten d'allà.
2: El tio s'ha aficionat a fer música.
3: Bé, també li va millor, fins i tot a ell també li va millor amb el futbol que amb la música, sí. Però escolta, tot és posar-s'hi. A veure.
4: Com a Sergio Ramos.
2: Ai, va, sí, no. Sergio Ramos.
3: Sergio Ramos és un incunable. No qualsevol es posa al nivell de Sergio Ramos, no fotem. En fi, exhibició.
2: Sergio Ramos que volia guanyar un Grammy, no? No sé si va a mida, però ell està en ell. Jo, per respecte a la música, no l'he volgut posar a la secció.
3: No, doncs mal fet, perquè les pericades...
1: Mira, això és el Barça, el Dream Team.
3: Aquest és Eusebio.
4: Horrible.
5: Recordo Salinas aquí, també, eh?
1: Alex Sanko.
5: Sanko.
1: I després vam fer a la segona cara, a la cara B, hi havia com una, més, una mica més balada de pell de gallin.
5: Tu creus que ara els
3: jugadors... Aquesta no la recordo i crec que prefereixo no recordar.
5: Tu creus que ara els jugadors del Barça es prestarien a fer una cosa similar?
2: Home, mira, el sofà té canta, eh? No farien una cosa similar, farien una cosa més de...
5: No, ho dic de conya.
2: De l'estil d'ara. Jo veig a la niña mal, va, una mica de...
1: Koeman.
3: Koeman rapejant també. Fenomenal. I només per això ja ha valgut la pena el programa i la secció d'avui, com sempre, per de fonoteca de la Casa Talents. Andrea, gràcies.
2: A vosaltres.
3: Farem una pausa i, insisteixo, com ja és tradició, posarem punt final a aquest especial de Tot costa des del Primavera Sound amb l'home que posa el punt final aquest tipus de programes, el gran i inigualable Tomàs Jofresa. Ara venim.
6: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
7: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
8: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
7: Tu creus? Jo pensava que era normal.
8: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
9: Hola.
10: Hola.
11: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa mayúscula.
13: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
14: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
15: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
14: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
15: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
6: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
16: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
6: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
16: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
6: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
16: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
17: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
6: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: No recordo de quin any és.
3: Tocats, 3:15, recta ja final d'aquest Tot costa especial que estem fent un any més des del Primavera Sound i un any més el clourà el gran Tomàs Jofresa. Tomàs, bona tarda.
19: Bona tarda, gràcies per allò de gran.
3: No, home, per nosaltres ets la llegenda del Primavera Sound. Vam venir el primer any i vam acabar amb tu, el segon també, i aquest any ja és que ni ens hem plantejat

0: una cosa...
1: Només fem el programa al Benidorm Correcte. Sound si ve Tomàs Jofresa. Si no, no es fa.
2: I jo no puc rebutjar l'oferta, o sigui, és impossible.
0: Què, Tomàs, aquest any que... Bé, primer, com estem?
2: Estem molt bé, agraïts molt bé. A la vida i tot marxa bé.
3: A Menorca s'hi continua vivint bé, eh? Confirmes?
2: Molt bé. D'acord. Bueno, ja us he explicat sempre que a Menorca es viu molt bé, però es viu molt bé a la vida de poble. Mm-hmm. A Catalunya n'hi ha molts de pobles,
3: no,
2: també. I Barcelona, que és la meva ciutat i me l'estimo molt, però és un concepte que em costa una miqueta, ja. Bueno, sí. Jo crec que molts. No?
0: Si no, no podries tornar a viure a Barcelona.
2: No.
0: A Catalunya sí, entenc, però no
2: sí,
0: a Barcelona.
2: Sí, clar. Qualsevol poblet. Sí, i tant.
0: Però de moment, per què
2: no,
0: canviar, no?
2: No, és que no, és que...
0: No, no,
2: estic
0: si,
2: bé.
0: Si és que amb la cara pagues, vull dir, entre aquest bronzo espectacular i la cara de felicitat no cal ni fer la pregunta.
2: Bueno, estic molt bé allà, estic molt bé. I estic amb aquesta sensació de quan trobes el teu lloc al món, ja fa molts anys que em va passar, i així continuo, de moment, ja veurem l'any que ve, no? Potser us explico una altra cosa, però bé.
0: Què venim a veure aquest any? Què tens apuntat a l'agenda?
2: Bueno, avui toca The Cure, ahir Massive Attack, que tampoc va, per circumstàncies, no...
3: No va poder ser.
2: No va poder ser.
0: Ahir ja vas venir.
2: Sí. Ah. Sí, sí.
0: I et vas mullar.
2: Molt.
0: Molt.
2: Molt, però bueno, la dutxa a casa i el sopar i el vinet van ser fantàstics. I demà els XX... Avui, doncs, algun grup que ara toca a les 10... Bueno, hi ha algun que estava tocant ara aquí a aquest escenari més proper de música més així folk, indie, que és una miqueta el que sempre m'ha estirat, música més melòdica. Però, bueno, sempre intentant descobrir coses, no? Perquè aquí hi ha molt de grup cada any, diguéssim, nou. I al final és una mica la sensació que tinc, no? O que tenim amb l'Andrea, sempre que venim, d'aquesta part també de sorpresa, no? De veure qui descobreixes, quins grups nous reconeixes, està molt bé.
0: Vas venir ahir i fins diumenge, eh? No perdones.
2: Sí, bueno, fem dijous, divendres i dissabte.
0: Ah,
2: sí.
0: Dissabte, diumenge...
2: Sí, el diumenge a descansar una miqueta.
0: Molt bé. De bàsquet, estaves treballant amb base, amb escola, si no...
2: Sí, sí, pràcticament des que vaig retirar he estat en formació.
0: Allà a Menorca.
2: Sí, vaig estar un temps entrenant nenes, equips femenins, des dels 8 als 13 anys. Això ja ho vaig deixar i continuo amb el que vaig començar ja fa moltíssims anys, amb els campus de bàsquet a l'estiu per infants de 6 a 17 anys. Aquest any farem el desè any a Artà, Mallorca, amb un club d'allà, i també serà el segon any a Tenerife. Va haver un club l'any passat.
0: Tu vius a les illes.
2: Bueno, no sé.
0: La terra ferma, que se la mengin.
2: Em van telefonar, em van dir, escolta, ens interessaria fer un campus, sabem que fas campus, doncs, va... amb un perfil de campus determinat i ens agradaria que ens el dissenyessis i llavors el faig. I estic 2 setmanes a Artà, a Mallorca, a finals de juliol, i les 2 primeres d'agost a Tenerife, a Granadilla. Mm-hmm. Ese serà el segon any que el fem i, bueno, per anar creixent, intentar acompanyar els nens i nenes amb aquest esport tan interessant, però sobretot amb el tema dels valors, també, que aprenguin una miqueta que l'esforç sempre porta fruits, i al mateix temps intentar formar o acompanyar una miqueta o motivar, doncs, a futurs entrenadors, no? Gent jove, normalment autòctona, és el que ens interessa, i m'ho passo molt bé.
3: Tu veus un nen o una nena de 10-12 anys i dius aquest de fusta, aquest arribarà? O és tan difícil això de saber quines... És a dir, pot tenir el talent, però després la mentalitat és molt difícil de veure als 10 anys.
2: No, es veu, es veu.
3: Es veu, eh? Tu saps dir... No. Aquest?
2: Es veu.
3: Aquest trucaré la penya perquè no se'ls hi pot escapar.
2: No, perquè... O sigui, es veu que té una facilitat, que té un don, no? Això passa igualment, igual amb el futbol. Té un don. D'aquí a que aquesta persona un dia pugui dir... que pot viure d'allò, per exemple, que pot convertir-se en professional, van moltes coses, perquè hi ha la tolerància a la frustració, la tolerància a l'esforç, el sacrifici continuat, sobretot, que és molt important, i això no se sap. Amb aquell... sí que hi ha jugadores i jugadors joves, jovenets, que veus coses, però és molt difícil emetre un judici, no? Però sí, hi ha gent que té gràcia.
0: Pel que expliques, diria que t'atrau més el vessant de formador gairebé que d'entrenador de bàsquet.
2: Sí.
0: Sí, t'interessa més formar persones que jugadors de bàsquet.
2: Quasi sí. El percentatge de nens i nenes, nois i noies, que després seran homes i dones, que poden arribar a ser jugadors professionals, és ínfim. Però, en canvi, pots incidir pràcticament amb el 100% amb els valors, amb el respecte, amb l'esforç, el que dèiem abans, no? Amb el sacrifici, amb tot això, bueno, pots deixar bastanta empremta, no?
3: Del bàsquet d'elit, de la Lliga ACB, els representants catalans, n'estàs pendent o estàs molt allà? Sí, estàs pendent de la penya, del Barça...
1: Mires bàsquet
2: professional, eh? Sí, molt, miro molt. Ah. Miro molt i ja sabeu, jo sé que ho sabeu perquè us ho he explicat alguna vegada, o diverses, o moltes, que tenim, el meu confident és el meu germà Rafel. Sí. Cada dia parlem de bàsquet, de tot, en tots els àmbits, no? Des de la part de jugadors que ens criden l'atenció, de clubs, de formes de treballar de diferents entitats esportives, i sí, el bàsquet el seguim molt.
1: Què falta, germà?
2: El Rafael està a la BP, Associació de Jugadors.
0: Ah, sí, és el president, no?
2: Sí, des de fa molts anys. Sí. No, el president és Alfonso Reyes, ara.
0: Ah, és veritat.
2: Antigament era el Joe Llorente.
1: Sí, a mi em sona el Llorente. Sí.
2: I el Rafael està aquí a Barcelona, a l'oficina de la BP, com a secretari general, ja fa molts anys.
0: Conviure amb Alfonso Reyes, no sé si...
2: Bueno, l'Alfonso és un tio... que diu les coses que pensa.
0: Això sens dubte té uns punts de vista un punt extrems, però...
2: Sí. Bueno, jo parlo a nivell del que és el sindicat de jugadors. Mm. Després hi ha una altra vessant, que suposo que et refereixes a aquesta, la vessant més de xarxes socials, que en aquí no m'hi poso, perquè a més jo no tinc Twitter ja, ni Twitter ni Facebook, que ha sigut un repte que em vaig posar fa un temps i sé que ell està bastant actiu, em sembla.
0: Sí, massa i tot. Sí, sí, deixem-ho aquí. Escolta, acabo.
1: Quin parell de mites, els germans, Jofresa?
0: Acabo. Tu tenies no sé si encara la tens, una relació especial amb el Jelko Obradovic. Què t'ha semblat que, ni que sigui momentàniament, ho hagi plantat i, sobretot, per què? Perquè va venir a explicar que el vestidor no li tenia respecte.
2: Bueno, probablement això és a grans trets. Després, en detall, una de les coses que li ha passat al Zelko, que li ha passat al Pesic, que li ha passat a altres, a l'Ettore Messina, a Milan, també, és que estan en un moment, amb un repte molt gran, aquest tipus d'entrenadors, que venen d'una escola, venen amb un respecte adquirit, que els jugadors li han tingut o els hi tenen, per coneixement esportiu i també per personalitat, i ara el seu repte és veure com tornen a enganxar amb una generació de gent jove que no tenen un mòbil, sinó en tenen tres, que a la meitat del partit estan amb el mòbil. Parlo d'un detall, no?
0: Sí.
2: Això amb ell s'ha desgastat molt, jo crec, i jo crec que ara és un moment en el que ell continua dient que està pensant si vol tornar a entrenar o no, perquè aquest és el gran repte, no perquè no estigui, òbviament, preparat tècnica, tàcticament, estratègicament i a nivell mental, però és molt important, és clau, poder connectar bé amb tota aquesta era, amb tota aquesta fornada de gent més jove que, sincerament, clar, es veuen les coses des d'un altre punt de vista, no?
0: Doncs sempre és un plaer acabar el programa, el Primavera Sound, parlant de música, de bàsquet i sobretot de la vida amb el gran Tomàs Jofresa. Tomi, gràcies i ens veiem l'any vinent.
2: Molt agraït i fins l'any que ve.
0: I gràcies també al Bernat Soler, a la Gemma Herrero i al Gerard Tautet, que també ens han acompanyat en aquest programa especial. Va, que acabem.
1: Gràcies.
0: Un minut mal comptat i les 9. Abans d'acabar, Sònia, alguna cosa que haguem de saber sí o sí?
3: No, res, que repetiré el mai que ve, Costa.
0: I tant.
3: No? Si el Garriga ens deixa, perquè avui ha amenaçat.
0: Sí, sí.
3: Que si no ens agradava, sí. No sé què, que ja s'hi posava ell.
0: Sí, però ell va al sonar, no?
3: Sí, però ja al Garriga li agrada tot.
0: Doncs sí. No, no va dir. Si no anirem nosaltres al sonar, no, no. Vam arribar abans. Va. Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, gràcies a la producció de la Núria de la Fuente aquí al Primavera i del Nil Via als estudis de Catalunya Ràdio, gràcies a la feina excel·lent en l'apartat tècnic del Pep Casanovas i del Jordi Just aquí al fòrum, del Salva Pou, com sempre, al nostre piano. Gràcies avui a la Jordina Tarré, multiplicada, xarxes, vídeos, el que calgui. I gràcies al Lautaro Quinteros i a la Júlia Aparicio, que ens han connectat a tots plegats des del control central. I sobretot, gràcies a vosaltres. Per ser-hi també, avui en un programa especial, un programa diferent, però que sempre ens ve de gust fer. Ens retrobem dilluns a les 7, a més esports. I més tot Costa. President, vostè avui també canta?
4: Per molts anys, perdoneu que estic sense veu.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
6: Bona nit, us informa Manel Elias. Els bombers ja han controlat l'incendi que aquesta tarda s'ha declarat a una nau industrial de l'empresa Montesa Honda a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Les flames que han generat una intensa columna de fum negre han calcinat un magatzem logístic de 20.000 metres quadrats, però no hi ha hagut ferits. Santa Perpètua de la Mogoda, Montse Mir.
7: La nau de logística de Montesa Honda ha quedat totalment afectada pel foc, que ha començat a 3:45 d'aquesta tarda i que tenia el perill de propagar-se als altres edificis del voltant de la mateixa i també d'altres empreses. Els sostres s'han ensorrat poc després de l'inici de l'incendi, en què hi han treballat 31 dotacions del bombers, s'han desallotjat els treballadors sense problemes i també han hagut de marxar de la feina els de les naus del voltant. S'ha pogut evitar l'expansió del foc. Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers, ha explicat que encara és aviat per saber-ne la causa.
8: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
7: També s'ha desplaçat a Santa Perpètua de Mogoda la consellera d'Interior, Núria Parlon.
9: S'ha fet una molt bona coordinació, crec, per part del cos de bombers, protecció civil, i la veritat és que els resultats, doncs, dintre de la gravetat de l'espat de la nau, doncs, han estat positius per evitar, doncs, que aquest incendi avancés, sobretot on estava la part de producció, que hagués tingut, doncs, unes conseqüències molt més complicades.
7: Pràcticament a aquesta hora no es veu fum. Els carrers del voltant del polígon La Torre del Rector continuen, però, tallats al trànsit.
6: Més notícies, Marc Güell.
10: La Unió Europea descarta restringir l'entrada de persones que vinguin dels països afectats pel brot del virus de l'Ebola a l'Àfrica Central, tot i la pressió dels Estats Units perquè els 27 adoptin aquesta mesura. Els ministres de Sanitat europeus diuen que si cal actuar serà de forma proporcional. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
11: Hola, bon vespre. Afirmen que de moment el risc a Europa és molt baix i per això es neguen a copiar les mateixes receptes dels Estats Units, que han vetat l'arribada d'estrangers procedents de la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud. Ha expressat aquest rebuig el ministre de Sanitat de Xipre, que ostenta la presidència rotatòria de la Unió Europea.
12: Tenim la respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i de moment l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
11: I aposta per continuar fent controls als aeroports d'origen per evitar que els positius embarquin cap a Europa. Bruno Forteamiras, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
6: Els principals dirigents del Líban demanen a l'Iran que no utilitzi el seu país com a moneda de canvi en les negociacions amb els Estats Units. En aquests termes s'ha expressat el president libanès, Josep Aoun, en una entrevista a la CNN, i el primer ministre Nawaf Salam ha fet unes declaracions a la premsa en la mateixa línia.
13: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
6: L'Iran vincula un acord de pau amb Washington al fet que hi hagi un alto al foc en tots els fronts de l'Orient Mitjà, incloent-hi el Líban.
10: Una de cada cinc indústries catalanes del plàstic han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà. El conflicte ha encarit els preus de les matèries primeres en un 30%. Segons la directora general de l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, Isabel Goyena, això fa que se'n fabriqui menys i afectarà els resultats del sector a curt termini.
14: Pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027.
10: ¿No? Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació.
6: La direcció i els sindicats de FICOS han arribat a un preacord perquè l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la companyia afecti 105 treballadors de la planta de Viladecavalls i no 172 com s'havia plantejat inicialment. Fins d'aquí dues setmanes, els treballadors del grup de components de l'automòbil que ho demanin es podran acollir a baixes voluntàries.
15: Station Houston on Space to Ground 2 for all USOS.
10: I això que sentim és l'avís de la NASA als astronautes de l'Estació Espacial Internacional perquè busquin refugi en una càpsula estanca. S'ha produït aquesta tarda després d'una emergència per una fuita d'aire en un compartiment del laboratori orbital a la zona russa de l'estació espacial. L'incident ha durat un parell d'hores i els astronautes afectats, dos nord-americans, un francès i un rus, han pogut sortir del seu refugi i recuperar les activitats normals a una distància de 360 quilòmetres de la Terra.
6: I ara els esports. Rut Vilà.
7: La penya juga contra el Baskonia a l'Olímpic de Badalona per intentar igualar la seva sèrie de quarta final de la Lliga CB. Una derrota implicaria l'eliminació de l'equip verd i negre. Ara mateix, primers minuts de joc, 3 minuts de joc, guanya la penya per 6-5. La selecció espanyola de futbol ha de guanyar de més d'un gol avui a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa a l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. El partit és a Son Moix, primers minuts també de joc i de moment amb empat a 0. El Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat avui als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24. El Barça ha superat per 2-1 l'Igualada a les Comas en el tercer partit de la semifinal de l'Hockey Lliga. Els blaugranes dominen doncs l'eliminatòria, que és el millor de 5 per 2-1. I ara en joc el Calafell juga contra el Liceu, el Jan Urtoll, en el tercer partit de la sèrie. En aquest cas els catalans necessiten guanyar per allargar aquesta sèrie.
5: Fins aquí les notícies.
16: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
17: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
16: Moments que semblen sense sortida.
18: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet de manera conscient.
16: Dolors que costen d'explicar.
19: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
16: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
17: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
16: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
21: Pacs del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa Tas Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Ampar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 12:15, vine a gaudir de la novena edició del Tastapacs L'Origen a la Salsa Hereda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
22: Ho veus?
23: Okay.
22: L'anys i anys. Això és molt nostre.
23: Molt.
22: Tan nostre com dir posarem llum
23: a la foscor.
22: O com dir aventureres, aventurers.
23: Ens hi apuntem o què?
22: Què dius?
23: Saps que és molt nostre, també?
24: Sou molt bona gent!
22: Silenci.
23: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
22: O el Catalunya Ràdio.
24: I el mític encara Messi, encara Messi, encara Messi!
22: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3Cat, forma part de nosaltres.
23: I que així sigui, per anys i anys. 3Cat.
22: Molt nostre.
5: Aquest dissabte, el tot gira...
25: Driba, driba, driba, driba.
0: Una tarda plena d'emocions.
1: Atenció.
2: Obrim a les 4 amb la final femenina del Roland Garros i les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
0: A les 5, el Barça busca el pas a la final per guanyar l'últim títol abans de la Final Four de Colònia.
2: I després, UCAM Murcia-Barça. Tercer i definitiu partit del play-off de quarts de l'ACB. El tot o res per al Barça de Xavi Pasqual.
0: I diumenge...
2: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
0: L'Europa ha de guanyar per ser a la final del play-off.
2: A les 5, final de la Copa del Rei d'handbol.
0: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
2: Tot gira.
0: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
16: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
7: Pot ser dona africana i occidental?

0: L'escriptora i activista Remei Sipi és filla de la colonització espanyola a Guinea Equatorial. Fa gairebé 60 anys que viu a Catalunya. Va arribar a Barcelona quan en tenia 16. Escapava del colonialisme espanyol i es topava en plena dictadura franquista. Des d'aquí ha treballat activament pels drets de les dones africanes. Durant tots aquests anys ha estat una treballadora infatigable. Ha creat associacions, un editorial, ha escrit llibres, conferències, tot per donar veu a qui molts no volen escoltar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Bona nit, Remei Sipi, com estàs?
2: Bé.
0: Ens fa molta il·lusió que hagis vingut avui.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Podem explicar als oients, si vols, que ha passat una cosa,
2: sí.
0: I vens una mica allò calorada.
2: Ai, molt acalorada.
0: Però ja estàs aquí.
2: Ja estic aquí.
0: Ja estàs aquí, tranquil·la.
2: He patit, eh?
0: No, ja està tot arreglat. Tenim una hora per endavant, sí, per parlar de tot. El que dèiem, t'he dit que ets una treballadora infatigable. És així? Et sents així?
2: Soc una treballadora. L'infatigable és molt, molt, molt gran.
0: Però te n'has fet un far. És a dir, sé si tenies com aquest punt justicier ja des de molt jove, ganes de fer justícia, ganes de fer un món millor, però des que vas venir aquí no t'has conformat.
2: No, és que no podia conformar-me. Hi havia coses que havia que reivindicar i jo ara estava a primera línia, eren les primeres de la emigració de Guinea Equatorial, era de les primeres. Llavors s'hem trobat amb una altra emigració, que és les dones gambianes i senegaleses, i entre tot hem lluitat entre tots.
0: Heu lluitat totes, sí, sí. Però anem a conèixer una mica la teva història, perquè tu vas néixer a Guinea Equatorial, sí, quan era colònia espanyola.
2: Sí, sí.
0: I m'agradaria que m'expliquessis quins records tens de petita del teu país, perquè clar, marxes ben joveneta, però com recordes aquell país quan tu eres petita?
2: Jo em recordo amb una visió molt, molt, molt idíl·lica, una visió que no tenia la informació, no m'importava què passava. Tenia 15, 16 anys, llavors, clar, tot era bonic. Però després he fet la reflexió i he vist que en aquella època havia racisme.
0: Perquè parlem sempre de l'apartheid a Sud-Àfrica.
2: Sí,
0: però també hi havia apartheid a Guinea Equatorial.
2: Sí, sí. Hi havia
0: els blancs i els negres.
2: Hi havia blancs, hi havia negres. Anàvem a un col·legi de monja, les negres aquí, les blanques aquí, fins a anar a l'institut, que allà ja ens barrejàvem una mica. Jo he viscut un racisme. Els treballadors que venien de Nigèria eren molt, molt, molt, molt excluïts. Un treballador que fins a tot les paisaven i unes humillacions. Sí, havia un apartheid molt
0: fort. Sí, que fins i tot podríem dir que, tot i ser negre, dintre de ser negre hi havia categories també.
2: Sí,
0: hi ha un intrarracisme.
2: Sí, sí, sí, hi ha la colonització, la gent que portava la colonització allà, ja es cuidaven per divide i venceràs. Perquè sols no podien. Llavors van crear una societat estratificada dintre dels guineans mateix. Hi havia los emancipados plenos, los emancipados ja podien anar-hi a l'espai de lúcid, lúdic, ja no estaven els blancs, cinema, baix, tal. I sí, ja havia tot això.
0: Com si fos un sistema de pàries pràcticament com
2: sí,
0: a la Índia.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Era la manera que tenien com de separar-los.
2: De separar-los i de tenir-nos controlat.
0: Mm-hmm. Tu dius això, que eres jove i no tenies informació, que eres, sí, tenies això 15, 16 anys, col·le de monges, etc.
2: Sí, sí.
0: Però de més petita, amb qui et vas criar, tu? Perquè sabem que a l'Àfrica i les dones de la teva família, les àvies, han estat, sí, molt importants.
2: Jo, de petita, a casa, amb la meva mare, la meva àvia, les meves... Som 7 germans, jo sóc la petita. Llavors tenia 2 germanes més gran que jo, que fins i tot jo tinc un nebot que tenim la mateixa edat. Llavors, clar, una família africana extensa, i jo era molt feliç era molt feliç, anava a l'escola que estava molt a prop de casa. L'època, me'n recordo, l'època de pluja, allà llavors t'agafaves un full de plàtans per anar a l'escola, però ho vivia bé, eh? Ho vivia molt bé.
3: No feien falta paraigües, eh?
2: Sí, no, que va.
3: Doncs passen 14 minuts de les 9 de la nit, esteu a Les Dones i els Dies, i ja sabeu que els divendres convidem a Dones que admirem i els hi demanem per la música. Ens va dir una cosa molt bona quan la vam trucar. Va dir, és l'única entrevista que m'han fet que em fan treballar abans, perquè els hi vam demanar una llista de cançons.
2: Deu,
3: sí, ja saps,
2: deu,
3: no. Imagina't. És que som total per treure'ns feina el que sigui en aquest programa.

0: Mira, ara que parlàvem de Sud-àfrica, la Miriam Makeba era sud-africana,
1: vull dir que no
0: venia de Guinea Equatorial,
1: no, però
0: té aquesta alegria, aquesta cançó tan senzilla, tan meravellosa, però que porta això, necessitar poc.
1: Jo vaig tenir la sort de veure la Miriam Makeba aquí a Barcelona, els últims concerts que va fer a Europa, jo la vaig veure i era una gran dona, una dona referent per nosaltres, les negres. Sí, sí.
0: Escolta, com és que decideixes venir a marxa de Guinea, sobretot, i venir aquí? Sabem que t'havien donat una beca,
1: sí,
0: però per què volies marxar?
1: Però és que no és que jo volia marxar, era lo normal. Allà a Guinea, si volia ser infermera o infermera o administrativa, havia una escola que te preparaven, però si no tenies la intenció de ficar-te en aquestes disciplines, sempre sortíem, perquè era Guinea era com, bueno, Malabo era com venir de Barcelona a Madrid, eren espanyols.
0: Teníeu aquesta sensació, sí, que no hi havia fronteres, pràcticament.
1: No hi havia frontera, perquè Guinea llavors
0: era com ser de Mallorca i estudiar a Barcelona.
1: Exactament, era colònia espanyola,
0: ja.
1: Parlàvem en espanyol, els llibres de textos eren els llibres que estudiaven aquí, jo me'n recordo.
0: Però tu, quan vas pensar que venies perquè tenies ganes d'estudiar,
1: sí,
0: a casa teva et van recolzar? O tot i que tu volies, hi havia
1: no, em van recolzar, però molt bé, aviam. Cuidado, quan arribis allà, que no...
0: Que està plena de gent descolorida.
1: Sí, però sí, me'n van recolzar molt. Vaig tenir recolzament, sobretot de les dones de casa. I llavors, clar, era molt petita, viatjar sola. A mi ma mare tenia un amic i va parlar amb ell. Escolta'm, la nena viatja amb aquestes dates. Tu quan viatges? I diu, bueno, coincidim. Me la deixes a Barcelona, que les monges ja la recolliran allà. Sí.
0: I a casa teva què era? Molt religiosos o era també una...
1: No, a casa...
0: O sigui, el tema de que havies anat a col·le de monges i que les monges són les que et van becar després?
1: Jo no vaig anar-hi a col·legi de monja a Guinea.
0: D'acord, era aquí,
1: Era aquí, sí. Uh-huh. A casa no érem molt religiosos, perquè el pare i la mare no es van casar catòlicament. Llavors no podien ni anar a comulgar a missa. Però nosaltres...
0: Tinc entès que quan vas fer la comunió fins i tot no es van poder seure junts perquè no estaven casats.
1: Exactament. Sí.
0: O sigui, però tu, per exemple, ets una dona bubi,
1: sí,
0: que és un grup ètnic de
1: Guinea. Sí.
0: I és un grup ètnic molt especial, perquè les dones hi tenen molta importància. Aquí no sé si ja la teva llavor feminista ja va néixer una mica aquí.
1: Sí. Jo, la meva àvia... La meva mare sempre ens parlaven des de la independència de dones.
0: Has de treballar.
1: Sí, has de treballar, has de mirar, de no dependre d'un home. Totes aquestes coses les he mamat de petita. Per això, quan vaig arribar aquí i les companyes d'aquí em parlaven des d'una direcció, jo a casa tot això ja ho païa.
0: Ja ho tenim superat. Aneu tard. Perquè, clar, el més divertit és que tu vas venir aquí a Barcelona al principi,
1: sí,
0: però em sembla que vas arribar aquí, a la Gran Via, i vas dir que fa molt soroll.
1: Sí, jo vaig arribar al Gran Via i hi ha un espai ara que és un centre cívic. Era un col·legi de les Dominiques de la Presentació, el centre Godfrey, diu. Vaig arribar i, ostres, no podia... Una setmana, les monges, aquesta nena pobreta, tenim un col·legi a Figueres, a lo millor no vas agafar les coses, anem a Figueres a veure i tal, i jo ja no vas passar, no, jo em quedo aquí.
0: Em vas quedar a Figueres, que era més tranquil, perquè tu venies d'un món rural, tu vivies a 8 quilòmetres de Malabo.
1: A 8 quilòmetres de Malabo, encara que visquessi a Malabo, no tenia el soroll de Barcelona. I ara espera't.
0: Ara ja et tornes boja.
1: Ara ja m'he acostumat.
0: Ara ja estàs molt acostumada.
1: Sí. I vaig anar a Figueres i fins avui Figueres és la meva petita pàtria. Sí.
0: Clar, jo estava pensant que vas dir que coincidia amb Dalí. en aquella època,
1: sí,
0: potser.
1: Sí, jo he vist el Dalí a les Rambles.
0: Al carrer.
1: Al carrer, sí.
0: Clar.
1: El Dalí a les Rambles l'he vist i anava a un hotel que es deia Hotel Durant. Sí, però no li donava molt importància. Els diumenges anàvem a la Rambla a ballar les sardanes i ell passeava allà amb el seu bastó, amb el seu pipa, però...
0: I escolta, i en aquella època que arribes tu, que estem parlant de que arribes a Figueres més o menys l'any 68, sí, 69, etc. Sí. Qui és més exòtic, Dalí o tu, per la gent del poble?
1: No...
0: Un senyor amb bigoti i barretina?
1: Sí, no.
0: O una
1: no,
0: senyora negra?
1: Però no, no, ni una cosa ni altra, perquè nosaltres, les nenes d'aquella època, i encara tinc la relació amb les meves companyes, veiem en un Dalí, i a mi, les companyes, era l'única negra.
0: Clar, per això t'ho dic.
1: Sí, però mai he tingut...
0: No va sentir racisme,
1: no,
0: ni...
1: No, no.
0: Ni cap sento prejudici.
1: Sento més racisme ara... que jo anava al col·legi, totes les noies de l'època, Llançà, Roses, Olot, estaven internes com jo, eren amigues, eren... I mai, o no em donava compte, o no... Jo no puc pensar ni un acte de racisme. Els caps de setmana, tothom venia a buscar el seu pare. El primer cap de setmana... Estava jo sola i no passava res a la meva habitació, però mai més vaig quedar un cap de setmana sola.
0: Et convidaven a casa seva?
1: Sí.
0: O sigui, tu vas fer tota,
1: sí,
0: la,
1: sí, sí, sí,
0: tota
1: jo...
0: la Costa Brava...
1: Tranquil·lament, sí.
0: I clar, la Costa Brava del 70 no és la d'ara.
1: No, però estava molt bé.
0: No estava millor?
1: Sí, estava molt bé. Jo...
0: Estava tot més verge, hi havia menys gent.
1: Sí. Ara quan em pujo i vaig a Roses, perquè tinc les companyes encara, que són amigues ja... I dic, escolta'm, han passat anys i han passat coses i el paisatge ha canviat. Ha canviat, sí.

0: Parlant amb Remei Sipi aquesta nit a les dones i els dies, falten 7 minuts per 2:15 de la nit. Esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ens agrada parlar molt amb aquesta dona activista, ha fet molt pels drets de les dones, jo crec que en general, perquè els drets de les dones negres al final repercuteix en totes les dones.
1: Sí.
0: És molt important això. Dèiem que venies de l'ètnia Bubi, sí, de Guinea, i que és una ètnia que funciona de manera matrilineal.
1: Matrilineal.
0: I això
1: sí.
0: Què vol dir?
1: Matrilineal vol...
0: Que no vol dir matriarcal.
1: No, no, no és un matriarcal. Jo veig ara les jovenetes bubis, quan estan al tip-top i tot això, estan parlant, somos un patriarcado. No, no hem sigut un matriarcat mai. És matrilineal. Totes les coses tradicionals passen per l'àvia. Totes les coses domèstiques passen per l'àvia. Qualsevol problema, entre cometes, de la família passa per l'àvia. Nosaltres tenim molts ritme de passe, que no és ni el bautismo ni el tal, però que són molt, molt tradicional nostra. L'àvia, la mare, la germana són les que fan aquest paper. I quan fem una reconciliació, també passa per l'àvia. L'àvia crida a tothom, ens sentem, dona un ser molt llarg i llavors fem la reconciliació.
0: I això vol dir que la saviesa de les dones grans...
1: És molt important.
0: És molt important.
1: Molt important. Molt important. Jo, fins que va morir la meva àvia, que va morir en el 2002, penso, jo anava a Guinea i el primer que feia, la meva mare viu en un barri, la meva àvia viu en altre, el primer que feia era anar a veure l'àvia. Hola, àvia, com estàs? I me deia, Remei, solament tens una nena? Has de tenir més nenes. Jo dic, àvia, és que jo no sé si són nenes o no nenes, però llavors no m'arrisco, tinc una i ja està.
0: Perquè tenies, sí, por que et sortís un noi o què?
1: No, jo no, però ell sí, sempre empatitzava. Ja. Aviam si és nena. Si és noi també va bé, perquè dintre de del clan està bé tenir noies.
0: O sigui que estaven ben vistes les dones,
1: sí,
0: o són importants per la comunitat.
1: Sí.
0: Però
1: sí,
0: suposo que masclisme també n'hi havia.
1: Sí, clar. Per això, quan diuen, no, és que som matriarcals, diuen, para, perquè el masclisme estava però ben present. El que passa és que les àvies i les mames sabien parar també. Això. Sí.
0: Tu expliques molt, tu que parles molt de feminisme i has fet molta lluita en aquest sentit, que és que el fet també de viure en aquesta societat matrilineal, com dèiem, on les dones són molt importants, i vas venir aquí en el franquisme, on et trobaves moltes noies que potser no podien sortir la nit o no podien fer no sé què sense permís del pare, tu ja tenies una consciència feminista.
1: Jo ja tenia una consciència feminista, jo ja tenia una llibertat de dona. Que,
0: en quin sentit ho dius, això?
1: El sentit de que jo vaig arribar aquí i fins les mares de les meves companyes feien secció femenina, se deia, tenien que fer secció femenina, demanaven permís per obrir-se una compte, per sortir fora. A casa, no, a casa tot això era ja solventada.
0: Sí. I també les relacions, per exemple, amb els nois, o no amb els nois, amb qui fos. Com es vivia això? Com ho vivies tu?
1: Jo llavors no tenia nòvios, i llavors no sé, però les meves germanes jo veia com patia, perquè algunes, fins a tot, tenien una relació de poligàmia.
0: Vols dir a Guinea Equatorial?
1: A Guinea Equatorial, sí, clar. Jo veia que la meva germana gran tenia un marit, que aquest marit tenia una altra dona. Aquesta setmana potser venia a casa, l'altra setmana no veia. I totes aquestes coses les veia jo. I
0: clar, tu pensaves aquí, sí, a Catalunya és una mica diferent.
1: Sí.
0: Aquí també tenien altres dones, de vegades, bueno, no ho sabies.
1: L'altra que no sabia, sí, però era diferent. Allà era molt, molt obert, sí.

0: Wicca que té orígens sí, a Guinea Equatorial, tot i que és de Mallorca.
1: Però Wicca és del meu poble, de Rebola.
0: És del poble, home.
1: De Rebola, els padres de Wicca són de Rebola.
0: L'has coneguda mai o no?
1: Eh?
0: L'has coneguda?
1: Sí, home, si de petita jo anava a casa d'ella a estudiar a Mallorca. La mare és molt, molt amiga i tota la família Wicca. Som del mateix poble. Cada vegada que ve a Barcelona a actuar, jo vaig allà a veure.
0: Sí. Jo estava pensant que, clar, quan tu vas arribar devia ser de les úniques dones que venen, però ara la migració ha canviat sí. i comencen a venir moltes dones sí. soles. No sé si és el cas de Guinea Equatorial, perquè, clar, continueu estant en dictadura.
1: Uh-huh. Uh-huh. No... Estem ja?
0: Sí, estem en directe.
1: sí,
0: aquí,
1: no,
0: saps,
1: però hi ha una immigració que s'ha de mirar amb ulls. Les dones de Guinea Equatorial immigren soles i continuen immigrant.
0: I com ho fan? Com marxes d'una dictadura?
1: Quines
0: són les maneres d'arribar?
1: Costa molt, clar. Demanant el visat, a lo millor trigues un any que no te donen visat, que vens al metge o que te avala una tieta com jo, que està aquí i que pot respondre per tu. Jo he portat... de fet, venir moltes noies. I hi ha una altra emigració que són de reagrupació familiar. Mis companyes, les meves companyes senegaleses i gambianes, abans era reagrupació familiar. Ara també ja emigren soles, eh?
0: Però sí, continua. Cada cop més, però sí, clar, sí. Hi ha moltes dones soles que jo crec que s'ha quedat com l'imaginari de la immigració, sobretot pensant que són homes,
1: sí, no,
0: però
1: no,
0: cada
1: no,
0: vegada
1: no.
0: Hi ha més dones, sí. I de fet tu tens aquesta associació que fa anys ja, que teniu sí. 26 anys sí. treballant, i m'imagino que ajudes molt aquestes dones que venen en moltes situacions, o no?
1: No pensis, perquè abans sí que ajudàvem, canalitzàvem la violència a les companyes de Tamaia, a l'Institut Català de les Dones, però ara està molt dispers. Encara truquen, encara vaig a fer alguna altra cosa, però quan una dona africana surta, quan arriba aquí, té unes maneres, per això jo sempre dic, grans creadores d'estratègia. I saben molt.
0: Què vols dir? Que es dediquen a fer estratègies per poder sobreviure? Sí, a què et refereixes?
1: Sí. Home,
0: és a dir, que s'han de buscar la vida com poden,
1: eh? Se busca la vida com poden.
0: Ja.
1: Se busquen molt.
0: Diries que són especialment buscadores de vida?
1: Sí, especialment. I les dones emigrades, no solament les africanes, són especialment buscadores d'estratègies.
0: Clar, en el fet de que les dones de Guinea Equatorial, clar, coneixen l'idioma, com
1: sí,
0: a mínim.
1: Sí.
0: Venen aquí, però clar, d'altres països la cosa es complica més. No? Quan vens
1: més,
0: de Senegal, sí. quan vens de Nigèria...
1: Complica una mica més, però no és hàndicap per no buscar-se la vida, no.
0: Són unes lluitadores,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Jo les admiro molt perquè... Amb el tema que estem ara, la dificultat que hi ha de tot, no solament del treball, sinó de la vivienda, de totes aquestes coses, i el racisme...
0: I l'extrema dreta.
1: Sí,
0: que clar, m'imagino que això, no sé, tu que has vist com ha canviat el país amb tot aquest temps, com ho vius, això? Pateixes o què?
1: Sí, pateixo. Pateixo i em sorprens... Perquè si ara mateix entrem a unes eleccions, hem volgut oli, eh? Jo pregunto a la gent com s'ha tirat a la extrema dreta. Perquè ho veiem a les diferents comunitats.
0: Per exemple, per les dones negres, tu, en el teu cas, tu has notat això? O has notat també en el carrer? Tu, per exemple, fa molts anys que vius al barri de Gràcia, a Barcelona.
1: Sí, sí.
0: Ja vas deixar Figueres i Dalí.
1: Sí.
0: Ja fa molts anys. Quants anys fa que vius a Gràcia?
1: La meva filla té 51, doncs... Sí, 51.
0: 51 anys.
1: Sí.
0: Vull dir que ja ets supergraciencà. De fet, ja vas fer el pregó
1: sí,
0: i tot.
1: Sí, vaig fer el pregó.
0: Exacte. Però tu has notat al carrer aquest racisme?
1: No.
0: O aquest tracte...
1: No, perquè... Hi ha situacions que són privilegiades. Jo em aixeco al dematí, ara que estic jubilada, em aixeco al dematí, me vaig al mercat, que ara ho tenim a passeig Sant Joan, perquè estem fent
0: obra. Sí, el de la Masseria.
1: Sí, vaig al mercat, a lo millor almorzo, agafo la premsa i llegeixo, compro i me'n vaig a casa. O si no, vaig a una llibreria. No vaig ni a buscar feina, no vaig ni a buscar...
0: Ni casa.
1: I per tant,
0: estàs en una situació de privilegi.
1: Sí, estàs... Ningú te diu... Bueno, a vegades trobes un boig o una boja al carrer que diu, negra, vete a tu país. Jo l'admiro i digo, bueno, ja me n'iré quan... Sí, però les noies joves tenen problemes de treball. La gran majoria, moltes d'elles estan al servici domèstic, a la llar, cuidant.
0: I aguantant situacions de violència i d'abusos.
1: Sí,
0: i d'abusos,
1: sí. No? Hi ha abusos, hi ha... Ara està, jo estic parlant amb noies que fins a tot algunes ja tenen la seguretat social, o sigui, ja les han fet paper, ja les han contratat. Hi ha algunes que les contraten, però diu, tu pagaràs tu seu, però dices, bueno, l'agafo perquè m'interessa.
0: Sí. Vols dir que no és la teva situació de senyora jubilada, tranquil·la, ja?
1: No.
0: Però el que explicaves ara és que tu tens una filla d'uns 50 anys ara, i ella ha nascut aquí, i és més catalana que jo.
1: Sí.
0: I amb ella sí que, per exemple, li pregunten coses, o li han preguntat tota la vida, i dius que això crea problemes identitaris.
1: Sí.
0: Perquè malgrat haver nascut a Catalunya, encara li pregunten, i tu d'on ets?
1: No, d'on ets? Jo d'aquí vaig nascut a l'Hospital de Sant Pau. No. Però d'on ets? Però d'on ets? Aquell d'on ets és... D'on són les teves pares o el que sigui, no? I bé, la meva filla ho té bé, perquè ella és abogada. Llavors també no ha passat per aquella situació de buscar feina. Té el seu despatxet. Però té problemes. Jo, els meus net que són fills de català i d'una mestissa, van a un col·legi que a vegades el gran, sobretot, li mira, no, este no és blanco del todo.
0: Heu de canviar de col·le.
1: Sí.
0: Jo crec.
1: Sí.
0: Aquí ho deixem.
1: Sí.

0: Hijas del Sol, també a la llista de Remei Sipi, avui a les Dones i els Dies, parlant amb aquesta dona activista, feminista. Parlàvem d'aquest racisme, no? Doncs que encara es va transmetent. Sí. Sembla que hem millorat per moltes coses, però per altres sembla que no, eh?
1: No, jo penso que no, que hi ha un font que costa molt, costa molt.
0: Mm-hmm. Hi ha el feminisme africà, tu sempre dius, que té característiques pròpies i que a vegades les blanques ens pensem que l'hem inventat nosaltres. Explica'm això.
1: Home, característiques pròpies...
0: O maneres de fer.
1: Manera de fer per l'espai, per la situació, per... Llavors, però és un feminisme. Nosaltres no li donem el nom, però ara, que ja tot és internacional, sí, decimo feminisme, tal. Jo vaig fer aquest treball, per cert, te porto aquest llibre.
0: Sí, això és ràdio. M'acaba de donar un llibre a la Remei Sipi, que es diu Mujeres africanes más allá del tópico de la jovialidad.
1: Sí.
0: Perquè, clar, teniu fama de que aneu lentes, que sempre esteu rient, que esteu contentes, i després també us sexualitzen molt a les dones africanes.
1: Sí, també.
0: Calentes, no?
1: Sí,
0: tot això com ho portes? Tu.
1: Jo, com no estic en una situació de pensar que em diuen... Jo no soc...
0: No, ara no, però potser fa un temps, sí.
1: No, jo no he sigut mai...
0: No tiraven la canya.
1: Home, jo a vegades...
0: Tu has lligat molt, que tu.
1: A vegades a mi m'ha fet gràcia quan passaves i veies que estaven a l'obra, tia, buena, i tot això...
0: O sigui, a les floretes t'agraden.
1: Sí, home, no em feia... No, per mi no era cap problema. Ara, quan ja estàs en un espai... Jo vaig treballar anys abans d'anar a Justícia. Tenia guarderia. I quan...
0: Abans d'anar a Justícia vols dir que has treballat molt de temps a Justícia, a l'administració de Justícia.
1: Sí.
0: Però abans vas treballar
1: a
0: guarderies i escoles bressol.
1: Jo tenia escoles bressol, tenia dos, una a les Corts i altra a Sant Gervasi. I quan venien i decien, bones tardes, por favor, la directora. De moment sóc jo. Ah, no, llavors, no. Totes aquestes coses. Però per què?
0: Perquè tu eres la directora de les escoles bressol.
1: Eren meves.
0: Eren teves.
1: Sí.
0: I trobaven sospitós. Que tu fossis...
1: Sí.
0: Que fossis negra i fossis directora.
1: Sí. La directora, que era matricular, vaig trobar gent que van deixar de matricular els seus fills, però d'una altra banda vaig trobar mares i pares que eren feliços en portar els seus fills amb les meves guarderies. O sigui, això del racisme és molt complicat perquè trobes de tot.
0: Però jo t'estava preguntant per lligar, eh? No sé com hem arribat aquí, eh?
1: Home, lligar...
0: Perquè em deies allò de les floretes, dels paletes, que tu no tens cap problema amb això.
1: No, mai.
0: Però sí, potser aquesta mirada sexualitzada que es té cap a les dones negres.
1: Sí,
0: això és diferent.
1: Sí, és diferent.
0: És com si sempre estiguéssiu disponibles, etcètera.
1: Sí, però no és una cosa que hem de posar en paper o hem de debatir, perquè sempre surt de gent ignorant, gent que quan se troba davant d'una persona que pensen que poden ser ells superior i poden ser, allà és la manera d'arribar allà.
0: Clar.
1: No és per... Perquè una dona, podem parlar de les dones cordobeses, són maquíssimes, són tal, però mai entren en este círculo de social, de sexualitat i de coses així.
0: Sí, però vull dir que és tot això, com em deies, com aquest llibre que tenim a les mans, de més enllà del tòpic de la jovialitat, més enllà de la idea de pensar, les africanes sempre estan contentes, sempre...
1: con la situació que tenen, però estan contentes sempre, com a reis. No solament tenim jovialitat. No solament hi ha dones, jo quan vaig fer aquest treballet vaig pensar que estaria bé desterrar tòpics.
0: També esteu enfadades? Les dones negres? No, però ho dic d'enfadades, sí. per aquest sentiment d'injustícia? Sí. Creus que també hi ha un punt d'enfado?
1: Sí. Hi ha un punt d'enfado. Hi ha moltes dones que quan parlem diem, escolta'm, ja està bé, però hem de posar la nostra petita...
0: gra de sorra.
1: Sí, gra de sorra per explicar que no, que no és això només. Jo ara vinc de Tànger i de Tarifa i he trobat dones negres afros, dones negres que venen d'Àfrica i venen d'Amèrica Latina, i quan ens hem quedat soles nosaltres i hem parlat, hi ha tantes coses en comú. Però per què? Preguntem per què. Per ser negra només, eh? Hi ha tantes coses. Oh, a mi em passa això, a mi...
0: Per exemple, posa'm un exemple d'això.
1: Jo, per exemple, una noia que ha fet un llibre, sa noia viu a Galícia, ha fet un llibre de les filòsofes negres. Diu, cada vegada que vaig a presentar aquest llibre, me diuen, de veritat, han existit? Per què? Perquè no hi ha la informació. No hi ha aquella pedagogia. Els llibres de textos no reflejan mai la nostra realitat. Solament les nanos amb moqueta, no sé què.
0: I de fet jo sempre penso que fins i tot els mitjans, sí, quan parlem de l'Àfrica sempre parlem de la fam, però mai diem coses positives.
1: Sí.
0: És estrany que diguem coses positives.
1: És difícil. Hem de canviar molt els llibres de text. Ara tenim

0: Deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
1: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
0: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3Cat.
2: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
3: Que m'he comprat un armari.
4: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
3: Sempre anava a burra.
5: Una burra, els penjadors.
3: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que el visc en un setè, tu ara treu-lo.
5: No! Home, és que el tardis d'alta baix del balcó, eh?
2: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
7: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.

0: Jo no em pensava que la Remei Sipi, després de triar-nos aquestes cançons de cantant africana, ens triessis com una ola de jurado.
1: És una canció que m'agrada molt.
0: Per què? Perquè a qui li cantaries?
1: Home, qui li cantaria? Tothom la cantaria. Nosaltres, les africanes, com fem festes,
0: sí,
1: ballem, cantem, i no solament fem la endogàmia de la música africana. I llavors, a vegades, en una festa d'amigues i de gent nostra, surten cancions i com una ola és una cançó que surt.
0: Meravellosa.
1: Sí, a mi m'agrada molt.
0: I també hi ha, és una cançó un pèl romàntica, però sí, també un pèl de persona amb el cor trencat.
1: Sí.
0: Tu també has passat per aquestes fases de trencar-te el cor alguna cosa a la vida?
1: Jo no.
0: No, tu no et trenques res el cor, eh?
1: Sí, bueno, he tingut que agafar un cor fort, perquè sí, si no, he tingut situació des de les 16 anys.
0: Ja.
1: Sola. Per no perdre parlar en bubi, memoritzava jo sola el bubi. No he perdut el bubi, ara parlo bubi.
0: Sí, la llengua bubi la segueixes sí, parlant, perquè sí, també ha estat molt denostada molts sí, anys a Guinea Equatorial,
1: sí,
0: perquè, clar,
1: també
0: volien que parlessis en castellà.
1: Sí, i ara també. I llavors el cor, jo que sé què és el que em pot trencar el cor. He perdut un germà aquí, que érem dos aquí, un germà aquí a Barcelona. Òbviament, vaig patir, però tancar el cor no, eh?
0: No, ja ho veig, que estàs feta d'un altre material. No, escolta, ens ha trucat el Víctor Alexandre.
1: Hola, Víctor!
0: Sí, en directe. Hola. No, ens ha trucat, ja ha penjat.
1: Sí, sí.
0: I em va dir que vau fer un text, el TNC, sí, que era Trifulques de la catalana
1: de la tribu. Sí.
0: Com va ser això?
1: Oh. Jo vaig disfrutar amb aquesta obra. Jo feia...
0: Però tu interpretaves un paper.
1: Jo interpretava el paper de l'àvia d'una noia que estava aquí a Catalunya. Llavors portava la seva àvia aquí, que era jo, i perquè anava amb metge i tot això. Però jo, un paper petit. Però jo disfrutava perquè passava tot el moment d'ensaig. Jo veia tota l'obra i anava... No solament ho fèiem aquí a Barcelona, sortíem.
0: Per... És que tu has fet moltes feines diferents,
1: sí,
0: perquè a part de la teva feina d'activista,
1: a
0: associacions, defensant dones africanes, etc. Has treballat molts anys també has treballat a Justícia.
1: Sí, sí.
0: I com a l'administració, podríem dir.
1: Sí.
0: Has tingut llars d'infants, però també has muntat un editorial.
1: Sí, jo he treballat a SIDOP 18 anys.
0: Exacte.
1: Centre d'Estudis Africà. Estava allà amb els cursos especialitzats. Jo feia de secretària i de contactes.
0: I també has parlat molt de literatura africana.
1: Sí, sí.
0: Has fet clubs de lectura.
1: Sí. El temps, per no tenir tants fills, la meva àvia que em deia que...
0: Allà així estaves ocupada.
1: Sí, estaves
0: ocupada. Escolta, jo no vull acabar aquesta entrevista sense que parlem de... Aquests últims anys has parlat de dues coses, jo crec, molt importants, que han marcat molt Catalunya i de les que no se n'ha parlat mai gaire. Una és l'esclavatge, és a dir, el comerç de persones, que molts dels llocs on vivim ara i on trepitgem cada dia estan...

0: fets de sang de totes aquestes persones.
1: Sí, sí.
0: Tu vas estar lluitant molt també doncs, perquè llancessin a terra, tiressin a terra l'estàtua del López.
1: De López, sí.
0: Sí? Sí. Però a part, això vol dir moltes coses sobre el nostre país i sobre la poca memòria que tenim.
1: Això vol dir una memòria històrica que no és que no existeix, existeix la memòria històrica, però no volen que surti. Jo hem parlat abans dels llibres de textes. Tot això s'ha de posar en els llibres de textes sense acritud, però que la gent, els joves, la gent gran, tinguin aquesta, jo diria, aquesta reflexió. Quan parlem de racisme, si molta gent pensassin tot el que han passat els negres des de l'esclavitud, la colonització, etc., etc., molta gent se menjarien aquesta actitud.
0: Clar, jo avui buscant coses de l'esclavatge, els negrers, etc., he buscat que, per exemple, a Vilanova i la Geltrú hi ha 119 entre edificis, nomenclàtor de carrers, etc., que són referències a l'esclavatge i al món negrer.
1: Sí.
0: Clar, és que està tan ficat a la nostra vida.
1: Està molt ficat. I la zona del Maresme està ple, també. I la gent...
0: I la gent a vegades diem, oi, quina casa més bonica.
1: Sí, sí,
0: sí. I com s'ha fet aquesta casa?
1: Sí, però hi ha gent que comença a fer aquest treball de recuperar. Perquè jo vaig estar un programa de la tele que precisament parlava de l'esclavatge. És una situació que fa angúnia. Angúnia. Jo a vegades...
0: Posa la gent es posa una mica tensa
1: sí,
0: quan parlen d'això.
1: Sí, posa la gent tensa i quan trobes algun llibre que parla del tema, dius, com pot ser que ha passat tot això? Sortien milers i milers de gent a l'Àfrica i arribaven a lo millor 100. La majoria se quedaven a meitat del camí. I quan arribaven
0: allà... I venien aquí a servir, a treballar.
1: Sí, sí. I quan arribaven allà, separaven els fills, el matrimoni, el pare aquí, la mare aquí, els fills aquí. I veies mares que... És una situació que bueno. Jo no vull que passéssim una situació de vengança, però de pagar una mica, de respondre una mica i de... Jo no vull que vagin a Àfrica i agafin les Àfrica. Jo vull que quan un africà entra, que no li facin aquestes merdetes que les fan, que pensen una mica. Qui ha anat primer a nosaltres?
0: I sobretot, per què marxa un del país? Normalment sempre és per trobar una vida millor.
1: Però nosaltres estàvem al nostre país i al nord va anar ja a colonitzar. I va deixar unes realitats que no són les nostres. I el món està obrent i pensem, nosaltres a Figueres diem que atan los peros con longaniza i ningún puesto, cap puesto.
0: Home, tu no has passat per una història d'aquestes, però sí que expliques moltes vegades i em sembla molt, molt bonic i també molt que reflecteix molt doncs, el patiment que a vegades tenen les persones, que no som conscients. Quan vas venir aquí i de sobte van tancar les portes del teu país i tu no podies tornar, tu vas estar 10 anys sense poder anar al teu país i tu te n'anaves aquí al mar, a la Barceloneta,
1: sí, quan
0: veies un barco els demanaves, sisplau, que t'enviessin notícies de la teva família.
1: Més de 10 anys, jo diria 15 o 20, no, però 15 segur. Guinea, matèria reservada. No podies llegir res de Guinea. no había relaciones diplomáticas para anar y tornar. Jo tenia la meva família ja, meu pare...
0: Tu vas estar 10 anys sense saber res de la teva família.
1: Res de res. Res. Cada nit que anava al llit, deia, i en Bubi, quan jo parlo amb els meus ancestres...
0: Parles amb Bubi.
1: Bubi, sí. Es dic, escolta'm, continuo aquí, jo penso que vosaltres també. I així, 10 anys.
0: 10 anys que vas estar, pràcticament podríem dir que resant.
1: No, 10 anys resant, no.
0: Resant, no, però, no. Però parlant sola.
1: Parlant sola, sí.
0: Sí.
1: Parlant sola, 10 anys. Sí. Uh-huh. Sí. Però, bueno, per això, quan parles que jo no tinc... Quan parles que jo tinc el cor fort, és que he tingut situació que m'han obligat a tenir.
0: Que el tens a prova de bomba.
1: Sí. Sí.
0: I, escolta, després de tants anys d'activisme, de tants anys de lluita... Ara que ja agafes la jubilació tranquil·la, puc dir els anys que tens o no?
1: 74.
0: 74, està sí. Estupenda.
1: 74.
0: Com t'imagines la teva bellesa?
1: Home, ja sóc vella, ja la tinc, ja l'estic imaginant.
0: Però com et veus?
1: Jo, bé, els meus nets, com em veuen que jo no tinc molta idea amb les tecnologies i tot. Ai, àvia! Ells me diuen bonana. Bonana vol dir àvia en bubi, en la llengua nostra. Jo les he ensenyat que m'han de dir bonana i em diuen bonana. Fins a tot una profe de la meva nieta le diu a la meva nieta, dile a bonana que... Diu la meva nieta.
0: O sigui, que feu el mateix que fèieu a Guinea. Les àvies són
1: sí.
0: molt importants.
1: Sí.
0: I tu també els hi fum uns sí. Sermons.
1: Sí, i llavors diu, dile a tu bonana. Diu, no és, tu no és tu bonana. És mi bonana. Bonana vol dir àvia. I l'explica la seva professora. La meva àvia es diu Remei, però nosaltres li deiem bonana. Jo penso que el petit que puc transmetre als meus nets és que jo sóc una dona negra, que sóc bubi de Guinea Equatorial, on és Àfrica, i totes aquestes coses. Un dia,
0: I jo... com li explicaries, per exemple, a la teva neta el feminisme? O què és el que és ser una dona forta?
1: No l'explico, t'explico jo una cosa. Un dia... Me diu Elna, la meva nieta, me diu, àvia, jo li regalo llibres de...
0: Tu li vas enxufant el verí.
1: Diu, saps què ha passat avui al col·le? Què ha passat, Elna? Sí. Teníem que fer un treball sobre una dona. Les meves companyes, totes, Isabel Pantoja, la Presley, jo vaig dir, escolteu, per què no fem la Rosa
0: Parks?
1: Mm-hmm. Dic, el Nax. Sí. I no sabien qui era la Rosa Parks. Jo les vaig explicar i vaig fer fotocòpia i vam fer el treball de la Rosa Parks.
0: O sigui, que és la teva neta està,
1: sí, està...
0: educant a les altres.
1: Sí, ella ja és feminista negra.
0: No es pot ser d'una altra manera. Doncs, estimada Remei Sipi, moltíssimes gràcies. Et podem dir tia Remei o no?
1: Sí, home, sí.
0: Sí, perquè t'ho diu tothom.
1: Tothom, sí. Tothom. Les noves generacions, moltes, me tenen com a referència, m'estimen... Me truquen i diuen tia Remei.
0: Sí. És la tia Remei. Avui hem parlat amb la Remei Sipi. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí divendres, pràcticament les 10 de la nit. Roser Parera, Moragues, Nil Via, Ferran Badia, Mireia Dalmau i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem dilluns a les 9 del vespre a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Com es diria en Bubi, Les Dones i els Dies?
1: Abaisu Lilo.
0: Abaisu Lilo.
1: Abaisu. Abaisu.
0: Abaisu Lilo.
1: Lilo. Les Dones i els Dies.
0: Estic practicant. Bona nit, bon cap de setmana.

La ràdio és també una eina per traslladar-nos a llocs on no podem ser. Jo sóc aquí ara a l'estudi amb el nostre equip. Vosaltres potser esteu a casa vostra, al carrer, a un cotxe. El cas és que avui us portarem al festival de música més important de Catalunya, el Primavera Sound. Ahir van viure una jornada negra amb cancel·lacions de concerts i visitants queixosos per la mala organització per culpa de la pluja. Hi va haver molta desinformació, caos, es van cancel·lar concerts. Avui la música ja ha tornat, us hi portarem i ho farem a la nostra manera. Tenim la tradició els divendres de Festival de Primavera Sound de vincular cançons dels grups que hi actuen amb les notícies que expliquem en directe en aquest informatiu. I aquesta nit també ho farem, però hi donarem una volta més. Ho intentarem fer, potser encara més difícil, amb una única banda, però és un dels grups, sens dubte, en actiu més influents, The Cure. Avui, les notícies amb l'atmosfera d'aquesta banda britànica que té tanta personalitat. I el jugarem ja d'entrada, així que, amb el permís de tothom avui, canviem de sintonia. Sintonia The Cure.

0: Els docents han deixat clar avui que no afluixaran. Han convocat una vaga per a dimarts que ve, dia en què arriba el Papa i comença la selectivitat. El curs està a les acaballes i no descarten que el següent comenci també amb turbulències. Avui la manifestació ha pres la paraula la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, que ha rebut xiulets. Ha passat això.
1: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és. Però vull deixar clar que l'USTEC en cap moment hagués signat a un acord que el col·lectiu ha dit que no. No avançarem. Ho hem de resoldre entre totes.
0: Finalment, en aquest moment, la representant de la CGT ha sortit a donar-li suport.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Avui Pedro Sánchez ha parlat del cas Leire Díez i no ha negat pas que hi haguessin maniobres per boicotejar els casos judicials que el poden afectar. El que sí que ha negat rotundament és que ell n'estigués al cas ni que hi estigués tampoc d'acord.
1: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Fa poca estona hem sabut que l'agenda del Papa en el seu viatge a Espanya també inclourà una trobada amb víctimes d'abusos. Així ho ha confirmat l'oficina de premsa del Vaticà. S'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País assegura que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. La fàbrica Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda ha quedat completament calcinada per un incendi molt aparatós. Els bombers l'han aconseguit estabilitzar i, per sort, no hi ha cap ferit. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya han començat avui una vaga que volen mantenir de manera indefinida els divendres i dissabtes. Demanen més recursos i més personal. Entenen que poden perjudicar els estudiants de selectivitat, però asseguren que ho fan també pel seu futur.
2: Que estem lluitant pels serveis públics d'aquest país, estem lluitant perquè ells puguin tenir un futur. O sigui, el fet que tanquin la biblioteca avui no significa absolutament res a nivell de lluita dels serveis públics.
0: I, esclar, passarem pel concert de The Cure. El Primavera Sound està a punt de començar i el seguirà, com sempre, el nostre company Marc Ruiz, i connotarem després. Però, de fet, tot el Catalunya Nit, ja ho esteu veient, tindrà un aire a The Cure amb alguna sorpresa inclosa. Són les 10:05 i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Els mestres han decidit seguir amb la lluita. I posem Fight, lluita, tema de The Cure.

0: Els sindicats USTEC i CGT i Intersindical fan una crida a fer vaga dimarts que ve, coincidint amb el primer dia de la visita del Papa a Barcelona i també amb l'inici de la selectivitat. Demà a la tarda es tornaran a trobar per concretar com serà aquesta mobilització i per refer la unitat sindical, tot plegat després que avui els mestres i professors d'arreu de Catalunya hagin tornat a fer vaga. Segons el Departament d'Educació, la jornada ha tingut un seguiment del 30%, mentre que l'USTEC amplia la xifra fins al 80%. Maria Costa.
1: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund d'ahir, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha topat amb xiulets dels docents.
2: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és. Però vull deixar clar que l'USTEC en cap moment hagués signat...
1: I ràpidament els representants de la resta de sindicats han sortit a l'escenari per donar-li suport, un gest que s'ha interpretat també com d'unitat sindical. Segura reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines han de ser a partir d'ara les prioritats de les demandes.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: Els sindicats han demanat al departament que les negociacions es reprenguin amb el comitè de vaga i que es tinguin en compte tots els representants de la comunitat educativa. La secretària general de la CGT, Laura Gené, ha tornat a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot ha apuntat directament a la continuïtat del govern.
4: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat, que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
1: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de la zona franca i han ocupat la seu dels serveis territorials d'educació al barcelonès.
0: Gràcies, Maria. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que davant el rebuig dels docents al preacord, ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista aquí, al matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
5: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest matí ja s'han produït els primers contactes amb el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè avui havien convocat vaga.
6: Catalunya nit.

0: Avui nosaltres hem estat pendents tota la tarda d'un incendi. Els bombers l'han pogut controlar aquest vespre. Ha afectat la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. El foc ha calcinat tota la nau i ha obligat a evacuar altres empreses de la zona, al polígon Torre del Rector. Els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa i sense problemes, Montse Mir.
1: No hi ha hagut cap ferit. Quan ha començat el foc, cap a 3:15 de la tarda, l'edifici havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau de logística amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i de seguida una gran columna de fum molt fos s'ha pogut veure des de moltes localitats del voltant. S'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa, però no ha calgut confinar ningú. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau, al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
2: La causa la desconeixem. Desconeixem absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
1: Ha estat la nau de logística. La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat en aquest incendi 32 dotacions dels bombers, la majoria de les quals ja han marxat a aquesta hora.
0: Gràcies, Montse.
1: Adéu.
3: Catalunya nit.
0: Són les 10 i 11 minuts. Aquesta cançó de The Cure es diu Trust. Confia, confia. És el que demana el cantant, que confiï en ell, a una persona. I és una mica el que ha demanat avui també el president del govern espanyol. Pedro Sánchez es desvincula totalment de les maniobres de la trama Leire Díez. Ho fa enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas. Diu que no en sabia res i que mai hauria avalat accions per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. En paral·lel, l'instructor de la causa ha descartat demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC, que és el que li sol·licitava la Guàrdia Civil. Sí que ha reclamat a un grup empresarial suposadament vinculat a l'entramat de les relacions comercials que ha tingut amb els socialistes catalans. Per aclarir-ho tot plegat, anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
4: Bona nit.
0: Àngels, lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez.
4: Sí, ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de ple en el tema i ha estat contundent. No sabia res del que feia i desfeia Leire Díez.
5: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
4: Uns arguments que ni de bon tros convencen al PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
6: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Impossible creer que Sánchez no estava al corriente de todo.
4: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, que, preguntat sobre si té previst cessar-la, ha estat rotund.
7: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
4: Avui Santo Cerdán també ha entrat en escena, ho ha fet amb un comunicat per defensar que no és el líder de cap trama i per acusar l'UCO de voler destrossar-lo perquè és molest, diu, per a determinats sectors de l'Estat.
0: Tot això, Àngels, són declaracions en l'arena política, però en l'àmbit judicial, d'avui què en podem destacar?
4: Doncs d'entrada que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no fa cas de la petició de la Guàrdia Civil i descarta per ara demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. El magistrat ha restringit al PSOE la petició d'informació sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díez. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díez i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.

0: Tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda. En un acte amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no sempre és justa. El president dels Republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-lo al contingut que els socialistes tinguin un interès també real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
1: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
0: Hem arribat a un quart d'onze de la nit. Farem ara una pausa ràpida per la publicitat i a la tornada parlem d'una notícia que hem sabut fa poca estona i és que a l'agenda del Papa s'hi ha inclòs una trobada amb les víctimes d'abusos. De seguida ho expliquem.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
5: Imagineu-vos que feu un pas incorrecte i entreu en un món subterrani, totalment buit, on no ha estat mai ningú. Amb sales i passadissos infinits que no porten enlloc i d'on no es pot sortir.
6: Aquest és el punt de partida de Backrooms, una pel·lícula que s'ha convertit en la gran sorpresa de l'any, sobretot perquè surt d'uns vídeos de YouTube que va fer un noi de 16 anys. Aquests vídeos, ara convertits en pel·lícula, han arrasat a la taquilla dels Estats Units. Aquest divendres s'estrena aquí i a La Finestra Indiscreta us explicarem si realment és tan immersiva com diuen. També parlarem d'un clàssic com El Cabo del Miedo, que torna en forma de sèrie protagonitzada per Javier Bardem.
7: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
9: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
10: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
9: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
11: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
9: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.

0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Fa poca estona hem sabut que l'agenda del Papa en el seu viatge a Espanya també inclourà una trobada amb víctimes d'abusos. Així ho ha confirmat l'oficina de premsa del Vaticà, que no concreta en quin moment del viatge serà, això sí, aquesta trobada. Oriol Pujador.
2: Sí, no ho concreta, tampoc ho concretarà. El Vaticà assegura que només es facilitaran els detalls d'aquesta reunió un cop s'hagi celebrat, per preservar la privadesa de les víctimes i de les persones i els col·lectius que es reuniran amb el pontífex. La trobada organitzarà l'Església Espanyola i ho farà després que diverses associacions de víctimes havien lamentat que el pontífex Calleu XIV no es trobés amb cap representant d'aquestes associacions durant tota la setmana que el Papa serà de viatge oficial a l'Estat. Miguel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolonia de Montserrat, ha lamentat, però, en declaracions a Catalunya Ràdio, que no se l'hagi convocat a la trobada.
3: Les víctimes amb les quals es reuneix el Papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
1: Doncs, a més, la trobada s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País assegura que 94 alts càrrecs de l'Església Espanyola van encobrir abusos.
2: Sí, en concret, el diari analitza els 1.622 casos d'abusos que han sortit a la llum a Espanya mitjançant procediments judicials, casos oberts a la justícia, investigacions periodístiques o també sentències canòniques. De l'estudi se'n desprèn que 94 alts càrrecs eclesiàstics van tapar denúncies o van encobrir casos i silenciar les víctimes. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat les acusacions en una entrevista a RAC1.
4: En el meu cas no hi hem cobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els altres que han fet, o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això quan és, no és veritat, i he fet el que tenia que fer.
2: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes que els hi han fet arribar i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el diari, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes.
1: Gràcies, Oriol. I hem posat una d'aquestes cançons d'atmosfera fosca, com ho són totes aquestes històries. Canviem-ne per una altra de The Cure. Aquesta es diu Faith, fe. El pontífex inicia demà la seva visita a Espanya, que s'allargarà fins al 12 de juny a les Canàries, a Catalunya, i serà, recordem, els dies 9, 10 i 11 de juny, i els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat. Cèlia Forment, com serà?
5: L'han anomenat dispositiu Albus i preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, director del dispositiu.
6: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
5: El gran desplegament policial, amb més de 5.000 agents, controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà. També hi haurà més patrullatges preventius d'agents amb uniforme de paisà per evitar furts i robatoris.
1: Sobre la recepció del Papa, avui el bisbe Joan Planella, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, ha fet un missatge previ de benvinguda.
5: Sí, s'ha adreçat als fidels i a la ciutadania en general i també ha posat en relleu la coordinació de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
7: El Papa Lleó XIV ens farà una crida clara a aprofundir en la vida interior, a recuperar el valor del silenci, de la pregària, de l'escolta, de la paraula de Déu. La visita del Sant Pare també haig de dir que ha estat possible gràcies al cardenal Joan Josep Omella, que recordant-li el que li havia promès el Papa Francesc, l'ha convidat i li ha obert les portes de casa nostra.
1: Doncs aquest tema que es diu fe, faith, gent que té fe, evidentment l'espera, hi ha gent que no l'espera, hi ha gent que creu que potser hi haurà un caos de circulació, però entre aquesta primera classe de gent, la gent que té fe, n'hi ha alguns que es troben ja com si estiguessin al cel, just like heaven.

0: Doncs sí, persones que estan, això, just like heaven, com si estiguessin simplement al cel, perquè estan molt i molt emocionades. La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a Espanya, està ultimant detalls per a l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Per quins espais es mourà el pontífex?
1: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins a la porta del teatre de la presó de Brians 1, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex, que anirà armada. A Lleó XIV el rebran el president Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
2: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
0: Deies, Montse, que el papa es trobarà amb una vuitantena d'interns. Avui has pogut parlar amb un parell de dones que formen part del grup.
1: Sí, són interns i sobretot internes de Brians 1 i 2 i també de la presó de Batràs, triats perquè són els que assisteixen a les misses dels dissabtes i els diumenges i els que participen en les activitats de la pastoral penitenciària. Per la Maite, que el pontífex els visiti és un senyal que l'Església els hi fa costat.
3: Que olvidarse de alguien que está aquí en prisión es muy fácil. Nadie se acuerda de nosotras, ¿no? En verdad, en la sociedad, y formamos parte de una pequeña sociedad que también, bueno, somos personitas y movemos un poco el mundo desde aquí abajo como podemos, y muy agradecidas y que sea aquí el Santo Padre que venga.
1: Entre les internes que dimecres seran al Teatre de la Presó, al costat del papa, també hi haurà les que van cosir l'estola que el president Illa va regalar a Lleó XIV quan va visitar Roma. Només dues podran parlar amb Lleó XIV. La Josefina n'és una, la va triar el mossèn de la presó i quan li van dir va reaccionar així.
4: La vaig abraçar i em va posar a plorar i tot, perquè això és una cosa,
5: una experiència religiosa. Som les dones, en el cas de les dones, que anem a missa cada setmana.
1: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns, que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1, que també tancaran l'acte amb el viruet.
0: A Madrid ja està tot a punt per a l'arribada del papa Lleó XIV demà al matí. S'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Molts vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso. Una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. A Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
7: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
6: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
8: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
6: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.

0: Aquesta cançó la va escriure Robert Smith pensant, el cantant de The Cure, pensant en la mort del seu germà. Aquella nit per ell va ser molt dolorosa i li va sortir aquesta cançó que va haver d'anar retocant perquè li feia massa mal cantar-la de vegades en públic o perquè creia que la lletra era fins i tot massa emotiva, fins que va tenir aquesta versió. Es diu I Can Never Say Goodbye. No puc dir mai adéu. Parla de la mort del seu germà i és una cançó, una història, la que acabem d'explicar, que lliga molt bé amb la notícia que abordarem a continuació. La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 700 perfils genètics que està creuant amb les mostres que han donat gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Amb aquest mètode, fins ara, s'ha aconseguit identificar 27 persones, sobretot soldats republicans morts en batalla. Però el canvi d'estratègia de la Direcció General de Memòria Democràtica, amb intervencions cada vegada més selectives, fa preveure que en els pròxims anys hi pugui haver moltes més identificacions. És un reportatge de Txell Vallespí amb el muntatge musical de Luis Ángel Alonso.
1: 90 anys després de l'inici de la Guerra Civil, el cens de desapareguts a Catalunya hi consten més de 8.000 persones que han inscrit, sobretot familiars, que donen mostres d'ADN per trobar els seus parents. Aquesta llista, on s'han afegit 400 víctimes més en l'últim any, és el punt de partida perquè els historiadors estirin del fil i localitzin els punts d'excavació on recuperar els seus cossos. Per poder-ne identificar al màxim, ara, Memòria Democràtica prioritza sobretot les excavacions de les fosses que tenen més possibilitat d'èxit. El director general, Francesc Xavier Menéndez, explica a Catalunya Ràdio què es busca i amb quin objectiu.
2: La ubicació, informació històrica, de quants cossos podrien haver-hi, i si a sobre tenim familiars associats ja és fantàstic, perquè ja podem disposar de l'ADN d'aquestes famílies per poder creuar amb els cossos que extraiem.
1: Tenint en compte tot això, a finals del 2025 es van exhumar de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera 15 cossos d'afusellats per la repressió franquista el febrer del 39. Per confirmar si són, entre d'altres, el de l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Fèlix Figueres Aragai, o el de les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero, s'han extret mostres d'ADN de les restes que es comparen ara amb les dels seus familiars. És el que es coneix com un encreuament selectiu i d'aquests se'n fan cada vegada que hi ha prou evidències per relacionar restes, noms de desapareguts i familiars. I un cop l'any també es comparen les mostres d'ADN dels 5.000 familiars que busquen desapareguts amb les 700 que s'han extret del miler de cossos exhumats. Tenir resultats positius no és tan fàcil com sembla, com explica a Catalunya Ràdio Marc Costa, qui és l'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron.
3: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
1: El pas del temps també va en contra a l'hora de trobar parents pròxims a les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista.
3: A l'entrevista el que intentem és mirar quin és aquest individu que seria més adequat i més informatiu a nivell genètic. Idealment serien familiars de primer grau, com poden ser fills o germans, però òbviament, en moltes famílies d'aquests familiars ja no en queden. I després hi ha una possible identificació, però no queda clar, doncs en alguns casos s'ha demanat a posteriori algun familiar extra.
1: Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls i les evidències que documenten els arqueòlegs i els antropòlegs que treballen a les fosses. Antònia Díaz és antropòloga i Anna Camats, arqueòloga.
4: Degudes a les característiques del sòl, les restes que estem exhumant tenen una conservació òptima. Això ens permet identificar aquests trets que ens ajuda en els diagnòstics, tant de sexe com d'edat, com sobretot doncs, les fractures en els ossos.
5: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocar anar a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o on es vota. Militars.
1: Fa un parell d'anys, aquest tipus de detalls van ajudar a identificar el soldat republicà Julio Lizana, l'últim a qui s'ha posat nom, amb les mostres d'ADN dels seus nets. Al costat del seu cos, més de 80 anys després de morir per l'impacte d'un explosiu quan lluitava contra les tropes franquistes a Bellprat, a l'Urgell, hi van trobar una màscara antigàs, botons, unes claus i un encenedor. El de Lizana és el 27è cos identificat des del 2016 quan es va posar en marxa el programa d'identificació genètica.
2: Amb aquests cossos que hem identificat, els retornem a les famílies amb un acte solemne. Ells poden disposar on volen enterrar les despulles i pel que fa als que no hem identificat, també els reinhumem de forma digna amb el cementiri d'origen.
1: És l'últim pas d'un procés complex que busca dignificar les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme i reparar el dolor dels familiars que els busquen.
4: Queden moltíssimes fosses per excavar, queden moltíssims esquelets encara per localitzar. És una reparació que és necessària.
6: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Passen 7 minuts de 2:15. Charlotte Sometimes és una cançó de The Cure, està sonant ara, però abans va ser, i encara és evidentment, un llibre de Penelope Farmer. El cantant de The Cure és un gran lector i algunes de les seves lletres estan inspirades en lectures, en llibres. Però si volguéssiu anar a buscar demà, per exemple, aquest llibre a la biblioteca, Charlotte a veces, creiem que hi ha traducció en castellà, no crec que en català, imaginem que demà diguéssiu a veure com es va inspirar Robert Smith per fer aquesta cançó, doncs si anéssiu a la biblioteca a buscar un llibre com aquest, demà ho tindríeu ben complicat.
1: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un compromís.
0: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat avui una vaga que té previst que s'estengui de manera indefinida els divendres i dissabtes. Demanen més recursos i més personal en una aturada que afecta directament els estudiants que estan preparant les proves de selectivitat. La jornada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona on el sector ha demanat més inversió pública i un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. Sentim Taís Sánchez, de la Biblioteca Neus Català de Sant Julià de Ramis.
2: Les biblioteques, un ajuntament pot decidir si obre o tanca aquest equipament. Llavors, això no ho trobem lògic. Si tu formes part d'una xarxa d'un país com és Catalunya, no s'entén que estiguin tancant i obrint biblioteques segons l'equip de govern que hi hagi.
0: La vaga afecta directament els estudiants que dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve faran les proves de selectivitat. Laura Solà, directora de la Biblioteca Valllloperes de Sant Cugat del Vallès, lamenta les molèsties que assegura que les millores del sector, assegura però que les millores del sector beneficiaran la seva formació futura.
3: Que estem lluitant pels serveis públics d'aquest país, estem lluitant perquè ells puguin tenir un futur. O sigui, el fet que tanquin la biblioteca avui no significa absolutament res a nivell de lluita dels serveis públics.
0: Els bibliotecaris catalans s'han afegit als funcionaris del Consorci de Biblioteques de Barcelona que van començar una aturada indefinida dimarts de la setmana passada.

0: Ara imagineu-vos l'home clàssica, aquella la imatge d'un home mascle de veritat, el que en dirien un mascle alfa. Una cosa que no faria mai és plorar, oi? Perquè els boys don't cry, els homes, els nois no ploren. I un d'ells deu ser Vladimir Putin, que tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Volodymyr Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. La negativa arriba just el dia que Romania ha rebut per error l'impacte d'un atac ucraïnès. Un dron marítim, és a dir, una embarcació no tripulada, ha explotat al port de Constanta, al Mar Negre, sense fer víctimes, això sí. Kiev ha al·legat que el vehicle, carregat amb explosius, tenia com a objectiu un vaixell rus al Mar Negre, però ha estat interferit i n'han perdut el control. Un pesquer turc també ha rebut un atac prop de Crimea i hi ha hagut un mort i quatre ferits. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
1: Bona nit. El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
2: No veig cap sentit a reunir-nos, no. Només té sentit per la part ucraïnesa perquè ha pogut tirar l'avenç de les nostres forces armades.
1: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
2: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
1: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims. La desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
3: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
1: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.

0: És Warzone, cançó de guerra de l'últim àlbum de The Cure, on hi ha una també que es diu Drone, No Drone. Haguéssim pogut fer servir qualsevol de les dues. Malgrat el refús del Kremlin, els aliats europeus de Volodymyr Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
1: Hola, bona nit. Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
2: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
1: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
3: Je pense que c'est une bonne initiative.
4: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
3: Qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix.
1: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia sense que ningú l'obligui a res, però diu que si hi ha conversa en algun moment, Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent. I enmig d'aquest intent de desgel amb

0: en les negociacions amb els Estats Units. En aquests termes s'ha expressat avui el president libanès Joseph Aoun en una entrevista a la CNN. Ignasi Abad, bona nit.
1: Bona nit. També ho ha fet el primer ministre Nawaf Salam, que ha fet unes declaracions a la premsa una mica en la mateixa línia.
2: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
1: Les autoritats de Teheran vinculen un acord de pau amb Washington al fet que hi hagi un alto el foc en tots els fronts de l'Orient Mitjà, i això volen dir també al Líban. Després de l'anunci d'un acord aquesta setmana entre els governs de Líban i d'Israel per aturar les hostilitats, l'Iran va dir que es fa paper mullat si l'exèrcit israelià no es retira del sud del país àrab. La República Islàmica finança la milícia xiïta de Hezbollah, que rebutja una treva que no ha negociat de fet i que considera humiliant perquè dona per fet que les tropes israelianes mantindran l'ocupació del sud del Líban iniciada el mes de març.
0: Molt bé. Abans, per parlar de Vladimir Putin, hem posat Boys Don't Cry, els nois no ploren. Ara que d'alguna manera parlarem de Donald Trump, tot i que és la política dels Estats Units, mira, canviem el track. Aquest és un dels temes de The Cure. Aquest es titula Just Say Yes, que és el que em sembla que busca sempre Donald Trump, i si no li dius que sí ràpid, doncs ha de buscar alternatives i estratègies complicades. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més avui. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres del president Díaz-Canel a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars, i des d'avui Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers. Ja ho estem explicant aquests dies, Ignasi.
1: Sí, per exemple, ho han dit, ja les cadenes Meliá i Iberostar ja van anunciar aquesta setmana que deixen de gestionar els hotels propietats dels militars, perquè allà el negoci turístic funciona d'aquesta manera. Les propietats no són de les empreses, sinó que són, de fet, les gestionen, i les que estan vinculades a aquest conglomerat militar estan sancionades, o els Estats Units les sancionen, de manera que han deixat aquesta part del negoci. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple el sector turístic, i hem parlat a Catalunya Ràdio amb l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. Diu que el turisme a Cuba ja està lluny una mica en aquests moments de la seva època daurada.
3: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
1: Aquest economista cubà també explica que les sancions de la Casa Blanca contra Gaesa, aquest grup militar que té algunes propietats que utilitzen empreses turístiques, se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i al bloqueig petrolier. I aquestes mesures, aquestes sancions, d'alguna manera, són molt més efectives que els bloquejos que hi ha hagut dècades enrere.
3: Són efectives per el país que encuentra, un país ja molt debilitado, no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
1: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern en aquesta situació. Els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer amb les apagades constants d'electricitat. Avui mateix, divendres, n'havia anunciat una que durava, perquè deixava, de fet, només corrent al dues terceres parts de la població, només dues hores al dia, durant totes les 24 hores del dia, a Cuba. Això als 10 milions de població que hi ha a l'illa caribenya. Les mobilitzacions, amb aquesta situació de crisi galopant, poden anar, òbviament, a més.

0: Aquest és un dels temes més polítics de The Cure, es diu Us or Them, nosaltres o ells. I al Perú, la segona volta de les eleccions presidencials, aquest diumenge, marcades per l'elevant nombre d'indecisos, una quarta part de l'electorat, s'enfronten la candidatura de la conservadora Keiko Fujimori, que reivindica més seguretat per al país, i la candidatura progressista de Roberto Sánchez, que vol impulsar una reforma de la Constitució. Saludem en directe el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca. Bona nit, Joan.
1: Manel, què tal? Bona nit des de Lima, la capital peruana.
0: Avui et tenim aquí, a Lima, perquè tenim aquest cap de setmana amb eleccions importants. Què diuen les enquestes a 48 hores de les votacions?
1: Les enquestes pronostiquen un empat tècnic, amb el que això significa unes urnes, un resultat en aquestes presidencials de les urnes, frec a frec, d'altíssim voltatge. Fins i tot aquí els peruans, quan parles amb ells, t'expressen el temor que tenen que si un dels dos candidats, qui perdi, ja sigui Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, no reconeixen els resultats, hi ha el temor que puguin haver-hi aldarulls i que es pugui generar una crisi política que ja s'ha generat en la primera volta. Recordem que els resultats van trigar 35 dies a tenir-se el compteig definitiu, els vots, l'escrutini. Passaven finalment en aquesta segona ronda Keiko Fujimori, que és la filla de l'expresident Alberto Fujimori, heroi per a uns, un dimoni per a d'altres aquí al Perú. Ella reivindica la figura del seu pare, condemnat per delictes contra els drets humans, i el candidat que lluita també per fer-se amb la presidència del Perú, Roberto Sánchez, reivindica la figura d'un altre expresident, ara a la presó per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, amb la qual cosa, si us dic que els dos candidats reivindiquen figures empresonades d'excaps d'estat peruans, d'alguna manera ja us estic dient una mica com és el clima que es viu aquí al Perú, molt polaritzat. Assistíem en aquestes darreres hores al tancament de campanya de Keiko Fujimori i parlàvem amb algun dels seus seguidors.
0: Joan, la inestabilitat política al Perú s'explica gairebé amb una dada: 8 presidents en 10 anys. Això suposo que deu comportar molts problemes de tot tipus, també econòmics.
1: Sí, el Perú és un país molt particular. Tenen una mena de moció de censura que es diu moció de vacancia, que permet posar i treure presidents amb una facilitat impressionant. No hi ha un criteri específic, simplement poden votar els diputats i dir que no els agrada aquest president i fora. De fet, hi ha hagut 4 en aquesta legislatura, 8, com deies, Manel, en aquests darrers 10 anys. Però si alguna cosa té en particular el Perú és que s'ha sabut blindar d'alguna manera d'aquesta situació política, d'aquest guirigall de la classe política, del poder legislatiu i executiu, i és un país que es preveu que pugui créixer més del 5% aquest 2026. És molt fort en mineria, en agricultura, i el seu banc central està dirigit per la mateixa persona fa més de 10 anys. O sigui que és un cas paradigmàtic, un país que pel carril econòmic va molt bé, però que pel carril polític no tant, i el que espera el Perú amb aquestes presidencials, d'alguna manera, és posar el cronòmetre a zero, però tenim dos models de país a les urnes completament oposats en joc.
0: Doncs veurem què és el que passa en les eleccions d'aquest cap de setmana. Et seguirem les cròniques que facis per 3Cat Info, també per Catalunya Ràdio, i dilluns segurament en parlarem. Una abraçada i bona nit, Joan.
1: Bon cap de setmana a tothom.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada als esports.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
2: Som 3Cat.
4: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Tota comunitat necessita un cor.
7: Un cor? Per què?
6: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
7: I reforçar la identitat?
6: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
7: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
8: Hola,
2: Hola.
3: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som
9: 3CAT.
10: Excepte l'empolsada de l'últim quart, li va portar el partit i li va crear moltíssims problemes. Avui ha fet una gran exhibició. I tant que el tercer quart...
0: Seguim en directe al Catalunya Nit. Ara ens hem colat en una transmissió, partit del Joventut de Badalona, que ho té pràcticament fet, eh? Això, Sergi.
11: Sí, guanyarà la penya. 82-63 en els últims instants. El Macià ho està explicant. D'aquesta manera, iguala la sèrie al Badalona. Recordem, quarts de final pel títol de la Lliga ACB, juga contra el Baskonia a Badalona. Qui ja és a semifinals és el València, que ha guanyat a la pista del Bilbao 71-88.
12: Sí, Galbiati.
10: Sí. Sí,
0: sí, sí. I el Sabadell, que és més a prop de segona divisió.
13: Recull la pilota Thiago Pinar. L'àrbitre diu que no hi ha falta. És una bona opció pel Sabadell. El xut que no guanya!
11: El Sabadell és el temps afegit a la nova Creu Alta. Guanya 3-0. Aquest és el segon gol. Guanya 3-0. Acaba de marcar ara mateix el Sabadell.
0: Temps afegit.
11: És la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a segona divisió contra el Madrid Castella, el filial del Madrid. Ha marcat en el temps afegit. Per tant, hauran de jugar ja la final definitiva per veure si l'any que ve són equip de segona divisió.
0: Ostres, doncs ho tenen bé. I per acabar, un apunt de hoquei patins, eh?
11: Sí, perquè el Barça s'ha imposat 1-2 en el tercer partit de semifinals a la pista de l'Igualada. L'eliminatori és el millor de 5. I el Calafell ha guanyat 4-1 davant del Liceu. I també té l'eliminatori, en aquest cas, amb desavantatge, 2-1 pels gallecs.
0: Perfecte. Bon cap de setmana. Adéu.

0: Doncs seguint amb el joc que estem fent amb The Cure, la previsió del temps també la fem amb aquest tema de la banda. Néstor Gómez, bona nit.
1: Hola, molt bona nit, què tal?
0: A veure, expliquem, això és hot, hot, hot. Calor, calor, calor, vol dir que és el que ens ve a partir d'ara?
1: Sí, sí, perquè partint de les temperatures que avui han sigut les més baixes des del dia 18 de maig, diríem que ja han tocat fons i a partir d'avui ja tiraran cap amunt cap de setmana, en el qual no es dispararan, però sí que ja tornarem a tocar la xifra dels 30 graus a punts de Ponent, punts també de les comarques de Girona, 31-32 graus de cara a diumenge, i la setmana que ve sí que tornarem a arribar als 34 i possiblement de cara a dimarts als 35 graus. Tot això en un cap de setmana de cel variable, possiblement demà a tarda sigui inestable, sobretot a l'àrea del Pirineu, per a Pirineu i per a litoral amb ruixats, tempestes, i no descartem alguna calamarsada, sobretot a l'àrea del Berguedà i comarques veïnes, al perlitoral d'una miqueta menys, però més dissabte a la tarda que no pas diumenge a la tarda. Diumenge a tot estirar algun ruixat al Pirineu, però seria testimonial. També de matinada, la matinada de dissabte a diumenge, podria caure alguna goteta cap a la Costa Brava. Durant la resta del cap de setmana, cel variable, molt més assolellat cap a Ponent i una situació meteorològica que en general serà força plàcida, com dèiem, tret de demà a la tarda.
0: Molt bé, doncs cap a la caloreta, però amb moderació. Els de Cure tenen una cançó que es titula 39, però els 39 graus ja hi vam arribar i trigarem ara a arribar-hi, espero, uns dies.
1: Esperem que triguin molt de temps en arribar, ho esperem.
0: Molt bé, bueno, tenim el tema preparat per si de cas. Gràcies.
1: Efectivament.
0: Bon cap de setmana.
1: Adéu. Bona nit.
0: Són les 11, el 5 de juny, li queda una hora i el Catalunya Nit també.

0: Seguim en directe al Catalunya Nit. Aquesta última hora que ens queda també tindrà un to de Cure, una atmosfera molt de Cure, i encara més amb sorpreses. Per exemple, escoltarem una banda tribut de The Cure que realment, si no t'ho diuen, jo diria que més d'un es pensaria que els està escoltant a ells. També passarem, evidentment, pel Primavera Sound, perquè The Cure està tocant ara mateix en directe, o està seguint el Marc Ruiz, i ens ho explicarà, però és que entre els espectadors hi ha com a mínim una persona que sabem que va compartir una ampolla de vi, un parell d'horetes, amb el cantant, amb Robert Smith. El saludarem. Però potser més emocionada que tots aquests hi ha la Paula Jornet, o Pafla, potser hem de dir, potser la coneixeu pel seu paper d'actriu, per exemple, a la Riera, però és que també és cantant, també toca, i avui ha actuat al Primavera Sound, ha estat de les primeres, i just després d'acabar el concert hem parlat amb ella, ho podreu sentir. Com sempre, tenim aquí a primera fila un oient misteriós. Encara no s'ha pronunciat, no podrà parlar fins a 12:45 de la nit. No sabem si li agrada The Cure, ja ens ho dirà. Si no, avui li hem fet passar una mala estona, però jo veig que fa prou bona cara, o sigui que ho està portant bé. Em diuen que és una persona que te la podries trobar parlant sola pels parcs i, sí, per les places de llocs, perquè memoritza textos teatrals. Ja podrem dir qui tindrà l'última paraula. És l'actor Carles Martínez. Doncs va, som-hi, que ens queden 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Bé, Marc Güell, bona nit també.
1: Bona nit.
0: Sempre diem allò, i ara les veus que han marcat el dia amb el segell Marc Güell, el tenim aquí, ho prepara ell, mentre fem el programa, que això té molt mèrit, perquè és anar dient, mira, aquí hi ha una declaració interessant, una frase, algunes les pots tenir ja previstes abans.
1: I tant.
0: Sempre et posem la mateixa sintonia, tu estàs molt acostumat a això. Bé, avui t'havíem de posar alguna cosa de The Cure, però The Cure és tot molt parlat, és a dir, i tu necessitaves alguna cosa sense...
1: Algo tranquil.
0: Tranquil
1: o
0: no ho he acabat.
1: O instrumental.
0: Algo instrumental necessitàvem, perquè si no, clar, hi ha declaracions allà es trepitgen una mica. A veure si t'agrada aquesta, eh?
1: A veure.
0: Només la podrem posar avui. Només la podrem posar avui, però ja em diràs si t'agrada. O sigui, això ara seran les veus que han marcat el 5 de juny amb el segell Marc Güell i segell també una mica de Cure. Això es diu Another Journey by Train.

0: totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres.
2: Les víctimes amb les quals es reuneix el Papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
3: Olvidarse de alguien que está aquí en prisión es muy fácil. Nadie se acuerda de nosotras, ¿no? En verdad, en la sociedad, y formamos parte de una pequeña sociedad que también, bueno, somos personitas y movemos un poco el mundo desde aquí abajo como podemos.
4: La vaig abraçar i em va posar a plorar i tot, perquè això és una cosa...
5: Una experiència religiosa.
6: Ens ha arribat una alarma d'incendi al voltant de les 3 de la tarda. Un incendi que ha afectat doncs una nau d'uns 20.000 metres quadrats. La causa la desconeixem. Hi haurà una investigació a posteriori i ja s'ha terminat.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
8: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
9: Estem sempre a l'aguait d'aquells fosses que puguin tenir més possibilitats d'èxit. Aquells que tenim a la ubicació, informació històrica, de quants cossos podrien haver-hi, i si a sobre tenim familiars associats ja és fantàstic.
10: Moltes vegades són nois de 17 i 18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
11: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa, perquè ha pogut tirar l'avenç de les nostres forces armades.
12: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
13: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
14: Bàsicament el que estem reclamant és que s'aprovi, bueno, una actualització del mapa de lectura pública i que s'acordi un conveni marc perquè llavors totes les bibliotecàries, tot el personal de biblioteques, doncs, tingui un marc legal on acollir-se, ja que som un sector.

0: Així és com arribem a un quart de 12 de la nit. En quin bon moment hem agafat el concert, però és que possiblement passéssim per on passéssim, haguéssim dit que era un bon moment. I seguint-ho, allà mateix, Marc Ruiz, bona nit.
1: Bona nit, Manel. És que l'has clavat, és el que deies, eh? Has agafat un molt bon moment i una molt bona cançó per enllaçar amb aquest concert. Mira, després d'una petita estona amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits dels milers de fans que omplen la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc Sons of a Lost World. Sona perfecte, té una introducció, aquesta cançó llarga, que crea un estat d'ànim, un paisatge desolat on després de transitar-hi una bona estona trobes Robert Smith cantant sobre el final. Però és que hem vingut a reviure un ritual, com ja vam fer el 2012, al Primavera Sound, on qui ens guia és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats pels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que puguis recordar, com Friday I'm in Love, per exemple, o Just Like Heaven, o com Pictures of You del Disintegration, que ha estat la segona cançó del concert, o fins i tot High del disc Wish, que ha sonat tot just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure fa pensar en la portada del single Boys Don't Cry. I la posada en escena, de fet, és absolutament austera. Només hi ha aquesta pantalla al fons. I a banda d'això, no hi ha res més, perquè no cal, perquè aquí hem vingut per aquesta música.
2: Una cançó d'aquella rodona, un èxit.
0: Recordem que és el concert que s'està retransmetent també per ICAT. Aquí tenim el nostre company dels Independents. Marc, avui entenc que aquí la gent està gaudint de valent i s'ho mereixen, perquè la jornada d'ahir no va anar tan bé. Ja ho vam explicar també amb tu en directe, tanta pluja i vent. Al final s'ha decidit que es retornarà els diners a les persones que hi eren aquí, que tenien entrada, sí, només d'un dia, entenc, eh?
1: Això explicaran dilluns la manera de fer-ho, el procediment, però sí, en principi, segons han dit en un comunicat oficial aquest matí, comunicat oficial que d'altra banda podrien haver explicat ahir, però al final s'han decidit per fer-ho aquest matí, doncs han dit que tornaran els diners a tothom que hagués comprat una entrada de dia, no abonament, sinó una entrada de dia, només pel dia d'avui, perquè clar, es van haver de cancel·lar els cas de cartell, que tocaven precisament aquí davant, a l'esplanada. I al llarg de la tarda hi ha hagut alguns petits problemes de so en aquest escenari que feien patir força per com sonaria aquest concert de The Cure. Però, sincerament, està sonant perfecte.
0: Tu estàs al cel, tu. Mira, Just Like Heaven. Aquí l'anem cantant, Marc, que acabis de gaudir el concert. Sí, bona nit.
1: Tot, eh? Sí, bona nit.
0: Bona nit. Ens hi quedaríem, però no podem. Haurem d'anar a la publicitat, però seguirem amb The Cure. De seguida tornem.

0: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
4: 55.436. 55436. Sèrie 2.
3: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
5: I ara punxem un dels clàssics de The Cure en concert.

Impossible de confondre aquest tema, Pictures of You, segur que l'heu sentit mil vegades, però compte que aquí hi ha una mica de trampa, podria dir, perquè el que esteu sentint no és ben bé The Cure, és Obscure.

0: Així sonen de semblants a The Cure, i si els veieu actuant, també són molt, molt, molt semblants. Li han agafat molt l'aire a la banda, però són una d'aquestes bandes de tribut. I tinc la sort de tenir aquí el Carles Lalín, que és baixista. Benvingut al Catalunya Nit.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Aquest que sones al teu baix, explica'ns la història d'Obscure. Què és Obscure? Com neix?
1: Doncs, bueno, Obscure neix d'una manera atípica, no? Perquè en cap moment vam tenir la idea de formar una banda per anar a tocar enlloc, no? Sinó que, bueno, un grup d'amics, fans de The Cure, vam decidir quedar en una sala d'assaig per passar els dissabtes o els diumenges. Decidíem quines cançons assajar, cadascú a casa seva, i després posar-les en comú a la sala d'assaig. I poquet a poquet ens vam anar engrescant, vam veure que allò més o menys anava sonant, ens agradava el resultat, i un dia, durant un assaig, ens van picar a la porta un senyor, no?, i ens va dir que, ostres, que allò que semblava molt a The Cure, que era molt xulo, i ens va convidar a fer un bolo a la seva sala. I d'aquesta manera, doncs, és com vam començar, no?, sense cap intenció, realment.
0: O sigui, quan quedeu per... toquem, ja sempre eren cançons de The Cure, eh?
1: Només de The Cure. Exclusivament cançons de The Cure.
0: Quin any era, això?
1: Bueno, això primer vaig començar amb l'Albert, i érem ell i jo. O sigui, ell programava un iPad, la bateria, els teclats, i ell cantava, tocava la guitarra, i bueno, vam veure que era divertit, i li vaig proposar a l'Albert: escolta, Albert, què et sembla si incorporem més gent, no? Segurament que n'hi ha més fans de The Cure que estarien disposats a tocar la banda. I efectivament vam posar un anunci i van entrar tres músics més, tres companys, i a partir d'aquí, pues, tot va anar endavant.
0: Albert, que dius, suposo que és el Robert Smith, no?
1: Fa de
0: cantant.
1: Correcte, als inicis, no? Després l'Albert, per temes de feina, va haver de deixar la banda, i es va incorporar l'Horacio.
0: Que és el que està actualment, eh?
1: Actualment, que ja porta 10 o 11 anys amb nosaltres, aproximadament. I realment és qui marca la diferència, no? Perquè, bueno, com a qualsevol grup, el cantant és realment qui marca tothom està pendent d'ell, i té moltíssima importància el bé que ho faci ell, no? És realment el que marca la diferència.
0: Que ell s'ha de dir, si després entreu, per exemple, a Instagram d'Obscure, ho podreu veure, perquè hi ha vídeos penjats. Ell, els cabells i tot, té un aire molt...
1: Sí, físicament té un aire. Realment és molt similar a l'època dels 90, el look dels 90 del Robert, i a nivell vocal té l'habilitat de que ell no ha de forçar la veu per semblar-se al Robert Smith. Li neix de forma natural. Ell també és superfan de The Cure de tota la vida, i això també és molt important, no? Crec que és una peça important dintre la banda, que tothom sigui fan, que no toqui perquè sé tocar un instrument i m'han convidat a tocar una banda, no? Que tots siguem fans de The Cure, i que d'aquesta manera tenim tot molt endins, no? Ens agrada molt.
0: De la mateixa manera que ell intenta ser semblant a Robert Smith, tu intentes assemblar-te a Simon Gallup, que és el baixista de...
1: Sí, excepte amb el pentinat, perquè això ho tinc una miqueta malament.
0: Sí, aquí estem fluixos de cabells, és veritat.
1: Correcte. Però a la resta sí, jo faig servir, de fet, faig servir el baix actual del Simon Gallup, el Schecter.
0: El mateix model.
1: Sí, és un model signature que està a la venda, que qualsevol persona el pot comprar. Que jo, quan va sortir, em vaig enamorar d'aquest baix, de color groc, molt xulo, i a més que sona superpotent, és un so molt, molt bo. I també, doncs, faig servir els mateixos efectes de so que amb els que treballa Simon. L'ampli, bueno, aquí ja és un altre nivell, ell porta allà...
0: Es poden estirar més, això segur.
1: Correcte, sí. Però, bueno, porta la mateixa marca, Ampeg, i el so és, bueno, molt a prop, o sigui, s'apropa força a com sona The Cure.
0: I el baix és molt important, també, The Cure.
1: The Cure és bàsic. The Cure, a diferència d'altres bandes, El baix és molt melòdic i forma una part imprescindible de la seva identitat, no? O sigui, de fet, moltes vegades ho ha dit Robert Smith, no? Que no s'entendria The Cure sense el Simon, no? És una peça fonamental en tots els aspectes, no? No només a la manera d'interpretar, que ell és una miqueta l'ànima de la banda, l'escenari és el més actiu, no? El que mou més a la gent, i també ha tingut molta participació a l'hora d'elaborar cançons, no? O sigui que realment és molt important la banda.
2: Ara que, per exemple, The Cure va treure disc el 2024, quan surt un disc, què feu? Us tanqueu i també a treure totes les cançons o en trieu algunes? Com aneu fent?
1: Sí, al final els tributs el que tenen també és que la gent espera escoltar unes cançons que són les que coneix tothom, no? Clar. Pràcticament n'hi ha un 50% del repertori que són els temes més coneguts, no? El Just Like Heaven, el Pictures of You, Close to Me, sí, totes aquestes que són les més conegudes, que són a Forest, no? Que són les cançons que tothom espera, no? I després sempre n'hi ha un altre 50% de la llista de temes on, en funció una miqueta del tipus de concert on anem, no és el mateix anar a un festival que anar a un concert que organitzem nosaltres, adaptem la llista bueno, de cara a que sigui més coherent per la gent que hi assistirà, no? Que s'ho passi bé, que gaudeixi de tot el concert.
2: Potser en aquesta segona categoria de cançons, no tan identificables però també importants, hi ha aquesta altra, Fascination Street.

0: I fascinats estem nosaltres també amb aquesta banda tribut. Ells us han arribat a sentir mai o saben que existiu i tot això o què?
1: Sí, sí, sí, hem tingut contacte amb ells, però a través de xarxes socials, bàsicament, no? I en una època, al principi, quan ells tenien els missatges privats oberts i, a més, ara és impossible, no? Ja ho tenen tot tancat.
0: Clar.
1: I pràcticament és impossible comunicar-se. Però sí, sí, sí, cap allà el 2012-2013, fins i tot, ens han passat el Roger, que és el teclista, ens va passar les seqüències que feia servir, no?, d'on les podien treure i quines feia servir amb algunes cançons concretes. I jo amb el Simon realment he tingut una relació força propera, no? Però a través del Messenger, no? Durant una bona temporada.
0: O sigui que has arribat a comunicar també.
1: Sí, sí, sí, directament. Però sí que és cert que mai li vaig dir que formava part d'una banda tributa de Cure.
0: Ah, no ho saben?
1: No, o sigui, n'hi ha part que sí. Per exemple, el LOL Tolls Purs, que va ser dels pioners que van començar amb el Robert, sí. No?
0: Bateria,
1: quan,
0: no?
1: Sí, correcte, quan va... Bueno, ha passat per diferents etapes, no? Va començar com a bateria, després va passar a les tecles i de més. Doncs quan va treure el seu llibre, el Cured...
0: Bueno, sí que està traduït en castellà, si no
1: m'equivoco. Correcte, sí, sí. Doncs vam arribar a parlar amb ell de... perquè ell volia venir a promocionar el llibre a Espanya. I, bueno, vam estar a punt de fer una petita gira per 4 o 5 ciutats amb ell, amb la intenció, evidentment, de promocionar el seu llibre. Finalment no va poder ser, però, bueno, vam estar directament en contacte amb ell.
0: S'ha de dir que no sou l'única banda que fa tributs a The Cure, fins i tot aquí n'hi ha més d'una. Uh-huh. Això és una prova també de l'admiració que hi ha per aquesta banda. A tu què et va traure de The Cure? Quins records tens al principi de dir uau?
1: Per mi, sobretot, les atmosferes, la foscor, no? Aquesta capacitat de transmetre fins i tot angoixa, no?, escoltant les cançons i bueno, aquesta part fosca, sobretot, és la part que a mi em va atrapar des del minut 1.
0: Recordes quin és el primer tema o disc que vas escoltar d'ells?
1: Bueno, jo vaig començar a escoltar The Cure perquè, bueno, no tinc un germà gran, però tenia un cosí més gran que jo, el Jordi, que els escoltava, i jo li agafava el Walkman d'aquella època, me'ls posava. I me'n recordo que les primeres vegades que el costava li deia, què és això que escoltes tan raro, això no m'agrada. I, bueno, a poc a poc, ell és que, bueno, els grups que ell seguia, Depeche Mode, The Cure, YouTube, coses d'aquestes, no? I bueno, recordo que la cançó que realment em va començar a cridar l'atenció va ser a Forest, no?
0: A Forest, és molt bona. Sí, sí, és un gran tema. Avui tu i jo estem aquí, no estem al Primavera Sound. Per què no has anat al concert? Són cars?
1: No, bueno, al final, bàsicament temes personals en primer lloc, però també he de dir que els festivals, bueno, ja he tingut l'ocasió de veure'ls al FIP l'any 2002, al 2005 al mateix FIP, al 2004 al Xacobeo, al 2018 a Hyde Park, i realment el tipus de show, el tipus de so no és el que m'agrada, no? Com quan fan una gira,
0: clar,
1: quan venen els primers concerts que vaig veure, la gira del Blood Flowers del 2000 i el primer concert que vaig veure dels Cure el 1996 del Wild Mood Swings, bueno, era una altra cosa, no? Realment em va esclatar el cap.
0: Clar. Ara sí que han vingut un parell de vegades al Sant Jordi a fer concerts com a The Cure, però també el Primavera Sound diria que és la segona vegada. Una cosa que m'agrada molt de The Cure i que li vaig llegir recentment en una entrevista que també ha publicat La Vanguardia, ella explicava que quan era molt jove, amb 19 anys crec que era, i si no poc després, vull dir que estava començant amb això de la música, va anar a un concert de David Bowie que li agradava molt i que va durar només, no sé, 50 minuts o 45 minuts, i que la gent aplaudia molt i no van sortir ni a fer un bis ni res, i que ell es va dir, jo això no ho faré, si mai fem concerts els nostres concerts seran llargs. I s'ha de dir que sí, Més de 3 hores per concert.
1: Sí, sí, bueno, han arribat a passar les 4 hores, a Mèxic, em sembla que van fer, crec que el 2016, no estic segur, però em sembla que van fer 4 hores i mitja de concert, una bogeria. O sigui, això, no sé, no recordo cap altra banda que hagi fet aquest tipus de d'exercici, no? De 4 hores i mitja de concert, em sembla increïble. Però bueno, normalment en un concert bàsic ara de les dues hores i mitja no baixen. Jo estic fart de fer d'anar a veure concert de molts grups i que passin de l'hora i mitja ja és un miracle avui en dia.
0: La influència de The Cure és molt important. Hi ha algunes bandes que t'agradin perquè tenen alguna cosa de The Cure o no? És The Cure i...
1: Bueno, hi ha moltes bandes. Realment The Cure és una influència per moltíssimes bandes, però fins i tot surten del gènere musical que és The Cure, no? És a dir, però bueno, hi ha bandes com Placebo, com Interpol, que realment no tenen un so de Cure, però tenen una admiració i de fet són una miqueta la seva inspiració de cara al món de la música, no? O sigui que bueno, hi ha moltíssimes bandes inspirades a Robert Smith, a The Cure.
0: The Cure es poden veure en comptades ocasions, ara mateix els que poden al Primavera Sound, però és difícil, evidentment, d'anar-lo seguint. En canvi, Obscure ho tenim una mica més a prop. Qui us vulgui venir a veure, qui us volgués contractar, com ho hauria de fer?
1: Bueno, pues mira, nosaltres ara mateix tenim un concert el dia 4 de juliol a Salt, a la sala La Mirona, una sala molt mítica, molt xula, tenim moltes ganes d'anar-hi, serà la primera vegada. I bueno, també estem negociant una gira a nivell nacional, encara no està definit, no? Que tenim la proposta, però encara hem de mirar de tancar detalls. I bueno, també a través de xarxes socials, pues es posen en contacte amb nosaltres i bueno, podem parlar sempre amb qualsevol persona que ens pugui oferir la possibilitat de tocar en algun lloc que valgui la pena, evidentment.
0: Obscure, que és, trobo que el nom està molt ben trobat també, perquè és aquesta obscuritat, no?
1: Diria. Un joc de paraules, sí, correcte. Sí. Sí, quan vaig pensar en el nom del grup, evidentment, vaig pensar...
0: la foscor, no? La foscor.
1: Correcte, sí, sí.
0: I que incorpora també el Cure.
1: Exacte.
0: És idea teva?
1: Sí.
0: Doncs està molt ben trobat també. Carles Lalín, baixista, mànager i fundador de la banda Obscure, moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
1: Ha estat un plaer. Moltes gràcies.
0: Les 11 i 35 minuts, hem sentit molt de Cure avui. Ha arribat el moment de canviar una mica d'estil, però d'una persona tan o més emocionada que els de Cure segur avui, perquè ha tocat el Primavera Sound, és la Paula Jornet, potser la coneixeu en el seu paper d'actriu, però també té una banda, i feia temps que s'havia retirat, ara han tornat.

0: Paula, felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: T'ha tocat obrir el Primavera Sound.
1: Sí.
0: Quina sensació?
1: Ostres, doncs molt guai, perquè jo pensava que justament per obrir el Primavera Sound hi hauria poca gent, i no, no. Vull dir, ja a l'hora de les portes obertes ha entrat molta gent, i quan hem començat el concert s'ha anat omplint i ha vingut més gent de la que em pensava. Vull dir que estic molt contenta.
0: A part, començar que té coses difícils, però coses bones. Buscant la banda positiva de la vida, que sempre és la que busquem, ara tu ja pots aquí relaxar-te i anar por ahí de juerga, no?
1: Totalment. És que et van a dir, la part bona de començar ara és que jo ara ja, exacte, hem de deixar els trastos, tota la vista, però després ja puc tornar. Sí, sí.
0: Molt bé. Feia molt temps ara que no sé quant temps que no estaves dalt d'un escenari, per exemple, cantant, eh?
1: Doncs cantant com a Paula, com al meu projecte musical, 6 anys. Des de just després del confinament vam fer un concert aquí mateix en aquest escenari també, una cosa que es van inventar de les nits del primavera, post-Covid, i després ja està. Llavors ara feia 6 anys. Sí, sí.
0: I què tal ha sigut la tornada?
1: Bé, molts nervis, perquè de cop penses que no te'n recordaràs de res, però una mica com anar amb bici, que de cop era, vale, ja ho sé fer, això, sí.
0: Per qui ens estigui escoltant i encara no et posi cara, perquè si estiguéssim fent l'entrevista per tele ja diria, ah, mírala. D'entrada hem de dir que qui vulgui trobar la teva música, estem dient Paula, però hauria de buscar-ho com amb dues B baixes, no?
1: Sí, la gent en general diu Pafla, i jo crec que m'he de sumar a dir Pafla també, perquè si no, però és Pafla, o sigui, P-A, B-B-L-A.
0: I d'on et va sortir? Perquè escrit queda molt xulo.
1: Sí, pronunciat després és un lío, però... doncs mira, va sortir perquè just amb els de Loop Records, la discogràfica, segell amb què estic, doncs vam treure el primer disc una mica a cegues, sense pensar que realment això aniria a algun lloc. Esperant que sí, però no ens esperàvem cada cop... Bueno, és una d'aquestes coses que no t'hi pares a pensar, a dir, ah, mira, doncs és el meu nom, però ho escric diferent. I llavors, quan va començar a anar bé i la gent et deia coses, doncs havies de dir, ah, clar, em dic, no, Pafla, amb dues B baixes... Bueno, una mica així, que no ens ho vam pensar prou bé, però bueno, jo estic contenta ara de tenir aquest nom.
0: Qui vulgui et trobarà, això segur. Ara sí, diré Paula Jornet, ara diran, ah, ostres, la de la Riera.
1: Exacte.
0: La de la Riera. Això de ser actriu i cantant té punts en comú? Et serveix una cosa per fer l'altra o què?
1: Sí, moltíssim, moltíssim. Jo crec que, vull dir que tots aquests anys no he estat fent música, però he estat fent molt teatre, i vulguis o no, és trepitjar escenaris, i també canto a moltes de les obres que he fet, vull dir que he estat en contacte amb tot, i en el fons és una mica pujar i cantar, o explicar una història, o vull dir que no deixes d'estar davant d'un públic. I això, doncs, s'assembla molt, sí.
0: Clar, deu tenir avantatges també. Per exemple, t'he vist tota l'estona que una càmera et anava envoltant,
1: sí.
0: I pensava, ostres, t'hi has de saber posar davant d'una càmera també, això una actriu ho té més fàcil, no?
1: Sí, bueno, això ha sigut una prova d'avui. Això, clar, fa 6 anys no estava tan de moda, ni podíem portar pantalles ni tal, ara ja sí. Però sí, és veritat, no havia pensat que això ajuda.
0: Molt bé, has tocat alguns temes nous.
1: Sí.
0: Quan tindrem nou disc?
1: A l'octubre, a mitjans d'octubre tindrem nou disc, anunciarem la data més endavant, però sí, queda una mica encara. El que sí que puc dir és que el juliol traurem una cançó i segurament abans de l'octubre en sortirà una altra.
0: Ara ja n'hi ha algunes disponibles del nou disc. Vam escoltar el single fa pocs dies, que també l'has tocat avui. De què t'agrada parlar, o com et planteges tu la composició de temes musicals? Ja sentim que combines català, castellà i anglès.
1: Sí, doncs... Mira, a mi he estat tots aquests anys que no he tocat, en gran part era perquè no sabia què escriure, ni com escriure, ni què dir del que ja havia dit, no? Llavors, no, ara mateix és com, buah, no sé com escric. M'agrada molt estar a l'ordinador i ja produir, ja començant amb bases o amb els teclats o amb el que sigui. Però algunes cançons sí que continuen naixent, doncs, de la guitarra i el piano com ho feia abans. Però bé, aquest disc nou sí que està molt pensat. Vull dir que no són coses que m'hagin sortit tan viscerals, sinó que he pensat molt que tingui un recorregut i que parli de temes concrets. I bé, sí.
0: Tu surts dalt d'un escenari, per exemple, el 2025, ho has fet moltes vegades al Teatre Lliure, no?
1: Sí.
0: Una cosa és actuar i l'altra és cantar. No sé si la sensació que hi ha a l'hora de fer un concert, de cantar música davant d'una gent que s'està movent i tal, si et produeix una mena de sensacions o no sé, d'energia, que sí, és diferent de la sortir i actuar, que no sé si has d'estar més pendent de què em diu l'altre, què diré jo...
1: Sí, és diferent. Jo em sento molt més despullada i més... sí, com més jo a l'escenari cantant, perquè no puc amagar darrere d'un personatge o d'un... que una mica és un personatge sempre que estem a dalt d'un escenari, però interpretant o fent teatre, sí, has d'estar més, potser més concentrada, sí.
0: Hi ha alguna cosa que gaudeixis més que l'altra o què?
1: Hosti, és que m'ho passo bé fent les dues coses, i en això sí que crec que són bastant diferents. Un procés del teatre teatral és molt intens i són moltes hores d'assaig, i amb la música potser t'hi estàs moltes hores a l'estudi, però a l'hora de muntar un vol en directe quedes dos dies o tres i els músics fan, ah, vale, vale, sí, perfecte, ja ho tinc, i dius, ja, jo assajaria dos mesos com fem en el teatre, no? Però sí, sí, sí.
0: Amb què diries que és més difícil obrir-te a camí?
1: Hosti, bona pregunta.
0: Les dues fumudes, ja m'ho imagino.
1: Les dues són molt difícils. Les dues són molt difícils. És veritat que ara amb internet és una mica més fàcil potser obrir-te món en el camí musical. Més fàcil, entre cometes, perquè és tanta l'oferta que hi ha. Sí, però sí que és veritat que estàs més disponible que la gent et conegui només estant tu amb el teu ordinador, amb una guitarra a casa i penjant-te un vídeo, no? Potser musical, sí.
0: Molt bé. Avui pots dir que ha sigut talonera, per exemple, de bandes com The Cure.
1: Bueno, ja ho tindríem, ja està. Plego.
0: No està malament, no?
1: No està gens malament, no.
0: Avui, ara què faràs? Aniràs a veure alguna cosa o què?
1: Sí, m'agradaria. The Cure els vull anar a veure. I si aguanto, perquè clar, això és treballar i aguantar després fins tard és complicat, però si aguanto fins tard també hi ha una noia que es diu Jade d'Anglaterra que m'agrada molt, però The Cure és bastant el grup que m'agradaria veure.
0: Molt bé, els divendres aquí al Catalunya Nit conversem amb gent del món de la cultura, avui és amb Paula Jornet. Si haguessis de dir alguna notícia que hagi passat aquesta setmana i que creguis que és important o que t'hagi cridat l'atenció, quina diries?
1: Doncs sé que se'n parla molt, però la vaga que estan fent tots els mestres és molt important. També la meva mare és mestra, bueno, és professora d'institut, no? Vull dir que em toca de prop, però sí, crec que és molt necessari que hi hagin uns canvis molt bèsties. És veritat que hi ha molta gent que diu, no, els canvis no poden ser només aquests que demanen, han de ser coses més estructurals, però per alguna cosa s'ha de començar, i només posant l'atenció i sabent que hi ha aquests problemes a l'educació, i que no són que vulguin més diners, que no és això només, o sigui, això també és important, i que segur que n'heu parlat molt a Catalunya Ràdio, però diria aquesta notícia un altre cop, sí.
0: Les notícies són les que són i de vegades es van repetint, però per alguna cosa deu ser també. I escolta, un pla pel cap de setmana.
1: Un pla pel cap de setmana. Ahir just vaig anar a veure al Teatre Nacional a Peeping Tom, que em sembla que estan exaurides les entrades, però jo alguna vegada he fet això d'apuntar-me a la llista d'espera i sempre hi ha algú que no pot venir, que és molt gran la sala gran del Nacional. Llavors, jo recomano molt. És dansa, és una companyia belga increïble que cada vegada que ve aquí s'exaureix tot perquè és impactant. I Chronicles, em sembla que es diu l'espectacle.
0: Tothom en parla molt bé, de Peeping Tom i d'aquest espectacle en concret. Ja per acabar, qui vulgui buscar el teu disc, Paula, V-V, Paf, Pafla, en podem dir. Escrit és molt bonic, sona també bé, però ja ho aniré perfeccionant. El disc com es dirà o com el podran trobar?
1: Es dirà Together Apart, que és com la segona frase del primer single que vam treure, que fa referència doncs, a les xarxes, potser d'estem junts però separats.
0: Moltíssimes gràcies i molta sort i felicitats.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: de tanta hiperventilació. Des que va debutar el 1998, ha participat en prop de 150 espectacles, a banda dels projectes al cinema i a la televisió. El nostre oient misteriós d'avui és l'actor Carles Martínez. Bona nit.
1: Bona nit.
0: No sé si t'agrada The Cure, però si no, avui t'ho hem fet passar malament. Però vaja, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
1: He après una cosa, o en tot cas reaprendre-la. M'ha quedat una cosa... M'agradaria pensar que hi ha una cosa molt clara, que és que no es pot perdre mai el tempo i el ritme, i vosaltres sou uns mestres amb això. I la cadència és magnífic. Podríem passar 4 hores i aquí no baixa mai el ritme. I la prosòdia, l'estil particular que teniu de donar les notícies, que això no hauríem de... Jo que em dedico també a una feina sí. pública, no hauríem de perdre mai el... No hauríem d'estar mai baixos de to.
0: Clar.
1: Hauríem de és molt maco cantar les notícies, com feu.
0: Ah, veus que bé, sí.
1: És molt maco. He tingut una sensació de concert. Estaves tu, després entrava algú, donava els esports com un oratori, entra una altra veu, és magnífic.
0: Sí, aquí hi ha una sinfonia,
1: Sí. Hi ha un ritual meravellós. Sí.
0: Ah, que bé, doncs mira, això m'agrada perquè és veritat que hi ha d'haver un equilibri entre no explicar-ho massa ràpid, tampoc fer-ho massa lent, que no quedi avorrit però que no sé què, vull dir que té la seva cosa i de vegades l'encertem més que d'altres, però bé, estem contents que ens hagis acompanyat. L'última obra on t'hem vist a l'escenari és El Barquer.
1: És El Barquer.
0: Que això ha sigut meravellós.
1: Això ha sigut una experiència molt maca.
0: Dirigida per Julio Manrique i amb molta gent de l'escenari, eh?
1: I tant que sí. Ha sigut una obra amb molta gent. Porto uns quants dies fent obres així de molta gent. Aquesta és especialment emotiva. Per l'equip que hi havia, bàsicament, les tones de talent que hi havia allà.
0: Clar.
1: Companys i la història.
0: Clar.
1: Una història, una tragèdia de l'Ulster.
0: Sí. Tothom n'ha parlat molt bé, també. Vam tenir aquí el Julio Manrique, part dels actors, però això contrasta una mica amb L'Adversari, on era un tet-a-tet, això, pràcticament, eh? Eren de passar de tu i un altre actor només, no?, a tot aquest grup.
1: Sí. L'Adversari era...
0: Que era el Pere Arquillué, no?
1: Sí. També érem dos, però també ella tenia també una forma d'oratori on ell feia totes les veus, tots els fantasmes i tots els narradors possibles, i després n'hi havia un allà que anava patint tota aquella sinfonia.
0: Ara deia 150 representacions, quan mires enrere, Déu-n'hi-do, no?
1: Déu-n'hi-do. Si ens remuntem, clar, ens remuntem a l'any 88.
0: Com hi entres tu al món del teatre?
1: Doncs mira, jo vaig estudiar, jo no em vaig moure de Terrassa, jo vaig estudiar a Terrassa als 3 anys, hi ha més bons aires. Em vaig quedar allà i hi havia l'acostum una mica de fer primer allà i repetir primer aquí a Barcelona. Però jo em vaig quedar allà i a l'acabar d'allà, doncs mira, a fer la calle, com es diu vulgarment. No.
0: Feies realment... teatre al carrer? Sí?
1: No. Ah. Quan dic a fer la calle, la frase feta aquella de picar portes.
0: Ah, d'anar buscant...
1: De sobte, doncs feies una cosa amb uns companys, o una cosa amb solitari, i després et veu gent i algun dia doncs et contracten per fer alguna cosa i anar una miqueta donant-te a conèixer mica en mica i intentar treballar fort i amb ganes.
0: Ja has tingut èpoques d'estar parat o no?
1: A veure, jo gairebé no he estat parat. Només hi va haver un any, l'any 93, que vaig passar uns mesos no gaire bons, perquè em vaig trobar com esgotat de la dinàmica que portava des de feia anys, que era des de Terrassa i des d'allà venir a fer coses aquí a Barcelona, i de sobte em vaig trobar com trencant amb un món, en certa manera, allò de dir, bueno, potser hauríem d'anar a donar-nos a conèixer una mica més a Barcelona. I en aquesta transició d'aquesta època és allò de que dius, bueno, ara de moment, quan deixes una inèrcia, costa una miqueta més, però de seguida doncs em vaig intentar donar a conèixer. Mira.
0: I no és fàcil anar al vostre món, eh?
1: No, perquè les coses... Ara, quan miro enrere i penso, dic, realment, com va ser tot plegat? Bueno, sempre el més important és que un dia que fas una cosa en una sala hi hagi algú que et vegi i que li agradi el que fas i et pugui donar una altra oportunitat. Quan pots enganxar aquesta dinàmica, llavors és fantàstic. Quan la tens, aquesta sort? No se sap. Però la sort te l'has de buscar.
0: Sí,
1: has d'estar treballant sempre. Si no et donen feina, te la muntes.

0: Clar. Diu, i algú que li agradi, doncs sí, la seva feina agrada tant que el 2025 reps el Premi Butaca a millor actor secundari, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Per l'obra L'herència.
1: L'herència.
0: Que ara torna.
1: Ara torna. Ara torna. Ara, a la tardor aquesta, al novembre, tornem a reposar-ho. I molt content amb aquesta obra. Això és una verdadera meravella. Això també és una gran superproducció, també.
0: Sí, fes-nos la sinopsi de L'herència.
1: Bé, L'herència, bàsicament L'herència és la història d'un col·lectiu gay. Bàsicament, el col·lectiu gay, després de tota la... A veure, L'herència és una gran sinfonia que és d'autora, en certa manera, en perspectiva del temps, d'aquella meravella que va ser Àngels Amèrica. Allà estaven en ple huracà, en ple horror, i aquí és com una mena de postguerra on hi ha passat tot allò, on venen noves amenaces, perquè guanya un president dels Estats Units per primera vegada, està feta fa uns quants anys, i hi ha una amenaça realment, no? Però realment apareixen allà una sèrie de personatges grans que van sobreviure a aquelles èpoques, que donen uns consells a les joves generacions perquè ho puguin viure amb una mica més de dignitat, no? Vull dir que, en certa manera,
0: és molt actual, això. El que ens falta, aquesta gent que ens doni els consells, potser.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, potser estem una miqueta orfes.
0: Sí.
1: Realment...
0: De referents clars, sí. de dir per aquí no anem bé, o això s'hauria de fer una altra manera. No, ara, per exemple...
1: No és per fer spoiler, perquè no, però sí que és veritat que hi ha un personatge que ve de l'altra món a donar consell. Una miqueta això... com el Cabello es vivir del Frank Capra, ve un àngel.
0: Clar.
1: És una obra que funciona en un prisma real, però després també en un prisma oníric. Per això és molt gran, és molt grossa, és molt bona.
0: Clar. I una obra que ja has fet i que després torna, com és aquesta,
1: sí.
0: T'obliga a quan tornes a entrar en el personatge allò, motivar-te de nou, o és una feina que ja tens feta, com ho treballes?
1: A veure, això ha quedat en la memòria, això ha quedat en el cos, i realment, quan tu saps que aquella obra l'has de tornar a fer, en el CD-ROM d'aquí li dius que no borri res.
0: Sí? O sigui, recuperes, pots recuperar-ho.
1: És terrible, pots passar 5 anys sense fer una obra, però has donat un ordre al cervell de que allò no es pot esborrar. I, per tant, allò queda... a la que tu mires una miqueta i ja comença a venir una altra vegada, perquè per allà ja hi has passat.
0: O sigui, si fos, com deies ara, 5 anys, fins i tot 5 anys després, algú hi hauria...
1: Hi ha una alerta que tu poses. O sigui, tu estàs donant un ordre al teu cervell perquè allò no ho esborri. Ara, el dia que saps que allò no es farà més, o que sóc incapaç de recordar ni una frase. No, perquè el cap està ocupat amb el que està fent.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: Portes 30 anys d'ofici, per tant, o no, ja no sé comptar, però...
1: Bueno, des del 88.
0: Més o menys, posem-hi... 40 serien, 40.
1: 38, enguany 38 anys.
0: Sí, pràcticament sí. 40. Sí. El teatre és una cosa que canvia molt o que canvia molt poquet al llarg del temps? Ho dic perquè hi ha altres professions que, si miressin com eren fa 40 anys, podrien semblar molt diferents o que canvien molt. No sé si el teatre canvia molt.
1: Home, la manera de fer teatre... Què et refereixes, la manera de fer teatre?
0: Sí.
1: Sí, la manera de fer teatre sí. Ha canviat. Jo tinc la sensació de que... amb 50 anys aquí, jo encara no m'hi dedicava, no? Però des del que diuen el grec 76, aquí va haver una verdadera revolució, i el teatre ha tingut una evolució, aquí, concretament aquí a Catalunya, molt poderosa, molt bona. Hem tingut mestres molt bons per aprendre.
0: I està en un bon moment, potser. Les sales es veuen plenes, les xifres són bones.
1: Sí, perquè el teatre és molt important a Catalunya. És una cosa molt pròpia d'aquí, és... molt important.
0: Mm-hmm. Ets sobretot home de teatre, però també has fet sèries de televisió, per exemple.
1: Sí.
0: I alguna
1: pel·lícula, sí.
0: I ara La Sagrada Família. La Sagrada Família està més de moda que mai,
1: sí.
0: Perquè tu vas fer la sèrie, però ara tothom parla de La Sagrada Família perquè ve un senyor que és el papa.
1: Que
0: tothom...
1: ve el papa, sí.
0: No tens pas invitacions especials per haver fet una sèrie.
1: No he rebut invitació del Vaticà per anar a la
0: Sagrada. Cap ni una, no?
1: No.
0: Vaja, t'agrada això de fer tele o no?
1: Sí que m'agrada.
0: Ho gaudeixes.
1: I fer cinema. O sigui, jo penso que quan tens un compromís amb una cosa, jo penso que es poden fer coses de molta qualitat. Vull dir que són medis diferents.
0: Clar.
1: Són medis diferents i ben fets poden tenir el seu gran art igual, en aquest sentit. No...
0: El cinema Lluís Companys.
1: Sí, sí, sí. Va ser una experiència molt, molt maca per mi. Molt maca perquè, bueno, és encarnar un heroi nacional d'aquest calibre, a més, va ser tot un honor. Jo vaig disfrutar moltíssim.
0: Clar.
1: Perquè, a més, també l'havia fet en teatre, jo. Jo és que havia fet uns monòlegs on un dels monòlegs era encarnant el president Companys. I de sobte em vaig trobar amb aquesta situació d'aquest personatge que et va perseguint en la vida. Sí, sí.
0: Interessant. Ara la següent parada és l'herència, eh?
1: La següent parada és l'herència aquí i després ens anem a Madrid, la fem en castellà també.
0: Molt bé.
1: Però de cara a principis de l'any que ve.
0: Molt bé. Sí, sí. Per tant, de moment l'herència al novembre, diem?
1: Començarem els assajos una miqueta abans, però al novembre, a mig novembre tornem amb l'herència.
0: Perfecte. Doncs aquesta que sonarà a continuació és l'última cançó que escoltarem avui.
1: Benvolguts oients, gràcies per estar una nit més aquí amb nosaltres.
0: Un moment, que encara ja se m'avançava, és que li diem, t'hauràs d'acomiadar, però ara ho farem, encara et donaré temps. Però ja anava disparat, aquí. Bé.
1: Sonaria una música.
0: Sí, i sona, ja. Bé, ha sigut una mica d'assaig, és escalfar la veu, allò que dèiem, que dius que feies exercici i tot, de moment hem escalfat la veu.

0: Sí, d'aquí ara en té moltes de fosques, però alguna de més brillant, com aquest Friday I'm in Love. És divendres i estic enamorat. Les dues coses són veritat. I amb molt d'amor fem sempre també el Catalunya Nit. Tornarà el dilluns a les 10 amb l'ajuda d'una persona que ens ha acompanyat durant moltes setmanes, durant molts mesos, i que avui acaba. És el Marc Presseguer, el nostre estudiant en pràctiques, que li agraïm molt la feinada que ha fet tots aquests dies. L'altre Marc, el Marc Güell, ja l'heu sentit avui també, l'Eli Espuny, el Luis Ángel Alonso, la Lídia Oriols i tota la redacció dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns a les 10, torna el Catalunya Nit. I quan arribem, sí, al fil de la mitjanit, cedirem l'última paraula perquè no ens agrada tenir-la. Avui a l'actor Carles Martínez, que li agraïm moltíssim, li agraïm que hagi estat aquí amb nosaltres. Tot teu, ara sí.
1: Benvolgudes i benvolguts oients, gràcies una nit més per haver estat aquí una estona amb nosaltres. Donem gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Bon cap de setmana i ens tornem a veure dilluns.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Papa Lleó es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església durant la seva visita oficial a Espanya, que comença aquest dissabte. Així ho ha confirmat aquest divendres el Vaticà, que ha explicat que només es facilitaran detalls de la trobada un cop s'hagi celebrat per preservar la privadesa de les víctimes. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. Miguel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat, lamenta que no se l'hagi convocat a la reunió.
2: Les víctimes amb les quals es reuneix el Papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
1: Lleó XIV ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant dels abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir nous casos. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Fons de Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díaz després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb P.S. Aquest divendres el mateix Sánchez ha dit que no sabia res de les presumptes maniobres de Díaz per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes.
4: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Tot i les investigacions judicials que afecten el PSOE, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda. En un acte amb estudiants a la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras ha dit que fins i tot podria negociar els pressupostos generals de l'Estat condicionant-ho al contingut.
5: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa es mor, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
3: Els sindicats d'educació, USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30%, segons el govern, i del 80%, segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat a la manifestació unitària que s'ha fet a la ciutat de Barcelona.
1: Segona jornada del Festival Primavera Sound del Fòrum de Barcelona, aquesta vegada sense pluja i amb l'actuació, entre d'altres, de la llegendària banda de rock anglesa The Cure, una banda que segueixen milers de fans, entre els quals el Sergi, que el Catalunya Nit ha explicat què significa per a ell aquest grup.
6: The Cure es que es la banda sonora de nuestra vida. O sea, nosotros desde el 85 que los conocemos, imagínate, ya son 41 años siguiéndolo. Tienen muchos registros diferentes, tienen muchos seguidores que a algunos les gustan el pop, otros les gusta el dark, pero nos unen a todos siempre.
1: Finalment, l'Ajuntament de Girona ha adjudicat la gestió del cinema Truffaut a l'empresa de Cambrils, que va guanyar el concurs públic en detriment del col·lectiu de crítics que ha convertit aquesta sala en referent cultural amb la seva feina durant 25 anys. L'alcalde de Guanyem hi ha votat en contra i això ha tensionat les relacions amb el Junts i Esquerra, que també estan en l'equip de govern municipal, que han votat sí al canvi de gestió del Truffaut.
3: Gemma Geis, de Junts, justifica el vot favorable al canvi de gestió del cinema per respecte a la legalitat.
7: Volem deixar clar que aquesta votació l'hem fet a contracor, però amb la seguretat que era l'única opció legal possible.
3: Mentre l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, de Guanyem, ha explicat que legalment es pot aturar aquest procés i que aquest mateix divendres ha firmat un decret per obrir un nou procés per canviar el model de gestió del Truffaut.
8: El compromís de l'alcalde d'anar tan ràpid com es pugui en canviar aquest model per al que al futur aquests elements que es puguin perdre doncs puguin ser recuperats i fins i tot millorats.
3: El col·lectiu de crítics de cinema de Girona no descarta emprendre accions legals per l'adjudicació del concurs públic d'aquests cinemes.
1: I als esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar a la pista del Camp Murcia si vol classificar-se per les semifinals.
3: Mentrestant, el Barça, però d'handbol, jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
1: En hoquei patins, el Barça ha superat per 2-1 l'Igualada les Comes en el tercer partit de les semifinals de l'hoquei Lliga.
3: En futbol sala, el Sabadell ha remuntat l'eliminatòria contra el Real Madrid. Els arlequinats han guanyat 3-0 i s'han classificat per la final del play-off d'ascens a segona divisió.
1: I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos. Aquest dissabte, la final femenina entre la russa Andreeva i la polonesa Walinska. La masculina la disputarà diumenge Zverev i l'italià Cobolli.
0: Fins aquí les notícies.
9: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
10: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
9: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
10: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
9: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
11: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
12: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà, i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat i de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
11: L'aventura de fer créixer el català.
12: Quan els clients ens demanaven subtítols en castellà, sempre fèiem una oferta que per una miqueta més dèiem els dos idiomes.
11: I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
12: Ara mateix ens han centrat una pel·lícula en Swahili, que per sort la productora ja ens ha proveït la traducció.
13: Sense Fronteres, en Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

0: Comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que arriba a les sales de cinema Backrooms. Una pel·lícula que ens proposa endinsar-nos en un espai terrorífic sense principi ni final. Una mena de pàrquing subterrani, de passadissos llargs i estructura laberíntica que produeix un efecte molt angoixant. Endinsar-s'hi és una experiència claustrofòbica i pertorbadora, i segurament aquest és el principal ganxo que es proposa a l'audiència. T'atreveixes a anar al cinema a veure Backrooms? La pel·lícula té un origen molt particular. S'origina d'un fenomen que va començar a internet i que va crear un noi de 16 anys. L'èxit que va tenir va fer que la coneguda productora A24 li proposés a aquest noi, que es diu Kane Parsons, fer-ne una pel·lícula. I ara, amb només 20 anys i sense cap experiència prèvia, de fet, ni tan sols li interessa el cinema, perquè diu que el seu coneixement audiovisual prové de YouTube, estrena la seva primera pel·lícula. Una pel·lícula que ha estat un èxit de taquilla als Estats Units. En el seu primer cap de setmana ha estat la pel·lícula més vista, deixant enrere Mandalorian i Grogu. El fet que una pel·lícula tan petita hagi passat per sobre de l'última Star Wars es pot interpretar com el signe d'un moment en què el públic sembla fart de les franquícies, perquè no és la primera que no funciona en taquilla, i està àvid d'experiències noves. Manu Iáñez, Ofelia Carbonell, com esteu?
2: Molt bé. Molt content de tornar després del meu viatge a Canes. Contentíssim d'estar aquí amb vosaltres.
3: Sí, a més amb aquesta música que et convida,
1: no? Et convida a entrar i a no sortir mai més, oi?
3: Exacte.
1: Doncs comencem l'anàlisi a totes les estrenes de la setmana, perquè ja sabeu que ens agrada començar sempre el programa amb la nostra estona de prescripció per ajudar-vos a triar entre totes les novetats i que us quedeu només amb el millor per començar amb bon peu el cap de setmana. Comencem amb les novetats a la cartellera de cinema, entrant al món de Backrooms.
4: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
5: I'm not saying I don't believe you.
4: Okay, I'm gonna come back here with proof.
1: Bé, el primer que us preguntaré és no què us ha semblat la pel·lícula, sinó què us ha semblat l'experiència.
3: Jo potser tenia moltes expectatives, no? També ja havia anat seguint el tema dels backrooms i els espais liminals com a fenomen d'internet i vaig sortir-ne una mica... No estic segura, perquè no sé si jo hi anava volent veure una pel·lícula i no sé si em vaig sortir satisfeta per lo que m'interessava dels backrooms.
2: Per mi ha estat una experiència inicialment molt interessant, molt suggeridora, amb una arrel també molt fascinant, tota la qüestió d'internet que comentarem a continuació. La resolució o l'execució m'ha semblat un pèl decebedora.
1: Bé, com deia, tota la pel·lícula es basa en un espai laberíntic i aparentment infinit que connecta habitacions i passadissos que no segueixen cap lògica i plens d'objectes fora de lloc, i evidentment també hi ha una presència amenaçadora. A diferència dels vídeos de YouTube, dels que ja en parlarem després, aquí sí que hi ha una història que protagonitza un home que és propietari d'una botiga de mobles i que sent que la seva vida està encallada. És a la botiga on troba l'entrada al món de les backrooms. Però, abans d'entrar de ple en la pel·lícula, desgranem una mica exactament d'on surt de tot això, perquè hi ha molts conceptes que ja hem començat a mencionar i crec que val la pena estirar del fil abans d'entrar en la pel·lícula, perquè l'origen d'aquesta pel·lícula és un post anònim a internet.
3: Sí, el concepte original surt d'un post de 4chan, que és una web és un fòrum igual que Reddit, per exemple, no?, on usuaris anònims creen fils temàtics, no? Els backrooms surten d'un d'aquests fils on es penja una foto amb l'estètica exacta que veiem a la pel·lícula, no?, aquest interior amb paper de paret groc, una moqueta també qüestionable, etc. I amb una descripció escrita que diu: si no vas amb compte, podries relliscar i sortir de la teva realitat per aparèixer a les àrees equivocades, que són els backrooms. Llavors, doncs, és aquesta idea de l'habitació del darrere, no? on no es permet l'entrada al públic general, un lloc on no hi hauries d'estar, com jo, per exemple, algun cop que sortia molt tard del Yelmo Icària, quan encara estava obert, llavors la sortida era com ficar-nos per una mena d'híbrid entre pàrquing no sé què, metro, i ens perdíem una mica per allà.
1: Ah, sí, aquests llocs. És com quan no funciona l'ascensor i has de baixar per l'escala, no? Típic.
6: De l'argent.
3: Sí, exacte.
1: Has de baixar per l'escala i vas, i acabes anant per llocs que dius, jo no hauria d'estar aquí, i a més, no em fa il·lusió.
3: Exacte. La descripció seguia, com també prenia un to més així amenaçant, deia, en aquests backrooms no hi trobes res més enllà de la pudor de la moqueta, el color groc que et fa embogir i un soroll de fons que no s'acaba mai, que no saps si és dels fluorescents o potser d'un monstre o alguna presència que et va seguint. És un post original de 2019, és a dir, tampoc és que tingui tants anys, no? Però des d'aleshores ja s'ha anat com desenvolupant tot un folklore digital al voltant d'aquest concepte de backrooms. El director Kane Parsons comença a fer els vídeos el 2022, que també ho trobo super recent. Sí. Jo pensava que portaria molt més temps, no? També cal pensar que no és que s'ho inventi ell, no? Parteix d'aquest post anònim i ell fa vídeos, però també molta més gent fa contingut al voltant dels backrooms i és una mica una cosa, una creació col·laborativa, no? Que fins i tot hi ha discussions, hi ha parts de l'internet que consideren que els backrooms no han de tenir monstre, hi ha gent que hi ha parts de l'internet que consideren sí, hi ha com aquestes discussions de com ha de ser de veritat, no? Aquest folklore digital es coneix també com a creepypasta, no ho sé traduir en català, em sap greu.
1: És que és difícil de traduir, que és com una cosa angoixant que s'enganxa, no? Que es va repetint, jo diria.
3: Sí, jo diria que són llegendes urbanes digitals que
1: corren pel copiar i enganxar,
3: sí,
1: no?
3: Exacte.
1: Copies i enganxes textos i la llegenda es va escampant.
3: Sí, i que te les trobes, no? I tenen aquesta cosa com hipnòtica que et van estirant allò del forat de conill, no? Que entres a una, saltes a l'altra i no saps com hi has arribat, això, en els backrooms d'internet.
1: Sí, això pot passar amb el creepypasta, però també pot passar amb l'algoritme de no sé quina xarxa social, que tu vas tirant vídeos, he començat amb aquest i acabo un... Jo per què estic mirant això, no?
3: Exacte.
1: I t'absorbeixen bastant. Aquesta foto, que és un lloc real, que algú va fotografiar, sí, i que a més ja s'ha localitzat, van aconseguir trobar quin era el lloc i que tampoc no és tan rellevant, però va crear aquesta estètica. Però aquesta foto descriu el que es coneix com un espai liminal, que és un concepte del que també se n'ha parlat molt i encara se'n parlarà més en relació a backrooms i que també està relacionada amb una cultura d'internet. Com definiries, Ofèlia, un espai liminal?
3: Això és un concepte que en realitat surt de l'antropologia, també de fora d'internet, i fa referència a aquests espais de pas o de transició, no? que no podem considerar llar ni arribada de res. Per exemple, un aeroport, una estació de tren, una sala d'espera, un pàrquing buit mentre busques el teu cotxe. El que passa que quan arriben a internet comencen a agafar aquesta qualitat angoixant, no? On tu tens la sensació que t'has quedat atrapat en un entremig, en un espai que no és ni el d'arribada ni el de partida i del que no pots fugir i que, per tant, no podràs arribar mai on has d'arribar.
1: No hi havia una pel·li de Tom Hanks que quedava atrapat a l'aeroport?
6: La Terminal. De Spielberg?
1: Allò era un backrooms, abans de backrooms, al final, no? Perquè, sí, clar, però si ho penses, si tu no pots sortir d'un lloc que és de pas,
3: sí,
1: clar, la sensació és angoixant.
3: Sí, hi ha un capítol de Seinfeld que es queden també atrapats al,
1: sí,
3: pàrquing buscant el cotxe.
1: Però és que ha tractat amb molt d'humor i, a més, és una cosa que aquí no li ha passat,
3: sí,
1: estar en un pàrquing i no trobar el cotxe.
6: Molt, o també es podria pensar en aquests termes una pel·lícula com el Show de Truman, uh-huh, que hi ha moments on, de fet, el personatge veu com el rerefons d'aquesta ficció en la que està ficat, no? Un espai estrany, no del tot identificable.
3: Sí, jo trobo curiós també com en el cinema o les sèries és difícil per mi aconseguir aquest efecte en el públic, no? Perquè en el fons que tu, quan tu crees un escenari, un decorat, crec que és difícil aconseguir aquesta estranyesa o aquesta sensació d'amenaça sense que sigui molt específica i que ja la reconeguis i, per tant, ja no tingui aquesta cosa d'espai liminal, no? Per mi ha de tenir alguna cosa d'abandonat o que et fa dubtar de la realitat, no? De si estàs en un pàrquing o és un somni o t'has quedat atrapat en un limbo, vés a saber.
1: Clar, quan està preparat, en certa manera, ja perd aquesta qualitat, però a mi em venia al cap, per exemple, l'habitació vermella de Twin Peaks com a espai liminal o el passadís del Resplendor. Mm. Hi ha espais liminals, no?, que hem vist al cinema.
6: Sí.
1: Construïts, diguéssim.
6: Clar, hi ha una història força noble d'espais liminals. Penso que el gran referent d'aquest univers és David Lynch, en moltes de les seves pel·lícules. Hi ha aquests llindars on es pot accedir a través com de que pots accedir a noves dimensions i per espais estranys això, essencialment llindars que són portes obertes cap a territoris desconeguts. I després hi ha també, per exemple, l'Habitació Blanca del final de 2001. A Christopher Nolan li interessen molt aquests espais, a pel·lícules com Interstellar o a Inception, Origen, no? On hi ha moments que no saps si estàs en un somni o és la realitat. I si jo hagués de dir un director i una pel·lícula on hi ha...
1: A veure, Manu.
6: El gran exemple d'això, i és força antiga, és una pel·lícula japonesa de Kenji Mizoguchi, una pel·lícula que es diu Cuentos de la Luna Pàlida, on Mizoguchi treballa l'espai fronterer entre el món dels vius i els morts. I el que és més interessant i que pot connectar amb Backrooms és que no ho fa amb efectes especials, sinó essencialment jugant amb la profunditat de camp, amb els moviments dels personatges, la interacció entre personatges que sobre el paper pertanyen a diferents dimensions, en aquell cas al món dels vius i dels morts. Amb la qual hi ha tota una història d'això. I, de fet, per exemple, a Backrooms hi ha una referència superdirecta i explícita a la pel·lícula La història interminable.
1: Sí, és veritat. Hi ha un moment que no ho explicarem, però sí.
6: No és un dels personatges protagonistes,
1: però és molt directe.
6: Que està mirant a la televisió La història interminable, que també jugava amb aquesta dualitat, no? En aquell cas, el món real i el món d'una ficció dins de la ficció.
1: Estem parlant de tot el tema aquest de les Backrooms i de l'espai liminal, però no és la primera ficció que s'inspira en això, perquè tots tenim al cap Severance, i que és aquesta sèrie on hi ha aquesta oficina que també té, és una oficina que també crea una angoixa i també és un espai liminal perquè està com suspès en alguna banda que no sabem quin és. I de fet els creadors de Severance ja es van inspirar en tot aquest creepypasta de Backrooms, jo diria que després dels vídeos originals de YouTube que va fer Kane Parsons, repeteixo, amb només 16 anys. Parlem dels vídeos perquè es presenten com si fossin metratge trobat i la principal diferència de la pel·lícula és que hi ha personatges. És cert que hi ha també porcions de metratge trobat perquè hi ha personatges que s'endinsen als backrooms amb una càmera, però és diferent perquè els vídeos ets tu mirant el que algú va filmar i aquí hi ha un procés d'identificació tradicional amb els protagonistes.
3: Clar, a mi per aquí és on trobo jo el primer conflicte, no? Perquè jo tenia molta curiositat en com traslladarien aquest llenguatge tan específicament d'internet, digital, no? En el llenguatge cinematogràfic. Llavors, jo no sé si hi ha hagut una traducció de veritat, no? De fet, a mi el tema que hi hagi uns personatges i una història com ho fa cinematogràfic més que digital, i per mi fa que perdi aquesta qualitat de... que per mi tenien els vídeos originals de Backrooms, de tu no entendre ben bé on ets, però sentir-t'hi atrapat, no?, pel fet que no pots parar de mirar aquests vídeos, però els vídeos mai et responen a per què ets allà, ni què significa res, ni com sortir-ne, que és una cosa que la pel·li sembla que vol fer.
1: Clar, al final, en una pel·li, al tenir uns personatges, hi ha un guiatge, hi ha una narrativa, i aquest efecte dels vídeos originals es perd. A mi em sembla una mica inevitable que es perdi, però...
6: Sí, jo comparteixo amb l'Ofèlia aquesta impressió de que aquesta necessitat de construir un relat li treu una mica de misteri al conjunt. En tot cas, hem de dir que els personatges de ficció que es creen pel film estan interpretats per dos dels millors actors, per mi, dels darrers anys. D'una banda tenim el Chiwetel Ejiofor, que normalment treballa en un registre, jo diria, més naturalista, i aquí el seu personatge va fins a un extrem força, fins i tot histriònic, excessiu, que pot fer pensar, de fet, en el Jack Nicholson, per exemple, del Resplendor, en algun punt. I després tenim, per mi, és un luxe, en les escenes en què surt Renate Reinsve. Jo gairebé m'oblidava de la història.
1: Bueno, i era, anar a terrenys bé estar...
6: Era un plaer contemplar, sobretot, com amb el més petit gest aconsegueix donar una densitat i una gravetat dramàtica a un personatge que, a més, ella interpreta una psicòloga en la ficció, però està marcada per un trauma d'infantesa. I, a més, va ser encara més bèstia perquè la vaig entrevistar fa dues setmanes, ara, al Festival de Canes, i és una persona super espontània, lleugera, simpàtica, no? I, en canvi, en la ficció, quan es posa a treballar, té aquesta capacitat per generar aquesta densitat, gravetat dramàtica. Per mi, ells estan increïbles.
1: No, ella és l'actriu del moment, i sí. Jo diria que no només d'ara, sinó que ja fa temps que és l'actriu del moment, i això també et diu molt de A24, la capacitat d'aconseguir col·locar una actriu d'aquesta categoria en un projecte que l'origen al final és una cosa que ha fet un nano adolescent que ara té 20 anys, però que és un nano adolescent i que és molt experimental. Vull dir que déu-n'hi-do aconseguir convèncer un talent d'aquesta magnitud per col·locar-lo aquí.
7: All right, you feel me?
8: Yes.
7: Follow my lead.
1: Per tant, tenim uns personatges que entren en aquests espais liminals sinistres i la pel·lícula essencialment ens posa en la seva pell perquè sentim l'angoixa d'estar tancats en aquest laberint infinit. Ho heu passat malament mirant-la?
6: Jo, inicialment, potser sí. Jo he de dir que jo ho passo molt malament amb les pel·lis de terror.
1: Sí,
6: soc molt fàcil...
1: Tu ets un bon termòmetre.
6: Soc molt fàcil d'espantar.
1: Si tu no t'has passat malament, vol dir que...
6: I realment no m'ho he passat tan malament. Crec que el fet, i penso que parlarem d'això, de que, en el meu cas, a partir d'un punt, hagi identificat amb certa claredat quin era el joc que hi havia darrere de les backrooms, ha fet que no em generés tanta incertesa i angoixa.
3: Clar, sí, és que per mi hi ha una cosa de base, de concepte, no?, que potser és extra cinematogràfic, que és que el terror de les backrooms és que tu no estàs atrapat en un lloc que no comprens i com que no l'entens no en pots sortir, no? Llavors, per mi, en el moment que comences, com diu el Manu, comences a veure, ah, vale, això representa això,
1: això
3: jo no sé
1: així,
3: què... Clar, sí, doncs a mi em treia una mica, però bueno, jo també passo molta por a totes les pel·lis de por, o sigui que també...
6: Totes meves.
1: Sí. Jo vaig estar una mica mitges, he de dir, al principi sí, vaig passar por, i de fet vaig pensar, és un bon lloc per entrar en una backroom, una sala de cinema, mm-hmm. perquè al final, al darrere, les sales de cinema són llocs amb moltes backrooms allà al darrere. Si tu surts per la porta equivocada d'una sala de cinema, hi ha una pila de llocs que podrien protagonitzar la pel·lícula, i a més no deixa de ser una sala tancada, vull dir que hi ha un concepte físic, arquitectònic, de la sala de cinema que crec que em portava molt a entrar dins de la backroom, i fins i tot la pantalla, d'alguna manera, com a una paret extra de la backroom que estava veient, em funcionava molt. Dit això, em va passar una mica el mateix que a vosaltres, que quan va començar a aplicar-se una lògica mm-hmm. per definir tot allò, doncs es va perdre aquella atmosfera que m'havia estat captivant. Em va fer pensar molt també en el projecte de la Bruixa de Blair, en The Blair Witch Project. Primer perquè, si la recordeu, també jugava molt amb la idea del metratge trobat, i també en el sentit que es venia, ja fa molts anys, com una cosa diferent que no t'atreviràs a experimentar. Jo recordo aquesta idea de... T'atreveixes a veure el projecte de la Bruixa de Blair? I la resposta era sí, però no.
6: Jo la vaig anar a veure al Festival de Sitges i va ser superimpactant. El que jo diria sobre Backrooms és que planteja un joc nostàlgic curiós, per mi com una espècie de doble joc nostàlgic. D'una banda remet el sorgiment d'aquesta tecnologia del vídeo, i de fet l'acció se suposa que està com ambientada a la dècada dels anys 90, però després també remet al canvi de mil·lenni, al canvi de segle, quan van sorgir aquestes ficcions com Paranormal Activity, Monstruoso... Aleshores hi ha tot aquest joc amb aquesta idea del metratge trobat. El meu problema és que aquest tipus de pel·lícules que obren comportes a la fantasia i et presenten mons que tenen un punt imaginari, jo no els hi demano cap verosimilitud. Per mi la verosimilitud és una cosa totalment secundària, fins i tot en el cinema en general. Però sí que els hi demano una certa lògica o una espècie de coherència interna. I aquí sento que la pel·lícula comença, per exemple, d'una manera molt, molt inquietant, jugant amb aquesta qüestió del metratge trobat, però després canvia a una cosa més estàndard, més clàssica, després torna al metratge trobat quan sembla que li va bé per generar més terror.
1: Tu refereixes que siguin coherents amb el dispositiu que fan servir.
6: Sí,
1: és a dir, que si
6: sí.
1: És metratge trobat, és metratge trobat.
6: Clar, i penso que és possible fer-ho. Ho he comentat a pel·lícules com Monstruoso, Blair Witch Project, sí. O fins i tot el que va fer David Lynch a Inland Empire amb aquestes càmeres digitals de baixa resolució. Però aquí jo crec que al final acaba sent una espècie de film d'essència artesanal inflat a una categoria industrial. I això crec que genera unes certes... com uns desajustaments que no, a mi no m'han permès gaudir del tot de l'experiència.
3: Sí, jo crec que té de similar amb The Blair Witch Project, no? que fa és com aquest gir generacional, no? A l'hora d'explicar històries de terror, no? Amb The Blair Witch Project surt en una època on ja es normalitza que les handicams, les càmeres, la gravació digital, no? Com sigui una cosa que podem accedir-hi tots una mica, i també comença a haver-hi aquest primer internet de MySpace, d'aquests primers blogs, no? On també comencem a poder explicar cada un les nostres històries fora de la indústria d'explicar històries del cinema, no? Llavors crec que per això casa molt amb aquesta cosa de metratge trobat, no? D'una persona que t'està explicant el que li va passar sense que sigui una pel·lícula, etc. Llavors jo crec que Backrooms també coincideix amb aquestes noves narratives o noves maneres d'explicar històries molt lligades a internet, no? També em sembla, per les angoixes que explica, no? Jo trobo a Backrooms, juntament amb Severance, que parlàvem abans, no és aquesta representació de pèrdua del control, no per una amenaça concreta com podia ser, jo que sembla, Slasher, amb els assassins que estan sueltos, no? I van matant els adolescents que fan coses que no han de fer dins d'un cotxe, no? Sinó que aquí és com aquest entorn nostre tan hostil que no entenem, que és tan canviant i que se surt de tota lògica que ens han ensenyat de petits, ara hi estem perduts i no sabem sortir-ne i és una amenaça contra nosaltres, no? També aquesta idea de caure en un forat de conill tant d'internet, no? I que trobo que és molt xula d'explorar a nivell cinematogràfic, no? Aquesta cosa de que vas de vídeo en vídeo, de web en web i que no ho saps com i acabes en un lloc terrible, no?, que t'acaba afectant la teva salut mental i el que sigui, que és una cosa molt de generació Z i generació alfa, que jo crec que anirem veient encara més. Doncs sí, jo crec que tenen com aquesta cosa generacional, no?, de ser un moment... Bueno, ja ho veurem en Backrooms, però sí que The Blair Witch Project va ser com un moment pivotal, no?, en com expliquem històries.
1: Sí, absolutament. I té molt de sentit això que dius, Ofèlia, i té encara més sentit tenint en compte els vídeos originals, perquè els vídeos originals són ben bé una cosa que t'absorbeix, que pots caure en aquest forat de conill, i en canvi veus, com deies, Manu, si haguessin fet només metratge trobat a la pel·lícula, sí que la pel·lícula seria com un objecte a partir del qual tu pots anar a internet i caure ben bé en el forat. I la meva sensació és que han volgut fer una pel·lícula que no necessàriament passi perquè tu hagis d'anar després a investigar més. No sé si és perquè potser el públic el que estaven buscant és justament el que ja havia investigat les Backrooms.
6: Clar,
1: sí que el procés sigui invers. Bé, això que deies ara, Ofèlia, dona molt de sentit a les dades de taquilla, que crec que hem de comentar també als Estats Units, evidentment, però ha aconseguit ser la número 1 de taquilla en el primer cap de setmana als Estats Units, fent tàndem amb Obsession i desbancant Star Wars, però sobretot ha portat al públic, ha portat un públic a la sala inusualment jove, és a dir, el 50% del públic que van a veure Backrooms estava per sota dels 25 anys. És molt bèstia, això. Perquè,
6: molt.
1: Perquè és un perfil que ja fa temps que s'està dient que costa portar-lo a les sales de cinema.
3: Sí, jo crec que també crec que és una pel·lícula que parla molt directament això al folklore, no? A les coses que ja coneix aquesta generació concreta, no? El tema Backrooms, a part dels vídeos, també fins i tot s'havia convertit com en un meme o un gag d'internet, no? De vigila, no? Fins i tot jo havia vist, no, bromes dient quan surts per les escales equivocades a Rasmatàs i acabes als Backrooms de Barcelona, com coses així, saps? Llavors jo crec que té tot el sentit. També em sembla que parla d'una angoixa molt pròpia d'aquesta generacions tan joves, no?, que també veiem per mi amb Obsession, que hi ha aquesta cosa de pèrdua del control, que potser es podria relacionar amb la intel·ligència artificial generativa, no?, aquestes imatges que són nostres i de cop no són nostres perquè amb la nostra imatge es pot fer vídeos del que sigui. Però tinc molta curiositat, no?, com és aquest interès justament pel terror, no?, per explicar històries o explicar angoixes des del terror, que també vam veure en web, on també va haver-hi molt de públic que la van a veure, Long Legs també hi va haver molt d'interès, i no sé com seguirà.
6: Clar, per mi, jo he de dir que celebro amb molt d'entusiasme el fenomen d'aquesta pel·lícula, sobretot perquè és un producte més força original, tot i que vingui d'aquest fenomen de YouTube, d'internet, i el que penso és que cada generació cerca en la pantalla elements amb els quals identificar-se i una certa idea de novetat, de revolució, de diferència, i m'encanta que el jovent ho estigui trobant en aquest producte. En el meu cas, jo vaig tenir el meu moment de trobar pel·lícules que jo identificava, que podia connectar amb experiències del primer internet, potser d'inicis de segle, penso, ja he mencionat Inland Empire, o com, d'alguna manera, per exemple, l'univers de les pel·lícules que va escriure Charlie Kaufman i que va dirigir Michel Gondry, on el que veies clarament era la representació com d'un cervell o d'una ment, no?, en imatges, Olvídate de mi, o per mi el major exemple és Sinècdoque a New York, dirigida pel propi Charlie Kaufman. I en aquest sentit, per mi, de la meva perspectiva, que jo ja sóc gran, he tingut la impressió que Backrooms, en el fons, és menys atrevida que aquelles pel·lis. És més, té una narrativa més tancada. Amb aquelles pel·lícules, potser les de Charlie Kaufman no tant, però indubtablement Inland Empire era tot misteri, no? On estic? No només era un espai físic, sinó un espai geogràfic estrany. Inland Empire, de sobte estaves als Estats Units, o a Europa de l'Est, de sobte estaves dins de la ment de la protagonista, o en el món de somnis de Hollywood. Aquesta sensació de desconcert no l'he tingut en Vacances.
1: Clar, és que una de les coses que era més difícil de fer, jo crec, amb aquest projecte, era evitar donar explicacions. Arribar a un punt en el que es digués, no, això funciona així i passa per això. I segurament el risc és, doncs, com deies tu, Manu, després d'un misteri crear-ne un altre, i aleshores crees aquesta obsessió, i és més arriscat obrir que no pas tancar. Perquè quan tanques, simplifiques d'alguna manera. I potser, és que no vull entrar-hi, perquè clar, estem parlant ja del final de la pel·lícula.
6: No volem revelar.
1: Però potser el gran problema, si jo hagués de dir, un és aquest, i el fet que, doncs, que la idea del metratge trobat funciona millor a internet, no sé. Per tu, Ofèlia, ha estat bona idea fer la pel·lícula d'aquest projecte online, o s'hauria d'haver quedat a internet?
3: No ho sé. O sigui, també he de dir que ara aquests dies he estat veient entrevistes del director, de Kane Parsons, de 20 anys, i sempre de les primeres referències que posa, abans que cap altra pel·lícula, és un videojoc que es diu Portal, i també la meva experiència en veure, encara que Backrooms no era un videojoc, bueno, però tenia bé d'un món no... ve d'un món una mica així, però la meva experiència amb adaptacions de videojocs a cinemes que no surten gaire bé moltes vegades.
1: Tradicionalment...
3: Especialment si són de l'àmbit del terror, penso en les pel·lícules de Silent Hill, de Resident Evil, com no acaba d'allò. Llavors, doncs, clar, potser per mi el problema és que hi havia com uns referents molt digitals i potser es podria haver explorat més maneres, llenguatges cinematogràfics per adaptar aquests referents.
1: És que potser Backrooms havia de tenir un videojoc en comptes d'una pel·lícula, no ho sé, dic. I et faré una altra pregunta, Ofèlia. A Portal era un videojoc que s'anaven generant els escenaris o ja estaven generats prèviament? Perquè des de fa uns anys hi ha videojocs que els escenaris es van generant i són una mica aleatoris i els pots anar rejugant i rejugant, que en certa manera és el comportament d'un backroom, que sembla que els espais es generin espontàniament.
3: Sí, no, jo no hi he jugat encara a Portal, però sí que és un de fet és molt admirat per molts jugadors, com és un joc molt bo, però sí que no té tampoc aquesta cosa de terror per mi que té aquesta inseguretat, no, que té backrooms de que res tingui sentit allà dins, i que, com deia el Manu, sí que s'ha fet en el món del cinema. Jo potser hauria explorat més per aquí.
1: Ara deies, Ofèlia, que el Kane Parsons s'ha format audiovisualment a YouTube, i de fet ha explicat que no té el coneixement cinèfil que poden tenir altres directors. Jo l'he vist entrevistes que li parlaven de Twin Peaks i no sabia del que li estaven parlant. No, sí, té algunes entrevistes on li parlen de grans noms, i ell diu, no, és que jo m'he format a YouTube i el món del cinema per ell és aliè. Aleshores us preguntaré, havent vist la pel·lícula, creieu que Kane Parsons té futur com a cineasta?
6: La meva impressió en aquest sentit és que li ha arribat l'oportunitat potser massa d'hora. Hi ha masses mitjans, hi ha estrelles massa grans. Penso en l'exemple d'un altre cineasta, que és Jane Schoenbrunn, que va començar fent una pel·lícula que era una mica rotllo creepypasta, la recomano moltíssim, està filmin, es diu We Are All Going to the World's Fair, i justament tractava aquesta qüestió, però era una pel·li totalment amateur, feta amb pocs mitjans, i a poc ha anat creixent. La darrera pel·lícula, la vam destacar amb la Marta, ha estat al Festival de Cannes, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, i crec que ha tingut una evolució que li ha permès Jane Schoenbrunn seguir sent més alternativa i més radical. Tinc la impressió que el Kane Parsons ha fet un salt mortal massa ràpid, haurem de veure cap on tira.
1: O li han fet fer el salt mortal
6: també
1: massa ràpid.
6: També,
1: mira, us ampliaré la pregunta i us preguntaré, creieu que aquesta nova generació de directors que sorgeixen de YouTube són el futur? Perquè, clar, estem parlant, us posaré més exemples, estem parlant de Kane Parsons, però també de Carrie Barker, dels germans Philippou, o de Daniel Sandberg, per exemple. És talent que surt de YouTube, això.
6: Jo, reprenent el teu argument, diria que seran tan grans també com la indústria els hi permeti, no? Si la indústria els hi permet treballar amb la llibertat que han tingut a YouTube, si hi ha un atreviment per part de les productores, és possible que siguin el futur. Veurem.
1: I relacionat amb això, perquè a mi això em crida l'atenció, tot i que estem sortint una mica de la pel·lícula, sembla que YouTube s'ha convertit en una plataforma per entrar a la indústria de Hollywood. Si prenem aquests exemples... Pot ser que sigui més accessible que formes més tradicionals com l'escola de cinema?
6: podria ser... Vull dir, tot està en mans del talent i l'originalitat dels creadors. Crec que sí, aquestes noves xarxes o TikTok t'ofereixen un espai creatiu. I és maco pensar que hi ha creadors joves amb visions originals que saben connectar més amb la seva generació. Jo no descarto que aquí pugui estar el futur. Jo recomanaria també a aquestes persones que si fan el salt al cinema doncs s'instrueixin i d'alguna manera coneguin... No necessàriament la cinefília, però el llenguatge del cinema i les possibilitats, una mica la història del cinema, sí. Però bé, veurem, hi ha molts cineastes que treballen d'una manera essencialment visceral i que fan grans pel·lícules.
1: Doncs Backrooms, que és la primera proposta de la setmana... Ara, bueno, us faré la pregunta directa. Recomanaríeu anar a veure la pel·lícula o recomanaríeu anar a veure els vídeos?
6: Jo recomanaria les dues... Home, si hagués de triar...
1: Si no, no faig la pregunta.
6: D'acord, jo recomanaria els vídeos. Passar una nit sencera navegant pels backrooms d'internet. Aquesta és l'autèntica experiència.
3: Sí, sí, sí. A més, he de comentar també que el director, justament, a part dels vídeos de backrooms, també ara ha sortit que ell es dedicava a fer vídeos d'altres fandoms, entre cometes. Per exemple, feia vídeos de l'anime Attack on Titan, no? Com coses així, com molt d'internet de per amor a l'art, no? I llavors sí que crec que internet és un lloc molt guai per experimentar amb aquestes coses i que sí, que miren els vídeos.
1: Doncs mira, estem d'acord els tres. Per la següent pel·lícula, canviem totalment de to. Oi, que bé deixar enrere l'ambient de... No, l'atmosfera de Backrooms, ja està bé. Doncs perquè avui també ha arribat a les sales de cinema Rebuilding, que és una pel·lícula protagonitzada per Jojo Connor, que interpreta un home estatunidenc que perd el seu ranxo i les terres que va heretar en un incendi. Es troba forçat a viure en una mena d'autocaravana que fa funcions de barracó, que és del govern, juntament amb moltes altres persones desplaçades. La pel·lícula està dirigida per Max Walker Silverman i es basa en l'experiència de l'àvia del director, que va perdre la casa en un incendi. La idea de la història és que de la tragèdia també en poden sortir coses bones, com ara un sentiment de comunitat entre tots els desplaçats i una oportunitat per tornar a començar. En el cas del protagonista, l'incendi fa que es retrobi amb la seva exdona i amb la seva filla, de la qual no ha fet mai de pare.
8: Do you need something?
9: I was just passing by, figured I don't.
8: It's been a while.
9: Yeah, I ought to be off.
8: Callie Rose.
9: Oh, no.
8: Your dad's going to take you for a bit.
9: I don't think that's a good
8: idea. My mom has a doctor's appointment and Robbie's working nights, so it actually works out good.
9: All right.
8: Have a seat on the couch. She'll be down in a minute.
6: És una pel·lícula que se situa clarament en les coordenades del film indie nord-americà. És una pel·lícula intimista, centrada en relacions interpersonals. I és una pel·lícula que remet molt a Nomadland, de Chloe Zhao, on que ja presentava personatges de l'Amèrica profunda oblidats per part de l'Amèrica institucional i que intenten cercar un lloc on viure, no? Serien com... haurien estat votants potencials de Trump, no? I han de viure d'una manera precària al límit de la subsistència. I en aquest context força advers sorgeix una idea de comunitat que els ajuda a sobreviure, encara que no tenen molt més en comú, no hi ha molta cosa en comú dels uns amb els altres, però aquesta adversitat els porta a trobar-se.
3: Sí, parla molt sobre perdre el teu lloc, aquesta cosa de no encaixar concretament en la modernitat, no? Comparat amb aquest encaix més amb la naturalesa de portar un ranxo, no? Que potser sembla que no encaixa amb aquest model de l'Amèrica moderna, que és de fet el que parlen molts westerns, no? Per això he vist que se'n diu que és com una mena de post-western, no? Té aquesta qualitat crepuscular. També en la manera com retrata la naturalesa, no? Que hi ha com... Si la pel·lícula va de gestos i de coses molt intimistes entre personatges, la naturalesa sí que surt com molt grandiosa, però sobretot surt en la seva esplendor quan el personatge va d'un lloc a l'altre, quan va amb cotxe, hi ha molts paisatges que es mouen, no? I en canvi quan s'està estàtic la naturalesa surt com el seu ranxo cremat o l'espai on tenen les autocaravanes que es queden una mica fora de lloc, no?
1: Clar, el paisatge és un, per a mi és un dels punts forts de la pel·lícula, l'altre Jojo Connor, després hi anem, perquè està rodada a Colorado i és un lloc on hi ha força incendis habitualment, i de fet l'últim, el més recent, va ser ser el març d'enguany. Cosa que es veu als paisatges de la pel·lícula.
3: Sí, de, a mi dels westerns m'interessa molt com aquesta idea d'última comunió, no, entre l'home i la natura, fins l'arribada com de la industrialització, les grans ciutats i la, entre moltes cometes, civilització. I aquí m'agrada com ho actualitzen, no amb aquesta idea patriòtica dels Estats Units i de conquesta de la natura, sinó amb les conseqüències del canvi climàtic, no? Portem uns anys que veiem incendis molt bèsties també a Califòrnia, a Austràlia, a l'Amazones. Llavors jo crec que és molt interessant ensenyar-ho d'aquesta manera. També hi ha una relació molt tendra amb la relació pare-filla, no? Aquesta exploració de la masculinitat amb el personatge de Sean Connor, però jo potser sí que he trobat que abusava una miqueta de la idea de cowboy, no? Que la pel·lícula en fa broma quan el personatge es presenta a la gent i li diu que es diu Dusty i li diuen, ah, què és el teu nom de cowboy, no? O sigui que suposo que és una representació autoconscient, però que a mi a vegades em semblava que ho era massa.
1: També és estrany que sigui Sean Connor, actor que adorem en aquest programa, però també és una mica estrany que sigui un senyor britànic el que està interpretant un personatge que és el cowboy per antonomàsia.
6: Això és molt interessant i ja porta més d'una pel·lícula. Si penso, per exemple, en Mastermind de Kelly Reichardt, que vam analitzar fa uns mesos, és interessant com ell, des d'una perspectiva una mica aliena, no sent britànic, està apropant-se a arquetips nord-americans i els està posant també en dubte, no? Perquè en aquest film el veiem com un home individualista, lacònic, força orgullós a l'inici, i s'ha d'anar adaptant a una nova realitat i posant en joc més elements afectius, posant en joc la seva vulnerabilitat. Això em sembla molt interessant. I una altra cosa molt suggeridora de la figura de George O'Connor, per mi, és aquesta qüestió de que és un actor que li encanta interpretar a personatges del passat. Tu comentaves abans, Ofèlia, que aquí els personatges viuen com al marge de la modernitat. Sembla que tot George O'Connor estigui una mica al marge de la modernitat, no? Penso al que va fer...
1: No, viu aquí, ell.
6: El que va fer The Crown, Mastermind, The History of Sound... Per exemple, em costa moltíssim recordar alguna escena amb George O'Connor on ell estigui amb un dispositiu, amb un mòbil a les mans.
1: Ostres.
6: Sembla que sempre estigui com
1: doncs
6: el passat.
1: Dius... I... És que té un aire, no?
3: Les orelles, no?
6: També. I de fet, per exemple, una vegada entrevistant a la Lichter Rohrbacher, li vaig preguntar per què havia escollit el George O'Connor i ella em deia que quan va començar, el va conèixer i parlava amb ell, li va semblar una ànima envellida, no? I crec que és això. És com...
1: Bueno, sí, té un aire.
6: Remet alguna cosa d'un altre temps.
3: Sí, bueno, jo he de dir que a Challengers sí que em va quedar molt marcada la seva...
1: Veus, a Challengers deu portar...
3: Sí, sí, que era més modern.
6: En aquella sí.
1: En algun moment deu portar telèfon mòbil. I encara tenim una tercera proposta, una pel·lícula que va tocar la nostàlgia als que vam créixer als anys 80. Segur que molts oients identifiquen la música d'entrada de la sèrie He-Man i ara s'han transportat de cop aquelles tardes de pa amb nocilla davant del televisor perquè He-Man va ser una de les sèries populars de la generació de l'AGB i va ser un èxit tant a la tele com a les joguineries perquè qui tenia el castell de Grayskull era un privilegiat. Tu tenies, Manu?
6: Jo no el tenia.
1: Manu, jo sí el tenia.
6: Ostres!
1: Amb enveja.
6: T'envejo mortalment. Però jo tenia un He-Man que li podies posar com unes càpsules de pólvora i li giraves la cintura i patava.
1: Oh.
6: O sigui, impossible de comercialitzar avui en dia.
1: Mira, podríem haver fet intercanvi. Una setmana tu et deixo el castell i una altra setmana tu em deixes el He-Man.
6: El He-Man que explotava.
1: Era increïble. Sí. Aquells ninos eren increïbles.
6: Sí, sí, sí. I he de dir que, en aquest sentit, jo seria l'espectador ideal d'aquesta pel·lícula perquè... Vaig veure, de fet, la versió dels 80 en quan es va estrenar, que era una pel·lícula
1: la
6: molt...
1: La pel·li, dius
6: sí,
1: ara.
6: Sí, la pel·li. Òbviament, la sèrie d'animació també, però la pel·li la vaig veure i, tot i que va ser un gran fracàs i que era, òbviament, molt kitsch, a mi em va generar molt terror. És un dels traumes d'infantesa que tinc el Frank Langella fent de l'Skeletor.
1: Bueno, és que Skeletor és un personatge que té una capa sinistra
6: interessant
1: per una cosa feta per nens.
6: Fins i tot un punt shakespearià, no?, aquesta calavera.
1: En tot cas, la pel·lícula He-Man vol que aquella generació ompli les sales i, si pot ser, acompanyats pels nostres fills, i així fem més caixa. Inicialment, Manu, Sí que sembla una pel·lícula nostàlgica al principi.
6: Sí, al començament hi ha tot un inici amb tocs èpics i una estètica que remet una mica això als anys 90, també a nivell sonor moltíssim, pica els ullets a la pel·lícula dels 80, i no només al He-Man dels 80, sinó, per exemple, també a Flash Gordon, perquè en aquesta nova versió dels Masters de l'Univers hi ha molt rock sinfònic i és el Brian May qui fa els solos de guitarra, no? Per tant, hi ha aquest referent de Flash Gordon.
1: Doncs escoltem a Brian May. Però aquesta, t'anava a dir, aquesta aposta estètica i referències vuitanteres enganya una mica, perquè en realitat la pel·lícula les vol llegir en clau irònica. I aquí diré...

0: una lògica interna. He tingut la impressió d'estar veient com una espècie de suma de pretesos memes d'internet o d'escenes que volen ser memes, no? Amb criatures, amb robots impossibles, amb aquest... amb la mascota del He-Man, que és aquest tigre verd... Tot compensat per fer la brometa, però en cap moment m'ha acabat de funcionar.
1: Per mi l'error, que coincideixo amb tu, Manu, és la capa irònica satírica. És a dir, hi ha dues maneres d'enfocar He-Man, jo penso. Sí. La manera de dir, m'ho prenc seriosament i anem a fer èpica, 100%, que jo te l'hauria comprat.
0: Clar.
1: I després hi ha la manera, anem a llegir-ho en una altra clau, anem a prendre'ns-ho d'una altra manera, ja sigui la mateixa clau que va fer servir Barbie o, diguéssim, una cosa com a més mala llet. I aquí intenten anar per la cosa... Es queden al mig.
0: Sí.
1: És a dir, no fan ni una cosa ni l'altra. Intenten donar-li la capa satírica i alhora vendre't l'èpica.
0: Clar, però i a més, la capa satírica, jo crec que no, almenys en el meu cas, no m'ha agradat gens com a gran fan de He-Man, perquè te'l presenten com un personatge que va parar a la Terra, i a la Terra viu com una espècie de nerd fracassat i patètic que, òbviament, ha de recuperar la seva dimensió èpica, però tampoc mai jo diria que l'acaba de recuperar. No sé, per mi estic totalment d'acord amb tu. La pel·lícula s'acaba quedant en una terra de ningú, entre la èpica i la paròdia, entre una certa seriositat i una ironia que no acaba d'anar enlloc, o que potser connecta amb una sensibilitat contemporània que a mi em costa força.
1: Bueno, i que no té discurs. És a dir, si fem la comparació amb Barbie, a part de la diferència entre Greta Gerwig i Travis Knight, no?
0: Sí.
1: És a dir, dos tipus de cineastes molt diferents, també hi ha un problema de manca de discurs. Barbie tenia un discurs, t'agradaria més o menys, però hi havia un discurs.
0: Clar, en això trobo tota la raó, perquè, clar, tota la ironia i la paròdia de Barbie apuntava a un qüestionament que tenia relació amb els rols de gènere, un discurs feminista. Aquí, al nou He-Man, en alguns moments sembla que hi haurà una sàtira respecte al món de les grans corporacions, però al final, per exemple, el personatge, quan ha de resoldre i ha de combatre Skeletor, utilitza les pròpies estratègies capitalistes, per exemple, de construir esperit d'equip, no? el que els americans diuen el team building, per acabar destruint Skeletor.
1: Però
0: no?
1: És que, a més, quin sentit té parlar sobre capitalisme a He-Man? O sigui, per mi és una oportunitat perduda per parlar dels models de masculinitat dels 80. Però si està amb llums de neó, t'està dient He-Man, sisplau, dissecciona'm, no? Perquè al final encarnava molt bé aquests models que són els que ara s'estan posant en dubte des de molts àmbits.
0: Clar.
1: En aquest sentit, podia fer una cosa bastant similar a la de Barbie i decideixen no fer-ho.
0: En algun moment ho intenten amb el joc irònic, però és que no se l'acaben de creure. Quan estàs veient la pel·lícula i veus que hi ha tres escenes on et posicionen una marca de beguda ensucrada en primer pla, que veus perfectament l'etiqueta, veus que clarament és un producte purament capitalista.
1: Jo crec que hi ha un tema aquí del públic al qual s'estan dirigint. Sí, jo crec que tenen molt clar que el públic és masculí, els hi volen donar un He-Man, però alhora no volen fer un He-Man, perquè potser ens fa vergonya fer un He-Man, i alhora no estem preparats perquè ens disseccioni. O que no volem ser disseccionats a la sala de cinema.
2: Yeah.
1: Aleshores, amb tota aquesta cura, acaba creant com un He-Man pretesament irònic, guai, però que no acaba de ser...
0: És més un Frankenstein estrany que és un He-Man.
2: Yeah, jo amb això, jo no l'he vista, però tinc molta curiositat ara que dieu, perquè sí que trobo que hi ha un tema interessant a explorar amb el tema de la masculinitat, però alhora aquesta cosa de... la figura del nerd, que molts cops se l'aliena, no?, per no complir aquests cànons de masculinitat, no?, dels 90, i si, amb aquesta cosa que dieu, no?, que ara es presenta He-Man com un nerd, com una cosa, no?, i que ha de tornar a ser He-Man.
1: És Clark Kent.
2: Clar, doncs, que això d'explorar com dins de la masculinitat i entre els mateixos homes quines dinàmiques hi ha que no d'allò, em semblaria divertit, interessant. Ho fa?
1: No ho fa.
0: No del tot, perquè al final acaba perseguint la qüestió èpica i la qüestió d'aconseguir retrobar-se amb el seu gran amor i convertir-se en el gran heroi. Sí. Crec que no hi ha un qüestionament de fons.
1: Estan al punt mig de tot, que és la manera més ràpida de no ser res. Repassem els títols, va, de què hem comentat. Hem parlat de Backrooms, hem parlat de Rebuilding i hem parlat de He-Man, i com sempre us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. Amb qui no us quedeu?
0: Mira, jo em quedaré amb Backrooms amb el desig de fons de que la gent acabi anant a veure els vídeos de YouTube.
2: Sí, jo amb Backrooms també, perquè crec que ni que sigui com per

0: la conversa cultural que hi ha, crec que és bastant rellevant.
1: Sí, fem primer vídeos, després pel·li, potser a l'ordre que vulgueu, però sí, crec que ens quedem en backrooms.
2: Ens agraden les pel·lícules que tenen coses a dir. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Això pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. A Amazon han incorporat L'Assistenta, una pel·lícula que ha estat una de les més taquilleres de l'any. És una pel·lícula que ja venia del fenomen previ de la novel·la i va portar molta gent al cinema. Està protagonitzada per Sydney Sweeney i Amanda Seyfried i juga amb la idea d'una assistenta jove que entra a viure amb una família i pot suposar una tentació pel marit de la parella i pel Mano, que el primer dia que va parlar d'aquesta pel·lícula va dir que era una TV movie de sobre taula, pràcticament, no, i que a mesura que han passat les setmanes...
3: Setmana, s'està convertint en un absolut referent del cinema d'aquest any. És una pel·lícula que em va enganxar...
1: Referent de l'any, ara. Cada setmana puges més. Estàs a un parell de programes que estigui per sobre de One Battle After Another.
3: Ui, no,
1: un parell,
3: no,
1: estàs.
3: Aquí no arribarem. Però la defenso realment com una pel·lícula que no deixa de fer-me pensar i no deixa de... No puc deixar de donar-li voltes.
1: Jo estic més d'acord amb el Man original, diguem-ne. aquesta és una proposta. L'altra la tenim al 3CAT. Tenim Perduda, el thriller de David Fincher, que comença amb la desaparició d'una dona en un poble petit. El marit ràpidament passa a ser sospitós i la pel·lícula explora molt bé la pressió mediàtica sobre el cas i com el pot arribar a influir, i també les dinàmiques més fosques dins d'un matrimoni. La dona desapareguda està interpretada per Rosamund Pike i el marit és en Ben Affleck.
3: Podria semblar una pel·lícula menor de David Fincher, però no ho és, no? És una gran pel·lícula de psicòpata. Jo la posaria al nivell de Mindhunter o fins i tot de Seven, de David Fincher, i és la millor, conté la millor interpretació de Ben Affleck, fent d'un personatge que no s'entera de res i que no sap com expressar res. O sigui, personatge fet per Ben Affleck.
1: I així va arribar al cim de la seva carrera. Altres novetats. Tenim, per exemple, La Ley de la Calle, Rumblefish, Filmin. Estem escoltant de fons la banda sonora que va composar Stuart Copeland, el bateria de The Police. És potser una de les pel·lícules més experimentals de Francis Ford Coppola, filmada gairebé tot en blanc i negre, amb uns fantàstics Matt Dillon i Mickey Rourke. També a Movistar, aquest diumenge, no avui, però diumenge, incorporen Anora, la gran guanyadora dels Oscars del 2025. Recordem que va guanyar com a millor pel·lícula, millor direcció per Sean Baker, millor guió original, millor muntatge i millor actriu per Mikey Madison, que interpreta una prostituta que inicia una relació amb el fill d'un oligarca rus. També tenim Tres Adioses, l'última pel·lícula d'Isabel Coixet a HBO Max. Espejos número 3 a Filmin, això és l'última pel·lícula de Christian Petzold, que es va estrenar fa uns mesos només al Festival d'A. La Gran Escapada, pel·lícula molt, molt emotiva, on Michael Caine interpreta un veterà de la Segona Guerra Mundial que escapa de la residència on viu per assistir als actes commemoratius del dia D, a Amazon. Vides rebels, la pel·lícula de John Huston que vam comentar la setmana passada, l'especial que vam dedicar a Marilyn Monroe i que vam explicar que va ser una pel·lícula on ella es va sentir molt exposada. La teniu ara a Movistar Plus i a Filmin. Què més? Sang fàcil, dels germans Coen, a Movistar, i El rei de la comèdia, de Martin Scorsese, magnífica sàtira protagonitzada per Robert De Niro i Jerry Lewis, a Amazon. I ara anem amb les sèries. Perquè avui mateix s'ha estrenat Cape Fear, una sèrie que segur que ja heu connectat amb aquestes notes de la banda sonora original de Bernard Herrmann, amb El Cabo del Miedo, la pel·lícula que va dirigir Martin Scorsese. És una pel·lícula que estava basada en un llibre de John McDonald que es deia The Executioners i que ja s'havia adaptat prèviament als anys 60. Doncs bé, ara n'han fet una nova adaptació en forma de sèrie, amb Javier Bardem interpretant a Max Cady, el criminal que es vol venjar del seu advocat, i recollint així el testimoni de Robert De Niro, que l'havia interpretat als 90, i de Robert Mitchum, que l'havia interpretat als 60. Creieu que Javier Bardem està a l'alçada d'aquests dos gegants?
3: Per mi, si hi ha un actor contemporani que té la presència i el nivell i la capacitat d'expressar quelcom ferotge d'aquests grans actors, de De Niro i de Robert Mitchum, és Javier Bardem. Dit això, potser per mi en la sèrie està un palet histriònic, però també De Niro també estava molt histriònic a la versió dels 90.
0: Sí, per mi treu aquella cosa inquietant de No es país para viejos.
1: És veritat, sí, sí que la treu, sí. Mm. He de dir que la banda sonora, per cert, que la tornarà a interpretar, ajuda moltíssim a la sèrie. De fet, la sèrie és veritat que torna a adaptar la novel·la, però es deu més a la versió dels anys 90.
3: Moltíssim, es deu moltíssim. En molts sentits, diguem, tota la trama, de nou tenim aquest psicòpata, el Max Cady, aquesta figura perversa, terrorífica, que tots aquests actors, Robert Mitchum als 60, De Niro als 90 i ara Javier Bardem, creen d'alguna manera un fil conductor, una història de la figura de l'assassí malèvol, psicòpata, impredible, no? I jo diria que hi ha un punt devocional en la manera en què aquesta sèrie s'aproxima, sobretot al referent dels 90. Hi ha petits detalls estètics, tota aquesta utilització, per exemple, de la càmera tèrmica o la música, o sobretot en el primer capítol, l'energia dels moviments de càmera, són molt, molt escorceses, ja estaven a la versió dels 90. I la banda sonora posa la pell de gallina. Martin Scorsese ja va fer que Elmer Bernstein readaptés la música de Bernard Herrmann, i tot això jo crec que inevitablement ens porta a l'univers de Alfred Hitchcock, òbviament, no? El gran pare de tot el tractament de la psicopatia. I jo diria que la pel·lícula dels 90 és la pel·lícula més hitchcockiana de Martin Scorsese.
1: A la sèrie potser el que passa és que treballen més els personatges, clar, és lògic això, eh? Hi ha més metratge, però anem coneixent més els personatges. Aquest seria un dels trets que diferencien la sèrie de la pel·li, o
3: sí.
1: Pel·lis.
3: Sí, i jo diria que potser en aquest sentit la sèrie perd una mica de misteri i de capacitat de generar inquietud en l'espectador. Perquè una de les qüestions per mi capitals de la pel·lícula dels 90 era que no sabies massa bé d'on sortia aquest personatge Robert De Niro. De fet, en el primer mig minut et presentaven el personatge sortint de presó i no sabies gairebé res i ràpidament es posava a amenaçar la família. Aquí, pel fet de ser una sèrie, perquè han d'omplir més minuts, d'explicar més tota la història, te'l veus venir, el coneixes, i tot i que la sèrie penso que és molt intel·ligent i va introduint girs interessants, al final tot resulta una miqueta més evident.
0: Sí, tot i així, a mi m'agrada la tensió sostinguda que hi ha, que jo patia, que com ho farien, no? Perquè ja és difícil adaptar una pel·li en una sèrie, doncs en una sèrie de terror o per generar aquesta angoixa encara em sembla més difícil, no? Però jo crec que justament amb aquest estira-raió i arronsa, no?, que es fa de si l'amenaça, si és ell, si no és ell, si no sé què, i entres bastant en l'estat mental del matrimoni protagonista.
1: Sí, sí, té una tensió, a més a més, que és difícil d'anar sostenint al llarg de la sèrie i que l'aguanta molt bé. I el que deies, Manu, és veritat que la humanització del personatge doncs pot ser un factor en contra, però en té un altre que jo crec que va a favor, que és la incomoditat que genera que t'estiguin humanitzant un personatge així. Clar. I que hi ha moments de la sèrie, fins on hem vist nosaltres, que te'l fa proper d'una manera que no te l'hauria d'estar fent proper.
3: És veritat, fins i tot pots arribar a veure'l com una figura vulnerable, no?
1: Segons com, sí.
3: Perquè mira que Martin Scorsese és un expert en estimar els monstres, però la pel·lícula dels 90 era força dicotòmica, tot i que s'ha de dir, la pel·li dels 60 era brutalment dicotòmica, eren blanc i negre, el bé i el mal. Mm-hmm. Després, jo crec que Martin Scorsese va introduir un punt d'ambigüitat, no? Scorsese no pot no estimar els seus personatges i sentir una fascinació pel monstre interpretat per De Niro. I jo crec que aquesta sèrie actual, la que ara s'està estrenant, afegeix un element més d'ambigüitat, humanitzant a tots els personatges, fent que els advocats i la fiscal, que en aquest cas són dos personatges que estan casats, qüestió que no passava en les versions originals, veus que tenen molts defectes. Veus que, per exemple, el marit té una tendència a no ser fidel, o que la dona, està clar que va haver alguna cosa del passat, no va ser tot net en la manera que va tractar el psicòpata, i d'altra banda, el psicòpata el veus com una figura potencialment vulnerable.
1: Sí, i el greuge que té, evidentment, pots entendre'l perfectament. Mencionaves, Manu, però una qüestió clau, que és que a les versions anteriors era una venjança contra un advocat, ara ell es vol venjar efectivament contra el fiscal i l'advocada, que són matrimoni, i així donen més protagonisme a la dona, que està interpretada per Amy Adams, que no ho hem mencionat.
3: Sí, ells estan molt bé, tant la Amy Adams com el Patrick Wilson. I però tot i així sí que tinc la impressió que al final aquesta necessitat d'omplir trames, i per exemple les trames dels fills d'aquest matrimoni, a mi m'han semblat bastant pobres. No ho he acabat de comprar, no m'ha acabat d'interessar.
1: T'han fet un adolescence amb les trames dels fills. Una mica per aquí, eh? Que és molt diferent, evidentment, la trama del personatge de la Juliette Lewis a la pel·li dels 90.
3: Clar, és
1: tota
3: una
1: altra història, això és veritat.
3: Aquesta és la qüestió, que era molt més interessant. Hi havia una figura més vulnerable que de sobte era com corrompuda pel psicòpata. El que sí que és molt interessant és que Scorsese, ja a la pel·li dels 90, homenatjava a la versió anterior utilitzant els actors de la versió anterior, i ara, en la sèrie, no hem de dir de quina manera, però reapareixen figures de la pel·lícula de Martin Scorsese.
1: El terror de fons, Ofèlia, que és això, que un desconegut perverteixi els teus fills, que ja hi era a les versions anteriors. Clar, aquí hi ha més èmfasi, i a més és un tema que... Bé, n'hem parlat abans en Backrooms, en certa manera.
0: Sí.
1: És molt recurrent.
0: Sí, sí, a mi sí que m'ha agradat com el tema del fill, no, perquè sí que el terror aquest, que suposo que molts pares no tenen i seguirem tenint, és el tema de que els teus fills són en un espai a internet que tu potser no controles ben bé i que segons com pot acabar a llocs molt tenebrosos i pot acabar afectant-los, com a la sèrie surt que acaba afectat el seu fill, no? I llavors, per mi, la figura d'aquest assassí, aquesta amenaça exterior que se'ls hi fica a casa, que els hi entra, no se sap com els hi va apareixent, no? És aquest, també pot ser aquesta amenaça del fill perdut a internet que pot acabar fent-se mal a ell mateix, fent mal als altres, i que no hi pots accedir per salvar-lo de cap manera.
1: Clar, de fet, a Manu, aquesta capa que tu no t'ha interessat, per mi és la capa on justament la sèrie pot modernitzar-se més o pot desenvolupar un terror més afí als terrors actuals amb els fills. T'he de dir que, a més, que la trama original amb Juliette Lewis era bastant políticament incorrecta. Jo no sé
3: moltíssim.
1: Si...
3: Moltíssim.
1: No sé si ara...
3: No, hi ha una escena mítica d'ella amb Robert De Niro en una aula d'un institut tenint una aproximació sexual absolutament impensable, crec que avui dia. Però crec que és molt interessant respecte a la por i als terrors que poden sorgir en aquest accés a la sexualitat per part dels i les adolescents.
1: Doncs Cape Fear, que s'ha estrenat avui a Apple TV, però encara tenim més estrenes. Tornem a canviar totalment de to per parlar de l'Orquestra. És una comèdia danesa que ha estrenat la segona temporada i que segueix el dia a dia dels músics que formen part de l'Orquestra Simfònica de Copenhagen, i en concret del segon clarinetista, en Bo, que mai no està conforme amb el seu paper a l'orquestra, i a més es creu que en sap més que tothom, que el director inclòs.
0: Jo, és una sèrie que he gaudit moltíssim, a més és d'una de les meves representacions del món de la música clàssica que millor...
1: Que tu coneixes molt bé, Ofèlia.
0: Sí, bueno, jo tinc certa experiència en aquest món, jo era violoncel·lista, no? I sempre he trobat a faltar, no?, que es representin altres aspectes del món de la clàssica, perquè trobo que es tendeix, no?, a buscar coses com molt grandiloquents, no? Penso en El último concierto, per exemple, o Mozart in the Jungle, no?, que potser parlen de la clàssica per parlar de coses com de creació, no?, o de llegat, o de cultura de bellesa, i hi ha tot un món amb molt de potencial còmic, suposo que en diferents àmbits de la cultura, però especialment en la música clàssica, que crec que l'orquestra explora molt bé. És molt, molt divertida, té un to similar a The Office, no?, aquest humor absurd, també fa aquests jocs de càmera, no?, aquestes coses estira rigarrons a vegades de burocràcia, hi ha una escena molt divertida justament quan comences aquesta segona temporada, no?, que estan preocupats per vendre entrades, i llavors el director va a veure un assaig i veu que estan tocant una peça contemporània i diu, però per què no, això no convidarà públic. L'altre diu, no, però què vols, que toquem només les quatre estacions? Com, hi ha com molts conflictes petits d'aquests que fa molta gràcia, està molt ben tret.
1: Sí, perquè al final es fixen les minúcies, no?, del dia a dia, i com deies, estem acostumats quan veiem representada la música clàssica al cinema o a les sèries, és que és el gran somni o l'art o la creació, però no aquella cosa d'arribarà la subvenció o no arribarà la subvenció, com aixequem això, i el personatge del segon clarinetista, que és un caramel,
0: és
1: un caramel de personatge. L'Orquestra, que s'ha estrenat a Filmin. Ja vaig avisar la setmana passada que tindríem allau de sèrie sobre futbol. La setmana passada es va estrenar Brasil 70 i aquesta setmana s'estrena Dear England. I aquí el protagonista és Gareth Southgate, que és un jugador que va decidir tirar un penal decisiu a les semifinals de l'Eurocopa que Anglaterra jugava contra Alemanya. I això estem parlant de l'any 1996, i Gareth Southgate va fallar. 20 anys després, l'any 2016, és entrenador i li encarreguen posar-se temporalment al capdavant de la selecció d'Anglaterra, que no viu el seu millor moment, sobretot perquè els jugadors només miren per si mateixos i estan desunits. La sèrie explica com aquest entrenador intenta resoldre aquest problema en un drama esportiu que prové d'una obra de teatre que va protagonitzar Joseph Fiennes, que és el mateix actor que reprèn el personatge a la versió en forma de sèrie que s'ha estrenat avui a Movistar Plus.
3: Realment tinc molta curiositat per saber com hauria ser aquella obra de teatre, si s'assembla a la sèrie o només potser eren monòlegs
1: motivadors. Home, pots veure motivadors. Una mica amb la interpretació d'ell, que per mi té un punt que està
3: passada
1: la caricatura, yeah. I està fregant.
3: Jo el problema que tinc amb Joseph Fiennes és que durant tota la sèrie estava pensant que l'escollit hauria d'haver estat Sacha Baron Cohen, que era igual que Gareth Southgate.
1: Perquè hi ha una similitud física
3: moltíssim.
1: Important.
3: Però bueno, per mi és una bona sèrie en el sentit que compleix amb tots els requisits d'un bon drama esportiu. Hi ha tota la vessant més íntima d'aquest personatge, que Gareth Southgate, que intenta superar el trauma d'aquell penal fallat intentant fer créixer una selecció que estava en hores baixes, i després hi ha tota la vessant èpica. Pels que no recordin els petits partits mítics de la selecció britànica en els dos darrers Mundials i Eurocopes, es pot gaudir molt, sobretot...
1: Hi ha una emoció, si no
3: algunes tandes de penaltis
1: amb
3: un suspens increïble, pels que ho recordin, com era el meu cas. Bueno, està ben resolt i, bueno, jo diria que es limita a aplicar amb rigor aquesta fórmula. L'únic que he trobat a faltar és potser algun element més d'estratègia futbolística, perquè realment sembla que els jugadors guanyin els partits només per la qüestió anímica i motivacional del Gareth Southgate.
1: Però això és un mal de... Mira, justament, Brasil 70, hi ha alguna escena on es veu la pissarreta i expliquen alguna tàctica, però és molt breu.
3: Però és essencial.
1: I és veritat que és un element bueno, troncal de qualsevol equip de futbol, i no es tracta. Sembla que sigui tot discursos i cap endavant.
3: Com demostra Catalunya Ràdio, i amb Torquemada fent els seus comentaris, no es pot parlar de futbol sense coneixement tècnic.
1: Doncs Dear England, que s'ha estrenat avui a Movistar Plus. Repassem ràpidament els títols de les sèries de la setmana, perquè hem parlat de Cape Fear, L'Orquestra i Dear England. Amb qui no us quedeu?
3: Difícil, entre Dear England i Cape Fear. Jo crec que tiraré Cape Fear per la qüestió nostàlgica, recordant Scorsese.
0: Jo L'Orquestra, és molt divertida, de veritat.
1: Jo em quedo amb L'Orquestra també, mira, hem decantat cap aquí. Doncs moltes gràcies als dos. Ja tinc aquí el Joan Enric a punt per obrir el seu videoclub, però ens veiem d'aquí una estona, que farem la secció de les imprescindibles, avui dedicada a A24. Fins ara.
3: Fins ara, Toni. Vara.
2: La finestra indiscreta, divendres a partir de les 12 de la nit. Amb Toni de la Torre.
1: Joan Enric, com estàs?
4: Quan fa que no fas un pla... Perdona, hola, sí, clar.
1: Aquest inici... Bé, ja es marca.
4: Es marca de la casa.
1: Endavant. Fes una pregunta.
4: Bé, Toni,
1: Quan
4: fa que no fas un pla amb els teus amics?
1: Pla de quin tipus?
4: No, de quedar amb uns quants amics de la teva colla o així, i dius, va, anem a fer un...
1: Ostres, viatge. Doncs mira, més del que m'agradaria. Perquè és que això passa, eh? Hi ha un moment que a tots ens costa trobar el temps per un pla petit, eh? Estic parlant ara per anar a fer-ho, per aprendre alguna cosa.
4: No, jo em referia més a un pla més extens, eh? Vull dir, allò, agafar tres o quatre amics...
1: Quina mena de pla?
4: No, cap de setmana, allò que a vegades fa la gent de, jo què sé, els amics de la colla de la universitat o tal, jo què sé, anar a esquiar o al Marroc, allò, estil aventura.
1: No, això no. Però això no, perquè no és perquè no tingui temps, sinó perquè no vull fer-ho. Perquè si te'n vas... Tu te'n vas amb altres persones un temps mínimament llarg d'un cap de setmana,
4: sí.
1: I aleshores pots passar que coneguis aquelles persones. Aleshores, jo estic molt còmode a la barrera, saps? Ens portem molt bé, però potser si compartim... I fa molts anys, però potser si compartim més temps...
4: Ah, ben jugat.
1: Ens coneixerem massa bé.
4: Està bé, això que... Sí, sí.
1: Tu ho fas, això el factor temps, també,
4: és
1: important.
4: Jo ho faig molt amb els companys de banda, amb en Fernan i en Dani, quan anem a composar o així, que marxem dos o tres...
1: Clar, que vosaltres
4: dies.
1: Heu creuat totes les
4: sí,
1: línies
4: no,
1: de... Us coneixeu a fons.
4: Canviar-nos els fills durant uns dies i ja està, però ho hem fet tot.
1: Bueno, això suposo que té alguna relació amb la pel·lícula d'avui del videoclub?
4: No, és una entrevista que et faig a tu. Avui he fet una entrevista en profunditat a Toni de la Torre. No, no, en sèrio. Sí, jo sempre llanço pistes, Toni, ja ho saps. Jo no desperdicio ni un minut dels que em dones aquí en el videoclub.
1: Val, per tant, el grup d'amics.
4: Sí, sí. I estic veient que vull fer una pel·lícula que no sé si recomanar-te que la miris o no, perquè, clar, si tu em dius ara, no, sí, que d'aquí un mes me'n vaig amb uns quants a fer una ruta salvatge pels Pirineus.
1: No, jo et dic que no.
4: No, et diré, no l'agafis. O sigui, oients que d'aquí poc us en aneu a fer una cosa així mig salvatge, pareu la ràdio, ara mateix canvieu.
1: Bueno, poden escoltar la secció, però no mirar la pel·lícula.
4: Exacte. Més val que agafeu Howard el Pato i fora problemes.
1: Howard el Pato. Jo pensava que era una cosa que havia aconseguit oblidar i de cop i volta la torno a tenir aquí al meu cap. Gràcies.
4: En tot cas, quatre amics, sí? Cap de setmana, una aventura. Diu alguna cosa tot això?
1: Penso que això poden ser 50.000 pel·lícules. Donava alguna pista, no ho sé.
4: Mira, les coses es torcen i bastant.
1: Novament, poden ser... pel que et deia, no pots juntar gent un cap de setmana que no es torcin les coses. De fet, hauríem de buscar alguna pel·lícula on hi hagi un grup d'amics que se'n va de cap de setmana i no es torci res. A veure si en trobem alguna.
4: A veure.
1: Va, una altra pista.
4: Una altra pista. Una pista musical.
1: Va, aviam, a veure. Val, d'acord. Ostres, sí que és dura, sí. Deliverance.
4: Avís per navegants, pel·lícula duríssima avui.
1: Però també boníssima.
4: Molt bona.
1: Com sempre. Obrim el videoclub.
2: El videoclub, amb Joan Enric Barceló.

0: Deliverance, estrenada el 1972 sota la batuta del britànic John Boorman, una pel·li que a casa nostra es va conèixer com Defensa i que a l'Amèrica Llatina va portar títols tan suggestius com Amarga pesadilla o fins i tot La violència està en nosaltres.
1: Doncs mira, et diré que La violència està entre nosaltres em sembla un títol que ajuda bastant més que Defensa. Sí. Ajuda, tu dius, sí. Vaig a veure el cinema, Defensa, ah, això pot ser entretingut. La violència està entre nosaltres, això serà complicat.
0: Exacte, saps el que vas.
1: En aquest cas, però, Deliverance, que seria en el significat de salvació, alliberament, no?, segurament. No és, ara no és per, no és per fer-hi la punyeta als traductors, però potser seria la traducció més adient, en aquest cas.
0: Seria, i no sé per què no la van triar, però alliberament, salvació seria el que s'hi costaria.
1: No, també t'enganyaria moltíssim, molt, eh? Vaig a veure una pel·lícula que es diu alliberament. I trobes això.
0: Mm. En tot cas, pel·li de poc pressupost, que no va poder comptar amb les grans estrelles del moment de Hollywood, que es veu que es volia contactar amb Marlon Brando i Jack Nicholson, i van haver de mirar una mica a la segona divisió.
1: Van llegir el guió, Brando i Nicholson?
0: Això no ho sé.
1: Perquè potser en determinades escenes van dir jo no em vull veure
0: no vull
1: en
0: fer.
1: Aquesta situació.
0: A veure, el tema és que no va caler perquè no hi havia diners i van agafar una segona divisió d'actors, uns joves Burt Reynolds i John Boyd.
1: Home, doncs, no va sortir gens malament, de fet, vista en perspectiva,
0: no,
1: perquè els
0: no.
1: Dos se'n surten amb nota. En tot cas, com comença la història? Va, anem a explicar, anem a situar.
0: És el que et deia, una premissa és molt senzilla. Quatre amics i una aventura. O sigui, volen descendir un riu dels Apalatxes amb canoa abans que aquella zona sigui inundada perquè fan un gran embassament. Per tant, allò, que totes aquelles terres desapareixeran cobertes per l'aigua, i diuen, tu, una mica d'aventura de cap de setmana, quatre homes de ciutat que volen viure, diguéssim, fora de les seves rutines, famílies, oficines...
1: Quatre pixapins intentant desconnectar seria un procés. Pixapins amb personalitats molt diferents, això sí.
0: La versió catalana es podria dir així, pixapins molt diferents. Però aquí, deixa'm dir-te que no, en aquesta diversitat dels personatges, sí, és on hi ha la gràcia de la pel·lícula, perquè els oients se'ls puguin imaginar, mira, un dels meus grans somnis de la meva vida...
1: A veure.
0: És fer de periodista esportiu.
1: De veritat?
0: Sí.
1: Sí, sí. T'agradaria? Et faria il·lusió?
0: Sí, i llavors m'agradaria fer com una mica d'1 per 1, com el que fan els postpartits de futbol. Què et sembla?
1: Que no me l'esperava, però d'acord, va, sí, què he de fer jo, exactament?
0: Res, jo, tu vas aquí als homes dels personatges, te'ls passo,
1: val.
0: Tu posa'm una sintonia a la que vegis, i vas dient els noms, i jo foto la pinzellada de com han jugat.
1: 1 per 1 de pixapins.
0: Sí.
1: Va, sintonia. Burt Reynolds en el paper de Lewis.
0: El líder carismàtic, el guapo, té moltes ganes d'aventura i esperant els altres a viure aquest cap de setmana. Manaire, testosterònic i una mica flipat.
1: John Boyd en el paper d'Ed.
0: El pare de família, dubtós, reflexiu, fàcilment impressionable i amb lleugeres tremolors a les mans cada cop que apunta un animal amb un arc.
1: Ned Beatty en el paper de Bobby.
0: Urbanita de manual disposat a passar-s'ho de cine, que xondo, gruller i mostra des de bon principi cert menyspreu pels locals.
1: I finalment, Ronnie Cox en el paper de Drew.
0: L'idealista, l'únic amb una brúixola moral i una cultura ferma, s'endú una guitarra que, petit spoiler, acabarà al fons del riu.
1: Molt bé, que hi ha fusta aquí, hi ha fusta. Hem de trucar als companys de... Amb qui vols? Quin programa t'agradaria?
0: No, transmissió.
1: Vull transmissió en
0: directe, sí.
1: Amb el Bernat Soler.
0: Allà,
1: ja Torquemada.
0: A tope, allà, amb ells.
1: Doncs escolta, una trucadeta i a veure si podem fer que et tinguin de convidat. Ara que parlaves de la guitarra, crec que si només destaquessin tres seqüències d'aquesta pel·lícula, una seria, sens dubte, el duel de banjos que m'has posat abans com a pista.
0: Sí, però anem a pams. Mira, els quatre amics arriben a prop del riu i volen algú que porti els seus cotxes fins a la desembocadura per així agafar-los quan hagin acabat el descens.
1: Mm-hmm.
0: I aquell territori, diguéssim, està poblat per gent una mica... singular, per dir-ho fi.
1: Clar, és que abans que he dit pixapins, clar, tota aquesta analogia ens està portant per un lloc que no
0: anem als Apalatxes.
1: Anem als Apalatxes i diguem que hi ha un xoc cultural bastant evident.
0: Sí, hi ha una atmosfera d'endogàmia, de pobresa, d'aïllament, que Boorman sap retratar de forma sinistra, perquè són com guardians d'un territori que rebutja els intrusos de la ciutat. I aquest abisme social es fa evident en la seqüència del duel de banjos. És un moment d'una bellesa que és hipnòtica, i on en Drew, el de la guitarra, i el noi local, que diem-ho, fa molta por.
1: Fa molta por.
0: Fan com una mena de diàleg musical increïble. Un toca i l'altre contesta.

0: És una mica, jo toco això, a veure si tu pots tocar el mateix, no? I van augmentant la dificultat sí. I també va augmentant la tensió. Perquè la cara d'en Drew és d'alegria total quan veu que el nen respon a les frases musicals que li llança, però la cara del nen és sinistra, o sigui, és d'una inexpressivitat total.
1: I al final, quan acaben, que en Drew acaba exultant totalment, li fa el gest de, ei, xoca-la, noi, no? I el noi, amb una expressió totalment buida, que ha mantingut tota l'estona, li gira la cara i fa com si no hagués passat res en aquell moment.
0: Jo només això seria suficient com per tornar al cotxe i anar cap a casa.
1: És motiu de ser, sí.
0: aquí ja hi ha una pista
1: de que, algú
0: que alguna cosa hi ha aquí que no... Però vaja, és igual, ells estan decidits i volen baixar el riu, si no recordo malament, no?
1: Sí, i comencen bé, perquè al principi hi ha molta adrenalina, sí, molts uaus, molts cares d'excitació durant el primer dia. No és una baixada plàcida, perquè hi ha moments on es troben amb trams ràpids, plens de roques, però se'n van sortint bé. Només hi ha un petit instant a la nit, abans d'anar a dormir, que com a espectador dius, ai, perquè en Lewis, que és el qui mana, és en Bar Reynolds, diu, crec que he sentit un soroll per aquí darrere. I clar, l'endemà es desperten i abans de continuar la baixada passa una altra cosa que suma encara una mica més d'atenció, perquè l'Ed, l'home reflexiu, intenta caçar un cèrvol, però li tremolen les mans quan apunta. I això, Toni, no cal llegir que hi és el cinema per deduir que serà molt important aquesta tremolor que té
0: sí, a les mans. És veritat, és aquells detalls que defineixen una mica el que et pots imaginar que vindrà després. I un altre detall que potser és, no sé si és menys important, potser és una mica trivial, però a mi em sembla que no, que és que tenen dues canoes
1: sí.
0: I van dos i dos.
1: Sí.
0: I el segon dia canvien de parella i s'allunyen els uns dels altres. Com dient, això no és prou aventura. Anem a buscar l'aventura de l'aventura. Sí, això no ha estat prou sinistre encara. Anem a complicar-nos-ho.
1: Tens tota la raó. La canoa que es posa a davant és l'Ed i en Bobby. Recordem en Bobby, el gruller que s'enreia dels locals. Hi ha un moment que baixen de la canoa per fer un petit descans i aquí, Toni, és quan la pel·lícula es posa molt dura perquè la cosa comença a anar molt malament.
0: Sembla que tenim companyia.
2: What the hell you think you're doing?
3: Heading down river. On a canoe trip. Heading for Aintree.
2: Aintree?
4: Sure. This river only runs one way, Cap. Haven't you heard?
2: You ain't never gonna get down to Aintree.
4: Well, why not?
2: Because this river don't go to Aintree. You done taken a wrong turn. See, the Cherry River don't go nowhere near Aintree.
1: Clar, tornem a avisar, perquè crec que és, ja ho dic molt seriosament, els següents 10 minuts de la cinta són dels més esfereïdors que haureu vist mai en una pel·lícula, però una barreja, Toni, de tensió, violència, agressivitat, cruesa. I és que l'Ed i en Bobby són interceptats per un parell de muntanyencs, sí? Que van bruts, sense afaitar, n'hi ha un que no té dents, evidentment porten armes, i en un primer moment les intencions que tenen no són clares. Els volen robar? Els volen espantar? Els volen foragitar? La resposta acaba sent bastant més terrible. Lliguen a l'Ed a un arbre i a punta d'escopeta violen en Bobby.
0: És una escena molt difícil de veure. De fet, tu havies marcat aquí tirar el tall d'àudio de l'escena i jo he decidit que no tirarem el tall d'àudio perquè et diré més.
1: Ben fet, ben fet.
0: O sigui, només escoltant l'àudio, ja... Clar, jo recordo la pel·lícula, però crec que inclús per algú que no ha vist la pel·lícula, només amb l'àudio...
1: És molt dur,
0: perquè... És que és denigrant. És denigrant i, a més, és directe, sense elipsis. I, clar, com a espectador, deixa absolutament bloquejat.
1: Bueno, parteix la pel·lícula en dos directament, perquè a partir d'aquí el to de la pel·lícula, les relacions entre els personatges, l'objectiu... Clar, és que es trenca. Ja no parlem d'una cinta d'aventures, ja és un thriller de supervivència. O sigui, i és una violació perquè... No en són dues, perquè recorda que quan estan a punt de fer el mateix amb l'altre, amb l'Ed, que és en John Boyd, arriba la segona canoa i en Lewis, amb en Reynolds, d'amagat, llança una fletxa i mata un dels homes. A l'altre li treuen l'arma, però surt esperitat bosc endins.
0: Sí, és que sort d'aquest moment... però igualment és que, clar, sí, sí, li ha disparat la fletxa i han aconseguit que no hi hagi una segona violació. Però, clar, ara tenen allà un cadàver i continuen en un lloc absolutament hostil.
1: Sí, a més, i amb un dilema molt gros per resoldre, perquè el segon muntanyenc, clar, cap on ha anat? És que podria tornar amb reforços i matar-los a tot. Per tant, la pregunta, que és urgent, és què fem? Clar, pensa, tens en Bobby i l'Ed totalment sota xoc i les dues posicions queden encarnades per en Drew i en Lewis, que acaben d'arribar. En Drew és el de la guitarra, l'idealista, diu de seguida, cap a la policia, ha estat autodefensa, ens entendran, siguem una mica doncs, conseqüents amb el, que acaba de passar.
0: Una mica ingenu, també t'he de dir.
1: Bueno, clar,
0: anem a la policia.
1: Però conseqüent amb el personatge,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: amb el personatge
0: clar, ja han dit que tenien personalitats diferents.
1: Molt diferent. I en canvi en Bart Reynolds, que és en Lewis, diu, mana, saps què passarà aquí si anem a la policia? Que ens jutjaran els seus amics, els d'aquí, els que els coneixen, tal,
0: clar.
1: I acabarem condemnats aquí tots quatre i ens mataran a nosaltres. Per tant, ell diu, no, aquí s'ha d'enterrar el cadàver, fugir i aprofitar que, com que això serà engolit per un embassament d'aquí a res, doncs el crim quedarà per sempre sota l'aigua. Arribats en aquest punt, clar, la pel·lícula... sembla que t'estigui preguntant, què faries tu?
0: Joan Enric, l'has explicat meravellosament bé,
1: no
0: com direm, sempre.
1: No podem dir gaire més. Estàs
0: no,
1: d'acord
0: amb
1: mi que
0: hem
1: no
0: de quedar-nos aquí. És el lloc,
1: no
0: és el lloc perfecte. Gaire
1: més.
0: És el lloc perfecte. Però podria ser que hi hagués algun oient que tingués reserves. Aleshores, jo et pregunto per què, malgrat que és una pel·lícula amb moments tan desagradables, especialment el de la violació, sí, que ja l'hem explicat, però vaja, explicar-lo i veure'l són dues coses que no tenen res a veure, per què, malgrat això, hauríem de mirar Deliverance?
1: Perquè... És que és cinema en estat pur, perquè té més seqüències de les que hem explicat i girs que et gelen la sang. O sigui, acosteu-vos-hi si busqueu una reflexió sobre què som capaços de fer quan les normes de la civilització no tenen validesa. La pel·lícula ens avisa, no apareix l'alliberament, ni la salvació, la llibertat, l'aventura, no apareix això que busquen els protagonistes, apareix el buit absolut. I en aquest buit absolut, cada decisió que prenguem deixa una empremta que ja no es pot esborrar. És una història incòmoda perquè, sense entrar en detalls, no ofereix cap sortida neta. No hi ha justícia, no hi ha reparació, no hi ha redempció. Hi ha supervivents. Però, clar, sobreviure no és una victòria, és una càrrega. Aquesta violació, d'aquest cos enterrat al bosc, no desapareixerà mai, quedarà per sempre dins d'ells. I llavors també, Toni, el rol que juga la natura, que és com el cinquè protagonista, no? Aquesta zona dels Apalatxes,
0: sí,
1: a punt de ser inundada. Ah, no hi ha cap paper moral. És un riu que flueix igual abans i després, no castiga ni perdona, i aquesta indiferència és igual que la del noi que toca el banjo, que és clau. O sigui, la violència no és producte del lloc, sinó de la por, de la necessitat i de les decisions humanes quan no hi ha testimonis. Jo crec que s'ha de mirar, perquè han passat més de 50 anys i encara ens sacseja. I no pregunta què faríem per sobreviure, sinó que estem disposats a enterrar per poder seguir vivint amb nosaltres mateixos.
0: Si és que podem enterrar, també.
1: Bueno,
0: que, clar,
1: últim frame de la pel·lícula.
0: Clar.
1: Si és que podem enterrar.
0: La pel·lícula mateixa és molt difícil d'enterrar, perquè ara deies, deixa una empremta que ja no es pot esborrar, i és d'aquestes pel·lícules que, efectivament...
1: La recordes sempre.
0: Sempre.
1: Sempre.
0: També és d'aquestes pel·lícules que, vista un cop, no tens ganes de tornar-hi.
1: Has de fer les imprescindibles de que només s'han de veure un cop. Pel·lícules que només s'han de veure un cop.
0: Doncs mira, la número 1, segurament,
1: serà,
0: Deliverance.
1: Serà Deliverance.
0: Però jo crec que un cop, sí. Un cop i que estigui amb tu per sempre.
1: Jo, per mi, després de... Quan hi penso, és espectacular la nitidesa amb la que tinc les imatges. I això és una cosa molt difícil d'aconseguir, perquè recordem-ho, pel·li de baix pressupost, amb quatre actors allà mig de la natura i tal, i jo recordo les quatre o cinc escenes mítiques, la dels banjos, aquesta de la violació, i dos o tres més que venen després, totalment nítides.
0: Sí, sí, sí, a mi també em passa. Bueno, és que és una pel·lícula d'impacte.
1: D'impacte.
0: Com sempre, un plaer, Joan Enric.
1: El plaer és meu.
5: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
0: Manu, Ofèlia, ben trobats de nou.
6: Hola, què tal?
7: Seguim.
0: M'ha agradat molt la idea del Joan Enric de fer una imprescindibles de pel·lícules que només s'han de veure un cop. Jo ja us atraco aquí i us dic, quina triaríeu?
7: Gran concepte, i m'identifico molt amb aquesta idea. I jo tinc un parell de títols molt que em marco perfectament en aquesta idea. El definitiu per mi és Saló, de Pasolini. Pel·lícula terrible que representa d'una manera molt visceral, molt gràfica, la brutalitat del feixisme. És una pel·lícula important que significa molt per mi, però que no sé si estic preparat per tornar a veure.
0: T'entenc perfectament.
7: Sí. I l'altra és La pianista, de Haneke, que a més em va fascinar moltíssim quan la vaig veure, una experiència em va matxacar viu, però i em va encantar. Però no sé si la tornaria a veure.
0: Aquesta combinació. No, jo recordo la gent sortint de la sala exactament clar, amb aquest esperit de... M'ha encantat, però m'ha destrossat. No?
7: Molt massoca.
0: Sí, molt,
7: sí,
0: molt.
7: Sí.
6: Jo el primer cop que vaig tenir aquesta sensació de veure una pel·lícula i dir, val, ja l'he vist, ja està, va ser amb Kids, de Larry Clark.
7: Oh!
6: Sí.
7: Oh.
6: Que a més potser vaig veure massa jove o no preparat, sense saber ben bé què sortiria. I després m'ha passat amb altres. Potser anant a l'altre extrem, no només de pel·lis xocants, no? Abans esmentaves La tomba de les lluernes, que per entendre els horrors de la guerra, i a més quan l'he tornat a intentar veure, m'he sentit la música al principi i relacionar amb el final, que ja sé, ja he hagut de parar.
0: Ja no has pogut.
7: Kids, a més, té el punt de que no és particularment moralista, no? Vas veient totes aquestes actituds salvatges, transgressores, però sembla que la peli, ostres, està molt amb aquests nois salvatges,
6: sí,
7: no?
6: Sí, sí, sí.
7: Molt bèstia.
6: Sí, però t'agafa d'alguna manera que no saps... Potser és per aquesta cosa de no saber... on posicionar-te, no?
7: Com llegir-ho.
6: Clar, que sí, et deixa pitjor.
0: Bé, un dia farem aquestes imprescindibles, hi haurà Deliverance també a la llista, per suposat, però avui farem, com he dit abans, farem una secció d'imprescindibles dedicada a A24.
8: Gravar una bona cinta recopilatòria és com trencar amb algú. Es triga més del que t'imagines. Has de començar fort, per cridar l'atenció. I després has d'anar pujant la intensitat, però sense passar-te, perquè després has de baixar de cop. Hi ha una pila de normes. En fi, he començat a gravar-ne una. El meu cap, per la Laura, amb coses que li agraden, coses que la faran feliç. Per primer cop, crec que sé com es fa.
5: Les imprescindibles.
0: Ja sabeu que Les Imprescindibles és la secció on fem llistes i avui ens volíem fixar a A24 o a A24 perquè en els últims anys s'ha convertit en un sinònim com a mínim de pel·lícula interessant i també de certa llibertat i originalitat que com a espectadors sempre estem buscant i és una cosa que comentem molt sovint aquí al programa. La setmana passada, de fet, el Tarik comparava les pel·lícules de A24 amb el cinema del nou Hollywood.
7: Ui, el Tarik. Per mi es va passar una miqueta,
0: jo,
7: eh?
0: No, jo el veig. Jo li compro.
7: Tu li compres.
0: I avui no és aquí. Per tant, un altre d'acord. Dia ja li discuteixo davant del micròfon.
7: Jo, en general, el que diria de A24 és que tenen molt clar el que volen fer. Hi ha un cert esperit d'originalitat en el seu projecte, però jo també destacaria que són uns grans mestres del màrqueting.
0: Home, clar.
7: Es saben vendre molt bé.
0: Com no pot ser d'una altra manera.
7: Saben vendre els seus productes. I saben, justament, vendre aquesta noció d'originalitat que a vegades, de fet, com hem comentat abans, potser no ho és tant.
0: Clar. Quines són les característiques que diríeu que comparteixen les pel·lícules de 24?
7: D'una banda, jo diria que tenen una estètica sofisticada, no? I els hi encanten, els directors que treballen amb aquesta productora, fer pel·lícules que tenen un punt com maximalista. Una idea d'un gran film que d'alguna manera intenta com revolucionar el llenguatge o transformar la manera en què pensem el món contemporani o en què pensem el cinema. Són pel·lícules de gran ambició estètica i artística. Això és un punt, jo crec, bastant clar.
0: I una mica
7: clar.
0: Pertorbadores, sempre, no? Hi ha un element sempre o de pertorbadores, sí, o angoixants o inquietants. O sigui, no, sempre hi ha alguna cosa sota la superfície en totes les pel·lis, sigui alguna cosa que batega molt, un frenesí, alguna cosa inquietant...
7: O algun punt d'incomoditat, una cerca d'incomodar, de situar l'espectador en un espai una mica ambigu, tant sigui perquè són obres de ficció i de fantasia, com si t'obliguen a mirar el món contemporani des d'una perspectiva que pot resultar incòmoda.
6: Sí, per mi tenen de xulo que, a més d'aquesta ambició, no, com estètica, tot això, és que generen debat i conversa al voltant de la pel·li fora del cinema, també, i em sembla una cosa amb bastant de mèrit.
7: Clar, han sabut capturar quelcom de generacional, no?
6: Sí.
7: De la joventut contemporània. I això també crec que ho hem de celebrar. Ja ho hem celebrat quan hem parlat de Backrooms, però la idea que una productora estigui captivant el públic jove d'avui en dia és quelcom que hem de celebrar.
0: Sí, i aconsegueix, a més, que les seves pel·lícules estiguin al centre de la conversa, cosa que deies, Manu, que era en part un factor màrqueting, que sí, però també és hi ha un factor artístic important, i hem fet una llista d'imprescindibles de 24. He de dir, hi ha moltes pel·lícules que a 24 només ha distribuït, com per exemple Lady Bird, però que no són purament a 24.
7: Clar, o recordo títols com Spring Breakers, no? que va ser un impuls inicial per la companyia, però que només la distribuïen. Sí.
0: Va, doncs anem amb el número 10, on tenim aquesta pel·lícula. Això és Si tuvia la pierna te daria una patada, If I had legs I'd kick you, magnífic títol. Cada vegada que mencionem aquesta pel·lícula he de dir que és un títol magnífic.
7: Sí.
0: Pel·lícula sobre les pressions de la maternitat, on Rose Byrne interpreta una mare desbordada per no arribar a tot, amb una filla que pateix una malaltia molt dura que és molt exigent amb ella. Segurament una de les visions més angoixants que hem vist sobre la maternitat, amb elements fantàstics, el que mencionàvem ara, com les inundacions d'aigua, i la decisió intel·ligent de centrar-se en la mare i no en la filla. Rose Byrne està fantàstica en aquesta pel·lícula i va guanyar el Globus d'Or a la millor actriu per aquest paper.
7: Sí, penso que és una pel·lícula que reflecteix molt bé aquesta capacitat de les produccions d'A24 de situar-te en un espai una mica incòmode, en aquest sentit, gairebé dins de la ment de la protagonista que està passant per aquesta situació desesperada, la filla molt malalta, ella absolutament sola, i a més hi ha aquesta qüestió de sofisticació estètica perquè sempre estàs a sobre del personatge, i també hi ha fins i tot alguna qüestió d'espai liminal, perquè aquest forat que sorgeix en el sostre de la casa d'aquesta dona. Que es converteix en una comporta estranya cap a un territori misteriós, és una pel·lícula notable amb una interpretació increïble de Rose Byrne.
0: Al número 9 tenim Midsommar, que és la primera pel·lícula que col·loquem a la llista d'Ari Aster, no la última, i una peça clau del terror folklòric que tant d'èxit ha tingut en els últims anys, que hem estat comentant sovint. És una pel·lícula que explica la història d'una noia jove que viatja amb el seu xicot i els amics del xicot a Suècia, en una comunitat rural que primer els enlluerna pel seu exotisme i després els inquieta perquè hi ha alguna cosa, allò que dèiem, sota la superfície dels rituals, que és sinistre. I, clar, aquest contrast entre els paisatges plens de llum i el terror que va emergint és un dels punts forts de la pel·lícula.
6: Sí, jo crec que és molt emblemàtica d'aquesta cosa que diem que el públic associa amb A24, que a vegades fa que pensem que pel·lícules que no són d'A24 les associem, no, aquesta idea, no? Aquesta cosa de que s'està dient de terror elevat, entre moltes cometes, i que ha portat últimament molta gent als cinemes a provar coses que potser abans no haguessin estat considerades tan comercials. Sí, és una pel·li que jo crec que també té tot aquest mèrit de generar aquest terror a plena llum del dia, no? A més, en camps, en espais idíl·lics molt xulos, també situa Florence Pugh amb la seva interpretació ja, i una cosa molt divertida que va passar, això de que et deixa el públic desconcertat, que després, sortint de la pel·lícula, el públic es debatia de si el xicot era un maltractador i llavors l'havien escarmentat, o si ell havia estat víctima d'una secta i el públic que estava de part d'ella també ens havíem rentat el cervell. Llavors jo crec que sí, que val molt la pena.
0: És fantàstica. Midsommar, que hem col·locat al número 9. Al número 8 tenim una pel·lícula molt recent que és The Drama, que encara la teniu als cinemes, aquesta pel·lícula que subverteix el gènere de la comèdia romàntica des de dins, amb una història clàssica de noi coneix noia que pren un gir brusc quan, poc abans de casar-se, en un sopar amb amics, surt a la llum un secret d'un dels dos que porta la relació a un nivell de profunditat pel qual no estan preparats. Zendaya i Robert Pattinson són el cavall de Troia, jo diria, perfecte per la trampa que vol parar la pel·lícula, i a més els dos actors juguen molt bé els dos registres, i el director, Christopher Borkley, destaca sobretot per l'ús del muntatge i l'edició sonora per crear aquesta incomoditat, que jo diria que és un dels elements, com a mínim, que estem trobant en aquesta llista, bastant comuns amb les produccions de 24.
6: Sí, The Drama és una pel·li... A mi em va semblar bastant com divertida entre el munt de capes que hi allà, val? Perquè sí que fa aquesta cosa de fer para boja una mica l'audient, al públic, que no saps si t'estan dient seriosament, si t'estan volent posar al costat dels protagonistes seriosament, si tu has de prendre amb ironia o com a divertiment o amb distància. I sí, el que passa que també mostra com de la 24 aquest joc que fan amb el màrqueting, amb aquesta cosa, no? Perquè hi va haver molta campanya justament amb aquests dos protagonistes, les fotos de prometatge dels protagonistes de la pel·lícula coincidint amb el casament secret de Zendaya, amb el passat de Robert Pattinson com a, bueno, estrella teen idol, no? Pop adolescent, i jo crec que és divertida, almenys per veure aquesta subversió que fan no només dins de les pel·lis, sinó fora del cinema, fora de les pel·lis.
0: Fan un paperàs els dos, i jo us diré més, si Robert Pattinson, cada pel·li nova que fa, penso que és millor actor.
6: És molt divertida. La carrera de Robert Pattinson em sembla molt divertida.
7: Interessantíssima.
6: Sí, no?
7: Sí, soc molt fan. De fet, des que el va escollir David Cronenberg per la seva pel·li Cosmopolis, l'únic que no tinc clar és si el seu punt més àlgid ja ha passat.
0: Jo crec que no.
7: Ahà.
0: I jo et diré més.
7: Ho veurem.
0: Ara ve una altra pel·lícula de 24. Jo et dic, opinió meva, que Robert Pattinson és millor actor que Timothée Chalamet. I ho dic per parlar de la pel·lícula número 7, que és Marty Supreme, que és la pel·lícula amb la que Timothée Chalamet volia endur-se l'Òscar d'una vegada per totes. Fa un molt bon paper, la pel·lícula, eh?
7: Sí.
0: No estic dient jo ara que no, eh? Però Robert Pattinson trobo que no té la fama que sí que té. O sigui, Timothée Chalamet sempre està a prop de l'Òscar.
7: És que jo crec que Timothée Chalamet ha aparegut en el moment històric ideal. Un tio que se sent tan còmode en el món contemporani, exhibint-se a les xarxes, i crec que Pattinson és un personatge més estrany, una miqueta més esquerp, en la seva vida personal una miqueta, valora més la seva intimitat, i és un personatge més difícil de classificar, crec,
0: per Pattinson. Per mi, més interessant, però a banda d'això, si ens fixem només en la seva feina davant la càmera, a mi Pattinson jo crec que m'interessa més. En tot cas, aquí el rei estimo deixar la meva Marty Supreme, que és la crònica de l'obsessió d'un noi per aconseguir ser campió mundial de tenis taula i aconseguir així una notorietat i un reconeixement que desitja desesperadament. És una pel·lícula inspirada lleugerament en una història real, filmada amb l'estil frenètic habitual del Safdie, malgrat que està dirigida només per Joe Safdie, i és un drama esportiu sobre la idea d'aconseguir la fama i, en certa manera, també el somni americà. No, i una pel·lícula més que no et deixa respirar ni un segon, és que és molt, molt frenètica.
7: Molt frenètica. Jo destacaria d'aquesta pel·lícula és que, sent un film històric, penso que parla molt de la contemporaneïtat. I abans, quan heu analitzat Midsommar i The Drama, ja apuntàveu a les reflexions d'aquells films sobre la qüestió de gènere, i penso que els de A24 tenen aquesta capacitat de sempre posar en joc alguna qüestió contemporània, candentment contemporània, i en aquest cas és com vivim avui en dia, no? A la velocitat a la que vivim, el fet de que no tenim temps per res, perquè ho volem fer tot, i sembla que el món ens empenyi cap a aquestes grans ambicions, i tot es converteix en una experiència extenuant i una mica asfixiant. I penso que... I alguna pel·lícula més de la llista que farem representa,
0: sí,
7: molt bé aquesta qüestió.
0: Jo afegiria i frustrant, també.
7: Clar,
0: frustrant.
7: Frustració.
0: És molt important frustrar-se al final.
7: Per això és molt important també tenir cineastes que siguin capaços de redimir els seus personatges, cineastes que estimin els seus personatges. I el Josh Safdie, el director de Marty Supreme, és un d'aquests directors.
0: Anem al número 6, que tenim una altra pel·lícula d'Ari Aster, havia de ser evidentment Hereditary, amb una increïble Toni Collette que explica la història d'una família que intenta superar el dol de la mort de l'àvia. Una pel·lícula de terror construït sobre el treball psicològic dels personatges i els secrets que amaguen, que té una ambientació opressiva i un guió que genera angoixa de forma constant, i també, molt important, escenes memorables que no oblides.
6: Sí, exacte. De fet, el monòleg de Toni Collette al mig de la pel·lícula és un monòleg que jo de tant en tant encara cito mentalment, no? Soc la teva mare. Però sí, és d'aquest també. Crec que és un exemple molt clar d'aquesta cosa de repensar el terror, no? I també transformar fins i tot el dol a través del terror, que jo havíem vist potser amb pel·lis anteriors, jo què sé, com The Babadook o coses així, però que he portat a l'extrem. Jo he de dir que Hereditari per mi també va ser com és una de les meves pel·lis preferides, perquè és de les pel·lis amb què he passat més por, i no hi ha gaires ensurts ni gaires convencions típiques del terror clàssic. No abusen d'efectes de so, no abusen dels plans aquests de sorpresa, no?
7: No hi ha efectismes,
6: no? No hi ha efectismes, però hi ha com una remor que, a més, crec que, parlant de so, sí que hi ha una remor literal, sí que posen un so tota l'estona de fons com per construir aquesta tensió tota l'estona. A més de Toni Collette, el paper del fill també em va deixar hipnotitzada, el de la nena, clar, també, i és un dels meus temes preferits, el tema de les bruixes al cinema, que, doncs sí, de les meves preferides.
0: És que hauríem de parlar del so a les pel·lícules de 24, perquè ja n'hem parlat en Backrooms,
7: sí.
0: Ara n'acabem de tornar a parlar, hem parlat abans també del so de drama, vull dir, el so
7: forma part d'aquesta sofisticació estètica, no? Directors que dominen tots els registres del treball fílmic, de la creació fílmica, i a més volen ser trencadors en tots aquests àmbits, no? I el so també és un d'aquests.
0: Anem a la cinquena posició.
9: This is a life.
0: I trobem Tot alhora, tot arreu, que és una de les pel·lícules més singulars dels últims anys, que, contra tot pronòstic, va acabar triomfant als Oscars enduent-se 7 estatuetes, incloent el de millor pel·lícula i el de millor actriu per Michelle Yeoh, convertint-se en la primera actriu asiàtica en aconseguir-ho en el paper d'una dona immigrant xinesa a qui li sobren els problemes i que descobreix que depèn d'ella salvar el multivers. Va ser una sorpresa, sobretot perquè es tractava d'una comèdia absurda sense cap nom propi al capdavant, i amb una barreja de gèneres que és el contrari del que se sol premiar. He de dir aquí, perquè tenim memòria en aquesta casa, que l'estem incloent avui a les imprescindibles, però també la vam incloure a la llista, la tria que vam fer d'Òscars immerescuts o no merescuts. Sí, això ho vam fer, Ofèlia, és que de vegades fem coses.
7: Ens hem de jugar.
0: Vam fer una llista de pel·lícules que no mereixien l'Òscar a la millor pel·lícula i Tot alhora, tot arreu estava inclosa perquè jo preferia el Triangle de la Tristesa. Jo, Manu, tu no recordo.
7: Jo preferia els Fadelman, de Steven Spielberg.
0: I diria que el Tarik va dir Tar, si no recordo malament.
6: Sí, és que ja també estava en joc l'Òscar d'aquest Blanchett, no? Com...
7: Per Tar, sí. Va ser una mica injust, el de Michelle Yeoh, per mi, però bueno, no, ja està increïble, la pel·li, eh?
6: Sí, no, és una pel·li que a mi em va agradar molt de veure, de fet, la vaig veure i la vaig voler tornar a veure i vaig anar la segona vegada al cinema. És una pel·lícula molt pop, és una explosió de coses, de colors, de sons, d'idees. Stephanie Hsu també està molt bé per mi com aquesta mena, aquesta filla que alhora també és l'antagonista, no? També és la dolenta de la pel·lícula. Sí que barreja, hi ha molts gags, molta cosa metacinema, meta com es posa molt en la psicologia dels personatges. Sí que en el seu moment hi va haver gent que no la comprava gens i que ja has d'anar una mica pensant en un divertiment o no, que et porta en un lloc més emocional, però sí, a mi em va agradar molt.
0: Amb la ment oberta s'ha d'anar.
7: Sí, no, i és una pel·lícula que jo crec que connecta aquest concepte del multivers amb aquesta manera també que tenim de viure avui en dia, connectats a diferents espais a través dels nostres dispositius electrònics. Penso que també és una pel·li molt, molt contemporània i que és

0: On hi tenim Moonlight. Barry Jenkins va dirigir aquesta pel·lícula basada en la biografia no publicada del dramaturg Terrell Albert McCraney, que segueix les diferents etapes vitals d'un personatge afroamericà criat en un barri marginal de Miami i amb una mare addicta a les drogues. És un protagonista que intenta comprendre la seva identitat i la seva sexualitat en un entorn que sovint és hostil. El personatge està interpretat per tres actors, destacant Trevante Rhodes, que interpreta el personatge en l'etapa adulta, i tot i que l'Oscar el millor secundari se'l va endur Mahershala Ali en el paper de traficant de drogues i figura paterna. Moonlight, com recordareu, també va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula.
1: Impossible.
0: I el millor guió adaptat.
1: Impossible no recordar-ho.
0: Si en aquest moment tenia un lapsus, no sé, podria ser.
1: Potser encara hi ha gent que es pensa que La La Land va guanyar, no? Van canviar de canal, bueno, uns segons abans.
0: Hi ha un univers paral·lel, clar, en alguna banda.
1: No, però bueno, estem amb Moonlight, una pel·lícula que va situant al mapa aquest cineasta que segueix sent, jo crec, un dels grans del segle XXI, tot i que potser no s'ha acabat de consagrar del tot, és Barry Jenkins, que amb aquesta pel·lícula va presentar d'una manera molt elegant, molt estilitzada, a través d'una estètica que podia recordar a la de Wong Kar-wai, un discurs molt, molt constructiu i ple d'efecte sobre la subsistència i la lluita de la comunitat queer als Estats Units durant moltes dècades. I és una pel·lícula, això, plena d'emoció. És una pel·lícula amb un discurs social molt fort, però també amb un gran, gran component afectiu.
0: Entrem al podi.
2: That's the trouble with you.
3: That's the trouble with you.
2: With you!
3: With you!
2: No! No! I want a steak! I want a goddamn steak! You don't like me cooking?
0: I tenim The Lighthouse, pel·lícula inspirada en un relat d'Edgar Allan Poe. Inicialment era una adaptació, però es van anar desviant del material original, sobre dos treballadors d'un far que hi ha en una illa remota, al segle XIX, som al segle XIX, i a mesura que s'apropa la tempesta i en una situació d'aïllament comencen a perdre el cap. La pel·lícula està dirigida per Robert Eggers en un blanc i negre espectacular, barreja terror psicològic i al·lucinacions, i amb dos actors, novament, Robert Pattinson i William Dafoe, que encarnen... I els dos encaren molt bé el repte d'estar sols durant pràcticament tota la pel·lícula.
4: Sí, sí, abans dèiem, no?, això de la carrera de Robert Pattinson. Jo a vegades penso en fer com una llista de pel·lícules que ens dediquem a turmentar Robert Pattinson com a parella de ball d'algú, no?, perquè entre aquesta de drama, com coses que...
0: És
4: Die My
0: que
4: Love,
0: un,
4: coses que ha fet...
0: Hi ha un paral·lelisme, sí, amb de drames. Sí. Sí, sí. Li agrada en els balls de tu a tu.
4: Sí, sí, sí, no, per això, i m'encanta, no sé... També les altres seves facetes d'actor, però m'encanta veure el petit alguna cosa, no?, com que t'enganxa.
1: I a ell li encanta, perquè per aquesta pel·lícula vaig poder entrevistar el Willem Dafoe, em va donar una entrevista increïble, on m'explicava que van tenir problemes quan van començar el rodatge, perquè Willem Dafoe volia assajar, ve del teatre i li encanta assajar, i Pattinson no volia assajar, perquè volia que aquest conflicte que es podia generar en les escenes fos molt genuí i molt autèntic, no? I de fet ells, el que em va explicar William Dafoe, que no van tenir cap contacte durant el rodatge, s'anaven a hotels diferents, només era... Vull dir, Pattinson no arriba a ser un actor del mètode, però li encanta
0: però
1: molt aquí, aquesta...
0: Aquí s'hi va apropar, eh?
1: Sí, sí, això, anar a la cerca de l'imprevist, en la seva versió més visceral i més salvatge.
0: M'agrada moltíssim ara mateix la idea dels dos en un hotel, cadascun un hotel, sí, diferent. Sí. Poder ser, i trobant-se només per discutir-se sobre, sí, sobre el que ha cuinat l'altre.
1: Clar,
0: no?
1: Discutir-se o abraçar-se o emborratxar-se junts, és una pel·li molt bèstia.
0: Tenim The Lighthouse en tercera posició, continuem amb el podi amb la segona posició.
5: Dazwischen befindet sich die nächste Kammer mit der nächsten Ladung, die darauf wartet, verbrannt zu werden, sobald hier drinne alle Stücke der Gänse nachverbrannt sind.
0: Estem parlant de La zona d'interès, adaptació de la novel·la de Martin Amis sobre la vida de Rudolf Hess, el comandant del camp de concentració d'Auschwitz, i la seva família. Viuen en una casa confortable, just al costat del camp de concentració, on menen una vida de família nuclear normal, podríem dir, gairebé idíl·lica, i a través d'aquests personatges s'explora, doncs, la normalització dels horrors del genocidi i la banalitat del mal. La va dirigir Jonathan Glazer, amb Christian Friedel i Sandra Hüller al capdavant. Va guanyar el Grand Prix a Cannes i els Oscars es van dur el premi a la millor pel·lícula internacional i també el guardó al millor so, que és molt important a la pel·lícula perquè l'activitat del camp de concentració

0: Concentració queda fora de camp.
1: Clar, hem estat destacant l'empenta estètica i fins i tot la capacitat dels directors que treballen per A24 de fer obres conceptuals, no? I em sembla que aquesta potser és l'exemple paradigmàtic d'aquesta qüestió, no? Aquest director, Jonathan Glazer, que adaptant al Martin Amis, ens presenta la vida del camp de concentració d'Auschwitz, però sense ensenyar-nos en cap moment l'interior del camp, no? Ensenyant-nos, estant paret en paret amb el lloc més terrorífic de la història del segle XX, o potser de la història de la humanitat, i veiem una família que viu plàcidament i que Jonathan Glazer filma gairebé com si fos amb càmeres de videovigilància. Sembla una mica com una espècie de gran germà tota la pel·lícula. És d'una fredor l'estètica del film que acompanya perfectament aquesta fredor terrorífica amb la que viu aquesta família, la banalitat del mal.
0: Mira que és difícil tornar a tractar aquest tema al cinema,
1: sí,
0: i fer-ho d'una manera que, d'alguna manera, et provoqui un horror nou, d'alguna manera, sí, i alhora et condueixi també a reflexions que potser no havies fet amb altres pel·lícules.
1: Clar, però jo crec que toques la tecla definitiva amb la qüestió de la reflexió, no? Deixant en fora de camp l'horror i fent-te reflexionar sobre el sentit d'aquesta normalitat, d'aquesta quotidianitat tan banal, t'obliga a pensar, no?, sobre quin rol tenim en coses terribles que passen al nostre voltant, sí, i seguim funcionant com si no passés res.
0: Efectivament.
1: No?
0: Tenim el número 3, The Lighthouse, el número 2, La Zona d'Interès, i el número 1...
2: I'm literally minutes away from closing the biggest deal of my goddamn life, and when I do, you're gonna be embarrassed. Oh, and by the way, the watch they took from me is worth $20,000. I want that deducted from the 100 grand, you understand? Call me back!
0: La número 1 havia de ser Uncut Gems, també coneguda com a Diamantes en Bruto, la frenètica pel·lícula dels germans Safdie quan encara treballaven junts, i possiblement la seva millor pel·lícula, amb un Adam Sandler allunyat dels seus papers còmics habituals, interpretant el propietari d'una joieria que pateix per pagar els deutes que té, conseqüència de la seva addicció al joc, i que tindrà una oportunitat per guanyar molts diners de cop. Trobem una Nova York en constant moviment i idees recurrent en el cinema de Safdie, que són com són aquests personatges que viuen als marges de la ciutat i, sobretot, obsessionats amb alguna cosa.
1: Sí, l'obsessió, aquesta capacitat de viure al límit. I per mi, sobretot, aquesta idea de no poder parar, no? Estar ficat en una roda absolutament accelerada, marcada sobretot per la idea del desig. No sé si estareu d'acord amb mi. Un desig, per això, molt abstracte, no? Què vol, en realitat, aquest personatge interpretat per l'Adam Sandler? Realment vol guanyar diners?
0: Clar, però aquesta, per mi, és la gran pregunta, tant d'aquesta pel·li com de Marty Supreme, uh-huh, o sigui, per mi és la gran pregunta que defineix molt el seu cinema. Volen alguna cosa, però no sabem exactament. O sigui, el que sigui que poden aconseguir no omplirà el buit que els genera la persecució.
1: Exacte. Jo crec que persegueixen alguna cosa molt abstracta, i en això jo crec que és una pel·lícula que connecta molt amb el món contemporani. Com perseguim quimeres o idees que són molt difícils de concretar, no? Perquè estan a les xarxes, o perquè a nivell global estan marcades per índexs bursàtils o coses que no podem controlar, interessos que no podem controlar, però ens fan tirar endavant d'aquesta manera frenètica, d'una manera una mica irracional. És una pel·lícula que cada vegada que veig, l'he vist com 7 vegades, em transporta a un estat d'angoixa, d'eufòria, de terror, però d'absoluta fascinació.
3: Sí, a més, aquesta obsessió queda molt, molt reflexada en la ciutat de Nova York, no? És el que es diu aquesta Nova York mitològica, també fora les pel·lícules, o les pel·lícules, que és el lloc on vas a aconseguir el que vols i on tothom va amb presses i ningú diu gràcies ni perdona i tothom s'empenta i tot això. I crec que, a més, Nova York, justament en aquesta pel·lícula, acaba sent també com un personatge, no? Com un element més d'aquest frenetisme i d'aquesta ambició desmesurada que empenya els personatges, que potser a Martí Suprem no ho vaig veure tant, no? Pel tema de ser situat a una altra època i tot això, però aquí queda claríssim.
0: Doncs Uncut Gems i aquesta angoixa que ens fa perseguir coses. Deies, Manu, que és molt contemporani, i efectivament és molt contemporani. Estem tota l'estona perseguint històries.
4: Quimeres impossibles i que no sabem del tot què són.
0: Que no serveixen per res, molt probablement, sí. Però com que no les atrapem mai, doncs escolta, tu...
1: I que donen sentit a la nostra vida, sí, d'alguna manera.
0: Si no persegueixes alguna cosa, què estàs fent?
1: Està clar.
0: Doncs han quedat James, el número 1. Consti que han quedat moltíssimes pel·lícules fora. Per exemple, A Different Man ha quedat fora, que és fantàstica. Mm. O The Green Knight, que sé que divideix molt, però a mi m'encanta, que The Green Knight és una gran pel·lícula. En fi, Manu, Ofèlia, un plaer, com sempre.
1: Gràcies, Toni.
3: Igualment.
0: I aquí acabem el programa d'avui, però atents a la setmana que ve perquè s'estrena la nova pel·lícula de Steven Spielberg, que torna després de 4 anys d'absència. En parlarem a fons i també repassarem la seva filmografia. Intentarem triar la seva millor pel·lícula. Vosaltres ho teniu clar? Doncs a veure si coincidim. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació, USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha sigut tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
2: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. Més notícies. Els Estats Units han abatut 4 drons iranians llançats en direcció a l'estret d'Hormuz. Washington assegura que els aparells representaven una amenaça immediata pel trànsit marítim comercial en aquesta ruta estratègica. Després d'interceptar-los, les forces nord-americanes han atacat radars de vigilància de la costa del sud de l'Iran per tal d'evitar noves accions. Paral·lelament, Donald Trump ha afirmat en una entrevista a la NBC que l'Iran conserva aproximadament entre un 20 i un 22% del seu arsenal de míssils després dels atacs recents. Segons el president nord-americà, la majoria de les fàbriques de drons, plataformes de llançament i instal·lacions de producció de míssils han estat destruïdes. La NASA ha anunciat una fita important en l'aviació supersònica. L'avió experimental X-59 ha superat per primera vegada la velocitat del so durant un vol de proves als Estats Units. L'aeronau ha arribat a una velocitat màxima d'uns 1.147 km per hora, a més de 13.000 metres d'altitud. El principal objectiu de l'X-59 és revolucionar els vols comercials supersònics. A diferència d'altres avions, aquest model està dissenyat per trencar la barrera del so sense generar una explosió sònica. El fort soroll que va provocar la prohibició de molts vols supersònics sobre zones habitades. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació